0: y al final, como digo, Dios le da las cosas a quien más se lo merece.
1: Pau Cobercí ha estat elegit millor jugador jove del torneig, Unai Simón millor porter i Rodri millor jugador. Després de 120 minuts d'atenció, l'alegria s'ha desformat entre els jugadors de la selecció espanyola i entre els aficionats. A Barcelona, el Parc del Fòrum era el punt de trobada més multitudinari, 30.000 persones per seguir el partit. Allà hi ha l'Alfons Gorina.
2: Què tal? Bona nit. Ambient de cordialitat al Parc del Fòrum entre les dues aficions, l'espanyola i l'argentina. Milers i milers de persones que han hagut de superar fortes mesures de seguretat i molta presència policial. Molta presència també de seguidors argentins que han marxat resignats al final del partit, però que han acceptat la derrota, i molts punts de celebració dels seguidors d'Espanya, doncs als voltants del Fòrum, davant de la Torre Agbar a la plaça de les Glòries, la torre il·luminada amb els colors de la selecció espanyola, i la festa que encara continua pels carrers de Barcelona, que promet ser una nit llarga.
1: Repàs ara més breu altres informacions. Sara Riera.
3: A Ucraïna s'eleven a 7 els morts i a una cinquantena els ferits pels bombardejos russos d'aquest diumenge a Kiev, Zaporizhia i Kharkiv. Les autoritats parlen d'un dels atacs amb míssils balístics més grans des de l'inici de la guerra. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha dit que Moscou ha disparat una quarantena de míssils aeris i terrestres, la majoria contra Kiev, i 120 drons, i ha tornat a demanar més suport dels aliats per a la defensa antibalística.
1: Ministres i diputats israelians han liderat una marxa per exigir la construcció d'assentaments jueus a Gaza. Segons alguns mitjans israelians, la manifestació hauria plegat milers de persones fins a la frontera de l'enclavament. El lema de la convocatòria era de tornar de casa després de 21 anys, en referència a la retirada israeliana de Gaza el 2005, quan es van evacuar tots els assentaments de colons.
3: El vaixell astral de l'ONG Open Arms ha arribat aquesta nit a l'Havana amb ajuda humanitària procedent de Mèxic. El veler porta material sanitari i plaques solars per a l'UCI d'un hospital pediàtric a la capital cubana. Fa anys que aquesta illa travessa una crisi energètica que provoca apagades constants. El bloqueig dels Estats Units ha agreujat la situació a l'illa, on la població també conviu amb la repressió del règim cubà.
1: Aquest dilluns podran tornar a casa els primers veïns desallotjats per l'esvoranc de la línia 9 al barri del Putxet de Barcelona. Es van desallotjar 8 edificis i de moment només recuperen la normalitat dues finques. Els veïns dels altres 6 edificis afectats, els més propers a l'Esvoranc, encara hauran d'esperar que s'acabin les comprovacions del terreny.

0: La llegendària banda de rock texana ZZ Top ha actuat aquesta nit a Barcelona dins la seva gira europea The Big One. Hi ha anat en Marc Ruiz.
1: Després de més de 50 anys sense canviar la formació, dels ZZ Top originals només queda Billy Gibbons a la veu i la guitarra, però Elwood Francis, que substitueix Dusty Hill per express desig del desaparegut baixista, i el jove Michael Monahan a la bateria fan que aquest trio soni tan potent com sempre. La veu de Gibbons cada cop és més rugallosa, gairebé pots veure el rovell que escupen els altaveus, però és perfecte pel blues rock que practica ZZ Top des del 1968. Icònics, com sempre, apareixen a l'escenari amb ulleres de sol, barret, barbes quilomètriques, caçador amb lluentons i guitarres esbojarrades dissenyades conjuntament amb el luthier Jud Molin. Un baix de 17 cordes, guitarra i baix rectangulars en revestits de pell de xai, o una guitarra amb la inscripció Lord Have Mercy, senyor tingueu pietat, com si cadascuna de les notes que toca Gibbons fos una pregària. I pels fans que omplien el poble espanyol, ho eren. Les curtes lletres humorístiques a vegades són una excusa per omplir les oïdes d'escales pentatòniques, harmònics i distorsió líquida però controlada. Una classe magistral de Southern Rock on no han faltat hits com Gimme All Your Loving, Sharp Dressed Man, Lex, Brown Sugar o una èpica versió de La Grange amb els riffs de guitarra cantats pel públic que han tancat la descàrrega de rock clàssic que és ZZ Top.
0: Esports, el Tour a la 15a etapa, caiguda i retirada de Jonas Vingegaard, fins ara segon a la general. El danès té una fractura de clavícula i múltiples abrasions i haurà de passar pel quiròfan.
2: Remco Evenepoel ha guanyat l'etapa. A la classificació general, Tadej Pogacar és més líder i ara té 5 minuts sobre el segon classificat, que passa a ser el mateix Evenepoel.
0: A la Fórmula 1, el Gran Premi de Bèlgica, victòria pel pilot de Mercedes, Kimi Antonelli, seguit del Ferrari de Charles Leclerc i el Red Bull de Max Verstappen.
2: I un últim apunt de futbol, el Badalona Woman ha anunciat el fitxatge de Lucía Martínez, la migcampista de 24 anys, arriba del Deportivo.
3: Fins aquí les notícies.

0: Pista de fusta, amb Miqui Puig.
1: És obert, obert per ball. Ets aïcat a la ràdio en què te són les 8 del vespre. De dilluns a dijous venim aquí a posar-te la millor música del món per ballar, per treure cabòries. Cap peus i malucs són servits per Miqui Puig als plats. El dijoc que ara et parla. Si tens cuques a migdia, som els servidors de streaming a 3Cat Cultura i a l'aplicació per mòbil o tauleta. Si ets un habitual, has fet el recorregut. Travessar tota l'emissora, arribar al pati de darrere, veure la porta rovellada i el pespino que s'està desintegrant a l'intempèrie, per obrir la porta, baixar a poc i anar notant els bats. L'equilibri dels greus es traspua. Però quan has tret la cortina de feltre vermell, tot comença. Benvinguts.

Una cosa que em manté viu és descobrir artistes cada dia. Gent que fa coses boniques com Boxy. Drumkit i Shando Beat són els seus escuders. És un segell menut menut de UK. I aquesta I Could Never Be Free té les tradicions del soul de tota la vida. I a més, una mica de so contemporani, així sobre la pista de fusta, amb Boxy i aquest You Could Never Be Free. By Your Side, des de Nova York, Love Temple.

tros de cançó, Love Tempo des de Nova York, amb aquest By Your Side. S'ha tret de la màniga una cosa latina, amb sintetitzadors Moog, que sona a l'hora antic i a l'hora contemporani. Obrim la pista, tot és bizar. Irekere i Agnès Angel. Agnès Alain.

0: Pista de fusta. Ara, de dilluns a dijous, al mateix Batcanal de sempre.
1: Una mica més de sol.

en un moment en el que baixar-se un beat és molt fàcil i dir que fas afrobeat. Que arribin coses com Barrio B amb el seu Lagos Eleven i en regalin aquest tema, fa que tot canviï. La veu de me fa així i el toc absolutament funky de la peça fa que sigui irresistible, que no puguis parar de ballar. Anota bé el nom, Barrio B. MF Robots, The Pressure. L'àlbum sencer ja ens ha arribat.

Déu senyor, MF Robots, The Pressure, en Jack Kincaid havia estat els Brand New Heavies, la Don Jones havia estat en altres bandes i junts han inventat

The Pressure és d'aquelles cançons amb la que vas fent tot xulo amb el xandall, anant del menjador a la cuina a tornar els plats. Pista de Fusta et proposa música de ball, Bonica, de UK, i ara arriba Echo Juliet, més música de ball de UK, Leave Your Face to the Sun, el sol que hi arriba i que ja veiem com ve des de l'est.

0: Darrere l'àlies d'Aikot Juliet, Emily Jones. La productora diu que el seu primer amor va ser la percussió i es nota en peces com aquesta Leave Your Face to the Sun. Tothom la compara amb els grans creadors britànics que barregen música orgànica i electrònica, música baleàrica, d'aquella que somies posar-te al porxo mirant el mar o senzillament escapant amb el cotxe cap a l'oest. Sigues feliç, perquè la pista té encara molt material i una tarda llarga.
1: Pista de fusta, Dance Club.
2: De dilluns a dijous, a les 8 del vespre.
1: Miqui Puig, als plats.
2: Benvinguts. Balleu, balleu amb Miqui Puig, al Pista de Fusta.
1: Jo també ballo Pista de Fusta.
0: Tots ballem Pista de Fusta. Tots busquem descobrir cançons. Supercolor. El projecte es diu Favich. I això és irresistible.

amb Fabitges, Lisboeta i la Ceci de Berlín. Allà s'han trobat i han preparat un artefacte anomenat Supercolo. El disc es diu The Cocktail Hour i és això, pop de ball, senzill, tendre, irresistible, que tant ens pot funcionar amb una sessió com una ràdio comercial. Vam sentir el remix i ara l'original. E. Air Thorpe, This Arrive.

La manera de fer de RF Talk. L'Emma ha fet que grans DJs com Pete Wicks de Saint Etienne vulguin remesclar-la i que nosaltres frisem per més material d'aquesta jove britànica. Els nanos de Britània passen, ja ho sabeu, una altra pel·lícula.

0: say, look, it is better to give. But she says, be your creep.
1: En digital o a l'FM, pista de fusta.
2: 10 anys del Club Homies. Per celebrar-ho, cançons, moltes cançons. Ja ho saps, el club de Camilo Miranda, Luca Berna i Christian Lenn, celebrant 10 anys amb cançons d'amics seus, edits, cançons, remix, que han fet servir per ballar i que els tens tots en un recopilatori. 10 anys de Homies i nosaltres celebrant-ho.

el barret en alt per celebrar 10 anys de Homies, una festa que va néixer a Barcelona i que Eivissa va trobar el seu paradís. Això és algo addictiu. El projecte Sirs i el seu riso, Sofiato, la música de Homies. I una de les sensacions de la temporada és pausar. Els noruecs estan fent que tothom parli d'ells i que, sobretot, els veiem. Això es diu Addicted.

números per ser una sensació, perquè són joves noruecs i ho fan fàcil, bonic, i a vegades no senzill, perquè pot semblar fàcil que això és comercial, però l'hora està ben fet. Per mi té punys i té tot el que m'avalleix d'una cançó, que la necessitis. I quan una cançó la necessites, vols dir que ha funcionat. És el que busquem cada tarda, cançons que us puguin emocionar, cançons que siguin part de la nostra vida, de la vostra, i dos números més. Voleu amor? Tenim amor. És el Low Power, Love Power, de Boogie Tracks. Una mica de disco saturat i posat al dia.

0: Miqui fuig als plats. Miqui fuig als plats.
1: Cada tarda ens posem els plats. Cada tarda venim aquí i t'expliquem el perquè de tot plegat. Sobretot si ets de ball. Boogie Tracks i el seu Love Power. Algú diu que és de funk, algú diu que és Prince, però el que és molt clar, que han fet servir tots els filtros i tota la parafernàlia, que sempre ha servit per fer el French Touch, i en regalen una altra peça. Les novetats no se m'esgoten, i totes tenen el seu què. Lady Chime, Thomas Blondet, Arnau Strong, amb una sessió de bongos, de filtros i de Carencia House, que no t'acabes, i aquest teclat, aquest piano, amb una reverberació justa per quedar-t'hi viure.

0: Jo em dic Miqui Puig i la meva missió cada tarda és obrir la pista de fusta a la de Vall dedicat. Invitar-vos a que vingueu a ballar, que trieu la nostra sintonia. Que la cultura venci altres coses. Diari, de dilluns a dijous, cap de setmanes. I sempre que ho desitgis a 3CAT Cultura. Demà hi tornarà a haver-hi pista de fusta, però avui és el Club Dimino de Wet Velvet qui tanca amb rotunditat i estructura sònica sòlida la pista de fusta. Sigueu feliços, balleu. Demà torno. Sempre que em vulgueu.
1: A l'FM, al mòbil o al portàtil, sempre hi ha lloc per ballar. Pista de fusta.

0: de fusta, de dilluns a dijous a les 8 del vespre. Catalunya Ràdio, les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Quim Balaguer. La selecció espanyola s'endú al Mundial després de superar l'Argentina per 1-0 a la pròrroga gràcies a un gol del blaugrana Ferran Torres a la final disputada a Nova Jersey. És el segon títol d'Espanya després del que va aconseguir l'any 2010. El combinat espanyol ha dominat tot el partit i Argentina, amb prou feines, ha xutat a porteria. Torres parlava d'alliberament quan ha marcat en declaracions de televisió espanyola.
2: Bueno, al final, una liberación muy grande, creo que es una persona muy criticada a lo largo del Mundial, pero yo creo que, como he dicho antes, el destino está escrito, gracias a Dios, siempre me da esas fuerzas para seguir, y al final, como digo, Dios le da las cosas a quien más se lo merece.
1: Els jugadors espanyols han copat els guardons individuals. El blaugrana Pau Cubarsí, millor jugador jove. Unai Simón, millor porter. I Rodri, millor jugador. En les celebracions d'aquesta nit pel títol, una persona ha mort i una altra ha quedat ferida a Ciudad Rodrigo, a la província de Salamanca, quan s'ha esfondrat una font on s'havien enfilat. Repàs més breu ara, altres informacions, Sara Riera.
3: El Comandament Central de les Forces Armades dels Estats Units ha anunciat aquesta nit que han començat una nova onada de bombardejos aeris contra objectius iranians per 9è dia consecutiu. Els atacs han començat a la 1 de la matinada i tenen com a objectiu degradar la capacitat militar de l'Iran per atacar vaixells comercials i tripulacions civils a l'estret d'Hormuz. Poc abans d'aquest anunci, el Comandament Central ha fet pública la mort d'un tercer soldat nord-americà, aquest al nord de l'Iraq, que s'afegeix els altres dos uniformats que han mort a Jordània.
1: L'exalcalde de Manchester, Andy Burnham, es convertirà aquest dilluns en el 7è primer ministre britànic des del juliol del 2016. El fins ara premier britànic, Keir Starmer, presentarà la dimissió al rei Carles III, que després encarregarà formalment a Burnham la formació del govern. El nou líder laborista s'adreçarà al país des del 10 de Downing Street amb la intenció de restablir la confiança en un govern que aporti millores tangibles als britànics.
3: Els Mossos continuen investigant les circumstàncies en què va morir dissabte a la nit una veïna de Soses, a la comarca del Segrià. El cos sense vida de la dona es va trobar amb indicis de violència en un camp de blat de moro a escassos minuts del poble. La dona havia sortit a passejar el seu gos quan va desaparèixer. Aquest diumenge s'ha fet davant l'Ajuntament de Soses un minut de silenci en memòria de la víctima.
1: I a Tossa de Mar, a la selva, els Mossos busquen un home com a principal sospitós d'haver calat foc a l'habitatge on vivia la seva exparella i el fill menor d'edat. L'home tenia un ordre judicial que li prohibia apropar-se a la dona. Els fets van passar dissabte a la tarda, quan el sospitós es va presentar al domicili i la dona va fugir amb el fill menor per refugiar-se a casa d'un veí, des d'on van poder alertar els serveis d'emergències. Cada estiu són més els municipis catalans que prohibeixen fumar a les platges des que fa 20 anys es va començar a implementar aquesta mesura. Una xifra que augmenta any rere any. Si el 2025 eren 20 municipis, ara en són 33 i ja hi ha 150 platges sense fum. L'Ajuntament de Barcelona, en el que portem de temporada, ha posat 25 denúncies per fumar. Les multes, però, són l'últim recurs. Així ho ha explicat un agent de la Guàrdia Urbana.
4: Donem informació sobre la normativa per si hi ha desconeixement per evitar la denúncia. Però, evidentment, si aquests advertiments no s'atenen, hem d'acabar denunciant.
1: Cada ajuntament té la seva pròpia normativa i no tot arreu es posen multes pels mateixos fets o amb el mateix import. Amb tot, moltes normatives municipals coincideixen a prohibir fer servir el sabó a les dutxes, encendre foc, deixar residus a la sorra o la venda ambulant. A la 15a etapa del Tour, caiguda i retirada de Jonas Vingegaard, que fins aquell moment era el segon de la general. El danès té una fractura a la clavícula i haurà de passar pel quiròfan.
3: Remco Evenepoel ha guanyat l'etapa. La classificació general, Tadej Pogacar, és més líder i ara té 5 minuts sobre el segon classificat, que passa a ser el mateix Evenepoel.
1: A la Fórmula 1, el Gran Premi de Bèlgica, que s'ha corregut a Spa-Francorchamps, victòria pel pilot de Mercedes, Kimi Antonelli. Antonelli, que continua líder de la classificació general. Ha estat seguit pel Ferrari de Charles Leclerc i el Red Bull de Max Verstappen.
3: En l'últim punt del futbol, el Badalona Woman ha anunciat el fitxatge de Lucía Martínez. La migcampista de 24 anys arriba del Deportivo.
0: Fins aquí les notícies.

0: Catalunya Ràdio i Cant. Units per la música. Ara a ICAT, el cel obert, amb Lluís Gavaldà.
1: Déu-vos guard, amics i amigues celobertaires del món mundial. Un dia més des de ICAT, dedicat als padrins i les padrines, arriba l'hora del cel obert. Ja ho sabem, que aquí som una espècie d'illa enmig d'una emissora rabiosament jove i moderna, com una àrea gala que es defensa de les novetats més rabioses, però tenim una poció màgica, i aquesta poció és la música. Les cançons de tota la vida que han passat el pas del temps i han millorat com el vi. Avui volem parlar dels padrins, de les padrines de la tercera edat, que allò que se'n diu en general de manera eufemística. Per què? Doncs perquè si hi ha un efecte gairebé sorprenent del pop actual és que, afortunadament, els nostres herois musicals ja comencen a morir de vells. Vull dir que no vull que es morin, però que ja no és allò de que, bueno, es va fotre una sobredosi, 27 anys, 30... No, el pop ja ha arribat a la seva majoria d'edat, l'ha traspassat, i ara ja ha arribat al trànsit dels músics avis. Sí, home, sí, fixa-t'hi. Peter Gabriel, 75 anys. Paul McCartney, 80 i pico. Dylan, ja no se sap ni quants anys té. Allí aguantant el peu del canó. I potser per això, perquè ja els músics de pop i de rock han arribat a aquesta època tardorenca de la seva vida, cada cop hi ha més cançons que parlen precisament d'això, de com es viu aquests darrers anys en els quals estàs ja gairebé de tornada de tot, però que encara ets capaç d'emocionar-te.

How terribly strange to be 70. Ens diu aquí el Paul Simon, que ara mateix ja té 83 anys i no fa gaire va fer una gira de comiat. All Friends, la cançó més bonica del seu millor disc, del Bookends, del 68. Un disc que per primera vegada parlava del punt de vista de la gent que ja té una edat. Voices of Old People, Overs, Bookends Theme, i aquest All Friends, que a més té com a cirereta una part en què Art Garfunkel canta com a vocalista principal i eleva la cançó a unes cotes inimaginables. En Jarvis Cocker també és una persona que sempre s'ha caracteritzat per parlar de la gent que no surt a les portades, ni són rècord de followers, no, més aviat dels desarrelats, dels que sembla que no s'adaptin a aquesta vida que va tot drap, plena de superficialitat. Per això no és d'estranyar que quan va treure el disc després del Different Class, o sigui, quan tothom s'esperava que tragués un altre Common People, el tio s'arrenqués amb un single d'avançament que era tota una declaració de principis, una reflexió sobre la gent gran i sobre aquesta lluita estúpida que tenim per retardar el que és inevitable. Help.

Quan va ser el primer cop que te'n vas adonar de que potser te feia falta una nòvia una mica més gran? Ajuda, ajuda la gent gran, perquè algun dia t'hi trobaràs i és un lloc molt solitari. Jarvis Cocker, amb aquestes lletres que només sap fer ell, posant el dit a l'anafre i mostrant una empatia necessària per un segment de la població que sembla que sigui invisible. Un altre motiu per parlar de la gent gran és quan t'hi trobes. Vull dir que si el Paul Simon va parlar-ne, o el Jarvis, quan encara no havien arribat als 50 anys, Leonard Cohen ja té com una espècie de pacte espiritual amb els últims anys que li quedaven de vida. Per això, en aquesta cançó del Old Ideas, de fet la que encetava el disc i la que el definia, parla de al final de la vida com de tornar a casa, com ja estàs una mica cansat de tombar i tens ganes de descansar. Això sí, amb un punt d'ironia molt característic, sobretot amb l'inici de la lletra en què diu que vull parlar amb el Leonard Cohen, que és un esportista, un pastor, un dropo fill de puta que sempre porta trajo.

0: love to speak with Leonard. He's a sportsman and a shepherd. He's a lazy bastard living in a suit.
1: Leonard Cohen i el Going Home de Lola Ideas en aquest programa que ens parla de cançons amb pòsit i vida. És a dir, que parlen de la gent gran, dels avis, de les àvies, de les padrines, o en aquest cas d'una padrina en particular, la Grandma Galloway, que va ser la que va criar en Bill Withers i li va donar les claus i els principis per ser una persona decent i empàtica. En aquest cas es fixa amb les seves mans, aquestes mans plenes de clivelles, que són les que li donaven els caramels quan era petit, la que el recollien cada cop que queia i la que li van demostrar que acariciar és molt més poderós que qualsevol tipus de violència.

0: Mama's Hands.
1: Sí, quin tros de cançó, nen. Bill Withers. Buah, a mi m'emociona. Mira, m'estic posant tubet. Deu ser que penso ja amb l'àvia Cecília i amb la padrina Rosa. O deu ser que ara arriba Elvis Costello parlant d'una altra àvia, en aquest cas que pateix una de les malalties més cruels i més desgraciadament habituals dels últims anys, l'Alzheimer, aquesta pèrdua de memòria que en aquest cas Costello transforma en un cant als records a través d'una melodia feta a mitges amb Paul McCartney. Això és Veronica.

Veronica, el single de Spike. L'últim intent d'Elvis Costello per tornar a les llistes d'èxit, que no va acabar de funcionar, entre altres coses, per un metratge, jo crec que excessiu, tot i que tenia un gruix de cançons extraordinàries, algunes fetes amb Paul McCartney i altres en solitari, com el God's Comic, el Tramp the Dirt Down o el mateix Baby Plays Around. Seguim aquí al cel obert repassant cançons que tenen com a protagonistes homes i dones que han arribat ja a la darrera fase de la seva vida, a la tardor dels seus anys, i aquesta que ve ara, per mi, és senzillament...

10. Vull dir que m'ho estic passant bé avui perquè, a part de trobar un tema conjunt, el que més em flipa és que dintre d'aquest tema pugui trobar cançons que m'emocionin. I entre Simon & Garfunkel, Help the Aged, el Grand Mass Hands i el Verònica, m'ho estic passant pipa. Però és que aquesta peça del Neil Hannon és un prodigi de narració i de com fer un retrat ple d'empatia i crítica al mateix temps de la típica dona de classe alta que amaga la seva edat cada cop que intenta lligar als bars més exclusius de la Costa Blava.

A Lady of a Certain Age, aquesta dona que cada vegada s'amaga més anys per intentar trobar una mica de caliu, abandonada com està de la seva família i del seu marit. En Jacques Brel, va, en Jacques Brel, què li has de dir? El Jacques Brel parla de tantes coses i ho fa tan bé, i entre elles també de l'amor adult, d'aquest amor, d'aquestes parelles que porten 40, 50 anys junts i que gairebé no saps on comença un i on acaba l'altre. Aquests vells amants que coneixen tots els seus encanteris i que s'estimen des de l'alba clara fins al final del dia.

La chanson des vies d'avant. Jacques Brel, que ves que no fos la inspiració d'aquesta altra peça d'en Joan Manuel Serrat. A veure, en Serrat també de ben jove ja parlava de la gent gran, eh? Qui no recorda la tieta? Però la que us porto avui jo crec que encara és més hereva de la chanson francesa i de la influència d'en Jacques Brel. Vaja, que de fet es diu Els vells amants, també.

en Serrat i els seus vells amants en un celobert dedicat a la tercera edat, que no deixa de ser un concepte clarament despectiu que odio molt i que exemplifica una societat en què sembla que la gent gran ens faci nosa i els haguem de desar en alguna residència perquè no ens toquin massa la pera. El Thomas Lehrer és un dels cantants i compositors amb una vida més curiosa. Era una eminència matemàtica que tenia com a hobby fer cançons satíriques, però cançons satíriques d'una qualitat excel·lent. Entre els 50 i els 60 va fer peces tan elaborades com una cançó en què anomenava tots els elements de la taula periòdica. De repente, el 60, però, se'n va cansar i va decidir tornar a treballar amb la física i la matemàtica i mai més va tornar a tocar, la qual cosa és una llàstima.

0: Som l'Erer fent una sàtira divertida de quan ets jaio i ho tens tot gris. Suposo que referint-se al cabell i no a altres aspectes de la seva personalitat. Va, vinga, fem una petita pausa i tornem ara mateix amb més cançons tardorenques amb protagonistes viscuts.
1: El Celobert, amb Lluís Gavaldà. Escoltes ICAT. Música amb història per gent amb geografia.
0: Seguim aquí al Celobert repassant cançons protagonitzades per gent que té ja una edat i qui ens arriba és en Bob Dylan, que ell també, com el Leonard Cohen, té prou lucidesa com per enfocar el final de la seva trajectòria vital sense pèls a la llengua i amb una honestetat brutal. Això és el Not Dark Yet.

a punt d'arribar-hi, però encara no s'ha fet fos del tot. Bob Dylan, amb la cançó estrella d'un d'aquells discos que li va tornar tot el prestigi i la reverència dels crítics, com va ser el Time Out of Mind, publicat justament aquest 1997. En Pau Vallvé també parla dels avis, sobretot de la seva àvia. Per què? Doncs perquè justament quan es va morir va haver-hi una nevada i en Pau va tenir prou sensibilitat per adonar-se'n que era com l'últim regal que li feia l'àvia abans de dir-li adéu.

L'àvia ha fet nevar, una de les cançons del disc 2010 del Pau Vallvé. Amb aquesta tieta que hem tingut tots, que ens posava un duro a la llibreta, l'equip del programa s'acomiada per avui. Albert Cots, control i muntatge. Núria Serena, documentació. Lluís Gavaldà us diu en salut. I fins la propera. Adéu.

pèl d'un cop pels finestrons. És tan llarg i ample el llit i són freds els llençols. Amb els ulls mig tancats buscarà una altra mà sense trobar ningú com ahir, com demà. La seva soledat és el fidel amant que coneix el seu cos plec a plec, pam a pam. Escoltarà el miol d'un gat capat i vell que en els seus genolls dorm els llargs vespres d'hivern. I un missant adormit damunt la tauleta i un got d'aigua mig buit

a mig buit. Un mirall escaradat li dirà, ja et fas gran, com ha passat el temps, com han volat els anys, com somnis de jovent. Pels carrers s'han perdut, com s'arruga la pell, com s'ensorren els ulls. La portera al seu pas dibuixarà un somris amb l'orgull de qui té algú.

0: ma que sempre té un pla. Quan arriba Nadal, la que no vol ningú, si un bon dia pren mal, la que no té més fills que els fills dels seus germans, la que diu tot va bé, la que diu...
1: Catalunya Ràdio, les notícies de les 4.
2: Bona nit, us informa Quim Balaguer. La selecció espanyola s'endú al Mundial després de superar l'Argentina per 1-0 a la pròrroga gràcies a un gol del blaugrana Ferran Torres. És el segon títol d'Espanya després del de l'any 2010. El combinat espanyol ha dominat tot el partit, mentre que l'Argentina gairebé no ha xutat a porteria. El tècnic argentí Lionel Scaloni ha agraït la feina dels seus jugadors i ha reconegut la superioritat espanyola.
3: Agradecimiento eterno a estos chicos que nos han dado otra final del mundo y que han competido hasta el final. Han sido mejores, eso es la verdad. Pero yo me guardo un enorme recuerdo de ellos, de lo que han hecho, lo que vale llegar hasta acá.
2: Malgrat la derrota, el president argentí, Javier Milei, ha anunciat aquesta matinada que declararà festiu el dia de la tornada de la selecció a Buenos Aires perquè els aficionats puguin rebre i animar l'equip. Repàs més breu, altres informacions, Sara Riera.
4: El Comandament Central de les Forces Armades dels Estats Units ha anunciat aquesta nit que han començat una nova onada de bombardejos aeris contra objectius iranians per novè dia consecutiu. Els atacs han començat a la una de la matinada i tenen com a objectiu degradar la capacitat militar de l'Iran per atacar vaixells comercials i tripulacions civils a l'estret d'Hormuz. Abans de pujar l'avió que el duia a Washington després d'assistir a la final del Mundial, Donald Trump ha assegurat que colpejaran molt dur l'Iran per venjar la mort dels tres soldats nord-americans a l'Iraq i Jordània en atacs iranians.
2: L'incendi que va començar dijous a Guadalajara continua descontrolat i ja ha cremat 16.000 hectàrees en un perímetre de 100 quilòmetres. Hi ha una vintena de municipis que ha calgut evacuar. A l'Aragó, en canvi, s'ha pogut estabilitzar el foc que crema des de dimecres i que ha afectat gairebé 15.000 hectàrees. A les pròximes hores, alguns dels veïns de les poblacions que s'han evacuat podrien tornar a casa.
4: L'Ajuntament de Naut Aran s'ha vist obligat a retallar la meitat el seu projecte estrella de la legislatura, unes macroinstal·lacions que havien d'incloure un centre de congressos, un pàrquing per 250 cotxes, 28 pisos dotacionals i un centre de dia. El sobrecost de l'obra ha obligat a replantejar el projecte. El pressupost ha passat dels 12 milions d'euros inicialment previstos a més de 25.
2: Dues persones han mort ofegades aquest diumenge a Catalunya, un nen de 6 anys i un home de 76. El menor s'ha ofegat mentre es banyava a la piscina d'un hotel de Calella, al Maresme, i a Castelló d'Empúries, a l'Empordà, un home ha mort ofegat a la platja, s'ha desmaiat mentre nedava i els socorristes no l'han pogut reanimar. Des que va començar la temporada de bany d'aquest estiu, han mort ofegades 7 persones en piscines del país i a les platges hi han perdut la vida 12 banyistes. Aquest dilluns fa mig any de l'accident ferroviari de Gelida que va desencadenar la crisi més gran que ha viscut Rodalies a Catalunya.
4: La nit del 20 de gener, un mur de contenció de l'AP7 va caure sobre la via i un tren hi va topar. Va morir un maquinista i hi va haver una trentena de ferits. Tota la circulació es va aturar i es van haver de revisar totes les vies. Adif creu que n'ha sortit una xarxa més reforçada, però en discrepa el director del Centre d'Estudis del Transport, Joan Carles Salmerón, en declaracions a Catalunya Ràdio.
5: Que després de tants anys sense inversions a la xarxa ferroviària, ara li escalen molts, no només mesos, li escalen molts anys de seguir invertint diners per posar-la al dia, perquè fa tants i tants anys que no inverteixen gairebé res, que ha sigut un problema que s'ha destapat des de l'accident de Gelida.
4: Les incidències diàries fan que encara no s'hagi recuperat la confiança de l'usuari, per bé que s'hagi restablert bona part del servei. De fet, la xarxa ferroviària catalana té actualment 135 trams amb la velocitat limitada.
2: Esports, el Tour, la 15a etapa, caiguda i retirada de Jonas Vingegaard, que fins ara era segon a la general. El danès s'ha fracturat una clavícula i haurà de passar pel quiròfan.
4: Remco Evenepoel ha guanyat l'etapa. La classificació general, Tadej Pogacar, és més líder i ara té 5 minuts sobre el segon classificat, que passa a ser el mateix Evenepoel.
2: I el Gran Premi de Bèlgica de Fórmula 1, victòria del líder, del pilot de Mercedes, Kimi Antonelli, seguit del Ferrari de Charles Leclerc i el Red Bull de Max Verstappen.
4: Paula Badosa jugarà demà dilluns la final del torneig de Iaşi Romania contra l'egípcia Mayar Sharif. El partit s'havia de jugar avui diumenge, però s'ha suspès per la pluja.
1: Fins aquí les notícies.
6: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
7: La gent quan va al gimnàs fa peses, i clar, els tios tenen més catxes, però en canvi quan van al rocòdrom, al principi els nois i les noies tenen el mateix nivell. És un lloc molt social.
8: Vols dir que hi ha gent que va a lligar al rocòdrom més que escalar?
7: El 90%.
8: Quan hi ha un incendi surt aquell polític allà amb aquella carpa blanca que dius que ho expliqui el bomber, perquè aquest senyor trajat aquí al mig d'aquesta pols i tot plegat, que ara de més basarda que una altra cosa.
9: Què vols dir?
8: No, res, res, res. Ah. No, no, tots els meus respectes per vostè, que es diu, com es diu, per cert?
9: Roswell.
6: La Renaixença, amb en Peyu i companyia, de dilluns a diumenge a les 12 del migdia.
10: Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
11: Entendre és obrir els ulls.
12: Obrir la ment.
11: Obrir la ment.
12: Obrir la ment.
10: Un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.

Les batalles. Les aventures. Les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.

En els anys 60 del segle passat, quan les novetats musicals que triomfaven al món arribaven en cop de gotes i fer rock and roll en castellà semblava impensable, una banda fundada a Barcelona va aconseguir destacar. Amb diversos canvis de formació respecte al quartet original, van aconseguir mantenir-se plenament actius al llarg dels 60 i els 70, fusionant estils, combinant les lletres en castellà i en anglès i reinventant-se amb cada nou disc. Es caracteritzaven per anar sempre a la seva, sense identificar-se amb un sol moviment o etiqueta, i per això pensaven que el seu nom els hi esqueia. Eren una estrella solitària. Eren Lone Star.

0: Lone Star es va fundar el 1958 per la iniciativa de Pere Gené, que s'havia format al Conservatori del Liceu i estava destinat a ser concertista de piano clàssic. Però un viatge a Londres li va canviar la vida. La descoberta del rock i el rhythm and blues li va obrir la porta a tot un altre univers sonor. Els primers èxits del grup van ser versions de temes popularitzats pels Animals, d'Eric Burdon, com La casa del sol naixent, o d'altres. L'èxit d'un dels temes propis, Mi calle, editat l'any 1968, els va suposar un punt d'inflexió per poder fer la música que volien. Tot i que els grups que gravaven a Barcelona ho tenien més difícil per aparèixer als mitjans de comunicació amb respecte als que estaven ubicats a Madrid, on es trobaven les multinacionals de la música, Lone Star va encadenar cançons d'èxit com My Sweet Marlene, Laila, Adelante o Alas en el Cuerpo. Lone Star va arribar a combinar dos repertoris, un de més jazzístic i un altre que va anar fent evolucionar el rock de guitarres cap a una bastant, diríem, més dura. Entre les fites de la seva carrera, l'actuació al portaavions nord-americà John Fitzgerald Kennedy, el 1972, i el mèrit d'haver estat el primer grup de rock que actuava al Palau de la Música l'any 74. Mentre la música en català emprenia altres vies, la nova cançó, l'Anna Laietana, Lone Star va fer-se un espai a l'escena del rock que va perdurar fins ben entrats als 80.
1: Amigos, conté algo. El grupo Lone Star. Empezamos un día en una cava de jazz. Mucha gente cada noche. Poco dinero a ganar. Cuba libres de Ginebra. Y amigos de verdad. Un día llegando a casa, casi amaneció. Alguien me estaba esperando. Tuve un pequeño sermón. Oye, vas por mal camino. Sí, quizás tenga razón. Pero mi vida es la música. La llevo en el corazón.
0: Com sempre, nosaltres, el doctor Josep Maria Soler i Sabater, benvingut.
2: Hola, què tal?
0: Tu has estat aficionat de Lone Star?
3: Jo sóc fill d'aquesta època.
0: Directament.
3: I et diré una cosa, que ara el tenir-lo aquí davant, m'estic imaginant.
0: No, no avancis, aquí tenim, aquí davant. No? Tenim en Pere Gené, ara el presentarem.
3: Exacte, responsables, diguem, de Lone Star.
0: Sí.
3: Fundador i no sé quantes coses més. Tinc una mica la sensació entre l'admiració, el respecte, l'enlluernament i dir, però si és igual que jo. És a dir, la persona que va canviar moltes coses de la visió del món i de l'imaginari col·lectiu dels nanos, que llavors, bueno, a pobles i ciutats, a ciutats i a pobles, teníem 12, 13, 14, 15 anys, i que això ho veiem i, escolta, ens deixava la boca oberta de cop i volta. És a dir, no és per menysprear ningú, però se superava, diguem, als Guardiola, a la Helu, se superava...
0: Era un altre tipus de música realment diferent que venia amb una càrrega
3: que no es borrava
0: molt diferent a l'altra, sí.
3: Que no es borrava l'altra, però que s'hi sumava. I aleshores, de cop i volta ves així una autopista allò extraordinària, sí, no existien les autopistes. No, I aleshores, diguem, una cosa totalment diferent, i que sí, que em porta, com a molta gent, li portarà una reflexió d'un aspecte sociològic molt gran. És a dir, jo crec que la gran aportació, música a part, que no ho conec en profunditat, ni sóc expert en música, és l'aspecte sociològic. Ells van fer canviar molts aspectes de la societat, tant catalana, pobles i ciutats, com espanyola.
0: Doncs, ja ho ha avançat en Josep Maria Soler Sabater, qui està avui amb nosaltres és en Pere Gené, compositor i cantant del grup Lone Star, però també coautor del llibre Dejadme que os cuente algo del grup Lone Star, editat per Editorial Milenio, editorial en castellà de Pagès Editors. Senyor Gené, moltíssimes gràcies per ser aquí, és un plaer tenir-lo aquí als estudis de Catalunya Ràdio.
4: Gràcies a vosaltres.
0: Lone Star va començar, ho he explicat una mica de sortida, una mica per casualitat, perquè la seva trajectòria no anava pas per aquí, anava per músic convencional, diguéssim, eh? No sé quina diferència hi ha de convencional, de música clàssica, amb respecte al rock, però en tot cas, els camins van variar.
4: Sí, bueno, com has dit tu abans, vull dir, va haver-hi un fet que va ser aquest viatge que vaig fer a Londres, a Anglaterra, que clar, jo sortia d'aquí, doncs, ja havia acabat la carrera, havia fet tres cursos de virtuosisme, contrapunt, bueno, tot el que es pot fer en música ho havia
0: fet. Això al Conservatori del Liceu.
4: Sí. I aleshores vull dir, clar, jo no, la música que diguem que no clàssica que hi havia aquí, doncs la podem centrar en les cançons de les quatre folklòriques que hi havia, una mica de Pérez Prado, Cha-Cha-Cha, i Marino Marini, sí. Machín, exacte. Sí. Clar, no hi havia
0: Això estem parlant de quin any?
4: Del 50... 58, 57, 58. Mm-hmm. Clar, llavors jo arribo a Londres i, clar, és una explosió de llum, de colors, de música, de tot el que puguis imaginar.
0: Tot i que ell no era el Londres mític de posterior, del 66, de clar, quan els Beatles esclaten... No,
4: clar, estem parlant d'un Londres...
0: És una mica abans, just.
4: Abans, sí, abans dels Beatles, abans dels Stones, abans, diguem, sí. L'hegemonia que hi havia llavors era la cantant solista, diguem-ne, no? Hi havia, doncs, Buddy Holly, Jim Vincent, Eddie Cochran, gent d'aquella. Sí, sí. Llavors, vull dir, a partir dels Beatles, que això va venir bastant més tard, ja comença, diguem, l'hegemonia dels grups sobre els cantants. Però en aquella època hi havia cantants i cantants que feien rock and roll.
0: Suposo, clar, que era també una mica la tradició del crooner nord-americana que s'havia anat, sí, adaptant, bueno, tu, a les noves, bueno, músiques.
4: Tu,
0: no?
4: Ja saps que, no sé si va dir, si va ser el Churchill que va dir que vull dir que els americans tenien un cavall de Troia a Anglaterra.
0: A través de la música.
4: I a través de la música, això és, sí, totalment cert, sí, sí, perquè tota la influència de la música anglesa ve del blues, ve del rock and roll, que va néixer als Estats Units, ens enganyem. I aleshores el que passa és que ells, evidentment, li donen la seva personalitat i la seva trempera, no? Però, clar, jo, per mi, allò va ser un xoc tan, clar, brutal que estava al·lucinant, no? I aleshores vull dir, bueno, vaig començar a canviar el xip i encara... A la casa on estava jo, vull dir, tocava el piano allò per no perdre la sí, la mecànica, sí, no? Però ja vaig anar canviant, vull dir, la manera de veure la música.
0: I això la família com ho veia?
4: Bueno, la família ho va veure quan vaig venir aquí.
0: Allà no ho sabia.
4: Jo recordo que la meva mare em va venir a esperar a l'estació de França i jo venia amb uns texans, que aquí no hi havia texans.
3: Mm. Ja, és que això la gent ha d'entendre, que els texans era un dels inicis de la modernitat, sí, sí, de la gent jove.
0: Clar,
3: no, texans no.
4: Sí, sí. Més tard, vull dir, allà, vull dir, a baix a la plaça Palau, sí, que hi havia aquelles botigues que venien a darrere de les portes... De
3: botigues que venien coses, entrades, sí, vés a saber com, del port.
4: Doncs a darrere de les portes de les escales, allà la gent es provava els texans de magatotis.
3: Sí, perquè entraven de contraband.
4: Sí, i si li venien bé, doncs els comprava i sortien corrents. Mm. Bueno, clar, jo arribo a l'estació de França i passo pel davant de la meva mare, i la meva mare...
0: No me reconeix.
4: Vaig passar, vaig tornar enrere, vaig dir, ei, que sóc jo. Ah, fill meu, no sé què.
0: Clar, en aquesta època de l'Skype, amb què tothom es veu allò...
4: Llavors va venir la lluita de convèncer jo a la meva família, els meus amics, de tothom, doncs, que deixava el piano. No deixava el piano, però vull dir que volia muntar un grup. Clar, la gent al·lucinava i no, perquè no sabien ben bé de què els estava parlant.
0: Mm. El moment en aquest, com estava la música a Catalunya? La música popular, em refereixo.
4: Sí, no, estava igual com jo l'havia deixada, vull dir.
0: No havia variat.
4: No, havia aquelles petites influències italianes i tal. Encara no havia arribat als festivals del Mediterrani. Esclar, que estem parlant d'una època que...
0: Salomé Raimon, que s'actua.
4: Sí, no, vull dir, estem parlant d'una època, sí, que dic, la cançó no, encara no existia, vull dir, una època que era molt, molt espartana en quant a música a Espanya, no?
0: O sigui, bàsicament, llavors, la música, hi havia la música clàssica convencional i després la música de ball.
4: Exacte. Sí. Fixa-t'hi tu que, de fet, vull dir, la diferenciació que feien era música clàssica i música moderna.
0: Moderna.
4: La paraula era moderna.
0: Sí, de peluts jo havia sentit. Música de peluts.
4: Sí. Bueno, això va venir
3: després, una mica més tard.
0: Sí. En tot cas, l'arribada a Barcelona, suposo que esclar, per molt que un personalment tingui i unes influències de Londres i d'una altra manera de veure el món, devia trobar-se també aquí gent que també estava amarada d'aquest tipus de música o que tenia ganes de fer una altra cosa, perquè un grup es constitueix en diverses persones.
4: Sí, però no em pensis, no, era bastant picapedra, eh? Vull dir, jo, clar, al principi els únics músics que coneixia eren companys que havien estudiat també al Liceu, amb la qual la primera idea va ser anar allà i començar a parlar amb companys i tal. Escolta, tu, què et sembla si muntem un grup i tal, un grup, però i què farem? Doncs farem rock and roll, farem què? Home, no, doncs mira això, bueno, sí, rock, ja, sí, ja sé de què va, sí, no,
3: bueno,
4: saps, però...
3: Bueno, el rock que es coneixia era Elvis Presley.
4: Sí, llavors començava a venir Elvis Presley, però clar, tingues en compte que les discogràfiques en aquí hi havia... no hi havia la creença, perquè hi havia molts discos que no, això no els editaven perquè sabien que no es vendrien, i aleshores ja per això no s'editaven moltes coses. Jo explico en el llibre que a la EMI, que estava a Barcelona,
0: també la discogràfica,
4: sí, la discogràfica, vull dir, rebien totes les coses de Capitol Records, tot allà, i la majoria de discos els cremaven perquè no els hi cabien les estanteries perquè et rebien més. I jo al final vaig parlar amb el tio i vaig dir, escolta, abans de cremar-los, fes-me un truc, perquè és que jo miraré a veure si n'hi ha algú que m'interessa. I així vaig fer una discografia important, perquè tot el que era Peggy Lee, tot el que era... Coses que ells deien, per això, perquè lo vamos a editar, si no es vendrà. Llavors no ho editaven, saps? I clar... És una època que s'ha d'haver viscut per poder-ho explicar.
2: Clar. Bueno, és una època de gramol, encara, eh? Hem de pensar
4: Hi havia
2: aquelles gramoles...
4: Hi havia discos de 78, sí, de revolucions, hi havia cintes magnetofòniques de fil...
0: Sí, que es trencava molt.
4: Després van començar a venir els Grundigs amb una cinta ja més petiteta. Però les velocitats eren també, no hi havia 7,5, vull dir, clar, estem centrant la cosa.
0: Hi havia altres persones que estiguessin plantejant-se en aquell moment, almenys a Catalunya, fer altres grups de música moderna, diguéssim? O...
4: Bueno, sí, en part sí, vull dir...
0: Bullia una mica,
4: perquè aleshores va començar a haver-hi el que se'n deien grups universitaris, saps? Que eren grups de la universitat, evidentment, que feien música, i el Teatre Barcelona, que era un teatre que hi havia baixant Rambla Catalunya a l'esquerra abans d'arribar a la plaça Catalunya, feien matinals allà, i llavors allà que nosaltres també ens hi vam colar, però no perquè fóssim del gran del rotllo universitari, sinó perquè, bueno, eren matinals que es feien, no? I això va ser una mica el principi del caldo de cultiu d'una música que no era la de sempre, diguem-ne, no?
0: Que estava canviant,
4: sí.
0: El nom de Lone Star d'on ve? Neix aleshores o neix més tard?
4: No, jo tenia la idea de Lone Star perquè tu deies Lone Star i no feia falta dir Los Lone Star, no? Perquè a mi m'emprenyava molt lo de Los. Llavors vaig pensar Lone Star, després era el nom d'un índio petitet que teníem, que tenia aquest nom. Jo era molt, diguem, m'agradava molt el rock sureño, que és un rock molt lazy, molt, saps, molt, té una característica, així com el rock anglès és dur, és recte, diguem-ne, no?
0: Sí, sí.
4: El rock sud-americà, dels Estats Units, el Zeta Top, tota aquesta gent, és un rock allò, saps?
0: És cadenciós, sí.
4: I a mi m'agradava molt aquesta, la música, el Bob Seger, tot això. I, bueno, va ser tot aquest compendi, no? Després, com que un psicòleg amic meu una vegada em va dir que això, a vegades el subconscient, vull dir, fa coses, no?
0: Sí.
4: I diu que d'alguna manera jo que vaig estar, el grup sempre va estar, com t'ho has dit abans, a part de tot, era com una estrella solitària, en realitat, que això ho va dir el Jordi Sierra Fabra, dentro del firmamento musical espanyol. O sigui, hi havia una connotació de no es fet expressament, però sí d'estar a part de fer la guerra per tu cuenta, diguem-ne, no?
0: Va començar bé el grup? Des del principi se li va fer cas o va costar?
4: Bueno, vaig tenir la sort de que... bueno, tornem a... Mira, hi havia... Les primeres actuacions era un xure de pinya i no hi havia res més. Vull dir, la guitarra, si l'agafava el micro, bé, i si no... Pues,
0: tal dia faria un any, no?
4: Sí. Piano, bateria a l'aire, llavors, no hi havia taula de mescles, en fi, això ho està.
2: Bateria en directe i prou,
4: vull dir. Sí, prou, ja va.
2: El so que sortís i s'acabava.
4: Ja està. El que passa és que va haver-hi un comercial d'EMI que ens va sentir i de seguida ens va col·locar a EMI, que llavors era la Bode Suamo, que estava al carrer Urgell, que el director era un músic que es deia Casas Auger, i a partir d'aquí ja vam entrar de seguida a gravar. Perquè avui ells van veure que hi havia possibilitats i tal, llavors ja van començar les gravacions amb disco.
0: Les primeres gravacions en disco van funcionar? O també...
4: Sí, la primera, sí, el primer disco ja va tenir un cert... Clar, potser perquè hi havia poca competència, no ens enganyem.
0: Clar, no. Però l'oportunitat també
4: sí,
0: és això.
4: El primer disco va haver-hi un tema que va funcionar, que era el Todo es parte de ti, que era una versió d'un tema de l'Elvis, que, bueno, això de les versions, ja em sembla que en el llibre també ho explico, era obligatori fer versions, no? Primer, no podies cantar en català, segon, no podies fer les teves músiques...
0: No us vau poder plantejar ni tant.

0: Sí, sí.
1: Més ranci que carrer Inclona.
0: Val, d'acord, d'acord. Sí. I això és obvi que per tant, qualsevol cosa... Lone Star, que crec que no volia ser revolucionari, sonava realment revolucionari.
1: Totalment modern. Perquè dius, què? Jo recordo això, no? El més espaurat del meu poble, allò que vam portar un dia un disc. Què és això? Lone Star.
2: Bueno, de fet, hi ha coses que són curioses, però que, diguem, que t'agrada que t'ho diguin, no? No sé, va ser un tio de West que em sembla que em va dir que ell la primera guitarra elèctrica que havia sentit en directe va ser la nostra, perquè no l'havia sentit mai. Després sí, ja va començar a haver-hi grups i tal, no? Però per exemple hi havia una casa de música a la Gran Via que es deia Montserrat, que eren els únics de Barcelona que podien importar instruments i coses. Però clar, per exemple, ells tenien una guitarra elèctrica, però era com un tros de ciment, que quan te'l posaves a sobre,
0: allò que
2: hi és a terra, entens?
1: De tant que pesava, no?
2: Sí, una cosa horrible.
0: Els cinc primers anys, més o menys, dels anys 60, la primera meitat dels anys 60, és el moment de l'esclat de Lone Star, però també d'altres grups que, sigui per l'estel de Lone Star, o sigui per esperit propi, diguéssim, comencen a sorgir a tot arreu d'Espanya. Sí. A Catalunya és especialment fort el moviment o éreu vosaltres sols?
2: No, a Catalunya és especialment fort el moviment. Mm. Tu pensa que hi havia molts grups, tots amb el seu equip propi, que el compraven en aquesta casa que et dic de Montserrat, mm, perquè ells venien també equips de so i tal, però clar, equips de so que tu els movel, tenies l'amplificador a l'escenari, de tant en tant et giraves i posaves
0: greus,
2: saps? Pues baixaves greus, saps? Allò, tot.
0: O sigui, feies de tècnic de so mentre tocaves.
2: No? Exacte, no? Però això, hi havia molts grups que tenien el seu equip propi i va ser una autèntica, la paraula que va venir més tard, movida, no? Això sí que va ser una movida, perquè hi havia molts grups i molta música, perquè estem parlant d'una època en què, afortunadament pels músics, la gent volia escoltar música en directe. La gent no hi havia discoteques encara. La gent no entrava en un local si no hi havia música en directe. Vull dir, això era sagrat. I per això a Barcelona hi havia quantitat de locals, vull dir, que funcionaven amb grups en directe, que s'empalmaven els uns amb els altres perquè la música no parés. Vull dir, això...
1: Però va sortir grups així, a partir de la influència vostra i alguns més, a tot arreu.
2: A tot arreu, sí.
1: És a dir, el meu, que és un poble de 1.000 habitants, va sortir un grup que cantava tot, que tocava tot. El PJ4, que
2: va ser una eclosió de grups, però molts, vull dir, ho dius tu, en pobles, a tot arreu.
0: Això, el règim, que suposo que al principi no s'ho devia mirar gaire bé, va arribar un moment en què va començar a pensar que potser valia la pena donar, com a mínim tolerar sense més problemes aquest tipus de música, que en principi no era favorable, però que més valia portar-la cap al seu costat, no?
2: Sí, al principi, com dius tu, no s'ho mirava gaire bé.
0: Segur.
2: Però vull dir, sí, perquè clar, vull dir, el que passa és que és el que diem sempre, no? Vull dir, si tu, vull dir, la causa que tu pots estar en contra d'una cosa, però arriba un moment que t'arrastra, no? És com si tu estàs en contra de la tecnologia. Escolta, arriba un moment que dius, bueno, no tinc més
0: remei. Potser que em compri el mòbil, no?
2: Compri el mòbil, perquè si no, al final diran que sóc tonto, tens? Vull dir, i això va ser una mica aquest moviment que a Madrid també va començar amb els Estudiantes, el Miki i els Tonis, que van venir més tard, però que també van començar a fer caliu amb tota la música que no era l'antiga, diguem-ne, no? Mm-hmm. Però tot i així, fixa-t'hi que hi havia molta reticència. Jo me'n recordo que hi havia un EP, que els EPs eren de 4 cançons, en els que hi havia una versió de When the Saints, de Louis Armstrong i el Danny Kaye, que es mofaven una mica dels clàssics, no? Llavors, a la contraportada hi havia una nota dient que semblava mentida, que això no es podia, que això era un insult, que no sé què, que no sé quants, bueno, els deixava verds, perquè, saps? Perquè es mofava, bueno.
1: Perquè la censura intervenia.
2: Perquè la censura intervenia, exactament, i era clàssica, era, saps? Estaven en el món clàssic, no estaven en l'altre.

0: Direcció General de Cultura Popular i Espectàculos, diguem-ho bé, per fer una gira per teatres a tot l'estat. Un d'aquests concerts, que va ser editat en disc, el van oferir el febrer del 1968 a Madrid, al Teatre Infanta Beatriz. El programa es dividia en una primera part més relaxada, diguem-ne, titulada The Jazz is Sin, que incluïa una versió del cant dels ocells, i una segona part més moguda, la música moderna. A la premsa de Madrid, aquesta iniciativa institucional, inusual en els temps que corrien, es va veure amb bons ulls.
1: Ens agradaria que es repetís de tant en tant la feliç iniciativa de la Direcció General de Cultura Popular i Espectàculos que, dins del cicle de Teatre Nacional de Cambra i Assaig, ens va oferir a mitjans de febrer un espectacle de jazz i música moderna al Teatre Infanta Beatriz a càrrec del conjunt Lone Star de Barcelona. El show va ser tan brillant com la idea de realitzar-lo. La professionalitat, competència i qualitat del Lone Star, així com el públic, correctament entusiasta, com s'ha de ser calorós i alegre, hi van contribuir. A nosaltres i a tots els que vivim d'aquest món de la música, la idea ens va omplir de joia. I vam anar amb tantes reserves com curiositat respecte al possible resultat de l'assaig. Vam creure, fins i tot, que el conjunt actuant es limitaria a un jazz el més fred, cerebral i seriós possible, que s'abstindria de no fer demostracions arrebatades de beat. Però no se'ls va regatejar res. Ni escenografia, ni una luminotècnia magnífica, ni llibertat per interpretar, ni per vestir-se, ni per moure's. Per nosaltres, que això s'hagi fet sota els auspicis del Ministeri d'Informació i Turisme, significa el reconeixement ple que la música del nostre temps és una nova categoria de la música popular a la qual no se li pot negar un lloc dins de l'art i de la cultura. Les manifestacions culturals i artístiques neixen dels pobles. Els reconeixements oficials tàcits o expressos són moltes vegades una consagració. I quan no són tardans, ens hem de felicitar tots.
2: Això és En Guàrdia.
0: Estem aquí a l'Enguàrdia amb en Pere Gené i amb en Josep Maria Soler Sabater parlant del grup Lone Star, un dels grups, es pot dir, mític de la història de la música tant a Catalunya com a l'Estat. Pere Gené, acabem de sentir aquesta lloa que feien els mitjans de Madrid d'aquell concert. Això volia dir que l'any 68 les coses ja no eren com al principi. S'havia consolidat un cert tipus de música diferent. Aquí també a Catalunya, per exemple, ja havia arrencat la nova cançó, no encara l'Ona Laietana, que seria una mica posterior, però, per tant, diguéssim, estava començant a sentir una música que ja no era la més convencional, més clàssica, que el règim havia donat suport.
3: Sí, passa que la Direcció General de Cultura Popular aquesta, vull dir, no era tan sols amb música, no? Volia portar la seva idea, era portar la cultura al poble, no? Aleshores, clar, van pensar que el jazz era una bona opció. També el teatre, era tot un paquet, no? El teatre feien Les Mujeres Sàvies de Molière, hi havia la Lucero Tena, i hi havia una cosa de sarsuela, també. Era tot aquest paquet. Però és que, clar, la Lucero Tena i la sarsuela encaixava perfectament, però allò del jazz i allò del Molière no encaixava tan bé. Clar, allò del jazz perquè la gent ho desconeixia, i allò del Molière perquè la gent... Vull dir, coneixia obres de del Quinteros Hermanos Quintero, de l'Alfonso Passo...
4: Sí, teatre més clàssic.
3: Del teatre de Tresillo, diguem-ne, clar, si foties la Molière així. I era una mica fort, no? Igual que el jazz, no? Però bueno, jo, la meva idea va ser, doncs, introduir el jazz amb totes les seves... formes, no? Vull dir, jazz clàssic, jazz amb swing, tal. Això era el que... Perquè jo volia que, d'alguna manera, donar sortida ja a mi a una musicalitat que no podia fer-ho amb els tres acords del rock, i també, vull dir, d'alguna manera, pues, donar a la joventut música de jazz feta per gent jove.
0: En aquell moment, el fenomen de les grupis, de l'ambient que hi havia al voltant de la música, realment havia esclarat, sobretot a partir dels anys 60, amb l'aparició dels grups, hi havia un fenomen de fans que no existia abans. I això suposo que també, éreu joves, era un altre moment, també devia ser un atzucac, unes ganes de ser a la música, perquè, és clar, la possibilitat de conèixer altra gent, de mantenir relacions, de sortir de festa, de viatjar, poca gent ho podia fer.
4: Tu vols dir sexe, drogues i rock and roll?
0: Sí, però realment era un canvi, realment era atractiu per un jove, sens dubte, eh? No, no.
3: Lligaves-te al xòfer.
0: Clar, però és lògic, això.
3: Era una època en què, vull dir, havia, el que has dit tu, sex, drogues i rock and roll. Droga, algun canutillo, tampoc.
0: Sí, sí.
3: No parlem d'heroïnes ni coses d'aquestes.
4: Sí,
3: algun
4: posterior,
3: canutillo sí que sempre... Però vull dir que lo de les grupis, sí, vull dir, et seguien... Vull dir, estaves al Ferrol del Caudillo, l'endemà estaves a Cádiz, i venien
0: les
3: mateixes noies, sí.
0: Però això devia ser molt xocant per grups que venien dels anys 50, que no passava res de tot això en comparació al que passava als anys 60.
3: Sí, això era veritat. Vull dir, a més, ja dic que moltes vegades era impossible que dius, però aquestes ties, que és que no han dormit o què? Perquè nosaltres ja arribem bastant justets, doncs estaven allà com un clau. I tios també, vull dir, ens seguien molt. Hi havia un grup de gent que ens seguia molt. Tot això, de totes maneres, va ser una època, eh? Vull dir, després això es va anar refredant. Vull dir, a partir dels 80 i tal...
0: També us vau fer més grans.
3: Sí.
4: També era més normal tot el que anava passant. Sí, sí.
3: Va haver-hi un boom d'això, i llavors a partir dels 80, ja arribant als 85, va, no diria que va desaparèixer, però ja no era tan fort com l'època dels 70 als 80.
0: La televisió en aquells moments tenia una tirada molt gran. La televisió espanyola tenia bàsicament dues cadenes. La segona era teòricament d'àmbit cultural, encara que feien toros i exèrcit.
4: Que és cultura, no?
0: Portir remeri aire i d'aquestes, però en fi, a part d'això i començaven els magazins, per exemple, de l'Iñigo, etc. Vosaltres hi vau participar amb tots aquests... o sigui, us van cridar la televisió, era clau, per triomfar en aquell moment.
3: No. En aquest sentit, vull dir, va haver-hi... Al principi era difícil perquè, vull dir, els grups de Madrid, com els Brincos, els Bravos, i aquests ho tenien més accessible, però nosaltres a través d'EMI vam participar bastant amb aquests programes que tu dius. El que passa és que va haver-hi un fet puntual, que va ser quan jo vaig anar amb el Paret, la Núria Feliu, la Guillermina Mota i la Conxita Bautista, vam anar a Noque i vam fer una espècie d'eliminatòria, jo representant Espanya, però vull dir, Televisió Espanyola em va trucar i em va dir: oye, a dedo, tu eres el representante del rock espanyol. I jo, sí senyor. el que usted diga. I llavors vull dir, vam anar allà, vam guanyar la Champions, amb una final contra Anglaterra, perquè anaves eliminant amb altres països, no? Al final vam quedar a la final Anglaterra-Espanya, i vam guanyar nosaltres. Bueno, ens va venir a buscar el Fraguer Ibarra a l'aeroport, perquè...
4: Vols dir el ministre Fraguer Ibarra.
3: Era el ministre de Assumptes Exteriors.
0: Assumptes o Informació i Turisme, aquella època,
4: jo crec que devia ser Informació i Turisme.
3: Per Espanya, que haguéssim guanyat una... I a partir d'aquí... jo vaig tenir una entrada a Televisió Espanyola molt més forta. Vam començar a fer programes amb el Mario Lazaroff, amb el de la Vega, o sigui, entens? I anàvem allà i ens estiràvem un mes, de vegades dos mesos, que t'aixecaves al matí, venien a les 6 del matí un autobús amb les models, el Lazaroff i su madre, i ens fotien allà i anaven amb un puesto allà. Ah, vivo en un lugar, corte, pum! L'autobús d'altra vegada, cap a un altre puesto i una altra frase, perquè aquesta era la manera de treballar del Lazaroff. No?
0: Sí, el Lazaroff tallava molt. Sí.
3: Però vull dir, a partir d'aquí vam tenir una entrada més fluida.
4: És que la gent s'ha de situar en aquests anys, que l'única televisió que existia i ara havia arribat a gairebé totes les cases, era un sol canal, i aquest sol canal potenciava el que ells creien cultural, no?
3: Clar.
4: O bé, així disminuïen i tapaven altres grups, com podia ser Crítics, de Nova Cançó, etcètera. En certa forma, vosaltres podríeu ser, perdona l'expressió, un pèl manipulats.
3: De fet,
4: és el que feien amb els toros, no? És a dir, els toros presentant-ho tan ideal, de cop i volta, gent que no sabies ni que existien, els tenies que dir a la televisió, una cosa tan...
3: No, era tan així que nosaltres, vull dir, Bueno, nosaltres, de fet, actuàvem molt més a Espanya que tu. Sí. Bueno, sigui per l'idioma, sigui pel que sigui. Llavors, aquí ens deien que érem el grup estatal, i a Madrid ens deien el grup català.
4: Sí, sí, sí. Això no ha canviat, eh? Això no ha canviat.
0: Exactament, exactament igual. Segons van passar els anys, i entrant als anys 70, la situació política al país va variant i es va transformant. En Franco ja es veu que... Sí, sí. Es morirà el 71 o es morirà el 78, però que no pot durar gaire més, diguéssim. I hi ha molta més oposició a això. Això, amb respecte a la música, què va passar? Teníeu problemes amb la gent de la nova cançó, per entendre'ns, amb respecte a que us acusessin de no estar compromesos, no? Perquè era una acusació als anys 70 molt habitual, la falta de compromís, no?
3: No, jo diria que no. El que passa és que teníem els problemes, els teníem amb censura.
0: Amb censura, directament.
3: Sí, perquè la censura, vull dir, aviam, no va canviar. Diguem, es mor el Franco, però la censura és la mateixa. Aleshores, vull dir, hi havia cançons que les tenia que presentar, que estava precisament aquí, al carrer Maestro Nicolau. I jo presentava, no? I el tio me la tombava. I deia, tio, que aquí tenim el disco parat per culpa d'aquesta cançó, no? Bueno, chico, pues mira, tu ves-la presentando, perquè algun dia passarà. Bueno, pues vale,
0: una altra vegada.
3: I al final va passar. Saps? Però vull dir que la censura era precisament un dels escolls, perquè, clar, nosaltres les lletres eren bastant compromeses, vull dir, dèiem coses... En fi, aquesta cançó concretament era una cançó que es deia No serà, que és bastant políticament incorrecta en aquella època.
0: Sí.
3: Tant és així que jo... Hi havia una frase al principi que deia todo el que habla del interés común es sospechoso. I el tio diu, esta frase no la puedes...
4: Oh, perquè esta és la frase del franquisme.
3: Sí, no la puedes poner. Digo, bueno, però és que esto va al principi, és una frase... No, és que esto no puede ser. Dic, bueno, llavors jo què vaig fer? Vaig posar la frase amb una altra velocitat. Amb la qual en el disco se sent rory, rory, rory, rory. Com que el tio això no ho pescava, saps? Vull dir, la gent si ho posava a 45 revolucions per comptes de posar-ho a 33, llavors entenies la frase.

0: A través d'un amic, Pere Gené va conèixer el cap de l'oficina consular dels Estats Units a Barcelona, que estava familiaritzat amb la música de Lone Star. Aquest fet va propiciar que el grup fos convidat a actuar al segon portaavions més gran del món, el John Fitzgerald Kennedy, part de la sisena flota nord-americana que feia servir Barcelona com a port. El recital es va organitzar el Dia de Reis de 1972 i, com és natural, la premsa se'n va fer ressò.
1: Un concert a bord no és una cosa que es vegi tots els dies. I menys si el recital s'efectua sobre un portaavions com el John F. Kennedy, amb capacitat per a 80 aparells i 5.000 persones. Ningú no pot negar que Lone Star té sentit oportunista, idea de la publicitat i tot el que vostès vulguin. Aprofitant el seu enorme domini de l'anglès, el grup va tenir la feliç ocurrència de proposar fer un concert a bord. D'aquesta manera, ha estat el primer conjunt espanyol que hagi actuat mai en un portaavions. L'actuació, prevista per a les 5, no es va poder iniciar fins gairebé a les 6. Al voltant d'un miler de mariners i oficials van esperar pacientment. El seu recital, gairebé tot en anglès, va tenir per escenari el que habitualment serveix com a hangar, pista de bàsquet i teatre. Una nau immensa, desangelada i sense acústica, però amb el fons atractiu d'uns avions a punt de dissecció.
2: Perquè després ens parlin a nosaltres de festes majors, grans auditoris i escenaris immensos. Aquest local supera tot l'imaginable.
1: Ho comentava en Pere, portaveu del grup, tot prenent nota de la informació que li anava facilitant l'oficial que acompanyava el conjunt i la premsa musical.
3: El portaavions té 18 pisos i encara no ha participat en cap acció bèl·lica. 300 dels seus oficials són permanents. La tripulació canvia parcialment cada 6 mesos. Quan som a Amèrica, solen venir totes les grans figures. Allà és una cosa corrent. Bob Hope ens visita amb molta freqüència.
1: Per obra i gràcia d'una necessitat publicitària, gran part de la tripulació va poder conèixer un grup musical espanyol. Si hem de jutjar pels aplaudiments prodigats al llarg de gairebé 60 minuts, Lone Star va agradar molt a aquest auditori tan poc habitual.
4: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
0: Pere Gené, aquesta experiència amb un portaavions és una cosa ben particular. No sé si molts grups, almenys d'aquí, han actuat amb un portaavions o amb un vaixell de guerra, no ho sé, la veritat.
5: No crec, perquè és, per segons tinc entès, actuava el Bob Hope i gent d'aquestes.
0: Sí, clar, aquestes coses, sí, la Marilyn Monroe abans.
5: Sí. No, va ser una experiència molt maca, perquè jo vaig preparar tot el concert en anglès, introduint coses de jazz també pel mig, blues i tal. Jo hi ha una imatge que la recordaré tota la vida. Bueno, hi ha fites com això, el Palau, però aquesta sí que la recordaré, que és com un flash que tinc, que quan va acabar el concert tots els mariners van tirar les gorres a l'aire, no? Que és aquella cosa que et queda...
0: Sí, sí. Això són les pel·lícules, però clar que veure-ho...
5: Sí, sí.
0: A més, amb una cosa que tu hi participes...
5: Va ser molt impactant, sí.
6: Però va ser impactant i us van criticar.
5: Sí,
6: el
5: sí,
6: món universitari i el sempre... món així obrer d'aquells anys, l'any 72, per fotre caldo.
5: Això sempre hi és. Sí,
6: sí. No, va dir, no sé què, amb els americans, com que hi havia aquells actes i tal. Sí, i
0: clar, estem parlant del final de la guerra del Vietnam,
6: clar,
0: i per tant que portàvem ja...
5: És el que diu ell, tu fent lletres aquí contraculturals i després te'n vas amb els americanos.
6: Bueno, aquestes contradiccions hi ha continus, però sí que és veritat que van quitar, no, amb moltes coses ho ves, no? Parlaven de llibertat i de... Bueno, no vull entrar en un tema polític, però...
0: Sí.
5: Un
6: dirigisme polític, no?
0: En tot cas, aquells anys eren prou convulsos i, de fet, el fet de les crítiques per actuar amb un portaavions nord-americà és un fet absolutament evident. Com viviu aquell moment dins de la música? Perquè, esclar, el final de l'època del franquisme, o de Franco, com a mínim, era un moment realment de grans transformacions. A vosaltres us estava afectant, i als altres grups que fèieu música, rock, us estava canviant la manera del públic de captar-vos? És l'època dels cantautors, és l'època d'un tipus de música que potser ja no és exactament el mateix de 6 o 7 anys abans.
5: Saps què passa? Que llavors hi ha això que m'estàs dient tu, em porta a Lone Star. Que Lone Star fa la seva,
0: trajectòria,
5: no? Llavors jo, clar, evidentment, com que he sigut una persona que sempre he escoltat molta música, i encara l'escolto, ara menys, però vull dir, abans molta, tenia moltes influències, no? Vull dir, tenia... aquí teníem Radio Luxemburgo, Radio Caroline, ma germana, que era safata d'Iberia, em portava discos d'Estats Units. Clar, jo estava quasi bé més allà que aquí, no? I amb la qual la música de Lone Star seguia una ruta, una línia que potser no estava tan influenciada com per el que passés aquí, sinó més influenciada per el que passés musicalment a la resta del món. I aleshores, clar, fem el que he dit abans, no? La guerra per la nostra cuenta. O sigui,
0: i això us va funcionar a l'hora de vendes?
5: Era...
0: Perquè va ser un moment complicat,
5: no, no,
0: per tots els grups de música.
5: Era difícil perquè, clar... les discogràfiques, tu ja saps que l'únic que volen és fer veles,
0: és
6: vendre discos.
5: Llavors, clar, jo amb ells tenia com una espècie d'acord, diguem, així tàcito, en el qual tu feies un Laila, o feies un Micalli, o feies una cançó que funcionava, però jo faig això, però deixa'm fer un LP en el qual faré una cançó com Pájaro de Fuego que dura 20 minuts. Hombre, o faré un LP de jazz. Tu estàs loco, un LP de jazz, però oi, si el jazz no se vende, saps? Era una mica un toma i daca, no? Jo per un cantó anava fent la meva, i per un altre cantó feia cançons, entre cometes, més comercials, perquè això no es pot... No és una cosa que tu diguis, ara vaig a fer una cançó comercial.
0: Sí, això va com va,
5: surten com surten.
0: Excepte George i tant, que sabia com fer-ho, la resta del món no.
5: Jo no m'ho vinc a gravar, mica allà, jo no sé, per mi és una cançó més. Després la gent, que això és maco, perquè, diguem, una cosa és el màrqueting i la publicitat, i l'altra és la gent, que és la que decideix. Entens?
0: Vull dir, aquella música li enganxa o no l'enganxa?
5: Aquella és la teva cançó emblemàtica i tu ja pots fer-li gastos. Vull dir, aquella és. I tu això no ho saps. El temps i la gent t'ho dona.

0: L'últim disc oficial de Lone Star amb material nou es va publicar el 1982, amb un títol que resumia molt bé com se sentien els membres del grup després de més de 20 anys de carrera. Viejo Lobo. En una entrevista publicada a la premsa musical de l'època, Pere Gené reflexionava sobre l'estat de la banda i l'evolució de la música popular al llarg de les darreres dècades. Música de rock, siempre fuiste
1: libre como el viento. Parla'ns de Viejo Lobo.
2: L'hem cuidat molt. Està pensat amb detall. L'hem estat madurant un any i mig. Viejo Lobo explica la història d'un guitarrista modern com Jimi Hendrix. És un simple disc de rock ben fet que respon a la dinàmica actual del grup. Tota la producció és nostra. Mescles, bosses, plàstic, tot supervisat.
1: És rock actual?
2: Sí, però l'hem fet una mica nostra. És agressiu, té ganxo, però amb identitat pròpia. És heavy, però té alguna cosa més. A més de donar-li marxa, pretenem fer música. La gent està nerviosa. Vol marxa i cal donar-li canya. Però quan van a veure un grup d'aquests, a la cinquena cançó es cansen.
1: Està millor el rock ara que abans?
2: Té més ambient. No està tan marginat com abans. De vegades, anàvem a un embalat de festa major i la gent protestava. El rock ara és en un moment perillós.
1: Perillós, per què?
2: Sempre ha tingut un punt rebel, però es fica dins del sistema, pot morir. Fins i tot els ajuntaments programen rock als festivals.
1: Actualment hi ha un desconcert d'estils, tecnopop, new wave...
2: Quan sorgeixin uns Beatles o un Elvis dins d'aquests estils, ja no hi haurà discussió. Per això es fan tants revivals, i no només de música, sinó de tot. La situació de la música és angoixant. No surt res nou i han de tornar enrere.
1: Hi ha molta diferència entre abans i ara.
2: Ha canviat la resposta del públic. Abans ballaven, ara són més receptius, escolten més i són més exigents. Estan més al dia. Han fet del rock una manera de viure.
1: A tu no t'agrada que et diguin líder de Lone Star. Tu has estat sempre. No s'ha t'acudit mai cantar en solitari?
2: No he volgut fer-ho. I m'ho han proposat. Sempre m'ha agradat ser en un equip. Una forma de vida.
0: En Guàrdia. A Pere Gené, acabem de sentir aquesta entrevista, òbviament no amb la teva veu, sí, com és lògic. A l'any 82 acaba Lone Star. Què havia passat perquè acabés?
3: Bé, és un moment en què el rock and roll a nivell, diguem, mundial baixa. Comença a sortir sintetitzadors, el Minimoog, més tard la música disco. Jo estava una mica cansat, em sentia una mica com repetidor de coses. Després hi ha l'evolució de la gent, entens? Que tu, vull dir, hi ha una gent que va fent èpoques, però vull dir, la que tu toquen aquí no és la mateixa que hi havia abans, amb la qual té una exigència musical menor, però que no és la teva, perquè la teva està més endavant. Clar, tot era una mica complicat. Les discogràfiques van anar totes a Madrid i jo vaig dir, prou, s'ha acabat. I pleu.
0: I així va... Va ser un fet habitual també amb els grups que havien sorgit en aquell moment, aquest moment dels 80 per anar plegant. Hi ha un relleu generacional en aquell moment?
3: Sí, perquè va haver-hi... va entrar tota aquesta música que jo en deia... molta gent deia música pastel, perquè tothom tenia el seu home studio i tothom feia les músiques amb teclats i amb saps, vull dir, clar, i jo resulta que tothom sonava igual perquè hi havia aquesta innovació. Després això va haver un emborratxament de tot això i llavors va tornar altra vegada al digital, va quedar obsoleto, i va tornar altra vegada a l'analògic perquè el Lenny Kravitz, per exemple, va substituir els amplificadors de transistors per vàlvules, va tornar la cinta altra vegada, clar. I ara, vull dir, ara és un batiburri que, bueno, ara els vinils estan a l'hora del dia. Vull dir, de fet, Lone Star està editant tot en vinil, tot altra vegada.
0: O sigui, s'està podent comprar en vinil altra vegada Lone Star.
3: Tota la discografia de Lone Star ara s'està fent en vinil. I clar, vull dir que això ja és una cosa que entraríem dintre de la burocràcia social, que en un moment determinat el disc de... de CD és fantàstic. El CD no val res i el que val és l'altre,
0: sí,
3: vull dir.
0: Sí, sí, sí, això sí, també va una mica de modes a tot plegat. Quins són els temes claus de Lone Star que han quedat després de tants anys de carrera? Perquè una cosa és el que dèiem, una cosa és el moment en què l'escrius, sí, que pots pensar aquest és el tema, i després passa més desapercebut i en canvi altres han passat més.
3: Jo fent un recull ràpid diria la Casa del Sonaciente, Comprensión, Laila, Mi Calle, Sweet Marlene, Horizonte, que és un disc molt... O sigui, és tota una obra, diguem-ne, a l'Adelante, evidentment, i El Viejo Lobo.
0: Doncs, Pere Gené, moltíssimes gràcies per haver vingut a explicar-nos una mica Lone Star. Qui vulgui saber-ne més de Lone Star, i n'estic convençut perquè jo hem pogut esbrinar moltes coses que teníem ganes de saber personalment, però hi ha moltes més coses. Òbviament pot anar al llibre Dejadme que os cuente algo del grup Lone Star, que ha escrit en Pere Gené, i també a la pàgina web, em sembla, no? del grup, que hi ha molta cosa, hi ha molta
3: allà
0: música.
3: Allà ho trobaran tot.
0: Allà ho trobem tot. Doncs Pere Gené, moltíssimes gràcies per haver vingut a l'Enguàrdia.
3: A vosaltres.
0: Josep Maria.
4: Amb tots els títols que he dit, hi ha molta gent i d'un ampli generacional d'edat que s'identificarà.
0: Això és l'Enguàrdia.

0: Direcció i realització Enric Calpena. Assessorament històric Josep Maria Soler i Sabater. Guió Josep Maria Bunyol. Producció Pilar Razkin. Tècnics Manel Bernat i Josep Lluís González. Muntatge Manel Bernat.
1: I amb les veus de Josep Aguilar, Marc Lobato i Xavier Martín.
2: Si t'ha interessat aquest episodi, en trobaràs molts més al catàleg de podcast de Catalunya Ràdio. Descobreix-los a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Quim Balaguer. La selecció espanyola ha guanyat el Mundial de Futbol després de superar ahir la nit Argentina per 1-0 a la pròrroga. Gol del blaugrana Ferran Torres a la final disputada en Nova Jersey. És el segon títol d'Espanya després del que va aconseguir l'any 2010 al Mundial de Sud-àfrica. El combinat espanyol ha dominat tot el partit, mentre que l'Argentina gairebé no ha xutat a porteria. Ferran Torres parlava d'alliberament quan ha marcat el gol.
2: Bueno, al final una liberación muy grande, creo que he sido una persona muy criticada a lo largo del Mundial, pero yo creo que como he dicho antes, el destino está escrito, gracias a Dios siempre me da esas fuerzas para seguir y al final, como digo, Dios le da las cosas a quien más se lo merece.
1: Els jugadors espanyols han copat els guardians dels guardons individuals. Pau Cubarsí, millor jugador jove, Unai Simón, millor porter, i Rodri, millor jugador. Repàs ara altres informacions, Sara Riera.
3: Aquesta final de la Copa del Món ha rebaixat la tensió entre els Estats Units i Espanya. La trobada del president espanyol Pedro Sánchez amb el president dels Estats Units ha estat la primera des que els dos mandataris van coincidir a la cimera de l'OTAN a Turquia fa unes setmanes. En aquella ocasió, Trump va queixar-se de la poca col·laboració d'Espanya al finançament de l'aliança i va retreure Sánchez que no incrementés la despesa militar. Aquesta nit, Trump ha dit que la relació entre els dos països és bona. Ha parlat amb el primer ministre espanyol?
4: Sí, he parlat amb Espanya, els he felicitat. Tenen un gran equip. De fet, he parlat amb molta gent.
3: Hi ha tensió amb Espanya?
4: No hi ha tensió
3: amb ningú.
1: Les Forces Armades dels Estats Units ha començat aquesta nit una nova onada de bombardejos contra objectius iranians per 9è dia consecutiu. Malgrat això, l'Iran no ha perdut encara tota la capacitat de resposta. La Guàrdia Revolucionària ha assegurat de matinada que ha atacat dos patrullers que pretenien agafar la ruta sud per l'estret d'Hormuz i que han quedat immobilitzats. Aquesta crisi afecta el preu del petroli. El barril de Brent s'ha encarit gairebé un 3% a la borsa de Hong Kong i supera els $90, el preu més alt des del juny.
3: Avui podran tornar a casa els primers veïns desallotjats per l'esvoranc de la línia 9 al Putxet a Barcelona. Es van desallotjar 8 edificis i de moment només es recuperaran la normalitat dues finques, els números 56 i 58 del carrer de Sant Gervasi de Cassoles, on també hi ha 4 locals comercials. Els veïns dels altres 6 edificis afectats, els més propers a l'esvoranc, encara hauran d'esperar que acabin les comprovacions del terreny.
1: I els Mossos d'Esquadra continuen investigant les circumstàncies en què va morir dissabte una veïna de Soses, a la comarca del Segrià. El cos de la dona es va trobar amb indicis de violència en un camp de blat de moro a escassos minuts del poble. La dona havia sortit a passejar el seu gos quan va desaparèixer. Avui augmenten a 37 els municipis en perill extrem d'incendi forestal i n'hi ha 219 en risc molt alt.
3: També continua restringit l'accés als espais naturals de la Baronia de Rialp, la Ribera Salada i el Montmell Marmellà. Davant d'aquesta situació, Anna Servent, que és la cap de l'àrea regional de l'Alt Pirineu dels agents rurals, insisteix que cal respectar aquestes restriccions.
5: Cal demanar una màxima prudència. Els boscos continuen acumulant un estrès hídric molt, molt important. La vegetació cada cop està més inflamable i qualsevol petita negligència pot tenir conseqüències molt greus.
3: Aquest diumenge hi ha hagut un foc que ha afectat 4 hectàrees de canyes i matolls al Prat de Llobregat i també n'hi ha hagut un altre en una zona de Rostolls a Cardedeu, al Vallès Oriental. A més, també s'ha cremat un paller en una masia d'aigua viva al Gironès.
1: La resta d'esports, el Tour, a la 15a etapa, caiguda i retirada de Jonas Vingegaard, fins ara segon a la general. El danès té una fractura a la clavícula i haurà de passar pel quiròfan.
3: Remco Evenepoel ha guanyat l'etapa, la classificació general, Tadej Pogacar, és més líder i ara té 5 minuts sobre el segon classificat, que passa a ser el mateix Evenepoel.
1: I a la Fórmula 1 s'ha disputat aquest diumenge el Gran Premi de Bèlgica, al circuit d'Spa-Francorchamps. Victòria del pilot de Mercedes, Kimi Antonelli, que que es referma en el liderat de la competició i més després de l'abandonament del seu company d'equip, George Russell. El podi han acompanyat Antonelli, el Ferrari del Charles Leclerc i Max Verstappen, ja ho diré bé, amb Red Bull.
0: Fins aquí les notícies.
6: Aquest estiu a la Fonda de Catalunya Ràdio anem de ruta. Anem de ruta per Catalunya per buscar els millors dolços. I també en Josep Dolcet ens portarà els embotits i les rutes més fantàstiques. I l'Anna Paré farà el seu veritat o mentida. I també voltarem per tot Catalunya per cercar pagesos i pageses, cuiners i cuineres que ens explicaran històries úniques.
0: La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
6: Va, nois, que se'ns fa tard.
0: A la una del migdia. El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
7: A l'estiu canviem horaris i rutines. El que no canviem són les ganes d'acompanyar-vos i explicar-vos què passa. Perquè al matí de Catalunya Ràdio continuem pendents del que passa al món i també a casa nostra.
0: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
7: Aquest estiu, passi el que passi, som aquí per explicar-vos-ho. I també tindrem temps per l'entreteniment. Us acompanyem allà on sigueu.

0: Són, bueno, sí, els convida, són dos tios que, bueno, un el convida a casa, l'altre dirà, no? I es percebe, escolta, que això és bo.
1: Ja s'escolta, ja.
0: I diu, en un moment donat, li diu, què fot aquest? Hi ha un a la cuina que va dient bon dia a totes les ampolles. Mm. Diu, coi, no m'has dit que portés un llevataps? Doncs això està llevant els taps.
2: Hòstia.
3: Estàs tranquil?
4: El pitjor que s'ha dit aquí.
5: De veritat,
6: sí,
5: eh?
6: Que sí, que en sèrio, vaig. Calleu, que arriba el jefe, va.
7: Déu vos guard.
8: He vist que...

0: El llevataps és un invent del segle XVII-XVIII vinculat al tap de suro, que es comença a fer servir en aquesta època per tapar les ampolles de vi. Des de llavors i fins avui se n'han fet centenars de models diferents. De fet, és un dels objectes amb més variacions de disseny de la història. Actualment hi ha registrades més de 3.500 patents de llevataps diferents.
1: Fixa't.
0: Imagina't, eh?
1: No, no, és que el vi desperta la imaginació.
0: Sí, senyor, eh? Sí. La primera patent és del 1795. Samuel Henshall, un clergue anglicà, membre de la Universitat d'Oxford, patenta un llevataps ben senzill. Era un espiral metàl·lic amb un mànec de fusta.
1: No necessites res més, eh?
0: No.
1: A veure, si en saps una mica, sí. No necessites res més.
0: N'has de saber, per això.
1: Estirar.
0: Sí.
1: Bueno, clavar-lo bé i estirar.
0: Hi ha gent que es fa molt el xulo obrint ampolles
1: sí,
0: de vi.
1: Sí.
0: Homes, normalment. Mm. Sempre són homes.
1: Sí, és veritat.
0: I ja l'obro jo, ja l'obro jo.
1: Ja amb el to no m'ha agradat.
0: No, ja l'obro jo. I és com... Bé, sí que requereix certa tècnica, però tampoc és llançar una falta des de mig camp. Vull dir que... No?
2: Exacte.
0: És més... O sigui, obrir el cava és més fàcil, ja ho sabem, perquè obrir el cava...
1: Sol.
0: Sí, està sense voler se t'obre a vegades, sí, vull dir que... Sí. Però el vi, vull dir que la gent s'està fent el xulo, crec, d'una manera desproporcionada. Sempre hi ha el tiet. Doneu-li el tiet que la sap obrir molt bé. També la sap obrir molt bé perquè és el que n'ha begut més, normalment.
3: Sí. El meu tiet és el que més veu de la família, però jo no diria que el meu tiet és el que millor obre les ampolles de la família.
0: No?
3: Sobretot quan és ja la segona o la tercera, no... Desvaria.
0: Els primers llevataps segurament es van inspirar en una eina militar que es deia Worm. Era un extractor de bales. Us heu d'imaginar una mena de llevataps, no?, que es feia servir per treure les bales que s'havien encallat a les armes.
4: Home, això és delicat, eh?
0: Sí.
4: Vull dir, si et passa com el tap del cava, que et surt així sense esperar-t'ho...
0: Sí, cuidado.
4: Vull dir, hòstia.
0: Cuidado, Alfonso. Durant el segle XIX van anar sortint variacions...
4: Alfonso, has dit?
0: No he dit res.
3: Ho ha dit.
0: No ho he dit, no ho he dit.
3: Ho ha dit.
0: A més a més, havia passat
4: desapercebut. Jo, com que tinc els acúfans, sí. Penso ara, et sento Alfonso, ho has sigut en peigo, saps?
0: Durant el segle XIX dic que van anar sortint variacions del llevataps, com el de papallona, que és aquell que es van... El papallona és aquell que es van obrint els dos braços.
1: Ah, no el feu servir jo, no el feu servir.
4: A mi m'agrada.
1: Jo he marxat de cases... He marxat de cases, com m'han... T'he obrat l'ampolla i m'han tret aquell llevataps...
0: Allò es veu una mica l'invent pels tontets, pel que no saben fer anar l'altre.
1: No, amb això, poca vergonyes.
0: També et diré que...
2: Ets un pijo dels vins, això.
1: No és ser pijo dels vins, és anar per l'eina de veritat, la que
0: sí,
1: toca.
0: Sí, del cambrer professional.
1: Sí, senyor.
0: Però si el cambrer no és professional,
1: bueno,
0: jo quasi bé prefereixo que facis servir el de papallona, perquè hi ha alguna escena a la Costa Brava, que vas a dinar a l'estiu, que agafen nens d'aquests de temporada.
2: Ai, ai, ai.
0: I és el segon o el tercer dia que fa de cambrer, i aquests pobrets normalment els hi fan portar el pa i les begudes, i li toca obrir el vi, i el veus que comença a girar el llevataps. Mm. Llavors gira l'ampolla. Jo em vaig veure un que anava girant ell. Sí. Dius, estigues quiet, noi, quiet d'om l'ampolla, ja ho faré jo.
4: I va veure un li va clavar, a la meva sogra, li va clavar el front.
2: Li va marxar
4: el llevataps, i li va... Hòstia, portes
1: pot passar. Punts,
0: que es veu que els millors llevataps tenen 5 o 6 voltes d'espiral.
1: I prou.
0: Eh que sí?
1: I prou.
0: 5 o 6 voltes i la punta ben fina.
1: I
0: llavors has de calcular de fer una volta menys de les que té, perquè el llevataps no ha de travessar mai el tap de suro.
2: Ai, mira, nois, ho trobo llavors, molt difícil.
4: Llavors es queixen perquè tothom demana cervesa. Collons,
2: no, clar. Fots una cervesa, una ampolla de cava...
4: És que tanta comèdia.
1: No és comèdia.
0: Home, això és el que diuen els experts. Però també sapigueu que els experts normalment s'inventen el 50% del que diuen.
4: Ara.
0: I en el món del vidri que arriba al 90%.
1: No passis, eh, paio.
0: No, respecte, Xuriguera, respecte. Carles Xuriguera, Fel Faixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, avui boig conegut o savi per conèixer.
1: Avui ens visita una sàvia per conèixer. Ella representa l'encarnació de la teranga, que en llengua Wolof del Senegal vol dir hospitalitat. Així, amb la teranga per bandera, aquesta martorellenca d'arrels senegaleses ha fundat una cooperativa gastronòmica referent a Catalunya que treballa per la inserció laboral de persones migrades.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Cadi Drami!

0: Gavi, benvinguda. Què has menjat avui per esmorzar?
1: Avui...
0: Avui ojo, que l'última senegalesa que vam tenir aquí va menjar un entrepà d'espaguetis, eh? Sí. Estem allà, no?
1: No, unes torrades amb tonyina.
0: Torrades amb tonyina, bé, sí, més convencionals.
2: Bueno, bé, un entrepà d'espaguetis.
0: N'has menjat, però, d'entrepà d'espaguetis, també, o no?
1: No.
0: La
1: veritat que no.
0: Vem si ens va colar un gol.
3: Va dir que era típic.
0: Va dir que era típic.
1: No, sí, és típic, és típic.
3: Sí, eh?
1: Sí.
0: Cadi, tu ets enginyera alimentària i cofundadora de la cooperativa Abarca. Ens expliques una mica què és això?
1: Sí, la cooperativa Abarca és un projecte social sense ànim de lucre que té com a missió doncs, crear oportunitats laborals dignes per persones migrants i racialitzades i, per altra banda, fer promoció de la gastronomia, de les cultures africanes, bueno, de forma positiva i per trencar estereotips també.
0: On us hem de situar? On treballeu?
1: A restaurant el tenim a Sants, però treballem una mica per tot arreu, fent càterings, festivals, fires...
0: Abarca, que vol dir alguna cosa en concret?
1: Sí, vol dir gràcies en llengua mandinka, que és la llengua del meu pare.
0: Sí.
1: I és un gràcies que es diu sempre després de qualsevol àpat i és més com agrair. És un agraïment més ampli a la persona que ha cuinat, a la gent que t'acompanya.
0: És com una benedicció de gràcies per tots aquests aliments, no?
1: Exacte.
0: Abarca.
1: Sí, jo he crescut sempre dient abarca a casa. Quan se'ns oblidava, doncs, el meu pare em fotia bronca.
0: És que emprenya, eh? Quan fas dinar i els... Això no m'agrada, però... Com diu? Com a mínim dona les gràcies.
4: Què? S'ha escapat un
0: guinyo. És que em va passar amb unes llenties l'altre dia que jo vaig estar mitja tarda i llavors veig carn del plat sencer. I digues gràcies.
4: Abarca.
0: Abarca, exacte. A veure si dius abarca. Escolta, què et va impulsar a crear aquesta cooperativa? Com hi arribes aquí?
1: Bueno, vam voler crear la cooperativa perquè... creiem que donava solució a diferents problemes, no? No només a la part de la immigració, de que no ten, normalment les persones migrants no accedeixen a llocs de feina qualificats, però no només les persones migrants, sinó les persones racialitzades, nascudes aquí, també tenen dificultats en trobar feines qualificades independentment de que hagin tingut estudis o... Llavors, bueno, vam crear la cooperativa també per estar en sintonia en els nostres valors polítics i socials.
0: Quan fa d'això?
1: Fa 6 anys ja.
0: 6 anys?
1: Sí, 2020.
0: 2020 i fins ara, el 2026, heu crescut gaire?
1: Sí, al principi van fundar la cooperativa 2 persones i després es van afegir 2 socis més i ara som unes 13 persones en total, entre socis i treballadors.
0: Ens pots explicar una mica el dia a dia, quin és? Perquè has dit que teniu un restaurant, però què feu exactament?
1: El restaurant és l'últim dels projectes que vam iniciar, llavors nosaltres vam començar fent càterings.
0: Sí.
1: Llavors fèiem càterings, tenim després food truck, fèiem fires, festivals, una mica a tot arreu. Després també fem molts tallers de sensibilització i altres projectes de l'economia social i solidària. Formem part del Cercle de Migracions d'Acòpolis, que és l'Ateneu Cooperatiu de Barcelona.
0: Càterings, perdona, que combineu cuina catalana i cuina senegalesa?
1: Sí, però normalment més cuina, sí, africana, senegalesa.
0: Africana.
1: Sí.
0: Avui ens has portat una mostra d'això, eh? Que ho podrem provar, la gent del públic també, Mercè. Sí. Reparteix una mica el que ens ha portat la Cadi.
4: Home, quina novetat!
2: No he passat mai això aquí, eh?
5: Què us sembla?
0: Ah, oita. Posa'ls i forquilles a la gent, estem repartint. Explica'ns, Cadi, què estem repartint, què tastarem, què és això?
1: Hi ha dues coses. La primera és el mafe, que és un arròs blanc amb una salsa de crema de cacauet amb verdures.
0: Sí.
1: Potser aquest cop és vegana, amb verdures només, però moltes vegades es pot fer amb carn, també, o amb pollastre.
0: Sí.
1: I l'altre són uns fajols, són uns bunyols de frijoles carilla.
0: Frijoles carilla?
1: Sí, són aquests fajols que són blancs amb una taca negra.
0: És això, eh?
1: Sí.
0: Vaig a tastar-ho.
1: Una salsa.
4: Tasta, Peyu. Primer tu.
0: Ben bo, eh?
4: Arròs.
0: El públic, com han callat tots, estan tots menjant, no se sent res, Els músics, com és habitual, no tenen menjar.
6: No, els músics ja.
7: Molt bé.
0: Els músics ja els hi donarem un entrepà de llom amb formatge, que és el que sol fer normalment.
6: O les sobres, després. Ja està, tot el que sobra s'ajunta com els gossos.
0: A mi em va passar en un espectacle, això. Van donar uns canapés i...
6: Em passa't això que tens a la boca.
0: Perdó, perdó. Em van portar una safata amb les sobres, escolta. Què ha significat per tu aprendre gastronomia senegalesa? Perquè entenc que ho has après a casa, això.
1: Sí. Doncs aprendre ha sigut com un procés molt natural. És el que menjàvem a casa, mafe, xep i altres plats. I també quan viatjava a Senegal, llavors ha sigut com molt, molt natural. Lo que ara, llavors, fer provar a visibilitzar aquesta gastronomia a la resta de la societat, pues, és com molt alliberador a nivell identitari, no? Perquè sempre és com tota la part africana era, es practicava a casa, la llengua, tot amb la família només, al carrer no tant, i llavors crear un projecte així on amb aquesta obertura on tothom pot provar i pot conèixer, pues, és com mostrar també l'altra part de la meva identitat.
0: Escolta, i clar, dius de la també va altra identitat, perquè en tens dues, no? La catalana i la senegalesa.
1: Exacte. I a més que, o sigui, hi ha múltiples identitats, perquè a Senegal no només hi ha una identitat. El meu, com he dit abans, no? El meu pare és mandinka, la meva mare és serer, i són dues cultures diferents, també. O sigui...
0: Com ho està rebent la gent del vostre entorn a Sants, per exemple, aquest restaurant que teniu muntat? És una bona manera la gastronomia com no? Per aproximar-se a la vostra cultura, sensibilitzar una mica més la gent?
1: Sí, o sigui, jo crec que estem contents, ha tingut una bona rebuda. De fet, la majoria dels nostres clients, per sorpresa nostra, pensàvem que serien més persones africanes, senegaleses, però la majoria dels nostres clients són gent del barri. I sempre fem activitats, el diumenge passat vam fer un iftar comunitari i es va juntar tota la gent del barri, va ser molt bonic.
0: Que xulo. Escolta'm, algú que no hagi tastat mai cuina senegalesa, diguéssim, què els diries que s'atreveixin a provar primer? Amb què els seduiries? Quin és el plat? Heu de provar això. Els catalans sempre, no? La crema catalana. Prova la crema catalana.
2: Pa amb tomàquet,
0: no?
1: Pues, bueno, el plat que he portat avui, el mafe, és que no conec a ningú que no li hagi agradat.
0: El mafe, és aquest arròs, eh?
1: Sí.
0: Vaja, és que no l'he tastat encara.
1: No és un sabor fort, però
6: aquí tothom està drapant de valent, eh?
0: Excepte els músics, eh?
7: No, nosaltres tampoc.
8: Està agradant molt, no?
6: Aquí està agradant, això.
0: El mafe jo us corroboro que és molt bo, sí. L'acabo de tastar i... Bé, Xuriguera, què?
4: Jo he tastat la...
0: Els bunyols?
4: Sí.
0: Molt bé. Fel?
4: Sí, sí. I bé.
9: Està boníssim.
4: Per rato que ha desconnectat, ja.
0: I a gent del públic ja no saben pas de què va el programa.
9: De postres que tenim.
0: Escolta, com veus el panorama a Catalunya? I has vist una evolució en positiu o en negatiu?
1: A veure.
0: És difícil d'afrontar, eh?
1: Evolució, o sigui, més visibilitat, podria dir. També amb les xarxes socials i la publicitat, sí que es veu persones africanes, persones racialitzades més habitualment, però a nivell de drets no m'atreveria a dir el mateix, la veritat.
0: Què hem de fer?
4: Sí.
0: Convidar-los a dinar a la gent.
4: Sí, no? Què s'ha de fer?
0: Què s'ha de fer?
2: Aquesta és la gran pregunta.
0: Sí, rumiar bé quan voteu, també.
7: Exacte. Pensar-s'ho bé abans.
0: Sí.
1: Això és superimportant.
0: Hi ha algun estereotip encara que t'hagis d'empassar, diguéssim, algunes coses que diguis de veritat, encara som aquí?
1: Bueno, el que he dit, no? Quan parlem de persones racialitzades, el primer que es pensa és que són de fora. Aquests són els primers estereotips i després sempre hi ha estereotips a nivell de feina, que són menys capaces.
0: A mi em va passar amb la meva filla, que és adoptada i és d'origen senegalès, i una dona gran em va preguntar: ai, li parles en català? Home, sí, el ser la meva filla, en principi, li parlo en català, en fi.
9: Això pica.
0: T'està picant?
9: Això, el
0: va venir,
9: segon,
0: eh?
9: Això ara me'ls fotria tots. Si no piques tu, me'ls acabo jo, eh? Xuriguera?
4: Ah, no, no, no, no, no fes, fes.
9: No, no, que... està boníssim, eh?
4: Ah, això, si ho barreges amb aigua, quedaràs putit, putit.
9: No, no. Jo estic esperant si em pegui treure una mica de vi, perquè...
0: Algun consell a persones més joves que es vulguin aventurar a arrencar algun projecte social semblant al vostre?
1: Doncs sí, que tinguin... que tinguin en compte la diversitat, superimportant, perquè la diversitat no només a nivell racial, sinó a nivell d'edats, a nivell d'origen, al final la força està en la diversitat. Quan hi ha un grup molt uniforme és més dèbil, no? I això, que l'economia social i solidària per mi és el camí que hem trobat per fer front a aquesta problemàtica de racisme i també del capitalisme i això.
0: I endavant, tu.
6: Endavant. Sí.
0: Aquí la d'edats la vam tenir en compte. Sí.
8: Pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Cadi, et dic una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral de vinyó, gentilesa de...
10: Vega!
0: La paraula d'avui és llepolia. Llepolia. A, llepolia. Menjar fet més per plaure el paladar que per nodrir, sinònim de llaminadura.
4: Quan vas a donar sang, trobo que et podrien donar alguna llepolia una mica més ben parida que un suc de tetrabric.
0: B, llepolia. Malaltia que s'encomana a través de la saliva...

0: La llangonissa la sortejarem entre la gent del públic.
1: Ale, ale.
0: Avui dedicàvem el capítol... Està molt gastronòmic, això, avui.
2: Sí, sí,
0: perquè, sí, dediquem el capítol al Llevataps.
3: Al Llevataps.
0: Al Llevataps, Mercè. Sí. Què ens n'has de dir?
3: Al Llevataps, us he de dir que el millor que s'ha inventat, sí, i el que diuen tots els sommeliers, que és el millor Llevataps, s'ha inventat a Catalunya.
0: Què dius?
1: Sí. A Catalunya!
0: Bravo.
3: És el Pultaps.
0: Pultaps?
3: El Pultaps.
0: El Pultaps.
3: Sabeu el típic obridor aquest que porten els cambrers als bars i als restaurants? El típic,
0: el que es
3: típic, aquell que es desplega, que té la punta i té com dues posicions.
1: Sí.
0: Mira aquest que té enxurigueres.
3: Ah, mira.
1: Sí.
3: Tu sempre em portes un?
0: És el que
3: ets
0: té...
3: Ets un estranyot, eh?
0: El que té la part per recolzar l'ampolla, que és articulada amb dues parts.
3: Sí, sí, sí.
4: Però té molta fantasia, aquest que portes tu.
0: Sí, és de color rosa.
1: Perquè aquest està... A veure, és de 17 anys de la Guia de Vins de Catalunya, sí, i, bueno, te'ls fan... Amb...
0: Personalitzats.
1: Sí, el que vulgui.
0: I això és català, eh, Mercè?
3: Això és català. Això el va patentar Ramon Brucart l'any 1992. És un inventor de Sant Fruitós de Bages i és un senyor que pot fer bandera d'haver creat els llevataps de cambrer... del cambrer modern més utilitzat al món.
0: Mira.
3: És un home que també, a més, ha patentat molts altres invents i que va morir l'any passat, als 87 anys.
0: Mm-hmm.
3: I la seva empresa, però, continua fabricant i venent llevataps encara avui des de Catalunya i per tot el món.
1: Sí, senyor! Visca Catalunya una vegada!
0: Molt bé, Xuriguera, molt bé.
4: Jo vaig veure un vídeo d'una vegada que ensenyaven un truc per obrir una ampolla de vi sense llevataps.
5: Llevataps.
0: Llevataps.
5: Llevataps, és maco, eh? Llevataps.
0: Sí, és una paraula bonica.
5: Sacacorxos, hòstia, va. Ah, no em vull de vi.
0: No.
5: Ah, llevataps, posa'm en una copa.
0: És més elegant en català, és veritat que sí.
3: I com es feia això, Àlex?
4: Ho feien com amb una, durant cops a una paret amb una sabata i l'ampolla a dins i, bueno, s'obria el tap.
3: Com?
0: Això ho has provat, tu? Fiques l'ampolla dins d'una sabata i vas picant.
4: Sí.
0: I surt el tap.
4: Surt el tap.
1: Perdoneu, però jo haig de dir que amb aquest senyor vam fer un programa que es deia Glops, anava de vi, i jo obria una ampolla d'aquesta manera.
0: Ho vas fer-ho?
4: Ves que no fos aquest el vídeo que
0: mira,
4: he vist jo.
1: Està penjat, sí, sí.
0: I ho vas aconseguir, tu, Àlex?
4: Jo la vaig... Tu saps com aquesta... que és tan gastronòmic tot, que fan cuina conceptual, doncs jo diguéssim que vaig obrir l'ampolla de manera conceptual.
1: Senyor.
0: Se't va trencar, eh?
4: Sí.
0: És una altra manera, d'obrir el vi, també.
4: Sí, sí, sí.
0: És una altra manera d'obrir-lo. Cadi, gràcies per acompanyar-nos, per explicar-vos el vostre projecte i per compartir aquest menjar. I res, molta sort, i els que no els conegueu, aneu a Sants a menjar un dia.
1: I tant,
0: no?
1: I tant.
6: Apuntat. Gràcies a vosaltres.
0: La Cadi Drami, un fort aplaudiment per ella.
7: Cada vegada que sents una entrevista, penses que Catalunya ha de conèixer la teva història? Entra al corral.cat i omple el formulari. Veuràs que en Peyu, de prop, també és calb.
4: Ei!
0: Àlex, Vila!
4: Què passa?
3: Estàs bé, Àlex?
0: Què portes?
4: Avui he fet feina, avui, eh?
0: No havia vist mai ningú seure tan malament en un banc.
4: Això, que ho posin a les escoles de comunicació audiovisual.
0: Sí, sí, sí.
4: Si voleu comunicar, heu d'estar còmodes.
0: A veure.
4: Què passa? Que...
0: T'has estirat tot?
4: He entrat molt alterat, perquè pensava que no ho aconseguiria, però he arribat amb les ampolles que porto.
0: Portes quatre ampolles de cervesa.
4: Sí, i amb els targetons. Sí. I, bueno,
0: jo et recomanaria que canvia't els auriculars de costat, perquè aquest cable se t'entolligarà amb el micro.
4: És igual.
0: Les ampolles deixa-les aquí sobre. Deixa les cerveses aquí.
4: Faré el que vulgui.
0: No,
4: és la meva secció.
0: Val.
4: Ja sé que tu ets el director.
0: Sí.
4: Faré, si tu em dius que ho deixi, també ho deixo.
0: Deixa-ho perquè...
4: Molt bé.
0: Ara estàs més còmode.
8: Sí, home, ja se li veu.
0: Sí. S'asseu com la Viviana Ballbé en els seus inicis.
8: Sí.
3: Ui, ui, ui.
0: Digues.
4: Bueno, he anat avui... L'Excel a mi em posava obridor, no llevataps.
0: Bueno.
4: I l'objectiu era buscar una ampolla que tingués la ser trencada, ¿vale? Aleshores, no he portat quatre ampolles d'una cervesa que, curiosament, porta el nom, una cervesa artesana.
0: Existeix,
4: que porta el nom d'aquest programa.
0: La Renaixença, una cervesa artesana. D'on són aquesta gent?
4: De Santa Coloma de Queralt.
0: Mira, molt bé, la Renaixença de Santa Coloma de Queralt. I has anat allà?
4: He anat allà a veure la Laia i l'Albert, que són les dues persones al capdavant d'aquest... projecte, que he de dir que tenen un obrador per elaborar la cervesa que els ja s'ha dit l'Ajuntament.
0: Mira.
4: Això està bé. Quan les administracions no fan bé la seva feina, s'ha de dir, però quan les fan bé, doncs també s'ha de dir.
0: Correcte, sí, sí.
4: Aleshores, com han viscut el Gerard i la Laia que aparegui un programa de ràdio amb el nom de la seva cervesa?

0: Aviam, ens ho expliquen.
1: I algú, tu fiques a Google la Renaixença i en comptes de buscar el teu programa, de casualitat, algú li apareix. La Renaixença, cervesa artesana, doncs, tot és que de conya.
2: Van enviar un mail a una persona.
1: Ah, sí?
2: Sí, sí.
0: Que volia venir de públic.
2: No. Bueno, que volia que et coneixia un noi sardanista.
0: O sigui, es va escriure una persona sí, perquè entrevistéssiu a un noi sardanista. I què li vau dir? Li vau vendre una cervesa?
2: Que... No, li vam dir que havia contractat amb una cerveseria artesana que no era el programa de la Renaixença.
3: Clar, els estem fent publicitat a aquesta gent sense voler, diguem.
4: I viceversa, perquè tu has rebut algun mail demanant cervesa, perquè ells de moment han rebut un mail demanant que algú els hi entrevisti.
3: És veritat,
4: què vull dir?
3: Tenen més poder ells que nosaltres.
4: Sí, com són les coses, eh?
3: Escolta, això de la cervesa artesana s'ha anat posant una mica lloc ja, eh? No? És una mica passat com el pàdel, eh? Hi va haver un boom,
4: això
3: ara ja en queden menys. No?
4: Sí, però mira, aquesta, la Renaixença,
3: sí.
4: Queda...
3: Bueno, aguanta. Quants anys fa que la fan, no saps?
4: 5.
3: No t'inventis coses.
4: Bueno, sí.
3: No t'ho inventis.
4: Pues veniu amb mi, si teniu preguntes, veniu amb mi a fer reportatges i els hi pregunteu vosaltres.
3: És que funciona com la intel·ligència artificial. Que li fas una pregunta i si no la saps, se l'inventa.
4: Sí.
5: Sitges de la primera reunió, no? Deu ser.
4: Sí. I a vegades a la intel·ligència artificial li has d'explicar molt com el que vols i és com, bueno, però si tu m'hauries de solucionar a mi, no jo a tu les coses, no? Bueno,
3: sí, que és veritat.
4: Aleshores, què més?
3: Som a Santa Coloma.
4: Seguim
3: de
4: parlant de cervesa artesana, ¿vale? Mm-hmm. Què és més difícil? Macerar la cervesa o trobar l'epígraf de l'agència tributària en el que has de declarar quan ets artesà o artesana? Els hi vaig fer una pregunta amb una mica així de to de brometa. Escoltem-la. És més fàcil entendre el percentatge d'IVA que has d'aplicar o el percentatge de llúpol que ha de tenir la cervesa?
2: És més fàcil entendre el percentatge de llúpol que hem d'afegir, quina la quantitat d'IVA que hem de pagar.
1: Tenint en compte que el nostre sistema educatiu no ens ho expliquen.
4: Això és veritat, eh? Ni a fer cervesa artesana ni a fer la declaració de renta. Es diu renda, no renta.
3: Renda,
4: vale? Correcte. Nens i nenes de Catalunya, parleu bé, no sigueu com jo. Aleshores, sabeu per què no ensenyen a fer la declaració a la renda a l'escola?
3: Per què?
4: Perquè no interessa. Ara, jo recordo anar a una escola pública i que hi havia, podies triar de fer religió o educació moral. Aleshores, al final, el que vull dir amb això, que potser jo vaig triar educació moral, però podria haver triat religió, no? Perquè quan t'arriba una carta d'Hisenda, el millor que pots fer és resar, no? Encara que no hi creguis, bueno, aquí una cosa també, perquè s'entengui una...
3: Sí, molt bé.
4: Sí. Més coses sobre cervesa.
3: Digues.
4: Voleu saber com es fa la cervesa artesana?
3: Sisplau.
4: Doncs si ho sabeu,
3: o sigui,
4: si ho voleu saber, aneu a visitar a la Laia i al Gerard.
3: Tu no t'explicaràs, eh?
4: No, si us fa mandra, us he preparat un petit tall. Escoltem com és el procés d'elaboració.
2: Bueno, primer són quatre ingredients, que és l'aigua, la malta, el llúpol i la llevadura.
4: Mm. Vale, quatre ingredients.
2: I quatre també processos, que vindria a ser la maceració, la cocció, la fermentació i l'embotellat, maduració.
4: Ok. Ja està.
3: Que fàcil.
4: No cal entrar en detall, sí. Quatre coses.
3: Hi ha gent que només amb aquest tall ja muntarà una empresa.
4: Exacte.
3: Mira.
4: Teniu un obrador allà a Santa Coloma de Queralt, us el cedeixen, i bueno, potser us heu de barallar amb els de la Renaixença.
3: N'has fet mai de cervesa, tu, Àlex?
4: Jo, de moment, no estic... Bueno, és igual, no estic tan avorrit com per... Però no... Bueno, és que ara m'ha passat això pel cap i estic faltant al respecte com d'alguna manera...
3: No.
4: Bueno,
3: no passa res.
4: Jo tinc altres inquietuds, vale. Aleshores...
3: Jugar a màgic.
4: Per exemple.
3: Que has d'estar una mica més avorrit encara, eh?
6: Un dia m'ho explicaràs, això de màgic.
4: És unes cartes.
6: Ja, sempre me dius el mateix.
4: Bueno, vine un dia a jugar, si vols.
6: Ara.
4: Li cauries bé els meus amics, jo crec. sí, aleshores, si qualsevol dubte, www.larenaixença.cat.
3: Però no els hi feu més publicitat, que els saturarem la pàgina web,
4: bueno,
3: aquesta gent.
4: Bueno.
7: Però deu ser la Renaixenca.
4: Exacte. No, bueno, no ho
3: sé. Ara ja està acceptat, diria.
4: Ah, sí? A l'Instagram no, però, eh?
3: No ho sé.
4: No sí, no,
3: sé.
4: No.
3: No, putots no, sí, és que no.
4: Això sí que ho sé, no com lo dels anys, sí, això ja sí.
3: I vale. Els accents a les paraules catalanes, si vols registrar el nom d'una empresa, tampoc te'ls accepten. Perquè em va passar no fa gaire, sí.
4: M'estranya molt.
3: És estrany.
4: Que et passi, que... això, però bueno, si tu ho dius,
3: és
4: veritat.
3: Així, és així.
4: Aleshores, a mi en principi se'm va dir que això anava de l'obridor, vale? Jo els vaig demanar uns trucs per obrir ampolles sense obridors.
3: Mm-hmm.
4: Escoltem-los. Avui dediquem el capítol a l'obridor. Com a experts, jo diria, en cervesa artesana, quins trucs teniu per obrir una ampolla quan no hi ha un obridor?
1: M'apliquem la força.
0: Sí. Apliqueu la força, eh?
2: Sí, és buscar un canto 90 graus.
0: Aquest me'l sabia, sí.
2: I picar-la. Hi ha gent que ho fa molt fàcil, amb un encenedor.
0: Oh, sí, això ho he vist.
2: Clar, allà és d'aplicar com més força, és de fer palanca amb la teva pròpia mà.
1: I després, si sou dues persones, és molt fàcil obrir-te amb una i una botella amb una altra, però clar, obres una.
3: Mira, el meu pare ho feia amb la punta de la forquilla, amb el cul del mànec de la forquilla.
4: El meu amb la parpella de l'ull feia així.
3: Què dius ara?
4: Sí, sí.
3: Hòstia, me'l presentes al teu pare.
4: Ja te'l presentaré. Segurament ja sabíeu la majoria d'aquests trucs, però jo també em sabia la teoria de circular amb el cotxe i per treure amb el carnet de moto vaig haver de tornar a fer l'examen teòric, així que bueno...
3: Pues, vas suspendre, eh?
4: No, no he suspès. Jo crec que ja he aprovat.
3: Què vols dir?
6: Com?
4: Ja he d'haver aprovat. Aleshores... S'està acabant el temps de la meva secció.
3: O sigui, també... en el dia que ens situem avui, 2 d'abril, ja has d'haver aprovat.
4: Jo hauria d'haver aprovat, si no... bueno.
3: Estàs a punt d'aprovar, si no.
4: Sí, jo crec que sí.
3: Sí. Espero. Però ja has anat un cop i vas suspendre.
4: Vaig suspendre, sí, perquè vaig trepitjar. Home, algú ha de mantenir a la DGT, no? Si tothom aprova la primera, Peyu, clar.
3: Què et va passar?
8: Les multes ja els anem...
3: Què et va passar? Què et va passar?
4: Doncs mira, hi ha dues plaques que has de passar amb la moto... Allò és un sac a quartos, li vaig dir al meu professor de l'autoescola.
3: Sí, això va molt bé perquè t'aprovin normalment.
4: Sí, home, a mi em... Bueno, i vaig trepitjar. Allà, només començava a fer pum, i vaig dir... Oh. Vull dir, si hem de suspendre, doncs suspenem a començar.
3: Ja està.
4: Ja està. Però tampoc li interessa això a la gent, no?
3: No,
6: sí,
3: no.
6: Sí.
3: Jo crec que la teva vida, molt més que el de la cervesa, ja t'ho dic ara.
4: Sí, doncs pues això. I ja està, i em van dir a suspès. I jo vaig dir, pues mira. Moltes gràcies. A pagar pràctiques.
3: Mira. Tens algun document més del teu reportatge extens sobre la cervesa artesana?
4: Sí. Per acabar, vaig preguntar a partir de quina hora per ells estava ben vist començar a beure, perquè potser algú diu, saps?
3: Sí.
4: A partir de quina hora puc començar a beure cervesa?
3: Jo ho he vist fer des de les 7 del dematí.
4: Sí, jo també. Cada, bueno, a vegades, sí. Uh-huh. Allò que et lleves per anar a treballar a les 6 i mitja, un senyor amb un quinto o sigui, un carajo.
3: Sí, els que esmorzen fort. Sí.
4: Aleshores, escoltem a partir de quina hora per ells és, està bé començar a beure. A partir de quina hora creieu que ja està ben vist beure's la primera cervesa del dia?
1: Nosaltres no som qui per jutjar cadascú.
4: Si és artesana, és igual, no?
1: No, fora cony, és el que dèiem abans, que és un bon moment per estar a l'hora del vermut, que tens ganes de gaudir d'una bona birra.
0: O un dilluns abans d'anar a l'oficina.
2: Bueno, dir des de la setmana és igual, el dia. Jo crec que és l'hora, sí, és el moment que... Jo sempre, bueno, nosaltres sempre acostumem a l'hora del vermut.
3: El vermut, eh?
4: El vermut.
3: Molt bé. Quan us vagi bé.
4: Quan us vagi bé, però sempre amb moderació.
3: Sempre. Igual que el carnet de moto, amb moderació.
4: Exacte.
3: No us el traieu a la primera. Àlex Vila, moltes gràcies.

0: Què està sonant, Arnau?
1: Això és la veu inconfusible de la texana Janis Joplin. Oh. Aquí ens interpreta una cançó anomenada Cry Baby, publicada originalment l'any 1963 per Garnet Mims and the Enchanters, i que l'any 71 Janis Joplin va versionar portant-hi tot el seu caràcter. Pocs mesos abans de morir va concedir una entrevista al periodista David Dalton i en un moment determinat la Janis va buidar la bossa de mà que portava.
0: Ah.
1: Tota sobre la taula. D'allà dins hi van sortir diversos objectes. Claus d'hotel, papers diversos, maquillatge, pues de guitarra, una ampolleta de whisky buida, cintes de casset de Johnny Cash i Otis Redding, un despertador i un llevataps.
0: Un llevataps.
1: Un llevataps també. Des que vaig
0: com a xuriguera
1: que...
0: la Janis Joplin, eh? Sempre portava un llevataps a la bossa.
1: La gent d'aquesta categoria sempre en porta un.
0: Sí, sí.
1: Jo des que vaig saber que ell en tenia una a la seva bossa de mà, em porto també un.
0: Veus?
1: A la butxaca.
0: Mira, això i una pallaresa, pel que pugui ser.
1: Això també va bé.
0: Sí, jo sempre,
1: sempre. Jo també. Que aneu armats per la vida.
0: Sí, no se sap mai. A Catalunya has d'anar sempre bon ull obert. Doncs escoltem la Janis Joplin i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per l'enfonsament del Costa Concòrdia.

0: Mercè, m'agrada com bordes.
1: Sí. Avui tenim la Taca, que és un gos rater de Girona. Veiem-la.
2: És un dels noms bastant posats, eh?
1: Taca. Ai, que bonic. Ah, clar, perquè té una taca només, a l'orella.
2: Té una orella negra, sí.
0: I el morro.
1: Una taca. Ai.
2: Sí, però el morro
1: el
2: normalment
1: morro és la trufa.
2: Tots. Normalment
0: és que jo sóc de gats.
3: Sembla la gola, això.
1: En fi.
3: Per mi que és la gola.
2: A la gola del Ter. Pot ser, no ho sé, no ho sé.
1: El seu responsable, el Xavier Guzmán, ens explica que està obsessionada pel menjar, cosa que també fan molts gossos, que és molt dòcil, i en Xavier ens explica que borda només un cop l'any.
2: Ah, sí?
1: Borda tan poc que borda només un cop l'any.
2: Com per la festa major o...
3: Per Sant Esteve.
2: Sí.
1: La taca és tan bufona que un turista rus se'n va enamorar, la volia comprar al preu que fos, i quan vull dir el preu que fos...
0: Quina sort, no?
1: Sí, sí, es veu que li va donar un xec en blanc.
0: Hòstia!
1: Passa el que vulguis!
2: Hòstia, per què no em passen aquestes coses a mi?
0: Hòstia, em compraré un
1: cos, que tu la vendries, no?
2: Eh?
1: Tu la vendries.
4: Hòstia,
2: noi! Hem dit un xec en blanc, eh?
0: Home!
1: És que a mi me la pela un xec en blanc.
2: Hòstia! Mercè!
1: Altres coses, però no vendria un membre de la meva família.
2: Un membre de la teva família?
3: És un gos!
2: Que l'has parit tu?
1: No, però jo me'ls estimo, els animals.
2: Jo també, però un xec en blanc i agafes carinyo de seguida, eh?
1: No.
3: Un xec en blanc hasta la nena.
1: Que vés a saber que li... Vés a saber que li fa el
4: rus.
1: Que no teniu sentiments.
2: Ja, jo un xec en blanc li faria... El xec en blanc el faria servir d'animal de companyia un temps. Li faria una caseta de fusta allà al jardí, el portaria allà.
0: No t'en brut.
2: No,
0: hòstia,
2: un xec en blanc ni pisca.
1: Si mai ho fas, ves-lo cobrar ràpid, perquè segurament quan hi vas ja no hi ha res.
2: Ja no hi ha. Vinga, va, per on passejarem el gos, Arnau?
0: L'Europa d'entre guerres és un trencaclosques difícil de resoldre. Avui posem la mirada a la regió d'Ucraïna, que després de la revolució russa ha passat a formar part de la Unió Soviètica.
2: Avui passegem el gos per Ucraïna, any 1932. Música de festa major, eh?
1: Sí, sí, totalment. No.
5: Peyu, al moment de que sona la música, has d'estar callat, perquè és el moment que...
2: és veritat, perdó. Perdó.
3: Ai, sisplau.
2: La taca, la gossa de Girona obsessionada amb el menjar, ja es pot anar preparant, perquè avui passarem fam de veritat. La passejada comença als afores de Donetsk, situada al sud-est d'Ucraïna. Amb el triomf de la revolució bolxevic, Ucraïna ha perdut qualsevol oportunitat de ser independent. Ara forma part de la Unió Soviètica. En principi, els ucraïnesos seran tractats igual que els seus camarades russos, però a l'hora de la veritat, el gran líder Iosif Stalin té altres plans. Vol convertir Ucraïna en el graner de Rússia. Aquesta regió ha d'alimentar la mare pàtria. Ja ve de lluny, això dels russos i Ucraïna, eh?
1: Sí, no.
3: Tota la vida.
2: El seu objectiu és acabar amb els anomenats kulaks d'Ucraïna, que són els agricultors que tenen terres al seu nom. Els kulaks són petits propietaris que tenen camps i jornalers a sou.
5: Bueno, això també ho teniu aquí a Osona, no?
2: Sí, sí, sí, més o menys. No sé si a Osona petits propietaris seria la paraula, però sí. Solen ser més grossos, normalment. Un dels kulaks, per exemple, és l'Anton Ivanovich Kostenko.
3: Kostenko?
2: Sí.
3: Mira, jo em dic Kostenk.
2: Ah, sí.
3: Una mica...
2: Kostenk, Kostenko. Mira, doncs fes-lo tu.
3: El què?
2: El personatge.
3: Ah, val.
2: Sí.
3: Sí, home.
2: La seva història ens servirà per il·lustrar el context de l'època.
3: Kostenko sóc, eh?
2: Sí.
3: Pobre de mi. Per quatre terres que em vaig heretar del meu pare, ben poca cosa, eh?
2: Sí.
3: Jo, el que tinc...
2: Sí, els que heredeu sempre és poca cosa.
3: Sí.
2: Però acostuma a ser menys els que no hereden res, eh?
3: Ei.
2: També t'ho dic.
3: I el que hem de pagar...
2: No, si no et surt de compte.
0: Regalo, doncs. Regalo.
2: L'Anton és un propietari d'unes quantes hectàrees de terreny fèrtil. De tota manera, l'Anton i la seva família ho estan a punt de perdre tot. La primera mesura de Stalin ha sigut col·lectivitzar les terres. Qualsevol camp sembrat passa a ser propietat de la Unió Soviètica.
3: Mira, millor, eh?
2: Sí.
3: Millor, perquè aquestes terres només ens porten mal de cap. I cap alegria, eh?
2: Sí,
3: vull dir, molt poques alegries, eh?
2: Sí, sí.
3: Patim molt, per portar això endavant.
2: Ja també ho he sentit per aquí, us dono això, també, sí.
0: Regalo, doncs.
2: Regalo, si porta tants mal de cap.
0: Regalo. Només plora, regalo.
3: Aviat està arreglat, saps?
2: Els propietaris sempre ploren.
3: Sí.
2: Doncs no té massa bona pinta tot plegat. Com que durant la revolució russa ucraïna es va intentar independitzar, ara en pagaran les conseqüències. Oh. Des del Kremlin pensen esprema la població rural fins deixar-los secs.
1: Has sentit què ha dit?
3: Què ha dit?
1: Que els bolxevics ens volen expropiar les terres?
3: No pateixis, dones.
1: No pateixis.
3: No pateixis. Hem passat coses pitjors.
1: No sé.
3: Home, i tant.
2: Ara ho veurem.
3: Has un dia no ho has dit d'una manera que m'has espantat.
2: És que venen fortes, eh?
3: Sí?
2: Sí. Per garantir que tota la producció de cereal se la queda a l'Estat, els soviètics han desplegat sobre el terreny els temuts agents de la policia secreta russa del GPU.
5: Però el GPU?
2: Eh?
5: Tu vols dir el KGB?
2: No. El KGB vindrà més tard. L'any 1932 són els agents del GPU, que més endavant es convertirà a l'NKB. B baixa. Després això serà l'NKGB, per arribar a ser l'MGB, que després serà l'MBD, per finalment esdevenir el KGB.
5: Com provocal.
2: M'heu seguit una mica o no?
4: Sí, tant.
2: No.
4: Eh? Tant i tant.
1: Té nom d'equip de bàsquet.
2: Sí.
4: Molt fàcil que és tenir Guàrdia Civil.
2: Sí, noi.
1: Sí.
2: S'entén a la primera.
1: Tenen un merder que és que no s'aclareixen ni entre ells, de veritat.
0: Bones tardes, camarades. Sóc l'agent del GPU.
2: Del GPU, eh?
3: GPU? No, o sigui, no sou els del KGB encara, eh?
0: No, el KGB vindrà més tard.
3: Val.
0: Ara som el GPU.
3: GPU sóc.
2: El GPU. A partir d'ara, els culacs sí que tenen motius per plorar. Els camperols d'Ucraïna, tinguin o no tinguin terres, hauran d'organitzar-se en granges comunals. Treballaran de sol a sol i entregaran tot el cereal als agents del GPU.
3: Bueno, però, a veure...
2: Què?
3: Haurem d'entregar, però alguna cosa ens quedarem per nosaltres, no?
1: Home, clar.
2: Tot el que facis.
3: Home,
2: tot el que facis.
3: Alguna cosa haig de poder menjar, no?
2: Tot el que facis.
0: El més important és omplir els camions de cereal. El vostre menjar és una cosa secundària.
1: Però ens morirem de fam.
0: Heu de ser solidaris amb altres regions de la mare pàtria que no tenen la sort de ser tan riques com Ucraïna.
2: Sí. Ja em sona, això.
1: A què? A què?
2: Sembla una bajanada, però el pla de Stalin podria ser aquest. Simplement deixar morir de fam els camperols. Aviam, a llarg plaç és mal pla, eh?
3: Hem anat a pitjor, eh?
2: Sí, sí.
3: Mercè ja tenia raó.
2: Encara que la Unió Soviètica ho va intentar tapar durant anys, el que relatem a continuació està ben documentat. Les brigades del partit entren casa per casa i confisquen tot el menjar que troben. Gra, patates, animals. Molts camperols ucraïnesos opten per amagar una quantitat de menjar per poder sobreviure.
1: Ja li hem dit que aquí no hi ha res. Sí, s'ho han emportat tot, ja.
0: Això ja ho veurem.
2: Els agents del GPU fins i tot punxen al terra amb barres metàl·liques per trobar reserves enterrades.
1: Busqui, busqui, a mi m'és igual. Nosaltres no tenim res a amagar.
0: Ah, no?
1: No.
0: I aquesta terra remoguda, què?
1: No, aquí no busqui, eh? No, aquí no busqui perquè no hi trobarà res, aquí.
0: Es
1: no.
0: Pot saber què és aquest forat amagat?
1: Oh, l'avi.
0: És ple de menjar.
3: Hòstia, quina sorpresa. Primera notícia.
1: Ui, mira, teníem menjar aquí.
3: Hòstia, senyor gent.
0: Què és tot aquest blat?
3: Mira, estic tan sorprès com vostè.
1: Sí, eh?
3: Ai, carai, què fot això aquí sota?
0: Tot això queda confiscat. Vostè i jo. Mirim.
3: Sí.
0: Mirim.
3: Sí.
0: Mirim de veritat.
3: Ah, vale.
0: Vostè i jo haurem de parlar seriosament.
3: Com vulgui, eh? Però vull dir, jo...
2: No sabies que ho tenies aquí, això, Florida?
1: No.
3: De veritat.
1: Que li vas posar tu?
3: No,
1: jo tampoc, eh?
3: Això devia ser d'un altre.
1: Algun animaló
2: que
1: va fer rebost.
3: Sí.
1: No.
2: Amb aquest panorama, els camperols intenten sobreviure com poden. Alguns opten per trair els seus veïns per rebre un tracte de favor per part de la policia secreta.
1: No ens faci res, senyor GPU, GPS, com era?
2: GPU, GPU.
0: Agent del GPU.
1: Ah, sí, perquè sap qui té molt menjar amagat, senyor agent GPU? El nostre veí.
3: No ho diguis.
1: Bueno, noi.
3: Això és molt lleig.
1: Bueno, ens hem de salvar, eh?
3: Mercè, però...
1: Sí, però, mira, escolta, sí, miri, vostè va...
3: Calli.
1: Ja no reclo, aquest no té cara de reclo. No. Vagi a casa seu, eh? Ja veurà quin rebost. Que sí, que vagi.
2: La pena per amagar menjar pot variar entre 10 anys a una presó de Sibèria o directament la pena de mort.
0: Hòstia.
2: La decisió és una mica arbitrària, també us ho dic.
4: Què li han dit que què?
2: Què?
4: Hòstia, seran desgraciats?
0: Una font m'ha informat que en aquesta granja s'hi amaga menjar ja robat a la mare pàtria.
4: Aquí, li juro que no hi ha res de res, eh? Vull dir, qui t'ho ha dit, això?
0: Les nostres fonts no es poden revelar.
4: Me cago en Déu, ja d'haver sigut tu, eh?
3: Què, jo?
4: Eh? Me cago en Déu, entre tu i la teva dona, segur que ha sigut...
1: Jo no he sigut...
3: Ai, vull dir, primera notícia. No ho sé, de veritat, t'ho juro, de veritat. Cas on era, t'ho juro, eh?
2: Bona relació deveu tenir, que no li dius ni pel nom, que li dius, ai, veí. Sí.
4: No, va parir.
2: Veí, li dius. Va.
4: És un calçasses.
3: És el veí.
2: Sí. La situació és surrealista. Els camperols s'estan literalment morint de fam i els comissaris polítics els confisquen fins i tot les llavors perquè no puguin plantar cap altra cosa.
4: A veure, si és raonable, senyor comissari, aquestes llavors són per fer quatre tomaqueres. Vull dir, hòstia, ni això em puc quedar?
0: Encara no ho heu entès. Ningú pot tenir res de la seva propietat.
2: Res de res vol dir això, eh? Res de res.
3: Res.
2: Ja us hem dit que la nostra gossa, l'Ataca, avui passarà gana de veritat. Molts camperols ucraïnesos xinesos opten per, atenció, menjar-se l'herba i les escorces dels arbres.
4: Que s'han d'estar molt cardats per menjar-nos les escorces dels arbres,
2: eh? Hòstia, la resina aquella del pis encara d'aquí les dents, nano, i no la tornes a obrir la boca.
4: Fetes a la planxa, poder.
2: No sé, no n'he provat mai d'escorça de pi, no l'he provat. Però a vegades allò fent llenya i això et queda aquí als dits.
3: Diumenge veniu a dir a casa que us faré escorça de pi.
2: Bueno,
4: amb salsa de calçots.
2: No ho sé. I espereu-vos perquè la cosa va pitjor. Ara els soviètics han tret una nova llei, coneguda com la llei de les espigues.
4: Oh, cago, no sé per on anirà, però no fa bona pinta aquesta llei, eh?
2: Bueno, sabeu que després de fer la collita del blat sempre queden quatre espigues escampats pels camps, no? Queda allò... Bueno, doncs la nova llei prohibeix que els camperols recullin fins i tot les espigues que hagin quedat oblidades pel camp després d'haver fet la collita.
3: En català tenim un verb.
2: Què?
3: Tenim un verb.
2: Sí.
3: Espigular.
2: Espigular. Què és recollir aquestes espigues?
3: Sí, sí, sí, el que ha quedat.
2: Doncs ni això.
3: Ni això, eh?
2: Ni això. La llei diu que els homes que intenten robar de la propietat comunal han de ser considerats enemics del poble. Encara que siguin espigues que estiguin a terra, allò és propietat de la mare pàtria.
1: Mare.
4: Doncs estic fins de, les, de la mare pàtria de les espigues, estic fins al... M'he equivocat de guió, ara.
2: És que estàs nerviós, estàs
4: sí,
2: nerviós.
4: Perquè m'ha sortit estic fins als ous. Sí. Llavors he pensat que havia dit espigues i m'he quedat la pixó al liu. Estic ben tip, això és el que vull dir.
2: No es pot recollir ni un sol gra de terra. Els pagesos que queden vius estan tan desesperats que hem d'anar en compte amb l'ataca. El gos rater de Girona, els gossos i els gats de les granges, ja us ho podeu imaginar. Tu, Mercè, no te la vendries a un rus que et donés un xec en blanc, però una bona gana passessis, eh?
3: Nyam.
2: Eh? Eh? Sí.
5: Sopa.
2: Són els primers d'anar cap a dins l'olla. Aquest període tan desastrós de la dictadura estalinista se l'acabarà coneixent amb el nom de Holodomor, que en ucraïnès vol dir literalment morir de fam. Unes polítiques repressives que van condemnar a mort pobles sencers d'Ucraïna. El pitjor de tot és que l'exèrcit va prohibir que els camperols es poguessin desplaçar cap a altres pobles per buscar menjar. Voleu quatre dades per acabar aquesta història tan divertida que m'ha explicat?
4: Que va d'alegrar.
2: 5.000 persones executades per la llei de les espigues. 5.000 executades. 5.000 persones. Vostè ha agafat blat, mort. Vostè ha agafat blat, mort. 125.000 persones enviades als gulags. Tot i els esforços de la Unió Soviètica per amagar-ho, es calcula que unes 7 milions de persones podrien haver mort per inanició.
4: Collons.
2: 7 milions, eh? Home. És quasi bé tot Catalunya.
4: Hòstia.
2: Són 8 milions, eh? 7 milions morts de fam, eh?
3: No sé, quedo clavat.
2: Quedes, has quedat ara... Ara has quedat cardat, ara, eh?
3: Sí, sí.
2: Anem a veure si el nostre gos sobreviu. L'ataca, la gosseta de Girona.
1: A veure.
2: La pregunta, Mercè.
1: Oh! M'ha fet una cara d'ensurt?
2: Sí, s'ha espantat.
1: Que, sou pare i fill?
3: Sí.
1: Sí? Com et dius?
6: Guillem.
3: Ivan.
1: I d'on veniu?
6: De Centelles.
1: Teniu la vida de l'atac a les vostres mans, eh?
3: Ai.
1: Sí? Doncs vinga, escoltem l'àudio del seu propietari, que ens explica una mica...
2: El que no es va vendre...
1: El que no es va vendre l'atac.
2: El gos a un rus per un xec en blanc.
3: Ivan.
7: Vinga, ataca. Ànimus, va, que això... anirà bé, vinga, que contestarà la pregunta correcta. Vamos, vamos, que tu pots. Taca, tranquil·la, tranquil·la.
2: Tranquil·la.
7: Tot bé.
2: Què significa la paraula bolxevic en rus? A. Terra unida. B. Persona sense rei. O C. Membre de la majoria.
1: A veure, quin contesta dels dos?
8: La sol encertar, eh?
2: S'estan barallant pare i fill, eh? A, B o C?
6: Què sé?
8: La B.
6: La B?
1: A veure...
2: El pare diu la B. El fill, tu què haguessis dit si no t'hagués condicionat el teu pare?
6: No, no sé.
9: No sé. La C?
6: Sí,
2: potser la C. La C, correcta! Sí.

0: Bolxevic vol dir membre de la majoria. No sabem com ho hem fet, però l'ataca està perfectament. Hem superat la fam de Holodomor, una de les passejades més dramàtiques i sonades que hem tingut fins ara, tenint en compte que 7 milions de persones van morir de fam i que els camperols supervivents van fotre els gats i els gossos a dins l'olla, ha sigut una sort que l'ataca hagi tornat a Girona d'una sola peça. I fins aquí... Ai, el telèfon. Ui. Ja l'agafo, ja l'agafo.
1: Sí, ja l'agafo tu, perquè...
2: La caixa bé.
3: En Putin.
0: A l'UGT.
2: A l'UGT.
0: Sí.
4: Nen?
0: Mama, què vols?
4: No agafis el cotxe, eh?
0: Per què no el puc agafar? Què passa?
4: No l'agafis, boig.
0: Què passa, mama? Què?
4: Oh, que avui és l'operació sortida, eh? Surten tots els de Barcelona que van de vacances per Setmana Santa.
0: Ah, bueno, no pensava pas sortir, eh? A més, a Osona no conto que hi hagi gaire problema. Vull dir, en tot cas, a la sortida de Barcelona...
4: Tot Catalunya, quedarà col·lapsat. Ai. Nosaltres amb el teu pare anem a Lourdes.
0: Ah, sí?
4: Sí, anem a passar 4 dies a veure la Mare de Déu de Lourdes, aviam lo de la iaia.
0: El què de la iaia?
4: Aviam si es produeix el miracle, eh?
0: Quin miracle, mama.
4: Cony, pera, si es mor i deixa d'emprenyar i podem vendre la casa, ja.
0: Mama, per l'amor de Déu, pobra iaia.
4: Oita, ja han deixat el cotxe a punt? El teu pare l'ha anat a aparcar a la C-17 a les 8 del matí.
0: Què vols dir, la C-17,
4: mama? Per no trobar trànsit. L'ha deixat parat al carril dret amb els 4 intermitents posats.
0: No es pot...
4: I ara ja l'agafarem i cap a Lourdes.
0: No pots deixar el cotxe a la carretera, al mig de la carretera.
4: Cony, així si hi ha cua per l'operació sortida, nosaltres ja anirem primers.
0: Aviam, això és una tonteria. Mama, aviam, primer que la grua ja se'ls el deu ben portat. I no anireu primers perquè la gent deu haver anat adelantant pel carril a l'esquerra, si el teníeu allà parat a la dreta, saps?
4: Impossible, perquè el carril a l'esquerra hi ha posat la fusta de planxar oberta.
0: Què dius, mama?
4: No m'enganxaran pas a mi tota aquesta colla de pixapins.
0: Mama, sense faltar el respecte. Va,
4: vols que li demani alguna cosa a la Mare de Déu de Lourdes, eh?
0: No demani res, no cal, no
4: vols
0: cal.
4: Vols que li demani que et creixin els cabells?
0: Mama, penjo, adéu, va, que vagi bé. Adéu, adéu. Fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb nosaltres.
5: Vols escoltar més podcast com aquest? Trobaràs tot el catàleg de Catalunya Ràdio a l'app de 3Cat i a catradio.cat.

0: Són les 6. Espanya guanya el Mundial de Futbol contra l'Argentina per 1-0 a la pròrroga. Francesc Ripoll.
1: Amb un gol de la blaugrana Ferran Torres a la segona meitat de la pròrroga, en un partit que la selecció espanyola ha dominat i que ha jugat amb un home més tota la pròrroga per l'expulsió d'Enzo Fernández. És la segona vegada que Espanya guanya un Mundial. Argentina perd la seva quarta final.
0: Un Mundial que reuneix Trump i Sánchez a la llotja després de mesos de confrontació i crítiques mútues per la guerra contra l'Iran o la despesa en defensa a l'OTAN. Hi ha hagut una encaixada de mans i han intercanviat unes breus paraules. S'han compartit tribuna amb la presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, i el primer ministre del Canadà, Mark Carney. A Catalunya, dues persones han mort ofegades aquest diumenge. Un menor a la piscina d'un hotel de Calella, al Maresme, i un home a una platja de Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. Aquest dilluns hi ha 37 municipis de 7 comarques amb risc extrem d'incendi i es mantenen tallats els accessos a la Ribera Salada, la Baronia de Rialp i al Montmell Marmellà. A l'estat espanyol continuen condicions de propagació elevades al foc de Guadalajara i s'ha pogut estabilitzar el de l'Aragó. Els Estats Units concentren caces al Pèrsic després de 8 dies d'espiral de guerra contra l'Iran, en què han mort almenys 3 soldats nord-americans. Teheran dispara 4 míssils contra Jordània i Israel i amenaça de contestar de ple qualsevol atac iranià amb ajut de Washington o sense. Els Mossos investiguen la mort violenta d'una dona de 75 anys a Soses, al Segrià. L'avís de la desaparició es va rebre la nit de dissabte i els agents van trobar el seu cos sense vida poc després en una zona de conreus. Ara s'investiga el cas, que està sota secret de sumari. I aquest dilluns podran tornar a casa els primers veïns desallotjats per l'esvoranc de la línia 9 al Putxet, a Barcelona. Es van desallotjar 8 edificis i, de moment, només es recuperaran a la normalitat 2 finques.
1: Esports. A banda de la victòria de la selecció espanyola al Mundial, destaquem que Remco Evenepoel ha guanyat la 15a etapa del Tour de França. El belga s'ha imposat a l'esprint final al líder, Tadej Pogacar, en una etapa en què el danès Jonas Vingegaard ha caigut, s'ha fracturat la clavícula i ha abandonat la ronda francesa. I a la Fórmula 1, el Gran Premi de Bèlgica, victòria del líder Kimi Antonelli, seguit del Ferrari de Charles Leclerc i el Red Bull de Max Verstappen.
0: I pel que fa al temps, temperatura més alta aquesta matinada i avís de calor nocturna a les Terres de l'Ebre, al Segrià i al Baix Camp. A moltes zones no es baixarà dels 25 graus de mínima. Dilluns començarà amb sol, noves núvols també, baixos al Delta de l'Ebre, i a la tarda es poden superar, atenció, els 40 o 41 graus al Pla de Lleida.
2: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us hi informa Sara Riera. Ho dèiem, Espanya guanya el Mundial de Futbol contra l'Argentina per 1-0 a la pròrroga. Francesc Ripoll.
1: Amb un gol del blaugrana Ferran en una final disputada a Nova Jersey, ha estat una final clarament dominada per la selecció espanyola amb més possessió i totes les ocasions. De fet, Argentina no ha remuntat entre els tres pals en tot el partit. El temps de descompte, Enzo Fernández, migcampista argentí, s'ha expulsat amb doble groga per una falta sobre Pau Cubarsí. Al primer minut de la segona part de la pròrroga, Ferran Torres ha fet el gol de la victòria amb una rematada des de dins l'àrea amb la cama esquerra. Juliano Simeone ha tingut l'empat al tram final, però el seu xut ha marxat desviat. El davanter blaugrana ha estat escollit com a millor jugador del partit. El sentim en declaracions a Televisió Espanyola.
3: Bueno, al final una liberación muy grande. Creo que he sido una persona muy criticada a lo largo del Mundial, pero yo creo que como he dicho antes, el destino está escrito. Gracias a Dios siempre me da esas fuerzas para seguir y al final, como digo, Dios le da las cosas a quien más se lo merece.
1: Y Luis de la Fuente, el seleccionado español, parla d'orgull.
4: Especialmente mucho orgullo. Orgullo por esta generación de futbolistas que han ido creciendo con esta idea, fieles a la idea, haciéndola mejor, dándonos un ejemplo de grupo, de equipo, de familia, de buenos, grandes y futbolistas con un potencial y un talento excepcional.
1: L'altra cara de la moneda, l'Argentina, d'Scaloni i de Leo Messi, el seleccionador argentí reconeix la superioritat de la selecció espanyola.
2: Agradecimiento eterno a estos chicos que nos han dado otra final del mundo y han competido hasta el final. Han sido mejores, eso es la verdad. Pero yo me guardo un enorme recuerdo de ellos, de con lo que han hecho, lo que vale llegar hasta acá.
1: A la selecció espanyola hi ha els jugadors catalans David Raya, Joan García, Eric García, Pau Cubarsí, Marcú Corella, Marc Pubill, Dani Olmo, Lamine Yamal, Víctor Muñoz. A més, hi ha els jugadors del Barça, Ferran Torres, Gavi i Pedri. Pau Cubarsí ha estat escollit com a millor jove, Unai Simón millor porter i Rodri millor jugador. Amb aquest títol, la selecció espanyola aconsegueix el seu segon mundial després de la guanyeta a Sud-àfrica l'any 2010 i ho fa sense perdre cap partit i encaixant només un gol. Argentina, en canvi, perd la seva quarta final d'un campionat del món. Ho va fer el 1930, el 1990, el 2014 i també en aquesta edició.
0: Doncs en aquesta final del Mundial de Futbol que s'ha fet a Nova Jersey també hi ha una mirada política. Hem vist una encaixada de mans entre el president Donald Trump i Pedro Sánchez poc abans que comencés aquest partit. Per una estona, les discrepàncies polítiques doncs entre tots dos han quedat de banda enmig d'un esdeveniment que ha estat ple d'estrelles, el més pur estil nord-americà, que han amenitzat el show de la mitja part. Anem ara a Washington, Oriol Serra.
5: La tensió geopolítica ha quedat en un segon pla a la llotja de l'estadi d'East Rutherford, a Nova Jersey. El president dels Estats Units i el d'Espanya, tot i que no s'han assegut de costat, han trobat el moment per a fer una encaixada de mans diplomàtica i han deixat de banda les diferències polítiques i ideològiques en un escenari que no era l'indicat per això. Recordem que la Casa Blanca ha criticat darrerament i molt durament la resistència d'Espanya a portar més del 2% del seu PIB a les arques de l'OTAN i també que no hagi col·laborat logísticament amb els Estats Units a l'hora d'atacar l'Iran. Donald Trump s'ha allotjat al costat del president de la FIFA, Gianni Infantino, un Trump que s'ha sortit amb la seva fent sonar l'himne nord-americà abans del partit amb la interpretació de la cantant afroamericana Jennifer Hudson. Val a dir que amb Donald Trump és la primera vegada que un president dels Estats Units assisteix a la final de la Copa del Món de Futbol. El 1994, quan també es va celebrar aquí als Estats Units, l'aleshores president Bill Clinton va delegar l'assistència al seu vicepresident Al Gore. Més enllà del futbol, la final de la Copa del Món ha comptat amb la presència de nombroses estrelles participant al show de la mitja part, amb Madonna, Robbie Williams, Laura Pausini, Justin Bieber, BTS i Shakira, entre d'altres.

0: Aquí a Catalunya, dues persones han mort ofegades aquest diumenge. A Calella, al Maresme, un nen de 6 anys s'ha ofegat a la piscina d'un hotel. Els serveis d'emergències han rebut l'avís cap a les 6 de la tarda i han mobilitzat 4 ambulàncies, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. L'altre és un home de 76 anys que ha mort ofegat mentre es banyava a una platja de Castelló d'Empúries. S'ha desmaiat mentre nedava. Els socorristes l'han tret de l'aigua, però ja no l'han pogut reanimar. En aquell moment onejava la bandera groga. El cas és que des que va començar aquesta campanya de bany, a mitjans de juny han mort ofegades 7 persones en piscines del país, a les platges, i han perdut la vida 12 persones. Aquest dilluns s'augmenten a 37 els municipis en perill extrem d'incendi forestal i també s'incrementa el nombre dels que estan al nivell 3 del Pla Alfa dels agents rurals per risc molt alt, que són 219. També continua restringit l'accés a 3 espais naturals del país, la Baronia de Rialp, la Ribera Salada i l'Espai Natural del Montmell Marmellà. Davant d'aquesta situació, Anna Servent, que és la cap de l'àrea regional de l'Alt Pirineu dels agents rurals, insistia que cal respectar aquestes restriccions.
1: Cal demanar una màxima prudència. Els boscos continuen acumulant un estrès hídric molt, molt important. La vegetació cada cop està més inflamable i qualsevol petita negligència pot tenir conseqüències molt greus.
0: Aquest diumenge els bombers han hagut de treballar en diversos incendis. Un ha cremat 4 hectàrees de canyes i matolls al Prat de Llobregat i també n'hi ha hagut un altre en una zona de Rostolls a Cardedeu, al Vallès Oriental. A més, també s'ha cremat un paller en una masia d'aigua viva al Gironès. Mentrestant, a l'estat espanyol, l'incendi que crema des de dijous a Guadalajara continua descontrolat i ja ha cremat 16.000 hectàrees en un perímetre de 5 quilòmetres. Les condicions allà de propagació van a l'alça i hi ha una vintena de municipis que s'han hagut d'evacuar i no es descarta que les pròximes hores se n'hi hagin d'afegir més. Els bombers prioritzen la defensa dels nuclis de població, com és obvi. Daniel García Marco és el director tècnic d'extinció d'aquest foc.
2: Estamos ante unas situaciones de riesgo extremo, igual que los días anteriores, pero incrementándose en las condiciones de propagación. Pensad que los primeros días que estaba fuera de capacidad de extinción, la velocidad de propagación era 2 kilómetros por hora y ayer tuvimos de 4 kilómetros por hora con todo lo que ello conlleva.
0: Les condicions continuen sent desfavorables amb ratxes molt fortes de vent i han demanat als agricultors que han ajudat en les feines d'extinció que deixin de fer-ho. El viceconseller de Medi Ambient de Castilla-La Mancha, José Almodóvar Araez, alerta del perill.
3: Esto es una zona de un incendio y de riesgo extremo, es decir, que no se acerquen a esta zona. Y a la gente que venga de fuera, que por favor se abstenga de venir durante estos días.
0: A l'Aragó, en canvi, les condicions han millorat i s'ha pogut estabilitzar el foc que crema des de dimecres i que ha afectat unes 14.000 hectàrees. El president de l'Aragó, Jorge Azcón, ha confirmat que la situació del foc ara és favorable.
4: Es el primer día que respiramos. Es el primer día que el incendio tiene una pinta distinta de la que ha tenido estos días. He tenido la oportunidad de ver que no solamente no hay fuego, que no hay llama.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Tornem a situar-nos a casa nostra. L'Ajuntament de Soses, al Segrià, ha decretat 3 dies de dol oficial per la mort d'una veïna al municipi. El cos es va trobar amb signes de violència enmig d'un camp de blat de moro. Els Mossos continuen investigant les circumstàncies d'aquesta mort i no descarten cap hipòtesi. Anem a Soses, Alba Mor.
6: Diverses fonts apunten que la dona de 75 anys va sortir a passejar el gos quan va desaparèixer. L'avís d'emergències es va rebre pels vols de les 11 de la nit i posteriorment el cos de la dona es va trobar sense vida entre les tiges d'un conreu de panís que queda pocs minuts caminant des del centre del poble i que està a tocar de la carretera LP7041. No es tracta d'una zona molt aïllada, de fet, al camp de panís s'hi accedeix per una via pavimentada on hi passen vehicles per accedir a zones agrícoles i que es coneix per ser un espai on sortir a caminar i fer esport. La dona era molt coneguda al municipi de Soses i voltants com a Aitona i els fets han colpit la població. De fet, desenes de veïns s'han aplegat aquest diumenge al migdia per fer un minut de silenci convocat per l'Ajuntament.
0: I a Tossa de Mar, a la Selva, els Mossos busquen un home com a principal sospitós d'haver provocat un incendi a l'habitatge on vivia la seva exparella i el fill menor d'edat. L'home tenia una ordre judicial que li prohibia apropar-se a la dona. Els fets van passar aquest dissabte a la tarda, quan el sospitós es va presentar a la casa i la dona va fugir amb el fill per refugiar-se a casa d'un veí. L'home també hauria intentat entrar en aquest habitatge sense èxit i després s'hauria dirigit a la casa familiar familiar per calar foc a la planta superior de l'immoble. La casa no va tenir danys, tot i que un matrimoni que vivia allà al costat va haver de ser atès per inhalació de fum. Després del foc, el sospitós hauria fugit en motocicleta per una zona boscosa. El cas és que aquest home ja havia estat detingut fa només 3 dies en aquest mateix domicili per un possible cas de violència masclista. A hores d'ara, la investigació continua oberta i els Mossos, amb el suport de la policia, mantenen actiu un dispositiu de recerca per mirar de trobar aquest home sospitós. La dona i el menor es troben en un lloc segur. I aquest dilluns està previst que puguin tornar a casa finalment alguns dels veïns del Puiget desallotjats el 7 de juliol per un esvoranc provocat per les obres de la línia 9. Són els veïns de 2 dels 8 edificis afectats, els dels números 56 i 58 del carrer de Sant Gervasi de Cassoles, on també hi ha 4 locals comercials. Ara bé, com dèiem, els veïns dels altres 6 edificis afectats, els més propers a l'esvoranc, encara hauran d'esperar que acabin aquestes comprovacions del terreny abans de poder tornar a casa seva. La Generalitat creu que podria ser qüestió de setmanes. Dimarts, el govern preveu aprovar ajudes econòmiques per als comerciants i els veïns afectats. En el cas dels negocis, s'habilitarà una línia d'emergència a través de l'Institut Català de Finances per afrontar despeses com ara salaris i lloguers. Per als veïns, la idea que té el govern és crear un fons per cobrir les despeses derivades del desallotjament.
5: El temps.
0: Amb en Dani Ramírez.
7: El temps d'aquesta setmana vindrà marcat per la fortíssima calor. És molt perllongada, portem molts dies amb ella, i de moment no només no marxarà, sinó que s'intensificarà. Arribarà un altre pic màxim, una altra aglopada del nord d'Àfrica, molt important, al sud del País Valencià i Balears. Aquí, fins i tot, al centre de Mallorca es podien superar els 42-43 graus a partir de dimarts i dimecres, i al País Valencià, sobretot interior de València, comarques de Castelló del Sud i comarques d'Alacant, podrien enregistrar més de 44-45 graus. Extraordinari, probablement amb rècords de calor. A Catalunya, avui 40-41, a partir de demà ja més de 40-42, i això aguantaria fins dimecres, o potser dijous. Dijous a la tarda, dijous a la nit i divendres començaria a baixar una mica la temperatura. Segurament el proper cap de setmana ja no seria tan càlid. Farà calor, però més proper a la normalitat. El que passarà aquests dies és realment fort, radical, perquè estem parlant de 6, 7, 8 graus per sobre la mitjana. Per tant, temps de sol al matí, aquest dilluns amb algun núvol baix al delta de l'Ebre, tarda amb 4 nuvolades, sense cap pluja ni tempesta, i aquestes temperatures de 30-35 a la costa i de 35-40 a l'interior del país.
0: Ara passa un minut d'un quart, obrim el focus. Els Estats Units concentren avions de combat al Pèrsic després de 8 dies d'espiral de guerra contra l'Iran i amb la treva feta miques i almenys 3 soldats nord-americans morts. Segons The New York Times, Washington es prepara per intensificar els atacs amb caces provinents d'Alemanya i el Regne Unit. Les forces dels Estats Units i Israel han interceptat 4 míssils disparats per l'Iran contra la ciutat jordana d'Aqaba, i el ministre israelià de Defensa, Israel Katz, ha dit que respondran amb totes les seves forces a qualsevol atac iranià amb l'ajut de Washington o sense.
8: En el cas que l'Iran ataqui Israel amb míssils, nosaltres els atacarem amb tota la nostra força, sense cap mena de concessió. Si els Estats Units canvien la seva política, cosa que pot passar, estem preparats tant per defendre'ns com per atacar.
0: Unes hores abans, Washington havia colpejat objectius de la Guàrdia Revolucionària iraniana i una central nuclear en construcció. Tot això en represàlia pels atacs de Teheran contra una base nord-americana a Jordània, que va causar la mort de 2 soldats i la desaparició d'un tercer. Washington reconeix en total 17 morts en aquesta guerra i l'Iran més de mig centenar en només 3 setmanes. El règim iranià manté tancat l'estret d'Hormuz i els Estats Units bloquegen els ports de l'Iran. Al mateix temps, tots dos bàndols s'acusen d'atacs contra infraestructures civils crítiques. Ministres i diputats israelians han liderat una marxa per exigir assentaments jueus a Gaza. Segons alguns mitjans israelians, aquesta manifestació, convocada per una organització de colons, hauria aplegat milers de persones fins a la frontera de l'enclavament. Una marxa que s'ha mantingut malgrat la prohibició de l'exèrcit a última hora. De fet, alguns ministres del govern, com el d'Economia o el de Finances, hi han participat juntament amb diputats de la coalició. Sentim un dels manifestants.
9: Estem fent una gran marxa de retorn a la franja de Gaza, on els jueus van viure durant centenars, milers d'anys. Fa 20 anys, de manera temporal, es van treure alguns assentaments en una mesura terrible del govern israelià i tornem, simplement tornem al lloc on sempre hem estat.
0: El lema, com sentim, és de tornar a casa després de 21 anys, en referència a aquesta retirada israeliana de Gaza el 2005, quan es van evacuar desenes d'assentaments de colons. Tot mentre aquest diumenge Israel ha continuat bombardejant Gaza, on han mort 3 palestins, malgrat aquest acord d'alto el foc, que també es va signar l'octubre passat, una situació que, lògicament, desespera els gazians.
10: On és l'alto el foc? Déu meu, nosaltres no n'hem vist cap. Cada dia hi ha assassinats i atacs.
0: I a Ucraïna s'eleven a 7 els morts i a una cinquantena els ferits pels bombardejos russos d'aquest diumenge a Kiev, Zaporizhia i Kharkiv. Les autoritats parlen d'un dels atacs amb míssils balístics més grans des que va començar la guerra. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha dit que Moscou ha disparat una quarantena de míssils aeris i terrestres, la majoria contra Kiev, i 120 drons. I ha tornat a demanar més suport dels aliats per a la defensa antibalística.
11: Duja.
12: És molt important que els nostres socis entenguin què està passant i que necessitem defenses antiaèries per protegir vides, literalment cada dia.
0: A la capital ucraïnesa, diversos edificis han quedat calcinats. Fins i tot s'ha vist afectada una estació de metro on molta gent justament es refugia dels atacs. Així ho han explicat alguns testimonis.
10: Veus això? Han impactat directament al metro. Déu meu.
13: Va ser del tot inesperat, amb grans explosions tota la nit. Una tragèdia, com un horror. Era un míssil rere l'altre, horrible.
0: Una guerra que també passa pel Mar Negre. Allà els dos països s'ataquen mútuament. Ucraïna ha bombardejat 3 patrulliers i 2 vaixells russos i el Kremlin ha respost disparant contra un vaixell que transportava blat, en què han mort 5 tripulants, segons ha informat Kiev.
5: 3CAT Info.
0: Ara falten 10 minuts per arribar a 2:15. Seguim a l'exterior. L'astral de l'ONG Open Arms ja ha arribat aquesta nit a l'Havana amb ajuda humanitària procedent de Mèxic. Aquest veler porta material sanitari i plaques solars per a l'UCI d'un hospital pediàtric de la capital cubana. Òscar Camps s'ha explicat a 3CAT Info aquesta missió.
14: Ha estat un viatge llarg, de mesos de preparació i de setmanes inacabables de navegació. I allà començarà realment la part més important i més bonica d'aquesta missió.
0: L'Astral forma part de la campanya solidària Rumba Cuba. El veler va sortir fa 2 mesos de Barcelona i ha creuat l'oceà Atlàntic en una travessia de més de 10.000 quilòmetres. Fa anys que Cuba travessa, ho sabeu, una crisi energètica que està provocant apagades constants. El bloqueig dels Estats Units ha ajudat a aquesta situació a l'illa, on la població també conviu amb la repressió del règim cubà.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I al Perú, almenys 6 morts i més d'una trentena de ferits per un terratrèmol d'intensitat 5,1 a la província de Chupac, això és a la serra central d'aquest país. El sisme ha destrossat també infraestructura i les autoritats n'estan avaluant ara els danys. Aquest sisme d'avui s'afegeix als que hi ha hagut en les últimes setmanes de diferent intensitat, això sí, a Veneçuela, ja ho sabeu, allà 5.000 persones han mort, a Mèxic, a Guatemala i també a El Salvador i a Xile. I més a prop, aquí a les illes, gairebé 250 persones han arribat aquest cap de setmana en pastera. Les embarcacions, 11 en total, han estat localitzades a les costes de Formentera, Cabrera i Mallorca. Els migrants són d'origen subsaharià i magrebí. Des del principi d'any han arribat a les illes ja un total de 3.561 persones en 187 pasteres des del nord de l'Àfrica.

0: El govern espanyol, de la mà del Ministeri per a la Transició Ecològica, ha engegat un procés administratiu per extingir el permís d'Holaluz com a comercialitzadora d'energia elèctrica. Considera que aquesta companyia no ha complert amb les obligacions exigides per poder exercir la seva activitat. Holaluz té 10 dies hàbils ara per presentar al·legacions. Ens ho explica des de Madrid l'Àngels Lafuente.
1: La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència porta mesos darrere d'Holaluz per haver detectat que no pagava el subministrament d'energia. No és el primer cop que aquesta companyia, un dels grups més agressius i coneguts entre els nous comercialitzadors de llum, s'acosta a la inhabilitació, una situació que sempre ha aconseguit evitar en l'últim minut. Ara bé, aquest cop s'ha arribat a la situació límit de traspassar clients a altres empreses. Estem parlant d'uns 300.000 clients. Holaluz fa uns mesos ja va passar per una situació financera i accionària crítica. El 2025 va reduir les pèrdues fins als 22 milions d'euros. Els ingressos van caure un 40% i va passar de 292 treballadors a 167, un 43% menys. En un comunicat, Holaluz treu ferro la situació, assegura que és un tràmit administratiu puntual i ha donat garanties de subministrament als clients.
0: Aquest dilluns fa mig any de l'accident ferroviari de Gelida que va desencadenar la crisi més gran que ha viscut Rodalies a Catalunya. La nit del 20 de gener, un mur de contenció de l'AP7 va caure sobre la via i un tren hi va topar. Va morir un maquinista i va haver una trentena de ferits. Tota la circulació es va aturar i es van haver de revisar totes les vies. Adif creu que n'ha sortit una xarxa més reforçada, però en discrepa el director del Centre d'Estudis del Transport, Joan Carles Salmerón, que ha parlat a Catalunya Ràdio.
2: Que després de tants anys sense inversions a la xarxa ferroviària, ara li escalen molts, no només mesos, li escalen molts anys de seguir invertint diners per posar-la al dia, perquè fa tants i tants anys que no inverteixen gairebé res, que ha sigut un problema que s'ha destapat des de l'accident de Gelida.
0: Les incidències diàries fan que encara no s'hagi recuperat la confiança de l'usuari, per bé que s'hagi restablert bona part del servei. De fet, la xarxa ferroviària catalana té actualment 135 trams encara,

0: negatiu pel president de la Federació de Cooperatives Agràries, Ramon Sarroca, que ens ha explicat per què està passant això i destaca, però, el rècord de facturació.
1: Degut a aquesta concentració i la intercooperació que han fet entre elles. No és una mala notícia de que hi hagi menys cooperatives. La notícia és que la facturació any rere any va pujant, hem arribat en una xifra que és rècord, que són 2.341 milions,
0: Sarroca afirma que sumar esforços és la millor manera de guanyar competitivitat i poder afrontar reptes de futur del sector amb mesures com aquestes.
1: Emprendre projectes de valorització de subproductes intentant intercooperar 10, 12, 15 cooperatives d'un mateix sector. Grups de recerca per a intentar investigar o noves varietats que s'acondicionen al canvi climàtic.
0: Les cooperatives agràries de Catalunya aglutinen prop de 33.000 socis productors i generen 5.000 llocs de treball. Càritas Lleida alerta que alguns empresaris de les comarques de Ponent es neguen a contractar temporers que s'han acollit al procés de regularització. Durant les darreres setmanes, l'entitat ho ha detectat en 5 casos diferents, tot i que assegura que la xifra real pot ser superior. Jordi Guerrero és el responsable del programa Temporers i Exclusió Residencial de Càritas Lleida.
2: Nosaltres ara estem trobant casos de gent, nois, que treballaven amb empresaris de forma irregular, vale? I ara, al tenir la documentació, el previ, els han dit que no, val? Que no volen fer contractes.
0: La responsable de Temporers d'Unió de Pagesos, en canvi, ha respost a Càritas Lleida, diu que no tenen constància que hi hagi empreses que s'estiguin negant a contractar temporers que han passat pel procés de regularització.
3: Esports.
0: Amb el Francesc Ripoll.
4: Com dèiem abans, la selecció espanyola s'ha proclamat campiona del món després de guanyar Argentina en la final. S'acaba així el Mundial més llarg de la història amb 104 partits. Kylian Mbappé ha acabat sent el màxim golejador del Mundial amb 10 dianes, dues de les quals aconseguides en el partit pel tercer quart lloc contra Anglaterra. Leo Messi ha estat segon amb 8 gols. Bellingham i Haaland comparteixen tercera posició amb 7 gols cadascú.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Remco Evenepoel ha guanyat la 15a etapa del Tour de França de 184 quilòmetres i en final en un port de categoria especial. El belga s'ha imposat a l'esprint final. El líder Tadej Pogacar i el company d'equip de l'eslové, el mexicà Isaac del Toro. Sentim Evenepoel.
5: Ha estat un dia infernal amb un començament molt dur. Al principi em trobava realment malament, però durant el dia anem millorant cada cop més i hem d'entendre que corro contra el millor de tots, el millor ciclista de sempre, que a més ha fet una pujada duríssima per intentar guanyar l'etapa amb Isaac.
4: La notícia ha estat la dura caiguda del danès Jonas Vingegaard, fins ara segon a la general, que ha hagut d'abandonar el Tour. El danès té una fractura a la clavícula i múltiples abrasions. A causa de la gravetat de la fractura, s'ha recomanat una intervenció quirúrgica que es durà a terme en els propers dies. Marc Riff, el director de l'equip Visma de Vingegaard.
6: Sí, hem sortit d'un revolt i no ho sé, per les imatges de televisió jo no ho veia bé i al passar per allà amb el cotxe l'hem vist allà estirat. És realment una merda que hagi passat això i que s'hagi hagut de retirar.
4: A la classificació general, Pogacar és més líder, ara té 5 minuts sobre el segon classificat, que passa a ser Remco Evenepoel, i 5 minuts i 58 segons sobre el seu company a l'UAE, Isaac del Toro, aquest dilluns, jornada de descans.
3: 3CAT Info.
4: I tornem a parlar de futbol, en aquest cas per explicar el fitxatge d'un equip de la Lliga F. El Badalona avui m'han anunciat el fitxatge de Lucía Martínez, la migcampista nascuda a Burgos de 24 anys, arriba procedent del Deportivo.
7: Creo que sobre todo la apuesta y la confianza que transmiten en las jugadoras que venimos de fuera y sobre todo que tienen un hambre y unas ganas de crecer que creo que van a la par con las mías, así que eso sobre todo.
4: A la Fórmula 1 Gran Premi de Bèlgica, victòria del líder Kimi Antonelli, seguit del Ferrari de Charles Leclerc i el Red Bull de Max Verstappen.
3: 3CAT Info. Són 2:15 de 7.

0: Ara són 2:15. Espanya guanya el Mundial de Futbol contra l'Argentina per 1-0 a la pròrroga. Francesc Ripoll.
1: Amb un gol de la blaugrana Ferran Torres, al primer minut de la segona meitat de la pròrroga, la selecció espanyola que guanya la seva segona Copa del Món després de l'aconseguida l'any 2010 a Sud-àfrica.
0: Un Mundial que reuneix Trump i Sánchez a la Llotja després de mesos de confrontació i crítiques mútues per la guerra contra l'Iran o la despesa en defensa a l'OTAN. Hi ha hagut una encaixada de mans i han intercanviat unes breus paraules. Han compartit tribuna amb la presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, i el primer ministre del Canadà, Mark Carney. També us estem destacant que dues persones han mort ofegades aquest diumenge aquí a Catalunya. Un menor a la piscina d'un hotel de Calella i un home a una platja de Castelló d'Empúries. A partir d'ara també us explicarem que aquest dilluns està previst que puguin tornar a casa alguns dels veïns del Putxet desallotjats el 7 de juliol per un esvoranc provocat per les obres de la línia 9. Són els veïns de 2 dels 8 edificis afectats. I Càritas, que alerta que alguns empresaris de les comarques de Lleida s'estan negant a contractar temporers que s'han acollit al procés de regularització. Durant les darreres setmanes, l'entitat ho ha detectat en 5 casos diferents, tot i que assegura que la xifra real pot ser superior.
1: Esports. I a la resta dels esports, Remco Evenepoel ha guanyat la 15a etapa del Tour de França. El belga s'ha imposat a l'esprint final al líder Tadej Pogacar. La notícia ha estat la dura caiguda del danès Jonas Vingegaard, fins avui segon a la general, que ha hagut d'abandonar per una afectació a la clavícula.
0: I pel que fa al temps, aquesta setmana que començarà de nou amb sol intens, alguns núvols baixos cap al delta de l'Ebre i xafogó intensa també a la costa. La tarda sense ruixats, ni tan sols al Pirineu, i les màximes que seran elevadíssimes d'entre 35 i 42 graus a l'interior. Ens vindran 3 o 4 dies de moltíssima calor, esperant que se suavitzi cap a divendres que ve. Ara passen 3 minuts a 2:15. Ara ho dèiem, Espanya guanya el Mundial de Futbol contra l'Argentina per 1-0 a la pròrroga. Francesc Ripoll.
1: Sí, gràcies a un gol del blaugrana Ferran Torres en una final disputada a Nova Jersey. Ha estat un partit clarament dominat per la selecció espanyola amb més possessió i totes les ocasions. De fet, Argentina no ha rematat en 3 pals en tot el partit. El temps de descompte dels primers 90 minuts, Enzo Fernández, migcampista argentí, ha estat expulsat amb doble groga per una falta sobre Pau Cubarsí. La pròrroga argentina l'ha jugada amb un jugador menys i al primer minut de la segona part de la pròrroga, Ferran Torres ha fet el gol de la victòria amb una rematada des de dins de l'àrea. El davanter blaugrana ha estat escollit com a millor jugador del partit. El sentim en declaracions a Televisió Espanyola.
2: Bueno, al final una liberación muy grande. Creo que he sido una persona muy criticada a lo largo del Mundial, pero yo creo que como he dicho antes, el destino está escrito, gracias a Dios siempre me da esas fuerzas para seguir y al final, como digo, Dios le da las cosas a quien más se lo merece.
1: També podem sentir declaracions de Luis de la Fuente, seleccionador espanyol, que parla d'orgull.
3: Especialmente mucho orgullo. Orgullo por esta generación de futbolistas que han ido creciendo con esta idea, fieles a la idea, haciéndola mejor, dándonos un ejemplo de grupo, de equipo, de familia, de buenos, grandes futbolistas con un potencial y un talento excepcional.
1: L'altra cara de la moneda, l'Argentina d'Scaloni, de Leo Messi, el seleccionador argentí reconeix la superioritat de la selecció espanyola.
4: Agradecimiento eterno a estos chicos que nos han dado otra final del mundo y han competido hasta el final. Han sido mejores, eso es la verdad. Pero yo me guardo un enorme recuerdo de ellos, de con lo que han hecho, lo que vale llegar hasta acá.
1: Amb aquesta victòria, la selecció espanyola aconsegueix el seu segon Mundial després de l'aconseguit a Sud-àfrica l'any 2010 i ho fa sense perdre cap partit i encaixant només un gol. Argentina, en canvi, perd la seva quarta final d'un campionat del món, el 1930, el 1990, el 2014 i en aquesta edició. A la selecció espanyola hi ha els jugadors catalans David Raya, Joan García, Eric García, Pau Cubarsí, Marco Corella, Marc Pubill, Dani Olmo, Lamine Yamal i Víctor Muñoz. A més, hi ha els jugadors del Barça, Ferran Torres, Gavi i Pedri. Pau Cubarsí ha estat escollit com a millor jugador jove, Unai Simón millor porter i Rodri millor jugador.
0: Doncs la mirada més política d'aquesta final del Mundial de Futbol que s'ha fet a Nova Jersey ens deixa una encaixada de mans entre el president Donald Trump i Pedro Sánchez poc abans que comencés el partit. Per una estona, les discrepàncies polítiques entre tots dos han quedat de banda enmig d'un esdeveniment ple d'estrelles, el més pur estil nord-americà, que han amenitzat el show de la mitja part. Washington, Oriol Serra.
5: La tensió geopolítica ha quedat en un segon pla a la llotja de l'estadi d'East Rutherford, a Nova Jersey. El president dels Estats Units i el d'Espanya, tot i que no s'han assegut de costat, han trobat el moment per a fer una encaixada de mans diplomàtica i han deixat de banda les diferències polítiques i ideològiques en un escenari que no era l'indicat per això. Recordem que la Casa Blanca ha criticat darrerament i molt durament la resistència d'Espanya a portar més del 2% del seu PIB a les arques de l'OTAN i també que no hagi col·laborat logísticament amb els Estats Units a l'hora d'atacar l'Iran. Donald Trump s'ha allotjat al costat del president de la FIFA, Gianni Infantino, un Trump que s'ha sortit amb la seva fent sonar l'himne nord-americà abans del partit amb la interpretació de la cantant afroamericana Jennifer Hudson. Val a dir que amb Donald Trump és la primera vegada que un president dels Estats Units assisteix a la final de la Copa del Món de Futbol. El 1994, quan també es va celebrar aquí als Estats Units, l'aleshores president Bill Clinton va delegar l'assistència al seu vicepresident, Al Gore. Més enllà del futbol, la final de la Copa del Món ha comptat amb la presència de nombroses estrelles participants al show de la mitja part, amb Madonna, Robbie Williams, Laura Pausini, Justin Bieber, BTS i Shakira, entre d'altres.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: A Catalunya, dues persones han mort ofegades aquest diumenge a Calella, al Maresme. Un nen de 6 anys s'ha ofegat a la piscina d'un hotel. Els serveis d'emergències han rebut l'avís cap a les 6 de la tarda i han mobilitzat 4 ambulàncies, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. L'altre és un home de 76 anys que ha mort ofegat mentre es banyava a una platja de Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. S'ha desmaiat mentre nedava. Els socorristes l'han tret de l'aigua, però ja no l'han pogut reanimar. En aquell moment onejava la bandera groga. Des que va començar aquesta campanya de bany a l'estiu, a mitjans de juny han mort ofegades 7 persones en piscines del país a les platges i han perdut la vida 12 persones. I aquest dilluns augmenten a 37, atenció, als municipis en perill extrem d'incendi forestal i també s'incrementarà el nombre dels que estan al nivell 3 del Pla Alfa dels agents rurals per risc molt alt, que són 219. També continua restringit l'accés a 3 espais naturals del país, la Baronia de Rialp, la Ribera Salada i l'Espai Natural del Montmell Marmellà. Davant d'aquesta situació, Anna Servent, que és la cap de l'àrea regional de l'Alt Pirineu dels agents rurals, insistia que cal respectar aquestes restriccions.
7: Cal demanar una màxima prudència. Els boscos continuen acumulant un estrès hídric molt, molt important. La vegetació cada cop està més inflamable i qualsevol petita negligència pot tenir conseqüències molt greus.
0: Aquest diumenge els bombers han hagut de treballar en diversos incendis. Un ha cremat 4 hectàrees de canyes i matolls al Prat de Llobregat i també n'hi ha hagut un altre en una zona de rostolls a Cardedeu, al Vallès Oriental. A més, també s'ha cremat un paller en una masia d'aigua viva al Gironès.

0: Ara falten 5 minuts per arribar a 3 quarts. Càritas Lleida alerta que alguns empresaris de les comarques de Ponent es neguen a contractar temporers que s'han acollit al procés de regularització. Durant les darreres setmanes, l'entitat ho ha detectat en 5 casos diferents, tot i que assegura que la xifra real pot ser superior. Jordi Guerrero és el responsable del programa Temporers i Exclusió Residencial de Càritas Lleida.
1: Nosaltres ara ens estem trobant casos de gent, nois, que treballaven amb empresaris de forma irregular, vale? I ara, al tenir la documentació, el previ, els han dit que no, val? Que no volen fer contractes.
0: La responsable de Temporers d'Unió de Pagesos, Carola Xut, ha respost a Càritas Lleida i assegura que no tenen constància que hi hagi empresaris que es neguin a contractar temporers que han passat pel procés de regularització.
2: Nosaltres no en tenim cap de constància. Trobo que estan buscant 4 o 5 potes al gat i la realitat és que els pagesos o les explotacions agràries tenen que contractar gent que tenen papers que estan regularitzats i cadascú és lliure de contractar-los o no de contractar-los. Ara, venir amb aquests comentaris o així, no crec que anem per bon camí.
0: El perfil principal de les persones que atén Càritas Lleida són homes, la majoria en situació irregular, d'entre 18 i 65 anys i provinents sobretot del Marroc i el Senegal, seguits d'Algèria i de Guinea. L'Europol alerta de l'increment de casos de tràfic de residus després de la detenció de 4 persones acusades d'enterrar il·legalment escombraries procedents de França a Catalunya. La major part dels residus s'haurien enterrat en sòls agrícoles de Sant Esteve Sesrovires, al Baix Llobregat. Els han detingut aquesta setmana en el marc d'una operació conjunta de la Guàrdia Civil, l'Europol i la Gendarmeria Francesa, que va començar el 2022 amb una inspecció a una planta de gestió de residus que abocava material d'obra de Barcelona. A partir d'aquí es destapa l'entrada il·legal de com a mínim 46.000 tones de residus urbans industrials amagats amb documentació falsa. Ho ha explicat a TV3 un portaveu de la Guàrdia Civil.
3: Descubrimos que esta misma empresa que estaba haciendo la gestión fraudulenta está introduciendo residuos de Francia con documentaciones falsas.
0: Un cop a Catalunya, abocaven clandestinament els residus en terrenys agrícoles, principalment, com dèiem, a Sant Esteve Sesrovires. Aquesta és una pràctica delictiva creixent a Europa, com adverteix l'últim informe de l'Europol. José Antonio Alfaro Moreno, que és cap de l'equip de delictes mediambientals d'Europa, també en declaracions a TV3 en parlava.
4: La Unió Europea ha tomado 2 acciones muy interesantes, que son, por un lado, esta regulación en cuanto a transporte de residuos, y por otro lado, la nueva directiva de delitos medioambientales.
0: L'informe inclou els delictes en la gestió de residus com una de les àrees en què les xarxes criminals s'estan tornant més perilloses.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Les cooperatives agràries de Catalunya concentren la meitat de la producció agrícola i un terç de la ramadera. A més, han guanyat en dimensió. Actualment, a Catalunya hi ha 181 cooperatives agràries repartides en 33 comarques, la majoria a la demarcació de Lleida. Fa uns anys va disminuint el nombre de cooperatives, però això no és negatiu pel president de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, l'AFCAC, Ramon Sarroca, que explica el perquè i destaca el rècord de facturació.
6: Degut a aquesta concentració i la intercooperació que han fet entre elles. No és una mala notícia de que hi hagi menys cooperatives. La notícia és que la facturació any rere any va pujant. Hem arribat a una xifra que és rècord, que són 2.341 milions.
0: Sarroca afirma que sumar esforços és la millor manera de guanyar competitivitat i poder afrontar reptes de futur del sector amb mesures com aquestes.
6: Emprendre projectes de valorització de subproductes intentant intercooperar 10, 12, 15 cooperatives d'un mateix sector i grups de recerca per a intentar investigar noves varietats que s'acondicionen al canvi climàtic.
0: Les cooperatives agràries de Catalunya aglutinen prop de 33.000 socis productors i generen 5.000 llocs de treball.
5: El temps.
0: amb en Dani Ramírez.
7: El temps d'aquesta setmana vindrà marcat per la fortíssima calor, és molt perllongada, portem molts dies amb ella, i de moment no només no marxarà, sinó que s'intensificarà. Arribarà un altre pic màxim, una altra aglopada del nord d'Àfrica, molt important, al sud del País Valencià i Balears. Aquí, fins i tot, al centre de Mallorca es podien superar els 42-43 graus a partir de dimarts i dimecres, i al País Valencià, sobretot interior de València, comarques de Castelló del Sud i comarques d'Alacant, podrien enregistrar més de 44-45 graus. Extraordinari, probablement amb rècords de calor. A Catalunya, avui 40-41, a partir de demà ja més de 40-42, i això aguantaria fins dimecres, o potser dijous. Dijous a la tarda, dijous a la nit, i divendres començaria a baixar una mica la temperatura. Segurament el proper cap de setmana ja no seria tan càlid. Farà calor, però més proper a la normalitat. El que passarà aquests dies és realment fort, radical, perquè estem parlant de 6, 7, 8 graus per sobre la mitjana. Per tant, temps de sol al matí, aquest dilluns amb algun núvol baix al Delta l'Ebre, tarda amb 4 nuvolades, sense cap pluja ni tempesta, i aquestes temperatures de 30 a 35 a la costa i de 35 a 40 a l'interior del país.

0: Ara passa un minut de tres quarts. Cada estiu són més els municipis catalans que prohibeixen fumar a les platges des que fa 20 anys es va començar a implementar aquesta mesura. Una xifra que augmenta any rere any. Si el 2025, per exemple, eren 20 municipis, ara ja en són 33 i n'hi ha, per tant, 150 de platges sense fum. L'Ajuntament de Barcelona, en el que portem de temporada, ha posat 25 denúncies per fumar. Les multes, però, són l'últim recurs. Ho han explicat un agent de la Guàrdia Urbana a TV3.
1: Donem informació sobre la normativa per si hi ha desconeixement per evitar la denúncia. Però, evidentment, si aquests advertiments no s'atenen, hem d'acabar denunciant.
0: També ha imposat desenes de sancions per banyar-se en espigons, per fer servir aparells de música o per portar animals domèstics en zones no autoritzades, unes mesures celebrades, de fet, per molts banyistes.
2: No tinc que escoltar música que no m'agrada. Hi ha tota pasta, o sigui, no.
3: Yo respeto porque no soy fumador. Me parece muy bien.
0: Cada ajuntament té la seva pròpia normativa i no a tot arreu es posen multes pels mateixos fets o amb el mateix import. Amb tot, moltes normatives municipals coincideixen en la prohibició de fer servir sabó a les dutxes, encendre foc, deixar residus a la sorra o la venda ambulant. En alguns casos, com a Barcelona o a Palamós, el reglament preveu sancions per als venedors i també per als compradors. A la capital catalana, la multa pot ser d'entre 100 i 600 euros, mentre que a Palamós és de fins a 500 euros. La coordinadora Salvaguarda del Montseny alerta dels greus efectes de la tala de boscos de ribera, com les vernedes, que estan degradant l'hàbitat i fan desaparèixer també la flora i la fauna autòctones. El mes de setembre es debatrà un primer redactat del Pla de Protecció del Parc Natural del Montseny que podria revertir ara aquesta situació. Ha anat a visitar aquests boscos al Montseny la Marta Vallès.
4: Un bosc de ribera és aquell que creix a banda i banda de les lleres d'un riu. Fan com una galeria, un cordó de seguretat verd al llarg del curs fluvial. En aquestes zones humides hi viuen moltes plantes i fauna com aus, amfibis i petits mamífers propis de cada lloc. Ecologistes del Montseny alerten que a la seva zona, però també arreu de Catalunya, els propietaris forestals estan tallant aquests boscos. Això suposa un canvi d'hàbitat de tot l'entorn que passa de ser una zona humida i amb ombra està a ple sol. César Gutiérrez, de la coordinadora Salvaguarda del Montseny.
5: Aquest bosc de ribera, la verneda, és un ambient molt ombrívol, extremadament humit, i per tant les espècies que hi ha s'arreceren en aquestes condicions tan particulars que no les trobem al de fora. Llavors, si tu talles el bosc com és previst que passi, de seguida hi entra un sol, unes temperatures i es perd l'humitat, de manera que aquest ambient passa a ser inhòspit per totes les espècies que hi havia que s'hi extingeixen i passes a tenir un camp obert perquè hi entren espècies invasores, espècies ruderals, de manera que es capgira completament l'ecosistema.
4: L'alerta arriba perquè han conegut la intenció que la propietat vol tallar la verneda de les piscines del Montseny, una zona de gorgs fantàstica. Una tala prevista per 2029 que afectaria unes 2 hectàrees de verneda. Tradicionalment, els propietaris forestals han talat aquests boscos per renovar l'arbrat, però des de la coordinadora adverteixen que s'ha de canviar la gestió i oblidar aquesta pràctica.
5: Les vernedes són un hàbitat prioritari de la directiva Hàbitats, això que vol dir que hem de tenir una cura especial en la conservació d'aquests boscos de ribera i que es permeti amb aquesta alegria les tallades arreu de les vernedes, doncs és un contrasentit. Això s'hauria de revisar ja.
4: Xavier Navalón, director del Parc Natural del Montseny, comparteix que cal una nova manera de gestionar els boscos.
6: Quins instruments tenim ara? Que les propietats forestals no poden tallar sense abans prèviament comunicar-ho a l'administració competent, que és la Generalitat de Catalunya. Quin paper té el parc en tot això? Tenim l'obligació de fer l'informe preceptiu. Nosaltres tenim documents de bones pràctiques. La dificultat que no podem encara exigir o obligar que això es faci de determinada manera, perquè el nostre informe preceptiu no és vinculant. Què necessitem? El Montseny està regulat per un pla especial, però que és de l'any 77, se'ns ha quedat obsolet, i estem gestionant a una normativa del 70.
4: I afegeix que les noves generacions cada vegada entenen millor que s'han de fer canvis.
6: És el que diu la Salvaguarda, amb això estic d'acord, amb la gent gran sobretot. Ells ho han fet tota la vida així, però cada vegada hi ha generacions més joves que van entenent-ho, que, ostres, està dins un parc natural, el que suposa que això, pues, segurament, hem de gestionar i hem d'executar els treballs forestals d'una altra manera, però si en genera una pèrdua, no et preocupis, que l'administració podrà compensar això, perquè al final és un benefici de tots.
4: En aquest sentit, al setembre, la Junta Rectora del Parc Natural del Montseny debatrà i votarà el primer text de protecció del parc parc natural.
6: El pla de protecció és per protegir aquest espai i no per fer una gestió productiva. Per exemple, les vernedes et diu, això s'ha de fer així.
4: Si es talla la verneda de les piscines del Montseny, es pot perdre molt.
5: Hi ha el tritó del Montseny. I altres coses. Un xic més amunt hi ha una hepàtica que és nova per Catalunya que s'ha trobat just aquí, en aquest bosc de Ribera. Per tant, escolta, això ens ho hem de mirar una mica millor.
4: Pel que fa al pla de protecció, des de la coordinadora salvaguarda del Montseny, defensen que protegeixi realment el territori amb una normativa concreta i no sigui només filosofia mediambiental.
0: A Catalunya cada dia hi ha 16 accidents a la carretera provocats per la presència d'un animal. És una xifra que preocupa els experts que demanen a les autoritats que instal·lin més passos de fauna. Lluís Freixas.
7: La tendència és estable, amb prop de 6.000 accidents cada any. En el 96% dels casos, els ocupants del vehicle queden il·lesos, però hi ha hagut 7 morts en 4 anys i 1.200 ferits.
8: Cabirols atravessen les nostres carreteres i generen doncs, problemes de sinistralitat de trànsit. El que passa és que són les carreteres les que travessen el seu hàbitat i, per tant, interfereixen en els moviments naturals de la biodiversitat i és això el que hem d'intentar corregir.
7: Sobre la taula, la solució dels passos de fauna, unes estructures que passen per sobre o per sota de les carreteres o vies de tren. Carme Rosell és la directora de l'equip de consultoria i recerca Minuartia.
9: Sí. Els passos de fauna estan ben ubicats, ben dissenyats, ben construïts. El que fan és com canalitzar els moviments de fauna per aquell lloc i aconseguim efectivitats del 100% de la reducció en el nombre d'accidents, per exemple, que es produeixen a les carreteres, perquè els animals realment els estan utilitzant.
7: Els experts defensen que, en la majoria de casos, no calen grans projectes de pressupost elevat i reclamen que es reconverteixin en passos de fauna estructures que ja existeixen, com els drenatges de les carreteres, els passos inferiors o les vies ramaderes.
0: I l'Albufera de València fa un pas endavant per convertir-se en reserva de la biosfera. Aquest llac natural situat al sud de la capital ha rebut l'aval del Consell Científic de la UNESCO. El reconeixement a la singularitat de l'Albufera podria arribar l'any que ve. València, Alba Barbosa.
10: L'informe d'aquest grup de científics destaca el valor ambiental i paisatgístic del Parc Natural de l'Albufera, un espai de 21.000 hectàrees amb un dels aiguamolls mediterranis més importants d'Europa. Remarca també el fet que conviu amb un paisatge agrari i un entorn metropolità, amb la ciutat de València a pocs quilòmetres. Carlos Mundina és regidor de Millora Climàtica a l'Ajuntament.
11: Este informe reconoce la idoneïtat ambiental, paisatgística i social del territori i orienta fase hacia el refuerzo del plan de gestión y de la gobernanza.
10: La distinció suposaria per a l'Albufera més protecció per a la conservació de l'ecosistema i paisatge i un desenvolupament econòmic sostenible. A Espanya hi ha 55 paratges que són reserva de la biosfera. Al País Valencià, l'Alt Túria i la Vall del Cabriol, i a Catalunya les Terres de l'Ebre, el Massís del Montseny i la Vall d'Aran.
0: A Palma es va estrenar ahir Una veu plena de nius, un espectacle que commemora el centenari del naixement del poeta mallorquí Blai Bonet, que va morir el 1997. És un recital que es pot veure a Santanyí, que és la casa-museu on va néixer Bonet. I a la tardor farà gira, per cert, a Catalunya. Anem ara a Palma, Caterina Carmany.
12: Toni Gomila interpreta el que va ser un revolucionari de les paraules.
13: En mossa germà, Déu deixà saliva dins la nafra i frescor del seu gran llar. I la saliva m'inundà la sang i em va néixer una veu plena de nius.
14: Sublimació de la cultura catalana mallorquina. O sigui, és com si tingués una inspiració divina per, en la paraula més senzilla, saber-li trobar el seu significat més fondo, que diria ell, i elevar-lo a la màxima expressió. És sublim.
12: Sílvia Bel, Jaume Madaula i Mercè San Pietro completen aquest repartiment del repassa la dolçor i amargor del poeta mallorquí.
15: Menjo silenci, la paraula neta, mentre miro el capvespre violeta com qui contempla un ganivet i plora.
16: Ho escriu quan és gran, vell i s'obre una mica més, no? Es confessa una mica més i diu les coses, crec jo, més directament.

0: Malabars, equilibris i trapezis han tornat a omplir els carrers de la Bisbal d'Empordà durant la Fira del Circ al Carrer. Aquesta edició, número 31, ha acollit 12 estrenes, que és una xifra que l'organització considera motiu d'orgull. Berta Artigas.
1: Entre les propostes més destacades d'aquest diumenge hi ha hagut Meraki, de la companyia Edu Manazas, un espectacle de malabars que vol fer reflexionar sobre el perfeccionisme i la necessitat d'acceptar allò que no podem controlar. Eduardo Lostal és l'artista de la companyia.
2: Que las cosas en la vida no van a ser como tú lo quieres, y abrazarlo y ser feliz con lo que tienes y compartirlo con la gente que te rodea también para buscar una calma dentro.
1: Lostal també ha celebrat tornar a actuar a la Bisbal gairebé una dècada després.
2: Porque es una feria maravillosa, en el equipo humano es hermoso y siempre es como súper, se siente súper bien acogido y cuidado.
1: L'espectacle és una de les cinquantena de propostes que s'han programat durant tot el cap de setmana, en una edició que també destaca per les 12 estrenes absolutes. Eva Gasull és membre de l'organització.
3: Hi ha una màxima per nosaltres, que és cuidar aquest públic pugui gaudir buscant aquests espais omnívols, que es sentin còmodes, però no només és un cuidar el públic, sinó també és cuidar aquest artista, no? Que aquest artista es pugui sentir còmode, que aquest artista es senti acollit, que senti... No? I quan reps això des de l'artista, dius que volem estrenar la Bisbal, doncs per nosaltres també és un orgull.
1: Malgrat les altes temperatures, l'organització fa un balanç positiu de l'edició i destaca la bona resposta del públic amb aforaments complets als diferents espais del festival.
0: Esports. Francesc Ripoll.
4: Com dèiem abans, la selecció espanyola s'ha proclamat campiona del món després de guanyar Argentina la final. S'acaba així el Mundial més llarg de la història, amb 104 partits. Kylian Mbappé ha acabat sent el màxim golejador amb 10 dianes, dues de les quals aconseguides en el partit pel tercer quart lloc contra Anglaterra. Leo Messi ha estat segon amb 8 gols. Bellingham i Haaland comparteixen tercera posició amb 7 gols cadascú.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Han passat més coses aquest diumenge. Remco Evenepoel ha guanyat la 15a etapa del Tour de França de 184 quilòmetres i en final en un port de categoria especial. El belga s'ha imposat a l'esprint final al líder Tadej Pogacar i al company d'equip de l'eslové, el mexicà Isaac Del Toro. Sentia Evenepoel.
6: Ha estat un dia infernal amb un començament molt dur. Al principi em trobava realment malament, però durant el dia anava millorant cada cop més. I hem d'entendre que corro contra el millor de tots, el millor ciclista de sempre, que a més ha fet una pujada duríssima per intentar guanyar l'etapa amb Isaac.
4: L'altra notícia ha estat la dura caiguda del danès Jonas Vingegaard, fins ara segon a la general, que ha hagut d'abandonar el Tour. El danès té una fractura a la clavícula i múltiples abrasions. A causa de la gravetat de la fractura, s'ha recomanat una intervenció quirúrgica que es durà a terme en els propers dies. A la classificació general, Pogacar és més líder, ara té 5 minuts sobre el segon classificat, que passa a ser Remco Evenepoel, i 5 minuts i 58 segons sobre el seu company eloà Isaac Del Toro. Aquest dilluns, jornada de descans, i dimarts, contrarrellotge individual. Més futbol. El Badalona avui m'han anunciat el fitxatge de Lucía Martínez, migcampista nascuda a Burgos, que arriba procedent del Deportivo. A la Fórmula 1, el Gran Premi de Bèlgica, victòria del líder Kimi Antonelli, seguit del Ferrari de Charles Leclerc i del Red Bull de Max Verstappen. I Pobla Badosa jugarà aquest dilluns a les 10 del matí la final del torneig de Iaxi a Romania contra l'egípcia Mayer Sheriff. El partit s'havia de jugar diumenge, però s'ha acabat ajornant per pluja.

0: Com esteu? Molt bon dilluns. Benvinguts i benvingudes al matí de Catalunya Ràdio. Avui ens llevem amb 17 graus a la Vall d'en Bas, 22 a Terrassa, 26 graus a les Cases d'Alcanar. Jofre Genoé, com estàs? Molt bon dia.
1: Bon dia, bona hora.
0: És important destacar que tornem a tenir actius avisos per calor, sobretot a Ponent, no, Jofre?
1: Sí, és que tornen els 40 graus de manera evident. Al llarg d'avui i demà s'assoliran aquests registres. Fins i tot es pot arribar a superar els 40, 41 o 42. Demà fins i tot hi ha alguns models que indiquen 43, sempre de manera molt puntual en aquests indrets, cap a la zona del Pla de Lleida, franja de Ponent. A la resta, també molta calor, presència d'aquests valors en conjunt superiors als 30, acostant-se als 35, sobretot cap a l'interior, fins a superar-se aquesta xifra, i amb unes jornades de xafogó, de sol, de pols s'agraden en suspensió, i això sí, avui esperem un augment de núvols prims que faran que la tarda sigui una mica entelada, mitja nuvolada, fins i tot en punts de la costa i el prelitoral podria haver-hi alguna goteta acompanyada sempre de fang i poca cosa, o també alguna nuvolada al Pireu, que en principi serien fenòmens molt puntuals, no esperem precipitacions, sinó més que rec al cel, doncs quedarà mig enterbolit i entrenyat per una franja de núvols que passarà ràpid. I pels propers dies, doncs, a mantenir-se aquest ambient canicular, és a dir, que no s'esperen variacions i la calor continuarà sent protagonista.
0: Gràcies, Jofre. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Aquest és Així Comença. Així comença, vaja, aquest matí de dilluns, en un dia que el tema del matí està molt i molt clar.
2: La mina enrere, la centrada, Porro, el segon pal, Dico enrere, el gol!
3: Del gol! Ferran!
2: Ferran! Ferran, el gol! Entrant des de segona línia, ha descarregat Nico, el segon pal, pilota enrere amb el cap, ha entrat amb la canya a punt. Ferran, el jugador del Barça, avui es convertirà en l'heroi de la selecció espanyola.
0: La selecció espanyola s'ha emportat el seu segon mundial després d'imposar-se a la final a l'Argentina de Leo Messi. Espanya va ser francament molt, molt, molt superior durant tot el partit, però l'únic gol no va arribar fins al començament de la segona part de la pròrroga. El sentíem, Ferran Torres.
4: Una liberació muy grande, creo que es una persona muy criticada a lo largo del mundial, pero yo creo que como he dicho antes, el destino está escrito, gracias a Dios siempre me da esas fuerzas para seguir y al final, como digo, Dios le da las cosas a quien más se lo merece.
0: Una de les fotos del partit és l'abraçada al final sobre la gespa entre Leo Messi i Lamine Yamal, o Messi amb llàgrimes als ulls acomiadant-se de l'afició argentina.
5: 39 años, muchachos, es una cosa increíble. Yo de mi parte ya sabían que iba a jugar hasta que él quiera y sus jugadores, sus compañeros y toda su gente se iban a brindar por él. Espero que esté orgulloso de sus compañeros y yo creo que sí. Espero que la gente esté orgullosa de...
0: Així en parlava Scaloni, de Leo Messi, en unes celebracions, d'altra banda, pel que fa, evidentment, a la victòria d'Espanya, que s'han allargat en diversos punts del país fins ben entrada la matinada. Aquest era el so de milers de persones que s'han reunit, per exemple, a la plaça Catalunya de Barcelona. Hi ha hagut pantalles gegants en molts municipis, molts més que en altres esdeveniments. Avui amb el politòleg Jordi Muñoz, per exemple, analitzarem a partir de les 9 si el suport a la selecció espanyola va més a Catalunya, perquè avui farem doble àgora mundialista. L'àgora, diguem-ne, convencional, on parlarem d'aquesta vessant més sociològica i també econòmica d'aquest mundial, i l'àgora esportiva a partir de les 10. Una selecció, recordem-ho, i això en parlem a partir de les 10, que està farcida de jugadors catalans i particularment del Barça.
6: The FIFA Young Player of the Tournament, Pau Cubarsí. This is beyond his wildest fantasy.
0: Cubarsí, per exemple, ha estat reconegut com el millor jugador jove del torneig. El Barça ha fet un tuit aquesta nit amb el text dels nostres campions, amb la imatge de Cubarsí, Lamine, Pedri, Joan Garcia, Ferran, Olmo, Eric Garcia i Gavi, tots amb la Copa del Món. I a partir de les 9 també parlarem del pes de la Masia en aquest Mundial, perquè a l'una banda hi havia tots aquests que diem i a l'altra hi havia Leo Messi. Doncs parlarem del pes de la Masia en aquest Mundial amb l'exentrenador del Barça i exresponsable del futbol blasé blaugrana, Jordi Roura. I després, que no és menor, hi ha la part política d'aquest Mundial.
7: Here we go. Spain have won the World Cup.
0: Aquest era el moment, com explicava la televisió americana, quan la selecció espanyola alçava la Copa del Mundial, i s'ha comentat molt a les últimes hores si Rodri, el capità de la selecció espanyola, va esperar que Donald Trump sortís del primer pla per aixecar la Copa, és a dir, no donar-li la foto. Trump, això sí, no se'n va anar del tot, es va quedar a un costat dels futbolistes espanyols. Per cert, que Donald Trump també ha parlat de la salutació que es va fer a la llotja amb Pedro Sánchez. Si us recordeu, no fa pas gaire que Donald Trump deixava pel terra Pedro Sánchez. Ara tot va molt i molt bé.
8: I did. I spoke to Spain, and I congratulated them on having a great team. I really spoke to a lot of people.
0: Va per l'avió de tornada de Washington, Donald Trump ha assegurat que ja no hi ha tensions i preguntat per Pedro Sánchez, diu que sí, que ha parlat amb Espanya, ha dit ell, ha parlat amb Espanya i els he felicitat per tenir un gran equip. En fi, així comença la setmana, així comença el dilluns. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
9: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: El que dèiem, avui farem doble àgora sobre el Mundial. D'entrada, Montserrat Nebrera, Oriol Marc, Afra Blanco i Milagros Pérez Oliva, i a partir de les 10, àgora esportiva, per analitzar la part, doncs això, més futbolística d'aquest Mundial.

0: 7 i 7 minuts. De moment, Pol Foradada, Sílvia Solana, Sílvia Comet, com esteu? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Fins a altes hores.
2: La victòria del Mundial per part d'Espanya s'ha celebrat fins a la matinada en diversos punts del país. Segons l'Ajuntament de Barcelona, 30.000 persones van seguir el partit des de la plataforma del Fòrum.
3: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha escrit a les xarxes: Tornem a ser campions del món. Volvemos a hacer historia, acompanyat de l'etiqueta Vamos España. El conseller de la presidència, Albert Dalmau, ha penjat una fotografia seguint la celebració, fent el senyal de victòria i amb el text Visca España. Enhorabona per la victòria, quin orgull.
0: Ja tornen.
4: L'expedició de la selecció espanyola torna ja des de Nova York. Està previst que aterri a Madrid una mica abans de la una del migdia. A la tarda seran rebuts pel rei Felip VI i al vespre celebració multitudinària a la plaça de la Cibeles.
0: Fins al 2028.
2: L'expresident espanyol Mariano Rajoy s'ha acomiadat fins l'Eurocopa del 2028 dels seus articles sobre la selecció després de protagonitzar una de les polèmiques del Mundial en dir que a França no hi juguen francesos.
3: Afegeix Rajoy: no em sabria gens de greu que alguns dels amics que han circulat per la meva columna en els últims dies m'abandonessin. Aleshores, el 2028 ja es dedicaran a altres coses diferents a les d'avui.
0: Derrotats,
4: però contents per haver arribat a la final del Mundial. Milers d'argentins han sortit als carrers de Buenos Aires a celebrar la fita de la seva selecció, de plantar-se un cop més a la final del Mundial de Futbol, tot i haver-la perdut al final. Fa 4 anys, recordem, la van guanyar contra França.
0: Anem a Buenos Aires, Joan Biosca.
5: Festa grossa a l'obelisc d'aquí de Buenos Aires, al centre de la capital argentina, focs artificials, espectacle de llums sobre la icònica obra argentina sobre l'obelisc i una eufòrica i catàrtica compartida celebració de milers d'argentins, tot i la derrota contra Espanya.
6: Lo que acá nos faltó fue garra, no faltó nada. O sea, pusimos hasta el último minuto, siempre estuvo jugando.
7: Perder o ganar hoy no importaba, porque la selección demostró mucho más que una victoria. Demostró que es un equipo que puede ir con toda. Hoy se levanta frente en alta y hoy es una fiesta.
8: Merecíamos ganar este Mundial, pero España también demostró lo suyo, así que bueno, nada. Feliz de haber visto este equipo.
5: S'espera que l'Argentina aterri a Buenos Aires cap a les 10 de la nit hora de Catalunya d'aquest dilluns. Des de Buenos Aires, Joan Biosca, cap al Matí de Catalunya Ràdio.
0: I a banda d'això, a banda del Mundial, és notícia de la nit. Les forces armades dels Estats Units han començat una nova onada de bombardejos aèris contra objectius iranians per 9è dia consecutiu.
2: Els atacs han començat a la una de la matinada i tenen com a objectiu degradar la capacitat militar de l'Iran per atacar vaixells comercials i tripulacions civils a l'estret d'Hormuz. Abans de pujar l'avió que el duia a Washington, després d'assistir a la final del Mundial, Trump ha assegurat que castigaran molt durament l'Iran per venjar la mort de 3 soldats nord-americans a l'Iraq i Jordània en atacs iranians. Iran
9: has been very, very badly. Li estem fent molt mal a l'Iran. Militarment ho han perdut gairebé tot. Tenen alguns míssils, alguns drons, alguna capacitat per fabricar-ne, però molt poca. Nosaltres controlem l'estret. Ells no controlen res. Veurem què passa. Però els estem atacant molt durament aquesta nit.
3: Malgrat els 9 dies d'atacs consecutius, l'Iran no ha perdut encara tota la capacitat de resposta. La Guàrdia Revolucionària ha assegurat de matinada que ha atacat 2 petroliers que pretenien agafar la ruta sud per l'estret d'Hormuz. El cos militar iranià ha advertit que aquest pas no serà segur per a productes petroquímics i que ni una gota de petroli passarà per aquest punt mentre continuïn els atacs nord-americans.
0: Doncs justament el petroli, a l'alça.
4: El barril de Brent s'ha encarit gairebé un 3% a la borsa de Hong Kong i supera els 90 dòlars. És el preu més alt des del mes de juny. Abans del començament de la guerra, una cinquena part del comerç mundial d'hidrocarburs passava per l'estret d'Hormuz.
0: Andy Barham
2: es convertirà aquest matí en el 7è primer ministre britànic des del juliol del 2016. Keir Starmer presentarà formalment la dimissió a Carles III, que després demanarà formar govern a l'exalcalde de Manchester.
0: Londres, Quim Olivares.
10: El nou líder laborista s'adreçarà al país des del 10 de Downing Street per restablir la confiança en un govern que porti millores tangibles a la vida de les persones. El seu equip ja anunciat que renunciarà al polèmic carnet d'identitat digital per als treballadors, un pla adreçat a combatre la immigració irregular i que havia generat polèmica. Burnham vol dedicar els recursos d'aquest projecte a reduir el cost de la vida. Ho ha explicat Lucy Powell, la número 2 del Partit Laborista, a la BBC.
11: Aquesta és una oportunitat per tornar a començar, per renovar-nos, per mirar allò que potser no només pren recursos al govern, sinó que en desvia l'atenció.
10: Aquest matí, Andy Burnham tornarà a oferir optimisme a la ciutadania perquè la Gran Bretanya torni a mirar cap al futur amb esperança i unitat. L'oposició, però, reclama eleccions anticipades i acusa Burnham de voler complaure tothom quan al país li cal algú que prengui decisions difícils.
0: Ara mateix falten 3 minuts per arribar a un quart de 8. Ofegats.
3: Dues persones més van morir ofegades ahir a Catalunya. Un nen de 6 anys i un home de 76.
0: Més detalls, Laia Framis.
1: A Calilla, al Maresme, un nen de 6 anys es va ofegar a la piscina d'un hotel. Els serveis d'emergència es van rebre l'avís cap a les 6 de la tarda i van mobilitzar 4 ambulàncies, però no van poder fer res per salvar-li la vida. A més, a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, un home de 76 anys va morir ofegat mentre es banyava a la platja. Es va desmaiar mentre nedava. Els socorristes el van treure de l'aigua, però ja no el van poder reanimar. En aquell moment, onejava la bandera groga. Des que va començar la campanya de bany d'aquest estiu, a mitjans de juny, han mort ofegades 7 persones en piscines del país. Són 3 més que en tot l'any passat, i a les platges hi han perdut la vida 12 banyistes. Laia Framis, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Junta de Seguretat.
4: Aquest matí a l'Ajuntament de Barcelona, trobada encapçalada per l'alcalde Jaume Collboni, per la consellera d'Interior, Núria Parlon, i que arriba després que la ciutat s'hagi reobert el debat sobre la inseguretat per diversos tirotejos i víctimes per armes de foc.
0: Oriol Pujador.
12: A l'última reunió, la del mes de febrer, els Mossos van presentar un descens del 6% dels delictes durant l'any 2025 a la ciutat. Aleshores, els furts suposaven la meitat dels delictes denunciats a Barcelona. A la reunió d'avui amb l'alcalde Jaume Collboni, la consellera Núria Parlon, el director general de la policia Josep Lluís Trapero i el tinent d'alcalde del consistori Albert Batlle, s'abordaran els índexs de delinqüència i criminalitat dels últims mesos. Els Mossos han engegat diversos dispositius, com ara el pla Campai per reduir la criminalitat a la ciutat o plans específics per localitzar armes blanques o armes de foc. Oriol Pujador, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 2 minuts, arribarem a un quart d'avui, 13 dies després.
2: Avui haurien de poder tornar a casa alguns dels veïns del Putxet desallotjats per l'esvoranc que van provocar les obres de la línia 9 del metro de Barcelona. Ho podran fer, però, només els veïns de 2 dels 8 edificis afectats del carrer de Sant Gervasi de Cassoles.
3: La resta, els que viuen més a prop de l'esvoranc, encara s'hauran d'esperar unes setmanes. Demà el govern preveu aprovar ajudes econòmiques per als veïns i comerciants.
0: Pugen
4: a 37 els municipis catalans que avui estan en perill extrem d'incendi. També augmenten fins a 219 els que estan en risc molt alt. Es manté restringit l'accés a 3 espais naturals del país: la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i l'Espai Natural de Montmell-Marmellà. Anna Cervent és del cos d'agents rurals.
13: Cal demanar una màxima prudència. Els boscos continuen acumulant un estrès hídric molt, molt important. La vegetació cada cop està més inflamable i qualsevol petita negligència pot tenir conseqüències molt greus.
3: Ahir els bombers van haver de treballar en diversos incendis, però de poca afectació. Un va cremar 4 hectàrees de canyes i matolls al Prat de Llobregat i un altre va afectar una zona de Rostolls a Cardedeu, al Vallès Oriental.
0: Descontrolat.
4: L'incendi que crema des de dijous a Guadalajara i que ha afectat ja 16.000 hectàrees. S'han evacuat una vintena de municipis i no es descarta que les pròximes hores se n'hi hagi d'afegir algun més. Daniel García Marco és director tècnic d'Extinció de Foc.
14: Estamos ante unas situaciones de riesgo extremo, igual que los días anteriores, pero incrementándose en las condiciones de propagación. Pensad que los primeros días que estaba fuera de capacidad de extinción, la velocidad de propagación era 2 km/h y ayer tuvimos de 4 km/h.
3: A l'Aragó, en canvi, les condicions han millorat i s'ha pogut contenir el foc a 5 villes, que va començar dimecres. Ha cremat unes 14.500 hectàrees.
0: Mig any.
4: Fa avui de l'accident ferroviari a Gelida, que va desencadenar les setmanes posteriors la crisi més greu que ha viscut mai Rodalies a Catalunya. De fet, el servei encara no s'ha restablert al 100% i la confiança dels usuaris també n'ha sortit molt tocada.
0: Joan Garcia.
15: La nit del 20 de gener, un mur de contenció de l'AP-7 va caure sobre la via i va xocar un tren, va morir un maquinista i va haver una trentena de ferits. Tota la circulació es va aturar i es van revisar totes les vies. Adif creu que n'ha sortit una xarxa més reforçada. Les plataformes d'usuaris en fan una altra lectura. Pol Méndez, de la PTP.
16: I sobretot pel que fa a la confiança als usuaris, trigarem molts anys en recuperar-la, i sobretot el que fa a la comunicació als viatgers, el que més ens falla ara mateix.
15: El govern vol recuperar la confiança de la manera que explica Sílvia Paneque, consellera de Territori.
17: És del tot necessari que recuperem aquesta confiança. Com? Millorant la fiabilitat, millorant la qualitat del servei i millorant la capacitat de resposta del propi sistema.
0: Joan Garcia, pel matí de Catalunya Ràdio. S'investiga.
3: Les circumstàncies en què va morir dissabte a la nit una veïna de Soses a la comarca del Segrià. El cos sense vida de la dona es va trobar amb indicis de violència en un camp de blat de moro.
0: Lleida, Alba Mor.
18: Un camp de panís que queda a escassos minuts del poble a tocar de la carretera LP7041 just a la rotonda d'entrada al municipi de Soses venint des d'Aitona. S'hi accedeix per un camí transitat per vehicles que van a finques agrícoles i també per veïns que surten a fer esport. Diverses fonts han explicat que la dona va sortir a passejar el gos quan va desaparèixer. La Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Ponent s'ha fet càrrec del cas per esclarir els fets que estan sota secret de sumari. Desenes de persones van fer un minut de silenci i al migdia davant l'edifici de l'Ajuntament en suport als familiars de la víctima, molt coneguda al poble i a municipis veïns com Aitona.
0: Es busca
4: a Tossa de Mar, a la Selva, un home com a principal sospitós d'haver provocat un incendi a la casa on viu la seva exparella i el fill menor d'edat. L'home tenia una ordre judicial que li prohibia acostar-se a la dona i fa només 3 dies que l'havien detingut per un possible cas de violència masclista.
3: Aquest dissabte es va presentar l'habitatge de la seva exparella, però la dona va poder fugir amb el seu fill i es va refugiar a la casa d'un veí. L'home va intentar calar foc primer a aquesta casa i tot seguit a la casa familiar. Després va fugir.
0: Escolteu el matí de Catalunya Ràdio. Més qüestions d'aquesta hora. Segon intent.
4: Després de la primera derrota, Pedro Sánchez tornarà a portar aquesta setmana al Congrés el debat i votació de la senda de dèficit i els objectius d'estabilitat pressupostària per poder elaborar uns nous pressupostos generals de l'Estat. Si no hi ha canvi d'última hora, PP, Vox i Junts tornaran a votar-hi en contra.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
19: El govern espanyol manté el full de ruta, tot i que li tombin un segon cop els objectius d'estabilitat. Diuen que és un revés polític que no li impedeix presentar al setembre els pressupostos per a l'any que ve, amb una senda compromesa amb Brussel·les. Esquerra, que manté el suport a Sánchez, també emplaça Junts a aprovar els pressupostos i el finançament. Oriol Junqueras.
20: Nosotros apelamos a todas las fuerzas que participaron en la investidura para poder aprobar el modelo de financiación, para poder aprobar la liquidación de la deuda FLA, para intentar aprobar unos presupuestos españoles que sean útiles para la gente.
19: Però els de Puigdemont ja han deixat clar que ni objectius d'estabilitat ni pressupostos, i encara menys el PP, que està en confrontació total amb Sánchez. L'últim ple de l'estiu rebutjarà les esmenes del PP i de Vox a la condonació del deute autonòmic i permetrà la seva tramitació parlamentària, que porta 7 mesos de retard. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 3 minuts ara mateix passant d'un quart de 8, menys mosquits.
3: Les 3 onades de calor amb què hem estrenat l'estiu i la falta de pluja han fet caure el nombre de mosquits a uns nivells que no veiem des dels anys de sequera. En parlarem en temps d'àgora amb Andreu García, de l'Associació d'Empreses de Control de Plagues de Catalunya.
0: De moment, però, més detalls, Montse Poblet.
21: Malgrat la primavera plujosa que feia preveure un estiu complicat pel que fa als mosquits, això no està passant, almenys fins ara. Josep Joan Domènech, president de DEPAP, l'associació que agrupa les empreses de control de plagues, ens parla dels dos factors que estan influint que hi hagi menys mosquits que els últims 2 estius.
22: El règim de pluges ha estat molt baix. I per un altre costat, aquests pics que tenim de calor no els agrada massa, llavors els veiem menys. Jo crec que aquests dos factors influeixen a que a dia d'avui, diguem-ne, tenim menys incidències de les que teníem previstes a l'inici de la temporada.
21: Montse Poblet, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 7 tones d'ajuda humanitària.
4: 2 mesos després d'haver sortit de Barcelona, el Baler Astral de l'ONG Open Arms ha arribat aquesta nit a l'Havana amb ajuda per a un hospital infantil i porta, de fet, material sanitari i plaques solars per a l'UCI per intentar fer front a la crisi energètica que travessa l'illa. Òscar Camps, el 3 que tinc.
23: Ha estat un viatge llarg, de mesos de preparació i de setmanes inacabables de navegació. I allà començarà realment la part més important i més bonica d'aquesta missió.
0: 250 persones.
3: Han arribat aquest cap de setmana en pastera a les Illes Balears. 11 embarcacions en total han arribat a Formentera, Cabrera i Mallorca. Les persones que hi anaven són d'origen subsaharià i magribí. Des que va començar l'any han arribat més de 3.500 persones en pasteres a les illes, procedents del nord d'Àfrica.
0: Conxita Badia.
4: El Memorial Democràtic homenatja avui la soprano, coincidint amb els 50 anys de la seva mort. Deixeble d'Enric Granados, va ser una de les grans intèrprets catalanes del segle XX. Mireia Domènech i Bonet és la comissària.
24: La Conxita Badia va ser un atemptatiu clau de la primera meitat del segle XX a Catalunya. Estava al centre del que era la vida cultural i musical barcelonina i tant músics com poetes li demanaven d'estrenar les seves obres. També actua, per exemple, a Viena davant de Arnold Schönberg, Alban Berg, Weber i tots aquells grans músics d'aquella Viena que l'acaben anomenant la vienesa de Barcelona.
3: L'acte també recordarà el compromís de Badia amb la República i que, per exemple, l'inici de la Guerra Civil va frustrar el concert que havia de dirigir Pau Casals per inaugurar l'Olimpíada Popular de Barcelona, en què Conxita Badia havia de participar. L'homenatge es fa farà a les 7 de la tarda a l'Ateneu Barcelonès.
0: I encara alguna cosa més, ZZ Top.
4: És el poble espanyol amb més de 50 anys d'èxit de blues rock texà. El públic del Festival Bar s'ha deixat portar pels llargs solos de guitarra que han aixecat passions.
0: Esports. Robert Prat, com estàs? Molt bon dia.
5: Bon dia.
0: Ho hem dit només començar, és un dels temes de la jornada. Espanya, campiona del Mundial de Futbol, 1-0 la pròrroga davant l'Argentina.
5: Amb una final que va dominar la selecció espanyola, que va tenir el control de la pilota. Els argentins pràcticament no van xutar a porteria. Enzo Fernández va ser expulsat al minut 93 per doble groga. Ferran Torres, al primer minut de la segona part de la pròrroga, va fer el gol de la victòria. Va ser escollit el millor jugador del partit.
6: Bueno, yo creo que al final el gol ha sido de 47 millones de personas. No ha sido mío ni de los 26 jugadores que formamos aquí. Yo creo que hoy el destino estaba escrito, estaba hecho para que ganásemos.
5: Dani Olmo diu que han aconseguit reunir un gran grup humà de jugadors que ara mateix són uns referents per la gent jove.
7: Yo creo que es el mensaje también que queremos dar, el ser un ejemplo, el respetar al rival en todo momento, ganes o pierdas. Yo creo que somos un ejemplo para las nuevas generaciones, para todos niñas y niñas que nos están viendo, entonces creemos que debemos dar ejemplo, creo que así lo hemos hecho durante todo el torneo, en cualquier situación, yendo por delante o por detrás en el marcador.
0: I des de l'Argentina, reconeixement al campió del món.
5: El seleccionador argentí Scaloni va admetre la superioritat de la selecció espanyola.
8: Y aún así siendo, yo creo, ello superior, era un momento del partido que hasta el minuto 80, 85 habían tenido situaciones, pero me hubiera gustado ver qué pasaba si quedábamos con 11.
5: És el segon Mundial per Espanya, després del de Sud-àfrica el 2010, un títol que arriba després d'haver encaixat només un gol durant tot el torneig. I Jonas Vingegaard abandona el Tour de França per una caiguda, es va fracturar la clavícula, haurà de passar pel quiròfan. Pogacar, més líder amb 5 minuts sobre Evenepoel, que va guanyar l'etapa. Avui, descans abans de la crono de demà.
9: Catalunya Ràdio.
25: Has fet el gelat per la calor. A tu, per què no se't desfà?
26: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de la 11.
25: I se't transmet el fred a la mà?
26: Suposo.
25: Oh.
27: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupó extra d'estiu de la 11. No et quedis sense el teu cupó.
28: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
29: Bon dia. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el
4: 77.547 77547 de la sèrie 9.
29: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
30: Catalunya Ràdio.
9: Som 3CAT.
30: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
31: Dai, dai, we go. Dale, dale, let's go.
0: 5 minuts i arribarem a 2:15. S'acaba el Mundial i avui tanquem el capítol d'històries curioses dels campionats de món de futbol, centrant-nos, Pol, en alguns detalls curiosos justament de les finals.
4: Primer, que l'Argentina ha patit el malefici del campió.
32: Con Lautaro, con Messi, con Enzo. I així Lautaro, Messi, gol!
4: Perquè això era fa 4 anys i ara Argentina no ha pogut revalidar el títol aconseguit a Qatar el 2022. De fet, només dues seleccions, dues vegades, i l'última fa més de 60

0: 1930, Mundial a l'Uruguai, final entre l'anfitriona i l'Argentina. Com devien ser les suspicàcies en aquella època que totes dues seleccions volien jugar amb la seva pilota. No n'hi havia cap aleshores oficial de la FIFA i tothom volia jugar amb una que estigués feta al seu país. L'Argentina es coneixia amb el nom de Tiento, que era de cuir fi i de costura interna. L'uruguaiana, T-Shape, pesava més i era més robusta. Què va decidir l'àrbitre, que era belga? Doncs decisió salomònica. La primera part es va jugar amb la pilota argentina. Els argentins se'n van anar al vestuari guanyant 2-1. I a la segona part, canvi d'esfèrica. I l'Uruguai, què va passar amb la seva pilota? Doncs que va remuntar i va acabar guanyant aquell Mundial 4-2.
1: Dit això, el més destacat a la televisió, avui justament les actuacions a la mitja part del Mundial amb la Mariola Cubells.
2: No m'interessa el futbol, però fins i tot jo vaig veure la final. Celebre molt el triomf de la selecció espanyola. No tinc res que dir sobre els comentaris esportius. Ara bé, em va pareixer increïble que cap locutor ni de Movistar Plus ni de Televisió Espanyola ens guiaren en les actuacions de les artistes que van eixir durant la mitja part. No van dir ni un nom de cap d'ells i no tots eren superconeguts com Madonna o Shakira. Ni van fer cap apreciació sobre l'espectacle. Un poc lleig, no? Sí.
1: I a la recomanació del dia, la Sílvia Comet ens proposa la sèrie Últim Tango a Halifax.
3: És la gran novetat de la programació d'estiu a TV3, que substituirà des d'avui com si fos ahir a l'hora de la sobretaula. És un drama romàntic de la BBC que explica la història d'amor de dos septuagenaris que havien tingut una relació d'adolescents i que retroben a través de les xarxes socials més de 50 anys després. La sèrie parla de segones oportunitats i de l'amor en la tercera edat, però l'autèntic motor de la història són les vides caòtiques de les seves respectives filles. Últim Tango a Halifax, també la tindreu capítol a capítol a la plataforma 3CAT.
1: I arribarem a 7:45 amb un dels protagonistes de l'any, també relacionat amb el futbol, amb el Jovany i companyia.
4: Un clàssic a la final de la Supercopa.
5: Li vam donar un recital al Madrid.
6: Hola. No, silencio.
7: Silencio.
8: Pedrerol, bon dia.
7: Pot dir,
8: què
7: rei?
8: Passa?
9: Callamos. ¿Qué? Nos callamos. Vale. Bienvenidos al Chiringuito. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cuál es mi cámara?
7: No hay cap cámara, no hay cap cámara, pero això és la ràdio.
9: Te callas.
7: No, no me callo, això és la ràdio.
9: Chico de los tweets, voy a hacer el editorial, ¿vale? ¿Me enfocáis? Silencio. Sosiego, ¿vale? Sosiego.
10: Chico de los tweets, Madrid.
11: Una mica sí que ho ets, perquè fas lo de las xarxes.
9: Ayer se jugó la final de la Supercopa de España, pero hoy la gente se pregunta, ¿qué es más importante? ¿Un simple marcador que dice 3-2? ¿1-3? ¿4-2? 5-1 o la satisfacción de salir reforzado.
7: Ah, ya María.
9: ¿Qué es el fútbol? ¿Un simple número?
10: No.
9: ¿O es un sentimiento? ¿Es amor?
10: Amor.
9: ¿Es el amor de un padre a su hijo enfermo?
10: ¿Quién es el enfermo aquí?
9: Pues sí, el Real Madrid. Ayer salió reforzado. El Madrid sí sabe salir reforzado de una situación difícil, como hacen los trabajadores de nuestro país cada mañana cuando se levantan a las 5 o a las 6
10: o a las 7
9: para ganarse el pan o para llevar a los niños a la escuela. Esto es el Real Madrid.
10: ¿Qué está bien?
7: Está boch.
9: No como otros que se atrevieron a ganar un título en un país donde no se respetan los derechos humanos. El mundo se avergüenza del Barça. ¿Cómo te atreves a jugar una final en un país donde el gobierno no hace las cosas bien?
7: No sabes qué pasó ahí.
9: Me avergüenzo de ti, Barça. Shame on you.
10: Shame on you.
9: Y soy del Barça, ¿eh?
1: 7:45.

0: La victòria de la selecció espanyola al Mundial, el seu segon Mundial de Futbol de tota la història, encapçala totes les portades dels diaris. Espanya guanya, bicampions, el món es rendeix a Espanya. Són alguns dels titulars que trobem avui a la premsa. De seguida ho repassarem. Després que aquest gol, a la pròrroga, de Ferran Torres posés un 1-0 contra l'Argentina de Messi.
1: Una liberación muy grande. Creo que es una persona muy criticada a lo largo del Mundial, pero yo creo que, como he dicho antes, el destino está escrito. Gracias a Dios siempre me da esas fuerzas para seguir.
0: Una de les fotos del partit és aquesta abraçada al final del maig sobre la gespa entre Leo Messi i Lamine Yamal. Una altra foto, la de Messi, amb llàgrimes als ulls.

0: añoranza de la afición argentina.
1: 39 años, muchachos, es una cosa increíble. Yo de mi parte ya sabían que iba a jugar hasta que él quiera y sus jugadores, sus compañeros y toda su gente se iban a brindar por él. Espero que esté orgulloso de sus compañeros y yo creo que sí. Espero que la gente esté orgullosa de...
0: És el que deia Scaloni. També hi ha la derivada política, a més de tot això. Trump i Pedro Sánchez es van saludar a la llotja. Així en parlava el president nord-americà. Diu que els ha felicitat a Espanya per tenir un gran equip i que no hi ha tensions.
2: And I congratulated them on having a great team. I really spoke to a lot of people.
0: És el que deia Donald Trump, ha parlat amb molta gent, però ha felicitat Espanya. Aquí, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha escrit a les xarxes: tornem a ser campions del món, volvemos a fer història. Però més enllà del futbol, aquesta matinada també és notícia que els Estats Units han tornat a atacar l'Iran per venjar, diuen, la mort de tres soldats del Pentàgon, confirmava la mort de la tercera persona del tercer militar. Això ha fet encarir de nou el preu del petroli a nivells de juny i tornem a tenir actius avisos per la calor a Ponent. Una derivada de les altes temperatures és que han pujat a 37 els municipis catalans que estan en perill extrem d'incendi forestal mentre continua cremant sense control l'incendi de Guadalajara. Encara una altra derivada. Baixen el nombre de mosquits per les temperatures extremes, tot i les pluges de la primavera, una notícia que avui us explica aquesta casa, i el que sí hem de tornar a parlar i de lamentar són nous ofegaments. Dues víctimes mortals ofegades, una de les quals un nen de 6 anys, en aquest cas a la piscina de Calella, al Maresme. Un home de 76 anys també va morir a la platja de Castelló d'Empúries. Passant ara mateix 3 minuts gairebé de 7:45, escolteu el matí de Catalunya Ràdio, ara parlàvem de el risc d'incendi, això està íntimament relacionat amb el temps. Jofre Genoé, què tal?
3: Bon dia, doncs comencem aquesta setmana amb aquestes temperatures que aquesta matinada, per exemple, no han baixat dels 27 graus al barri del Raval de Barcelona. La calor continua sent protagonista, almenys fins dijous, i de fet entre avui i demà, xifres que tornen a assolir els 40 graus, es podrà fins a superar ampliament aquesta xifra entre avui i demà a Ponent i Pla de Lleida, especialment és on s'assoliran aquests valors de 40, 41 o 42. Pol Saharian en suspensió, dominant el sol, però aquesta tarda concretament s'espera una franja de núvols prims que enterboleixi una mica el cel, deixi un cel una mica mig ennuvolat, per tant la tarda el sol pot veure's apagat una miqueta. De fet, no descartaríem alguna gota acompanyada de fang, sobretot en punts de la façana litoral i peritoral, i també alguna nuvolada en el Pireu, que si dona algun ruixat seran fenòmens molt aïllats.
0: I la mobilitat a aquesta hora, Maria Fernández Noguera, com estàs? Bon dia.
4: Bon dia. Doncs a Rodalies el servei funciona amb els retards habituals, com per exemple els 10 minuts de demora que porta el tren de R16 que va de Barcelona a Tortosa, o els 20 minuts d'endarreriment del tren de R14 que va de la plana Picamoixons a Barcelona. A R11 hi ha mitja hora de retard en el regional que ha sortit a primera hora des de Barcelona cap a Portbou. I d'altra banda, pel que fa al metro de Barcelona, recordem que des del divendres passat i fins al 28 d'agost no hi ha servei a L1 entre Florida i Plaça de Sants a causa d'unes obres.
0: Gràcies, Maria. Anem a les carreteres ara mateix per veure com ho tenim. Equip viari, Clàudia Serra, que ens expliques. Bon dia.
5: Hola, bon dia. Doncs a aquesta hora, el que és habitual, lentitud amb aturades a la Ronda de Dalt, de Trinitat a Vallcarca, també a la Ronda Litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, tot això en sentit Llobregat. A banda de les rondes hi ha trànsit intens també a la C58 a Ripollet en sentit Sabadell, C17 a Parets en sentit sud, i a l'AP7 a la Roca del Vallès també en sentit sud.
0: Gràcies, Clàudia. Fins ara.
5: Fins ara.
0: Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, Montserrat Navarrerà, Fra Blanco, Milagros Pérez Oliva i Oriol Marc. Serà la primera de les hores del dia, perquè a partir de les 10, Àgora Esportiva amb el Xavi Campos, el Ramon Besa i la Gemma Herrero. De moment, però, comencem amb el repàs, el repàs a la premsa, i comencem per les portades i les opinions més destacades. Pol Foradada, Marc Jurado, molt bon dia.
6: Bon dia.
0: Avui, amb la victòria de la selecció espanyola, a totes les portades.
7: Tant a les de la premsa generalista com l'esportiva. Comencem per aquesta última, l'esportiva. Campions, diu l'esport, bicampions, titula Mundo Deportivo.
8: A Madrid, més entusiasme, les diu El món és nostre, i el Marca parla de superestrelles.
7: I la foto, esclar, si fa no fa la mateixa. A tot arreu, la de la celebració del jugadors amb Rodri aixecant el trofeu.
8: Més titulars, La Vanguardia, bicampions del món, El Periódico, El Món es rendeix a Espanya.
7: Titular una mica més escèptic al diari Ara, que diu amb un lacònic i descriptiu: Espanya guanya, i foto de Ferran Torres celebrant el gol de la victòria.
8: Gairebé no hi ha editorial sobre la final del Mundial, però sí que n'hem trobat una a La Vanguardia.
7: Carmen del Riego, que parla de somiar alt amb l'Espanya del Mundial.
8: Diu que els jugadors han complert la seva missió abans fins i tot de començar el partit, guanyar-se el cor dels espanyols.
7: I contraposant-se a Donald Trump, que considera que els espanyols són gent dolenta.
8: Altres temes de portada, pocs, mig any després de l'accident de Gelida, és un dels temes de portada del Punt Avui.
7: I parlant de mobilitat, llegim ara que el govern vol demanar el traspàs dels Avant per fer marx una xarxa catalana d'alta velocitat.
8: I per acabar, el periòdico ha fet números
7: i explica que 22.000 persones demanen una excedència cada estiu per cuidar els seus fills.
0: Continuem el repàs a la premsa. Què hi ha llegit avui el periodista Xavi Grasset?
6: L'olor de cremat va i ve a mesura que un es mou per la zona. Per les carreteres hi circulen vehicles dels bombers, les ADF i de la policia, també de paisà. Sara Sanz signa aquesta informació al diari La Vanguardia des d'Aiguamúrcia, on hi ha un desplegament sense precedents per detenir el piròman. I és que hi ha hagut, aquests últims 10 dies, 6 incendis seguits, més els focus reactivats, que han encès totes les alarmes i que fan pensar que hi ha un piròman que campa lliure per la zona. Estem parlant dels boscos que hi ha a prop de Santes Creus, del monestir de Santes Creus, just al nord, a l'extrem de l'Alt Camp, al nord del Penedès i al sud de l'Anoia, tot el dia pendents de si es veu una columna de fum. I mentrestant, també a la zona, Rapunzel. Sí, sí, el rodatge de Rapunzel de Disney, a uns quants quilòmetres, esperen posar fi com més aviat millor a aquest malson en què s'ha convertit aquest inici d'estiu.
9: El matí de Catalunya Ràdio.
10: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
11: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
12: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
13: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del Petit de Calerí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
12: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
14: Catalunya Ràdio.
15: Som 3CAT.
14: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: Vinga, feu un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Sílvia Solanes i Sílvia Comet. Unes altres monges que marxen.
4: Les del Santuari de Puiggraciós, els Cingles del Bertí, el Vallès Oriental, després d'anunciar-ho, ahir van deixar l'espai definitivament després d'haver-hi estat 53 anys de manera ininterrompuda. Feia mesos que hi vivia una sola monja. Ho recull el 9-9. El santuari continuarà obert com a espai de pregària.
0: I la notícia que agradarà als fans de Sopa de Cabra i del pastisser Jordi Roca.
16: No va trobar una sala mig buida buscant un somni.
17: El pastisser Jordi Roca ha creat un gelat de llet de cabra per commemorar els 40 anys de la banda gironina als escenaris i del celler de Can Roca. En concret, ha fet una versió en gelat d'aquesta cançó, el Far del Sud. El gelat està elaborat amb llet de cabra, melmelada de figa i s'aromatitza amb fulla de figuera. Està disponible a la gelateria Rocambolesc. A més, en la seva faceta de DJ, com a Jordi Stone, ha fet una versió electrònica de la cançó, que és aquesta que sentim.

0: té el seu rotllo, eh? El seu rotllo, puja, puja. Vinga, més coses que hem trobat a la premsa digital. Si sou de fer àlbums de cromos, sou organitzats.
1: Ho diu un estudi que publica la revista científica Development Psychology, que ha analitzat estratègies d'alumnes de segon, quart i sisè de primària. Ha vist que els que fan àlbums de cromos, per exemple, de jugadors, tenien més habilitat a l'hora de classificar en categories o comparar. Diu que fa desenvolupar una estratègia que millora la recuperació d'informació memoritzada. Un recull d'Argentí Todo Noticias.
0: Qui busqui parella a Finlàndia li posen fàcil.
2: Hi ha un supermercat que fa, podríem dir, de Tinder. Ha posat cistells de diferents colors, negre i rosa, i que agafa el rosa és que busca parella o que directament té ganes de socialitzar amb altres persones. En canvi, qui compra amb el negre és que no vol establir conversa amb ningú. És una forma de trencar el gel en un país on de vegades conèixer gent és difícil. Ho veiem al correo.com.
0: I què han de saber els que cada Nadal miren la pel·lícula sol a casa?
1: Doncs que ha mort l'actriu irlandesa Brenda Fricker, més coneguda per ser la dona dels coloms de Sol a casa 2. Havia rebut un Òscar per una altra pel·lícula, el meu peu esquerre. Amb ella marxa una altra persona del repartiment de Sol a casa després que els últims mesos i anys també perdessin la vida els que van fer de pares d'en Kevin McAllister, l'actriu Catherine O'Hara i qui feia de pare John Hurt, entre d'altres.
0: I a aquesta hora us expliquem els destacats en internacional i economia amb la Maria Fernández Noguera i l'Albert Duran.
3: Avui la premsa internacional està tenyida del vermell de la selecció espanyola amb fotografies a tot arreu de la celebració dels jugadors aixecant la Copa del Món. A l'Argentina, el diari Clarín destaca que Espanya va guanyar una selecció argentina que va arribar sense energia a la final i que l'últim ball de Leo Messi va acabar en llàgrimes. Unes llàgrimes del capità que també recull el principal titular d'un altre diari argentí. La Nación, que diu textualment: plora Messi i l'Argentina l'abraça. Gràcies, Leo, ja ens havies fet massa feliços. Un altre tema destacat avui als mitjans internacionals són els bombardejos aeris dels Estats Units sobre l'Iran. Diversos mitjans han obert un minut a minut en l'edició digital, un minut a minut per informar en temps real de la situació a l'Orient Mitjà. Ho han fet, per exemple, Le Monde, Al Jazeera, The Guardian o The New York Times.
4: Pel que fa als diaris econòmics, l'economista diu que les baixes per salut mental es disparen un 111% en 5 anys, segons dades de DECO. En el mateix titular, el diari econòmic diu que l'absentisme laboral costa gairebé 60.000 milions d'euros al govern espanyol. Per la seva banda, el diari Expansión destaca que Renault fabrica els seus cotxes utilitzant pinyols d'oliva. Per reduir l'impacte ambiental dels cotxes, el fabricant francès utilitza biomassa feta a partir de pinyols d'oliva per generar energia tèrmica a la seva planta de Tanger. Finalment, On Economia explica que més de la meitat dels treballadors prioritzen el salari a l'hora de triar feina. A escala mundial, el percentatge se situa en el 56%, mentre que a l'Estat la xifra puja fins al 61%, 5 punts per sobre de la mitjana global.
5: El nou centre de visites immersiu de Cellers Maset, a la Granada del Penedès, us ofereix aquest espai.
0: Premsa esportiva, Robert Prat.
6: Campions del Mundial de Saga l'Esport amb un gol màgic de Ferran Torres, bicampions, remarca el Montdeportivo, davant una Argentina que no va poder brindar un adeu de glòria a Leo Messi. Una final que es va jugar a Nova York amb la presència de Donald Trump.

0: Absolut, una lliçó de futbol de una Argentina molt trista, Messi molt diluït per l'esportiu. Hi ha un traspàs de poder de Messi a la mitja mal, amb 8 catalans més que s'estrenen com a campions del món. Francisco Cabezas escriu a El Periódico que la selecció argentina es va entossudir a acomiadar Messi amb puntades de peu. En un Mundial, el de Donald Trump, i davant Messi, que no va xutar a porteria. Joan Josep Pallàs escriu a La Vanguardia que guanya un estil de joc, el mateix del Mundial de Sud-àfrica el 2010. Destaca també que Messi va plorar quan va encorajar el seu nom a l'estadi, que va esperar Pedri al túnel de vestidors per saludar-lo i que va encaixar amb dignitat la derrota. Pel diari El País, Espanya evita l'eternitat. El Marca diu que no era només guanyar el Mundial, sinó salvar el futbol. El diari ara afegeix que Espanya toca el cel a Nova York. I el diari A es parla dels argentins com uns macarres violents menyspreables. Cuidao que nadie nos escuche.
1: Cuidao que nadie nos escuche. A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset, directe del celler, a casa teva.
2: Ja la premsa del cor.
3: Doncs avui diversos mitjans recullen la foto que el futbolista francès Kylian Mbappé va penjar a les xarxes socials diumenge a la matinada, però que va esborrar al cap de pocs segons. I què era? Doncs era una imatge de l'actriu Esther Expósito amb l'equipació completa de la selecció francesa, amb el dorsal 10, el que llueix Mbappé amb Le Bleu, i també duia el braçalet de capità. Això després que Expósito es deixés veure a la grada en el partit entre França i Anglaterra. Tot plegat ha contribuït a alimentar les especulacions sobre la bona marxa de la relació entre l'actriu i el futbolista, que de fet no han fet públic que estiguin junts. I també avui molts mitjans recorden un petó que es va fer viral, el recordareu, ara fa 16 anys, el que va fer Iker Casillas a Sara Carbonero mentre ella l'entrevistava en plena celebració per la victòria d'Espanya del Mundial de Sud-àfrica, i que malgrat que eren parella, en aquell moment va deixar completament descol·locada la periodista.
2: I Sílvia Comet, qui fa anys avui?
4: Doncs una de les actrius conegudes pel seu paper al drama mèdic més longeu de la televisió. No sé si reconeixes la sintonia.
2: Sí, home, i tant, Anatomia de Grey, això.
4: Ah, exacte.
2: Ja he perdut la pista, però al principi estava enganxadíssim.
4: Té 1000 temporades, sí, no m'estranya que hagis perdut la pista. Sí. Doncs avui Sandra Oh, l'actriu que es va posar la pell de la doctora Cristina Yang, fa 54 anys. I un altre actor molt reconeixible, Josh Holloway, que va interpretar el personatge de Sawyer a Lost, en fa 56. També va néixer un 20 de juliol la icònica model brasilera Gisele Bündchen, que fa 45 anys. De l'àmbit musical, avui fa 79 espelmes, el guitarrista de rock mexicà Carlos Santana i també el músic britànic Paul Cook, el bateria original de la mítica banda de punk rock Sex Pistols, que en fa 70.
2: I el santoral, Sílvia?
4: Doncs avui és Santa Margarida d'Antioquia, Santa Margalida o Marina, molt popular a Catalunya i les Illes Balears. La seva biografia es barreja amb llegendes i explica, per exemple, que va ser devorada per un drac, però que va aconseguir salvar-se obrint-li la panxa des de dins amb l'ajuda d'una creu. El santoral també recull que avui és Sant Elies, el profeta, no pas el màrtir, que celebra el sant un altre dia, i una santa relativament recent, Santa Rosa de Wanhui, que va ser una catequista xinesa. Joan Pau II la va canonitzar l'any 2000.
2: I aquest estiu, com sempre a aquesta hora, una recomanació literària des d'una llibreria.
5: Soc Carol Porta, de la llibreria Obaga, ubicada al carrer Girona 179 de Barcelona. Aquest estiu vull recomanar el llibre Barcelona, trilogia policíaca de Rafael Tassis, publicada com el número 100 de la col·lecció Crims.cat de l'editorial Clandestina. Les tres històries d'aquest llibre estan investigades pel mateix comissari i el seu amic periodista, i ho fan també entranyables aquests investigadors. Aquest autor, Rafael Tassis, també recull la influència d'autors molt importants en aquell moment, com Arthur Conan Doyle, Edgar Allan Poe i George Simenon, perquè Tassis també va ser un dels traductors de quantes obres de George Simenon al català. Us recomano molt, no només té un valor històric, sinó també literari, i fins i tot us ho passareu molt i molt bé.
2: Aquests són els sons del matí.
6: Els sons del matí.
7: Ferran! Ferran, el gol entrant des de segona línia. Ferran, el jugador del Barça, avui es convertirà en l'heroi de la selecció espanyola.
8: És una persona muy criticada a lo largo del Mundial. Dios le da las cosas a quien más se lo merece.
9: El nou líder laborista s'adreçarà al país des del 10 de Downing Street per restablir la confiança en un govern que porti millores tangibles a la vida de les persones.
10: This is an opportunity to reset, to refresh, to look at those things that perhaps not just taking resource, but are taking attention away for government.
2: Una classe magistral de Southern Rock on no han faltat hits com Gimme All Your Loving, Shirtless Man, Lex, Brown Sugar o una èpica versió de La Grange. Ara mateix falten 10 minuts per arribar a les 8. Aquests són els sons del matí. Les paraules del dia amb el Marc Jurado. Reinventar-se.
11: Paraula no recollida al DIEC ni a l'ESADI, però sí ben entesa, derivada del verb inventar i amb el significat, ja ho diu la semàntica, de tornar a inventar-se, de renovar-se, de transformar-se. Això, començar de zero, és el que promet i avui esdevindrà nou primer ministre del Regne Unit. Caldrà reinventar-se, sí, perquè serà el setè primer ministre de l'última dècada.
2: Junta.
11: Reunió de persones congregades per tractar d'un afer, conferenciar, etc. Una junta de metges, celebrar una junta, assistir a una junta, tenir junta, fer junta. I avui farà junta és l'Ajuntament de Barcelona i el Departament d'Interior han convocat la Junta de Seguretat de la ciutat amb el debat reobert sobre la inseguretat per diversos tirotejos i víctimes per arma de foc.
2: Texà.
11: Pantalons de teixit gruixut de cotó, però també algú o alguna cosa natural de Texas, als Estats Units. Les últimes hores, els Zetas de Top han encès el poble espanyol amb més de 50 anys d'èxit del blues rock texà. Els llargs solos de guitarra han aixecat passions.
2: I posem-hi tres xifres amb l'Albert Duran. 22.000.
12: És el nombre de persones que cada estiu demanen una excedència laboral per tenir cura dels fills, el 90% de les quals són dones, segons dades d'un estudi sobre conciliació i benestar infantil. Dues de cada tres famílies recorren a colònies i casals, tot i que els preus s'han disparat més d'un 5% en els últims dos anys.
2: 30 graus.
12: És la temperatura a què ha arribat l'aigua de l'estany de Banyoles. Ho va fer la setmana passada, segons les mesures periòdiques que s'hi fan. És la primera vegada que s'arriba a aquesta temperatura des de que es van començar a fer prediccions i medicions al 1976.
2: 10.000.
12: Són els milions en inversió mobiliària que s'han fet a l'Estat entre el gener i el juny d'aquest any, una xifra que representa un 36% més que en el mateix període de l'any passat.
2: Ens falten les tres imatges amb el Pol Foradada. A la primera, els jugadors de la selecció espanyola, Rodri, el capità, ja té el trofeu de la Copa del Món a les mans, però encara no l'aixeca. Donald Trump camina cap a un costat i Miquel Merino se'l mira i amb els braços fa el ball típic del president nord-americà.
13: Si es parla força a la xarxa de si el capità espanyol ha esperat a aixecar el trofeu a que Trump no fos el primer pla per no sortir a la fotografia. El president dels Estats Units finalment s'ha apartat, però no del tot. Ha quedat a un raconet d'on eren tots els jugadors de la selecció espanyola. També s'ha fet viral, com dius, el ball de Merino, que com aquell alumne que fa una malifeta quan no mira el professor, just passar Trump troleja una mica el president dels Estats Units.
2: Segona imatge, darrere d'un vidre de seguretat, veiem Donald Trump i Pedro Sánchez, que se saluden drets, donant-se les mans, i des de darrere s'ho miren el president de la FIFA, en Gianni Infantino, i també el rei Felip VI.
13: És una encaixada de mans, sembla que no gaire afectuosa, de fet, fins i tot dona la sensació que Donald Trump està una mica inclinat endavant per poder arribar a donar la mà al president del govern espanyol. Després, li han preguntat a Trump i ha dit que tot està perfecte amb Espanya, tot i les crítiques que havia llançat contra el país en els últims mesos.
2: I la tercera imatge, un primer pla de Leo Messi, mira cap amunt, amb una mirada clarament trista. De fet, si ens hi fixem una miqueta, per la galta dreta es veu com li cau una llàgrima.
13: El millor jugador del món, ahir molt discret, com tots els seus companys, de fet, s'acomiada del Mundial sense poder aixecar la Copa per segona vegada consecutiva. Tot i això, s'ha emportat el reconeixement unànime dels seus i d'absolutament tothom després del Mundial que ha fet amb 39 anys.
6: Real o fals? Amb Marc Amorós.
2: Atenció a aquesta notícia que circula. Una dona es casa amb més de 12 homes a Las Vegas i la detenen per frau i bigàmia. Marc Amorós, bon dia.
14: Bon dia. La notícia explica la història d'una dona que es feia dir Vicky Liang i que entre el 2019 i el 2026 s'ha casat amb 15 homes diferents a Las Vegas. Diu la notícia que la dona presentava sol·licituds noves de matrimoni sense haver tramitat el divorci dels casaments anteriors. La policia va sospitar d'ella. Ara, després de 7 anys d'investigació, l'han detinguda, acusada de bigàmia i frau. La policia sospita que la dona cobrava per cada cap matrimoni un mínim de 20.000 euros. També sospita la policia que almenys 130.000 euros se'ls va gastar jugant a casinos de Las Vegas.
2: I això és real o és fals?
15: Catalunya Ràdio. La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
16: La Universitat CEU Abat Oliva ha estat present al World Congress of Constitutional Law 2026 a través de la participació de Luis Landauri, professor i investigador de la Facultat de Dret. Celebrat enguany a Bogotà, aquest congrés internacional, organitzat cada 4 anys, és un dels principals fòrums dedicats al dret constitucional comparat. La trobada reuneix acadèmics, magistrats i professionals del dret dels 5 continents per reflexionar sobre els grans reptes constitucionals actuals.
15: Vols exercir l'advocacia en un entorn internacional? El grau en dret de la Universitat CEU Abat Oliva t'ofereix l'International Law Certificate. Avui estudiaràs programes internacionals, demà treballaràs en entorns globals. Canvia el teu present, crea el teu futur.
14: Vinga, va, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que una dona es casa amb més de 12 homes a Las Vegas i la detenen per frau i bigàmia és una notícia real. La dona té 33 anys, no es diu Vicky Liang, sinó Yajing Chen. S'ha declarat culpable davant del Tribunal de Nevada, que jutja els fets. Ara s'enfronta a penes de presó per frau i per bigàmia. La sentència, pels curiosos, es farà pública el proper 20 d'agost.
2: Gràcies, Marc. 5 minuts i les 8. Espanya guanya el segon Mundial de la seva història.
11: Després d'imposar-se la final a l'Argentina, la segona part de la pròrroga amb gol del blaugrana Ferran Torres.
2: Així sonava l'espectacle de la mitja part on ha actuat Shakira. Al final del partit, en canvi, una de les fotos és l'abraçada entre Leo Messi i Lamine Yamal.
3: També la de Messi amb llàgrimes als ulls, acomiadant-se de l'afició. En clau política, Trump i Pedro Sánchez es van saludar a la llotja.
17: And I congratulated them on having a great team. I really spoke to a lot of people.
3: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha escrit a les xarxes: tornem a ser campions del món, volvemos a fer història.
2: Pugen a 37 els municipis catalans que estan en perill extrem d'incendi forestal.
11: Mentrestant, crema sense control l'incendi de Guadalajara, que ja ha afectat 16.000 hectàrees. S'han evacuat una vintena de municipis. A l'Aragó, en canvi, les condicions han millorat i s'ha pogut contenir el foc a 5 villes.
2: Dues persones més estan mort ofegades a Catalunya.
3: Són un nen de 6 anys que va morir a la piscina d'un hotel de Calella, al Maresme, i a Castelló d'Empúries, un home de 76 anys va perdre la vida a la platja després de desmaiar-se. Aquest estiu, 19 persones han perdut la vida a platges i piscines.
2: Nova onada de bombardejos dels Estats Units a l'Iran.
11: Els atacs han començat de matinada i tenen com a objectiu degradar la capacitat militar de l'Iran per atacar vaixells comercials i tripulacions civils a l'estret d'Hormuz. Trama assegura que van generar la mort de 3 soldats nord-americans a l'Iraq i Jordània.
2: I atenció, perquè resulta que tenim menys mosquits.
3: Sí, les altes temperatures extremes compliquen la vida dels mosquits. Aquest estiu han caigut a nivells que no es veien des dels anys de sequera. Les paneroles, en canvi, sí que van a l'alça.
18: Bon dia, comencem la setmana amb aquestes temperatures elevades. La calor continua sent protagonista, però d'això són aquests valors tòrrids que hem tingut de matina en molts sectors de la costa, que destacarem sobretot aquests 27 graus al barri de Raval de Barcelona, però moltes xifres de 25 a 26. I avui, amb aquesta perspectiva de que les temperatures arribin als 40 fàcilment al Pla de Lleida, on hi ha avisos de calor. Una jornada que comença amb sol, amb ambient enterbolit, pols segre en suspensió, però amb tarda amb un cel més entrenyat, més tapat. Fins i tot no descartaríem alguna gota acompanyada o alguna núvola en el Pirineu que doni algun petit ruixat. A finals de setmana les temperatures podrien començar a normalitzar-se.
2: I pel que fa al trànsit, Clàudia Serra, bon dia.
19: Bon dia, doncs a aquesta hora els punts més complicats són les dues rondes de Barcelona. Hi ha lentitud amb aturades a la ronda de dalt de Meridiana a Vallcarca i a la ronda litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, tot en sentit Llobregat. Trànsit intens també a la C58 a Ripollet en sentit Sabadell, a la C17 a Parets en sentit sud i a la C60 a la Roca del Vallès cap a Granollers.
2: Gràcies, Clàudia, fins ara.
19: Fins ara.
2: I ja sabeu que li hem donat festa al Manu, però això no vol dir que no pugueu dedicar-li una cançó, la cançó que vulgueu, a qui vulgueu i pel motiu que vulgueu. L'únic que heu de fer és enviar-nos una nota de veu, breu, al 636-360609, com ha fet la Cristina.
20: Bon dia, m'agradaria recomanar la cançó Què hagués passat, del meu bon amic Roger Torné, del seu àlbum Oliveres i Pinyols, que és un ode a la gent gran, a les persones que porten més anys en aquest món i que millor encarnen la memòria i l'experiència de la vida. I aquesta cançó explica la història d'una dona gran que al final de la seva vida es pregunta què hauria passat si hagués viscut de manera diferent. Bé, una reflexió per començar l'inici de setmana.

0: El tema del dia, evidentment, és el Mundial, és el futbol. S'ha acabat el Mundial de futbol i s'ha acabat amb victòria de la selecció espanyola, que ha obtingut d'aquesta manera el seu segon Mundial. En un partit aquesta nit que ha arribat fins a la pròrroga, Ferran Torres ha marcat el gol que ha donat la victòria a la selecció espanyola davant de la selecció argentina de Leo Messi. Espanya va ser molt superior durant el partit, molt superior, però el que dèiem, l'únic gol no va arribar fins al començament de la segona part de la pròrroga. Hi ha moltes imatges d'aquest Mundial que avui comentarem al matí de Catalunya Ràdio. Per exemple, aquesta abraçada al final del partit sobre la gespa entre Leo Messi i Lamine Yamal. Un Messi que poc després mirava cap a la seva afició amb llàgrimes als ulls, conscient que era l'última vegada que se'ls mira, en principi, com a jugador de la selecció argentina. A Catalunya, les celebracions en diverses ciutats del país s'han allargat fins ben entrada la matinada. Avui en parlarem d'aquesta final del Mundial i en parlarem per partida doble, perquè farem doble àgora sobre el Mundial. L'àgora primera, l'àgora, diguem-ne, convencional, amb la Montserrat Nebrera, la Fra Blanco, la Milagros Pérez Oliva i l'Oriol Marc, per analitzar la part més econòmica d'aquest Mundial, perquè hi ha moltes crítiques a que la FIFA ha portat fins a extrems descarats l'explotació comercial del Campionat del Món, però també des de la part sociològica, perquè insistim en el que dèiem. Aquesta nit són molts els municipis catalans, alguns d'ells governats per partits independentistes, que han posat pantalles gegants per poder seguir aquest partit de la final del Mundial. Aquesta serà la primera àgora, i després l'àgora ja purament esportiva, per analitzar el paper de Lamine Yamal, dels jugadors del Barça, de Leo Messi, de com què ha fet França, de quines han estat les decepcions. Això serà a partir de les 10 amb el Xavi Campos, el Ramon Besa i la Gemma Herrero. Però no hem d'oblidar que continuem en risc d'incendis. Molt millor que fa 15 dies, molt millor que fa dues setmanes, però el risc continua i això està directament relacionat, evidentment, amb les altes temperatures i amb la calor. Jofre Genoer, com estàs? Molt bon dia.
1: Bon dia i bona hora.
0: Bon dia. Com pinta el dilluns?
1: Bé, doncs, de calor. Continuem, de fet, amb el tarannà que hem tingut al llarg de les darreres setmanes, aquest inici d'estiu, que de moment ha sigut rècord, amb temperatures mitjanes que mai s'havien assolit. I, en definitiva, entre avui i demà tornem a tenir un episodi en què ens poden dur alguns 40, 41, 42 graus a les zones més càlides del país. Estem parlant del Pla de Lleida, sobretot, o comarques pròximes, Segrià, la Noguera, Pla d'Urgell, aquestes àrees hi ha avisos de calor per avui i també per demà. Bé, a la resta potser no s'arribarà als 40, evidentment, però parlem de temperatures a dalt de tot, amb valors entre els 34, 38, amb moltes poblacions de l'interior, i per sobre dels 30, amb humitats altes, amb un notable aixafor. I prova d'això, doncs, és aquesta matinada que hem tingut tòrrida, amb valors de 27 fins i tot a la ciutat de Barcelona. Aquesta tarda hi haurà alguns núvols, n'esperem poca cosa, potser alguna gota d'enfang o algun ruixet al Pirineu, i, en definitiva, a l'espera que el termòmetre baixi, sobretot a finals de setmana.
0: Gràcies, Jofre. Fins ara.
1: Fins ara.

0: La mina enrere, la centrada, Porro, el segon pal, Dico enrere, el gol!
1: Ferran,
0: el gol, entrant des de segona línia, ha descarregat Nico, el segon pal, pilota enrere amb el cap, ha entrat amb la canya a punt, Ferran, el jugador del Barça, avui es convertirà en l'heroi de la selecció espanyola.
2: És el tema del dia, la selecció espanyola arribarà aquest migdia a Madrid amb la Copa del Món sota el braç, després de derrotar l'Argentina a la pròrroga, amb aquest gol que sentíem, per 1-0.
3: And when Rodri's ready, here we go. Spain have won the World Cup.
2: I així explicava la televisió nord-americana, la televisió dels Estats Units, el moment de l'entrega de trofeus. Per cert, que avui haurem d'analitzar-la pràcticament frame a frame, perquè hi ha alguns mitjans que interpreten clarament que Rodri es va esperar que Donald Trump literalment sortís de la foto. És a dir, quan els hi entreguen el trofeu, hi ha Donald Trump per allà al mig, i alguns interpreten que Rodri s'espera i s'espera i s'espera perquè Donald Trump quedi amb un costadet i com a mínim no surti la foto en el moment d'aixecar el títol de campions del món.
4: Amando el centro de Porro, mete el centro. Salió el balón, quedó a mitad de camino, arco libre, Ferran, gol de España. Gol de Ferran, gol de España. Gol de Ferran Torres. Al minuto del tiempo extra, gana España 1-0. Bueno.
2: I així una raba a la televisió argentina. Javier Milei, el president argentí, que per cert no va viatjar als Estats Units per superstició, va dir que s'estimava més veure el partit com va veure la Mundial, la final d'ara fa 4 anys, perquè això li va portar sort. Aquesta matinada ha fet un comunicat agraint la feina tant de Messi com d'Scaloni. I ja que parlem d'aquesta matinada... Així sonaven moltes ciutats del país. Aquests són els crits, per exemple, a Sabadell, al Parc Catalunya, on hi havia pantalles gegants per seguir, una pantalla gegant per seguir el partit. Hi ha hagut molts municipis de Catalunya amb pantalles gegants, molts també on hi ha hagut celebracions fins ben entrada la matinada. Avui, el que dèiem, en parlarem a l'Àgora i a l'Àgora Esportiva a partir de les 10. De moment, però, Robert Prat, com estàs? Bon dia.
5: Bon dia.
2: Val la pena que entressem tota la informació estrictament esportiva del partit.
5: Una final que va dominar la selecció espanyola, que va tenir el control de la pilota. Els argentins pràcticament no van xutar porteria en tot el partit. Una Argentina contundent, dura. Enzo Fernández va ser expulsat al minut 93 per doble groga. Ferran Torres, al primer minut de la segona part de la pròrroga, va fer el gol de la victòria i va ser escollit el millor jugador del partit.
6: Bueno, yo creo que al final el gol ha sido de 47 millones de personas, no ha sido mío ni de los 26 jugadores que formamos aquí. Yo creo que hoy el destino estaba escrito, estaba hecho para que ganásemos.
5: Dani Olmo.
7: Molt feliç, un somni fet realitat. Un objectiu complet, sabíem que teníem equip per fer-ho possible. Al final ho hem pogut aconseguir, o sigui que molt feliç.
2: Tot això pel que fa a la selecció espanyola, però mentrestant, des de l'Argentina, Robert, reconeixement als campions.
5: Sí, absolutament. El seleccionador argentí Scaloni es va rendir, va dir que Espanya va ser superior. I atenció en el moment aquest en què no pot aguantar la pressió, posa la pell de gallina.
8: Este lugar es maravilloso, maravilloso. Es un lugar soñado. En mi vida pensé que pensamos todos los chicos del cuerpo técnico estar en ese lugar y me duele el alma, lo siento.
5: Scaloni continuarà fins a final d'any, després podria deixar la selecció argentina, és el segon mundial per Espanya, després del de Sud-àfrica el 2010, un títol que arriba després d'haver encaixat només un gol durant tot el torneig.
2: Gràcies, Robert. I aquest migdia la selecció espanyola arriba a Madrid i farà doncs l'habitual visita a les institucions, per exemple, està previst que passi per la Zarzuela i per la Moncloa. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
9: Què tal, bon dia. Sí, esperem l'arribada de la selecció a l'aeroport de Barajas quan faltin 10 minuts per la una. Està tot preparat amb un gran dispositiu per captar el moment i després comença l'agenda institucional. Primer, com deies, a la Zarzuela, amb la família reial, que, recordem-ho, ja es va acompanyar ahir a la celebració a Nova York, i després a la Moncloa, recepció amb Pedro Sánchez, horari encara per tancar, ja que el president té agenda oficial a Argèlia, des d'on ha volat des dels Estats Units, i ha de donar temps que torni a Madrid per rebre els jugadors. Després serà el moment ja de la celebració popular, diguem-ne, als carrers de la capital espanyola. S'està acabant de preparar tot, encara sense horaris tancats, sabem però que l'escenari principal serà la plaça de Cibeles.
2: Com deia la Tània, Pedro Sánchez ha estat aquesta nit a la final a l'estadi de Nova Jersey i es va saludar amb Donald Trump. Després que el president dels Estats Units s'hagi queixat moltes vegades de la suposada falta de col·laboració del govern de Pedro Sánchez, bàsicament en matèria militar, ara ha dit que tot el contrari, ara tot va com una seda.
10: Ha parlat amb el primer ministre espanyol?
11: Sí, he parlat amb Espanya, els he felicitat. Tenen un gran equip. De fet, he parlat amb molta gent.
10: Hi ha tensió amb Espanya?
11: No, no hi ha tensió. No hi ha tensió amb ningú.
2: És el que deia Donald Trump literalment abans d'agafar l'avió cap a Washington. En qualsevol cas, la Federació Argentina aquesta matinada també ha confirmat que alguns jugadors se'n van de vacances, uns altres tornaran amb els seus clubs, però uns altres aniran a l'Argentina, avui mateix. És per això que Javier Milei ha dit que si la selecció decideix celebrar el subcampionat amb l'afició, decidirà que aquell dia, declararà aquell dia, el dia que es faci aquesta celebració, festiu nacional, perquè la gent ho pugui celebrar. Tot això després que aquesta matinada també hi hagi hagut alguns problemes a Buenos Aires.
12: Vam començar avançant de camí. Están avanzando los camiones hidrantes en estos momentos. Atención, porque están comenzando a avanzar.
2: Almenys 12 persones han estat detingudes en incidents durant el desallotjament que hi ha hagut al voltant de l'obelisc de Buenos Aires. Repassem-ho amb el corresponsal de Catalunya Ràdio a la capital argentina, Joan Biosca.
13: Festa grossa a l'obelisc d'aquí de Buenos Aires, al centre de la capital argentina, focs artificials, espectacle de llums sobre la icònica obra argentina sobre l'obelisc i una eufòrica i catàrtica compartida celebració de milers d'argentins, tot i la derrota contra Espanya.
14: Lo que acá nos faltó fue garra. No faltó nada. O sea, pusimos hasta el último minuto, siempre estuvo jugando.
15: Perder o ganar hoy no importaba, porque la selección demostró mucho más que una victoria. Demostró que es un equipo que puede ir con toda. Hoy se levanta frente en alta y hoy es una fiesta.
16: Merecíamos ganar este Mundial, pero España también demostró lo suyo, así que bueno, nada. Feliz de haber visto este equipo.
13: S'espera que l'Argentina aterri a Buenos Aires cap a les 10 de la nit hora de Catalunya d'aquest dilluns. Des de Buenos Aires, Joan Biosca, cap al matí de Catalunya Ràdio.
2: Gràcies, Joan. I el que dèiem, avui farem Àgora Esportiva a partir de les 10, però abans, a l'Àgora ja abordarem, per exemple, l'augment de municipis amb pantalles gegants per seguir aquesta final. Pol Foradada, com estàs? Molt bon dia.
17: Bon dia.
2: Perquè són molts els ajuntaments que han posat pantalles gegants, molts governats pel PSC, però no tots estan governats pel PSC.
17: D'entrades, 3 de les 4 capitals han posat pantalla gegant, Barcelona, Tarragona i Lleida, i més ciutats com Reus, Mataró, Sabadell, Terrassa o Granollers. L'Ajuntament de Girona ja va dir que no en posaria. Sí que tenien previst posar-ne ajuntaments governats per Junts, com Martorell, Vilaseca, Premià de Dalt o Premià de Mar, i d'Esquerra, com Tortosa o Manresa.
2: De les últimes hores, el president Salvador Illa també ha celebrat el Mundial i la victòria de la selecció espanyola.
17: I ha escrit a les xarxes en català i en castellà: tornem a ser campions del món, volvemos a hacer historia, i ho ha acompanyat de l'etiqueta Vamos España. El conseller de la presidència, Albert Dalmau, aquest tot en català, ha penjat una fotografia seguint la celebració, fent la senyal de la victòria, i amb el text: visca Espanya, enhorabona per la victòria, quin orgull.
2: Ara que parlem del president Salvador Illa, deixeu-me dir que des de la Generalitat han anunciat una compareixença del president de la Generalitat d'aquí a 20 minuts, a 2:15, compareixença que, evidentment, seguirem en directe aquí al matí de Catalunya Ràdio. De seguida expliquem els detalls que tenim d'aquesta declaració que s'ha anunciat per d'aquí 2:15. Però, encara parlant del Mundial, per rematar la informació referent al Mundial, recordem que deixem enrere, i això també en parlarem avui a l'Àgora, que és un campionat que ha batut pràcticament, no sé si tots els rècords, però sí molts rècords, i uns d'ells és el de la descaradíssima explotació econòmica. L'últim exemple és l'espectacle de la mitja part, seguint l'exemple de la Super Bowl, que ha allargat el descans del partit bastant més del que és habitual. Recordem que la FIFA va calcular que amb aquest Mundial ingressaria 11.000 milions de dòlars.
17: I alguns càlculs apunten que la xifra es pot costar més als 15.000 milions. Les cadenes de televisió que han emès els partits han igualat els ingressos en publicitat de l'últim Mundial només amb el cant guanyat pels anuncis en les pauses d'hidratació. I això sense oblidar la revenda o els preus desorbitats de les entrades.
2: Ara fa uns dies l'expresident de la FIFA, Josep Blatter, deia a les xarxes socials: Quo vadis, FIFA? On vas, FIFA? Avui en parlarem amb el Marc Menchen, fundador de Tu Playbook, que és especialista en futbol i economia. I encara una cosa més sobre el Mundial, que tenint en compte com va anar la setmana passada, no ens en podem oblidar. Mariano Rajoy, Pol.
17: L'expresident espanyol s'ha acomiadat fins a l'Eurocopa del 2028 dels seus articles sobre la selecció, després de protagonitzar una de les polèmiques d'aquestes últimes setmanes, en dir que a França no hi juguen francesos. Ha escrit avui Rajoy al Debate: no em sabria gens greu que alguns dels amics que han circulat per la meva columna en els últims dies m'abandonessin. Aleshores, el 2028, ja es dedicaran a altres coses diferents de les d'avui.

0: I el que dèiem, d'aquí 20 minuts està anunciada una compareixença del president de la Generalitat, el president Salvador Illa, una compareixença a 8:45 des del Palau de la Generalitat. A falta de veure què és el que explica exactament el president, justament avui, fa ben pocs minuts, tenim una novetat que avança el diari El Periódico, que és un primer canvi al govern de Salvador Illa, una primera, si voleu, crisi de govern. La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, segons explica El Periódico, abandona l'executiu de Salvador Illa per voluntat pròpia.
1: I segons aquesta informació que signa la col·laboradora d'aquest programa, Sara González, el fins ara secretari general de la conselleria, Raúl Moreno, assumirà aquesta cartera amb la idea de donar-hi continuïtat. La previsió és que sigui l'únic canvi que avui anunciï Salvador Illa a l'executiu català. El mes de març de l'any passat, El Periódico ja va explicar que per circumstàncies familiars la fins ara consellera vivia a cavall entre Barcelona i Madrid i concentrava la seva agenda pública de dilluns a dijous per facilitar la conciliació.
0: Ara mateix falta un minut mal comptat per arribar a 8:45, per tant falten 15 minuts per aquesta declaració del president Illa, que seguirem en directe al matí de Catalunya Ràdio. És una de les previsions més destacades de les pròximes hores, dels pròxims minuts, de fet. N'hi ha una altra, que també hem destacat aquí al programa i aquí a Catalunya Ràdio, que és la Junta de Seguretat de Barcelona. La Junta de Seguretat és aquest òrgan que reuneix diferents administracions per abordar, com el seu nom indica, la seguretat. Hi ha l'alcalde de Barcelona, hi ha la consellera d'Interior, i la trobada d'avui arriba després que a la capital s'hagi reobert el debat sobre els tirotejos i víctimes amb arma de foc. Oriol Pujadó.
2: A l'última reunió, la del mes de febrer, els Mossos van presentar un descens del 6% dels delictes durant l'any 2025 a la ciutat. Aleshores, els furs suposaven la meitat dels delictes denunciats a Barcelona. A la reunió d'avui amb l'alcalde Jaume Collboni, la consellera Núria Parlon, el director general de la policia Josep Lluís Trapero i el tinent d'alcalde del consistori Albert Batlle, s'abordaran els índexs de delinqüència i criminalitat dels últims mesos. Els Mossos han engegat diversos dispositius, com ara el pla Campai per reduir la criminalitat a la ciutat o plans específics per localitzar armes blanques o armes de foc. Oriol Pujadó, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Oriol. Avui El Periódico destaca, per exemple, que els delictes baixen un 10,6% a l'Hospitalet de Llobregat en només un any. En qualsevol cas, encara parlant de seguretat, però d'un àmbit ben diferent, hem de tornar a alertar dels riscos que té banyar-se en segons quines zones i en segons quines circumstàncies. Dues persones més han mort ofegades a Catalunya, una de les quals un nen de només 6 anys. L'altra víctima mortal era un home de 76, Laia Framis.
3: A Calella, al Maresme, un nen de 6 anys es va ofegar a la piscina d'un hotel. Els serveis d'emergències van rebre l'avís cap a les 6 de la tarda i van mobilitzar 4 ambulàncies, però no van poder fer res per salvar-li la vida. A més, a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, un home de 76 anys va morir ofegat mentre es banyava a la platja. Es va desmaiar mentre nedava. Els socorristes el van treure de l'aigua, però ja no el van poder reanimar. En aquell moment, onejava la bandera groga. Des que va començar la campanya de bany d'aquest estiu, a mitjans de juny, han mort ofegades 7 persones en piscines del país. Són 3 més que en tot l'any passat, i a les platges hi han perdut la vida 12 banyistes. Laia Framis, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I després, encara parlant de seguretat i d'un altre capítol, tenim els incendis. El panorama, ho dèiem abans, està molt millor del que estava fa, per exemple, 15 dies, però recordem que hi ha un piròman, o un presumpte piròman. Recordem que es busca la persona que hauria causat de manera deliberada els incendis d'Aiguamúrcia.
4: La investigació continua i, com vàrem dir en el seu moment, serem molt contundents. Gran part o una part important dels incendis forestals que estem vivint a Catalunya tenen un origen provocat i serem molt contundents. Investigarem, perseguirem, detindrem aquestes persones i les portarem a la justícia.
0: És el que deia al matí de Catalunya Ràdio la consellera Sílvia Paneque. Això mentre avui, el que dèiem, el risc d'incendi és alt, molt millor que fa 15 dies, però vaja, tenim 37 municipis catalans en perill extrem d'incendi i augmenten a 219 els municipis que estan en risc molt alt, Berta Torrades.
5: Es manté restringit l'accés a 3 espais naturals del país, a Baronia de Rialb, a la Ribera Salada i a l'espai natural de Montmell-Marmellà. Davant d'aquesta situació, Anna Servent, del cos d'agents rurals, demana màxima precaució.
6: Els boscos continuen acumulant un estrès hídric molt, molt important. La vegetació cada cop està més inflamable i qualsevol petita negligència pot tenir conseqüències molt greus.
5: Aquest diumenge els bombers han hagut de treballar en diversos incendis a Catalunya. Un ha cremat 4 hectàrees de canyes i matolls al Prat de Llobregat i també n'hi ha hagut un altre en una zona de Rostolls, a Cardedeu, al Vallès Oriental. Berta Torrades, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara una cosa més, parlant d'incendis també. El que crema des de dijous a Guadalajara continua descontrolat. S'ha evacuat una vintena de municipis. No es descarta que les pròximes hores se n'hagin d'evacuar més. A l'Aragó, en canvi, les condicions han millorat i s'ha pogut contenir l'incendi que va començar dimecres. Aquests són els principals temes del dia. De seguida repassem els bàsics del matí.
7: Catalunya Ràdio.

0: ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel. Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
2: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: El matí de Catalunya Ràdio.
4: Un quart i cinc minuts de nou. Recordeu que d'aquí 10 minuts hi ha compareixença del president de la Generalitat, que seguirem en directe aquí al matí de Catalunya Ràdio. Però abans repassem els bàsics del matí amb el Marc Jurado, la Sílvia Solanes i la Sílvia Comet. Bon dia.
5: Bon dia.
4: Una altra notícia de les últimes hores, notícia de la nit. Els Estats Units han engegat una nova onada de bombardejos contra objectius iranians. És el novè dia consecutiu.
5: Els atacs han començat a la una de la matinada. El Pentàgon ha confirmat que un tercer soldat nord-americà mort en intercanvis de bombardejos amb l'Iran. Aquesta mateixa matinada, Trump ha assegurat que respondran amb duresa.
6: Li estem fent molt mal a l'Iran. Militarment ho han perdut gairebé tot. Tenen alguns míssils, alguns drons, alguna capacitat per fabricar-ne, però molt poca. Nosaltres controlem l'estret. Ells no controlen res. Veurem què passa. Però els estem atacant molt durament aquesta nit.
5: La Guàrdia Revolucionària ha assegurat de matinada que ha atacat dos patrulles que volien agafar la ruta sud per l'estret d'Hormuz. També aquesta nit Kuwait ha assegurat haver rebut atacs amb drons procedents de l'Iran.
4: I tot això, evidentment, empenya el petroli a l'alça.
7: El barril de Brent s'ha encarit gairebé un 3% a la borsa de Hong Kong i supera els 90 dòlars, el preu més alt des del juny.
4: 9 minuts i arribarem a dos quarts. Escolteu el matí de Catalunya Ràdio. Notícia que us expliquem des de primera hora. Les tres onades de calor amb què hem estrenat l'estiu i la falta de pluja han fet caure el nombre de mosquits. No només han caigut el nombre de mosquits, sinó que han caigut a uns nivells que no veiem des dels anys de sequera. Montse Poblet.
8: Malgrat la primavera plujosa que feia preveure un estiu complicat pel que fa als mosquits, això no està passant, almenys fins ara. Josep Joan Domènech, president de DEPAP, l'associació que agrupa les empreses de control de plagues, ens parla dels dos factors que estan influint que hi hagi menys mosquits que els últims dos estius.
9: Que el règim de pluges ha estat molt baix. I per un altre costat, aquests pics que tenim de calor no els agrada massa, llavors els veiem menys. Jo crec que aquests dos factors influeixen a que a dia d'avui, diguem-ne, tinguin menys incidències de les que teníem previstes a l'inici de la temporada.
8: Montse Poblet, pel matí de Catalunya Ràdio.
4: Gràcies, Montse. Avui en parlarem a l'hora del matí de Catalunya Ràdio. Avui que també estarem pendents de si realment poden tornar a casa alguns dels veïns del barri del Putxet de Barcelona que van ser desallotjats pel famós esvoranc.
10: En teoria se'ls ha dit que sí, però només els veïns de dos dels vuit edificis afectats del carrer de Sant Gervasi de Cassoles. La resta, els que viuen més a prop de l'esvoranc, encara s'hauran d'esperar unes setmanes. Demà el govern preveu aprovar ajudes econòmiques pels veïns i comerciants.
4: Tot això avui, que fa mig any just de l'accident ferroviari de Gelida. És aquell accident que va desencadenar en les setmanes posteriors la crisi més gran que s'ha viscut a Rodalies de Catalunya en els últims anys. De fet, el servei encara ara no s'ha restablert al 100% i la confiança dels usuaris encara menys. Joan Garcia.
11: La nit del 20 de gener, un mur de contenció de l'AP-7 va caure sobre la via i va xocar un tren, va morir un maquinista i va haver una trentena de ferits. Tota la circulació es va aturar i es van revisar totes les vies. Adif creu que n'ha sortit una xarxa més reforçada. Les plataformes d'usuaris en fan una altra lectura. Pol Méndez, de la PTP.
12: I sobretot pel que fa a la confiança als usuaris, trigarem molts anys en recuperar-la, i sobretot el que fa a la comunicació als viatgers, el que més ens falla ara mateix.
11: El govern vol recuperar la confiança de la manera que explica Sílvia Paneque, consellera de Territori.
13: És del tot necessari que recuperem aquesta confiança. Com? Millorant la fiabilitat, millorant la qualitat del servei i millorant la capacitat de resposta del propi sistema.
11: Joan Garcia, pel matí de Catalunya Ràdio.
4: I a Madrid, recta final política abans de les vacances. Pedro Sánchez torna a portar aquesta setmana al Congrés la senda de dèficit i els objectius d'estabilitat pressupostària. Ja ho sabeu, un dels requisits per poder tenir pressupostos l'any que ve. Si no hi ha un canvi d'última hora, el PP, Vox i Junts tornaran a votar-hi en contra. Madrid, Àngels Lafuente.
14: El govern espanyol manté el full de ruta, tot i que li tombin un segon cop els objectius d'estabilitat. Diuen que és un revés polític que no li impedeix presentar al setembre els pressupostos per a l'any que ve, amb una senda compromesa amb Brussel·les. Esquerra, que manté el suport a Sánchez, també emplaça Junts a aprovar els pressupostos i el finançament. Oriol Junqueras.
15: Nosotros apelamos a todas las fuerzas que participaron en la investidura para poder aprobar el modelo de financiación, para poder aprobar la liquidación de la deuda FLA, para intentar aprovar unos presupuestos españoles que sean útiles para la gente.
14: Però els de Puigdemont ja han deixat clar que ni objectius d'estabilitat ni pressupostos, i encara menys el PP, que està en confrontació total amb Sánchez. L'últim ple de l'estiu rebutjarà les esmenes del PP i de Vox a la condonació del deute autonòmic i permetrà la seva tramitació parlamentària, que porta 7 mesos de retard. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
4: I també avui, el jutge del cas Ábalos interroga com a imputada Jéssica Rodríguez. Recordem que Jéssica Rodríguez va ser parella de l'exministre Ábalos.
5: Haurà de declarar pels suposats delictes de tràfic d'influències i malversació en relació amb la seva contractació a empreses públiques. Avui també està citat el germà de Koldo García.
4: Encara des de Madrid, Pedro Sánchez avui viatja a Algèria per mirar de rematar la recuperació de les relacions entre els dos països, que van trontollar bastant en les últimes setmanes, els últims mesos. Tornem a Madrid, Tània.
16: Sí, viatja Llampec acompanyat del ministre d'Exteriors, també és de la vicepresidenta de Transició Ecològica. És important la relació amb el país africà, ja que Espanya importa la major part del gas d'Argèlia, el 34% del total que compra fora ve d'aquest país africà. Per això hi haurà també representants de les principals empreses del sector. Una de les relacions, com deies, que s'havien tensat amb la posició d'Espanya sobre el Sàhara Occidental, és la primera visita de Sánchez en 6 anys i, segons la Moncloa, ha de certificar la plena recuperació de la relació bilateral entre els dos estats. Després de la visita corrent, Sánchez tornarà ràpid a Madrid per rebre la selecció espanyola.
4: Gràcies, Tània. Fins ara.
16: Fins ara.
4: I encara una altra qüestió també relacionada amb l'àmbit polític, en aquest cas la política municipal, perquè l'Ajuntament de Naut Aran s'ha vist obligat a retallar a la meitat un projecte que s'havia anunciat com un projecte estrella de la legislatura. Era una macroinstal·lació on hi havia un centre de congressos, un pàrquing, pisos, un centre de dia, però això ha tingut un sobrecost i s'ho han hagut de tornar a mirar.

0: Ja, el cos de la dona es va trobar amb indicis de violència en un camp de blat de moro, Alba Mor.
1: Un camp de panís que queda a escassos minuts del poble a tocar de la carretera LP7041, just a la rotonda d'entrada al municipi de Soses, venint des d'Aitona. S'hi accedeix per un camí transitat per vehicles que van a finques agrícoles i també per veïns que surten a fer esport. Diverses fonts han explicat que la dona va sortir a passejar el gos quan va desaparèixer. La Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Ponent s'ha fet càrrec del cas per esclarir els fets, que estan sota secret de sumari. Desenes de persones van fer un minut de silenci i al migdia davant l'edifici de l'Ajuntament en suport als familiars de la víctima, molt coneguda al poble i a municipis veïns com Aitona.
0: Mentrestant es busca a Tossa de Mar, a la Selva, un home com a principal sospitós de provocar un incendi a casa on viu la seva exparella i el fill, que és menor d'edat.
2: L'home tenia un ordre judicial que li prohibia acostar-se a la dona i fa només 3 dies que l'havien detingut per un possible cas de violència masclista. Aquest dissabte es va presentar a l'habitatge de la seva exparella, però la dona va poder fugir amb el seu fill i es va refugiar a casa d'un veí. L'home va intentar calar foc primer a aquesta casa i tot seguit a la casa familiar. Després va fugir.
0: I encara alguna cosa més. 2 mesos després d'haver sortit de Barcelona, el veler astral de l'ONG Open Arms ha arribat aquesta nit a l'Havana, amb ajuda per un hospital infantil.
3: I porten material sanitari o plaques solars per l'UCI per intentar fer front a la crisi energètica que travessa l'illa. Òscar Camps en declaracions a aquesta emissora.
4: Ha estat un viatge llarg, de mesos de preparació i de setmanes inacabables de navegació. I allà començarà realment la part més important i més bonica d'aquesta missió.
0: Menys de 2 minuts i arribarem a 8:45. Escolteu El Matí de Catalunya Ràdio. Tot això en un dilluns en què el Memorial Democràtic homenatja avui la soprano Conxita Badia, coincidint amb els actes per recordar els 50 anys de la seva mort.
5: Deixeble d'Enric Granados, va ser una de les grans intèrprets catalanes del segle XX. Mireia Domènech i Bonet és la comissària dels actes de la commemoració.
6: La Conxita Badia va ser una cantatiu clau de la primera meitat del segle XX a Catalunya. Estava al centre del que era la vida cultural i musical barcelonina, i tant músics com poetes li demanaven d'estrenar les seves obres. També actua, per exemple, a Viena, davant de Arnold Schoenberg, Alban Berg, Weber i tots aquells grans músics d'aquella Viena que l'acaben anomenant la vienesa de Barcelona.
5: L'acte també recordarà el compromís de Badia amb la República i les conseqüències que la Guerra Civil va tenir en la seva trajectòria. L'aixecament militar del juliol del 36 va frustrar, entre d'altres, el concert que havia de dirigir Pau Casals per inaugurar l'Olimpíada Popular de Barcelona, a què Conxita Badia havia de participar.
6: L'acte que celebrem avui dilluns parteix d'aquest últim assaig, que és un moment històric de la història cultural del país, força desconegut, però és que a través de la vida de Conxita Badia ens trobem tot aquell ecosistema i tot el que passava en aquells moments, i ella esdevé aquella veu de la República. Per tant, és una manera de repassar també aquells anys de la història del país.
5: L'homenatge es farà avui a les 7 del vespre a l'Ateneu Barcelonès i inclourà una taula rodona i un recital amb obres dels compositors més vinculats a la soprano, com Granados, Montpou, Casals, Toldrà o Robert Jadran.
0: Hem arribat a 8:45, ho has sentit els senyals horaris? Cap de Política de Catalunya Ràdio, Raül Flores, com estàs? Molt bon dia.
7: Bon dia, Freddy.
0: Se'ns ha anunciat aquesta compareixença del president Salvador Illa d'un moment a l'altre, ara 8:45. Què en sabem?
7: Doncs sabem, i això ens diuen des del Palau de la Generalitat, que és una roda de premsa per anunciar com a mínim un canvi al govern. Sembla que el canvi es limitarà només a una consellera, la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, que la podria rellevar, o avançat també al periòdico aquest matí, Raül Moreno. És el seu número 2 a la conselleria, és el secretari general ara mateix de la conselleria de Drets Socials, i és un veterà diputat socialista, justament especialitzat i que ha portat durant molts anys els temes justament de drets socials des del Parlament de Catalunya. Per tant, ell podria agafar el relleu a Martínez Bravo en el que seria el primer canvi de govern de Salvador Illa des que ha arribat a la Generalitat ara fa pràcticament 2 anys.
0: Seria aquest canvi que avui es confirmaria? En principi seria, deies, com a mínim aquest? Vol dir que n'hi hauria d'haver-hi algun altre, o tot, en principi no?
7: Tot ens indica que els canvis d'avui es limitaran només en aquesta conselleria. Sí que és veritat que en les últimes setmanes tot ha apuntat que podria haver-hi en un futur també més canvis. Per exemple, pendents tots de si hi ha sortida ara o en una altra ocasió de la consellera portaveu, de Sílvia Paneque, per encapçalar la llista del PSC a Girona. Sembla que tots aquests canvis avui no els veuríem. Veuríem només el de Martínez Bravo, una conselleria que en els últims anys també ha arrossegat polèmica, per exemple, amb la gestió de la DGAI. Recordem, per exemple, els casos que van constatar sobre la gestió de la DGAIA en els últims anys, no només en aquest mandat, i que justament aquesta setmana tenen una cita al Parlament, perquè aquest dimecres el Parlament de Catalunya ha de votar justament

0: les conclusions de la Comissió d'Investigació Parlamentària sobre tots aquests casos i suposades irregularitats, algunes d'elles en mans d'investigació de l'Oficina Antifrau, que acabarà amb un debat parlamentari justament aquest dimecres. Per tant, una setmana política que comença molt enfocada a drets socials, però que tindrà també altres capítols durant aquesta setmana.
1: Interessant això que ens deia ara mateix el Raül. Estem pendents d'aquesta compareixença del president Salvador Illa, que se'ns havia anunciat per 8:45. De moment no ens consta que hagi de començar. Per tant, farem un cop d'ull a com tenim ara mateix la mobilitat.
2: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
1: Amb la Maria Fernández Noguera. Maria, què ens expliques? Bon dia.
3: Doncs mira, avui al matí destaquen els retards a l'RL4 de Rodalies causats per una incidència en els sistemes de senyalització en el tram entre Manresa i Cervera, i de fet, el primer tren que ha sortit des de Cervera cap a Lleida porta un retard, atenció, d'una hora i 20 minuts. Això just el dia en què aquesta mateixa línia, l'RL4, s'ha recuperat el servei entre Calaf i Manresa, després que aquest cap de setmana no hi hagi hagut trens per unes obres que hi havia a la infraestructura. I d'altra banda, a l'RL14 hi ha retards de fins a mitja hora en els trens que van de Lleida i la Plana Picamoixons cap a Barcelona, i també endarreriments de fins a 20 minuts a l'R11 en els trens que van de Portbou cap a Barcelona.
1: Gràcies, Maria. I a les carreteres, equip viari, Clàudia Serra, com estàs? Molt bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Punts vermells a aquesta hora?
4: Mira, els punts més complicats, les dues rondes, ronda de dalt de Meridiana Vallcarca, ronda litoral de Sant Adrià Montjuïc, tot en sentit Llobregat, aquí hi ha molta latitud, fins i tot aturades.
1: I punts taronja?
4: Punts taronja en tenim diversos. Destaquem trams intermitents de la P7 entre Cardedeu i Montmeló en sentit sud. També hi ha lentitud a la C58 a Ripollet cap a Sabadell, la C17 a Parets del Vallès en sentit sud i la C60 a la Roca del Vallès direcció Granollers.
1: Gràcies, Clàudia. Fins ara.
4: Bon dia.
2: Bon preu Esclat Energia. L'energia de Catalunya us ofereix el temps.
1: Amb el Jofre Genoer. Jofre, què ens expliques? Bon dia.
5: Hola, què tal? Bon dia. Doncs, de moment, pels que no els agradi aquesta calor tan intensa, males notícies, perquè continuem amb elevades temperatures. A l'inici d'aquesta setmana, fins i tot, pugen una mica més. Avisos de calor, sobretot cap al Pla de Lleida, i això es tradueix bàsicament que entre avui i demà fins i tot es pot arribar a superar els 40 graus a comarques com el Segrià, la Noguera, el Pla d'Urgell o també les Garrigues, que és on altra nota pot arribar més amunt. Demà fins i tot podria haver-hi algun 42 o 43, sempre de manera bastant local. En general, parlem de temperatures de plena canícula, de 34-38, amb aquestes matinades força tòrrides a la façana litoral, és a dir, que els altres no baixen dels 25, de fet, el barri del Raval no s'ha baixat dels 27, això s'ha de repetir, aquestes nits incòmodes encara, uns dies més, i avui amb sol, amb aquesta polsa gran en suspensió, mala qualitat de l'aire, i a més, una tarda una mitja ennuvolada. Arriba una petita franja de núvols procedent del nord d'Àfrica, amb un ambient, doncs, molt càlid, podria haver alguna gota acompanyada de fang, poca cosa, potser el Pirineu o alguna nuvolada creixi de la mateixa calor amb algun ruixadet, però aquests fenòmens fins i tot pels propers dies no es repetiran, i en tot cas una mica pendents d'aquest esperat descens del termòmetre, que consistirà bàsicament en que les temperatures es normalitzin, i això podria començar a produir-se a partir de divendres i sobretot al cap de setmana.
6: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
7: Bon Preu i Esclat.
2: Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: A l'espera d'aquesta declaració del president de la Generalitat, que s'ha anunciat per 8:45, anem als esports.

0: Albert Prat, bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: Espanya campiona del Mundial, 1-0 la pròrroga davant de l'Argentina.
1: En final, que va guanyar Espanya de manera merescuda, un partit que va dominar de cap a peus, possessió de la pilota, ritme de partit, i és que els argentins no van ni xutar a porteria pràcticament fins al final. Enzo Fernández va ser expulsat al minut 93 per doble groc, això sí que va condicionar una mica el tram final del partit. Ferran Torres, primer minut de la segona part de la pròrroga, gol de la victòria, escollit millor jugador del partit.
2: Bueno, yo creo que al final el gol ha sido de 47 millones de personas, no ha sido mío ni de los 26 jugadores que formamos aquí. Yo creo que hoy el destino estaba escrito, estaba hecho para que ganásemos.
1: Els jugadors argentins no van encaixar gaire bé aquesta derrota. De fet, quan els jugadors espanyols van recollir les medalles, es van girar d'esquena en aquesta celebració. Això és el que li pregunten a Dani Olmo exactament.
3: Yo creo que es el mensaje también que queremos dar, el ser un ejemplo, el respetar al rival en todo momento, ganes o pierdas. Yo creo que somos un ejemplo para las nuevas generaciones, para todos niñas y niñas que nos están viendo. Entonces, creemos que debemos dar ejemplo, creo que así lo hemos hecho durante todo el torneo, en cualquier situación, yendo por delante o por detrás en el marcador.
0: De seguida recuperem la resta de la informació esportiva, però estem pendents d'aquesta declaració del president Salvador Illa. Perquè aquesta compareixença del president de la Generalitat hauria de començar d'un moment a l'altre, aquesta declaració del president Salvador Illa, per dir, com explicava el cap de política de Catalunya Ràdio, Raúl Flores, aquest canvi de govern que es faria just abans de les vacances d'estiu, perquè aviam som a punt de començar, no? És a dir, quan se'n va de vacances el govern?
4: Doncs el govern se'n va de vacances a l'agost.
0: A l'agost, eh?
4: Aquesta setmana, com dèiem, ple, i queden també les valoracions, el balanç de tot l'any, per tant, encara activitat aquesta setmana i la setmana que ve, en el moment, justament, Freddy, en què surt el president de la Generalitat.
0: Surt el president de la Generalitat, se'n va cap al faristol, el sentim en directe.
5: Vostès, per informar-vos del canvi que avui faig efectiu en el govern. Es tracta del relleu al capdavant del Departament de Drets Socials i Inclusió. Em plau comunicar-vos que el senyor Raúl Moreno Montaña, actual secretari general del Departament, serà el nou conseller de Drets Socials i Inclusió. El seu nomenament es durà a terme en les pròximes hores i demà dimarts ja participarà a la reunió del Consell Executiu. Vull agrair a la consellera Mònica Martínez Bravo la seva dedicació, el seu compromís i la seva bona feina al govern de Catalunya. Durant aquests dos anys ha afrontat amb èxit el redisseny del nostre sistema de protecció social com un pilar fonamental de l'estat del benestar. Com a president de la Generalitat de Catalunya, és un honor incorporar al govern una persona amb la solvència, la integritat i el coneixement en l'àmbit social com Raúl Moreno. La seva llarga trajectòria a favor de la justícia social ha esdevingut un compromís vital, sempre apostant pel diàleg i el treball conjunt amb el tercer sector. Nascut a Santa Coloma de Gramenet, el govern comptarà per primera vegada en la seva història amb un conseller que ha estat educador social. Raúl Moreno va exercir de tinent d'alcalde de Benestar Social i Famílies i també compta amb una experiència en la tasca legislativa al Parlament. Per mi és d'una gran valor que al llarg dels anys Raúl Moreno ha defensat una manera d'entendre les polítiques públiques basada en la proximitat, la prevenció i el treball comunitari. Amb aquest relleu donem continuïtat al treball realitzat per la consellera Martínez Bravo i consolidem el desplegament de grans fites assolides com són la llei del tercer sector de Catalunya, l'acord per l'equiparació social del tercer sector o la transformació de l'atenció a la dependència amb el PAVACURA. Els canvis globals que vivim i la nostra realitat social ens interpel·len amb nous reptes i noves necessitats. Cal que posem tota la nostra força moral i tota la nostra ambició política per protegir el bé més preuat que tenim, la convivència i la capacitat d'integració que han fet de Catalunya un país pròsper. En el futur volem una Catalunya socialment més igualitària, més cohesionada i més justa per a tothom. El compromís del govern és que Catalunya lideri les polítiques socials més ambicioses i esdevingui un model a seguir, amb un sistema de protecció social que estigui a l'altura dels nostres valors, dels 8 milions de catalans i catalanes i de les nostres aspiracions com a país. Moltes gràcies.
0: Fins aquí aquesta declaració del president Salvador Illa, declaració breu i, com deia Raül, bàsicament per anunciar aquest canvi que ja comentàvem abans.
4: Un son canvi al govern, surt la consellera Mònica Martínez Bravo, pràcticament la meitat d'aquest mandat ocupant la Conselleria de Drets Socials i d'Integració, i entra el seu número 2, Raül Moreno, com ara explicava també el president de la Generalitat, és un perfil d'un antic militant socialista, du pràcticament 30 anys de militància, és educador social, ha dut ja responsabilitats a l'àmbit del benestar social des de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, que és la seva ciutat, però també des del Parlament, amb el PSC a l'oposició, que Moreno era el diputat encarregat de tot l'àmbit vinculat als drets socials, al benestar social, i fins ara era el número 2 de la conselleria. Per tant, és un canvi de continuïtat dins l'executiu, continuïtat total, perquè al final era el número 2 de la cara era la consellera, i canvis que es limiten a un de sol. Fa setmanes que hi ha un xup-xup de possibles canvis de govern, de possible crisi de govern, d'una crisi de molt més calat, molt més àmplia de la cara hem vist, i veurem si aquí hi ha una segona etapa de canvis futurs. Apuntàvem, per exemple, a la consellera de Territori i portaveu del govern, Sílvia Paneque, que tot apunta que tornarà a ser la candidata del PSC a Girona, on va guanyar les eleccions, per cert, l'any 2023, però avui no hem vist aquest canvi i no n'hem vist d'altres. Per tant, canvis limitats només en aquesta Conselleria, Drets Socials i Integració.
0: Dues coses sobre això. Una, no ha dit els motius pels quals el canvi, però el periòdico, per exemple, sí que apunta la companya Sara González, que és per voluntat pròpia, que és la pròpia consellera que ho ha demanat. I dos, ha creat atenció que el president digui és el primer conseller de la història que és educador social.
4: Sí, perquè fins ara hem vist que, i ho veiem amb altres carteres, i ho veiem durant molts mandats amb presidents diferents que s'ocupen àmbits molt específics, persones que habitualment no tenen una formació específica en aquell àmbit, no? I aquí és on hi ha l'argument de, ja, però les segones, terceres, quarta files sí que són perfils molt més tècnics. Ell ha volgut subratllar justament el coneixement, deia literalment Illa, que té Moreno en aquest àmbit, perquè justament no només per trajectòria apuntava, sinó també per aquesta formació en educació social.
0: Ho parlarem avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio. Raül Flores, cap de política de Catalunya Ràdio, moltíssimes gràcies.
4: Gràcies, Freddy, bon dia.
0: Bon dia. De seguida ho comentarem amb la Montserrat Nebrera, la Fra Blanco, la Milagros Pérez Oliva i l'Oriol Mor, i amb l'Oriol Marc, i amb ells també parlem, evidentment, del Mundial, que, per cert, havíem deixat el Robert amb la paraula a la boca. I val la pena rematar, hem més ben dit, la informació del Mundial. Hem repassat el que diuen des de la selecció espanyola. Evidentment, el compte és molt diferent des de l'Argentina, que, Robert, reconeixen la superioritat de la selecció espanyola.
1: Sí, sí, absolutament. No té pèls a la llengua Scaloni en dir que la selecció espanyola va jugar millor i posa la pell de gallina aquest missatge emocionat del tècnic argentí.
6: Este lugar es maravilloso, maravilloso. Es un lugar soñado. En mi vida pensé que pensamos todos los chicos del cuerpo técnico estar en ese lugar y me duele el alma.
1: És el segon Mundial per a Espanya després del de Sud-àfrica el 2010, un títol que arriba després d'haver encaixat només un gol durant tot el torneig. Precisament, una de les protagonistes d'aquell Mundial va ser Shakira, amb el seu Waka Waka. Doncs això deia després de la final.
7: Soy amiga de Messi y muy orgullosa también de todo lo que ha logrado, porque hay que reconocer que a los 39 años correr como lo hace, como un niño de 18, y enfrentarse a atletas de 20, 24 años y meter tantos goles. Y esa determinación, esa ambición que tiene, ese compromiso, es algo que yo admiro mucho y además me identifico mucho. I want you high five, mama. Won't you let me
0: play it tonight? Anava a dir, molt fan de Messi, però corre.
1: El precís, diguem-ne, que sempre està ben situat, està ben col·locat. Va haver-hi un moment a la primera part que va haver-hi un sprint i Messi no va anar-hi.
0: En fi, Robert, a banda del Mundial, Jonas Vingegaard abandona el Tour de França per una caiguda.
1: Es va fracturar la clavícula, haurà de passar pel quiròfan, és una fractura molt greu. Pogacar, més líder del Tour, 5 minuts sobre Benepul, que per cert va guanyar l'etapa. Avui descans, tothom que descansi al Tour abans de la crono de demà. Good night.
8: Catalunya Ràdio. CaixaBank, elegit per Euromoney millor banc a Espanya. I també a Espanya, millor banc per particulars i millor banc en responsabilitat corporativa.
9: Uns reconeixements que ens animen a continuar treballant amb compromís i proximitat. Gràcies als clients per la confiança.
8: CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
10: Trist perquè s'ha acabat el Mundial? Alegra't perquè aquest estiu arriben els grans descomptes a Quadis. T'esperen més de 3.000 vehicles d'ocasió de més de 40 marques, tots amb la garantia d'un concessionari oficial. Entra a Quadis Ponés i troba el teu pròxim cotxe. Quadis Ponés, Quadis Ponés.
11: Què et passa?
12: Que no em tanca la maleta.
11: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
12: Bé, si trec uns quants banyadors...
11: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
13: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
11: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
14: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
15: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
16: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
15: A més, té un 98% de carn.
16: És natural que es noti, oi?
15: Doncs sí, natural.
17: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
18: Soc l'Aida, de Carglass. Ho sabies que demanar la teva cita online és molt senzill? Entra a carglass.es, introdueixes la matrícula, esculls el taller més a prop teu, dia i hora, i llestos, reserva feta.
19: Carglass canvia. Carglass repara.
20: Després d'intenses jornades davant l'ordinador o d'accés de visió forçada, Ocufarma et dona una agradable sensació de frescor i descans per al contorn dels ulls. Agafa't 10 minuts de relaxació. Tovalloletes Ocufarm. Testades oftalmològicament i dermatològicament. De Saltor Pharma. Venda en farmàcies i per a farmàcies.
10: Trist perquè s'ha acabat el Mundial? Alegra't perquè aquest estiu arriben els grans descomptes a Quadis. T'esperen més de 3.000 vehicles d'ocasió de més de 40 marques, tots amb la garantia d'un concessionari oficial. Entra a Quadis Ponés i troba el teu pròxim cotxe. Quadis Ponés, Quadis
21: Ponés. No cal anar a l'altra punta del món per trobar una gastronomia que fa emocionar i travessar oceans per descobrir plats amb ànima. I visitar diversos continents per viure una cuina amb caràcter. Perquè el millor ho tenim més a prop del que ens pensem.
22: Aquest estiu t'espera un viatge que t'obrirà la gana.
23: Joc de cartes estiu. Dimecres a la nit, nova temporada a TV3 i a la plataforma 3CAT.
24: Qui diu que a l'estiu no passa res?
25: Un Mundial de futbol amb 104 partits.
24: El mercat del Barça de Flick. Els reforços del nou Barça sense Alexia.
25: El nou projecte de Monchi a l'Espanyol.
24: La recomposició del Girona segona.
25: Ja sigui a la platja, ja sigui a la muntanya.
24: Ja sigui al cotxe o a l'oficina.
25: El sol o a l'ombra.
24: Escolta el Tot Costa.
26: Cada tarda a partir de les 7, el Tot Costa més esportiu. Els hàbits saludables formen part d'una tendència creixent vinculada a la millora de la salut física, mental i emocional.
27: Intento ser plàstica, però sí que necessito estructurar-me.
28: Estar en contacte amb les plantes és una manera d'alliberar-me.
26: Cuidar les rutines quotidianes i projectar una imatge coherent pot reforçar la confiança, la seguretat i el benestar general.
29: Hi ha persones que habiten més un món...
26: Estil de viure. El podcast de Míriam Victòria. A l'app i web de Catalunya Ràdio.
30: I també disponible a la plataforma 3CAT.
31: Catalunya Ràdio.
30: Som 3CAT.
31: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
26: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
32: Avui a l'Aura del Matí de Catalunya Ràdio amb la periodista del País Milagros Pérez Oliva, amb el subdirector del Nació Oriol Marc, amb l'advocada Montserrat Nebrera i amb la sindicalista Fra Blanco.
0: I de què han parlat fins ara, Pol?
32: La Montserrat molt contenta de venir a parlar avui de dues de les seves passions, el Mundial i els mosquits. I l'Oriol també encantat d'un dia més, no sí. Són ni les 9 del matí i ja porta força estona amb l'ordinador encès.
33: Sí. Un dia més de periodisme, un dia més de felicitat.
0: No, però és que l'Oriol ara li deia, dic, pot ser que sempre que hagis vingut aquí a l'Àgora hagis d'estar dos llocs a l'hora?
33: És
0: a
33: dir, sí. És un gustasso, gimnàstica mental.
0: Perquè efectivament, avui en el menú de l'Àgora teníem bàsicament el Mundial amb les diverses potes. Recordeu que avui farem dues Àgores sobre el Mundial, eh? Aquesta, i després l'Àgora purament esportiva a partir de les 10. Volíem parlar d'això, volíem parlar d'aquesta notícia que avui us hem avançat al matí de Catalunya Ràdio, que tenim menys mosquits, però ara fa uns minuts hem tingut aquesta notícia des del Palau de la Generalitat, el que el president Salvador Illa ha fet aquesta compareixença que hem seguit en directe per anunciar el primer relleu al seu executiu en gairebé 2 anys de govern.
1: Amb aquest relleu donem continuïtat al treball realitzat per la consellera Martínez Bravo i consolidem el desplegament de grans fites assolides com són la llei del tercer sector de Catalunya, l'acord per l'equiparació social del tercer sector o la transformació de l'atenció a la dependència amb el PAVACUNA.
0: Per tant, surt la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, i el seu lloc l'ocuparà fins ara el número 2, a la conselleria Raúl Moreno. Per tant, un relleu, diuen des del govern, i destaquen des del govern, amb una clara vocació de continuïtat. És veritat que el president Illa, ara ho dèiem amb el Raúl Flores, no han explicat els detalls de la sortida de la consellera Martínez Bravo, però el periòdico, que és qui ha avançat la notícia, apunta que ha estat Martínez Bravo qui ha demanat deixar la conselleria.
33: Sí, és així, jo sé, diu la Sara, va a missa, perquè em consta directament que portava dies treballant la notícia, i treure notícia és complicat. I els diaris que tenen periodistes que treuen notícies han de ser uns privilegiats per força. I dit això, com comentàveu abans també amb el Raúl Flores, quan es publica una estona abans d'una compareixença institucional del president, encara no anunciada en el moment de la publicació de la notícia, que hi ha un canvi en el govern, evidentment a tots ens ha vingut al cap el que comentàveu abans amb el Raúl, que és la possibilitat que hi hagués algun relleu més, tenint en compte que Sílvia Paneque tot indica que tornarà a ser la candidata del PSC a Girona, que hi ha hagut rumorologia sobre més canvis al govern, i per tant la notícia no és només que hi ha un canvi a Drets Socials, sinó que no hi ha cap canvi més en l'estructura del govern, tenint en compte que hi havia altres conselleries que havien entrat a la ruleta dels canvis. I, per tant, si ho circumscriu aquí, vol dir que si hi ha canvis, ja haurien de ser per força després de les vacances d'estiu.
0: Montse, com ho veus? És un canvi petit, però vaja.
2: Sí, és un canvi petit. Tothom esperava que hi hagués algun altre Jace, no? Gent que torna, diguem, a les responsabilitats municipals per tal d'entomar el repte que ho serà, segurament, malgrat que no sabem exactament si les generals aniran abans, després o contemporàniament, perquè per molt que es digui, les previsions i les realitzacions de Pedro Sánchez moltes vegades no coincideixen. Per tant, sí, estàvem esperant que hi hagués algun altre canvi. Jo també pensava que potser, tenint en compte tot el que ha succeït en l'àmbit interior, també hi hauria alguna possibilitat de que, aprofitant la vinentesa i que tothom ha de tornar al municipi, doncs també es produís en el cas de la consellera Parlon, però s'ha quedat aquí. No sabem si s'ha quedat aquí, després vindran altres. Sí que, pel que sembla, té a veure amb qüestions personals, i això ens diu que, malgrat tot el que s'ha dit fins ara, sempre sobre la necessitat de que els governs, els poders públics, entomin el grandíssim repte de la conciliació de les persones entre la seva vida personal i la seva feina, doncs que això ni tan sols en aquelles persones que s'hi dediquen directament a la governança és possible i que el repte sempre queda per un altre dia, no? Sí, és així.
0: Justament ara, des del govern, confirmen a Catalunya Ràdio que efectivament la marxa de la consellera Martínez Bravo és una marxa per motius personals i que ella mateixa ha demanat. Si us recordeu, ara fa doncs una temporada, ja al març de l'any passat, va ser quan el periòdico va explicar que per circumstàncies familiars la fins ara consellera vivia a cavall entre Barcelona i Madrid. És allò de concentrar l'agenda, com deia la Montse, de dilluns a dijous per facilitar la conciliació. Mila, com ho veus?
3: Doncs veig que el canvi és bastant limitat. Si és per raons personals que ningú posa en dubte, no? I d'alguna manera aquestes coses passen, doncs el fet que s'hagi triat el segon de la consellera que se'n va vol dir que les polítiques del departament no tenen cap mena de qüestionament per part del president, no? Que continuarà el mateix plantejament i les mateixes polítiques. De situacions personals n'hi ha vàries al govern, N'hi ha hagut una a la Conselleria d'Educació, que a més també ha tingut molts problemes de contestació i de desavinences amb el món sindical dels docents, i aquí sí que hi ha un desgast polític, però sembla que Salvador Illa en tot moment ha volgut reforçar la consellera. I també hi ha una situació personal d'interinitat a la Conselleria de Sanitat, no? Que la consellera, doncs, amb la la baixa de la consellera també funciona d'alguna manera una mica políticament a mig gas, diríem, no? I que també hi ha contestació en aquest cas perquè hi ha les vagues de metges convocades, però sembla que Salvador Illa prefereix aquestes conselleries que tenen més discussió social o més discussió o més qüestionament per part dels sectors dels àmbits professionals de l'àrea, mantenir-les, perquè si no també seria una demostració de debilitat davant d'aquesta situació, no?
4: Afra.
5: Sí, jo trobo que era una de les carteres i és una de les carteres amb més reptes a assolir, més vies de diàleg també obertes i també conflictes. Amb això no estic dient que no s'hagin fet coses i accions que crec que són determinants. Veurem com evolucionen la creació de la Direcció General, per exemple, de prevenció. Crec que va ser un encert. L'intent de reducció de llistes d'espera de la dependència, el Pla Cura, per exemple, també, o l'intent de modernització, crec que han estat encerts. El que passa és que comparteixo que en aquests dos anys s'han fet coses, però queden grans reptes dins de la cartera, i sí que trobo que el senyor Moreno és un perfil amb experiència, no només en el marc de la política, sinó també dins del marc professional que aquesta mateixa cartera toca. Comparteixo amb la Montserrat aquesta denúncia sobre la hipocresia que ens trobem amb la política quan parlem de conciliació. La consellera ha estat Diana, precisament de crítica per aquest intent de conciliació, i a mi des d'aquesta vessant crec que és l'oportunitat que tenim sobre la taula per poder reflexionar, sobretot la política de reflexionar sobre si aquest model de disposició 24/7 és l'encertat o veritablement hem d'avaluar una altra manera de conviure la política amb la vida diària i la vida personal, no? De la mateixa manera que defenso que en l'àmbit laboral ha de ser aquesta.
4: Aquest és un dels temes del dia, és una de les novetats del matí, aquest relleu al govern de Salvador Illa, la consellera Mònica Martínez Bravo, que deixa el govern, com dèiem ara, i segons confirmen fons de l'executiu, per voluntat pròpia, i la substitueix el fins ara número 2 de la conselleria, Raül Moreno. Quan ha creat l'atenció que el president Illa ha destacat que és la primera vegada que un conseller és treballador social.
33: Sí, home, és que aviam, normalment els consellers n'hi ha alguns que tenen un perfil polític que els permet ocupar diferents carteres al llarg de la seva trajectòria. Per exemple, Esther Capella va ser consellera de Territori, també va ser consellera de Justícia. Són gent amb un talent per explicar o projectar, amb un coneixement tècnic de l'administració que els permet fer una mica de tot, però tampoc està gens malament que al capdavant de segons quins departaments hi hagi algú que s'hagi format sobre aquesta qüestió, més que res perquè té una sensibilitat especial i, per tant, és normal, tenint en compte que és un relleu que segurament el president no volia fer, i més si és per raons personals de l'exconsellera, doncs que en vulgui destacar aquesta capacitat que té en el currículum, que li servirà per projectar ja d'entrada una proximitat amb el sector, que no està gens malament, tenint en compte que, com deia l'Afra, és una d'aquelles conselleries que és difícil treure en rèdit i és molt fàcil tenir-hi problemes.
4: I tant. 3 minuts, 2, vaja, i arribarem a les 9. Evidentment, aquest és un dels temes del dia, aquest relleu al govern de la Generalitat. L'altre tema del dia també està bastant més clar des de fa unes quantes hores més.
6: La mina enrere, la centrada, Porro, el segon pal, Guidico enrere, el gol!
7: Ferran,
6: el gol, entrant des de segona línia, ha descarregat Nico, el segon pal, pilota enrere amb el cap, ha entrat amb la canya a punt, Ferran, el jugador del Barça, avui es convertirà...
4: Així ho explicava Catalunya Ràdio, la selecció espanyola ha guanyat el seu segon mundial, molt superior davant de l'Argentina, tot i això, el gol va arribar a la pròrroga, després parlarem de les parts estrictament futbolística, però vaja, no sé si hi ha molts futboleros... Montse, quina cara.
2: No, cara. Jo el futbol no n'entenc gaire, a diferència de l'Oriol.
33: A mi m'agrada, però no hi entenc.
2: Però tu saps que és una falta, no?
33: Sí, més o menys.
2: Bueno, pues això, aquest nivell, el meu és aquest nivell. Sí. Ara, en la dimensió social, sociològica i política del tema, doncs es val tota una tertúlia, efectivament, no? No es tracta més enllà del que després es digui, i més enllà del que es veia a la pantalla, no? De totes les vegades en què havia entrat i havia tingut la pilota i el joc al Barça... Ai, perdó.
33: Normal, no, no, no. És normal que confongui.
0: Sí, home, és a dir...
2: Pues això, sí, això, no?
0: Per un moment que n'hi havia 5 o 6, fins i tot.
2: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Bueno, doncs les que tenia Espanya i les que tenia Argentina, doncs... Ara, dit això...
8: L'informatiu de Ràdio Seu. Titulars.
9: Molt bon dia, són les 9 del matí. El nou centre de salut mental de la Seu d'Urgell entrarà en funcionament el primer semestre de 2027. El conseller Ramon Espadaler ha participat a la visita d'obres que s'hi ha fet aquest divendres. L'equipament comptarà amb serveis d'hospitalització infanto-juvenil i d'adults i espais terapèutics oberts a la ciutat, i s'hi prioritzarà la contractació de professionals del Pirineu. La consellera d'Educació signa el llibre d'honor de la Seu d'Urgell. Esther Niubó ha estat rebuda per l'alcalde Joan Barrera abans de reunir-se amb representants de la comunitat educativa. Niubó defensa bé el dret d'educació davant l'anunci de vaga pel primer dia de curs. La consellera d'Educació i FP ha encapçalat una trobada amb la comunitat educativa de l'Alt Pirineu que reclama millorar la mobilitat entre escoles de l'ESER. L'Ajuntament de la Seu convoca la ciutadania a un acte obert per analitzar el futur del comerç i del nucli antic. La trobada tindrà lloc dilluns, avui dia 20, a la sala de plens del consistori. L'objectiu és elaborar, de manera conjunta, una diagnosi compartida sobre l'estat actual del centre històric. La Generalitat presenta a la Seu les novetats de la legislació urbanística per als municipis rurals. La jornada, organitzada conjuntament amb el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, ha omplert la sala de la Immaculada i ha servit per explicar els nous instruments que pretenen simplificar i agilitzar els expedients. La CUP critica la instal·lació d'una pantalla gegant a la Seu per la final Argentina-Espanya. La formació assegura que el govern municipal al·lega manca de recursos per aplicar actuacions aprovades pel ple davant la calor extrema, però sí que destina recursos a la retransmissió de la final del Mundial. La trobada d'astronomia del Pirineu arriba a la 10a edició. Aquest divendres i dissabte a la nit a Sant Joan de l'Erm s'han fet observacions del cel obertes a tothom. El programa també inclou activitats matinals i xerrades i tallers a càrrec d'experts. Els documents sobre el darrer eclipsi total de sol a Catalunya inclouen els textos de Miret i Sans quan va descobrir les homilies. L'historiador va deixar constància d'aquell fenomen el 30 d'agost de 1905, quan el va observar al Pont de Bar mentre anava a Puigcerdà i fins a la Seu. Al cap de 2 dies va ser quan va confirmar la troballa de l'històric text a Organyà juntament amb els greges de Guitart i Sarn. Intervinguts 77 perfums valorats en més de 9.500 euros a la duana de la Fargamoles. Agents de la Guàrdia Civil i funcionaris de l'Agència Tributària van localitzar la mercaderia en l'equipatge d'un passatger d'un autobús de línia regular procedent d'Andorra. L'Avança Bike Race reunirà l'èlit estatal del BTT XCO a Tuixén l'Avança. La prova puntuable per la Copa d'Espanya BTT XCO Rally i de la categoria internacional UCI se celebrarà els dies 25 i 26 de juliol a l'estació d'esquí nòrdic de Tuixén l'Avança.

0: El nou centre de salut mental de la Seu d'Urgell, que ocuparà l'ala esquerra de l'edifici del Seminari Diocesà, podria entrar en funcionament al primer trimestre de 2027. Així ho ha assegurat aquest divendres en una visita d'obres el director gerent de la Fundació Hospitalàries Sant Boi, Benito Beni, Joan Orrit. Aquesta entitat és la que gestionarà el nou equipament, que es preveu que en una fase inicial es posi en marxa amb 59 places disponibles, 44 d'elles concertades pel govern d'Andorra, però que quan estigui a ple rendiment pot albergar fins a 97 usuaris. Escoltem a continuació Joan Orrit.
1: Aquest equipament quedarà bé, ho han pogut palesar, està en fase ja molt avançada per començar el primer trimestre de l'any 2027. És un equipament que en primera i segona fase constarà de 97 places i en primera fase de 63. En concret, en la primera fase tindrem 44 llits concertats amb el Ministeri d'Andorra per atendre ciutadans i ciutadanes andorrans que estan en una diàspora a l'estat espanyol que puguin atensar-se aquí a la seva comunitat, i tindrem 25 llits de persones de més llarga evolució, 12 llits d'adolescents, 12 d'any cerebral i 5 de pacients subaguts, amb una estada mitjana de 2-3 mesos. Això amb Andorra. Pel que fa referència a Catalunya, tindrem 15 places, 10 de les quals seran de psicogeriatria, que són trastorns neurocognitius avançats per donar suport a les residències, i 5 places de persones subaguts amb malaltia mental, amb una estada mitjana de 2-3 mesos.
0: Segons el mateix, l'equipament permetrà complementar l'oferta existent.
1: Nosaltres venim a complementar l'oferta existent, a ajudar, a treballar junts amb les actuals organitzacions, treballar junts, a model en xarxa, model relacional, d'aliança estratègica, i sí que, evidentment, tindrem més serveis dels que hi havia abans. I és molt important que les persones no hauran de desplaçar-se a altres àmbits llunyans per ser tractats del seu procés. Això és molt important perquè el fet de poder romandre a prop de la família, del teu entorn de referència, és un agent terapèutic molt potent, és molt important.
0: La visita ha comptat amb la presència del conseller de Justícia de la Generalitat de Catalunya, Ramon Espadaler, que ha estat acompanyat pel bisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra, Josep Lluís Serrano. Espadaler ha celebrat que el bisbat d'Urgell participi en l'impuls d'aquest equipament i l'acull el recinte del seminari perquè creu que és una institució compromesa amb les persones i amb el territori.
2: És una iniciativa lloable que aplaudim des del bisbat d'Urgell. És un bisbat que es compromet amb les persones i amb el territori. Un compromís amb les persones perquè la salut mental, que és una qüestió doncs, present al Pirineu com arreu del país, és donar una resposta de qualitat i proximitat, i això ens sembla molt, molt important. I una aposta també pel territori, que és anar vertebrant doncs, tot aquest territori del Pirineu i del Pirineu i Aran, i tenir doncs, equipament de qualitat com aquest, que no només atendran a les persones d'una manera digna, posant-les evidentment doncs, al centre, sinó que generaran ocupació, generaran llocs de treball. Serà també un centre, i d'alguna manera també ho comentàvem, en el que es podrà fer recerca en aquest sentit, per tant serà atractiu també pels professionals i també serà un filó d'ocupació per persones formades, i aquí hi ha la delegada del govern i l'alcaldessa també, doncs es formaran doncs, infermeres, personal que també tindrà opcions aquí, per tant, persones, vertebració del territori en un àmbit tan sensible com la salut mental. I amb la cooperació, que ja es concretarà doncs, per part del govern de la Generalitat amb els departaments, evidentment, de salut i de drets socials.
0: El representant del govern català creu que el Centre de Salut de Sant Lluís, denominació que tindrà el nou servei, aporta una resposta de qualitat i proximitat a la demanda existent de places per a casos de salut mental tant a les comarques de l'Alt Pirineu com al Principat d'Andorra. En aquest sentit, el conseller apunta que també pot servir per seguir dissenyant l'estratègia territorial pirinenca. I més enllà d'aquests objectius, ha destacat que l'equipament generarà un nombre important de llocs de feina a la seu. Joan Orrit ha aportat més detalls tècnics del futur centre, com per exemple que comptarà amb una superfície construïda de 5.800 metres quadrats i una urbanització exterior de 4.900 metres quadrats, concebuda amb espais terapèutics oberts a la ciutat. Pel que fa als serveis, inclourà hospitalització infantojuvenil, hospitalització polivalent d'adults, hospital de dia per adults i per la població infantojuvenil, així com una llar residència oberta. L'escoltem també a continuació.
1: Bé, com vostès han vist, té forma de L, és planta baixa, tres plantes més una en una segona fase. És un concepte ampli, polivalent, lluminós. Sempre diem i parlem nosaltres des de la nostra institució de la humanització dels espais, espais humans i humanitzants, de manera que afavoreixin el procés terapèutic de les persones. Els espais són fonamentals, que hi hagi llum, que hi hagi, siguin espais amables, que siguin de qualitat, que siguin importants. Aleshores, aquí estem parlant d'uns 6.000 metres quadrats, com els he dit, distribuïts en planta baixa més tres plantes i una quarta planta amb una segona fase, i que realment és un concepte, com els dic, polivalent, que ara podem atendre aquesta tipologia de persones i més endavant, si hi ha necessitats, ser adaptable a les necessitats.
0: Així, Orrit ha parlat d'un espai multidisciplinari, l'Àgora, amb una capacitat prevista per atendre fins a 97 persones. Des del vessant social es preveu donar prioritat a la contractació de professionals del territori pirinenc amb l'objectiu de contribuir a la generació d'ocupació i a la dinamització socioeconòmica de l'entorn. El projecte es configura com un equipament orientat a donar servei al territori. De la seva part, l'alcalde de la Seu, Joan Barrera, ha celebrat l'avenç de les obres perquè ja ha canviat moltíssim des de que es va començar els treballs i fa molta il·lusió que tiri endavant. Barrera creu que es tracta d'un projecte que ha de dignificar la salut mental al Pirineu, perquè fins ara l'atenció ha estat marcada per molta dispersió, i confia que serà un gran avenç tant pel territori pirinenc com per a Andorra. Escoltem a continuació l'alcalde de la Seu.
3: Avui visita d'obres, sí, de fet és la primera vegada que venim a fer la visita i la veritat és que ha canviat moltíssim i ens fa molta il·lusió, doncs, que això tiri endavant, aquest projecte que ha de dignificar la salut mental al Pirineu, que ara mateix doncs, no estava resolta ni molt menys, amb molta dispersió. I això, doncs, tant pel territori andorrà com pel territori alpirinenc és un gran avenç, i que estigui a la Seu per nosaltres és un gran orgull per tot el que significa. Un, pel servei que es dona, i dos, també, evidentment, per les oportunitats de feina, les oportunitats laborals i les oportunitats també que una instal·lació com aquesta, d'aquestes dimensions i d'aquesta qualitat significa. Per tant, contents, esperem doncs, que les previsions es compleixin i que per l'any que ve, principis d'any que ve, ja pugui estar en servei i que, bueno, al final, doncs, aquesta instal·lació, units amb la residència que farem, amb el nou hospital que també ha de venir i amb totes les, els equipaments que estan en marxa, facin de la Seu i de l'Alt Pirineu una zona de talent, una zona de referència a tot Catalunya.
0: D'altra banda, Ramon Espadaler també ha volgut esmentar que a banda d'aquest nou centre de salut mental, des de la Generalitat tenen obertes altres línies de col·laboració tant amb el Bisbat d'Urgell com amb la resta de diòcesis catalanes, per exemple, en la recerca d'edificis on s'hi pugui impulsar habitatge assequible, en la tasca del Museu Catedral de la Seu o bé amb l'acció social de l'Església.
2: I a més enllà d'estrictament el que ens ocupa avui, que és la visita doncs, a aquest centre que ja està molt, molt madur, que està molt avançada a la seva obra, doncs posar en valor i agrair els àmbits de cooperació que tenim amb el Bisbat d'Urgell. Tenim un diàleg obert en relació a tota la qüestió de l'habitatge social. Saben que el president de la Generalitat doncs, va signar el mes de gener un acord amb la Tarraconense, que és el conjunt dels bisbats catalans, doncs, per treballar. Ho estem treballant doncs, i crec en la bona direcció, i també estem doncs, treballant en futures col·laboracions en l'àmbit del museu o altres àmbits. Per tant, des de la cultura, en aquest cas des de la salut, des de les necessitats socials d'habitatge, són àmbits en què l'Església catalana, els bisbats catalans es comprometen amb el territori, amb el país, amb les persones, i per tant també ho podem posar en valor i agrair.
0: A la visita també hem pres part, entre d'altres, el director general d'Afers Religiosos de la Generalitat, Ramon Bassas, la directora general de Planificació del Departament de Salut, Aina Plaza, la cap de gabinet de la Conselleria de Salut, Montserrat Pérez, la delegada territorial del govern a l'Alt Pirineu i Aran, Sílvia Romero, i entre d'altres també la coordinadora territorial del Departament de Drets Socials i Inclusió, Eva Jordà. La consellera d'Educació i Formació Professional de la Generalitat de Catalunya, Esther Niubó, ha estat rebuda aquest divendres a l'Ajuntament de la Seu on ha signat el llibre d'honor de la ciutat en el marc d'una visita que ha inclòs una trobada amb representants de la comunitat educativa. L'acte ha estat presidit per l'alcalde de la Seu, Joan Barrera, que ha donat la benvinguda a la consellera i ha destacat el paper històric que ha tingut la ciutat en l'àmbit educatiu. En la seva intervenció, Barrera ha recordat la importància del seminari de la Seu com a centre de formació de referència durant dècades i ha subratllat que l'educació ha estat un dels elements vertebradors de la societat pirinenca. L'alcalde també ha assenyalat els reptes que afronta el territori en matèria educativa, especialment pel que fa a la formació professional, i ha defensat la necessitat de continuar reforçant l'oferta formativa per donar resposta a les necessitats del mercat laboral i dels municipis de muntanya. Igualment ha remarcat el paper dels centres educatius en la cohesió social i en la integració de les persones nouvingudes. Per la seva banda, Esther Niubó ha agraït la rebuda institucional i ha reiterat que considera l'educació un motor de progrés, de cohesió social i territorial, d'igualtat d'oportunitats. Escoltem també a continuació.
4: No, l'educació doncs, és un pilar fonamental d'aquesta doncs, societat, jo sempre dic, jo posava aquí, que és un motor doncs, de progrés, de cohesió social, territorial, d'igualtat d'oportunitats, i evidentment l'educació també té molts reptes. Jo penso que aquest govern ha començat a posar fil a l'agulla en moltes qüestions doncs, que pensem que en els últims anys doncs, havien estat desateses. Efectivament, queda encara molt de camí per recórrer, però penso que també és important posar en valor doncs, tot allò que s'està fent i poder compartir. Compartim la comunitat educativa, com farem després. Jo més que venir a parlar, vinc a escoltar, i per tant el que espero no, que passi en aquesta reunió després és poder doncs, escoltar segurament neguits, preocupacions que podran sorgir i veure com convertim aquest malestar, no sé si és que en podem dir així de manera genèrica, amb doncs, elements de millora concreta de cara al proper curs i als curs que vinc.
0: Joan Barré, alcalde de Seu d'Urgell, parla dels reptes de futur.
5: Hi ha reptes de futur, més enllà dels que se senten a la ràdio i a la televisió, que aquests el patiu molt, molt intensament, però com a territori llunyà també de les grans urbs, Lleida, Barcelona, doncs tenim territorialment tenim reptes que, doncs, que haurem d'anar treballant. Molt també en formació professional, que és que ha estat moltes vegades la germana pobra del batxillerat i de les carreres universitàries i que s'ha de potenciar més ara que mai, perquè al final doncs, hi ha moltes mancances en temes d'oficis, etcètera, per tant.
0: La titular d'Educació també ha reconegut que el curs escolar ha estat complex i intens i ha recordat que els acords assolits recentment amb els sindicats del sector. Tot i això, ha remarcat que el departament considera necessari continuar treballant amb el conjunt de la comunitat educativa per reforçar el sistema i millorar-ne el funcionament. En el mateix sentit, la consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, ha defensat aquest divendres el dret a l'educació dels infants davant la voluntat expressada per l'Assemblea Educativa de Catalunya d'anar a la vaga el 8 de setembre, primer dia del curs escolar, una jornada que ha qualificat de sensible. Durant una visita a Bellver de Cerdanya, la titular d'Educació s'ha reunit amb l'alcaldessa Laia Serra i ha encapçalat una trobada amb la comunitat educativa del Servei Territorial de l'Alt Pirineu i Aran en el marc del procés d'escolta activa del departament. En la sessió informativa, docents i famílies han posat sobre la taula la necessitat de millorar la mobilitat de l'alumnat entre les escoles que formen part d'una mateixa ZER. Niubó ha explicat que en les últimes setmanes el departament s'ha reunit amb més de 200 direccions, famílies, docents i personal de serveis educatius. Segons ha indicat la consellera, aquestes trobades permeten escoltar els neguits i les preocupacions de la comunitat educativa i plantejar propostes de millora per al pròxim curs. La mateixa reunió l'ha feta també a la seu, on s'ha reunit amb els directors i directores dels centres educatius. Prèviament, també ha estat rebuda per l'alcalde urgellenc, Joan Barrera, que l'ha acompanyat en la signatura del llibre d'honor de la ciutat. Pel que fa a la vaga convocada, la consellera ha volgut remarcar la importància del primer dia de curs, qualificant-lo com una jornada sensible en què molts infants s'incorporen per primer cop a l'escola o canvien de cicle. Niubó ha remarcat que cal respectar el dret a la protesta i a la mobilització, però ha insistit que el departament vol prioritzar el dret a l'educació de tot l'alumnat. La consellera ha recordat que el curs anterior es va tancar amb dos acords sindicals fruit d'una negociació llarga i que ara toca traduir el procés d'escolta actual en millores concretes des de l'inici del curs vinent.

0: L'Ajuntament de la Seu fa una crida a veïns, veïnes i agents econòmics i socials de la ciutat a participar en l'acte obert a la ciutadania que se celebrarà avui dilluns, dia 20, a les 8 del vespre, a la sala de plens de l'edifici consistorial. Sota el títol Com veus el comerç i el nucli antic de la Seu, aquesta jornada participativa s'emmarca en el procés d'elaboració d'una diagnosi compartida sobre el teixit comercial i el centre històric. L'objectiu de la trobada és obrir un espai de diàleg directe amb la població per conèixer de primera mà quins aspectes funcionen correctament, quines mancances s'han de resoldre i quines són les línies de futur que hauria de seguir el municipi. Des de l'Ajuntament s'emfatitza la importància de la implicació ciutadana en aquest procés de reflexió per recollir la pluralitat d'opinions a la Seu, per definir accions reals i de consens. Precisament el lema de la convocatòria és La Seu la fem entre tots i totes. Durant la sessió s'explicarà el punt en què es troba el projecte, s'escoltaran les diferents propostes i es debatrà sobre els reptes i oportunitats que afronten tant el comerç de proximitat com el nucli antic. La Seu ha acollit aquest divendres una jornada informativa organitzada per la Generalitat de Catalunya i el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya per donar a conèixer les darreres modificacions de la legislació urbanística adreçades específicament als municipis rurals. L'acte, celebrat a la Sala Immaculada, ha reunit representants municipals, tècnics i professionals del sector urbanístic. L'acte informatiu s'ha centrat en l'explicació de les modificacions normatives recentment aprovades que incorporen nous instruments de planejament destinats a facilitar la gestió dels municipis rurals. Segons Sirici, aquests canvis tenen com a objectiu simplificar els procediments administratius i reduir els terminis necessaris en l'àmbit de l'urbanisme per desenvolupar actuacions de petita dimensió. La sessió ha comptat amb la presència de la directora general d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Arquitectura del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Elisabet Sirici, que prèviament ha encapçalat la reunió de la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Alt Pirineu, en la qual s'han tractat 17 expedients. Escoltem a continuació.
1: Aspectes que interessa als municipis per l'agilització dels seus tràmits urbanístics i per facilitar doncs, el que seria doncs, el repoblament d'alguna manera, perquè la facilitació urbanística permet desenvolupar doncs, algunes activitats residencials i d'activitat econòmica que seria molt feixuc amb els tràmits que teníem originàriament. No? Per tant, hem vingut a explicar uns nous instruments urbanístics de planejament que el que fan és agilitzar els tràmits urbanístics i dotar d'un contingut, diguem, més simplificat, que farà que, doncs, amb menys temps i amb menys esforç es pugui arribar a poder doncs, ordenar el territori amb petites complacions que permetin doncs, aquests petits creixements necessaris i adequats per a la realitat territorial.
0: La directora ha assenyalat que les noves eines permetran ordenar el territori amb mecanismes més adaptats a la realitat dels municipis rurals, evitant, en determinats casos, la necessitat de tramitar instruments més complexos. La candidatura d'Unitat Popular, la CUP de la Seu, ha fet públic un comunicat en què critica la decisió del govern municipal d'instal·lar una pantalla gegant per retransmetre la final del Mundial, que es va celebrar, com bé sabeu, ahir, diumenge, entre les seleccions Argentina i Espanya. La formació considera que aquesta actuació contrasta amb les explicacions donades recentment pel govern sobre la manca de recursos per desplegar mesures destinades a afrontar els episodis de calor extrema. Segons manifesta el grup municipal, durant el darrer ple municipal, l'alcalde Joan Barrera va afirmar que l'Ajuntament no disposava de diners suficients per impulsar noves actuacions relacionades amb les onades de calor, malgrat que aquestes havien estat aprovades pel ple. La formació assenyala que, en canvi, ara sí que s'han destinat recursos per organitzar un acte públic coincidint amb la final del Mundial. En el comunicat, la CUP sosté que aquesta situació posa manifest una diferència en les prioritats polítiques del govern municipal. L'agrupació astronòmica de la Seu d'Urgell organitzat aquest cap de setmana passat a Sant Joan de l'Erm la trobada d'astronomia dels Pirineus, que enguany està de celebració perquè arriba a la desena edició. L'entitat s'ha mostrat satisfeta de la consolidació de l'esdeveniment que atrau a la Vall de Castellbó aficionats tant de la comarca com d'arreu de Catalunya. De fet, en un estiu en què l'astronomia està de plena actualitat per l'arribada d'un eclipsi total de sol a Catalunya el 12 d'agost vinent, des de l'associació volen aprofitar per reivindicar que l'Alt Urgell disposa a Sant Joan de l'Erm d'un dels millors cels nocturns de Catalunya, ens explica un dels membres de l'associació, Albert Picado.
2: Sant Joan de l'Erm no és que ho digui jo, ho diuen els assistents, gent que és molt... amb el món de l'astronomia són molt top. I hi ha un cel espectacular. Sant Joan de l'Erm gaudim d'un cel que no és que no se sap por ahí, però és un cel brutal. La paraula és brutal, perquè es parla de, jo què sé, de, per exemple, Àger, que té un complex astronòmic preciós, maquíssim, està superbé i tot el que vulguis, i diuen que té un cel molt bo, i aquesta gent que tenen telescopis precisament a Àger, perquè ja a la part de baix hi ha una plana que hi ha un centenar de casetes amb telescopis guiats a distància i això, i ells hi tenen casetes allà, i com el cel de Sant Joan, vamos, incomparable amb el de... sense desmereixer a Gerard, que és preciós i està superbé, però a Sant Joan de l'Erm és brutal el cel que hi ha.
0: La trobada va començar aquest divendres passat amb la benvinguda als participants a partir de les 7 del vespre. A continuació va fer un sopar al refugi i ja a la nit, a les 10, la plantada dels telescopis per iniciar l'observació nocturna. Dissabte al migdia es van fer activitats matinals i observació solar. A continuació també xerrades i tallers a la sala polivalent del refugi de la Basseta. Enguany amb la participació de Miguel Martín, Carlos Uriarte i més tard ja a la nit al sopar, en aquest cas de la segona jornada i última d'observació. La troba astronòmica es va cloure diumenge, ahir amb un esmorzar i la fotografia de grup per acomiadar els participants. En el marc de la preparació de l'eclipsi total de sol que es pot veure a Catalunya el 12 d'agost vinent, el portal web de la Generalitat ha posat a l'abast de la ciutadania una secció especial per tal d'informar-ne. La publicació inclou informació sobre les anteriors vegades en què s'ha tingut constància d'aquest fenomen i recorda que la darrera vegada que això va passar a Catalunya va ser el 30 d'agost del 1905. La historiadora Montserrat Riu, que dirigeix l'Associació Amics de la Vall de Caboet, ha aprofitat per recordar que aquell fet d'ara fa gairebé 121 anys va coincidir en el temps amb un altre esdeveniment històric per al país i especialment per Organyà i l'Alt Urgell, la descoberta de les homilies d'Organyà per part de Joaquim Miret i Sans, historiador i fundador de l'Institut d'Estudis Catalans. De fet, Riu ha detallat que la documentació de què es disposa demostra que Miret i Sans va confirmar la troballa al cap de dos dies, l'1 de setembre de 1905, quan va fer estada a la vila, i que en els escrits d'aquell viatge havia narrat dos dies abans com el pas pel Pont de Bar havia tingut l'ocasió de presenciar perfectament l'eclipsi. En la seva part d'Organyà, Joaquim Miret i Sans va entrar a l'arxiu de l'antiga col·legiata de Santa Maria i va revisar un munt de pergamins vinculats al llinatge dels Caboet. Entre aquesta documentació destacaven les homilies i els greuges de Guitart i Sarn, dos dels documents més antics escrits en llengua catalana, els quals es conserven a la Biblioteca de Catalunya. Precisament, al matí del

valorats en 9.515 euros. El comís es va dur a terme durant un control fiscal dut a terme a la duana de la Farga de Moles. L'actuació es va produir cap a les 8:15 del vespre, quan un autobús de línia regular procedent d'Andorra va accedir al recinte duaner. Després d'estacionar el vehicle a la zona habilitada per a les inspeccions, els agents van preguntar als passatgers si transportaven alguna mercaderia subjecta a declaració. Tots els documents van respondre negativament. Posteriorment, en el transcurs d'una inspecció més detallada del vehicle, els agents van localitzar una bossa d'equipatge que contenia els perfums. Un cop preguntats pels fets, un dels passatgers va reconèixer que la mercaderia era de la seva propietat i que l'havia adquirit al Principat. Després de verificar els articles a les dependències de l'Agència Tributària, un funcionari del Servei de Viatgers va aixecar la corresponent acta d'intervenció per una presumpta infracció administrativa de contraband. La mercaderia va quedar dipositada a la duana de la Farga de Moles a disposició de l'autoritat duanera.

0: tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

I pel que fa a l'agenda destaquem entre d'altres, doncs, la informació que té a veure amb les festes majors a plecs, fires i mercats a la L'Urgell al llarg d'aquest any 2026, també la guia d'activitats d'estiu a la Seu i la L'Urgell per a infants i jove. Entre d'altres també els cursos i tallers al Casal Cívic Comunitari de la Seu i al Casal d'Estiu de Piragüisme del Cadí Canoe Callac. També la proposta de bibliopiscines al préstec de documents, activitats i tallers a les piscines municipals. També ens fem ressò del programa complet de la quarta edició del cicle Tastet d'Oficis Estamariu i Bescaran i també de la Festa Major d'Alàs del 14 fins tot just avui, dia 20 de juliol. I les visites guiades, la Seu d'Urgell, la capital del formatge, una proposta que organitza l'Espai Armengol, Museu de la Ciutat, al llarg dels mesos de juliol, agost i setembre. També visites guiades a la dinosfera de Coll de Nargó fins al 23 d'agost. I entre d'altres, aquesta setmana, dijous 23, a les 8 del vespre, vespreig de circ amb Street Sail a la plaça de les Monges. També aquesta setmana destaquem la trobada amb els acordionistes del Pirineu. Serà a partir del pròxim divendres, dia 24 de juliol. La inauguració a les 12 del migdia, els concerts ja a partir de la nit a les 10. Tota la informació a l'apartat de redesso.cat/agenda.

0: Els esports d'aquí.
1: La Diputació de Lleida ha acollit aquest divendres la presentació de l'Avança Bike Race Copa d'Espanya BTT XCO Rally, una prova que se celebrarà el 25 i 26 de juliol a l'estació d'esquí nòrdic de Tuixén-l'Avança. La competició organitzada pel Club Ciclista l'Avança és puntuable per la Copa d'Espanya de BTT XCO Rally i forma part també del calendari internacional de la UCI. L'acte ha anat a càrrec del diputat Jordi Verdú, el tinent d'alcalde de l'Avança i Fórnols, Alfons Ferrer, i del president del Club Ciclista l'Avança i director de la cursa, David Andreu. Durant dos dies, Tuixén-l'Avança es convertirà en un dels principals escenaris de la bicicleta de muntanya estatal, amb la participació de corredors i corredores de diferents categories, des de cadets fins a l'èlit, en un circuit dissenyat per aprofitar les característiques tècniques i paisatgístiques de l'entorn

natural de l'estació d'esquí nòrdic. L'Avanza Bike Race és una cita que combina esport d'alt nivell, promoció del territori i dinamització econòmica, convertint la l'Urgell en un referent del ciclisme de muntanya durant el cap de setmana de la competició. En la seva intervenció, el diputat Jordi Verdú ha destacat que acollir una prova de la Copa d'Espanya i del calendari internacional UCI és una mostra de la capacitat que tenen els municipis del nostre territori per organitzar esdeveniments esportius de primer nivell. Verdú ha afegit que aquesta competició contribueix a promocionar la l'Urgell, a dinamitzar l'economia local i a projectar el nostre patrimoni natural, demostrant que l'esport és també una eina de desenvolupament i cohesió territorial. Per la seva banda, el tinent d'alcalde Alfons Ferrer ha explicat que la celebració de la prova s'emmarca en l'estratègia municipal de promoció i repoblament de la vall. Per nosaltres és molt important donar a conèixer la vall de l'Avança i Fórnols i mostrar tot el potencial que té el nostre territori, ha afirmat. Ferrer ha destacat que la competició permet posicionar l'estació d'esquí nòrdic de Tuixén l'Avança també com un espai de referència durant l'estiu. Finalment, el president del Club Ciclista l'Avança i director de la cursa, David Andreu, ha remarcat que aquesta serà la primera edició de la prova com a Copa d'Espanya puntuable UCI, un pas endavant dins un projecte que fa 5 anys que creix de manera continuada.

0: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
1: I pel que fa a la situació general del temps, cel serè en general, malgrat això, durant el matí es mantindran alguns núvols baixos a punts de les Terres de l'Ebre que localment deixaran el cel poc i mig ennuvolat. Independentment, a partir del migdia creixeran algunes nuvolades al Pirineu, punts de muntanya de l'interior del quadrant nord-est i al massís dels Ports. No es descarta algun ruixat feble, aïllat i minso al Pirineu, sobretot al sector oriental. La temperatura màxima serà similar en general, tot i que serà lleugerament més alta a ponent, on es poden fregar els 40 graus. La visibilitat serà bona, hi haurà pols en suspensió, principalment cap al sud del país. I com cada dia, visitem el mapa d'estacions automàtiques repartides al llarg i ample del Pirineu. Temperatura a aquesta hora a l'estació de Bellestar és de 21,9 graus, 23,2 a Organyà, 25,8 ja a Oliana. La mateixa temperatura també a Sant Romà d'Abella, 24,4 a Tremp, 24,3 a la Pobla de Segur, 20,1 a Sort, 16 graus al Pont de Suert, 19,8 a Viella. Temperatures ja força altes també als cims del Pirineu, les registrades per les estacions automàtiques. A Saseu va 2.200 metres, 17,3 graus. 15,3 a Lac Redona, 2.245, 19,5 a Bonavé, a 1.691 metres. I 14,9 a Celtascana, 2.398 metres. També temperatures força elevades a aquesta hora. A Malniu, a 2.200 metres, 18 graus. 18,7 a la cara nord del Cadí, concretament a l'Observatori a Prat d'Aguiló, 2.145 metres. Més informació del temps amb la previsió a partir de les 11 amb l'home del temps de Ràdio Seu, Néstor Gómez. Passen tot just 7 minuts de 9:45 del matí, les 9:37 minuts. Fins aquí el primer informatiu del dia d'aquest dilluns, dia 20 de juliol.

0: Ricky.
1: Ai, no t'havia vist.
0: Què et passa? Fas mala cara.
2: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
0: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
2: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
0: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
2: Què dius?
0: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
2: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma. Projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2 de la Seu d'Urgell. Contacta i trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?
3: A la Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
4: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
3: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs. El millor per al teu descans i per a la teva salut.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Raúl Moreno relleva Mònica Martínez al capdavant de Drets Socials. La consellera deixa el càrrec a petició pròpia per motius personal. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha comparegut aquest matí per anunciar el nomenament com a substitut de Mònica Martínez Bravo del fins ara secretari general de la conselleria. Escoltem les declaracions de Salvador Illa sobre Moreno.
2: Per mi és d'una gran valor que al llarg dels anys Raúl Moreno ha defensat una manera d'entendre les polítiques públiques basada en la proximitat, la prevenció i el treball comunitari. Amb aquest relleu donem continuïtat al treball realitzat per la consellera Martínez Bravo i consolidem el desplegament de grans fites assolides com són la llei del tercer sector de Catalunya, l'acord per l'equiparació social del tercer sector o la transformació de l'atenció a la dependència amb el PAVACUNA.
1: Es tracta del primer canvi del govern d'Illa que coincideix també amb l'Equador de la seva legislatura. I l'Agència Catalana de l'Aigua destinarà prop de 9 milions d'euros a 384 actuacions de manteniment de lleres urbanes per tal de reduir el risc d'inundacions. Els treballs permetran adequar més de 266 quilòmetres de cursos fluvials arreu de Catalunya amb actuacions de retirada de vegetació invasora i també redistribució de sediments. I Espanya es va proclamar campiona del món després de superar l'Argentina per 1-0 a la pròrroga en la final disputada a Nova Jersey amb un gol de Ferran Torres. El dispositiu dels Mossos per la final del Mundial a Barcelona es va saldar amb 3 detinguts, 2 per un robatori amb violència d'un mòbil i també per un furt, a més d'una denúncia per desobediència. El CEN, per la seva banda, va atendre també 29 persones, 5 de les quals menys greus. La celebració va reunir prop de 46.000 aficionats entre el Fòrum, la Plaça Catalunya, l'Arc de Triomf i també Plaça Espanya. I els agents rurals informen que per aquest dilluns la previsió del Pla Alfa és que s'activi el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 37 municipis de 7 comarques. A més, també es preveu activar el nivell 3 per perill molt alt a 219 municipis de 23 comarques més. Continuarà també restringit l'accés a 3 espais naturals, com són la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i també l'espai natural de Montmell-Mermellà. Per tot això, es demana extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i també respectar les restriccions per garantir la seguretat. I pel que fa a la mobilitat, un accident a l'AP7 a l'altura de Bàscara, en sentit França, obliga a tallar un carril i provoca retencions importants en aquest punt. A la resta també complicacions importants a la B10 a Barcelona, els accessos cap a Nus de Llobregat, també a la B20 al Nus de Llobregat i Nus de Trinitat i també a l'AP7 entre la Roca del Vallès i Cardedeu en sentit Barcelona. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens de gotes a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Raúl Moreno relleva Mònica Martínez al capdavant de Drets Socials. La consellera deixa el càrrec a petició pròpia per motius personals. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha comparegut aquest matí per anunciar el nomenament com a substitut de Mònica Martínez Bravo del fins ara secretari general de la conselleria. Per primera vegada en la seva història, el govern comptarà amb un conseller que ha estat educador social. Escoltem ara les declaracions de Salvador Illa sobre Moreno.
2: Per mi és d'una gran valor que al llarg dels anys Raúl Moreno ha defensat una manera d'entendre les polítiques públiques basada en la proximitat, la prevenció i el treball comunitari. Amb aquest relleu donem continuïtat al treball realitzat per la consellera Martínez Bravo i consolidem el desplegament de grans fites assolides com són la llei del tercer sector de Catalunya, l'acord per l'equiparació social del tercer sector o la transformació de l'atenció a la dependència amb el PAVACURA.
1: Es tracta del primer canvi del govern d'Illa que coincideix també amb l'Equador de la seva legislatura. I Espanya es va proclamar campiona del món després de superar l'Argentina per 1-0 a la pròrroga en la final disputada a Nova Jersey amb un gol de Ferran Torres. El dispositiu dels Mossos es va saldar també amb 3 detinguts, 2 per un robatori amb violència d'un mòbil i un altre per un furt, a més d'una denúncia per desobediència. Pel que fa al SEM, va atendre en aquest cas 29 persones, 5 de les quals menys greus. També es van fer una trentena de serveis dels bombers per cremes de contenidors, la majoria al Prat de Llobregat. En total, la celebració va reunir prop de 46.000 aficionats entre el Fòrum, la Plaça de Catalunya, l'Arc de Triomf i també Plaça Espanya. I l'Agència Catalana de l'Aigua destinarà prop de 9 milions d'euros a 384 actuacions de manteniment de lleres urbanes per reduir el risc d'inundacions. Els treballs permetran adequar més de 266 quilòmetres de cursos fluvials arreu de Catalunya amb actuacions de retirada de vegetació i mesura i també redistribució de sediments. I els agents rurals informen que per aquest dilluns la previsió del Pla Alfa és que s'activi el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 37 municipis de 7 comarques. A més, també es preveu activar el nivell 3 per perill molt alt a 219 municipis de 23 comarques diferents. Continuarà també restringit l'accés a 3 espais naturals, com són la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i també l'espai natural de Montmell-Marmellà. I pel que fa a la mobilitat, un accident a l'AP7 a l'altura de Bàscara en sentit França obliga a tallar un carril i provoca retencions importants en aquest punt. A banda, també una avaria a l'AP7 a Gelida deixa també un altre carril tallat direcció Tarragona i provoca també retencions importants. A banda, a circulació intensa, com és habitual, als accessos a Barcelona, l'AP7 entre la Roca del Vallès i Cardedeu i a la C-17 a Mollet del Vallès.
0: Notícies en xarxa.
3: Les notícies de la Seu. Butlletí horari. Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
4: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
5: Molt bon dia, us parla Aleix Godinho. El nou centre de salut mental de la Seu d'Urgell entrarà en funcionament el primer semestre de 2027. El conseller Ramon Espadaler ha participat a la visita d'obres que s'hi ha fet el passat divendres, en què l'equipament comptarà amb serveis d'hospitalització infantojuvenil i d'adults i espais terapèutics oberts a la ciutat. S'hi prioritzarà la contractació de professionals de gairebé 100 del Pirineu. La consellera d'Educació de la Generalitat signa el llibre d'honor de la Seu d'Urgell. Esther Niubó va ser rebuda per l'alcalde Joan Barrera el passat divendres abans de reunir-se amb representants de la comunitat educativa. La pròpia consellera Niubó defensa bellbé el dret a l'educació davant l'anunci de vaga del primer dia de curs. La consellera d'Educació i Formació Professional ha encapçalat una trobada amb la comunitat educativa de l'Alt Pirineu que reclama millorar la mobilitat entre escoles de les ZER. I I l'Ajuntament de la Seu d'Urgell convoca avui a la ciutadania a un acte obert per analitzar el futur del comerç i del nucli antic. La trobada tindrà lloc dilluns vinent, és a dir, avui mateix, a la sala de plens del consistori. L'objectiu és elaborar de manera conjunta una diagnosi compartida sobre l'estat actual del centre històric. I pel que fa a novetats, la Generalitat presenta a la Seu d'Urgell les novetats de la legislació urbanística per als municipis rurals. La jornada, organitzada conjuntament amb el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, va omplir la sala de la Immaculada el passat divendres i va servir per explicar els nous instruments que pretenen simplificar i agilitzar els expedients. I ahir mateix Espanya es proclamava vencedora de la Copa del Món i la CUP critica la instal·lació d'una pantalla gegant a la Seu d'Urgell per la final Argentina-Espanya. La formació assegura que el govern municipal al·lega manca de recursos per aplicar actuacions aprovades pel ple davant la calor extrema, però sí que destina recursos a la retransmissió de la final del Mundial. La candidatura d'Unitat Popular de la Seu ha fet públic el comunicat en què critica la decisió del govern municipal d'haver instal·lat una pantalla gegant per retransmetre la final del Mundial que va tenir lloc ahir diumenge 19 de juliol. La formació considera que aquesta actuació contrasta amb les explicacions donades recentment pel govern sobre la manca de recursos per desplegar mesures destinades a afrontar els episodis de calor extrema i que podrien evitar-se. Els documents sobre el darrer eclipsi total de sol a Catalunya inclouen els textos de Miret i Sans quan va descobrir les homilies. L'historiador va deixar constància d'aquell fenomen el 30 d'agost de 1905, quan el va observar al Pont de Bar mentre anava de Puigcerdà cap a la Seu. Al cap de dos dies va ser quan va confirmar la troballa de l'històric text a Organyà, juntament amb els greuges de Guitart Artisan. I pel que fa a successos, intervingut 77 perfums valorats en més de 9.500 euros a la duana de la Farga de Moles. Agents de la Guàrdia Civil i funcionaris de l'Agència Tributària van localitzar la mercaderia en l'equipatge d'un passatger d'un autobús de línia regular procedent d'Andorra. L'Avança Bike Race reunirà l'elit estatal del BTT XCO a Tuixén l'Avança. La prova puntuable per la Copa d'Espanya BTT XCO Rally i la categoria internacional UCI se celebrarà els dies 25 i 26 de juliol a l'estació d'esquí nòrdic de Tuixén l'Avança. I pel que fa també a esports, Doria té entre cella i cella les finals de C1 i K1 al Mundial d'Oklahoma City per després lluitar per primeres places. La palista fa èmfasi en el canal, el qual reconeix, però és ben diferent del de la Seu d'Urgell. Mònica Doria fa una setmana que es troba ja a Oklahoma City, on dilluns vinent donarà el tret de sortida al Mundial de Piragüisme en Slalom. A la cita de l'any passat a Austràlia ja va signar bons resultats i encara millors a l'Europeu, on en canoa, però als Estats Units, com cada temporada nova, són un paper en blanc. Una competició nova que assegura és arribar a les finals i una vegada al top 12 lluitar per les primeres posicions. I pel que fa a comarques veïnes, l'Aran acusa el Pla de Renovables d'envair les seves competències. Demanen que el Plater tingui en compte aquestes fonts d'energia adaptades al territori, com la hidroelèctrica o la geotèrmica. El Consell General d'Aran es reunirà avui per estudiar quines al·legacions presenten com a institució al Pla Territorial Sectorial d'Energies Renovables de Catalunya, impulsat per la Generalitat. Aquest projecte, que ha causat indignació entre els municipis de la Vall d'Aran i altres comarques, identifica les zones amb més capacitat per acollir projectes d'energia solar i eòlica, assegura als municipis una potència a instal·lar fins l'any 2050.

0: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
1: I doncs ara passem a veure la previsió meteorològica del dia d'avui a la nostra ciutat, a l'Alt Urgell i el Pirineu, a mà de Néstor Gómez. Bon dia, Néstor.
2: Bon dia. Encetem aquesta nova setmana del mes de juliol i continuem parlant una vegada i una altra d'aquesta calor que no acaba de marxar, que continua ben intensa, no només a casa nostra, sinó a tot el país. Un dia de nou estable el que s'espera, potser amb alguna nuvolada amenaçadora a la tarda, però sobretot el que tenim és aquesta calor intensa que ens ha d'acompanyar avui i també ens ha d'acompanyar de cara als propers dies. Destaquem que sobretot entre dimarts i dimecres esperant una calorada de nou intensa amb màximes que fins i tot fregaran o tocaran la xifra dels 40 graus cap al sud de la comarca. Aquí a la Seu, màximes per sobre dels 35 graus un dia més, i el que s'espera també és que es mantingui aquesta calorada bona part de la setmana.
3: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Per la festa major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de La Rioja i la seva rodalia. I per la diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
1: A casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
2: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
1: Ah, i a la casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La casa del Matalàs. El millor per al teu descans i per a la teva salut.
0: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres.

0: I t'assessorem, perquè Peusa ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de Peusa o has fet la teva instal·lació amb Instal Vilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juliol.
1: Mira, ja ve el camió d'Ameia per arreglar la canonada del carrer. Aquesta gent no paren mai.
2: És que Transports i Excavacions Meia sempre són allà on cal. Per cert, saps que no només fan obra pública?
1: Ah, sí?
2: Si has de fer alguna reparació grossa a casa teva, Meia està a la teva disposició per a treballs d'exterior, tasques amb maquinària, paviments, paviment imprès, murs d'escullera...
1: Doncs mira, fa un temps que he d'arreglar un mur i m'aniria bé. A on els puc trobar?
2: Són al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell, a prop de la carretera N260. O els pots trucar al 973 35 15 33. Transports i Excavacions Meia. Sempre al teu servei.
3: Centenars de persones segueixen l'actualitat diària de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu amb radioseu.cat. Des de la Seu o des de qualsevol punt del món, la pàgina web de Ràdio Seu t'acosta al que passa a casa nostra, siguis on siguis. Una pàgina web renovada i amb un servei de podcast que millorem perquè puguis accedir més fàcilment a tota la nostra programació quan vulguis. Busca'ns també a Facebook, Twitter i Instagram.
4: Bon dia, digui'm, sergent Roca Bruna.
5: Comissari Vallejo, hem detectat un telèfon sospitós a la Seu cada migdia, de dilluns a divendres, i truca un munt de gent que fan respostes molt random i després, a sobre, els hi donen premis.
4: Això és molt sospitós. Fa olor de sucarrim. I quina és la paraula secreta que fan servir?
5: Una cosa així com carretera i manta.
4: Carretera i manta? Això em sona. Sergent, de seguida, doni'm el telèfon, que jo també hi vull trucar.
6: És inevitable. A l'estiu tothom vol trucar i guanyar amb carretera i manta. Un any més tenim un munt de premis. I què vols? Que ens els quedem nosaltres? No! Truca al 973 36 06 17 i emporta-te'ls abans que ningú. I si ets dels que mai en tens prou, al final de l'estiu sortegem un viatge a Mallorca. Com més truquis, més números perquè et toqui. A més, amb totes les trucades farem una aportació a un projecte solidari local. A l'estiu, posa't al dia del que passa a casa nostra i guanya premis. Carretera i Manta, la banda sonora de l'estiu. De dilluns a divendres, de 11:45 a la 1 del migdia. Pel 107.2 FM i radioseu.cat.
0: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Caditours. El 12 d'agost vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller a Valls. El 23 d'agost anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrevei. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les noces d'or. I el 27 de setembre anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva, informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973 35 02 35, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616 009 159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Caditours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
4: Bon dia, digui'm, sergent Roca Bruna.
5: Comissari Vallejo, hem detectat un telèfon sospitós a la Seu cada migdia, de dilluns a divendres, i truca un munt de gent que fan respostes molt random i després, a sobre, els hi donen premis.
4: Això és molt sospitós. Fa olor de sucarrim. I quina és la paraula secreta que fan servir?
5: Una cosa així com carretera i manta.
4: Carretera i manta? Això em sona. Sergent, de seguida, doni'm el telèfon, que jo també hi vull trucar.
6: Carretera i Manta, la banda sonora de l'estiu, de dilluns a divendres, de 2:15 a 1:00 PM, pel 107.2 FM i radioseu.cat.

0: Molt bon dia, benvinguts al Carreteria Manta, cinquena setmana d'aquesta ja 31a edició del programa concurs de l'estiu. Esteu escoltant Ràdio Seu al 107.2 de la FM i a radioseu.cat. Us parla Pep Graell. Avui, doncs, volem aprofitar per saludar, agrair la feina que fa l'Ignasi Cerdevera, que és el conductor habitual d'aquest programa concurs al llarg dels darrers anys. I nosaltres, doncs, quan l'Ignasi fa festa, aprofitem, doncs, per conduir aquest programa, i ho fem de la mà també de l'Aleix Godinho, és qui, doncs, controla el so. Diguéssim que és el conductor més enllà de qui us parla. Benvingut, Aleix, molt bon dia.
1: Molt bon dia i benvingut a tu també. Esperem que hagis tingut bones vacances i res, content d'estar un dia més aquí.
0: Gràcies, doncs sí, les vacances com sempre molt bé. Amb moltes ganes també d'encarar doncs, aquesta setmana que, com us explicava, doncs, conduiré jo mateix, Pep Graell, amb l'ajuda també de l'Aleix Godinho, la Marta Pujantell, la Sílvia Herce, el mateix Ignasi Cerdevera, som doncs, els companys de Ràdio Seu fent possible aquest programa concurs. Recordem que esteu escoltant el 107.2 de FM i a radioseu.cat. Ens podeu seguir des de qualsevol lloc del planeta. 31a edició del Carretera i Manta. En aquest dilluns, dia 20, encetem la cinquena setmana d'aquest estiu 2026, un programa que vam començar el passat dia 16 de juny. Concretament, a les 11:39 minuts començàvem aquesta nova edició en els ja 41 anys de Ràdio Seu. Gràcies per fer-ho possible, gràcies per seguir-nos. Molt contents també de saludar-vos, en aquest cas a la Peixera, així la coneixem nosaltres, aquesta sala, al control 1 de Ràdio Seu. Ens podeu venir a veure si voleu, perquè doncs ens trobareu aquí tant a l'Aleix, a la Marta com a mi mateix. Avui, com cada dilluns, una incògnita d'entrada. Us expliquem doncs el que és el gruix del programa. A la incògnita, un personatge, més enllà doncs els informatius, i encara a continuació una entrevista avui amb el cantant andorrà Macuca, amb en Nicolás Vega, i a continuació les preguntes breus, que sapigueu que a la incògnita doncs hi amaguem un personatge, que ens podeu trucar al 933-36-06-17, tant per la incògnita com les preguntes breus, com per si ens voleu saludar, doncs podeu trucar-nos aquí al vostre telèfon, a casa vostra, a Ràdio Seu. És el grup del que serà aquest programa concurs. Avui, dia 20 de juliol, comencem la cinquena setmana del Carreteria i Manta 2026. I com bé sabeu, tots els que ens escolteu habitualment, doncs és molt fàcil, i els que no, doncs ho expliquem en continuació. Ens heu trucat al 973-36-06-17, al vostre telèfon, al telèfon de Ràdio Seu, i d'aquesta manera, doncs, endevinar aquest personatge, en aquest cas és un escriptor, qui s'amaga darrere d'aquesta incògnita, el primer apartat que proposem avui dilluns, dia 20 de juliol. Ens pot trucar al 933-36-06-17. Les línies obertes per rebre les vostres trucades amatents, pendents. Qui serà el primer que encetarà doncs, aquesta cinquena setmana, avui dilluns, dia 20? Estarem doncs, pendents als telèfons. En aquest cas és l'Aleix qui controla tot l'apartat que té a veure doncs, amb les trucades. Per cert, que l'Aleix demà farà algun dia de festa. L'Aleix també amb moltes ganes, suposo, no? Suposo que amb ganes també de buscar la fresca. Bé, explica'ns, tens algun plan?
1: I tant, bueno, marxo uns dies a la platja, perquè almenys per refrescar-se una mica, que si no aquí, ara amb les onades de calor també ve de gust.
0: Déu-n'hi-do. I marxes amb els castells, amb els castellers?
1: O... No, marxo amb uns amics, aquest cop vaig amb uns amics i això és més hobby pel cap de setmana.
0: Molt bé, perquè com bé sabeu, l'Aleix doncs, està també encapçalant, és membre de la colla de Gegantes i Grallers de la Seu d'Urgell. No sé si t'han fet una entrevista aquest estiu, Aleix, explica'ns, teniu plans, teniu un programa?
1: No encara, ja fins festa major no farem gaire cosa, però bueno, anem sortint, anem fent sortides i com sempre actius.
0: I pel que fa a la trobada que vau celebrar ara fa unes setmanes, com va anar? Quin balanç en fas?
1: Pues la veritat que va ser bastant intensa. Bueno, ja ho vau poder veure pels carrers de la Seu, que bueno, vam portar més de 60 colles, tothom va quedar encantat i bueno, pues per festa major més i millor.
0: Aprofitem per saludar tots els membres que doncs, conformen aquesta colla de Gegantes i Grallers de la Seu d'Urgell i l'Aleix, doncs, un d'ells. Estem molt encantats per segon any doncs, que l'Aleix també formi part de l'equip de Radio Seu. Bé, doncs, línies obertes 933-36-06-7. Estem buscant, doncs, un personatge, que en aquest cas és un escriptor. Ens podeu trucar al telèfon de Radio Seu, que sapigueu que avui us volem regalar una tassa commemorativa d'aquest any 2026 que ens acaba d'arribar, que acaba de sortir del forn. Per tant, qui s'emporti aquesta incògnita, qui l'encerti, doncs s'emportarà a casa una tassa. Podeu passar per aquí pels estudis de Radio Seu al passeig del Parc 16-18 per recollir-la. Per tant, així de fàcil, estem buscant un escriptor en aquesta incògnita. Truqueu-nos 933-36-06-7. Nosaltres farem una pausa a partir de les 12. També a continuació el que farem és donar pas als nostres anunciants, als patrocinadors, als sponsors que fan possible aquest programa, vosaltres i els patrocinadors, Caditus, la Casa del Matalàs, Menja la L'Urgell, Parc Olímpic del Segre, Peusa, Cimac Electrònica i Estiu 3000, Abnau. Així doncs, els recordem. Aleix, si et sembla, doncs passem a recordar-los, a destacar-los i a continuació, doncs donem pas a les trucades 973-36-06-17. Benvinguts a Carretera i Manta.
2: Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del ràfting com enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic el 973-36-0092 o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.
3: De la proximitat, el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
4: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
3: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
4: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
3: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
4: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
3: Tota la informació i més al nostre web menjatlalurgell.cat.
5: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Northfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques de biotànel o de gas, barbacoes i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.

Passen tot just 4 minuts de 3 quarts de 12 al migdia d'aquest dilluns preciós, dilluns, dia 20 de juliol, dilluns calorós també, com pertoca aquestes dates. Veiem a l'altre costat del vidre l'Aleix que es vente, perquè d'unidó aquí a casa nostra, a Ràdio Seu, hi fa força calor, perquè totes les sales són hermètiques, i per a dir que ens convé doncs una mica d'aire condicionat. Tenim una primera trucada aquest dilluns, dia 20 de juliol. Li donem pas i saludem. Molt bon dia. Amb qui parlem? Sembla que no, que hem perdut la trucada. Teníem una trucada, però sembla que l'hem perduda. Així que, de nou, podeu trucar al 933-106-17. Resolem aquest problema tècnic, com sempre. I el que farem és doncs permetre les vostres trucades aquest dilluns, dia 20 de juliol. Com l'esteu passant aquest dilluns? Suposo que pendents també de la calor i amb ganes de refrescar-vos, doncs nosaltres també amb ganes també d'escoltar-vos. Ara sí, tenim trucada 933-106-17. Molt bon dia, amb qui parlem? Sembla que tinguem un problema tècnic perquè no podem agafar la trucada. Si ens permeteu, pugem la música un moment, la resolem a continuació.

0: Doncs ara sí, passen 6 minuts dels quarts de 12, tot a punt, hem resolt aquesta incidència tècnica i ara sí, ens podeu trucar al 933-6-06-17 al vostre telèfon, al telèfon de Ràdio Seu, avui al telèfon de Carretera Manta des dels quarts de 12 fins a la 1:30. Us acompanyem al 107.2 de l'FM i a radioseu.cat. Molt bon dia, benvinguts, benvinguda, benvingut.
1: La Dolors.
0: Molt bon dia, benvinguda. Dolors, com estem?
1: Bé, aguantant la calor.
0: Bueno, de
1: moment encara s'aguanta, ja veurem més endavant.
0: Fa calor aquí a Santa Magdalena?
1: Collins, i tant.
0: També hi fa calor.
1: Igual que tot arreu.
0: Molt bé.
1: Sí, el fotut és que no passa aire.
0: Sí, certament, són dies molt calorosos, de més que no acaba de refrescar. Fins i tot les nits no són massa fresques, oi?
1: Bueno, encara dormim mig bé, eh?
0: Ens alegrem.
1: Una mica de corrent d'aire entre una cortina, la persiana, la finestra, bueno, anem variant.
0: Tot el que convingui. Molt bé. Doncs, Dolors, suposo que tu que és pel Carter i Manta, per l'incògnita?
1: Sí. Pregunto. És de la comarca o de la Seu?
0: És de la nostra comarca.
1: El Racionero.
0: No és el Lluís Racionero.
1: Vale.
0: Vinga. Gràcies per la primera trucada, Dolors. Si voleu passar, doncs, aquesta estona, no sé si més fresqueta, però ben acompanyats, ja ho sabeu, podeu escoltar el Carter i Manta al 107.2 de FM i a radioseu.cat. Nosaltres procurarem, doncs, enviar-vos una mica d'aire fresc des d'aquí, si més no, portar-vos fins a alguna illa on potser corri més l'aire que no pas aquí a la Seu d'Urgell, sí, com sigui, amb moltes ganes de saludar-vos. Aprofitar, doncs, per agrair les vostres trucades, que sapigueu que totes les trucades sumen en el gruix que permetrà un sorteig a final de temporada ja al mes de setembre, un viatge gentilesa de Caditours. Qui se l'emportarà, com sempre, el darrer dia d'aquesta ja 31a temporada, doncs fem un sorteig. Abans, però, doncs sumem aquestes trucades al gruix en aquesta bossa tan gran, més d'un miler de trucades cada any que anem rebent al 933-36-06-7. Agrair-vos, doncs, a tots i a totes i convidar-vos, als que ens escoltant, si no ens truqueu, doncs aprofiteu per trucar-nos, perquè qualsevol trucada pot ser la que s'emporti un premi i avui un obsequi, que podria ser en aquest cas, doncs, aquesta trucada, doncs, que rebem a continuació. Molt bon dia, amb qui parlem?
2: Hola, bon dia, Isabel Santiago.
0: Isabel Santiago, molt bon dia, com estamos? Com estem?
2: Bé, amb molta calor. Pot ser el Joan Obiols?
0: No és el Joan Obiols, Isabel.
2: Merci.
0: No és el Joan Obiols, tampoc el Lluís Racionero, aquest escriptor que avui ha amagat darrere aquesta incògnita, el primer apartat del programa Carretera Manta. Són les 11:53 minuts, encara uns minuts per endavant, abans de donar pas a l'informatiu a les 12. 933-36-06-17. Tenim nova trucada. Amb qui parlem? Molt bon dia.
1: Amb la Dolors, bon
0: Dolors,
1: dia.
0: Dolors, tu diràs.
1: A veure, a Sitquere de la comarca.
0: Sí.
1: Però de la Seu?
0: També és de la Seu.
1: També és de la Seu.
0: També és de la Seu, anem acotant també.
1: Pep Albanell.
0: No és el Pep Albanell, Dolors.
1: Vale.
0: Gràcies. No és el Pep Albanell, ni el Joan Obiols, ni el Lluís Racionero. És un escriptor d'aquí, de la Seu d'Urgell. Estan estirant la llengua, la Dolors, i com pertoca nosaltres, doncs, li donem resposta. Estem buscant un escriptor de la Seu d'Urgell. Potser l'encertarà la persona que ens acaba de trucar. Molt bon dia, amb qui parlem?
3: Hola, bon dia, soy Montse Díaz.
0: Montse Díaz, benvinguda, Montse.
3: Albert Vilaró.
0: No és Albert Vilaró.
3: Vale.
0: Gràcies. Montse Díaz, quin és aquest escriptor de la Seu d'Urgell que s'amaga darrere aquesta incògnita en la primera apartat del Carretera Manta? Avui dilluns, dia 25a setmana d'aquesta 31a temporada del programa concurs de Ràdio Seu, un dels clàssics de Ràdio Seu. Molt bon dia, aquí parlem?
4: Hola, bon dia. Teresa Graell.
0: Teresa Graell, benvinguda, Teresa. Com estem?
4: Gràcies. Bé, molt bé, gràcies. Escolta, podria ser el Joan Graell?
0: No és el Joan Graell, tampoc.
4: D'acord, merci, bon dia.
0: Gràcies. No és el Joan Graell, nascut a tocar d'Organyà, si no ens equivoquem, a Cambrils de Muntanya. Ja si podem contactar amb ell, que ens ho acabi de confirmar, el poeta Joan Graell. No és l'escriptor que estem buscant. Tenim una trucada, molt bon dia, amb qui parlem? Sembla que s'ha perdut la trucada. Per tant, doncs, obrim de nou les línies 933-36-06-17. Tenim 5 minuts abans d'arribar a les 12:30. Per tant, encara temps per endevinar, per encertar quin és aquest personatge, aquest escriptor nascut a la Seu. Molt bon dia. Tenim trucada. Li donem pas. Ara sí, molt bon dia.
1: Bon dia, la Dolors.
0: Dolors, tu diràs.
1: A veure, està viu?
0: Està viu, sí.
1: Ah, bueno, com que també podria ser antes, eh?
0: Sí, exacte.
1: Bueno, pues di que l'Isidre Domenjó.
0: És l'Isidre Domenjó, Dolors. És l'Isidre Domenjó, certament, sí. Viu i ben viu. A més que és veí, precisament, també del barri Santa Madalena, a tocar.
1: Sí, que el veig moltes vegades.
0: Sí, sí, sí. Doncs és l'Isidre Domenjó. Felicitats.
1: Bueno, pues molt bé, gràcies.
0: Gràcies. Doncs aquesta l'han encertat ràpidament.
1: Sí.
0: Sí, sí, sí. Doncs, si et sembla, si vols passar per aquí, per Ràdio Seu, doncs sí, a recollir aquesta tassa, et sembla?
1: Per favor, sí.
0: Doncs moltes gràcies per la trucada.
1: Gràcies, vinga, adéu.
0: Gràcies. Doncs la Dolors, que s'emporta aquesta tassa commemorativa d'aquesta nova edició del Carretera Manta, una tassa molt bonica, val a dir, amb el color blau com per toque de Ràdio Seu. La podeu recollir els guanyadors guanyadores aquí als estudis de Ràdio Seu. Així aprofitem també per saludar-nos, encantats també doncs, de rebre les vostres visites i també així doncs, nosaltres també passar-ho de la millor manera possible doncs, amb la vostra presència aquí a Passeig de Parc 16-18. Doncs sí, és el Isidre Domenjó, és viu i ben viu. Tenim una trucada. Li donem pas, molt bon dia.
5: Hola, bon dia, la Isabel Santiago.
0: Isabel Santiago, acaben de resoldre quina és la incògnita.
5: Qui era?
0: L'Isidre Domenjó.
5: Mira, jo volia dir-te el pont. Vale. Vale.
0: Gràcies per trucar-nos també, Isabel.
5: Adéu.
0: Gràcies. Doncs sí, hem resolt ja quina és la incògnita i certament s'ha resolt ràpidament, ho ha fet la Dolors Guilló. Us volíem avançar doncs, que és un escriptor del Pirineu, que l'hem entrevistat aquí a Ràdio Seu, molt vinculat a la nostra comarca, és també periodista. És molt conegut pels contes que ha publicat, l'hem entrevistat per parlar, entre d'altres, de la Festa dels Trementinaires i de moltes altres propostes, perquè l'Isidre ha estat tècnic de cultura durant més de 30 anys al Consell Comarcal de l'Alt Urgell, per tant, l'hem entrevistat molt sovint, nascut aquí a la Seu d'Urgell. Actualment està jubilat, per molt que... Continua fent molta feina, entre d'altres és president també de l'Associació Llibre del Pirineu. Isidre Domenjó, que tot just recordàvem per la seva trajectòria de més de 3 dècades com a tècnic de cultura i comunicació del Consell Comarcal de l'Alt Urgell, escriptor, periodista i dinamitzador urgellenc, que en aquest cas doncs, va rebre com pertoque un merescut reconeixement públic, en aquest cas... al Consell Comarcal de l'Alt Urgell. També es va sol·licitar al govern de la Generalitat que li concedissin la Creu de Sant Jordi precisament per aquesta trajectòria. Aprofitar per saludar-lo, per agrair-li tota la feina feta aquests anys, per ficar-nos-ho tan fàcil, perquè la veritat és que, com bé sabeu, l'Isidre ha estat una persona amb qui hem pogut contactar per parlar de molts i molts actes, propostes que s'organitzen a través del Consell Comarcal i doncs agrair-li la feina feta durant tants anys com a dinamitzador, com a escriptor. Aquesta vessant continua i en aquest cas també doncs, per la seva vessant com a periodista, per tant, doncs, molt proper també a casa nostra. De fet, ha estat conductor també de programes, diferents programes també aquí al 107.2 de l'FM i a radioseu.cat. Són les 11:59 minuts, tot recordant Isidre Domenjó, aprofitant per saludar-lo, per enviar-li una abraçada molt gran. Avui potser una mica més calorosa del que voldríem, però una abraçada, com per toque, doncs aprofitem per saludar-vos de nou i per donar pas a l'informatiu de les 12 que dirigeix, que condueix Aleix Godinho. Així doncs, et donem pas a l'Eix fins d'aquí una estona a recordar que tornem amb l'entrevista amb el cantant, el cantautor andorrà Macuca, i a continuació obrim línies de nou per les preguntes breu. Fins ara. Salva.

0: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.

Molt bon dilluns calorós a tothom. Avui són les 12 i un minut i us parla Aleix Godinho. El nou centre de salut mental de la Seu d'Urgell entrarà en funcionament el primer semestre de 2027. El conseller Ramon Espadaler ha participat a la visita d'obres que s'hi ha fet aquest divendres, on l'equipament comptarà amb serveis d'hospitalització infantojuvenil i d'adults, espais terapèutics oberts a la ciutat i s'hi prioritzarà la contractació de professionals del Pirineu. La consellera d'Educació de la Generalitat de Catalunya va signar el llibre d'honor de la Seu d'Urgell el passat divendres. Esther Niubó ha estat rebuda per l'alcalde Joan Barrera abans de reunir-se amb representants de la comunitat educativa. La consellera Niubó defensa bellbé el dret a l'educació davant l'anunci de vaga pel primer dia de curs. La consellera d'Educació i Formació Professional ha encapçalat una trobada amb la comunitat educativa de l'Alt Urgell que reclama millorar la mobilitat entre les escoles de l'ESER. I l'Ajuntament de la Seu d'Urgell convoca avui mateix a la ciutadania en un acte obert per analitzar el futur del comerç i del nucli antic. La trobada tindrà lloc aquest dilluns vinent, 20 de juliol, a la sala de plens del consistori. L'objectiu és elaborar una manera conjunta en una diagnosi compartida sobre l'estat actual del centre històric. I la Generalitat de Catalunya presenta a la Seu d'Urgell les novetats de la legislació urbanística per als municipis rurals. La jornada, organitzada conjuntament amb el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, va omplir divendres passat la Sala de la Immaculada i ha servit per explicar els nous instruments que pretenen simplificar i agilitzar els expedients. I mentre que ahir Espanya es proclamava campiona del món de futbol, la CUP critica la instal·lació d'una pantalla gegant a la Seu d'Urgell per a la final Argentina-Espanya. La formació cupaire assegura que el govern municipal alega manca de recursos per aplicar actuacions aprovades pel ple davant la calor extrema, però sí que destina recursos a la retransmissió de la final del Mundial. Els documents sobre el darrer eclipsi total de sol a Catalunya inclouen els textos de Miret i Sans quan va descobrir les homilies. L'historiador va deixar constància d'aquell fenomen el 30 d'agost de 1905, quan el va observar al Pont de Bar mentre anava de Puigcerdà cap a la Seu. Al cap de dos dies va ser quan el va confirmar la troballa de l'històric text d'Organyà, juntament amb els greuges de Guitart i Zern. I pel que fa a successos, intervingut 77 perfums valorats en més de 9.500 euros a la duana de la Farga de Moles. Agents de la Guàrdia Civil i funcionaris de l'Agència Tributària van localitzar la mercaderia en l'equipatge d'un passatger d'un autobús de línia regular procedent d'Andorra. I pel que fa a esports, l'Avança Bike Race reunirà l'elit estatal de BTT-XCO a Tuixén-l'Avança. La prova puntuable per a la Copa d'Espanya BTT-XCO Rally de categoria internacional UCI se celebrarà els dies 25 i 26 de juliol a l'estació d'esquí nòrdic de Tuixén-l'Avança. La tirolina doble més llarga de Catalunya s'afegeix al catàleg d'activitats turístiques de l'estació de Boí-Taüll. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya posa en marxa la nova proposta que suposa una de les principals atraccions d'aventura del Pirineu.

0: Edicions Salòria impulsa una campanya de micromecenatge per obrir una llibreria per a Mola. La posada en marxa de l'establiment, que s'ubicarà a la històrica botiga Casa Rocher, està prevista pel dissabte 8 d'agost. L'espai donarà a la poesia un lloc destacat dins del catàleg literari, tenint en compte que Ramon Besora i Josep Espunyes són fills il·lustres del municipi. Pel que fa a agenda, l'artista urgellenc Oriol Garreta, BK, presenta a la Seu d'Urgell l'exposició Si estàs llegint això, ja és massa tard. La mostra, que reuneix algunes de les seves obres més representatives dels últims 3 anys, s'inaugurarà aquest divendres vinent, 24 de juliol, i es podrà visitar fins al proper 29 d'agost. I fins aquí l'avançament de les 12 del migdia de l'informatiu, que podreu veure tot seguit amb Marta Pujantell a la 1 del migdia. Moltes gràcies un dia més per escoltar Ràdio Seu.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

al teu dial, Ràdio Seu marca la diferència. Perquè Ràdio Seu la fan els nostres col·laboradors. Una programació ideada per gent d'aquí, per a la gent d'aquí. Un equip en creixement per fer-te arribar una programació més interessant, plural, oberta i, sobretot, la més propera. La nostra veu, la proximitat, la diferència. Ràdio Seu, 107.2. Coneix tots els programes i col·laboradors de la teva ràdio a la nostra pàgina web www.radioseu.cat.

Bé, doncs, fins aquí l'informatiu migdia de Ràdio Seu. Més informació, com sempre, a partir de la una, en aquest cas, en un informatiu que dirigeix la directora de Ràdio Seu, Marta Pujantell. Abans, però, encara una estoneta pel carretera i Manta. Hem encertat el que és la incògnita en el primer apartat d'aquest programa. Avui, dilluns, dia 20 de juliol, a continuació, donem pas a l'entrevista. Recordar que a continuació escoltarem una gravació, una entrevista de la mà d'Ignasi Cervera, una entrevista amb el cantautor andorrà Macuca, amb Nicolás Vega, en una proposta que té molt a veure amb la Seu d'Urgell, no us la perdeu. És l'entrevista a continuació, avui dilluns, dia 20. Per tant, Aleix, quan vulguis, pots llançar aquesta entrevista. Ens retrobem d'aquí uns minuts, ja en el segon apartat del carrer Manta, el que són les preguntes breus. I aprofitar per saludar també, doncs, a tothom que ens està escoltant. De fet, ara tot just fa uns minuts estàvem saludant a la Teresa Vidal, que ha vingut a recollir un dels premis que hem donat aquesta darrera setmana. L'anterior, la quarta. Avui comencem la cinquena. Per tant, no badeu, perquè tenim aquí premis que podeu passar a recollir. Que sapigueu que cada divendres pengem una publicació per donar a conèixer qui són els afortunats. En aquesta darrera setmana, doncs, podeu consultar-la també a la web radioseu.cat. Obsequis, doncs, que ens ofereixen els nostres patrocinadors, també obsequis, doncs, que donem de la mà de Ràdio Seu. Enguany una tassa, una bossa per anar a fer les compres, també un bolígraf i un llapis. I més enllà també productes que ens ofereixen els nostres patrocinadors, que són Caditus, la Casa Matalàs, Menjalà, l'Urgell, Parc Olímpic del Segre, Peusa, Simac Electrònica i Estiu 3000 Abnau. Són els premis que anem donant cada setmana, però que sabeu que totes les trucades, totes sumen en el gruix per tal de fer el sorteig ja a final de temporada. El darrer dia de la temporada, d'aquesta 31a temporada, serà el setembre, però abans, doncs, molts promes per endavant, perquè tot just tot plegat acaba de començar. Recordar que hem començat aquesta nova edició el passat dia 16 de juny. Comencem aviat i acabem tard, per tal d'acompanyar-vos al 107.2 de l'FM i a radioseu.cat. Bé, fins aquí, doncs, aquest apunt. Recordar que podeu consultar els premis de totes les setmanes a la web radioseu.cat i que a continuació escoltarem una entrevista al cantautor andorrà Macuca. Ens retrobem en uns minuts.

0: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens degoters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.
1: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
2: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
1: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
2: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
1: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
2: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
1: Tota la informació i més al nostre web menjatlalurgell.cat.
0: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadi Tours. El 12 d'agost vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller a Valls. El 23 d'agost anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrevei. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les noces d'or. I el 27 de setembre anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva, informa-te'n a Cadi Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973 35 02 35, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616 009 159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Cadi Tours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
3: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.

0: Doncs avui a Carretera i Manta, Ràdio Seu 107.2, parlem de música i parlem concretament del cantant andorrà Macuca, perquè vol fer una crida aquí a la Seu per una activitat que prepara per d'aquí a pocs dies i molt interessant. Però millor que ens ho expliqui ell mateix. El saludem, Macuca, molt bon dia i gràcies per venir aquí als estudis de Ràdio Seu.
1: Què passa, penya? Què tal? Tot bé?
0: Molt bé, fantàstic. Doncs, primer de tot, per la gent que no conegui, qui és Macuca?
1: Doncs Macuca sóc jo, sóc Nicolás Vega, el meu nom artístic és Macuca, i bé, sóc músic, cantant, toco la guitarra i composo cançons. Actualment estic estudiant al Abbey Road Institute de París i vaig a fons amb la vida.
0: Quan vas iniciar la música?
1: Doncs just després de la pandèmia vaig començar a tocar la guitarra i des de llavors no he parat, no he deixat ni un dia de deixar de tocar la guitarra.
0: Doncs Macuca ens ha vingut aquí als estudis de Ràdio Seu perquè ens volia parlar d'una proposta que té a veure amb la Seu, perquè d'aquí pocs dies vols gravar-hi un videoclip, oi?
1: Exactament. Doncs tenia previst, just fa poques setmanes he tret el meu nou single, Happy, i tenia previst fer el videoclip d'aquesta cançó a la Seu, bueno, justament a l'hotel La Glorieta, que hi ha una piscina i tal, i promet ser un vídeo superfestiu on la gent s'ho passarà de conya, i ja està, tinc diverses coses previstes ja, amb una canoa allà al mig de la piscina, gent disfressada de Sant Fermín, de mariachis i coses, i on la gent de la Seu podrà venir a passar-s'ho bé i a gaudir.
0: Per tant, doncs, recapitulem, perquè hem explicat moltes coses molt ràpid. Això serà gravar el videoclip de Macuca de la cançó que es diu Happy a l'hotel La Glorieta, Castellciutat, a la piscina, i que tothom qui vulgui s'hi pot apuntar. El que us interessa és que vingui gent, oi?
1: Exactament. Que vingui el màxim de gent possible. Això sí, hi ha un límit de gent que serà de 100 persones. I justament pues, per evitar de que et digui que no, que ja està l'aforament al màxim, doncs et pots inscriure al meu Instagram, em pots enviar un missatge o a la bio del meu Instagram, tinc un formulari fet i és bastant fàcil, no té cap misteri.
0: Quin és el teu perfil a Instagram?
1: És @macucamusic. Així, ja està.
0: Macuca Music, molt fàcil de recordar. I veiem que la pàgina web també és el mateix, macucamusic.com.
1: Exacte, amb K.
0: Molt bé, ah, sí, exacte, això és important. Macuca amb dues cas. Molt bé, doncs això, recordem, serà a Castellciutat, a l'hotel La Glorieta, el 31 de juliol, que s'escau en divendres, i què t'ha motivat a gravar aquest videoclip aquí a l'hotel La Glorieta?
1: Bàsicament que aquí a la Seu encara no he fet coses, i llavors és algo que m'atrau bastant, i sobretot que la cançó parla d'un gran problema que hi ha a Andorra, que és l'habitatge, i que això al final està repercutint també a la Seu, perquè molta gent d'Andorra s'està venint a viure a la Seu, i molta més gent que vindrà. Llavors, bueno, és algo que així també la gent d'Andorra que s'hagi vingut a viure a la Seu, doncs també podrà participar.
0: Per tant, un videoclip amb la qual, una cançó amb la qual també vols fer una mica de reflexió sobre coses que no passen molt lluny, sinó que passen aquí mateix, no?
1: Exactament, sí, sí, sí. Sí, al final és una cosa que ens toca a tots i bueno, s'ha de posar solució.
0: I es pot avançar alguna cosa de com serà el videoclip o és sorpresa?
1: A veure, hi ha bastantes sorpreses, però bàsicament serà gresca, festa i no pararem de riure. Estarà molt guapo.
0: Perfecte, doncs això és una garantia perquè la gent s'apunti, si es tracta de passar-s'ho bé. Recordem, això serà la piscina de l'hotel, per tant, doncs, gresca assegurada en la gravació d'aquest videoclip, que imagino que després el podrem veure a YouTube, a plataformes.
1: Exactament, sí, al YouTube de Macuca i sí, pim-pam.
0: Perfecte, doncs això serà, recordem novament, el 31 de juliol, 5 de la tarda, a l'hotel La Glorieta de Castellciutat. Per cert, aprofitem, no sé si ho sabíeu, però coincideix amb que aquells dies justament és la festa major de Castellciutat.
1: Sí, sí, exactament. Doncs mira, millor, perquè així que vingui també la penya que estigui fent festa i ja està. I després del vídeo també ens anem allà a la festa de Castellciutat.
0: Molt bé, doncs, mira, tot quadra, eh? Doncs parlem de... Hem parlat de la gravació d'aquest videoclip, però volem conèixer una mica més sobre Makuka i sobre els teus projectes actuals. A través del teu perfil a YouTube ja tens uns quants videoclips publicats. Com ha anat fins ara totes aquestes publicacions?
1: Doncs bastant bé. De fet, al mes de novembre i desembre vaig estar vaig tenir una cançó que va ser Vulgar Drummer, que va ser va estar entre les 10 més radiades de Catalunya.
0: No està gens malament, no?
1: Sí, està bastant bé. I és una cançó que ha xutat bastant, sobretot al YouTube. També ha aconseguit més de 40.000 visites, em sembla. I, bueno, al final és una cançó que parla sobre l'assetjament i de que qualsevol cosa es pot superar.
0: Perfecte, i hem vist també que en altres publicacions, en altres cançons o videoclips hi apareixen precisament, per exemple, paisatges d'Andorra. També has fet una versió de l'himne d'Andorra, el Gran Carlemany, entre altres coses, oi?
1: Sí, en plan Jimi Hendrix i tal, que la vaig tocar a la Bombonera i abans d'un partit de bàsquet. He anat fent coses, mai paro i ja està. Sí, al final l'important és mai parar i sempre ser inquiet.
0: I potser hi ha gent que t'ha vist també perquè anteriorment també vas col·laborar amb la Marató de TV3, oi?
1: Exactament, no aquest any, sinó fa 2 anys, amb un tema que es deia Respirem, i bueno, va ser un tema així grupal entre més artistes, rotllo We Are The World, però molt, molt maco, la veritat.
0: I diguem que tu hi vas representar Andorra, oi?
1: Exacte, sí, vaig ser el primer andorrà que va participar a la Marató, i un orgull, la veritat. Sí.
0: Molt bé, fantàstic. Parlem de la teva música, perquè està força inspirada en la música de dècades enrere, dels anys 70, 60, 70, 80, oi?
1: Sí, m'encanta, sempre m'ha encantat la música d'això, dels 70 fins als 80, però jo, Iggy Pop, Michael Jackson, Elvis Presley, tota aquesta música m'ha encantat sempre.
0: I suposo que t'influeixen les teves composicions, no?
1: Sí, clar. Al final, sempre el que escoltes i tot el que veus i tot el que vius sempre influeix a tot el que vagis a escriure.
0: Pel que fa als músics que t'acompanyen, amb quin grup toques actualment? Quins són els músics que t'acompanyen habitualment?
1: Doncs actualment la formació és baix, bateria i guitarra. Són músics així de directe, que bueno, són el Pol Pàmies, el Joan de Domingo i el Santi Mur. Són músics que just aquest any han acabat la formació de taller de músics, i bueno, són músics que toquen, la veritat, que de puta mare.
0: I amb quins altres músics o conjunts has treballat o t'has format anteriorment?
1: Doncs just abans d'aquest conjunt vaig treballar amb Marc Quintillà, bueno, els més destacats, Marc Quintillà i Jordi Bericat, que el Jordi Bericat va ser, bueno, és el baixista de Jarabe de Palo, i Marc Quintillà el guitarrista de directes del David Bustamante.
0: Molt bé, unes bones referències, no?
1: Sí.
0: I vas publicar un EP que es diu Somiadors de Funk. Com ha anat aquesta publicació?
1: Doncs bastant bé, sobretot que em va agradar bastant perquè vaig poder publicar 3 temes en anglès, perquè jo així, quan començo a composar, sempre ho compo. Aquest EP vaig publicar 3 cançons en anglès i 2 en català. Em va agradar bastant.
0: A més, també fa 2 anys vas fer una gira que et va portar fins a actuar a Londres. Com va anar aquesta experiència?
1: Bastant xula. A veure, la veritat és que ara Londres ja no és el que seria als anys 70, no? O sigui, ara és més Guirilàndia, però és algo que has de fer perquè al final, si les teves inspiracions, tota la música que escoltes ve d'allà, està bé trepitjar el terra on han trepitjat els teus ídols.
0: És una ciutat on sempre hi passen coses, oi? Sempre es descobreix alguna cosa.
1: A més, és curiós, perquè és el que em deies abans, que així, en una ciutat tan gran, o sigui, sempre penses, hòstia, tan gran, doncs a les afores deu estar més tranquil i tal, i no, passen coses igualment.
0: A més, també has participat al Sonanoi, vas arribar fins a les semifinals, oi?
1: Exacte. Vaig tocar el BAM de la Mercè al setembre del 24, i va ser una experiència bastant guapa perquè em va molar molt que la gent, encara que no em coneixés, fos així receptiva. Els hi va molar bastant la meva música, i que sembla que, encara que ara potser estigui triomfant el que és la música així rotllo urbana i tal, la música en plan guai, com dic jo, en plan rock, pop i tal, Hi ha gent que encara té bon gust per la música.
0: I parlem de l'actualitat més immediata, perquè hem vist també que has estat seleccionat per actuar a la Festa Major de Vilaseca, representant Andorra.
1: Ah, sí, això va ser fa poc. Pues va ser una experiència també com la Mercè, va ser bastant semblant, així un escenari bastant gran, pim-pam. Bueno, què de dir, és un concert on jo vaig a passar-m'ho bé i al final això la gent ho nota i irradia, no?, en el públic.
0: I t'hi vas trobar públic a Andorra del Pirineu en aquest concert?
1: Doncs justament va venir el Ministeri de Cultura d'Andorra allà, perquè, bueno, com era l'únic andorrà que estava tocant allà, doncs sempre està guai que apoyin.
0: Perfecte, doncs avui hem conegut una mica més aquest cantant i música andorrà, Macuca, que per cert ens comentaves ara que t'estàs formant a París. Com estàs sent aquesta experiència?
1: Bé, estic estudiant producció musical, estic aprenent bastantes coses i espero que, bueno, segur que em servirà per el meu futur, per seguir treballant amb productors, artistes i coses.
0: Perfecte. Doncs abans d'acabar, tornem al tema principal que ens ocupava avui en aquesta entrevista, i és que recordem, com dèiem al començament, per si ho heu escoltat més tard, Macuca prepara la gravació d'un videoclip

0: una tele o un equip de so el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla? A CIMAC tenim la millor oferta en electrònica de consum i també et garantim el millor servei postventa perquè som tècnics especialistes. CIMAC forma part d'Euronics, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Marejaner 39, telèfon 973 35 23 18.
1: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de PEUSA o has fet la teva instal·lació amb Instal Vilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juliol.
2: Potser ja saps que per ser de la Seu tens preu especial per gaudir del Parc Olímpic del Segre? No t'ho pensis més. Aprofita la promoció del Parc Olímpic del Segre per a residents de la Seu. I atenció, si vius en una altra població de l'Alt Urgell o d'Andorra, consulta també les tarifes. Baixa amb totes les mesures de seguretat i els avantatges de ser d'aquí. No badis. Informa't al telèfon olímpic el 973 36 0092. També tens tota la informació al web parcolímpicdelsegre.cat. Recorda, si ets de la Seu i Comarca o d'Andorra, ho tens més fàcil que mai per gaudir del Parc Olímpic del Segre amb preus especials.
3: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973 360 745. I també al web vidresfermin.com.

0: decir, que quiero serte si haré de ser y de fingir. Dígame a mí, ¿quién es ese que te puedo dormir en la niña?
1: Passen 7 minuts de dos quarts de una de migdia, les 12:37 minuts, després d'escoltar aquesta interessant entrevista amb el cantant andorrà Macuca. Donem pas a l'apartat de preguntes breus, les preguntes que formulem doncs, a continuació al 973-36-0617. Ens podeu doncs, seguir al 11.2 de l'FMRSO.cat, trucades al telèfon de Ràdio Seu, 973-36-0617. Intentem doncs, enllaçar amb les preguntes formulades la setmana passada, entre les quals, quin equip de futbol de l'Alt Urgell instal·la aquest estiu gespa artificial al seu camp? Quin parc natural català té restringit l'accés des de fa 6 mesos per la pesta porcina africana? I qui és la nova presidenta de l'associació d'hostaleria de l'Alt Urgell? Ens podeu trucar fins a 3 cops per persona en aquest segon apartat del concurs Carretera i Manta aquest dilluns dia 20 de juliol. Quin equip de futbol de l'Alt Urgell instal·la aquest estiu gespa artificial al seu camp? Quin parc natural català té restringit l'accés des de fa 6 mesos per la pesta porcina africana? Tenim una trucada entrant, li donem pas. Molt bon dia, amb qui parlem?
2: Bon dia, la Dolors.
1: Dolors, tu diràs.
2: El parc és Collserola?
1: És Collserola, i tant que sí.
2: Vale.
1: Gràcies per la trucada. És així de fàcil, 973-36-0607. Totes les preguntes que anem formulant, totes les respostes que anem fent, sumen en el gruix per doncs permetre el sorteig d'un viatge gentilesa de Caditours, un dels nostres patrocinadors aquest any 2026, un sorteig que farem el darrer dia de la temporada. Els nostres patrocinadors són la Casa Matalàs, Menja l'Alt Urgell, Parc Olímpic del Segre, Peusa, Simac Electrònica i Estiu 3000 amb nau. Moltes gràcies a tots ells, gràcies per les trucades. Tenim una trucada entrant. Molt bon dia, amb qui parlem?
3: Bon dia, amb la Juani.
1: Juani Menduinya, què tal, Juani, com estem?
3: Molt bé, i vosaltres? Jo us veig molt contents i molt bé.
1: I tant que sí, molt contents de saludar-vos.
3: Tu, però bueno, hi havia els altres, molt bé, molt bé.
1: Gràcies per trucar-nos avui també, avui dilluns dia 20. Doncs, Juani, quan tu vulguis, en saps alguna?
3: Pues sí, la de la presidenta d'hostaleria podria ser la Katia Rautenberg, la de, que és del Castell Motel.
1: Correcte, és la Katia Rautenberg, perfecte.
3: Vale, pues moltes gràcies.
1: Gràcies a tu, Juani, a tots i a totes per trucar-nos. 973-36-0617, línies obertes, al telèfon de Ràdio Seu, us preguntant també quin equip de futbol de l'Alt Urgell instal·la aquest estiu gespa artificial al seu camp. De quines quatre comarques parla la revista Cadí Pedraforca? Què signifiquen les sigles ICGC? Quina població de l'Alt Urgell fa cada any una trobada de caramelles? Si ho sabeu, truqueu-nos, és així de fàcil, 973-36-06-17, és el cas. Molt bon dia, amb qui parlem?
4: Amb la Ona Fabra.
1: Ona Fabra, benvinguda, Ona, com estàs?
4: Molt bé.
1: Amb la Ona ens hem vist just fa uns minuts, eh que sí, Ona?
4: Sí.
1: Acompanyaves a la Teresa, Teresa Vidal?
4: Sí.
1: Qui és la Teresa? Explica'ns.
5: Qui sóc?
4: La meva tieta.
1: La teva tieta, molt bé. Doncs encantat de saludar-te. Ona, quants anys tens?
4: 9.
1: Molt bé. I on vius?
4: Què?
1: On vius? On ets nascuda?
4: De Barcelona.
1: Ah, però ens truques des de la comarca. Com és això? Que has vingut a veure els familiars?
4: Sí, no.
1: Molt bé. I quan estàs aquí a la comarca, on estàs? A quin poble estàs?
4: Bueno, el meu pare viu a
1: Arcabell. Arcabell, molt bé. Doncs aprofitem per saludar a tots els veïns i veïnes d'Arcabell. Molt bé, Ona. Escolta, Ona, ens truques perquè saps alguna resposta a les preguntes que hem formulat?
4: La gespa.
1: Sí?
4: Del camp de futbol.
1: En quin camp de futbol? De quin club? De quina població? De l'Urgell?
4: De la Seu.
1: No és de la Seu, Ona. Que sapiguem nosaltres no és a la Seu, de moment, tot i que hi ha un projecte per canviar la gespa, però no és a la Seu on es canvia aquest estiu. Ona.
4: Vale.
1: Ona, no deixis de trucar-nos, eh?
4: No.
1: Què te'n records del telèfon, com és?
4: 973-36-06-17.
1: Perfecte, Ona, molt bé. Doncs va, esperem les teves trucades de nou.
4: Vale.
1: Gràcies. Una abraçada.
4: Adéu.
1: Gràcies a la Ona, Ona Fabra, també la Teresa Vidal, per participar en el programa Carretera i Manta de Ràdio Seu en aquesta ja cinquena setmana de la 31ena temporada, poca broma, 31 anys del Carretera i Manta, 41 de Ràdio Seu. Tenim una trucada, bon dia, amb qui parlem?
5: Bon dia.
1: Bon dia, amb qui parlem?
5: Tere Jové.
1: Tere, tu diràs, Tere.
5: La revista que està quasi del Cadí Pedraforca.
1: Sí.
5: Les comarques, Alugell, Berguedà, Cerdanya i el Solsonès.
1: Correcte. Alugell, Cerdanya, Berguedà i Solsonès. Perfecte, Teresa. Gràcies també per trucar-nos. Una abraçada per cadascun i cadascuna de vosaltres, per fer possible el Carretera i Manta, perquè sense les vostres trucades aquest programa no tindria cap mena de sentit. Tenim una trucada, bon dia, amb qui parlem?
2: Hola, amb la Dolors.
1: Dolors, tu diràs.
2: A veure, aquestes segles que has dit...
1: Sí?
2: És Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.
1: Correcte, Dolors.
2: Vinga.
1: Correcte, gràcies. Doncs sí, les sigles són ICGC, Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, que és qui, entre d'altres, doncs ens dona informació sobre el temps, sobre allaus, sobre terratrèmols. Per tant, també aprofitar, agrair la feina que fan, que ens permet després nosaltres també complementar els nostres informatius. Tenim nova trucada. Molt bon dia, amb qui parlem?
6: Hola, bon dia. Teresa Graell.
1: Teresa Graell. Tu diràs, Teresa.
6: Mira, el camp de futbol és el de l'Oliana.
1: Correcte, aquest cop sí. I tant que sí. Gràcies, Teresa. Doncs sí, l'equip de futbol de l'Alt Urgell, que en aquest cas doncs veurà reformada doncs la seva instal·lació al que és el camp de futbol municipal, és el Club Esportiu Oliana. Després de molts anys i molts anys amb gespa natural, doncs aquest any es passen a gespa artificial. Saluda també a tota la directiva, aficionats, als veïns i veïnes d'Oliana, que sabem que també ens esteu escoltant. Gràcies per fer-ho possible. Tenim una trucada, molt bon dia. Tenim una trucada, molt bon dia. No, sembla que l'hem perdut, per tant, línies obertes, 973-36-067. Tenim encara 15 minuts per endavant per doncs plantejar preguntes. Recordar que podeu trucar fins a 3 cops per persona per tal de resoldre aquestes qüestions, aquestes preguntes que us formulem avui dilluns, dia 20, entre les quals també quina població de l'Alt Urgell fa cada any una trobada de caramelles. Si balleu caramelles o no, si ho sabeu, truquem-nos 973-36-06-17. Quants anys fa que se celebra el cross de primavera de la Seu d'Urgell? Com es diu la primera dona que ha esdevingut secretària general d'Unió de Pagesos? I encara una més, quina escriptora de la Cerdanya és l'autora de la novel·la Supervendes, Les calces al sol? Si ho sabeu, ens podeu trucar al 93-36-06-17. Tenim nova trucada. Molt bon dia, amb qui parlem?
7: Hola, Tere Jové.
1: Tere Jové, tu diràs Tere?
7: La del cross de primavera, porta sí. 45 edicions.
1: Correcte, 45 edicions, i tant que sí. Gràcies, Tere, per trucar-nos. Doncs són ja 45 edicions d'aquesta proposta que organitza el Consell Esportiu de l'Alt Urgell, el cross de primavera, que nosaltres també, com pertoca, doncs cobrim a través de vídeos i imatges que podeu recuperar a través de les nostres xarxes socials. No us les perdeu. Tenim nova trucada. Molt bon dia. Amb qui parlem?
8: Bon dia. Ventura Vila-Rupla.
1: Ventura. Benvinguda, Ventura. Tu diràs...
8: A veure, la trobada de caramelles és d'Organyà.
1: I tant que sí, d'Organyà. Que ets balladora de caramelles, Ventura?
8: No, no.
1: Però no falta ser-ne, no, per saber-ho?
8: Bueno, com que s'hi va i es veu...
1: Exacte, i tant que sí, molt bé.
8: Està molt bonic, molt maco.
1: I tant que sí. Aprofita també per saludar els companys d'Organyà. Gràcies, Ventura, per la trucada. Aprofitar per saludar doncs, els companys d'Organyà que organitzen cada any la trobada de caramelles. També aprofitem per saludar, es compren cap a casa, en aquest cas ja, els amics de l'agrupació sardanista, la colla de la Seu d'Urgell, els amics de la sardana de la Seu d'Urgell, també donar a conèixer les seves ballades. Podeu cercar la informació al programa de ballades també a l'apartat d'agenda, www.radioso.cat/agenda. Tenim abans, però, nova trucada. Molt bon dia, aquí parlem.
9: Hola, bon dia, amb el Jordi Ubach.
1: Jordi Ubach, benvingut, Jordi.
9: Hola.
1: Com estem?
9: Bé, després de les vacances, bé.
1: Molt bé. Doncs, Jordi, si en saps alguna, tu diràs.
9: Des de les calces al sol, l'escriptora pot ser la Regina Rodríguez.
1: Sirvent, correcte, i tant que sí. Que l'hagi dit pas?
10: No, aquesta no.
1: Molt bé, doncs aprofitem per recomanar-la, i tant que sí. Gràcies, Jordi, per la trucada.
10: Gràcies.
1: Gràcies. Doncs sí, és la Regina Rodríguez Sirvent, l'escriptora, l'autora d'aquesta novel·la, Les calces al sol. Per tant, doncs, aprofitar també per saludar-la, recordar-la, agrair també al Jordi la seva trucada. Com es diu la primera dona que ha esdevingut secretària general del sindicat Unió de Pagesos? A quin país és conegut amb el sobrenom Down Under, allà a baix? Quin país és conegut amb el sobrenom Down Under, allà a baix? Quants anys fa que es fa la Passió Viva a Oliana per Setmana Santa? I encara una més, a quina ciutat dels Estats Units es fa aquesta setmana els Mundials de Piragüisme, de Slalom, per tant, quelcom que ens toque molt de prop? A quina ciutat dels Estats Units es fa aquesta setmana els Mundials de Piragüisme, de Slalom? Trucades en aquest segon apartat del Cartell Manta, avui dilluns, dia 20, un dia radiant, assolellat, amb temperatures altíssimes. Esperem que estigueu a recer del sol. Tenim nova trucada. Molt bon dia, amb qui parlem?
11: Bon dia, amb Neus Trenc.
1: Neus Trenc, benvinguda, Neus, com estem?
11: Bé, molt bé, de dilluns.
1: De dilluns, sempre costa una mica els dilluns, oi?
11: Sí, eh? Amb aquesta calor més.
1: Sí, apunta-me de la festa major de Santa Magdalena, per cert.
11: Sí, això ja motiva més, eh?
1: Sí, ja ho tenim tot a punt?
11: Sí, sí, sí.
1: Molt bé, doncs no hi falteu. Aprofitem també per saludar a tothom que ho fa possible, aquesta festa gran al barri de Santa Madena, Seu d'Urgell, que comença doncs, tot just d'aquí uns dies. Esperem parlar-ne també amb els membres de l'organització d'aquesta festa. Doncs a l'espera també saludar la Neus avui dilluns, aquest dia feixuc, però que acabarà segur de la millor manera possible amb la festa major a aquest barri urgellenc. Neus, tu diràs...
11: Volia respondre a aquesta del Mundial de Piragüisme, sí. És a Oklahoma.
1: A Oklahoma, i tant que sí.
11: Molt bé, moltes gràcies.
1: I ara, per cert, que vosaltres també a casa teniu alguna piragüista, oi?
11: Sí, sí, sí, i un altre en procés, em sembla.
1: Molt bé. No ha viatjat a Oklahoma per això, eh?
11: No, no.
1: Encara no?
11: No, ui, ens queda molt lluny, això.
1: Encara és prou jove. Bueno, temps al temps.
11: Sí, exacte.
1: Molt bé, doncs Neus, gràcies per trucar-nos.
11: Fins ara.
1: Doncs sí, la ciutat on se celebra aquesta setmana els Mundials de Piragüisme de Slalom és a Oklahoma City, als Estats Units, amb representació com cada any dels urgellencs del Club Cadí Canoe Kayak. Tenim una nova trucada. Benvinguda, benvingut.
12: Ona Fabra.
1: Ona Fabra. Ona, de nou, com estem?
12: Molt bé.
1: Què tens, saps alguna?
12: Sí.
1: Tu diràs.
12: Raquel Serrat.
1: Raquel Serrat és la nova presidenta del sindicat Unió de Pagesos. Sentim de fons algú que t'ajude, no? Que sou...
12: La tieta
1: Teresa, que també t'ajuda molt bé. Doncs saludar també a la Teresa Vidal. Doncs sí, la Raquel Serra és la nova presidenta... Perdó, nova secretària general d'Unió de Pagesos, del sindicat Unió de Pagesos. Ona, gràcies per trucar-nos. Doncs gràcies, Laona, gràcies també a la Teresa per fer-ho possible. Laona, que de moment és la persona més jove que ens ha trucat avui, dilluns, dia 20. Per tant, també agrair doncs, que els joves també ens truquin, en aquest cas també acompanyats pels seus familiars. Gràcies per fer-ho possible uns i altres. Tenim nova trucada. Molt bon dia, aquí parlem.
13: Hola, bon dia. Teresa Graell.
1: Teresa Graell, tu diràs...
13: Mira, són 30 anys de la Passió Viva.
1: Correcte, 30 anys que celebra la Passió Viva a Oliana, i tant que sí.
13: Merci.
1: Que la coneixes pas i has estat mai. No, no podem... Doncs si ens torna a trucar la Teresa ens ho pot explicar. Preguntàvem si en aquest cas hi havia assistit. Doncs a nosaltres ens agradaria saber-ho, i si algú que hagi estat a la Passió Viva d'Oliana, doncs que també ens ho pugui explicar. 30 anys, déu-n'hi-do, ja, de la Passió Viva d'Oliana, un dels actes més importants que celebren a Oliana per Setmana Santa. Us preguntàvem les preguntes breus, quan són les 12:52, a quin país és conegut amb el seu nom de Down Under, allà a baix. Quin és aquest país que està allà a baix? Per tant, doncs, si podem més o menys mirar el globus terraqui, podem imaginar de quin país estem parlant. Qui va ser el primer ministre de Salut d'Andorra durant la pandèmia de Covid? Qui va ser el ministre de Salut d'Andorra durant la pandèmia de Covid? Quin ha estat el gruix màxim de neu que ha assolit enguany l'estació d'Ordino Arcalís? Déu-n'hi-do, va ser l'1 d'abril. Tenim nova trucada. En qui parlem?
14: Hola, Tere Jové.
1: Tere Jové, tu diràs?
14: És Austràlia, el país aquest que comentes?
1: I tant que sí, és Austràlia. I tant que sí. Gràcies per tocar-nos, Teresa. Tere, gràcies per tocar-nos. Doncs sí, és Austràlia, aquest país conegut com allà baix, el Down Under, aquest país que, doncs, com bé sabeu, tan, tan lluny de casa nostra. Més enllà també preguntar-vos, entre d'altres, amb quins animals treballen els apicultors. Amb quins animals treballen els apicultors? Si ho sabeu, truqueu-nos 973-36-106-17. Línies obertes encara, és 12:53 minuts, encara forces minuts per endavant. Amb qui parlem, si us plau?
10: Amb la Juani.
1: Amb la Juani Menduïnya.
10: Sí, exactament.
1: Tu diràs, Juani.
10: El ministre de Salut podria ser el Joan Martínez Benacet?
1: Ho fou. Va ser Joan Martínez Benacet qui va encarar el repte d'aquell forat negre que va ser la pandèmia de Covid. Gràcies, Juani, per trucar-nos.
10: Vale, a vosaltres.
1: Gràcies per la trucada. Una nova trucada. Ja ens sumem forces avui, dilluns, dia 20. Gràcies a tots i a totes per fer-ho possible. Quin ha estat el gruix màxim de neu que ha assolit enguany l'estació andorrana d'Ordino Arcalís? No van ser un, ni dos, ni tres. Van ser més. Quants van ser? Tenim una trucada, molt bon dia.
15: Bon dia, la Dolors.
1: Dolors.
15: A veure, els apicultors amb les abelles.
1: I tant que sí, amb les abelles.
15: Vinga.
1: Gràcies. I aquí a casa nostra se'n fa molt bona de mel. Per tant, doncs, també agrair la possibilitat de menjar mel de quilòmetre zero, de proximitat aquí a casa nostra. En podeu comprar també els mercats setmanals al llarg i ample de la comarca, en moltes botigues especialitzades, entre altres també els amics de Menjat la L'Urgell, també patrocinadors d'aquest programa. Tenim nova trucada. Molt bon dia. En qui parlem?
16: Hola, bon dia. Teresa Graell.
1: Teresa Graell. Tu diràs, Teresa.
16: Mira, l'alçada de centímetres, bueno, de metres de neu és entre 3,5 i 4.
1: 4, concretament, el dia 1 d'abril. Correcte, Teresa.
16: Merci.
1: Gràcies. Quin patacot de neu que ha caigut aquest hivern al llarg i ample del Pirineu, no només occidental, sinó oriental, que potser va ser més la novetat enguany, perquè precisament al Pirineu Oriental no hi cau mai tanta neu i aquest any doncs també s'han emportat uns gruixos molt i molt i molt importants. 4 metres que van assolir, en aquest cas, l'estació andorrana d'Ordino Arcalís va ser el dia 1 d'abril, el passat 1 d'abril, en aquest rècord absolut aquest any 2026. Qui voldria avui una nevadeta per refrescar una mica l'ambient, oi? No sé si és el cas. Aleix, què et semblaria una nevadeta avui de mitja tarda, allò per refrescar aquests 30 i tants graus que estem visquent avui dilluns?
17: Igual una nevadeta no, però igual un ruixadet o algo així que refresqués res, ni que sigués 10 minuts, aniria estupendo, la veritat.
1: Doncs ens hi sumem. Certament que els ruixats de tarda, quan creixen aquests núvols, precisament de tanta temperatura que hi ha al terra, d'aquesta diferència tèrmica entre el terra i el cel, creixen aquestes nuvolades, creuen aquestes tempestes que deixen doncs aquesta fresca que bé aniria avui també. Val a dir que sabem, perquè ho hem parlat amb l'home del temps de Ràdio Seu, que les temperatures aquesta setmana continuen molt altes. De fet, es preveu que dimarts, dimecres i dijous doncs assolirem les temperatures més altes d'aquesta setmana. Per tant, doncs, si heu de fer sortida doncs, per anar a comprar, pel que sigui, doncs feu a primera hora. Estalvieu-vos aquestes hores de màxima insolació, les hores de migdia. Vigileu amb els petits, amb els menuts, amb la gent gran. Refresqueu-vos molt. Aprofitem per recordar que Protecció Civil també doncs, ha penjat un seguit de consells de seguretat, en aquest cas, per passar aquests dies caniculars tan i tan calorosos. Tornem al Carter de Manta quan són les 12:56, encara amb uns minuts per endavant, per tal de resoldre les preguntes que us anem formulant. Quins dos municipis de l'Alt Urgell formen part del Parc Natural de l'Alt Pirineu? Quins dos municipis de l'Alt Urgell formen part del Parc Natural de l'Alt Pirineu? A quin país americà hi viuen una part dels descendents de Josep Solueta, fundador de la cooperativa Bacadí, els quals vam poder conèixer ara fa uns mesos en la celebració, en la commemoració doncs, de la seva mort? Quina professora de la Seu és la nova presidenta de l'Associació Catalana d'Escoles de Música, amb la qual parlem sovint també aquí a Ràdio Seu? I encara una més, la quarta. Quines dues poblacions es disputen la condició de ser el lloc de naixement d'Antoni Gaudí? Si ho sabeu, truqueu-nos al 973-36-06-17. Les línies obertes. Recordem les preguntes que us han formulat. Quins dos municipis de l'Alt Urgell formen part del Parc Natural de l'Alt Pirineu? A quin país americà hi viuen una part dels descendents de Josep Solueta? Quina professora de la Seu és la nova presidenta de l'Associació Catalana d'Escoles de Música? Tenim nova trucada. Bon dia.
10: Hola, la Juani.
1: Juani. Tu diràs...
10: pot ser el Pallars Sobirà i l'Alt Urgell?
1: En aquest cas, preguntem pels dos municipis de l'Alt Urgell que formen part del Parc Natural de l'Alt Pirineu.
10: pues, doncs llavors sí, sort.
1: De la, han de ser de l'Alt Urgell.
10: Vale, vale, perdona.
1: No, i ara només faltaria. Estem preguntant per quins dos municipis de l'Alt Urgell, dos únics municipis de l'Alt Urgell,
10: vale,
1: formen
10: vale.
1: part del Parc Natural de l'Alt Pirineu. Sí?
10: D'acord.
1: Línies obertes, gràcies, Juani. Sí, com sí, per la trucada. Gràcies, sí, com sí, aquesta trucada, tot i que no em resol la pregunta que volem, pot ser la guanyadora, per què no, de, el premi de final de temporada. Per tant, truqueu-nos. Tant se val si encerteu o no, totes les trucades són vàlides. A més, cada trucada fa una aportació solidària, també en un premi que donem, en el cas, a una entitat, associació, aquí a casa nostra, a la comarca de l'Urgell, també en el darrer dia de la temporada. Per tant, totes trucades són vàlides. 973-36-06-17. Tenim nova trucada. Molt bon dia.
18: Bon dia. Tere Jové.
1: Tere Jové. Tere, tu diràs.
18: La d'Antoni Gaudí és Reus o Riudoms.
1: Correcte, Reus i Riudoms són les dues poblacions que disputen la condició de ser el lloc de naixement d'Antoni Gaudí. Perfecte, Teresa. Tere, gràcies. Gràcies per trucar-nos aquest dilluns, dia 20. Déu-n'hi-do, moltes i moltes trucades avui. Estem molt contents d'encetar la setmana, la cinquena setmana d'aquesta temporada, amb aquesta bona acollida. I doncs desitgem que ens podem retrobar demà. Tenim encara una última trucada, perquè el que farem a continuació ja a la una es dona pas a l'informatiu migdia, però doncs el que fem a contestar. Com pertoca doncs aquesta trucada. Molt bon dia, amb qui parlem? Hola, molt bon dia, amb qui parlem? Doncs he perdut aquesta trucada. Tenim un segon, si voleu, per respondre alguna de les preguntes que són formulades. Recordem a continuació quins dos municipis de l'Alt Urgell formen part del Parc Natural de l'Alt Pirineu, a quin país Amèrica hi viuen una part dels descendents de Josep de Solueta, o quina professora, una tercera pregunta, quina professora de la Seu és la nova presidenta de l'Associació Catalana d'Escoles de Música. Tenim tot just uns segons, així que donar-vos pas al 973-36-06-17 al telèfon de Ràdio Seu, i si no és el cas, doncs deixem aquestes preguntes per al dia demà. És el cas que diuen trucada, per tant, li donem pas. Molt bon dia.
19: Hola.
1: Hola, amb qui parlem?
19: Ona Fabra.
1: Ona Fabra, tu diràs, Ona.
19: La família de Josep.
1: Sí.
19: Pot ser Argentina?
1: No és Argentina. No és Argentina. Bueno, estem escoltant de fons la Teresa com està responent, o si més no, acompanyant la resposta a la Ona. Ona, digue'ns quin país és. Ni no és Argentina.
19: Digue.
1: Quin altre pot ser? El país dels mariachis.
19: Mèxic.
1: Mèxic, és Mèxic. Aquesta m'ajuda, eh? Ona, moltes gràcies. La millor manera d'acabar el programa és, doncs, amb la veu de la Ona Fabra. Ona, moltes gràcies.
19: A vosaltres.
1: A vosaltres. A vosaltres. Gràcies per trucar-nos, gràcies a tots i a totes per trucar-nos. Doncs sí, és Mèxic, el país on resideixen la gran majoria de descendents de Josep Soleta, fundador de la cooperativa Cadí, fundada l'any 1915. Bé, doncs, moltes gràcies. Avui dilluns, dia 20, acomiadem el programa, com us comentàvem, escoltant a la Ona Fabra, la, en aquest cas, la participant més jove, avui dilluns, dia 20, en aquest dia que encetem la cinquena temporada del programa Cardiamant. A continuació, us deixem amb l'informatiu migdia de Ràdio Seu, Marta Pujantell. Gràcies a Aleix Godinho per fer-ho possible. Ens retrobem, doncs, demà. Una abraçada per tots i totes.

0: Molt bon dia en aquests moments, 1:02. Encetem aquí l'informatiu migdia de Ràdio Seu amb algunes de les notícies més destacades en aquesta jornada d'avui. Som dilluns, dia 20 de juliol. Un dia en què parlarem de la visita de la consellera d'Educació a la Seu d'Urgell. Va signar el llibre d'honor de la nostra ciutat. Esther Niubó va ser rebuda divendres per l'alcalde Joan Barrera abans de reunir-se amb representants de la comunitat educativa. Abans va visitar també Bellver i va dir que el dret a l'educació és important davant l'anunci de vaga del primer dia de curs. Així obrirem l'informatiu, però hi ha més titulars.
1: Titulars.
0: L'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha convocat a la ciutadania un acte obert per analitzar el futur del comerç i del nucli antic. La trobada tindrà lloc avui a la sala de plens del Consistori de la Seu d'Urgell. Serà a les 8 del vespre. I la Generalitat ha presentat a la Seu d'Urgell les novetats de la legislació urbanística per als municipis rurals. La jornada organitzada conjuntament amb el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya ha omplert la sala de la Immaculada i ha servit per explicar els nous instruments que pretenen simplificar i agilitzar els expedients. Èxit de la pantalla gegant instal·lada a la Seu d'Urgell per fer el seguiment de la final del Mundial. Nombrosos aficionats de totes les edats van seguir el partit des de la zona esportiva. La selecció espanyola es va imposar a l'Argentina i la celebració es va desplaçar al passeig de Joan Brudieu. Una pantalla gegant que ha estat qüestionada per l'oposició. La CUP va criticar la instal·lació d'aquesta pantalla. La formació assegura que el govern municipal alegui manca de recursos per aplicar actuacions aprovades pel ple, per exemple, davant la calor extrema, però sí que destina recursos a la retransmissió de la final del Mundial. Oposició també per part d'Esquerra Republicana. Els documents sobre el darrer eclipsi total de sol a la Catalunya inclouen els textos de Miret i Sant quan va descobrir les homilies. L'historiador va deixar constància d'aquell fenomen el 30 d'agost de 1905, quan el va observar al Pont de Bar mentre anava de Puigcerdà a la Seu. Intervinguts 77 perfums valorats en més de 9.500 euros a la duana de la Farga de Moles. Agents de la Guàrdia Civil i funcionaris de l'Agència Tributària van localitzar la mercaderia en l'equipatge d'un passatger d'un autobús de línia regular procedent d'Andorra. La tirolina doble més llarga de Catalunya s'afegeix al catàleg d'activitats turístiques de l'estació de Boí-Taüll. Ferrocarrils ha posat en marxa la nova proposta que suposa una de les principals atraccions d'aventura del Pirineu. I l'Avança Bike Race reunirà l'elit estatal del BTT XCO a Tuixén l'Avança. La prova és puntuable per la Copa d'Espanya i se celebrarà els dies 25 i 26 de juliol. Són les notícies que ampliem tot seguit.
2: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
1: La notícia del dia.
0: La consellera d'Educació i Formació Professional de la Generalitat de Catalunya, Esther Niubó, ha estat rebuda aquest divendres a l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, on ha signat el llibre d'honor de la ciutat en el marc d'una visita que ha inclòs una trobada amb representants de la comunitat educativa. L'acte ha estat presidit per l'alcalde de la Seu, Joan Barrera, que ha donat la benvinguda a la consellera i ha destacat el paper històric que ha tingut la ciutat en l'àmbit educatiu. En la seva intervenció, Barrera ha recordat la importància del seminari de la Seu com a centre de formació de referència durant dècades i ha subratllat que l'educació ha estat un dels elements vertebradors de la societat pirinenca. L'alcalde també ha assenyalat els reptes que afronta el territori en matèria educativa, especialment pel que fa a la formació professional. Escoltem a Joan Barrera.
3: Hi ha reptes a futur, més enllà dels que se senten a la ràdio i a la televisió, que aquests el patiu molt, molt intensament, però com a territori llunyà també de les grans urbs, Lleida, Barcelona, doncs tenim territorialment tenim reptes que, doncs, que haurem d'anar treballant. Molt també en formació professional, que és que ha estat moltes vegades la germana pobra del batxillerat i de les carreres universitàries i que s'ha de potenciar més ara que mai, perquè al final doncs, hi ha moltes mancances en temes d'oficis, etcètera, etcètera.
0: Per la seva banda, Esther Niubó ha agraït la rebuda institucional, ha reiterat que considera l'educació un motor de progrés, de cohesió social i territorial i d'igualtat d'oportunitats. La consellera ha afirmat que la voluntat del departament és mantenir el diàleg amb la comunitat educativa i conèixer de primera mà les seves inquietuds. Aquestes eren les paraules d'Esther Niubó.
4: No, l'educació doncs, és un pilar fonamental doncs, d'aquesta societat. Jo sempre dic, i ho posava aquí, que és un motor doncs, de progrés, de cohesió social, territorial, d'igualtat d'oportunitats. I, evidentment, l'educació també té molts reptes. No té molts reptes. Jo penso que aquest govern ha començat a posar fil a l'agulla en moltes qüestions doncs, que pensem que en els últims anys doncs, havien estat desateses. Efectivament, queda encara molt de camí per recórrer, però penso que també és important posar en valor doncs, tot allò que s'està fent i poder compartir. Compartim la comunitat educativa, com farem després. Jo, més que venir a parlar, vinc a escoltar i, per tant, el que espero no, que passi en aquesta reunió després és poder doncs, escoltar segurament neguits, preocupacions que podran sorgir i veure com convertim aquest malestar, no sé si és que en podem dir així de manera genèrica, amb doncs, elements de millora concreta de cara al proper curs i als curs que vindran.
0: Així doncs, aquesta visita a la Seu d'Urgell de la consellera d'Educació, que prèviament havia estat a Bellver. Allà va defensar el dret a l'educació dels infants davant la voluntat expressada per l'Assemblea Educativa de Catalunya d'anar a la vaga el 8 de setembre.
5: Aquí volem posar en valor i defensar el dret a l'educació. Pensem que és important que el primer dia de curs sigui un bon dia d'inici de curs, és a dir, és un dia que molts nens i nenes comencen per primer cop doncs, en una escola, en un institut, que hi ha alumnes doncs, que canvien de cicle, que hi ha l'acollida. Aquest alumnat és un dia d'il·lusions i d'un dia de nervis i creiem que és important doncs, posar en valor aquesta defensa del dret a l'educació dels infants. Venim d'un curs doncs, que ha estat conflictiu, que ha estat intens i des d'aquest punt de vista el vam acabar amb l'acord, amb dos acords que van ser fruit d'una negociació llarga amb els sindicats i pensem, per tant, que ara és el moment doncs, de poder escoltar altres veus com les que estem fent, equips directius, famílies, també docents i a partir d'aquí doncs, convertir aquesta escolta en millores doncs, que es puguin constatar ja en aquest inici del proper curs i, evidentment, amb els cursos que vindran.
0: Niubó ha explicat que en les últimes setmanes el departament s'ha reunit amb més de 200 direccions, famílies, docents i personal de serveis educatius. Segons ha indicat la consellera, aquestes trobades permeten escoltar els neguits i les preocupacions de la comunitat educativa i plantejar propostes de millorar per al pròxim curs. Pel que fa a la vaga convocada, la consellera ha volgut remarcar la importància del primer dia de curs, qualificant-lo com una jornada sensible.
5: Aquí nosaltres, com és lògic, doncs hem de respectar doncs, el dret a la protesta, a les mobilitzacions, però sí que volem defensar el dret a l'educació del conjunt de l'alumnat. Com deia, el primer dia de curs és un dia de curs que ha d'anar molt bé, perquè per molts nens i nenes doncs, aquell primer dia que estan en contacte doncs, amb la seva nova escola, amb aquell institut, doncs, que coneixen el seu mestre i també pels docents que posen cara al seu alumnat. I creiem que des del Departament d'Educació, des del Govern, volem fer aquesta defensa del dret a l'educació, sobretot perquè venim d'un curs que l'hem culminat doncs, després de mesos de llargues negociacions amb els sindicats, amb dos acords no, sindicals que milloren les condicions dels docents i també de la comunitat educativa. I a partir d'aquí, conscients que encara existeix un malestar i un neguit, estem fent aquest procés d'escolta activa, no, escolta d'aquestes preocupacions que, doncs, que estan en altres sectors de la comunitat educativa i pensem que és el moment de convertir doncs, aquesta escolta en millores que es concretin doncs, a partir del proper curs.
0: Pel que fa al Pirineu, ha apuntat la possibilitat d'estudiar juntament amb el Departament de Territori fórmules per facilitar la mobilitat de l'alumnat entre les escoles d'una mateixa ZER.
5: Aquí hem estat molt centrats en el que és una ZER, no? I a vegades doncs, quan fem doncs, planificacions de plantilles o d'activitats a nivell general doncs, tenen una mica la sensació que no acabem d'aterrar no? I contemplar doncs, la singularitat que tenen aquestes ZERs. Per exemple, no hem parlat de sortides o de mobilitats d'alumnat entre les escoles que formen part d'una ZER. Això ha estat un tema doncs, que ha sortit i a partir d'aquí doncs, hem d'estudiar, doncs, veure si treballant amb el Departament també de Territori podem trobar una manera d'apropiar i facilitar aquestes mobilitats dintre de l'alumnat de les escoles d'una mateixa ZER. Hem parlat també doncs, de sortides, perquè moltes vegades doncs, aquí és veritat que estem molt a prop d'aquest entorn natural, però més lluny d'altres recursos més culturals, i per tant de com podem també facilitar doncs, aquestes, no, aquest transport, que efectivament doncs, moltes vegades doncs, és una qüestió que hem de treballar conjuntament amb territori.
0: Després de la trobada amb la comunitat educativa, la consellera va visitar també divendres les obres de l'Institut Escola de Bellver.
1: Les notícies de la Seu.
0: L'Ajuntament de la Seu d'Urgell fa una crida a veïns, veïnes i agents econòmics i socials de la ciutat a participar en l'acte obert a la ciutadania que se celebrarà avui a les 8 del vespre a la sala de plens de l'edifici consistorial. Sota el títol Com veus el comerç i el nucli antic de la Seu, aquesta jornada participativa s'emmarca en el procés d'elaboració d'una diagnosi compartida sobre el teixit comercial i el centre històric. L'objectiu de la trobada és obrir un espai de diàleg directe amb la població per conèixer de primera mà quins aspectes funcionen correctament, quines mancances s'han de resoldre i quines són les línies de futur que hauria de seguir el municipi. Des de l'Ajuntament s'enfatitza la importància de la implicació ciutadana en aquest procés de reflexió per recollir la pluralitat d'opinions de la Seu per definir accions reals i de consens. Precisament el lema de la convocatòria és «La Seu la fem entre tots i totes». Durant la sessió s'explicarà el punt en què es troba el projecte, s'escoltaran les diferents propostes i es debatrà sobre els reptes i oportunitats que afronten tant el comerç de proximitat com el nucli antic. I la Seu, que ha acollit aquest divendres una jornada informativa organitzada per la Generalitat de Catalunya i el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya per donar a conèixer les darreres modificacions de la legislació urbanística adreçades específicament a municipis rurals. L'acte, celebrat a la Sala de la Immaculada, ha reunit concretament representants municipals, tècnics i professionals del sector urbanístic. L'acte informatiu s'ha centrat en l'explicació de les modificacions normatives recentment aprovades. Així ho ha explicat la que és la directora general d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Arquitectura del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Elisabet Cirici.
6: Aspectes que interessa als municipis per l'agilització dels seus tràmits urbanístics i per facilitar el que seria el repoblament, d'alguna manera, perquè la facilitació urbanística permet desenvolupar algunes activitats residencials i d'activitat econòmica que seria molt feixuc amb els tràmits que teníem originàriament. No? Per tant, hem vingut a explicar uns nous instruments urbanístics de planejament que el que fan és agilitzar els tràmits urbanístics i dotar d'un contingut, diguem, més simplificat, que farà que amb menys temps i amb menys esforç es pugui arribar a poder ordenar el territori amb petites complacions que permetin aquests petits creixements necessaris i adequats per a la realitat territorial.
0: La directora general ha assenyalat que les noves eines permetran ordenar el territori amb mecanismes més adaptats a la realitat dels municipis rurals, evitant, en determinats casos, la necessitat de tramitar instruments que siguin més complexos.
6: És a dir, aquesta novetat legislativa està tenint bastant èxit, ho dic perquè tot just vam aprovar el decret, immediatament ja hem tingut moltes trucades, ajuntaments, petits ajuntaments. De fet, fa efecte als municipis rurals. Això ve a conseqüència de l'aprovació de la llei 8/2025 de l'Estatut del Món Rural i, per tant, nosaltres el que estem fent és desplegant aquella llei amb aquest decret llei. I tenim clar que pot tenir, i segurament aquest és el sentit de que la sala ha estat plena avui, pot tenir efecte perquè dota d'aquestes possibilitats més àgils i simplificades que s'estava reclamant des dels municipis petits, bàsicament municipis de menys de 2.000 habitants o comarques que en diem comarques rurals.
0: Modificacions, recordem, que deriven del desplegament de l'Estatut dels Municipis Rurals. I canviem ara de tema. 2 minuts passen d'un quart de 2 del migdia. Nombrosos aficionats han seguit aquest diumenge la final del Mundial de Futbol entre Espanya i l'Argentina a través de la pantalla gegant instal·lada per l'Ajuntament de la Seu d'Urgell a la zona esportiva. L'espai va acollir públic de totes les edats amb una presència destacada de famílies i joves. Molts dels assistents portaven samarretes de la selecció espanyola i banderes per animar l'equip. Així mateix també hi havia urgellencs que portaven elements identificatius del Futbol Club Barcelona per seguir el partit de manera col·lectiva. En finalitzar l'enfrontament i arran de la victòria a la pròrroga de la selecció espanyola, 1-0, una part dels aficionats es va desplaçar fins al passeig de Joan Brudieu, on es van concentrar nombroses persones per celebrar la victòria de la selecció espanyola. Les celebracions van desenvolupar-se amb càntics, aplaudiments i les habituals remullades a la font. Una pantalla gegant, però, que no ha tingut consens polític, perquè la candidatura d'Unitat Popular de la Seu ha fet públic un comunicat en què critica aquesta decisió municipal del govern per instal·lar aquesta pantalla gegant. La formació considera que aquesta actuació contraste concretament amb el que és les explicacions donades recentment pel govern sobre la manca de recursos per desplegar mesures destinades a afrontar els episodis de calor extrema. Segons ha manifestat el grup municipal durant el darrer ple, el que és l'alcalde, Joan Barrera, va afirmar que l'Ajuntament no disposava de diners suficients per impulsar noves actuacions relacionades amb les onades de calor, malgrat que aquestes havien estat aprovades concretament pel ple l'any passat. En el comunicat, la CUP sosté que això posa de manifest una diferència en les prioritats polítiques del que és el govern municipal. Pel que fa a Esquerra Republicana, diu que és difícil d'entendre que un ajuntament destini diners públics a instal·lar aquesta pantalla per seguir la final de la selecció espanyola. Des d'Esquerra defensen que les institucions catalanes han de ser coherents amb la realitat nacional del país i reivindiquen el dret de Catalunya de competir al món amb les seves pròpies decisions i seleccions. A més, aquesta opció comporta, diu, la de la pantalla gegant, una despesa econòmica que inclou no només la pantalla, sinó també la infraestructura, la seguretat, la neteja i el personal municipal, uns recursos que podrien destinar-se, diuen, a serveis públics, infància, gent gran, manteniment o esport de base. També asseguren que cal valorar el risc que suposa concentrar un gran nombre de persones en un esdeveniment d'aquestes característiques amb l'obligació de desplegar un dispositiu especial de seguretat per garantir la convivència i prevenir accidents. I parlem ara d'Organyà, perquè en el marc de la preparació de l'eclipsi total de sol que es podrà veure a Catalunya el 12 d'agost vinent, el portal web de la Generalitat ha posat a l'abast de la ciutadania una selecció especial per informar-se. La publicació inclou informació sobre les anteriors vegades en què s'ha tingut constància d'aquest fenomen. I recorde que la darrera vegada que això va passar a Catalunya va ser el 30 d'agost de 1905. La historiadora Montserrat Riu, que dirigeix l'Associació d'Amics de la Vall de Caboet, ha aprofitat per recordar que aquell fet d'ara fa gairebé 121 anys va coincidir en el temps amb un altre esdeveniment històric per al país i especialment per a Organyà i l'Alt Urgell, la descoberta de les homilies d'Organyà per part de Joaquim Miret i Sans. De fet, Riu ha detallat que la documentació de què es disposa demostra que Miret i Sans va confirmar la troballa al cap de 2 dies, com va fer estar de la vila, i que en els escrits d'aquell viatge havia narrat 2 dies abans com el pas del Pont de Bar havia tingut l'ocasió de presenciar perfectament aquest eclipsi. En la seva parada d'Organyà, Joaquim Miret i Sans va entrar a l'arxiu de l'antiga col·legiata de Santa Maria i va revisar un munt de pergamins vinculats al llinatge dels Caboets, entre aquesta documentació, les homilies i els greuges de Guitartisarn.
7: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
8: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
1: Pirineu.
0: Efectius de la Guàrdia Civil i funcionaris de l'Agència Tributària han intervingut el dissabte 11 de juliol un total de 77 perfums de 24 marques diferents, valorats en més de 9.500 euros. El comís es va dur a terme durant un control fiscal dut a terme a la duana de la Farga de Moles. L'actuació es va produir cap a les 8 de la nit, quan un autobús de línia regular procedent d'Andorra va accedir al recinte duaner. Després d'estacionar el vehicle a la zona habilitada per a les inspeccions, els agents van preguntar als passatgers si transportaven alguna mercaderia subjecta a la declaració. Tots els ocupants van respondre negativament. Posteriorment, en el transcurs d'una inspecció més detallada del vehicle, els agents van localitzar una bossa d'equipatge que contenia els perfums. Un cop preguntats pels fets, un dels passatgers va reconèixer que la mercaderia era de la seva propietat i que l'havia adquirit al Principat. I parlem ara de l'estació d'esquí de Boí-Taüll, que ha inaugurat aquest dissabte al matí la tirolina doble més llarga de Catalunya, de més d'un quilòmetre de llargada. La nova proposta s'afegeix a partir d'aquest cap de setmana al catàleg d'activitats turístiques per desestacionalitzar l'activitat del complex més enllà de l'hivern. Suposa també una de les principals atraccions d'aventura del Pirineu català. Aquest tipus d'iniciatives volen dinamitzar l'economia de la zona i crear un territori amb oportunitats i de futur. La nova tirolina s'inaugura un any després de posar en marxa un primer tram de la instal·lació d'una llargada de 200 metres. El president de Ferrocarrils de la Generalitat, Carles Ruiz, l'alcaldessa de la Vall de Boí, Sònia Bruguera, i el gerent de Boí-Taüll, Xavier González, han inaugurat aquest dissabte aquest segon tram de la tirolina amb una nova instal·lació que es permetran els descensos individuals i en tàndem. L'equipament està ubicat a la base de l'estació. L'objectiu, com dèiem, allargar l'activitat a les estacions d'esquí al llarg de tots els mesos de l'any. Escoltem el president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Carles Ruiz.
9: Bé, avui inaugurem una nova tirolina, de fet, una nova activitat a l'estació de Boí-Taüll, perquè el que estem buscant és aquesta durada de les activitats els 365 dies a l'any. La muntanya, quan s'acaba la neu, no tanca, i les estacions de muntanya de Ferrocarrils som la porta d'entrada a les muntanyes del Pirineu. I per això l'esforç que estem fent de mantenir aquestes activitats al llarg de tot l'any, d'intentar que d'aquesta manera ajudar a cohesionar el territori, a donar noves oportunitats i també a generar nous atractius, com aquest cas la tirolina.
0: De l'atractiu també n'ha parlat l'alcaldessa de la Vall de Boí, Sònia Bruguera, que considera aquesta tirolina una nova oportunitat per al territori.
10: Bueno, avui inaugurem aquest segon tram de la tirolina. És la tirolina més gran de l'Estat, conjuntament amb l'altre tram. Jo crec que això és un atractiu no només per Boí-Taüll, per convertir l'estació de Boí-Taüll en estacions de muntanya, aquests 365 dies que dèiem, i evidentment és bo tant per l'estació com per la Vall de Boí. Això és un atractiu més, una activitat més a dintre de la Vall de Boí, i això crec que ha d'atreure públic i ha de generar més economia, més oportunitats. Això crea un Pirineu viu, un Pirineu amb oportunitats i al final un Pirineu de futur.
0: També parla Sònia Bruguera de la desestacionalització.
10: El fet era una demanda de fa molts anys, no? El fer activitats a l'estació, que no fos una estació només d'hivern, una estació de neu, sinó que generés activitat durant l'estiu. Això fa atreure més públic, públic familiar, que poden gaudir amb tots els nivells de qualsevol de les activitats. Jo crec que això, com deia, és bo. Si l'estació creix, el territori creix.
0: La nova activitat complementa altres propostes que ofereix l'estació de Boí-Taüll. Precisament el proper dimarts obre el telecadira Vaques perquè els visitants facin passejos en alçada per gaudir de les vistes als cims de l'Alt Pirineu i per donar accés al mirador del Cap de Ginebrell, des d'on es poden contemplar els pics dels Besiberris, la punta alta de Comales Vienes i la Neto. Com a novetat, enguany també s'ha instal·lat un telescopi panoràmic per a una millor observació del paisatge. Un dels punts més singulars és el mirador Starlight, des d'on es pot contemplar el cel nocturn. D'altra banda, l'estació també proposa iniciatives com l'e-bike i gincames, així els més petits poden gaudir d'un circuit de motos elèctriques, de cross infantils i d'un lloguer de bicicletes elèctriques.
1: Els esports d'aquí.
0: La Diputació de Lleida ha acollit aquest divendres la presentació de l'Avança Bike Race Copa d'Espanya BTT XCO Rally. És una prova que se celebrarà el 25 i 26 de juliol a l'estació d'esquí nòrdic de Tuixén-l'Avança. La competició organitzada pel Club Ciclista l'Avança és puntuable per a la Copa d'Espanya i forma part també del calendari internacional. L'acte de presentació ha anat a càrrec aquest divendres del diputat Jordi Verdú, el tinent d'alcalde de l'Avança i Fórnols, Alfons Ferrer, i del president del Club Ciclista l'Avança i director de la cursa, David Andreu. Durant dos dies, Tuixén, l'Avança es convertirà en un dels principals escenaris de bicicleta de muntanya estatal, amb la participació de corredors i corredores de diferents categories, des de cadets fins a elit, en un circuit dissenyat per aprofitar les característiques tècniques i paisatgístiques de l'entorn natural de l'estació d'esquí nòrdic. En la seva intervenció, el diputat Jordi Verdú ha destacat que acollir una prova de la Copa d'Espanya i del calendari internacional és una mostra de la capacitat que tenen els municipis del nostre territori per organitzar esdeveniments esportius de primer nivell. Jordi Verdú.
11: Per nosaltres, doncs, un plaer que ens pugueu acompanyar per aquesta simbiosi entre esport, també turisme, no?, i promoció, i que ho puguem fer, doncs, des de casa nostra. A vegades sembla que no puguem tindre proves de tant nivell a la nostra demarcació, i per nosaltres és un plaer poder-vos acompanyar i ajudar-vos a fer-ho possible, perquè tenim, doncs, els espais idonis per tindre aquestes proves de màxim nivell.
0: El tinent d'alcalde, Alfons Ferrer, ha explicat que la celebració de la prova s'emmarca en l'estratègia municipal de promoció i repoblament de la vall.
12: Per nosaltres és molt important promocionar la nostra vall, la vall de la Vansa i Fórnols. Tenim des de l'Ajuntament una política per aconseguir que vingui més gent a viure i repoblar els pobles. I dintre d'aquesta política de repoblament de la vall, que és una petita vall on actualment vivim 190 persones en diversos nuclis diferents, doncs és molt important promocionar-la i donar-se a conèixer. I segurament d'aquesta manera alguna altra persona voldrà venir a viure a la vall.
0: El president del Club Ciclista La Vansa i director de la cursa, David Andreu, ha remarcat que aquesta serà la primera edició de la prova com a Copa d'Espanya puntuable, o sí, un pas més endavant dins un projecte que fa 5 anys que creix de manera continuada.
13: Tal és el circuit, que és un circuit de 4 quilòmetres, amb diverses variants tècniques, i aquestes també s'aprofiten molt equips que venen a entrenar aquest circuit, tècnicament. Llavors, el projecte d'aquest any és Copa Espanya UCI Internacional, és l'última prova de les 6 que hi ha hagut aquesta temporada a Copa Espanya. És tot corredors nacionals i internacionals.
0: La cita reunirà prop de 300 participants.

I en l'agenda destaquem que fins al dia 31 de juliol es pot optar als ajuts per a la promoció del municipi. Hi ha diferents línies de subvenció. Tota la informació a la nostra plana web radioseu.cat. I també en marxa l'espai de joc al Centre Cívic El Passeig fins al dia 5 de setembre, de dilluns a divendres.

Dimarts, ioga en família amb Adriana Silva. Serà al Parc de la Boixadera a les 7 de la tarda. Organitza Infància a la Seu d'Urgell a través del programa Imaginari. Edat recomanada a partir de 2 anys. I avancem que aquest cap de setmana se celebrarà la Festa Major de Santa Magdalena. Les activitats ja comencen aquest dimecres. A les 6, ceràmica amb Carla Garrido. A les 10 de la nit, cinema amb Boris Skocirev, l'estafador que va ser rei. Divendres a les 7, campionat de botifarra. A les 9, sopa de botifarra a la plaça. A 2:15, concert d'havaneres amb el grup Arrels de la Terra Ferma. A mitjanit, nit jove amb Dirty Blunt i Chemical. Dissabte a 11:45, ballada de gegants i festa de l'escuma. A les 5 inflables d'aigua i berenar. A mitjanit, ball de festa major amb el duo Láser 7 Copes i DJ Helder Barroso. Diumenge a les 12, missa vermut de festa major a la plaça de l'Església. A 8:15, sardanes amb la cobla Vents de Riella, una activitat organitzada per l'Associació Amics de la Sardana de la Seu d'Urgell. Pel que fa a dijous, dia 23, vespreig de circ amb Street Sale, serà a la plaça de les Monges a les 8 del vespre. I a partir de dissabte, trobada amb els acordionistes del Pirineu. Aquestes i d'altres activitats es poden consultar a la nostra pàgina web radioseu.cat a l'apartat d'agenda.

0: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
1: I sobre el temps ens en parla Néstor Gómez, bon dia.
2: Bon dia, encetem aquesta nova setmana del mes de juliol i continuem parlant una vegada i una altra d'aquesta calor que no acaba de marxar, que continua ben intensa, no només a casa nostra, sinó a tot el país. Un dia de nou estable el que s'espera, potser amb alguna nuvolada amenaçadora a la tarda, però sobretot el que tenim és aquesta calor intensa que ens ha d'acompanyar avui i també ens ha d'acompanyar de cara als propers dies. Destaquem que sobretot entre dimarts i dimecres esperant una calorada de nou intensa amb màximes que fins i tot fregaran o tocaran la xifra dels 40 graus cap al sud de la comarca. Aquí a la Seu, màximes per sobre dels 35 graus un dia més i el que s'espera també és que es mantingui aquesta calorada bona part de la setmana.
1: Calorada, doncs, aquesta la predicció meteorològica. Més notícies a Ràdio Seu, a la nostra plana web radioseu.cat i a través de les xarxes socials a Facebook, Twitter i Instagram. Res més per ara. Molt bon dia.
3: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadí Tours. El 12 d'agost vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller a Valls. El 23 d'agost anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrevei. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les Noces d'Or. I el 27 de setembre anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva, informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Cadí Tours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
1: Ei!
2: Ai, no t'havia vist.
1: Què?

0: passa? Fas mala cara.
1: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
0: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
1: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
0: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
1: Què dius?
0: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
1: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma. Projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2 de la Seu d'Urgell. Contacta-hi trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?
2: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. Macambients.com.
3: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: La selecció espanyola de futbol torna aquest migdia dels Estats Units. Després de la victòria al Mundial, desenes de milers de persones han celebrat aquesta victòria de matinada arreu de Catalunya sense incidents destacables. Un gol de Ferran Torres a la pròrroga ha desfermat l'eufòria.
2: Es que no me lo creo. Es algo que nunca he vivido. O sea, que no me lo creo.
3: No, aún no, eso no hemos asimilado.
4: A mí me ha semblat molt bé, ya que España ha dominat el partit molt bé. Zero tiros d'Argentina i 20 d'Espanya i una alegria per tothom.
0: A les localitats natals dels jugadors catalans a la selecció, Terrassa, Mataró, Alella, Martorell i l'Estanyol, la victòria s'ha viscut amb especial intensitat. De seguida anirem cap allà. I és que amb aquesta victòria, per 1-0, recordem, Espanya ja té la segona estrella, Anna Freixa.
5: 16 anys després, el combinat espanyol torna a proclamar-se campió del món de futbol, inscrivint així la segona estrella a la samarreta. Els de Luis de la Fuente es van imposar per 1-0 a Argentina a la final disputada a Nova York.
0: És dilluns, 20 de juliol de 2026, i tenim més titulars. Canvis al Departament de Drets Socials. Mònica Martínez Bravo deixa el càrrec a petició pròpia i serà rellevada per Raúl Moreno. Marc Pijuan.
6: El president Salvador Illa ha destacat la trajectòria del nou conseller educador social i fins ara secretari general de la Conselleria.
7: És un honor incorporar al govern una persona amb la solvència, la integritat i el coneixement en l'àmbit social com Raúl Moreno. La seva llarga trajectòria a favor de la justícia social ha esdevingut un compromís vital, sempre apostant pel diàleg i el treball conjunt amb el tercer sector. El govern comptarà per primera vegada en la seva història amb un conseller que ha estat educador social.
0: La criminalitat a Barcelona baixa un 11% el primer semestre de l'any, tot i registrar-se 9 homicidis. Però la seguretat continua sent una de les principals preocupacions dels barcelonins, especialment per la irrupció d'incidents amb armes de foc, són dades de la Junta Local de Seguretat. Més qüestions, els primers veïns i comerciants afectats per l'esvoranc de la línia 9 del metro de Barcelona comencen a tornar.
6: El primer establiment que ha pogut recuperar l'activitat ha estat un restaurant després que els tècnics municipals n'han certificat la viabilitat.
0: En cultura, el 59è Festival de Sitges homenatjarà dos clàssics del terror, Carrie i Quién puede matar a un niño.
6: L'edició d'enguany, que es farà del 8 al 18 d'octubre, també comptarà amb la projecció d'una còpia remasteritzada de Tesis que presentarà el seu director Alejandro Amenábar.
0: I un dia més, estem pendents de la calor. Avui hi ha 37 municipis amb risc extrem d'incendi forestal i 253 en risc molt alt. Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia. Ha començat la setmana amb una temperatura ben elevada una altra vegada i el que no baixa és la humitat. Per tant, la combinació d'ambdós elements porta una xafogor immensa a hores d'ara a tot el país. A més, amb aquest pulsim en suspensió no està el cel blau, està més aviat emblanquinat i aquest vespre fins i tot es veurà marcià perquè aquesta quantitat de pulsim continuarà sent molt elevada. Això sí, compte perquè hi haurà algun canvi, especialment entre les comarques de Tarragona i Barcelona. Arribaran algunes tempestes seques que el que sobretot portaran és vent. Atenció a aquestes ventades molt fortes d'una forma local, això sí, que sobretot aniran produint-se entre el Camp de Tarragona, el Penedès i també el Vallès o la banda sud de Girona, fins i tot ventades rescalfades, amb una temperatura que arribarà ben bé als 40 graus en alguns indrets de Ponent, sobretot també de la Catalunya central. Demà una situació molt semblant i amb pocs ruixats, també amb molta basca. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de Sa Francesc Àvila, la redacció i coordinació, Marc Pijuan. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Els flamants campions del Mundial de Futbol tornen dels Estats Units aquest migdia amb la Copa del Món sota del braç després d'una victòria èpica que ha desfermat l'eufòria aquesta nit i matinada amb milers de persones al carrer. Una celebració especial a les localitats natals dels jugadors catalans de la selecció. Per exemple, l'escenari Vela, al parc de Vallparadís de Terrassa, que s'ha quedat petit per acollir els milers d'aficionats que han volgut veure en pantalla gegant la final del Mundial. La participació dels seus conciutadans, Dani Olmo i Marc Pubill, ha fet bullir una ciutat que va continuar amb la celebració pels carrers de matinada sense incidents destacats. Ràdio Municipal de Terrassa, Marc Casulleres.
9: Unes 8.500 persones, segons fonts policials, van omplir l'espai Vela del parc de Vallparadís per veure com la selecció espanyola guanyava el seu segon Mundial. És més del doble que la semifinal que es va poder veure també a l'Estadi Olímpic. L'Ajuntament ha ofert els partits en pantalla gran des dels quarts de final amb un seguiment que ha crescut de manera exponencial. Per la final, a més, hi va haver DJ, animació i servei de seguretat reforçat. També un punt lila. El servei de bus es va allargar fins passada la mitjanit per facilitar la mobilitat. La victòria dia va encendre l'eufòria i també les bengales sense que hi hagués cap incident destacat.
2: Es que no me lo creo. Es algo que nunca he vivido, o sea, que no me lo creo.
3: No, aún no, no hemos asimilado.
4: A mí me ha semblat molt bé, ja que Espanya ha dominat el partit molt bé. 0 tiros d'Argentina i 20 d'Espanya i una alegria per tothom.
9: L'alegria va continuar encara fins ben entrada la matinada.
0: A Martorell també estan orgullosos del paper de la selecció al Mundial, sobretot estan contents per Eric García, que ha format part del combinat estatal i que és veí del municipi. Martorell Televisió, Manel Gómez.
10: Martorell s'ha llevat avui amb un gran orgull. La ciutat celebra que un dels seus veïns, l'Eric García, ja és campió del món de futbol, una fita que torna a situar Martorell al mapa esportiu internacional. Abans de l'inici de la final, l'Eric va voler tenir un record per l'afició que s'havia reunit al Parc de la Sínia per seguir el partit.
11: Hola, veïns, com esteu? Res, volia agrair-vos tot el suport que hem tingut durant aquest Mundial i esperem que avui puguem portar la segona estrella cap a casa.
10: Per a Martorell, tenir un campió del món és motiu d'immens orgull. L'Eric García torna a posar el nom de Martorell al mapa, aquesta vegada després de conquerir el títol mundial davant l'Argentina. Tot i començar el partit des de la banqueta, la seva entrada en els últims minuts va ser determinant per ajudar l'equip a aconseguir el títol. Un orgull que també comparteix l'alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa.
12: No hem tingut mai un campió del món de futbol a Martorell i tenim el primer martorellenc campió del món. Jo crec que això és d'un orgull enorme.
10: Martorell va demostrar que la Roja té clac a la ciutat.
0: Això pel que fa a les celebracions. En l'àmbit esportiu, parlem amb Anna Freixa. Bon dia. Espanya ja té la seva segona estrella.
5: Bon dia, Marta. Sí, això que no era una de les grans favorites per al títol, però la selecció espanyola ha fet un Mundial impecable amb un gran treball defensiu que li ha permès deixar la porteria a zero en 7 dels 8 partits jugats i en poc oversí Excelsior des de la defensa. El de l'Espanyol ha estat guardonat amb el premi al millor jugador jove. A la final, Espanya es va imposar a Argentina, liderada per Leo Messi, per 1-0, amb un gol del blaugrana Ferran Torres a la pròrroga. El jugador català Marco Corella valorava el segon Mundial per la selecció espanyola.
13: Similar-ho encara, jo crec que no ens ha donat molt de temps, hem estat amb les famílies, ara estem un altre cop junts al vestuari, ens espera un llarg viatge, però bueno, amb ganes d'arribar a Espanya, que hi ha hagut molta gent pues, que per condicions no ha pogut venir, que és molt que s'entén amb molta facilitat i bueno, ara tenim ganes d'estar allà, celebrar amb tota la nostra gent, que també els donem les gràcies per tot el suport, que ens hem sentit com a casa, que sabíem que teníem molta gent darrere nostra i que estem molt, molt orgullosos d'aquests ànims que ens han donat.
5: I això deia Dani Olmo.
14: Yo creo que es el mensaje también que queremos dar, el ser un ejemplo, el respetar al rival en todo momento, ganes o pierdas. Yo creo que somos un ejemplo para las nuevas generaciones, para todos los niños y niñas que nos están viendo. Entonces, creemos que debemos dar ejemplo, creo que así lo hemos hecho durante todo el torneo, en cualquier situación, yendo por delante o por detrás en el marcador, y al final ese es nuestro estilo también.
5: Amb Cucurella i Dani Olmo són 9 els jugadors catalans que han format part d'aquesta selecció de 26 futbolistes. El combinat espanyol ha d'aterrar aquesta hora a Madrid. Aquesta tarda a les 4 està prevista la recepció oficial a la Casa Reial i després a la Moncloa i a les 9 del vespre es farà la festa de celebració a Cibeles.
0: A Barcelona aquesta matinada prop de 20.000 aficionats han celebrat la victòria de la selecció espanyola.
6: La majoria, uns 13.000, s'han concentrat a la plaça de Catalunya. L'Arc de Triomf ha plegat 5.000 i un miler més ho han celebrat en saber del títol a Plaça Espanya. Unes 27.000 persones van seguir el partit des d'una pantalla gegant instal·lada al fòrum.
0: Celebracions que s'han saldat amb 3 detencions i una trentena de persones ateses per emergències.
6: 2 dels arrestats ho han estat pel robatori amb violència d'un telèfon mòbil i el tercer per furt d'una motxilla. D'altra banda, el sistema d'emergències mèdiques ha fet 29 assistències, de les quals 24 lleus i 5 menys greus.
0: A Salamanca, un noi de 13 anys ha mort i un altre ha resultat ferit greu a Ciudad Rodrigo en les celebracions per la victòria.
6: Els fets han passat a quarts d'una per l'esfondrament d'una font, on s'havien concentrat diverses persones. Part de l'estructura ha cedit per l'aglomeració i s'ha precipitat sobre les víctimes.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Tenim novetats al govern. Raúl Moreno relleva Mònica Martínez Bravo al capdavant de Drets Socials. La consellera deixa el càrrec a petició pròpia per motius personals, segons ha comunicat el president de la Generalitat, Salvador Illa, aquest matí. Moreno era fins ara el secretari general de la conselleria i prendrà possessió del càrrec avui mateix, a 4:45 de la tarda.
6: Es tracta del primer canvi a l'executiu des de la investidura, ara fa 2 anys. Illa ha explicat el perfil del nou conseller.
15: Com a president de la Generalitat de Catalunya,
7: És un honor incorporar al govern una persona amb la solvència, la integritat i el coneixement en l'àmbit social com Raúl Moreno. La seva llarga trajectòria a favor de la justícia social ha esdevingut un compromís vital, sempre apostant pel diàleg i el treball conjunt amb el tercer sector. El govern comptarà per primera vegada en la seva història amb un conseller que ha estat educador social.
6: El nou titular de Drets Socials en el govern ha estat tinent d'alcalde de Benestar i Famílies a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, on s'hi ha estat 12 anys i també ha exercit de diputat al Parlament durant els darrers 9 anys. Ell ha remarcat que el relleu permetrà, això sí, donar continuïtat a la feina feta fins ara per Martínez al capdavant del departament.
7: Per mi és d'un gran valor que al llarg dels anys Raúl Moreno ha defensat una manera d'entendre les polítiques públiques basada en la proximitat, la prevenció i el treball comunitari. Amb aquest relleu donem continuïtat al treball realitzat per la consellera Martínez Bravo i consolidem el desplegament de grans fites assolides com són la llei del tercer sector de Catalunya, l'acord per l'equiparació social del tercer sector o la transformació de l'atenció a la dependència amb el PAVACUNA.
6: La consellera sortint, Mònica Martínez Bravo, ha dit a través de les xarxes socials que haver estat consellera ha estat l'honor més gran de la seva vida i que deixa el departament en les millors mans. Aquest és el primer canvi de govern de Salvador Illa coincidint amb l'equador de la legislatura.
0: Esquerra Republicana i els Comuns s'han volgut referir a aquest primer canvi de l'executiu. La portaveu d'Esquerra, Elisenda Alemany, considera que aquest canvi al capdavant del Departament de Drets Socials no serà pas l'últim i assegura que reflecteix precarietat en el govern.
15: Aquesta remodelació del govern Illa ens demostra que hi ha coses que no funcionen. Una consellera que vivia a Madrid, una consellera que es queixava de les baixes però que fa més de 3 mesos que està de baixa i una consellera de territori que sabem que es presentarà a les municipals de Girona. Per tant, creiem que un govern en aquestes condicions és bastant precari per als reptes que Catalunya avui té.
0: Els comuns demanen aprofitar aquests canvis per fragmentar la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica.
6: Tot i això, la portaveu dels comuns, Aina Vidal, ha dit que estaran atents que el nou conseller faci bé la seva feina en un àmbit delicat.
16: Tindrà molta feina el nou conseller, així que li desitjo doncs, la millor de les sorts, perquè no portarà material, en aquest cas, senzill, i tots i totes sabem que és una conselleria complexa. Així que esperem que tingui èxit, que serà el de tots i totes, al cap i a la fi. Podeu estar segures que estarem molt atentes de com va gestionant, insisteixo, qüestions tan, jo crec, importants com la dependència o com la renda garantida de ciutadania.
6: I la CUP considera que el relleu de Martínez Bravo pel seu número 2 no és el canvi que caldria, sinó continuïtat.
1: Notícies en xarxa.
0: La criminalitat a Barcelona baixa un 11% el primer semestre de l'any, tot i que s'han registrat 9 homicidis. Els furts i els incidents amb armes blanques disminueixen un 20% i les agressions sexuals gairebé un 10%. Però la seguretat continua sent una de les principals preocupacions dels barcelonins, especialment per la irrupció d'incidents amb arma de foc. Són dades que s'han presentat a la Junta Local de Seguretat. Esther Minguell, bon dia.
17: Bon dia. Aquests 6 mesos s'han registrat 9 homicidis a Barcelona, 3 dels quals relacionats amb el crim organitzat. Aquestes xifres contrasten amb la baixada de delictes, passant dels 83.000 al mateix període del 2025 als 74.000 d'aquest any. Govern i Ajuntament celebren la reducció delictiva, però es mostren preocupats per la irrupció de la tinença d'armes de foc. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, demana contundència.
18: No volem aquesta gentussa a la nostra ciutat. No volem que la nostra ciutat es converteixi en un camp de batalla d'aquestes bandes criminals organitzades vinculades sobretot al tràfic de drogues. Volem ser molt categòrics i molt clars a l'hora de demanar al Ministeri d'Interior i al Departament d'Interior que continuïn en aquesta línia de contundència i determinació de combatre el crim organitzat i de donar els instruments legals que els cossos policials demanen.
17: Els robatoris violents han baixat prop del 30%, els incidents amb armes blanques un 20% i els delictes relacionats amb la multireincidència un 16%. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
19: Valorem que part de l'estratègia que s'està desplegant de més coordinació, més efectius policials que estan treballant de forma coordinada i especialment la lluita contra la delinqüència persistent a través del Pla Campai comença a donar uns resultats positius.
17: Cauen prop d'un 10% les denúncies per agressions sexuals, però els delictes de violència domèstica doblen els de l'any passat.
0: Encara a Barcelona, els primers veïns i comerciants afectats per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro, el Putxet, han començat a tornar als seus domicilis i negocis. El primer establiment que ha pogut recuperar l'activitat ha estat el restaurant Sant Gervasi, després que els tècnics n'hagin certificat l'habitabilitat.
6: I Miquel Santamarta ha explicat que dedicarà el dia a netejar i preparar el local per reprendre plenament el servei demà.
20: Ha anat bé, no?, segons lo pactat. Quedat a les 11 amb els tècnics de l'Ajuntament i hem pogut entrar, hem fet una última valoració, revisió i ja està. M'han entregat el certificat conforme està habitable i ja està, ja començar a netejar, endreçar i començar a arrencar per demà tenir ja tot obert al 100%.
6: El retorn, però, encara queda lluny per a bona part dels afectats. Una de les veïnes, Teresa, ha explicat que li han comunicat que haurà d'esperar almenys 4 setmanes més i s'ha mostrat indignada per l'estat de l'immoble.
21: Tinc esquerdes a manta, que veurem. La porta no es pot quasi obrir ni tancar. O sigui, és un desastre.
6: Només els veïns de 2 dels 8 blocs afectats han pogut tornar a casa.
0: A Terrassa, l'Ajuntament començarà els propers dies les obres de reforma de l'escola al Vallès. Així es podrà traslladar l'alumnat d'infantil a l'edifici de primària i alliberar els espais necessaris per iniciar l'any que ve. Els treballs de la 12a escola bressol municipal de la localitat podrien estar en funcionament el 2028. Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
22: Aquesta actuació va lligada a un nou anunci, el de la 13a escola bressol, que s'ubicarà al barri del segle XX en uns terrenys municipals a prop de l'arxiu comarcal. Jordi Ballart és alcalde de Terrassa.
23: Per poder donar resposta al creixement demogràfic previst a la zona, previst sobretot a la zona sud de la ciutat, és a dir, no només actuem sobre el present, sinó que també planifiquem la ciutat que vindrà.
22: Una altra de les iniciatives més rellevants en matèria d'inversions previstes als centres educatius serà la millora del confort climàtic a més de 40 escoles, amb una inversió de 400.000 euros. Abans de finals d'any es passarà de 280 a 600 ventiladors i de 9 a 22 tendals.
23: La Generalitat no ha fet res, és així, no ha fet res, ni el govern anterior ni aquest govern.
22: D'altra banda, aquest estiu també es reformarà la cuina de l'escola Fàtima i es faran altres actuacions a diversos centres.
0: La Universitat de Girona continua apostant pels projectes de recerca arquitectònica a les comarques gironines. El projecte d'enguany inclourà investigacions a municipis com Cassà de la Selva de Ter, Sant Julià de Ramis i Roses, entre d'altres localitats. Televisió de Girona, Marc Guibas.
24: La Universitat de Girona comptarà amb diversos projectes de recerca arquitectònica estesos per les comarques gironines. L'alcalde de Sant Julià de Ramis, Marc Sayols, ha valorat la importància del projecte.
25: I aquest compromís, com deia, penso que és important no només estrictament pels veïns i veïnes de Sant Julià de Ramis, o no només, sinó que és interessant pel conjunt de la ciutadania, de la comarca, de les comarques i del país en general, no? Significa, doncs, apostar per l'estudi del passat, per engrandir el coneixement de la nostra història, del nostre passat. Significa l'aposta per la recerca, pel coneixement, l'aposta per la difusió del patrimoni i al final també recull la idea, no?, de transformar les investigacions científiques o les troballes arqueològiques amb quelcom palpable pel conjunt de la gent, no?
24: D'aquesta manera, l'arqueologia continuarà rebent els estudiants de la universitat amb l'objectiu compartit entre municipis gironins de preservar el patrimoni cultural i continuar fent expansió al coneixement en arqueologia i la difusió científica a comarques gironines.
0: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Una piscina municipal de Lleida per la presència de vidres a l'interior.
6: Es tracta de la instal·lació del barri de Magraners, on han trobat vidres que són restes d'una ampolla de licor, en el que es considera un acte vandàlic. Els serveis municipals treballen per poder reobrir la piscina demà a l'hora que investiguen el tema.
0: 8 detinguts i 1.300 plantes de marihuana decomissades en una casa de l'Ella, al Maresme.
6: Un operatiu conjunt dels Mossos d'Esquadra i la policia local de l'Ella ha servit per desmantellar la plantació. Els arrestats són 7 homes i una dona d'entre 21 i 67 anys. La plantació estava repartida per l'interior de l'habitatge unifamiliar. A més, s'ha detectat una connexió fraudulenta a la xarxa elèctrica amb un cost de 60.000 euros.
0: Sí, l'actualitat de la jornada ens porta avui també fins a les Terres de l'Ebre. El govern aprovarà demà mateix la declaració de la festa del riu de Móra d'Ebre com a festa tradicional d'interès nacional. Es tracta de la festa fluvial més antiga de Catalunya, amb orígens de l'any 1899. I ara és moment per la informació cultural. El 59è Festival de Sitges homenatjarà enguany dos clàssics del terror. Es tracta de Carrie i Quién puede matar a un niño, de Narciso Ibáñez Serrador. L'edició d'enguany, que es farà del 8 al 18 d'octubre, també comptarà amb la projecció d'una còpia remasteritzada de Tesis, que presenta el seu director, Alejandro Amenábar. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. L'edició d'enguany del Festival de Sitges ha rebut més de 3.000 propostes per participar en l'esdeveniment. Destaquen títols com Leviticus, terror religiós, que ja ha passat per Cannes i Sundance, la finlandesa Nightborn, que converteix la maternitat en un malson, o Colony, el darrer film del sud-coreà Yoon Sun-ho, creador de clàssics com Train to Busan. Amb un leitmotiv del festival que, com explica el seu director, Ángel Sala, parteix de dos títols mítics del fantàstic.
3: El 50 aniversari de l'estrena de la pel·lícula de Brian De Palma, Carrie, un gran èxit, un clàssic, una pel·lícula impactant en el seu moment i ara, i també lo combinem con el 50 aniversari d'una pel·lícula bàsica del cinema fantàstic espanyol i mundial, que és Quién puede matar a un niño, de Narciso Ibáñez Serrador, i que també deriven una mica també el tema de los nens complicats en la història del cinema fantàstic.
2: També amb aniversari, en aquest cas el 30è, destaca la projecció d'una còpia remasteritzada de l'òpera prima d'Alejandro Amenábar, Tesis. El director estarà present durant l'estrena de la pel·lícula al festival.
0: Passem també per Tortosa perquè Vertebra Dansa enceta una nova etapa a la capital del Baix Ebre amb una setmana de tallers, espectacles i propostes de dansa, circ i arts escèniques contemporànies. El festival reunirà companyies i artistes internacionals en diferents espais de la localitat fins al 26 de juliol. 21 Ràdio, Cinta Bonet.

0: aposta per tot el món cultural a la nostra ciutat, perquè tenim molt clar que és una palanca de transformació de la ciutat, també un dinamitzador cultural de primer ordre.
1: Berta Badans s'allargarà fins al 25 de juliol. Destaca entre la programació l'espectacle Aleta de la companyia...
2: L'alcaldessa de Tortosa, Mar Lleixà, ha celebrat poder acollir solidària i del circ amb un impactant espectacle de baldufes gegants de Guillem Vizcaíno. Els espectacles de dansa també sortiran al carrer de forma gratuïta amb actuacions a la plaça de l'absis de la catedral.
3: Hem tingut algun problema per escoltar aquesta crònica de 21 Ràdio en relació a Vertebra Dansa, que enceta una nova etapa, com ens estaven explicant, a Tortosa. I no deixem les Terres de l'Ebre, perquè estem en condicions de recuperar la informació que us estàvem comentant fa uns minuts en relació a la festa del riu de Móra d'Ebre. El govern aprovarà demà dimarts la declaració d'aquesta festa com a festa tradicional d'interès nacional. Es tracta de la celebració fluvial més antiga que hi ha a Catalunya, amb orígens de l'any 1899. Canal T, Miquel Pinyol.
4: La festa del riu de Móra d'Ebre serà reconeguda aquest dimarts com a festa tradicional d'interès nacional. Una distinció que culmina més d'una dècada de treball del municipi per posar en valor una celebració amb més de 125 anys d'història. Considerada la festa fluvial més antiga de Catalunya, la festa del riu ret homenatge a l'ofici del sirgador i a la navegació fluvial. Jordi Fornós és el regidor de Cultura Popular de Móra d'Ebre.
5: Jo crec que aquest expedient és un expedient col·lectiu, un expedient que ha sortit des del cor, des del treball, des de la insistència... Amb tot aquest temps ens ha donat per buscar molta més informació, la teníem documentada a l'any 1901, hem trobat un document que ara mateix ja parlem de l'any 1899 i a més tenim indicis que pot ser que la tinguem documentada de molt més abans i per tant continuem treballant.
4: La declaració serà aprovada pel Consell Executiu este dimarts i amb aquesta distinció la Festa del Riu es converteix en la quarta celebració de les Terres de l'Ebre que obté la declaració de Festa Tradicional d'Interès Nacional.
3: A banda del Mundial estem pendents avui de més notícies esportives. Saludem de nou Anna Freixa. Bon dia, Anna. La resta de la informació esportiva passa pel Barça.
6: Bon dia de nou, Marta. Sí, a l'espera de l'arribada dels 8 blaugrana que formaven part d'aquesta selecció espanyola, el Barça continua amb els entrenaments. Avui ha començat ja la segona setmana d'aquesta pretemporada. L'Espanyol, després de la victòria de dissabte contra l'Olot, torna aquesta tarda als entrenaments, pensant ja en el partit de demà. Serà el segon amistós de la pretemporada. Jugarà contra el Pau francès a partir de 8:15 del vespre. I pel que fa a la Lliga F, el Badalona Women continua reforçant-se. La nova incorporació és Lucía Martínez. La jugadora de Burgos arriba amb experiència a la competició després d'haver jugat amb el Deportivo, el Granada i la Lama.
7: Creo que sobre todo la apuesta y la confianza que transmiten en las jugadoras que venimos de fuera y sobre todo que tienen un hambre y unas ganas de crecer que creo que van a la par con las mías, así que eso sobre todo.
6: En tenis, Paula Badós es va veure obligada a abandonar per lesió la final del 8-250 de Yassi a Romania quan perdia contra l'egípcia Mayar Sherif per 6-4 i 4-0. Aquesta final, afegida al títol aconseguit la setmana passada, li permet aconseguir l'objectiu d'entrar al quadre principal de l'Obert dels Estats Units que es disputarà d'aquí a pocs dies. Avui Badós apareix al lloc 93 del rànquing 8. Després d'aquestes bones actuacions ha pujat 22 llocs. En bàsquet, Badalona va nomenar ahir Jordi Fernández entrenador dels Brooklyn Nets com a fill predilecte de la ciutat. Escoltem-lo.
8: Els meus pares, la meva àvia, la meva germana, la meva família propera amb la que em vaig criar segueix aquí. Sempre torno a Badalona perquè jo crec que poder donar aquesta cultura als meus fills és molt important per mi, la meva dona també.
6: En clau de fitxatges, la penya ha anunciat la incorporació de Kewan Chidman. El nord-americà de 2,6 metres té passaport italià. Les dues últimes temporades ha jugat al Reggio Emilia i compta amb experiència a la Lliga Endesa amb Fuenlabrada i Granada. El bàsquet Girona també reforça amb el cinquè home que arriba al club gironí. És el base nord-americà Stanley Whitaker. En tenis taula, el jove català de 12 anys, Vladimir Mayorov, s'ha penjat aquest cap de setmana 3 medalles a l'Europeu Júnior que s'ha disputat a Portugal. 2 ors en dobles i dobles mixtos i una medalla de bronze en l'individual.
3: Gràcies, Anna Freixas. Una informació esportiva que complementa la victòria de la selecció espanyola de futbol. Un gol de Ferran Torres, recordem, a la pròrroga ha desfermat l'eufòria col·lectiva perquè ha donat la victòria per 1-0 al conjunt espanyol per davant de l'Argentina. Una mica més de 3 minuts i seran ja 2:15. Hem de fer una petita pausa, com sempre, però tornem de seguida i ho fem amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Desconnectar per tornar a connectar sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
4: És el mateix les begudes isotòniques o energètiques per hidratar-nos quan fem alguna activitat física?
5: Les begudes isotòniques i les begudes energètiques no són el mateix i serveixen per a propòsits diferents. Les begudes isotòniques estan pensades per reemplaçar els fluids i els electròlits perduts durant l'exercici intens o prolongat. Contenen sodi, potassi i altres minerals, així com una quantitat moderada de carbohidrats per proporcionar energia. En canvi, les begudes energètiques contenen una alta quantitat de cafeïna, sucre i altres estimulants. Pensem que una beguda energètica pot contenir la cafeïna equivalent a 3 cafès. Per aquest motiu, els infants o persones amb problemes cardiovasculars no n'haurien de beure mai. Durant l'activitat física intensa, especialment quan és de llarga durada, les begudes isotòniques poden ser útils per mantenir l'equilibri d'electròlits i prevenir la deshidratació. Les begudes energètiques, en canvi, no són recomanables com a principal font d'hidratació.
3: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local.
6: Bon dia, són 2:45.
7: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
6: Selecció espanyola de futbol torna aquest migdia dels Estats Units després de la flamant victòria al Mundial. Desenes de milers de persones han celebrat aquesta victòria de matinada arreu de Catalunya. Sense incidents destacables, un gol de Ferran Torres a la pròrroga ha desfermat l'eufòria.
8: Es que no me lo creo. Es algo que nunca he vivido. O sea, es que no me lo creo.
9: No, aún no hemos asimilado.
10: A mí me ha semblat molt bé, ja que Espanya ha dominat el partit molt bé. 0 tiros d'Argentina i 20 d'Espanya i una alegria per tothom.
6: A les localitats natals dels jugadors catalans de la selecció, Terrassa, Mataró, Alella, Martorell i l'Estanyol, la victòria s'ha viscut amb especial intensitat. De seguida anirem cap allà. I és que amb aquesta victòria per 1-0, Espanya ja té la segona estrella, Anna Freixa.
11: Sí, 16 anys després del combinat espanyol, torna a proclamar-se campió.

0: Barcelona baixa un 11% el primer semestre de l'any, tot i registrar-se 9 homicidis.
1: Però la seguretat continua sent una de les principals preocupacions dels barcelonins, especialment per la irrupció d'incidents amb armes de foc. Són dades de la Junta Local de Seguretat.
0: Els primers veïns i comerciants afectats per l'esvoranc a la línia 9 del metro de Barcelona comencen a tornar.
1: El primer establiment que ha pogut recuperar l'activitat ha estat un restaurant, després que els tècnics municipals n'han certificat l'habitabilitat.
0: En cultura, el 59è Festival de Sitges homenatjarà dos clàssics del terror, Carrie i Quién puede matar a un niño.
1: L'edició d'enguany, que es farà del 8 al 18 d'octubre, també comptarà amb la projecció d'una còpia remasteritzada de Tesis, que presentarà el seu director Alejandro Amenábar.
0: I un dia més estem pendents de la calor. Avui hi ha 37 municipis amb risc extrem d'incendi forestal i 253 en risc molt alt. Lluís Mi Pérez, bon dia.
2: Bon dia. Ha començat la setmana amb una temperatura ben elevada una altra vegada i el que no baixa és la humitat. Per tant, la combinació d'ambdós elements porta una xafogor immensa a hores d'ara a tot el país. A més, amb aquest pulsim en suspensió, no està el cel blau, està més aviat emblanquinat i aquest vespre fins i tot es veurà marcià perquè aquesta quantitat de pulsim continuarà sent molt elevada. Això sí, compte perquè hi haurà algun canvi, especialment entre les comarques de Tarragona i Barcelona. Arribaran algunes tempestes seques, que el que sobre tot portaran és vent. Atenció a aquestes ventades molt fortes, d'una forma local, això sí, que sobretot aniran produint-se entre el Camp de Tarragona, el Penedès i també el Vallès o la banda sud de Girona, fins i tot ventades rescalfades, amb una temperatura que arribarà ben bé als 40 graus en alguns indrets de Ponent, sobretot també de la Catalunya central. Demà una situació molt semblant i amb pocs ruixats, també amb molta basca. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so Francesc Ávila, la redacció i coordinació Marc Pijuan, passant gairebé 4 minuts de 2:45.
3: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Els flamants campions del Mundial de Futbol tornen dels Estats Units, ho fan aquest migdia amb la Copa del Món sota el braç després d'una victòria èpica que ha desfermat l'eufòria aquesta nit i matinada als carrers amb milers de persones celebrant-ho. Una celebració que és ben especial a les localitats natals dels jugadors catalans de la selecció. És el cas de Terrassa. L'escenari Bel al Parc de Vallparadís s'ha quedat petit per acollir els milers d'aficionats que han volgut veure aquesta nit passada en pantalla gegant la final del Mundial. La participació dels seus conciutadans Dani Olmo i Marc Pubill ha fet bullir una ciutat que ha seguit amb la celebració pels carrers sense incidents destacats, això sí. Ràdio Municipal de Terrassa, Marc Casulleres.
4: Unes 8.500 persones, segons fonts policials, van omplir l'espai Vela del Parc de Vallparadís per veure com la selecció espanyola guanyava el seu segon Mundial. És més del doble que la semifinal que es va poder veure també a l'Estadi Olímpic. L'Ajuntament ha ofert els partits en pantalla gran des dels quarts de final amb un seguiment que ha crescut de manera exponencial. Per la final, a més, hi va haver DJ, animació i servei de seguretat reforçat. També un punt lila. El servei de bus es va allargar fins passada la mitjanit per facilitar la mobilitat. La victòria va encendre l'eufòria i també les bengales sense que hi hagués cap incident destacat.
5: Es que no me lo creo. Es algo que nunca he vivido. O sea, que no me lo creo.
6: No, aún no hemos asimilado.
7: A mí me ha semblat molt bé, ja que Espanya ha dominat el partit molt bé. Zero tiros d'Argentina i 20 d'Espanya i una alegria per tothom.
4: L'alegria va continuar encara fins ben entrada la matinada.
0: A Martorell també estan orgullosos del paper de la selecció al Mundial. Sobretot estan contents per Eric García, que ha format part del combinat estatal i que és veí del municipi. Martorell Televisió, Manel Gómez.
8: Martorell s'ha llevat avui amb un gran orgull. La ciutat celebra que un dels seus veïns, l'Eric García, ja és campió del món de futbol, una fita que torna a situar Martorell al mapa esportiu internacional. Abans de l'inici de la final, l'Eric va voler tenir un record per l'afició que s'havia reunit al Parc de la Sínia per seguir el partit.
9: Hola, veïns, com esteu? Res, volia agrair-vos tot el suport que hem tingut durant aquest Mundial i esperem que avui puguem portar la segona estrella cap a casa.
8: Per a Martorell tenir un campió del món és motiu d'immens orgull. L'Eric García torna a posar el nom de Martorell al mapa, aquesta vegada després de conquerir el títol mundial davant l'Argentina. Tot i començar el partit des de la banqueta, la seva entrada en els últims minuts va ser determinant per ajudar l'equip a aconseguir el títol. Un orgull que també comparteix l'alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa.
10: No hem tingut mai un campió del món de futbol a Martorell i tenim el primer martorellenc campió del món. Jo crec que això és d'un orgull enorme.
8: Martorell va demostrar que la Roja tecla que la ciutat.
0: Un dels grans protagonistes d'aquest Mundial ha estat el jugador de l'Estanyol, Pau Cubarsí. El central gironí del Barça ha estat triat millor jugador jove del torneig. Una trajectòria meteòrica que l'ha dut de jugar al Vilablareix a tocar el cel mundialista. Televisió de Girona, Bru.

0: Ortega.
1: Només amb 19 anys, Cubarsí s'ha penjat l'or mundial, convertit en un dels millors centrals del món, i havent hagut de defensar amb èxit a davanters de primer nivell, com Kylian Mbappé, Dembélé, Olise o Leo Messi, entre molts altres. Així valora la fita des del Futbol Club Vilablareig, i concretament el seu director esportiu, Àngel Gibic. Escoltem-lo.
2: Ens sentim molt orgullosos de tenir un jugador que va tenir els seus inicis aquí i que hagi aconseguit tan jove doncs arribar en tan poc temps a l'èlit, en aquest cas aconseguir un Mundial. La veritat que és tot un exemple com a jugador, com a persona, per tots els nens i nenes que ara mateix formen part del nostre club.
1: Ara, Cubarsí s'ha convertit en el primer gironí que guanya un torneig continental, a més de ser escollit com el millor jugador jove del torneig.
0: I tenim una última hora perquè acaba d'aterrar l'avió de la selecció espanyola a l'aeroport de Barajas, a Madrid, amb tots els components de la selecció i, evidentment, la Copa del Món de futbol. Una Copa del Món que ha generat celebracions, com us estem explicant, al llarg de tota la nit i matinada, però que en l'àmbit esportiu implica que Espanya ja pugui penjar-se una segona estrella a la samarreta. Anna Freixa, bon dia.
3: Bon dia, Marta, sí, i això que no era una de les grans favorites per al títol, però la selecció espanyola ha fet un Mundial impecable amb un gran treball defensiu que li ha permès deixar la porteria a zero en 7 dels 8 partits jugats, i en Pau Cubarsí, Excelsior, des de la defensa. El de l'Estanyol ha estat guardonat amb el premi al millor jugador jove. A la final, Espanya es va imposar a l'Argentina de Leo Messi per 1-0 amb un gol del blaugrana Ferran Torres a la pròrroga. El jugador català Marc Cucurella valorava el segon Mundial per la selecció espanyola.
4: Similar, no, encara. Jo crec que no ens ha donat molt de temps. Hem estat amb les famílies, ara estem un altre cop junts al vestuari. Ens espera un llarg viatge, però bueno, amb ganes d'arribar a Espanya, que hi ha hagut molta gent pues, que per condicions no ha pogut venir, que és molt que s'entén amb molta facilitat, i bueno, ara tenim ganes d'estar allà, celebrar amb tota la nostra gent, que també els hi donem les gràcies per tot el suport, que ens hem sentit com a casa, que sabíem que teníem molta gent darrere nostra i que estem molt, molt orgullosos d'aquests ànims que ens han donat.
3: I això deia Dani Olmo.
5: Yo creo que es el mensaje también que queremos dar, el ser un ejemplo, el respetar al rival en todo momento, ganes o pierdas. Yo creo que somos un ejemplo para las nuevas generaciones, para todos los niños y niñas que nos están viendo. Entonces, creemos que debemos dar ejemplo, creo que así lo hemos hecho durante todo el torneo, en cualquier situación, yendo por delante o por detrás en el marcador, y al final ese es nuestro estilo también.
3: Amb Cucurella i Dani Olmo són 9 els jugadors catalans que han format part d'aquesta selecció de 26 futbolistes. El combinat espanyol acaba d'aterrar ara mateix a l'aeroport de Barajas, a Madrid. Està previst, doncs, que surtin ja de l'avió i la copa la portin Luis de la Fuente, el seleccionador, i Rodri, el capità, i doncs siguin els dos primers en sortir d'aquest avió que, com dèiem, ja ha aterrat a l'aeroport de Barajas. Aquesta tarda a les 4 està prevista la recepció oficial a la Casa Reial i després a la Moncloa, i aquí a la Moncloa és on començarà la rua dels campions. Començarà aproximadament a les 7 de la tarda, recorrerà els carrers de Madrid, i a les 9 del vespre la festa es completarà a Cibeles.
0: Us anirem explicant tot allò relacionat amb aquesta arribada de la selecció espanyola a Madrid al llarg d'aquest informatiu. De moment seguim repassant com han anat les celebracions a Barcelona. Prop de 20.000 aficionats han celebrat fins a la matinada la victòria de la selecció.
6: La majoria, uns 13.000, s'han concentrat a la plaça de Catalunya. L'Arc de Triomf ha plegat 5.000 i un miler quan s'ha celebrat el títol a la plaça d'Espanya. Unes 27.000 persones van seguir el partit des d'una pantalla gegant instal·lada al fòrum. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, valora el civisme en la celebració.
7: La resposta de la ciutadania va ser, jo diria, cívica. Va ser amb una nit de molta alegria i de molta celebració. La nostra estimació és que van sortir més de 50.000 ciutadans de Barcelona al carrer a manifestar la seva alegria, i que s'ha saldat sense cap incident greu, i per tant la celebració ha estat alegre, ha estat de convivència, tenint en compte que entre nosaltres també tenim una comunitat argentina molt important a la nostra ciutat, que també donaven suport a la seva selecció.
0: Unes celebracions que s'han saldat amb 3 detencions i una trentena de persones ateses per emergències.
6: Dos dels arrestats ho han estat pel robatori amb violència d'un telèfon mòbil, i el tercer pel furt d'una motxilla. D'altra banda, el sistema d'emergències mèdiques ha fet 29 assistències, de les quals 24 lleus i 5 menys greus.
0: A Salamanca hem de lamentar la mort d'un noi de 13 anys i un altre que ha resultat ferit greu, en concret a Ciudad Rodrigo, en les celebracions per la victòria.
6: Els fets han passat a quarts d'una per l'esfondrament d'una font on s'havien concentrat diverses persones. Part de l'estructura ha cedit per l'aglomeració i s'ha precipitat sobre les víctimes.
0: Canvis al govern de la Generalitat. Raúl Moreno relleva Mònica Martínez Bravo al capdavant de Drets Socials. La consellera deixa el càrrec a petició pròpia per motius personals, segons ha comunicat el president Salvador Illa aquest matí. Moreno era fins ara el secretari general de la conselleria i prendrà possessió del càrrec avui mateix a 4:45 PM.
6: Es tracta del primer canvi de l'executiu des de la investidura ara fa 2 anys. Illa ha explicat el perfil del nou conseller.
8: Com a president de la Generalitat de Catalunya, és un honor incorporar al govern una persona amb la solvència, la integritat i el coneixement en l'àmbit social com Raúl Moreno. La seva llarga trajectòria a favor de la justícia social ha esdevingut un compromís vital, sempre apostant pel diàleg i el treball conjunt amb el tercer sector. El govern comptarà per primera vegada en la seva història amb un conseller que ha estat educador social.
6: El nou titular de Drets Socials en el govern ha estat tinent d'alcalde de Benestar i Famílies a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, on s'hi ha estat 12 anys i també ha exercit de diputat al Parlament durant els darrers 9 anys. Illa ha remarcat que el relleu permetrà donar continuïtat a la feina feta fins ara per Martínez al capdavant del departament.
8: Per mi és d'una gran valor que al llarg dels anys Raúl Moreno ha defensat una manera d'entendre les polítiques públiques basada en la proximitat, la prevenció i el treball comunitari. Amb aquest relleu donem continuïtat al treball realitzat per la consellera Martínez Bravo i consolidem el desplegament de grans fites assolides com són la llei del tercer sector de Catalunya, l'acord per l'equiparació social del tercer sector o la transformació de l'atenció a la dependència amb el PAVACUNA.
6: La consellera sortint ha dit a través de les xarxes socials que haver estat consellera ha estat l'honor més gran de la seva vida i que deixa el departament en les millors mans. Aquest és el primer canvi de govern de Salvador Illa coincidint amb l'Equador de la legislatura.
0: Esquerra Republicana i els Comuns s'han volgut referir avui a aquest primer canvi de l'executiu d'Illa. La portaveu d'Esquerra, Elisenda Alemany, considera que no serà pas l'últim canvi i diu que reflecteix precarietat en el govern.
9: Aquesta remodelació del govern Illa ens demostra que hi ha coses que no funcionen. Una consellera que vivia a Madrid, una consellera que es queixava de les baixes però que fa més de 3 mesos que està de baixa i una consellera de territori que sabem que es presentarà a les municipals de Girona. Per tant, creiem que un govern en aquestes condicions és bastant precari per als reptes que Catalunya avui té.
6: Els Comuns demanen aprofitar aquests canvis per fragmentar la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica. Tot i això, la portaveu dels Comuns, Aina Vidal, ha dit que estaran atents a que el nou conseller faci bé la seva feina en un àmbit, diuen, delicat.
10: Tindrà molta feina el nou conseller, així que li desitjo doncs, la millor de les sorts, perquè no portarà material, en aquest cas, senzill, i tots i totes sabem que és una conselleria complexa. Així que esperem que tingui èxit, que serà el de tots i totes, al cap i a la fi. Podeu estar segures que estarem molt atentes de com va gestionant, insisteixo, qüestions tan, jo crec, importants com la dependència o com la renda garantida de ciutadania.
6: I la CUP considera que el relleu de Martínez Bravo pel seu número 2 no és el canvi que caldria, sinó que és continuïtat.
11: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Són 3:45. La criminalitat a Barcelona baixa un 11% el primer semestre de l'any, tot i registrar-se 9 homicidis. Els furts i els incidents amb armes blanques disminueixen un 20% i les agressions sexuals gairebé un 10%. Però la seguretat continua sent una de les principals preocupacions dels barcelonins, especialment per la irrupció d'incidents amb armes de foc. Són dades que s'han presentat a la Junta Local de Seguretat. Esther Minguell, bon dia.
12: Bon dia. Aquests 6 mesos s'han registrat 9 homicidis a Barcelona, 3 dels quals relacionats amb el crim organitzat. Aquestes xifres contrasten amb la baixada de delictes, passant dels 83.000 al mateix període del 2025 als 74.000 d'aquest any. Govern i Ajuntament celebren la reducció delictiva, però es mostren preocupats per la irrupció de la tinença d'armes de foc. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, demana contundència.
7: No volem aquesta gentussa a la nostra ciutat. No volem que la nostra ciutat es converteixi en un camp de batalla d'aquestes bandes criminals organitzades vinculades sobretot al tràfic de drogues. Volem ser molt categòrics i molt clars a l'hora de demanar al Ministeri d'Interior i al Departament d'Interior que continuïn en aquesta línia de contundència i determinació de combatre el crim organitzat i de donar els instruments legals que els cossos policials demanen.
12: Els robatoris violents han baixat prop del 30%, els incidents amb armes blanques un 20% i els delictes relacionats amb la multireincidència un 16%. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
13: Valorem que part de l'estratègia que s'està desplegant de més coordinació, més efectius policials que estan treballant de forma coordinada i especialment la lluita contra la delinqüència persistent a través del Pla Campai, comença a donar uns resultats positius.
12: Cauen prop d'un 10% les denúncies per agressions sexuals, però els delictes de violència domèstica doblen els de l'any passat.
0: Encara a Barcelona, els primers veïns i comerciants afectats per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro al Putxet han començat a tornar aquest matí als seus domicilis i també als negocis. De fet, el primer establiment que ha pogut recuperar l'activitat ha estat el restaurant Sant Gervasi, després que els tècnics municipals n'han certificat l'habitabilitat.
6: I el seu restaurador, Miquel Santamarta, ha explicat que dedicarà el dia a netejar i preparar el local per reprendre plenament el servei demà.
14: Ha anat bé, no?, segons lo pactat, que a les 11 amb els tècnics de l'Ajuntament i hem pogut entrar, hem fet una última valoració, revisió i ja està. M'han entregat el certificat conforme està habitable i ja està, ja començar a netejar, endreçar i començar a arrencar per demà tenir ja tot obert al 100%.
6: El retorn, però, encara queda lluny per la bona part dels afectats. Una de les veïnes, Teresa, ha explicat que li han comunicat que haurà d'esperar almenys 4 setmanes més i s'ha mostrat indignada per l'estat de l'immoble.
15: Tinc esquerdes a manta, que veurem. La porta no es pot quasi obrir ni tancar. O sigui, és un desastre.
6: Només els veïns de 2 dels 8 blocs afectats han pogut tornar a casa.
0: La Universitat de Girona continua apostant pels projectes de recerca arquitectònica a les comarques. El projecte d'enguany inclourà investigacions a municipis com Cassà de la Selva, la Selva de Ter, Sant Julià de Ramis i Roses, entre d'altres localitats. Televisió de Girona, Marc Guibas.
16: La Universitat de Girona comptarà amb diversos projectes de recerca arquitectònica estesos per les comarques gironines. L'alcalde de Sant Julià de Ramis, Marc Saiols, ha valorat la importància del projecte.
17: I aquest compromís, com deia, penso que és important no només estrictament pels veïns i veïnes de Sant Julià de Ramis, o no només, sinó que és interessant pel conjunt de la ciutadania, de la comarca, de les comarques i del país en general, no? Significa, doncs, apostar per l'estudi del passat, per engrandir el coneixement de la nostra història, del nostre passat. Significa l'aposta per la recerca, pel coneixement, l'aposta per la difusió del patrimoni i al final també recull la idea, no?, de transformar les investigacions científiques o les troballes arqueològiques amb quelcom palpable pel conjunt de la gent, no?
16: D'aquesta manera, l'arqueologia continuarà rebent els estudiants de la universitat amb l'objectiu compartit entre municipis gironins de preservar el patrimoni cultural i continuar fent expansió al coneixement en arqueologia i la difusió científica a comarques gironines.
0: El govern aprovarà demà la declaració de la Festa del Riu de Móra d'Ebre com a festa tradicional d'interès nacional. Es tracta de la celebració fluvial més antiga de Catalunya, amb orígens a l'any 1899. Canal T, Miquel Pinyol.
18: La Festa del Riu de Móra d'Ebre serà reconeguda aquest dimarts com a festa tradicional d'interès nacional. Una distinció que culmina més d'una dècada de treball del municipi per posar en valor una celebració amb més de 125 anys d'història. Considerada la festa fluvial més antiga de Catalunya, la Festa del Riu ret homenatge a l'ofici del sirgador i a la navegació fluvial. Jordi Fornós és el regidor de Cultura Popular de Móra d'Ebre.
19: Jo crec que aquest expedient és un expedient col·lectiu, un expedient que ha sortit des del cor, des del treball, des de la insistència. En tot aquest temps ens ha donat per buscar molta més informació, la teníem documentada a l'any 1901, hem trobat un document que ara mateix ja parlem de l'any 1899 i a més tenim indicis que pot ser que la tinguem documentada de molt més abans i per tant continuem treballant.
18: La declaració serà aprovada pel Consell Executiu este dimarts i amb aquesta distinció la Festa del Riu es converteix en la quarta celebració de les Terres de l'Ebre que obté la declaració de festa tradicional d'interès nacional.
0: I és moment per a la cultura. El 59è Festival de Sitges homenatjarà dos clàssics del terror, Carrie i Quién puede matar a un niño. L'edició d'enguany, que es farà del 8 al 18 d'octubre, també comptarà amb la projecció d'una còpia remasteritzada de Tesis que presentarà el seu director Alejandro Amenábar. David Navarro, bon dia.
20: Bon dia. L'edició d'enguany del Festival de Sitges ha rebut més de 3.000 propostes per participar en l'esdeveniment. Destaquen títols com Leviticus, terror religiós, que ja ha passat per Cannes i Sundance, la finlandesa Nightborn, que converteix la maternitat en un malson, o Colony, el darrer film del sud-coreà Yoon Sun-ho, creador de clàssics com Train to Busan. Amb un leitmotiv del festival que, com explica el seu director, Ángel Sala, parteix de dos títols mítics del fantàstic.
21: El 50 aniversari de l'estrena de la pel·lícula de Brian De Palma, Carrie, un gran èxit, un clàssic, una pel·lícula impactant en el seu moment i ara, i també lo combinem con el 50 aniversari d'una pel·lícula bàsica del cinema fantàstic espanyol i mundial, que és Quien puede matar a un niño, de Narciso Ibáñez Serrador, i que d'aquí deriven una mica també el tema de los nens complicats en la història del cinema fantàstic.
20: També amb aniversari, en aquest cas el 30è, destaca la projecció d'una còpia remasteritzada de l'òpera prima d'Alejandro Amenábar, Tesis. El director estarà present durant l'estrena de la pel·lícula al festival.
0: Passem per Tarragona perquè per primera vegada la història, les entrades pel 30è concurs de Castells s'han hagut de sortejar. S'ha estat de manera pública en un acte obert al Teatre Tarragona. Aquest migdia s'havien sol·licitat 87.286 entrades per les jornades de dissabte 3 i diumenge 4 d'octubre. Tere Ortega, Tarragona Ràdio.
3: Ha estat la canalla castellera l'encarregada d'extreure els números que marquen l'inici de l'assignació de les entrades entre totes les persones que s'havien inscrit al procés. Corresponen 4 entrades per petició. El número de tall de la jornada de diumenge ha estat el 14.337. S'havien fet 17.690 sol·licituds per 4.855 entrades disponibles, com ha explicat la conductora de l'acte, la periodista Aina Mallol.
22: 4.855 són les entrades disponibles per la jornada del diumenge. Recordeu que hi havia aquestes 67.577 peticions i que fem el sorteig en base al 17.690.
3: Per dissabte el número de tall ha estat el 5.172 i s'adjudiquen fins al 543. El 24 de juliol els afortunats rebran un correu per adquirir les entrades.
0: I Vertebra Dansa enceta una nova etapa a Tortosa amb una setmana de tallers, espectacles i propostes de dansa, circ i arts escèniques contemporànies. El festival reunirà companyies i artistes internacionals a diferents espais fins al 26 de juliol. 21 Ràdio, Cinta Bonet.
23: L'alcaldessa de Tortosa, Maria Eixà, ha celebrat poder acollir i recuperar un festival que va néixer a la ciutat. I Eixà també ha destacat l'aposta de Tortosa pel món cultural.
24: És una senyal més d'esta aposta per tot el món cultural a la nostra ciutat, perquè tenim molt clar que és una palanca de transformació de la ciutat, també un dinamitzador cultural de primer ordre.
23: Vertebra Dansa s'allargarà fins al 26 de juliol. Destaca entre la programació l'espectacle Aleta de la companyia Marc Fernández, que fusiona dansa i imaginari casteller, o la nit solidària i del circ, amb un impactant espectacle de baldufes gegants de Guillem Vizcaíno. Els espectacles de dansa també sortiran al carrer de forma gratuïta amb actuacions a la plaça de l'absis de la catedral.
0: I seguim amb esports perquè la Copa del Món de Futbol ja és a Espanya. La selecció espanyola ha desembarcat fa només uns minuts de l'avió que els ha portat des dels Estats Units amb el trofeu sota el braç. El transportava el capità i millor jugador del campionat, Rodri. Ana Freixa, bon dia de nou.
3: Bon dia, Marta. Sí, Rodri ha estat l'encarregat de sortir de l'avió de la selecció espanyola amb el trofeu a les mans, acompanyat de seleccionador Luis de la Fuente. Després han baixat la resta de companys d'aquesta selecció, de la resta de membres de l'equip. S'han fet una fotografia de grup i ara, doncs, la plantilla ja es dirigeix cap a les seves cites de la jornada d'avui, perquè recordem, a les 4 de la tarda està previst, doncs, la recepció oficial a la Casa Reial i després a la Moncloa, i aquí a la Moncloa serà on començarà la Rua dels Campions aproximadament a les 7 de la tarda i acabarà a les 9 del vespre a Cibeles. Per tant, començarà aquesta festa de celebració, com diem, aproximadament a les 9 del vespre. Molts centrats avui en el que passava en aquest Mundial, en aquesta arribada de la selecció espanyola, però a banda d'això hi ha altres notícies esportives, com per exemple el Barça està ja esperant l'arribada dels 8 jugadors que han format part d'aquesta selecció espanyola. Continua entrenant i avui ha començat ja la segona setmana d'entrenaments en aquesta pretemporada. L'Espanyol, després de la victòria de dissabte contra l'Olot, torna aquesta tarda als entrenaments. Demà dimarts jugarà un amistós, serà el segon, jugarà contra el Pau francès a partir de 7:45 del vespre. I pel que fa a la Lliga F, el Badalona Women continua reforçant-se. La nova incorporació és Lucía Martínez, la jugadora de Burgos, arriba amb experiència a la competició després de haver jugat amb Deportivo, Granada i Alhama.
1: Creo que sobre todo la apuesta y la confianza que transmiten en las jugadoras que venimos de fuera y sobre todo que tienen un hambre y unas ganas de crecer que creo que van a la par con las mías, así que eso sobre todo.
3: Doncs això és tot pel que fa als esports.
0: Gràcies, Anna Freixa. Un dia ben farcit d'esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3, per tant ho deixem aquí i ens retrobem demà a les 2. Bona tarda.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. La selecció espanyola de futbol ha arribat als Estats Units fa uns minuts després de la victòria al Mundial. Desenes de milers de persones han celebrat la victòria aquesta matinada arreu de Catalunya sense incidents destacables 16 anys després del combinat espanyol ha tornat a proclamar-se campió del món.
2: Es que no me lo creo. Es algo que nunca he vivido, o sea, que no me lo creo.
3: No, aún no hemos asimilado.
4: A mi m'ha semblat molt bé, ja que Espanya ha dominat el partit molt bé. 0 tiros d'Argentina i 20 d'Espanya i una alegria per tothom.
1: I canvis al govern, concretament al Departament de Drets Socials, Raúl Moreno, relleva Mònica Martínez. La consellera deixa el càrrec a petició pròpia per motius personals, segons ha comunicat el president de la Generalitat, Salvador Illa. Moreno era fins ara secretari general de la conselleria i prendrà possessió del càrrec avui a 4:45 de la tarda. Es tracta del primer canvi a l'executiu des de la investidura ara fa 2 anys. Illa ha explicat el perfil del nou conseller.
5: Com a president de la Generalitat de Catalunya, és un honor incorporar al govern una persona amb la solvència, la integritat i el coneixement en l'àmbit social com Raúl Moreno. La seva llarga trajectòria a favor de la justícia social ha esdevingut un compromís vital, sempre apostant pel diàleg i el treball conjunt amb el tercer sector. El govern comptarà per primera vegada en la seva història amb un conseller que ha estat educador social.
1: La criminalitat a Barcelona baixa un 11% durant el primer semestre de l'any, tot i registrar-se, això sí, 9 homicidis, un tema que preocupa. Els furts i els incidents amb armes blanques disminueixen un 20% i les agressions sexuals gairebé un 10%. La seguretat continua sent una de les principals preocupacions dels barcelonins, especialment per la irrupció, com dèiem, d'incidents amb armes de foc. Són dades que s'han presentat avui a la Junta Local de Seguretat. I un altre dels temes que és recurrent els darrers dies, que és actualitat, actiu al nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal a 37 municipis de 7 comarques. Continua restringit l'accés a la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i a Montmell-Mamallar. També hi ha 235 municipis de 23 comarques a nivell 3 per perill molt alt. Continua l'avís de calor intensa. Aquesta tarda la Noguera, el Pla d'Urgell i Segrià i demà s'amplia les Garrigues, Urgell, Pallars Jussà i Ribera d'Ebre. I el 59è Festival de Sitges homenatjarà dos clàssics del terror, Carrie i Quien puede matar a un niño, l'edició d'enguany, que es farà del 8 al 18 d'octubre, comptarà amb la projecció d'una còpia remasteritzada de tesis que presentarà el seu director Alejandro Amenábar.

0: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de PEUSA o has fet la teva instal·lació amb Instal Vilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juliol.
1: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
3: Escolta Ràdio Seu on i quan vulguis. Entra a l'apartat de ràdio a la carta de la nostra pàgina web i tria allò que més t'interessa de la nostra programació. Els informatius, les entrevistes, els programes musicals, culturals i esportius, la programació especial... On i quan vulguis, Ràdio Seu. A la carta, des de la nostra pàgina web radioseu.cat.

Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens de goters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.

0: Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del ràfting com enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic el 973-36-0092 o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.
1: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: una tele o un equip de so, el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla? A CIMAC tenim la millor oferta en electrònica de consum i també et garantim el millor servei postventa, perquè som tècnics especialistes. CIMAC forma part d'Euronics, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Mare Janer 39, telèfon 973 35 23 18.
1: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Northfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.
2: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. MacAmbients.com.
3: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: Necessites inspiració per casa teva? La tens molt a prop. Passa pel carrer Regència d'Urgell de la Seu i visita la botiga de Mobles Butxaca, distribuïdor oficial de Kibuk a la Seu d'Urgell. Kibuk és sinònim de qualitat en mobles d'interior o exterior, cuines, descans, decoració, il·luminació i mobles d'oficina. A Mobles Butxaca també t'oferim fusteria a mida, mobles d'estoc i disseny d'interiors. Vine a Mobles Butxaca, al carrer Regència d'Urgell 7, la Seu d'Urgell, o entra a la nostra pàgina web. També pots trobar el nostre catàleg a kibuk.com.
1: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
2: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
1: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
2: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
1: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
2: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
1: Tota la informació i més al nostre web menjatlalurgell.cat.

0: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a la platja amb Caditours. Aquest estiu amb Caditours, la platja és aquí mateix, al millor preu i sense patir pel cotxe ni per aparcar. Us aportem a Salou, et deixem a davant del mar i et tornem a la seu tots els diumenges de juliol i agost. I si venen ganes de quedar-t'hi més dies, nosaltres et reservem l'allotjament. Disposem d'una gran oferta d'hotels, apartaments, apart-hotels o càmpings. També organitzem una escapada de platja al Maresme de l'11 al 13 de setembre en hotel de 4 estrelles i en pensió completa. I si vols, et portem a la platja al novembre, una setmana Benidorm, també en pensió completa i opció de visites. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges a la platja o on vulguis. Amb Caditours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
1: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
0: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de PEUSA o has fet la teva instal·lació amb Instal Vilana, beneficia't de 150 € de descompte fins al 30 de juliol.

Ràdio Seu és un referent informatiu del Pirineu a internet. Segueix l'actualitat de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu a radioseu.cat o a les xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram.

M'he deixat mig rinyon aquest pa despertar. M'he gastat tot el sou de merda en unes espelmes, però són tan cookies. Sempre arribo tard, sempre vaig amb presses. Sempre, sempre plou quan tinc roba estesa.

0: i Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio, les notícies de les 5.
2: Bona tarda, us informa Maria Costa. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta tarda un home que podria estar relacionat amb la mort violenta d'una veïna de Soses al Segrià el passat dissabte a la nit. La víctima va ser localitzada morta en un camp de panís amb un tall al coll. Lleida, Julià Albacar, bona tarda.
3: Bona tarda. El detingut és un jove de 19 anys que no tindria cap relació amb la víctima. Se l'ha detingut al mateix municipi de Soses, al sud del Segrià, tot i que de moment no hi ha més informació perquè el cas es troba sota secret de sumari. La víctima és una dona de 75 anys, veïna del municipi, que havia sortit a passejar la gossa. Hores més tard, en veure que no tornava i que l'animal deambulava sol pel poble, es va avisar per la seva desaparició. El cos es va localitzar poc després en un camp de panís amb un tall al coll, uns fets que han commocionat el municipi que està de dol oficial fins demà. Julià Albacar, Catalunya Ràdio, Lleida.
2: Més notícies amb Cèlia Forment.
4: Raúl Moreno és el nou conseller de Drets Socials i Inclusió, en substitució de Mònica Martínez Bravo, que plega per raons personals. Moreno ha pres possessió fa uns minuts en un acte al Palau de la Generalitat.
5: Prometeu complir fidelment, d'acord amb la llei, les obligacions del càrrec que assumiu al Servei de Catalunya i amb lleialtat al president de la Generalitat de Catalunya? Sí, prometo.
4: El president de la Generalitat assegura que Raúl Moreno tindrà una política continuista a la línia de feina que ha fet fins ara la consellera Martínez Bravo.
5: Canvi de conseller, sí. Canvi de polítiques, no. Manteniment i estabilitat de les polítiques dels objectius, no. Segon missatge. Una defensa que diria, si m'ho permeten, encesa del servei públic.
4: Raúl Moreno era el número 2 de Martínez Bravo com a secretari general de la Conselleria de Drets Socials i Inclusió.
2: Una dona de 78 anys ha mort ofegada en una piscina comunitària de Sant Vicenç de Montalt al Maresme. Els fets van passar ahir la tarda. Els serveis d'emergència van rebre l'avís poc abans de les 5, però quan hi van arribar no hi van poder fer res per salvar-li la vida. És la vuitena víctima mortal en piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny. En aquest mateix període també hi ha hagut 12 ofegaments mortals a les platges i 3 més en aigües interiors.
4: Brussel·les demana als països comunitaris que fins al 2030 perdonin totes les multes a les empreses que incompleixin els límits d'emissions de gas metà a l'hora d'importar petroli o gas natural des de l'estranger. Amb la incertesa per la crisi a l'estret d'Hormuz, la Comissió Europea diu que pren aquesta decisió per garantir que arribarà prou combustible durant els propers anys. Brussel·les, Bruno Fortea, bona tarda.
6: Hola, bona tarda. El moviment també arriba després de la pressió exercida per diversos països europeus, però també els Estats Units, Qatar i empreses petrolieres com la nord-americana ExxonMobil o l'espanyola Repsol. Són actors que han qüestionat la nova normativa comunitària que busca limitar les fuites de gas metà arreu del món. La llei demana a les empreses que per importar petroli o gas natural a Europa hagin de reduir les emissions de metà als països estrangers on extreguin aquest combustible. Per als incomplidors, la norma preveia unes sancions que havien d'entrar en vigor el 2027, però que ara la Comissió Europea demana endarrerir durant 3 anys. Bruno Fortea, Mires, Catalunya Ràdio, Brussel·les.
2: Els muntatges teatrals El barquer de Jess Butterworth, que es va estrenar lliure, i Com vaig aprendre a conduir, de Paula Vogel, a la Sala Beckett, són els que parteixen amb més nominacions als Premis Teatre Barcelona, que escullen les millors produccions de la cartellera teatral a través del vot del públic i un jurat professional. Un total de 87 muntatges diferents opten a alguna de les 19 categories competitives. En aquesta edició, El barquer, que explica els efectes de l'ira en una família irlandesa als anys 80, és la que té més nominacions, 5, entre les quals la de millor espectacle, millor direcció per Julio Manrique o millor interpretació per Roger Casamajor. Pel que fa a Com vaig aprendre a conduir, que en té 4 també en categories principals, com les de millor muntatge, millor direcció per Marília Samper o millor interpretació per Mireia Xalà. Els esports amb Joan Fito, bona tarda.
7: Bona tarda. Després d'aterrar a Madrid, la selecció espanyola comença a aquesta hora el recorregut de la celebració del segon Mundial, una festa que passarà per les recepcions oficials, la primera amb els reis d'Espanya al Palau de Zarzuela, per dirigir-se poc després a la Moncloa, on el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, rebrà a peu d'escala de Palau els jugadors de la selecció espanyola a Madrid. Àngels Lafuente.
8: Bona tarda. Tarda de recepcions institucionals i celebracions amb l'afició. La primera parada dels campions del món serà al Palau de la Zarzuela, on seran rebuts pels reis Felip VI i Letícia, la princesa Eleonor i la infanta Sofia. I amb el trofeu a la mà es traslladaran en un autobús serigrafiat amb les paraules "Enhorabona, campions" fins al Palau de la Moncloa, on el rebrà el president del govern, Pedro Sánchez. Recepcions que seran l'antesala de l'esperat recorregut pel centre de Madrid en autobús descobert. La rua té previst recórrer els carrers més emblemàtics de la capital de l'Estat, fins a arribar a la plaça de Cibeles, lloc de les celebracions del Reial Madrid, on avui la font deixarà de ser blanca per tenyir-se de vermell. Àngels Lafuente, Catalunya Ràdio, Madrid.
7: Mentrestant, el Barça avui s'ha reincorporat als entrenaments Ronald Araujo després de disputar el Mundial amb l'Uruguai. Mentrestant, el club espera fer oficial les pròximes hores l'arribada de Karim Adeyemi i la sortida en forma de cessió de Marc-André Ter Stegen a l'Ajax.
1: Fins aquí les notícies.
9: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
9: Premi Cerverí.
0: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
10: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
11: Bona tarda, són les 5 i 6 minuts. La regidora de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, Gemma Ató, ha donat a conèixer aquest dilluns que el guardó Amic del Formatge de la Fira de Sant Ermengol serà enguany per a Pomes Biolort, cooperativa de productors de pomes ecològiques de muntanya de la Vall de l'Hort i el Solsonès, mentre que la formatgeria convidada serà Mas Alba, de Terratelles, al Pla de l'Estany. Les dues distincions es faran efectives durant la celebració de la Fira de Sant Ermengol, que tindrà lloc el 17 i 18 d'octubre a la Seu d'Urgell. Amb aquests dos reconeixements es vol continuar apostant per valors en projectes que comparteixen, que defineixen aquest esdeveniment: l'artesania, la qualitat, el compromís amb el territori, la sostenibilitat i la defensa del món rural. La consellera d'Educació i Formació Professional de la Generalitat de Catalunya, Esther Niubó, ha estat rebuda aquest passat divendres a l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, on ha signat el llibre d'honor de la ciutat en el marc d'una visita que ha inclòs una trobada amb representants de la comunitat educativa. L'acte ha estat presidit per l'alcalde de la Seu, Joan Barrera, que ha donat la benvinguda a la consellera i ha destacat el paper històric que ha tingut la ciutat en l'àmbit educatiu. Esther Niubó ha agraït la rebuda institucional i ha reiterat que considera l'educació un motor de progrés, de cohesió social i territorial i d'igualtat d'oportunitats. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell fa una crida a veïns, veïnes i agents econòmics i socials de la ciutat a participar en l'acte obert a la ciutadania que se celebra avui a les 8 del vespre a la sala de plens de l'edifici consistorial. Sota el títol "Com veus el comerç i el nucli antic de la Seu", aquesta jornada participativa s'emmarca en el procés d'elaboració d'una diagnosi compartida sobre el teixit comercial i el centre històric. La Seu ha acollit aquest divendres una jornada informativa organitzada per la Generalitat i el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. L'objectiu d'anar a conèixer les darreres modificacions de la legislació urbanística adreçades específicament als municipis rurals. L'acte celebrat a la Sala de la Immaculada ha reunit representants municipals, tècnics i professionals del sector urbanístic. La sessió ha comptat amb la presència de la directora general d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Arquitectura del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Elisabet. Nombrosos aficionats han seguit aquest diumenge la final del Mundial de Futbol entre Espanya i l'Argentina a través de la pantalla gegant instal·lada per l'Ajuntament de la Seu d'Urgell a la zona esportiva. L'espai va acollir públic de totes les edats amb una presència destacada de joves i famílies. Molts dels assistents portaven samarretes de la selecció espanyola i banderes per animar l'equip. Així mateix també hi havia urgellencs que portaven elements identificatius del Futbol Club Barcelona per seguir el partit de manera col·lectiva. En finalitzar l'enfrontament i arran de la victòria a la pròrroga de la selecció espanyola 1-0, una part dels aficionats es va desplaçar fins al passeig de Joan Brudieu, on es van concentrar nombroses persones per celebrar la victòria de la selecció espanyola. Les celebracions es van desenvolupar amb càntics, aplaudiments i les habituals remullades a la font. una pantalla gegant que ha estat criticada per la CUP, concretament a la formació ha assegurat que el govern municipal ha alegat manca de recursos per a aplicar actuacions aprovades pel ple davant la calor extrema, però sí que ha destinat recursos a la retransmissió d'aquesta final del Mundial. Esquerra Republicana també s'hi ha mostrat en contra. Els documents sobre el darrer eclipsi total de sol a Catalunya inclouen els textos de Miret i Sans quan va descobrir les homilies. L'historiador va deixar constància d'aquell fenomen el 30 d'agost de 1905 quan el va observar al Pont de Bar mentre anava de Puigcerdà a la Seu. Al cap de dos dies va ser quan va confirmar la troballa de l'històric text a Organyà, juntament amb els greuges de Guitart i Sant. En successos intervinguts 77 perfums valorats en més de 9.500 euros a la duana de la Farga de Moles. Agents de la Guàrdia Civil i funcionaris de l'Agència Tributària van localitzar la mercaderia el dia 11 en l'equipatge d'un passatger d'un autobús de línia regular procedent d'Andorra. I dos ramaders del Pallars que han denunciat que un os ha matat una euga i un poltre i ha ferit un vedell a la zona de Bonavé. Encara no fa una setmana s'hi va denunciar també un altre atac a 500 metres d'Isil, amb tres ovelles mortes. I la tirolina doble més llarga de Catalunya s'ha afegit al catàleg d'activitats turístiques de l'estació de Boitaull. A Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha posat en marxa la proposta que suposa una de les principals atraccions d'aventura del Pirineu. I acabem amb l'Avança Bike Race. Reunirà l'elit estatal del BTT a Tuixén l'Avança. La prova puntuable per la Copa d'Espanya BTT XCO Rally i de categoria internacional UCI se celebrarà els dies 25 i 26 de juliol a l'estació d'esquí nòrdic de Tuixén l'Avança. Fins aquí aquest primer butlletí de la tarda. Tornarem amb més notícies a les 7 del vespre.
10: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a la platja amb Cadí Tours. Aquest estiu amb Cadí Tours, la platja és aquí mateix, al millor preu i sense patir pel cotxe ni per aparcar. Us aportem a Salou, et deixem a davant del mar i et tornem a la seu tots els diumenges de juliol i agost. I si venen ganes de quedar-t'hi més dies, nosaltres et reservem l'allotjament. Disposem d'una gran oferta d'hotels, apartaments, apart-hotels o càmpings. També organitzem una escapada de platja al Maresme de l'11 al 13 de setembre en hotel de 4 estrelles i en pensió completa. I si vols, et portem a la platja al novembre, una setmana a Benidorm, també en pensió completa i opció de visites. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges a la platja o on vulguis. Amb Cadí Tours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
1: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
0: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de PEUSA o has fet la teva instal·lació amb Instal Vilana, beneficia't de 150 € de descompte fins al 30 de juliol.

0: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
2: Una tele o un equip de so el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla? A CIMAC tenim la millor oferta en electrònica de consum i també et garantim el millor servei postventa perquè som tècnics especialistes. CIMAC forma part d'Euronics, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Mare Gené 39, telèfon 973 35 23 18.

0: Què passa, penya? Sou de festa, sou de gresca o de donar la nota? Soc Macuca i busco talent pel pròxim videoclip del nou single Happy.
1: Si sou joves d'entre 0 a 100 anys, d'Andorra o la Seu, i teniu bon rotllo i no us avergonya res, et volem a tu! Veniu amb la vostra disfressa, sols o en colla, extravagant o hortera, o amb el teu millor banyador. Quedis fora de la videoparty d'aquest estiu i vine a passar-ho en gran. I després, un aperitiu.
0: Des de Castell Ciutat farem el videoclip més top de Catalunya. Més info i inscripcions a l'Instagram @macucamusic. Apondo!

inevitable. A l'estiu, tothom vol trucar i guanyar amb Carretera i Manta. Un any més tenim un munt de premis. I què vols, que ens els quedem nosaltres? No! Truca al 973 36 06 17 i emporta-te'ls abans que ningú. I si ets dels que mai en tens prou, al final de l'estiu sortegem un viatge a Mallorca. Com més truquis, més números perquè et toqui. A més, amb totes les trucades farem una aportació a un projecte solidari local. A l'estiu, posa't al dia del que passa a casa nostra i guanya premis. Carretera i Manta, la banda sonora de l'estiu. De dilluns a divendres, de 2:15 a 1 del migdia. Pel 107.2 FM i radioseu.cat.

0: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973-360-745 i també al web vidresfermin.com.
1: A la Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
2: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
1: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.

Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de PEUSA o has fet la teva instal·lació amb Instal Vilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juliol. Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadí Tours. El 12 d'agost vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller a Valls. El 23 d'agost anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrebei. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les noces d'or. I el 27 de setembre anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva, informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Cadí Tours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.

0: Bon dia, digui'm, sergent Rocabruna.
1: Comissari Vallejo, hem detectat un telèfon sospitós a la seu cada migdia, de dilluns a divendres, i truca un munt de gent que fan respostes molt random i després, a sobre, els hi donen premis.
0: Això és molt sospitós. Fa olor de sucarrim. I quina és la paraula secreta que fan servir?
1: Una cosa així com carretera i manta.
0: Carretera i manta? Això em sona. Sergent, de seguida, doni'm el telèfon, que jo també hi vull trucar.
2: És inevitable. A l'estiu tothom vol trucar i guanyar amb carretera i manta. Un any més tenim un munt de premis. I què vols? Que ens els quedem nosaltres? No! Truca al 973-36-06-17 i emporta-te'ls abans que ningú. I si ets dels que mai en tens prou, al final de l'estiu sortegem un viatge a Mallorca. Com més truquis, més números perquè et toqui. A més, amb totes les trucades farem una aportació a un projecte solidari local. A l'estiu, posa't al dia del que passa a casa nostra i guanya premis. Carretera i Manta, la banda sonora de l'estiu. De dilluns a divendres, de 2:15 a 1:00 PM. Pel 107.2 FM i radioseu.cat.

0: passa, penya? Sou de festa, sou de gresca o de donar la nota? Soc Macuca i busco talent pel pròxim videoclip del nou single Happy.
1: Si sou joves d'entre 0 a 100 anys, d'Andorra o la Seu, i teniu bon rotllo i no us avergonya res, et volem a tu! Veniu amb la vostra disfressa, sols o en colla, extravagant o hortera, o amb el teu millor ballador. No et quedis fora de la videoparty d'aquest estiu i vine a passar-ho en gran. I després, un aperitiu.
0: Des de Castell Ciutat farem el videoclip més top de Catalunya. Més info i inscripcions a l'Instagram @macucamusic.
2: Apunta!

0: valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
1: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
0: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
1: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
0: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
1: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
0: Tota la informació i més al nostre web menjatlalurgell.cat.
2: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
3: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: L'informatiu vespre de Ràdio Seu.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
2: Bona tarda, són les 7. La consellera d'Educació i Formació Professional de la Generalitat de Catalunya, Esther Niubó, ha estat rebuda aquest passat divendres a l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, on ha signat el llibre d'honor de la ciutat en el marc d'una visita que ha inclòs una trobada amb representants de la comunitat educativa. L'acte ha estat presidit per l'alcalde de la Seu d'Urgell, Joan Barrera, que ha donat la benvinguda a la consellera i ha destacat el paper històric que ha tingut la ciutat en l'àmbit educatiu. Aquestes eren les seves paraules.
3: Hi ha reptes de futur, més enllà dels que se senten a la ràdio i a la televisió, que aquests el patiu molt, molt intensament, però com a territori llunyà també de les grans urbs, i de Barcelona, doncs tenim territorialment tenim reptes que, doncs, que haurem d'anar treballant. Molt també en formació professional, que és... Que ha estat moltes vegades la germana pobra del batxillerat i de les carreres universitàries i que s'ha de potenciar més ara que mai, perquè al final doncs, hi ha moltes mancances en temes d'oficis, etc.
2: Esther Niubó, agraït la rebuda institucional, reiterava divendres que considera l'educació com un motor de progrés, de cohesió social i territorial i d'igualtat també d'oportunitats.
4: No, l'educació doncs, és un pilar fonamental d'aquesta doncs, societat, jo sempre dic, i ho posava aquí, que és un motor doncs, de progrés, de cohesió social, territorial, d'igualtat d'oportunitats, i evidentment l'educació també té molts reptes. Jo penso que aquest govern ha començat a posar fil a l'agulla en moltes qüestions doncs, que pensem que en els últims anys doncs, havien estat desateses. Efectivament, queda encara molt de camí per recórrer, però penso que també és important posar en valor doncs, tot allò que s'està fent i poder compartir amb la comunitat educativa com farem després. Jo més que venia a parlar vinc a escoltar i per tant el que espero no, que passi en aquesta reunió després és poder doncs, escoltar segurament neguits, preocupacions que podran sorgir i veure com convertim aquest malestar, no sé si és que en podem dir així de manera genèrica, amb doncs, elements de millora concreta de cara al proper curs i als cursos que vinc.
2: Una consellera d'Educació i FP, Esther Niubó, que va fer divendres també una parada a Bellver. Allà va defensar el dret a l'educació dels infants davant la voluntat expressada per l'Assemblea Educativa de Catalunya d'anar a la vaga el dia 8 de setembre.
5: Aquí volem posar en valor i defensar el dret a l'educació. Pensem que és important que el primer dia de curs sigui un bon dia d'inici de curs, és a dir, és un dia que molts nens i nenes comencen per primer cop doncs, en una escola, en un institut, que hi ha alumnes doncs, que canvien de cicle, que hi ha l'acollida a aquest alumnat, és un dia d'il·lusions i d'un dia de nervis i creiem que és important doncs, posar en valor aquesta defensa del dret a l'educació dels infants. Venim d'un curs doncs, que ha estat conflictiu, que ha estat intens i des d'aquest punt de vista el vam acabar amb l'acord, amb dos acords que van ser fruit d'una negociació llarga amb els sindicats i pensem per tant que ara és el moment doncs, de poder escoltar altres veus com les que estem fent, equips directius, famílies, també docents i a partir d'aquí doncs, convertir aquesta escolta en millores doncs, que es puguin constatar ja en aquest inici del proper curs i, evidentment, amb els cursos que vindran.
2: Niubó, que en les últimes setmanes s'ha reunit amb més de 200 direccions, famílies, docents i personal de serveis educatius per concretament escoltar els neguits i les preocupacions precisament de la comunitat educativa.
5: Aquí nosaltres, com és lògic, doncs hem de respectar doncs, el dret a la protesta, a les mobilitzacions, però sí que volem defensar el dret a l'educació del conjunt de l'alumnat. Com deia, el primer dia de curs és un dia de curs que ha d'anar molt bé, perquè per molts nens i nenes doncs, aquell primer dia que estan en contacte doncs, amb la seva nova escola, amb aquell institut, doncs, que coneixen el seu mestre i també pels docents que posen cara al seu alumnat. I creiem que des del Departament d'Educació, des del Govern, volem fer aquesta defensa del dret a l'educació, sobretot perquè venim d'un curs que l'hem culminat doncs, després de mesos de llargues negociacions amb els sindicats amb dos acords no, sindicals que milloren les condicions dels docents i també de la comunitat educativa i a partir d'aquí conscients que encara existeix un malestar i un neguit, estem fent aquest procés d'escolta activa, no escolta d'aquestes preocupacions que, doncs, que estan en altres sectors de la comunitat educativa i pensem que és el moment de convertir doncs, aquesta escolta en millores que es concretin doncs, a partir del proper CUP.
2: I en relació amb la trobada amb la comunitat educativa de la zona de Bellver, Niubó va destacar que sovint les planificacions condicions generals de plantilles i activitats no s'adapten prou bé a la realitat de les escoles rurals. Ha apuntat la possibilitat d'estudiar juntament amb el Departament de Territori fórmules per facilitar la mobilitat de l'alumnat precisament entre aquestes escoles.
5: Aquí hem estat molt centrats en el que és una ZER, no? I a vegades doncs, quan fem doncs, planificacions de plantilles o d'activitats a nivell general, doncs, tenen una mica la sensació que no acabem d'aterrar, no? I contemplar doncs, la singularitat que tenen aquestes ZERs. Per exemple, no hem parlat de sortides o de mobilitats d'alumnat entre les escoles que formen part d'una ZER. Això ha estat un tema doncs, que ha sortit i a partir d'aquí doncs, hem d'estudiar, doncs, veure si treballant amb el Departament també de Territori podem trobar una manera de propiciar i facilitar aquestes mobilitats dintre de l'alumnat de les escoles d'una mateixa ZER. Hem parlat també doncs, de sortides, perquè moltes vegades doncs, aquí és veritat que estem molt a prop d'aquest entorn natural, però més lluny d'altres recursos més culturals i, per tant, de com podem també facilitar doncs, aquestes, no, aquest transport, que efectivament doncs, moltes vegades doncs, és una qüestió que hem de treballar conjuntament amb Territori.
2: Després de la trobada amb la comunitat educativa, la consellera va visitar les obres de l'Institut Escola Bellver. I canviem d'informació. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha fet una crida a veïns, veïnes i agents econòmics i socials de la ciutat a participar en l'acte obert a la ciutadania que se celebra avui a les 8 del vespre a la sala de plens de l'edifici consistorial. Sota el títol Com veus el comerç i el nucli antic de la Seu, aquesta jornada participativa s'emmarca en el procés d'elaboració d'una diagnosi compartida sobre el teixit comercial i el centre històric. L'objectiu de la trobada, obrir un espai de diàleg directe amb la població per conèixer de primera mà quins aspectes funcionen correctament, quines mancances s'han de resoldre i quines són les línies de futur que hauria de seguir el municipi. Des de l'Ajuntament s'enfatitza la importància de la implicació ciutadana en aquest procés de reflexió per recollir la pluralitat d'opinions de la Seu per definir accions reals i de consens. El lema de la convocatòria, la Seu la fem entre tots i totes. I la Seu que ha acollit aquest divendres una jornada informativa organitzada per la Generalitat de Catalunya i el Col·legi d'Arquitectes per donar a conèixer les darreres modificacions de la legislació urbanística adreçades específicament als municipis rurals. La sessió va comptar amb la presència de la directora general d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Arquitectura del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Elisabet Cirici.
6: Aspectes que interessa als municipis per l'agilització dels seus tràmits urbanístics i per facilitar doncs, el que seria doncs, el repoblament d'alguna manera, perquè la facilitació urbanística permet desenvolupar doncs, algunes activitats residencials i d'activitat econòmica que seria molt feixuc amb els tràmits que teníem originàriament. No? Per tant, hem vingut a explicar uns nous instruments urbanístics de planejament que el que fan és agilitzar els tràmits urbanístics i dotar d'un contingut tingut, diguem, més simplificat, que farà que, doncs, amb menys temps i amb menys esforç es pugui arribar a poder doncs, ordenar el territori amb petites complacions que permetin doncs, aquests petits creixements necessaris i adequats per a la realitat territorial.
2: Unes modificacions urbanístiques que han despertat l'interès dels interessats.
6: És a dir, aquesta novetat legislativa està tenint bastant èxit, ho dic perquè tot just vam aprovar el decret, doncs immediatament ja hem tingut moltes trucades, ajuntaments, petits ajuntaments. De fet, fa efecte als municipis rurals. Això ve a conseqüència de l'aprovació de la llei 8/2025 de l'Estatut del Món Rural i, per tant, nosaltres el que estem fent és desplegant doncs, aquella llei amb aquest decret llei. I tenim clar que pot tenir, i segurament aquest és el sentit de que la sala ha estat plena avui, doncs, pot tenir efecte perquè dota d'aquestes possibilitats més àgils i simplificades que s'estava reclamant doncs, des dels municipis petits, bàsicament municipis de menys de 2.000 habitants o comarques que en diem comarques doncs, rurals.
2: Les modificacions deriven del desplegament de l'Estatut dels Municipis Rurals i el decret llei aprovat recentment respon a una demanda, com dèiem, dels ajuntaments per disposar de procediments més àgils. Nombrosos aficionats han seguit aquest diumenge la final del Mundial de Futbol entre Espanya i l'Argentina a través de la pantalla gegant instal·lada per l'Ajuntament de la Seu d'Urgell a la zona esportiva. L'espai va acollir públic de totes les edats amb una presència destacada de joves i famílies. Molts dels assistents portaven samarretes de la selecció espanyola i banderes per animar l'equip. Així mateix també hi havia urgellencs que portaven elements identificatius del Barça per seguir el partit de manera col·lectiva. Hem finalitzat l'enfrontament i arran de la victòria la pròrroga de la selecció espanyola 1-0. Una part dels aficionats es va desplaçar fins al passeig de Joan Brudieu, on es van concentrar nombroses persones per celebrar la victòria de la selecció espanyola. Les celebracions es van desenvolupar amb càntics, aplaudiments i les habituals remullades a la font. Pantalla gegant amb bon balanç des de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, però Esquerra Republicana de la Seu s'ha sumat a les crítiques de la CUP per la instal·lació d'aquesta pantalla gegant. La formació republicana considera que les institucions no haurien de convertir-se en promotores d'una selecció estatal mentre Catalunya continua privada del dret de competir internacionalment amb els seus propis equips nacionals. En aquest sentit, conclou que si s'han de destinar recursos públics a promocionar l'esport, cal fer-ho defensant-les seleccions catalanes. El grup municipal remarca que és difícil d'entendre que un ajuntament destini diners públics per seguir la final de la selecció espanyola mentre les catalanes continuen sense poder competir. Manifesta que les institucions han de ser coherents amb la realitat nacional del nostre país. A més, el partit urgellent qüestiona el fet que aquesta decisió comporta una despesa econòmica que inclou la pantalla, la infraestructura, la seguretat, la neteja i el personal municipal, uns recursos que podrien, diuen, destinar-se a serveis públics. Les prioritats, afirmen, d'un ajuntament han de ser els seus veïns i veïnes, els serveis públics i l'esport local. En un comunicat públic, Esquerra també indica que cal valorar el risc que suposa concentrar un gran nombre de persones en un esdeveniment d'aquestes característiques i, finalment, denuncien que durant l'últim partit abans de la final es van produir càntics feixistes pels carrers de la Seu, demanen que siguin investigats per les autoritats competents. Prèviament, la CUP també havia criticat en un comunicat la decisió del govern municipal d'instal·lar aquesta pantalla gegant. La formació considera que aquesta actuació contrasta amb les explicacions donades recentment pel govern sobre la manca de recursos per desplegar mesures destinades, en aquest cas, a afrontar els episodis de calor. Segons ha manifestat el grup municipal, durant el darrer ple, l'alcalde Joan Barrera va afirmar que l'Ajuntament no disposava de diners suficients, malgrat que aquestes mesures havien estat aprovades per la sessió plenària. La formació assenyala que, en canvi, ara sí que s'han destinat aquests recursos per organitzar un acte públic coincidint amb la final del Mundial. Diu que la instal·lació de la pantalla respon a una estratègia de rendiment polític immediat i qualifica la iniciativa de populisme institucional. També recorda que defensa des de fa anys l'oficialització de les seleccions esportives catalanes perquè Catalunya pugui competir internacionalment en totes les disciplines esportives. Successos efectius de la Guàrdia Civil i funcionaris de l'Agència Tributària han intervingut aquest dissabte passat 11 de juliol un total de 77 perfums de 24 marques diferents valorats en més de 9.500 euros. El comís es va dur a terme durant un control fiscal fet a la duana de la Farga de Moles. Una actuació que es va produir al vespre a les 8 quan un autobús de línia regular procedent d'Andorra va accedir al recinte duaner. Després d'estacionar el vehicle a la zona habilitada per a les inspeccions, els agents van preguntar als passatgers si transportaven alguna mercaderia subjecta a declaració. Tots els ocupants van respondre negativament. Posteriorment, en el transcurs d'una inspecció més detallada del vehicle, els agents van localitzar el material. Després de verificar els articles a les dependències de l'Agència Tributària, un funcionari del Servei de Viatgers va aixecar la corresponent acta d'intervenció per una presumpta infracció administrativa de contraban. Dos Dos ramaders del Pallars Sobirà han denunciat un altre atac d'ós a la muntanya d'Isil, a la vall de la Roca Blanca, a la zona de Bonavé, a què hauria causat una euga i un poltre morts, a més d'un vedell ferit. El propietari dels animals també ha denunciat que encara hi ha una euga i un poltre desapareguts. Segons ha informat l'Agència Catalana de Notícies, els fets van passar dissabte, quan una ramadera veïna del poble va anar a revisar el bestiar a la muntanya i es va trobar amb les bèsties sense vida. Encara no fa una setmana, també, recordem-ho, a 500 metres d'Isil, un altre ramader va denunciar que un os havia matat tres ovelles a tocar de la granja. Els propietaris van denunciar l'atac als agents rurals, que es van personar al lloc dels fets per aixecar acta i mantenen oberta la investigació, tot i que els ramaders atribueixen les morts a un os per les característiques de les ferides i per la desaparició d'alguns dels animals. L'estació d'esquí de Boïta Ull ha inaugurat aquest dissabte al matí la tirolina doble més llarga de Catalunya, de més d'un quilòmetre de llargada. La nova proposta s'afegeix a partir d'aquest cap de setmana al catàleg d'activitats turístiques per desestacionalitzar l'activitat del complex més enllà de l'hivern i suposa una de les principals atraccions d'aventura del Pirineu català. El president de Ferrocarrils de la Generalitat, Carles Ruiz, diu que l'estació vol que s'estigui en marxa 365 dies a l'any.
7: Bé, avui inaugurem una nova tirolina, de fet, una nova activitat a l'estació de Boïta Ull, perquè el que estem buscant és aquesta durada de les activitats els 365 dies a l'any. La muntanya, quan s'acaba la neu, no tanca, i les estacions de muntanya de Ferrocarrils som la porta d'entrada a les muntanyes del Pirineu. I per això l'esforç que estem fent de mantenir aquestes activitats al llarg de tot l'any, d'intentar que d'aquesta manera ajudar a cohesionar el territori, a donar noves oportunitats i també a generar nous atractius, com en aquest cas la tirolina.
2: L'alcaldessa de la Vall de Boí, Sònia Bruguera, diu que es tracta d'un atractiu per al territori.
8: Bueno, avui inaugurem aquest segon tram de la tirolina. És la tirolina més gran de l'Estat, conjuntament amb l'altre tram. Jo crec que això és un atractiu no només per Boïta Ull, per convertir l'estació de Boïta Ull en estacions de muntanya, aquests 365 dies que dèiem, i evidentment és bo tant per l'estació com per la Vall de Boí. Això és un atractiu més, una activitat més a dintre de la Vall de Boí, i això crec que ha d'atreure públic i ha de generar més economia, més oportunitats. Això crea un Pirineu viu, un Pirineu amb oportunitats i al final un Pirineu de futur.
2: Amb la nova instal·lació es podran fer descensos individuals i en tàndem de 1.220 metres de longitud. I Protecció Civil de la Generalitat, que manté l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Incendis Forestals de Catalunya davant la persistència d'un elevat risc de focs durant tota la setmana. El comitè tècnic ha analitzat aquest dilluns l'evolució de la situació meteorològica i del mapa de perill d'incendis, que serà més elevat dimecres 22 de juliol. Es mantenen els avisos de calor intensa i calor nocturna. Dilluns i dimarts i dijous es pot arribar al pic de temperatura. Davant aquesta situació, els bombers de la Generalitat han activat un reforç operatiu a totes les regions emergències. Segons l'anàlisi de la unitat tècnica del grup d'actuacions forestals, el nivell de risc del Pla Alfa se situa en 5 sobre 6 a les regions d'emergència centre, al sud de la de Lleida, Girona i Terres de l'Ebre, mentre que a la resta del territori és de 4 sobre 6. La Diputació de Lleida ha acollit la presentació de l'Avança Bike Race Copa d'Espanya BTT XCO Rally. És una prova que se celebrarà el 25 i 26 de juliol a l'estació d'esquí nòrdic de Tuixén-l'Avança. La competició organitzada pel Club Ciclista l'Avança és puntuable per a la Copa d'Espanya de l'especialitat i forma part també del calendari internacional de la UCI. L'acte de presentació ha anat a càrrec del diputat Jordi Verdú.
9: Per nosaltres, doncs, un plaer que ens pugui acompanyar per aquesta simbiosi entre esport, també turisme, no?, i promoció, i que ho puguem fer, doncs, des de casa nostra. A vegades sembla que no puguem tindre proves de tant nivell a la nostra demarcació, i per nosaltres és un plaer poder-vos acompanyar i ajudar-vos a fer-ho possible, perquè tenim, doncs, els espais idonis per tindre aquestes proves de màxim nivell.
2: D'altra banda, pel que fa a la presentació, el tinent d'alcalde de la Vall de l'Avança i Fórnols, Alfons Ferrer, ha explicat que la celebració de la prova s'emmarca en l'estratègia municipal de promoció i repoblament també de la vall.
10: Per nosaltres és molt important promocionar la nostra vall, la Vall de l'Avança i Fórnols. Tenim des de l'Ajuntament una política per aconseguir que vingui més gent a viure i repoblar els pobles, i dintre d'aquesta política de repoblament de la vall, que és una petita vall on actualment vivim 190 persones en diversos nuclis diferents, doncs és molt important promocionar-la i donar-se a conèixer. I segurament d'aquesta manera alguna altra persona voldrà venir a viure a la vall.
2: Pel que fa també al president del Club Ciclista L'Avança i director de la cursa, David Andreu, ha remarcat que aquesta serà la primera edició de la prova com a Copa d'Espanya puntuable, un pas endavant dins un projecte que fa 5 anys que creix de manera continuada.
11: Tal és el circuit, que és un circuit de 4 quilòmetres, amb diverses variants tècniques, i aquestes també s'aprofiten molt equips que venen a entrenar aquest circuit, tècnicament. Llavors, el projecte d'aquest any és Copa Espanya UCI Internacional, és l'última prova de les 6 que hi ha hagut aquesta temporada de Copa Espanya. És tot corredors nacionals i internacionals.
2: Pel que fa a la participació, està prevista que la cita reuneixi prop de 300 participants. Amb els esports posem el punt i final a aquest informatiu vespre de Ràdio Seu amb les notícies de la Seu, l'Urgell i el Pirineu. Aquestes i d'altres es poden consultar a la nostra plana web radioseu.cat. També a les xarxes socials, a Facebook, Twitter i a Instagram, amb totes les imatges també del que succeeix a la Seu i comarca. Res més per ara. Molt bona tarda.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Ai, no t'havia vist.
1: Què et passa? Fas mala cara.
2: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
1: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
2: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
1: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
2: Què dius?
1: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
2: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma, projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2 de la Seu d'Urgell. Contacta-hi trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?
3: A la Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
4: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
3: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs. El millor per al teu descans i per a la teva salut.
5: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens de goters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.

0: Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del ràfting com enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic el 973 36 0092 o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.
1: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat.

0: correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges a la platja o on vulguis. Amb Caditours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
1: De ben segur que coneixes CIMAC, perquè és el millor centre d'electrònica de la Seu, però sabies que CIMAC és molt més? Perquè a CIMAC també hi pots trobar les millors novetats en electrodomèstics i equipament de la llar. A la nostra botiga, al carrer Mare Janer, hi tens la més gran exposició de la Seu. Rentadores, rentavaixelles, frigorífics, petit electrodomèstic i tot allò que necessitis per casa teva. Vine, prova i tria entre les millors marques. La màxima qualitat i varietat i els millors preus ho tens a CIMAC. I el més important, com sempre, a CIMAC et garantim el millor servei postvenda perquè som tècnics especialistes. CIMAC, el teu referent en electrodomèstics i electrònica a l'Alt Urgell. Vine'ns a conèixer al carrer Mare Janer 39 de la Seu d'Urgell. Telèfon 973 35 23 18.
2: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Northfire, Beth Home, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.

trobat a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant. Una mica massa. Vale. Ho he pensat molt. I ara no en

0: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Norfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes i totes adaptant-nos a les teves necessitats i al teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.
1: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
3: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.

0: Campionat contra l'Argentina a Nova York. Els jugadors han arribat a primera hora de la tarda a l'aeroport de Barajas. Després d'assistir a la recepció del rei i també a la del president del govern espanyol, els jugadors participen ara, a aquesta hora, en la rua pels carrers de Madrid davant de milers de seguidors. Més enllà de l'impacte del Mundial, a aquesta hora al Catalunya Vespre destaquem que dos dels principals investigats en el cas Plus Ultra de sobte impliquen José Luis Rodríguez Zapatero. Són el president de l'aerolínia, d'una banda, i el propietari de la companyia Anàlisis Relevante. Asseguren que era Zapatero qui marcava els passos per aconseguir el rescat i també la comissió a cobrar. I avui sentirem el nou conseller del govern de Salvador Illa.
1: Prometeu complir fidelment, d'acord amb la llei, les obligacions del càrrec que assumiu al Servei de Catalunya i amb lleialtat al president de la Generalitat de Catalunya? Sí, prometo.
0: És Raúl Moreno, nou responsable de Drets Socials i Inclusió, en substitució de Mònica Martínez Bravo, que ha plegat per motius personals. I un altre que al Regne Unit avui també s'ha estrenat. Let's
2: build a new... Construïm un nou sentit nacional d'unitat, propòsit comú i positivitat. Fem d'aquest el moment en què el Regne Unit torna a creure, el moment en què recuperem l'esperança.
0: Són les primeres paraules del nou primer ministre laborista Andy Burnham. Ens ho explicarà el corresponsal al País, el Regne Unit, en Quim Olivares. Explicarem també que Guadalajara ha agafat el relleu de Saragossa en la gravetat dels incendis. Aquest foc que crema a Sierra Norte segueix avançant sense control i ja ha cremat més de 26.000 hectàrees. A Catalunya el risc d'incendi continuarà sent alt tota la setmana perquè la temperatura continuarà sent elevada. A aquesta hora al Catalunya Vespre busquem també, com sempre, un titular del temps amb la nostra companya Gemma Puig.
3: Doncs avui hem estat molt, molt pendents d'aquestes tempestes que han anat resseguint la costa, amb calamarsades i sobretot amb aquest possible esclafit a la zona de l'Hospitalet de Llobregat, on han caigut arbres. Aquests cops de vent que se situen entre els 90 i els 100 km per hora, ara les tempestes se situen davant del mar, encara n'hi pot haver alguna que fregui la mateixa línia de la costa, però com dèieu, el que tindrem també de cara aquests propers dies és que la temperatura anirà pujant. Demà encara pujarà una miqueta més.
0: Gràcies, Gemma, i anirem a Girona perquè viu uns dies de pel·lícula. Fins al 3 d'agost, el barri vell de la ciutat es convertirà en el plató de la pel·lícula de Disney Embolicats. Volem saber també com ho estan vivint els veïns, els gironins. I un titular d'esports, David, més enllà de la celebració del Mundial. Bona tarda.
4: Bona tarda. Doncs, relatiu al Barça, avui ha vist com Ronald Araujo, un altre dels mundialistes blaugranes, s'ha reincorporat a la feina amb el grup, a la ciutat esportiva Johan Cruyff. També dos noms propis que han de ser actualitat aquesta setmana, el de Karim Adeyemi, que un pas d'espera perquè s'oficialitzi el seu fitxatge per 5 temporades amb el club blaugrana. També el de Ter Stegen, que enfilaria el camí contrari al de sortida en forma de cessió cap a l'Ajax d'Amsterdam.

0: vespre amb Agnès Marquès.
1: Està passant aquesta hora, els jugadors de la selecció espanyola estan participant en els actes de celebració del Mundial que van aconseguir ahir després de guanyar la selecció argentina de Leo Messi. És una festa que encara ha de circular en forma de rua per Madrid. De fet, la rua acaba de començar fa tot just uns minuts i ha d'acabar a la Cibeles. Allà hi tenim Àngels Lafuente. Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Quin ambient hi teniu aquí a Cibeles?
2: Doncs de molta festa, com et pots imaginar, molta música i cada cop més i més gent a la plaça de les Cibeles està preparada per rebre els campions del món, que es faran esperar més del que estava previst perquè tots els actes oficials han començat amb retard. I per passar l'estona i entretenir tota la gent, milers de persones, la gran majoria gent jove, que porta hores esperant a la selecció, la música i els diferents speakers estan protagonitzant aquesta festa des de l'escenari que més tard ocuparan els jugadors de la selecció. De moment el públic ha estat tranquil i penseu que els que estan més a prop de l'escenari porten hores al peu del canó i el sol no perdona, 36 graus a l'ombra, i esperem que comenci a fluixar.
1: Sí, a més ho apuntaves, que van amb moltíssim retard, per tant fa molta estona que efectivament aquesta gent espera. Què han fet fins ara els jugadors de la selecció?
2: Doncs mira, la tarda ha començat amb recepcions institucionals. La primera, al Palau de la Zarzuela, la família reial, ha rebut els campions. I els tècnics de la selecció s'han traslladat en un autobús descobert, seragrafiat amb la paraula enhorabona campions, fins al Palau de la Moncloa, on els ha rebut Pedro Sánchez. I a partir d'aquí ha començat la rua, com heu dit. Està recorrent ara els carrers del centre de la ciutat, i la festa, tant pels jugadors com per tota la gent que col·lapsa els carrers, és un recorregut curt que en cotxe es pot fer en uns 20 minuts i que tot s'ha preveure que pot durar doncs unes hores.
1: I a Cibeles, que hi ha previst que passi? Hi ha actuacions?
2: Doncs sí, si segueix el guió d'aquestes celebracions, ara mateix hi ha molta música, cúmbia, reggaeton, que es barreja amb cançons de Nina Bravo, encara que no s'ho creieu, la gent canta les cançons de Nina Bravo, i això que la gent és superjove. I, bueno, doncs si seguim aquest guió de celebracions, com la de fa 16 anys, quan la Roja va guanyar la primera estrella, es va proclamar campiona del món, els jugadors prendran la paraula i animaran la festa. També podria parlar el seleccionador Luis de la Fuente, però sens dubte el públic espera escoltar a la Minya Mal o a Cucurella, que diuen que és l'ànima de totes les celebracions.
1: Gràcies, Àngels Lafuente. Connexió en directe des de Cibeles, on, francament, ara també és difícil establir-hi connexió per l'alt volum de concentració de persones. Es planteja un vespre llarg a Madrid, per tant, a qualsevol cosa doncs ja connectarem de nou. El que sí que fa un gir de guió avui, aquest dilluns, és el cas del rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Dos dels principals investigats en la trama, el president de la companyia i el propietari d'Anàlisi Relevante, que és la consultora en Zapatero, feia d'assessor, implicant l'expresident espanyol. Fem una pausa per la publicitat i de seguida us ho expliquem.
0: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
3: CaixaBank, elegit per Euromoney, millor banc a Espanya. I també a Espanya, millor banc per particulars i millor banc en responsabilitat corporativa.
4: Uns reconeixements que ens animen a continuar treballant amb compromís i proximitat. Gràcies als clients per la confiança.
3: CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
5: A Catalunya Ràdio hi ha un programa que m'agrada molt, li diuen Lo Búnquer. Tres són, dos xicots i una noia. I allí me fan riure i és molt bo. Expliquen la vida de persones que està escrita en novel·letes i la fan a la seva manera, amb un desparpajo.
6: El treball dignifica les persones.
5: I bueno, te'n rius sense gana.
6: Aquesta és una frase d'un hit d'olles integrals.
7: Aquest estiu també hi ha Lo Búnquer, dos xicots i una noia explicant novel·letes amb desperpar.
5: Rius sense ganes.
7: De dilluns a divendres a les 10 de la nit a Catalunya Ràdio.
0: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.
1: Gir de guió en el cas del rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Dos dels principals investigats en la trama, el president de la companyia i el propietari d'anàlisi Relevante, que és la consultora on Zapatero feia d'assessor, impliquen ara l'expresident espanyol. El vinculen amb l'operació de rescat i amb el cobrament d'un 1% per tasques d'intermediació, tot plegat en dos escrits que han enviat avui a l'Audiència Nacional. Zapatero ha negat sempre. Txell Vallespí, bona tarda.
8: Bona tarda.
1: Sempre ha negat tenir res a veure amb el rescat. Què apunten ara aquests dos escrits?
8: Doncs és important què diuen, però sobretot, Agnès, en quin moment arriben, 24 hores abans que comparegui a l'Audiència Nacional el propietari d'anàlisi Relevante, que també és amic personal de Zapatero, Julio Martínez. Fins ara havia mantingut silenci, però ara, coincidint amb un canvi d'advocat, escriu el jutge que vol col·laborar i contribuir a aclarir els fets que s'investiguen. Assegura que Zapatero, com a assessor, és qui marcava els passos a seguir per aconseguir el rescat i concreta que la primera notícia sobre Plus Ultra la va tenir al maig del 2020, quan l'expresident li va avançar que els directius de la companyia li trucarien. Afegeix també que dos mesos més tard va firmar un contracte amb l'aerolínia amb honoraris d'assessorament per Zapatero i remarca més que a principis del 2021 en va tancar un altre, segons diu, amb una comissió aproximada d'un 1% per les feines d'intermediació de l'expresident en el rescat d'aquesta línia aèria.
1: Això és el que diu un dels dos escrits que apuntem avui, és el del propietari de la consultora on Zapatero feia d'assessor principal, però com dèiem, n'hi ha un altre d'escrit. Què comunica el president de l'aerolínia Plus Ultra al jutge?
8: Doncs Agnès ve a corroborar la implicació de l'expresident espanyol en el rescat d'aquesta aerolínia i sobretot aquest pagament que dèiem de l'1% per tasques, segons diu, d'acompanyament pel préstec. El president de Plus Ultra, que curiosament també es diu Julio Martínez, assegura que van pagar per això més de 500.000 euros, que és exactament aquest 1% d'aquests 53 milions d'euros que va rebre l'aerolínia Plus Ultra. Diu que els van abonar a través de 3 societats i de diversos pagaments en espècies al propietari de la consultora on Zapatero feia d'assessor.
1: Esclar, això topa frontalment amb la versió que ha donat sempre Zapatero, que ell ha dit sempre, Txell, que no tenia res a veure amb aquesta operació.
8: Exactament, sempre ho ha negat. De fet, a mitjans del mes de maig, quan el van imputar per aquest cas, es mostrava així de contundent.
9: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra.
8: Veurem com ho interpreta demà el jutge després d'interrogar a primera hora del matí el propietari d'anàlisi Relevante a l'Audiència Nacional i si, com sembla, se li complica la defensa a l'expresident espanyol.
1: Gràcies, Txell. Són les 8 i 12 minuts. Han passat 4 dies des de l'aval europeu a la llei d'amnistia i sembla que, per ara, amb això no n'hi ha prou perquè la justícia espanyola l'apliqui. Avui hem sabut que el Tribunal de Comptes es planteja no amnistiar els encausats per les despeses del procés i, pel que fa als CDRs encausats, els magistrats de l'Audiència Nacional no s'hi tornaran a posar fins passat les vacances d'estiu. Joan Vilaplana.
10: Exacte. Comencem per la causa per les despeses del procés que ha de dirimir el Tribunal de Comptes. Segons aquest òrgan, la resolució del Tribunal de Justícia de la Unió Europea diu que la llei d'amnistia es pot aplicar sempre que els fons no procedissin del pressupost de la Unió Europea ni hi estiguessin destinats. El Tribunal ho vol investigar i ha reobert el procés donant 10 dies a les parts perquè presentin al·legacions i la documentació que considerin pertinent en relació amb això, amb l'origen dels fons. Recordem que en aquesta causa hi ha una trentena d'exalts càrrecs del govern, entre ells els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras.
1: I pel que fa als 12 CDRs encausats, Joan?
10: Doncs les seves defenses han demanat a l'Audiència Nacional que els apliqui l'amnistia i arxivi la causa. En un escrit al qual ha tingut accés Catalunya Ràdio, els advocats insisteixen que no han causat cap violació dels drets humans, ni tampoc cap agressió contra la vida o la integritat física. L'escrit ja és a la taula de l'audiència, però els magistrats no s'hi posaran fins tornar de les vacances, al·legant que primer volen llegir bé la sentència del TJUE.
1: I avui hi ha hagut un canvi al govern de la Generalitat. Raúl Moreno és el nou conseller de Drets Socials i Inclusió en substitució de Mònica Martínez Bravo, que plega per motius personals. Moreno ha pres possessió aquesta tarda al Palau de la Generalitat.
11: Prometeu complir fidelment, d'acord amb la llei, les obligacions del càrrec que assumiu al Servei de Catalunya i amb lleialtat al president de la Generalitat de Catalunya?
12: Sí, prometo.
1: El president Joan ha agraït la feina feta a la consellera Martínez Bravo.
10: Sí, i sobre el nou conseller, Raúl Moreno ha assegurat que el seu mandat serà continuista, mantenint els reptes de seguir reformant la DGAIA i millorar el sistema de dependència.
11: Canvi de conseller, sí. Canvi de polítiques, no. Manteniment i estabilitat de les polítiques i els objectius, no. Segon missatge, una defensa encesa del servei públic.
10: Raúl Moreno era el secretari general de la Conselleria de Drets Socials i Inclusió, per tant, el número 2 de Martínez Bravo. Demà ja el veurem a la reunió del govern com a nou conseller. És educador social de formació i la seva trajectòria al PSC ha estat sempre vinculada a l'àmbit social, primer com a regidor Santa Coloma de Gramenet i després com a diputat al Parlament. Mònica Martínez Bravo deixa la conselleria coincidint amb la setmana que el Parlament ha de votar les conclusions de la Comissió d'Investigació de la DGAIA. Les irregularitats en la gestió de les ajudes als menors extutelats han estat la carpeta més complicada que ha hagut d'afrontar la consellera que ha exercit el càrrec a cavall entre Barcelona i Madrid, on resideix. Per cert, Agnès, aquest és el primer canvi que Salvador Illa fa al seu govern. Fa setmanes que s'especulava amb una remodelació d'un abast més ampli, que de moment haurà d'esperar, tot i que es dona per fet que la consellera de Territori i la portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, deixarà el càrrec si torna a concórrer com a alcaldable del PSC a Girona.
1: Gràcies, Joan. La qüestió és que l'oposició, de fet, demana que els canvis a l'executiu vagin més enllà. Això és el que han reclamat des de Junts i també el Partit Popular. Pel que fa a un dels socis d'investidura, Esquerra Republicana, diuen que estan convençuts que el relleu de la consellera de Drets Socials no serà l'últim. Sentim el portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, la secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, i el secretari general del PP de Catalunya, Juan Fernández.
12: És evident que, com dèiem, amb les crisis que acumula, haurà d'acabar entrant en aquesta remodelació profunda que nosaltres, doncs, fa ja tantes setmanes que estem reclamant.
13: Una consellera que vivia a Madrid, una consellera que es queixava de les baixes però que fa més de 3 mesos que està de baixa, i una consellera de Territori que sabem que es presentarà a les municipals de Girona.
14: El relleu més important que s'ha d'afrontar és el del president de la Generalitat, que no governa, que només es dedica a fer propaganda.
1: Doncs bé, aquest és un nou nomenament al govern que sí que han vist amb bons ulls les entitats socials, però qui ja han encarregat deures. Això sí, la taula del tercer sector, que agrupa les principals entitats d'aquest àmbit, ha instat el nou conseller a enfortir urgentment el sistema de serveis socials i garantir un marc més estable per a les organitzacions del sector. Maria Costa, bona tarda.
15: Bona tarda. Li demanen voluntat de diàleg, també reforçar la cogovernança en espais de decisió pública i privada i també incrementar la inversió en polítiques de cohesió social per fer front sobre tot a la crisi de l'habitatge. N'ha parlat a Catalunya Ràdio el vicepresident de Càritas Catalunya, Martí Batllori.
16: Estem veient aquestes creixents dificultats de les famílies, moltes vegades causades per l'habitatge, i per tant és important que el nou conseller atengui aquesta situació. Hem de demanar que augmenti la inversió social, que s'actualitzi la cartera de serveis socials com a conjunt de prestacions de la xarxa pública i que es desplegui la llei del tercer sector, i un avenç molt decidit en l'erradicació del sensellarisme.
15: Mentrestant, l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, l'ACRA, agraeix que el traspàs de la conselleria sigui natural perquè Raúl Moreno, el nou conseller, ja era el seu interlocutor fins ara. Ho ha dit també aquesta emissora la presidenta de l'ACRA, Cinta Pasqual.
17: Crec que la consellera ha confiat sempre en ell i això fa que d'alguna manera, doncs, tots tinguéssim clar que sap perfectament, no comença la conselleria des de zero, sinó que sap quins són els punts que seguirà demà i avui mateix ja dins del departament. Serà molt fàcil treballar amb ell.
15: Pasqual diu que la seva prioritat principal és incrementar les prestacions socials.

0: Les 8 i 18, el nou primer ministre britànic, Andy Burnham, ha presentat avui una agenda política centrada en l'optimisme i en la intenció d'abordar els maldecaps quotidians de la ciutadania, tot plegat després de rebre l'encàrrec de formar govern per part del rei Carles III. El seu predecessor, Keir Starmer, s'ha compromès a ajudar-lo. Londres, Quim Olivares, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Feia 16 anys que Andy Burnham perseguia arribar a ser primer ministre britànic. Malgrat l'alegria i l'entusiasme, és conscient de la inestabilitat política dels darrers anys al Regne Unit i que és el 7è primer ministre en una dècada. Sentim-lo.
2: Sé que la gent a casa està farta de la política. Us escolto i vull ser honest. No hem estat prou bons i hem de ser millors.
1: Burnham ha renunciat al faristol, als papers i al teleprompter per fer el seu primer discurs com a primer ministre, en un intent de fer una política menys formal i més connectada als votants.
2: Construïm un nou sentit nacional d'unitat, propòsit comú i positivitat. Fem d'aquest el moment en què el Regne Unit torna a creure, el moment en què recuperem l'esperança.
1: Burnham ha tornat a prometre millorar la vida de la gent, reindustrialitzar el país, reduint el nombre de gent que dorm al carrer, donant més suport als joves i construint més habitatge social. Això sí, no ha desvetllat d'on traurà els diners per finançar aquestes mesures. Aquest dilluns, Keir Starmer s'ha acomiadat, ara ja sí, definitivament, de la seva residència oficial. El Partit Laborista pretén, amb Andy Burnham, aturar l'ascens del partit anti-immigració Reform UK de Nigel Farage, que lidera les enquestes per les properes eleccions generals, previstes per al 2029.
0: I a l'Orient Mitjà la guerra s'amplia amb un nou front, ara al Mar Roig. Els Houthis, que és el grup rebel del Iemen que està aliat amb l'Iran, ha anunciat aquesta tarda que imposa un nou bloqueig naval contra l'Aràbia Saudita. Els rebels iemenites acusen el govern de Riad d'haver atacat l'aeroport de Sanà, que la setmana passada, i avisen als saudites que si els tornen a atacar, l'espiral bèl·lica anirà més. Ignasi Abad.
3: Sí, l'anunci del bloqueig naval al Mar Roig l'ha fet el portaveu militar dels Houthis, Yahya Sareh.
4: Les forces armades iemenites declaren un embargament marítim contra l'enemic criminal saudita, basat en l'equació ull per ull, amb efecte immediat.
3: La represàlia dels Houthis contra l'Aràbia Saudita podria afectar de ple l'estret de Bab el-Mandeb d'accés al Mar Roig, per on passa el 7% del petroli mundial. Això s'afegeix a la forta reducció de l'exportació de petroli procedent del Golf Pèrsic des de l'inici de la guerra de l'Iran, ara fa 5 mesos, per justament el bloqueig d'un altre estret, el d'Hormuz. Mentre el conflicte a l'Orient Mitjà continua encès, i ara fa pocs minuts se sentien les alarmes antiaèries a Jordània, els contactes diplomàtics continuen, no s'han trencat. De fet, el portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers iranià ha confirmat avui converses amb els mediadors del Pakistan.
5: Els mediadors han presentat propostes i ens les han fet arribar, però de moment permeteu-me que no entri en detalls. El que sí que puc confirmar és que durant els darrers dies l'aparell diplomàtic s'ha mantingut actiu i que, efectivament, diversos mediadors ens han transmès idees.
3: Tot i que aquest el càrrec iranià ha evitat donar detalls, fonts de la mediació apunten que hi ha una proposta de treva de 10 dies per intentar salvar el memoràndum d'entès entre Teheran i Washington signat ara fa un mes.
0: Aquest que sentiu és el so de les protestes de milers de joves que avui s'han mobilitzat pels carrers de Nova Delhi, a l'Índia. Els manifestants denuncien la corrupció en el sistema educatiu després de la filtració dels exàmens d'accés a les facultats de medicina i reclamen la fi de la corrupció en l'accés a l'educació i també la dimissió del ministre d'Educació. Ja es considera una de les protestes més importants contra el govern del primer ministre Narendra Modi. Txell Garriga, bona tarda.
6: Bona tarda. Sí, unes protestes capitanejades pel partit Janta dels Escarbats, que es dirigien al Parlament i que han congregat, com deies, milers de manifestants d'arreu del país. La policia, però, ha dispersat la concentració amb gasos lacrimògens i també ha blindat els accessos al Parlament. Alguns dels manifestants denunciaven l'ús de la força policial.
7: Estàvem fent una marxa pacífica. No fèiem res malament, no teníem cap arma a les mans. Simplement protestàvem. De sobte, la policia ha començat una baralla amb nosaltres i ha començat a disparar gasos lacrimògens. Hi havia dones, nens i gent gran que han quedat encegats durant 5 o 10 minuts pel gas.
8: Quan ens obliguen a recular, ens en retirem i tornem a avançar. Aquí no hi ha extremisme, ningú causa aldarulls, no hi ha cap revolta. Volen que responguem com ho fan ells, però no ho farem.
0: Què denuncia, Txell, exactament, aquest moviment dels escarbats?
6: Doncs aquest moviment denuncia restriccions injustificades a oportunitats professionals, perquè és un país on la taxa d'atur de l'any passat, per exemple, es va triplicar fins al 10% entre el col·lectiu entre els 15 i els 29 anys. El detonant, com explicàvem, ha estat la filtració dels exàmens d'accés a la Facultat de Medicina, que ha afectat a més de 2 milions d'estudiants. I és que a l'Índia aquestes proves no només decideixen l'accés a la universitat o també als llocs de feina públic, sinó que també són considerades una de les poques vies de mobilitat social. Per això, qualsevol sospita sobre la filtració o manipulació dels exàmens oficials, doncs, afecta molt la confiança en el sistema.
0: Clar, el convocant d'aquestes protestes és el partit Janta dels Escarbats. Expliquem-ho, perquè és un moviment que és molt nou. D'on surt i què representen?
6: Sí, de moment és un moviment, com dèiem, perquè encara, de fet, no està ni constituït com un partit. És molt recent, va néixer tan sols fa un parell de mesos a través de les xarxes socials, i el nom, partit Janta dels Escarbats, prové d'una frase, de fet, del president del Tribunal Suprem, que va dir que els joves sense feina i activistes són escarbats i paràsits. Els joves el van adoptar, aquest insult, com un emblema, volem dir, de protesta pel malestar juvenil. De fet, va ser un estudiant mateix qui va crear un perfil satíric a les xarxes socials amb aquest nom, i en tan sols uns dies ja tenia més de 22 milions de seguidors. També hi ha hagut cares reconegudes a l'Índia que han donat suport al moviment, com per exemple l'activista Sonam Wangchuck, que de fet està en vaga de fam des de finals del mes de juny, i aquí la policia va detenir i ingressar forçosament a l'hospital.
0: La protesta d'avui pels carrers de Nova Delhi fins al Parlament tenia un objectiu clar, que era interpel·lar el govern.
6: Sí, perquè avui hi havia una sessió legislativa al Parlament i era una forma, doncs, clara de pressió. Enmig d'aquesta tensió, els líders de la protesta s'han reunit amb el ministre de Salut, que s'ha compromès a traslladar les seves demandes al govern, però de moment no han tingut resposta.
0: Veurem com va. Gràcies, Txell. Brussel·les reforça la seva ofensiva contra les plataformes xineses que venen productes a internet, i ara multa el portal AliExpress amb 550 milions d'euros. La Comissió Europea creu que la companyia ha permès que a la seva web es venguin articles il·legals i també falsificats. El govern comunitari diu que hi ha trobat roba, joguines o cosmètics perillosos. Anem cap a Brussel·les. Bruno Forteamires, bona tarda.
9: Hola, bona tarda.
0: L'anunci d'avui arriba després d'una sèrie de moviments que van en la mateixa línia, oi?
10: Sí, després de multar la plataforma Temu i d'imposar una taxa de 3 euros per als productes barats que es compren per internet, ara li toca el rebre a AliExpress. La Comissió Europea considera que el gegant xinès ha fracassat a l'hora de detectar i retirar productes il·legals que es venen a la seva web, i denuncia que aquests articles il·lícits fins i tot apareixen recomanats o publicitats quan els usuaris naveguen pel portal d'AliExpress. El portaveu de la Comissió Europea, Thomas Regnier, creu que la companyia ha de posar ordre dins de la seva plataforma.
11: Si vols accedir al nostre mercat, has de fer que els teus serveis siguin segurs, avaluar-ne els riscos i mitigar-los de forma efectiva.
10: Brussel·les també creu que AliExpress ha fallat a l'hora de sancionar les empreses o els proveïdors externs que aprofiten la seva plataforma, la plataforma d'AliExpress, com el mitjà ideal per vendre els seus productes prohibits. Tot i això, la multa de les autoritats europees representa menys de l'1% de la facturació global de l'empresa, lluny del 6% amb què Brussel·les podria, per llei, arribar a sancionar.
11: És proporcional a la gravetat, la durada i la naturalesa dels incompliments. No és una multa elevada, és una multa proporcional.
10: Però AliExpress creu que aquesta sanció de 550 milions d'euros és excessiva i anuncia que la recorrerà.
0: Gràcies, Bruno. Bona tarda.
10: Adéu, bona tarda.
12: Catalunya Vespre, amb Agnès Marquès.
0: 3 minuts i arribarem a 9:15. Ara us expliquem que a Barcelona els delictes han baixat un 11% al primer semestre de l'any, si ho comparem amb els de l'any passat. Pel que fa als homicidis, gairebé es dupliquen i passen de 5 a 9. Això sí, la majoria vinculats al crim organitzat. Són dades que avui han fet públiques la Junta de Seguretat de Barcelona. Cèlia Forment, bona tarda.
13: Bona tarda.
0: Què més ens diuen aquestes xifres?
13: Doncs en total, entre el gener i el juny, s'han registrat més de 74.000 delictes a la ciutat. La davallada s'explica sobretot per la reducció dels furts, que baixen un 21%. 19% i continuen sent el delicte més habitual. També disminueixen les estafes, les agressions sexuals, els maltractaments i les amenaces. L'alcalde, Jaume Collboni, atribueix aquesta baixada a les polítiques de seguretat desplegades a la ciutat.
9: Una baixada que és la més pronunciada de la darrera dècada, exceptuant els anys de la pandèmia. Aquesta és una dada que, efectivament, s'ha de sumar a una baixada dels furts, una reducció dels furts, del 21%.
13: En canvi, augmenten un 14% els robatoris amb força, especialment a l'interior dels vehicles, en establiments i també al carrer. Pel que fa als homicidis i als delictes relacionats amb armes de foc, majoritàriament es relacionen amb tirotejos entre bandes criminals. A la consellera d'Interior, Núria Parlon, diu que cal fer tots els esforços possibles per frenar-los.
14: Aquells homicidis vinculats a l'activitat de bandes criminals, majoritàriament, estem gairebé assolint els que vam tenir en total l'any passat. Vam tenir 8 en total l'any passat i ara tenim 7. Per tant, estem dintre de la constant dels darrers anys, ni més ni menys, però això no li treu preocupació, perquè l'impacte que té davant de la ciutadania és el que dèiem i, per tant, aquí tot l'esforç és poc.
13: Les investigacions relacionades amb la criminalitat organitzada han permès detenir 111 persones vinculades principalment al narcotràfic, al tràfic d'éssers humans, al blanqueig de capitals i també les estafes.
0: Gràcies, Cèlia. A Soses, al Segrià, els Mossos d'Esquadra han detingut un home aquesta tarda relacionat amb la mort violenta d'una veïna de 75 anys del municipi. Víctima i detingut no tindrien cap relació. S'està investigant, però, quin és el mòbil del crim. Lleida, Júlia Albacar.
15: El principal sospitós és un noi de 18 anys que ha quedat detingut esta tarda a Soses. Els fets van passar dissabte a la nit quan la víctima, una dona de 75 anys i veïna del municipi, havia sortit a passejar la gossa per un camí proper a la població. Hores més tard, l'animal va aparèixer sol al poble i es va alertar que la dona no havia tornat a casa. Poc després es va localitzar el seu cadàver en un camp de panís amb un tall al coll. El cas es troba ara sota secret de sumari i s'investiga el mòbil del crim. Uns fets que han commocionat el poble, que ha estat de dol oficial fins demà.
0: Trentavuit municipis evacuats, 14 de confinats i més de 25.000 hectàrees cremades. Aquest és el balanç encara provisional de l'incendi que crema des de dijous a la Sierra Norte de Guadalajara. El foc continua actiu. Oriol Pujador, bona tarda.
16: Què tal, bona tarda.
0: I les autoritats asseguren que encara està lluny de ser controlat.
16: Sí, de fet, avui s'han continuat fent evacuacions i ordenant confinaments, perquè les flames avancen atiades per cops de vent que aquesta tarda han superat els 50 km per hora. De fet, la Diputació de Sòria, a la comunitat veïna, ja es prepara per prendre mesures, perquè les flames van cap a aquesta direcció. Hi ha més d'un miler de persones evacuades.
17: Ha sido una cosa muy rápida. Hemos tenido que coger lo justo y hemos salido pues con miedo. Le han llamado al por teléfono la alcaldesa y le ha dicho que teníamos que marcharnos.
16: És el cas d'aquesta veïna que es troba en un centre de la Creu Roja a Guadalajara. 91 mitjans i més de 300 efectius lluiten contra aquest incendi que té un perímetre de 120 quilòmetres. Les flames estan saltant tallafocs de més de 40 metres que havien fet els equips d'emergència. Es tracta de l'incendi més greu de Castella-La Manxa. Mentrestant, l'incendi que també es va declarar la setmana passada, però a l'Aragó, està estabilitzat després d'haver calcinat més de 15.000 hectàrees.
0: I a Catalunya, Oriol, l'alerta per risc d'incendi s'allargarà encara tota la setmana. De fet, dimecres serà el dia amb més perill. El nivell de risc dels bombers se situa en 5 sobre 6 a les regions d'emergències Centre, Girona, Terres de l'Ebre i el sud de la de Lleida, també. I el nivell 4 del Pla Alfa, a quants municipis afectarà demà?
16: Aquest és el que anem seguint cada dia. Són les restriccions que dicten els agents rurals. Doncs mantenen activat aquest nivell màxim per perill extrem d'incendi forestal en 74 municipis de 13 comarques. També situen en nivell 3, que és perill molt alt, 361 municipis de 34 comarques. Estan també tancats els accessos a 3 espais naturals, ho han estat durant tot el cap de setmana, són els mateixos, la Ribera Salada, la Baronia de Rialp i Montmell-Marmellà. La temperatura serà molt elevada durant tota la setmana i arribarà al pic de temperatura dijous. Malgrat que en algunes zones del sud del país està plovent aquesta tarda, ho ha fet, ha plogut, també hi ha hagut episodis de vent violent. Bona part del territori ha acumulat dèficit de precipitacions. Miquel Bernis, tècnic del Servei de Qualitat de Dades del Meteocat.
18: Estem a l'estiu, que és l'època en què també és més fàcil que es donin aquestes ratxes sense precipitació, i els últims anys, a més, amb el canvi climàtic s'ha anat veient aquesta tendència, si bé de forma general encara no s'ha pogut constatar una disminució de la precipitació estadísticament significativa, sí que a l'estiu ja s'ha anat veient, que va tendint a ploure menys.
16: a partir de divendres. El que preocupa és l'entrada de vent de gregal i de tramuntana, que pot complicar aquest mapa de risc d'incendi després de tot una setmana amb temperatures altes. A Catalunya, des de l'1 de juny, s'han cremat unes 4.300 hectàrees. És la meitat que en el mateix període de l'any passat.
0: Gràcies, Oriol. A tocar de les 9, quan conversem amb la Gemma Puig per saber el pronòstic del temps de cara a les pròximes hores, també li demanarem per aquest episodi de vent d'aquesta tarda que ha afectat bàsicament l'Hospitalet de Llobregat i alguns barris de Barcelona i que ha provocat una vintena de sortides dels bombers, la majoria per branques o arbres caiguts. És un episodi de temps de vent que s'ha registrat aquesta tarda. Un esclafit. Ella ens explicarà què ha estat exactament i quin abast ha tingut més enllà del que us acabem d'explicar. Bé, tota aquesta calorada, la calor extrema i la falta de pluges han fet que aquest estiu hi hagi molts menys mosquits del que és habitual, si més no a l'inici de l'estiu. No és el cas, però, de les paneroles. Es tracta d'un insecte que ha suportat millor aquests dos factors combinats i fins i tot en algun lloc n'hi ha més que l'estiu passat, Maria.
19: Sí, la pluja que havia caigut durant la primavera augurava un estiu complicat pel que fa als mosquits, però la meteorologia ha fet que la situació es capgirés. En parla el president de DEPAP, l'associació que agrupa les empreses que es dediquen al control de plagues, Josep Joan Domènech.
20: De que el règim de pluges ha estat molt baix. I per un altre costat, aquests pics que tenim de calor no els hi agrada massa, llavors els veiem menys. Jo crec que aquests dos factors influeixen a que a dia d'avui, diguem-ne, tinguin menys incidències de les que teníem previstes a l'inici de la temporada. Sí.
19: Com dèiem, però, el nombre de paneroles s'ha mantingut respecte als teus últims estius.
20: Cada any ens sorprèn, sobretot parlem més de la periplaneta americana, una espècie que s'adapta molt a tot i que, tot i que hi hagi pujades de temperatures així, no som conscients, doncs, d'arribat de que hi hagi una disminució, sinó que hem continuat incrementant, no?
19: De fet, les paneroles viuen en ambients amb temperatures més estables, com les clavegueres que estan arrecerades de la calor extrema.

0: Ha mort ofegada una dona de 78 anys en una piscina comunitària de Sant Vicenç de Montalt. Això és al Maresme, Maria.
1: Els serveis d'emergència van rebre l'avís ahir poc abans de les 5 de la tarda, quan hi van arribar, però no van poder fer res per salvar-li la vida. Amb aquesta ja són 8 les persones que han mort en piscines catalanes des del 15 de juny, que és quan va començar la campanya de bany. Des de llavors també hi ha hagut 12 ofegaments mortals a les platges i 3 més en aigües interiors.
0: A Tordera, al Maresme, també l'Ajuntament no sap quan l'aigua de l'aixeta tornarà a ser potable. Fa 2 setmanes es van detectar compostos químics artificials que superaven el nivell permès en alguns punts del municipi, així que de manera preventiva es reparteix aigua embotellada a tots els veïns. Tordera, Marta Vallès.
2: L'aigua de l'aixeta ni per beure ni per cuinar. Les analítiques han mostrat un excés de PFAS, compostos químics artificials, en alguns indrets del municipi. Consumits durant molt temps, com ara 2 litres diaris durant 20 anys, poden ser perjudicials per la salut. Això afecta àrees concretes de Tordera, però per seguretat, l'Ajuntament ha pres aquesta decisió que ens explica Pere García, regidor de Coordinació de Govern.
3: El que hem decidit és fer extensives les mesures socials de garantia d'aigua potable a tot el municipi, tinguin la qualificació d'apta o no apta, i en tot cas, des de Tordera, el que sí que fem és reclamar a l'ACA, doncs, que

0: i els quatre locals comercials dels números 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de Cassoles. Recordem que el 7 de juliol es van haver de desallotjar a més córrer 93 habitatges i 16 locals comercials de 8 blocs diferents. Miquel Santamarta, propietari d'un bar, espera poder reobrir demà.
1: A les 11 amb els tècnics de l'Ajuntament i hem pogut entrar, hem fet una última valoració, revisió i ja està. M'han entregat el certificat conforme està habitable i a començar a netejar, endreçar i començar a arrencar per demà tenir ja tot obert al 100%.
0: Ell pot tornar, però en canvi els veïns dels carrers Rubinstein i Teodora de Madrid hauran de tenir més paciència. Per exemple, la Teresa, que com a mínim trigarà 4 setmanes a tornar a casa.
2: Perquè estan posant ciment a tots els patis. El meu perquè està a un primer pis, perquè tinc també un pati al costat del Verona, però sota tinc un pis i no tenen, però tinc esquerdes a manta. La porta no es pot quasi obrir ni tancar.
0: Demà a les 12 hi ha una nova reunió per informar dels avenços dels veïns evacuats. Aquest dimarts també s'espera que el govern doni més detalls dels ajuts pels perjudicats pel desallotjament preventiu d'aquests dies.
3: Gràcies, Roger. I avui fa mig any de l'accident ferroviari de Gelida, que recordem-ho, va obrir la crisi més gran que ha viscut Rodalies a Catalunya. I encara hi ha 135 trams on els trens han de circular amb limitacions de velocitat. Les plataformes d'usuaris asseguren que la poca confiança que hi havia en el servei s'ha perdut del tot. Rafael de Ribot, bona tarda.
4: Bona tarda. En aquest mig any s'han inspeccionat 1.000 quilòmetres de xarxa i s'ha actuat en trinxeres i talussos per reforçar la seguretat. Tot i això, el maquinista i representant de l'UGT a Renfe, Francisco Cárdenas, creu que fins a final d'any no es podrà tornar a la normalitat.
5: Sí que es cierto que las fechas ellos no se atreven a darla. Yo creo que como mínimo navidades y no a posteriori es cuando ya podríamos empezar a decir que estamos prácticamente, si no totalmente, en la normalidad.
4: Les actuacions per reforçar la xarxa no eviten però incidències i els usuaris continuen trobant a faltar una bona comunicació. Pol Méndez és tècnic de l'Associació per la Promoció del Transport Públic.
6: I sobretot pel que fa a la confiança als usuaris, trigarem molts anys en recuperar-la perquè són molts problemes de fiabilitat i de puntualitat i sobretot el que fa a la comunicació als viatgers, el que més ens falla ara mateix.
4: Però el govern creu que pot recuperar aquesta confiança dels usuaris precisament millorant la fiabilitat, la qualitat del servei i la capacitat de resposta.
3: Els ramaders del Pallars Sobirà denuncien un nou possible atac d'os a la muntanya d'Isil, al municipi d'Alt Àneu. Asseguren que una euga i un poltre han aparegut morts a la zona de Bonavé. Un vedell ha resultat ferit i encara hi ha una altra euga amb el seu poltre desapareguts. Els fets arriben menys d'una setmana després que un altre ramader denunciés la mort de 3 ovelles a tocar del poble d'Isil, per tant, a la mateixa zona, tot i que des del Departament de Territori descarten que els atacs siguin d'un os. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
7: Els propietaris van localitzar els animals dissabte quan van pujar a revisar el bestiar que pastura a la vall de la Roca Blanca. Van avisar immediatament els agents rurals que es van desplaçar fins al lloc dels fets per inspeccionar els animals i aixecar acta. Els ramaders atribueixen l'atac a un os per les característiques de les ferides i perquè un euga i un poltre continuen desapareguts. Els afectats tornen a reclamar que se'ls informi quan els equips de seguiment detectin la presència d'ossos a prop dels ramats. Expliquen a més que una veïna va veure un os travessant una pista molt a prop del lloc on haurien passat els fets. Tot i això, el Departament de Territori demana prudència. Després de la inspecció, sosté que les ferides del vedell no corresponen a un atac d'os i assegura que la mort de l'euga i del poltre continua sota investigació. Els agents rurals mantenen oberta la investigació per determinar definitivament l'origen dels danys, uns danys que arriben quan fa menys d'una setmana que un altre ramader d'Isil va denunciar la mort de 3 ovelles, aquest cop sí confirmat per atacs d'os.
3: Gràcies a Pau Rovira des del Pallars Sobirà. Serà una història que també seguirem aquí al Catalunya Vespa, Catalunya Ràdio. Fem una pausa per la publicitat i a la tornada res, 2 minuts, i tornem amb la crònica cultural del dia avui.
8: Catalunya Vespre amb Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.
9: Som Trescat.
8: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
9: L'estiu ets tu. La llum dins dels meus ulls.
8: Catalunya Ràdio.

0: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
1: A les 4 de la tarda, a Catalunya Ràdio comença...
2: No, Roger. Aquest estiu és la tarda.
3: Sí, que ja ho sé, Marta, però és que jo he convidat uns quants amics.
2: Hola.
4: Oli.
3: A la tarda també ens agrada molt parlar del cor, oi, Marta?
2: Sí, i per això sóc aquí, però crec que hi falta algú, no?
1: De 4 a 7 de la tarda, la tarda de Catalunya Ràdio és la tarda de Catalunya Ràdio, amb Roger Carandell i Marta del Cor.
3: Ei, però que no surti d'aquí, eh?
5: La Juliana sí que està desapareguda, eh? Si ens necessita ja dirà.

0: Aquesta cançó forma part de la banda sonora de la pel·lícula de dibuixos animats embolicats que 15 anys després Disney torna a gravar, però ara amb personatges reals. I una part del rodatge l'estan fent al barri Vell de Girona. Ara fa uns mesos aquí comentàvem i destacàvem el megacàsting que es va fer a la ciutat per sortir-hi de figurant. Doncs ara ja estan acabant de posar els decorats i avui hem anat per saber què en diuen els veïns, els comerciants també, els visitants també. Laia Claret.
1: Passejant pel centre, l'ambient de rodatge és evident. Restriccions d'accés, decorats afegits, els equips d'art dissimulant cables elèctrics. Els visitants pregunten què passa i des del bar L'Arc, a tocar de les escales de la catedral i que haurà de tancar dos dies, Glòria Bonaventura confia que d'aquest enrenou s'entregui profit amb el temps.
2: Al final et venen a gravar i potser després trobarem que passarà com amb Joc de Trons, no? Que veus que al cap de 9 o 10 anys encara hi ha gent que et demana mapes.
1: Carolina Moya és guia turística i ho està explicant a un grup de neerlandesos. Ho considera un punt a favor.
3: I tant que és un atractiu. Des de que HBO va fer el rodatge de Joc de Trons el 2015, fa ja 10 anys, rebem turisme internacional a tope. Llavors Disney és un afegit, no?
1: No tothom ho veu igual, però just a tocar de la catedral i al convent del Cor de Maria, un taxi espera una de les monges, la Montserrat, que tant el metge han hagut de demanar un permís especial.
4: Estem acostumades, temps de flors, quan fan un concert aquí al davant. Són moltes coses que aquí al Barri Vell, està clar, és preciós viure al Barri Vell, preciós. Però en aquestes oportunitats, doncs ja comprendrà, m'ha hagut de demanar permís per poder que arribi el taxi.
1: El rodatge d'embolicats es prolongarà en diferents escenaris del Barri Vell de Girona fins al dia 3 d'agost.
0: I l'actriu Rosa Boladeres rep el Premi Teatre Memorial Margarida Xirgo, que distingeix la millor intèrpret de la temporada teatral barcelonina, i el rep per l'obra Tinc un bosc al cervell, que es va poder veure a la Sala Beckett. Ha estat en un acte al Teatre Romea i al qual hi ha anat la Marta Vives.
5: El jurat destaca la gran diversitat de registre, la potència emocional i l'enorme compromís que l'actriu ha demostrat en una posada en escena molt exigent.
6: Amb aquestes credencials, el jurat ha distingit la feina de l'actriu Rosa Boladeres en l'obra Tinc un bosc al cervell, de Guadalupe Saez, un retrat colpidor sobre la desaparició de criatures. Boladeres, amb una àmplia trajectòria sobre els escenaris, s'ha mostrat molt honorada de rebre el Xirgo. Això ho ha dit a Catalunya Ràdio.
7: És un premi en nom de dona que ens uneix les unes a les altres, que em recorda a grans mestres de l'escena que tenen la seva inscripció en aquella espiral allà a la plaça Margarida Xirgo. Altres companyes que estan molt a prop meu també hi són, algunes que ja no hi són i les que vindran, d'alguna manera em ve sempre com una imatge de tot de dones que es donen la mà i que aquesta espiral s'eleva cap a l'univers d'alguna manera en nom de la Margarida Xirgo, no?
6: En l'acte d'entrega, la directora de l'obra, Alicia Gorina, ha estat l'encarregada de la glossa. A la guardonada, emocionada, li ha dedicat aquestes paraules.
8: Ets hereva i part d'una tradició d'actrius que sé que admires, com ella, amb consciència social i política, d'origen treballador i republicana. Una força de la natura que va saber viure amb llibertat, radical, passional, rebel, insubornable, valenta, versàtil, magnètica, capaç de captar la poesia amagada rere les paraules, inspiradora, generosa i impulsora d'un teatre fet des del compromís. I per això sé que et fa especial il·lusió aquest premi, perquè és ella. Ets Margarida Xirgo.
6: Com és tradició, la guanyadora ha rebut l'anell Xirgo a càrrec de la guanyadora de l'any passat, l'actriu Màrcia Cisteró.
0: Carrie! And everyone makes fun of her. El Festival de Sitges celebra els 50 anys de Kerry, ara ho sentiu, amb un bany de sang per a cinèfils del 8 al 18 d'octubre. La 59a edició del certamen dedicat al cinema fantàstic i de terror ha presentat avui un avançament de la programació que inclourà clàssics i també novetats amb un fort protagonisme de dones directores. Montse Mas.
9: La icònica imatge de Sissy Spacek, Xopa de Sang, protagonitza el cartell d'aquesta edició que permetrà comparar la Carrie de Brian De Palma amb la nova adaptació com a sèrie de televisió de Mike Flanagan, de la qual el públic de Sitges podrà veure el primer episodi. Carrie compartirà protagonisme amb un altre títol no menys terrorífic, Quién puede matar a un niño, de Narciso Ibáñez Serrador, el segon leitmotiv d'aquesta edició. Àngel Sala és el director del certamen.
10: Carrie, un gran èxit, un clàssic, una pel·lícula impactant en el seu moment, i ara també lo combinem con el 50 aniversari d'una pel·lícula bàsica del cinema fantàstic espanyol i mundial, que és Quien puede matar a un niño, de Narciso Ibáñez Serrador, i que a mi deriven una mica també el tema de los nens complicats en la història del cinema fantàstic. Dos leitmotivs jugant en tota la programació del festival.
9: Les dues cintes es podran veure restaurades juntament amb altres clàssics com Scanners, de David Cronenberg, The Devils, de Ken Russell, o King Kong, de John Guillermin. A més, el festival commemorarà els 30 anys de Tesis amb la presència del seu director Alejandro Amenábar. For years we live in hiding,
0: driven from every home. Molt bé, ja tenim els clàssics, Montse. Pel que fa a les novetats, què?
9: Doncs l'edició destaca pel terror bíblic, amb títols com The Carpenter's Son, amb Nicolas Cage, o el thriller francès Karma, de Guillaume Canet i Marion Cotillard, rodat en part al Pirineu, però també per les direccions femenines, amb propostes com Nightborn, un inquietant folk horror de la directora finlandesa Hanna Bergholm, que converteix la maternitat en un malson, o The End of It, de la reusenca Maria Martínez Bayona, sobre una dona immortal que es planteja posar fi a la seva existència als 250 anys.
10: Dones molt joves, en molts casos, Forbidden Fruits, tenint Anna Berhol, que torna a Nightborn, End of It, que és una aportació més catalana i espanyola. Això és la gran notícia, perquè falta que surtin directores en el fantàstic espanyol, i tenim talent suficient per a que passi.
9: El cinema asiàtic també arribarà amb força aquest any a Sitges, amb produccions com la cinta de zombies Colony, de Yong Sang-ho, el director coreà que ja va ser l'any passat al festival, amb l'èxit Tren a Busan.
0: I abans dels esports, encara un apunt més. Tortosa es converteix durant tota la setmana en l'epicentre de la dansa internacional amb el Vèrtebra Dansa. 18 anys després, el festival torna a la capital ebrenca amb el mateix esperit de sempre i amb novetats destacades. 150 ballarins d'arreu del món participen en els cursos dirigits a professionals. Tarragona, Jordi Barranca.
11: El retorn a la capital ebrenca del certamen ha començat amb els cursos adreçats a ballarins professionals, unes formacions amb grans noms de la dansa internacional com Chas Buchan, ballarí entre d'altres de Madonna, o Yasser Dokendo, Roberto Olivan, director del Vèrtebra Dansa.
12: Tal com va passar en un cert moment, la dansa contemporània se va fusionar en el circ contemporani, ara està passant el mateix en les danses urbanes. I que pugui sorprendre, perquè de repent barrejar la dansa contemporània amb el que seria el sector de la dansa urbana comercial, sembla que no vagin de la mà, i tenim molts exemples com que la cosa no és així.
11: Fins diumenge, el festival posa Tortosa a mapa de la dansa internacional. No hi falta tampoc la gran carpa ja tradicional que està situada davant l'Auditori Felip Pedrell.
12: La carpa, que és la nostra icona de lo que és la part d'espectacles, una espècie de palau mòbil on representem aquestes obres que normalment se fan dins de teatres, i nosaltres especialment i únicament les fem dins d'una carpa de circ, aporten una màgia especial única que fa moure també la part lúdica de la gent.
11: Amb el retorn a la capital ebrenca, Vèrtebra Dansa es vol apropar a tots els públics, per això, literalment, alguns espectacles sortiran a espais com la plaça de l'Absis per apropar-se al conjunt de la ciutadania.
0: Minuts i arribarem a les 9 de la nit. David Tupac, bona nit de nou.
13: Bona nit.
0: Aviam, continuen en marxa les celebracions de la selecció espanyola de futbol per la consecució ahir del Mundial davant la selecció argentina. Com van aquestes celebracions?
13: Doncs ara en el tram, diguem-ne, més popular després del tram institucional, segueix en dansa la rua amb l'autocar dels campions pels carrers de Madrid, en paral·lel a la plaça de les Cibeles, on s'ha d'acabar aquesta rua. Doncs ja han arrencat les actuacions musicals, i atenció, perquè la plaça de Cibeles s'hi han congregat, segons dades oficials governamentals de Madrid, unes 120.000 persones esperant els campions del món, entre els quals 9 futbolistes catalans. Unes celebracions que, pel que fa a la tornada a Madrid, han arrencat amb l'arribada a l'aeroport. Després han prosseguit amb les recepcions institucionals, la primera al Palau de la Zarzuela per el rei Felip VI, i després ha estat Pedro Sánchez, el president del govern espanyol, qui els ha rebut al Palau de la Moncloa, també amb els primers parlaments dels protagonistes aleshores, un dels quals Ferran Torres, l'autor del gol decisiu d'ahir a la final.
14: Muy contento de poder ver la ilusión que hay en los niños de aquí. Siempre hay que seguir creyendo que al final todo llega y con trabajo, y esta vez así ha sido.
13: Per cert, que la FIFA fa una estona hem sabut que ha nomenat ja un instructor disciplinari per analitzar aquells incidents que hi va haver al final del partit entre la finalització de l'enfrontament i l'entrega de trofeus amb picabaralles dels jugadors amb proactivitat principalment dels argentins.
0: Molt bé, amb el final del Mundial, ara sí, ja engega el compte enrere per al retorn dels 8 jugadors del Barça que han entrat a la convocatòria espanyola.
13: Són Joan García, Pau Cubarsí, Eric García, Pedri, Dani Olmo, Gavi, Lamin Yamal i Ferran Torres. Mentrestant, els entrenaments del Barça continuen en paral·lel i avui s'hi ha reincorporat ja l'uruguaià Ronald Araujo. A més, hem d'afegir també que hi ha pendents de dos noms propis al Barça, que són els de Ter Stegen i el de Adeyemi. Ter Stegen ha de concretar aquesta setmana la seva sessió a l'Ajax d'Amsterdam i Adeyemi s'ha de reincorporar als entrenaments amb el que serà el seu nou equip, però serà després que s'oficialitzi el seu fitxatge com a nou jugador del Barça per les properes 5 temporades.
0: Molt bé. I l'Espanyol, per la seva banda, que continua amb la seva estada de pretemporada a Navata.
13: I el conjunt blanquiblau disputarà demà a 8:15 del vespre el segon amistós de la pretemporada, partit de preparació, que jugarà a Peralada, ben a prop de Navata, i serà contra el Pau de la segona divisió francesa. Rafa Bauza, que és un dels joves del planter blanquiblau i que va marcar un dels 3 gols dissabte al camp de l'Olot, valora aquesta arrencada de la pretemporada.
15: Estem preparats. L'altre dia ens va ajudar molt el partit contra l'Olot per agafar ritme. A nivell tàctic també començar a practicar algunes coses que estem fent als entrenos.
13: A la segona divisió, el Girona ha començat avui la seva estada de pretemporada a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa. Els gironins treballaran al centre d'entrenament Royal Verd, on s'hi estaran fins dissabte, i serà demà passat dimecres quan juguin un amistós al camp de l'Olot, com va fer l'Espanyol dissabte, a les 8 del vespre.
0: I en clau internacional, un apunt luctuós.
13: Ha mort l'exfutbolista i exentrenador anglès Kevin Keegan, als 75 anys, a causa d'un càncer, ho ha anunciat la seva família. Per dimensionar la figura de Keegan, doncs, va ser jugador del Liverpool principalment, on va guanyar una Copa d'Europa l'any 77, i els dos anys següents, el 78 i el 79, va ser pilota d'or. Per tant, distincions de nivell per a Kevin Keegan. D'aquí avui se n'ha conegut, doncs, la mort, com dèiem, als 75 anys.
0: I en tenis, David, derrota de Paula Badosa, ha caigut a la final del torneig de l'Aixa, Romania.
13: Ha caigut davant l'egípcia Mayar Sharif per 6-4 i en el segon set per 4-0. Quan cedia Badosa, aleshores s'ha hagut de retirar per problemes físics. El partit s'havia d'haver jugat ahir, però es va ajornar per la pluja. No obstant aquesta derrota, la catalana sí que torna al top 100 del rànquing mundial femení.
0: Gràcies, David.
13: Adéu-siau.
0: Quatre minuts i arribarem a les 9. És hora de saludar la Gemma Puig. Bona tarda de nou, Gemma.
16: Bona tarda.
0: Aviam, parlem del pronòstic del temps, com sempre, a aquesta hora, però abans fem un apunt d'aquest episodi de vent que hi ha hagut aquesta tarda i que ha afectat bàsicament l'Hospitalet de Llobregat i també alguns barris de Barcelona i que ha provocat una vintena de sortides dels bombers, la majoria doncs, per branques o arbres caiguts. El telèfon d'emergències ha rebut, ens diuen, un centenar de trucades. A la Costa Daurada i Barcelona s'ha fet marxar la gent de les platges i s'ha hissat la bandera vermella per la tempesta elèctrica que també hi ha hagut al litoral. Per tant, diverses coses aquesta tarda a comentar. Comencem per això del vent. Què ha estat aquest episodi que ha afectat l'Hospitalet?
16: Sembla que ha sigut un esclafit. Aquests cops de vent molt localitzat han estat entre, com deies, entre l'Hospitalet i Barcelona. Cops de vent entre 90 i 100 km per hora en una zona molt localitzada. És quan tenim aquest vent que baixa de cop, potent, que no hi ha gaire res i el que ha fet és emportar-se tots aquests arbres. Són fenòmens molt, molt localitzats. Ha sigut en aquesta zona entre, com dèiem, entre l'Hospitalet i Barcelona. I avui també hem tingut, com també deies, doncs, aquesta línia de tempestes. Tot això anava associat una línia de tempestes que ha començat a les Terres de l'Ebre, hi ha hagut calamarsades cap al Priorat, precipitacions no molt intenses, 11-12 litres és el màxim que ha caigut, a Falset 12 litres, però a més anaven acompanyat de tempesta i en aquesta zona més de litoral central doncs, hem tingut aquest esclafit que ha fet amb aquest cop de vent tan fort i molt localitzat doncs, que hagin caigut tots aquests arbres. Ara la tempesta ja s'està debilitant i se situa davant entre el Barcelonès i el Maresme i va perdent ja intensitat.
0: Aquesta tempesta elèctrica, que com deia ha obligat a prendre algunes mesures de seguretat, com hissar la bandera vermella i desallotjar algunes platges de la Costa Daurada i de Barcelona.
16: Sí, perquè ha resseguit la costa. Ha començat a primera hora de la tarda, es preveia que arribés una miqueta més tard, cap a les 7 o les 8 del vespre, i en canvi, allà a quarts de 4 a les 4 ja ha començat a ploure cap a la zona del Baix Ebre-Montsià i ha anat resseguint tota la façana litoral i prelitoral, amb cops de vent, com dèiem, i amb tempesta i també en alguns casos amb calamarsa.
0: Ara, les temperatures, baixar, no han baixat.
16: No, la veritat és que avui han pujat una mica i encara ho faran més, de cara a demà. Demà, entre demà i dijous és quan tocarien sostre les temperatures aquesta setmana. Demà repetirem, avui ja hem arribat als 41 graus a Lleida o al Carràs, demà repetirem aquests valors de 40 graus o per sobre en aquests sectors més càlids. Aquesta propera nit costarà de dormir altre cop, tenim avisos de calor nocturna, per tant repetirem nits tòrrides, tropicals cap a comarques interiors. Altre cop tornarem a parlar aquest dimarts de pols sahariana, del cel encalitjat i de temperatures una miqueta més amunt, per tant aquests valors que es poden enfilar una mica més. Demà, això sí, tindrem un temps una miqueta més estable, pot haver algun ruixat, però seria una mica més localitzat cap al Pirineu Oriental. Altre cop es podrien repetir alguns ruixats cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, però en principi no serien tempestes tan intenses com aquesta. Això no vol dir que en algun punt, i de forma molt puntual, hi pugui haver també algun cop de vent fort. I aquesta setmana, doncs, el que dèiem, dimecres les temperatures no variaran gaire, dijous poden pujar una miqueta més, per tant, dijous aquests 40 graus no només els repetiríem cap a Ponent o la Catalunya Central, però la bona notícia és que tot fa indicar, si no canvia molt, que a partir de divendres, i ja encarant el cap de setmana, doncs, tindríem aquestes temperatures cada cop una mica més normalitzades per l'època. Això no vol dir que no faci calor, però deixaríem aquesta calor tan desmesurada que hem anat arrossegant, algun dia no tant, però sí que portem uns quants dies amb aquests valors molt més elevats. A partir de divendres al cap de setmana, doncs tot ens fa indicar que tot seria una miqueta més normal. Calor, doncs, però no tanta, tanta, tanta.
0: Molt bé, doncs marcadíssim el calendari el divendres. Gràcies, Gemma.
16: Bona tarda.
0: Bona nit, són les 9. Un esclafit ha afectat aquest vespre al barri de Santa Eulàlia de l'Hospitalet de Llobregat sense causar danys materials importants ni personals. Els forts cops de vent han fet caure arbres i branques, així com un tendal exterior de l'escola Bernat Esclot, que també ha caigut. El recorregut de l'esclafit ha estat d'uns 500 metres, tal com ha explicat Juli Escritxer, sotscap territorial dels bombers.
17: Aproximadament ha afectat una distància d'uns 500 metres entre el carrer Carrilet i Santa Eulàlia, carrer amunt, carrer baix. Es tracta d'un fenomen extrem degut a les altes temperatures i a la bossa d'aire fred que teníem amb la pluja, i ha fet un esclafit que ha fet trencades de branques.
0: L'alcalde de l'Hospitalet, David Quirós, explicava que no hi havia cap avís ni alerta meteorològica.
18: Aquesta tarda no estava ni previst, ni havia cap alarma ni cap alerta. Ha sigut tres minuts que s'ha produït. A més, la incidència ha sigut en aquests 500 metres entre els dos carrers. Vull dir que la resta de la ciutat, més enllà d'alguna branca i alguna situació una mica més delicada, no hi ha hagut una incidència rellevant.
0: L'Ajuntament ha buscat un espai alternatiu perquè el casal de nens que es fa a l'escola demà es pugui fer sense incidències. Els bombers han atès una vintena d'avisos per aquest episodi. El telèfon d'emergències ha rebut un centenar de trucades. A la Costa Daurada i a Barcelona s'ha fet marxar la gent de les platges i s'ha hissat la bandera vermella per la tempesta elèctrica. Més notícies, Oriol Pujador, bona nit.
19: Bona nit. La Comissió Europea acusa fabricants de productes químics per a la construcció de provocar la pujada de preus dels components que es fan servir per produir ciment, formigó i morter. Brussel·les assenyala empreses i associacions professionals d'Espanya, França i Alemanya per actuar il·legalment per compensar la pujada dels costos de les matèries primeres entre els anys 2021 i 2022. Les empreses assenyalades per actuar com un càrtel poden respondre ara a les acusacions per les quals s'arrisquen a multes que poden arribar al 10% de la seva facturació de tot un any.
0: I Barcelona i Montpellier reclamen que s'acabi la connexió ferroviària d'alta velocitat entre les dues ciutats. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha rebut aquesta tarda el seu homòleg de Montpellier, Michael de la Fos, i tots dos han subscrit una declaració conjunta en què es destaca la importància estratègica del projecte, que asseguren que milloraria la mobilitat de més de 2 milions de persones. La línia està parcialment construïda, però encara s'ha de completar el costat francès. De la Fos s'ha compromès a pressionar les institucions franceses per aconseguir que la connexió s'acabi.
19: I un jutge ha aturat la fusió entre Paramount i Warner Bros. És una mesura temporal mentre s'investiguen les acusacions d'una coalició d'estats que defensen que aquesta unió violaria la llei federal antimonopoli dels Estats Units. Aquesta coalició de 12 estats, liderats per Califòrnia, argumenta que la fusió entre Paramount i Warner Bros. Faria pujar els preus i reduiria la qualitat disponible de pel·lícules i sèries de televisió. La decisió de la jutge frena l'operació de Paramount durant 14 dies, que es podria estendre fins al 28 i arribar fins i tot al 3 d'agost, i fins i tot aquesta nova data es podria endarrerir. Si la fusió no es fa efectiva abans del 30 de setembre, Paramount començarà a deure milions de dòlars cada dia als inversors de Warner Bros.
0: I als esports de Bitubac.
13: Doncs continua en marxa les celebracions de la selecció espanyola de futbol per la consecució ahir del títol al Mundial. En dansa la rua amb l'autocar dels campions pels carrers de Madrid. S'ha d'acabar a la plaça de la Cibeles, on s'han congregat, segons dades oficials, unes 120.000 persones. Abans hi ha hagut els actes institucionals amb recepcions del rei Felip VI al Palau de la Zarzuela i del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, al Palau de la Moncloa. El Barça hem de destacar també que avui s'ha reincorporat als entrenaments Ronald Araujo i que ho ha de fer en els propers dies. Un cop es faci oficial el seu fitxatge és l'extrem alemany Karim Adeyemi, que ha de ser blaugrana fins al 2031. I acabem en tenis i amb la derrota de Paula Badós a la final del torneig de Iaşi a Romania, s'ha hagut de retirar en el segon set quan havia perdut el primer contra l'egípcia Mayar Sherif.
0: Gràcies, David, i gràcies també a tots vosaltres. El Catalunya Vespre tornarà demà a les 8.
20: Catalunya Vespre, amb Agnès Marquès.

0: Som 3K.
1: L'estiu ets tu. Quan em mires i somrius. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Catalunya Ràdio.
0: Som 3K.
1: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
2: S'apagaren tantes veus.
3: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
4: Una de les 10 candidates és...
5: Quan el cel es torna negre.
4: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
5: Els reis desemparats.
4: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
3: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
6: L'estiu és tu.
1: Catalunya Ràdio.
6: La llum dins dels meus ulls.
0: Som 3K.
6: L'estiu ets tu.
1: L'estiu ets tu.
6: Quan em mires i somrius.
1: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
7: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets, els noms i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.

0: Els Mossos d'Esquadra troben el cadàver d'un home dins el maleter d'un cotxe a Granollers. El cos, pràcticament nu, està embolicat amb unes mantes i el crani està tot ensangonat. El cotxe, un BMW de matrícula andorrana, estava ben aparcat en un polígon industrial darrere d'un supermercat Champion. El vehicle no havia estat forçat i no tenia cap desperfecte. La víctima és l'empresari Joan Casals, de 60 anys. La seva família n'havia denunciat la desaparició.
1: Estem al 2004 i ens entra com una desaparició inquietant, una desaparició sense causa aparent, d'un empresari andorrà i és inquietant per una sèrie de condicions que es dona.
2: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Aquest que heu sentit és Jordi Domènech, inspector dels Mossos d'Esquadra. Una desaparició inquietant que acaba en mort. Els investigadors de seguida tenen clar que no es tracta d'un robatori perquè dins del cotxe hi ha intactes totes les coses de la víctima. El cadàver de Joan Casals l'han trobat el divendres 13 de febrer de 2004, dos dies després que la família en va denunciar la desaparició. L'autòpsia revelarà que feia 48 hores que havia mort. Però voleu saber el més desconcertant? La filla de Joan Casals havia denunciat el seu pare 5 dies abans que el trobessin mort. Per què l'havia denunciat? Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
3: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
0: Crims. Per què matem?
3: Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker.
0: El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
2: La història que us expliquem avui arrenca el diumenge 8 de febrer de 2004 a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Granollers. Passen 17 minuts de les 10 del matí i una dona que es diu Laura entra a l'oficina policial per denunciar unes lesions. Explica que la nit anterior estava donant el sopar a la seva filla de 2 anys a casa, a l'Ametlla del Vallès, quan de sobte va entrar el seu pare, l'avi de la criatura, i va començar a amenaçar-la. Diu que l'home va accedir al domicili trencant el vidre de la porta del safareig per poder ficar la mà i obrir el pany. El que ara sentireu és el que la Laura explica a la policia que li va dir el seu pare aquella nit quan va entrar a casa amenaçant-la.
4: Et mataré. No cobraràs res de la legítima. Tots els diners són meus. No patiu, que no disfrutareu aquesta vida. Si jo vaig a la presó, tots hi anireu amb mi.
2: La Laura explica que després d'això el seu pare la va sacsejar i la va colpejar a diversos llocs del cos i que després va fer caure la seva filla de 2 anys de la cadireta on estava asseguda i la nana es va donar un cop contra el terra. La Laura vol fer constar que la seva filla té una malaltia als malucs, que tot just ara havia començat a caminar després d'un llarg tractament mèdic i que els metges li han dit que era molt perillós que la nana tingués caigudes perquè podia quedar paralítica. Assegura que el seu pare sabia totes aquestes circumstàncies i que, tot i així, va fer caure la nena. La dona continua la seva declaració. Què més va dir Lídia Orriols?
5: Explica que el seu marit, el Carlos, va arribar al domicili just quan el seu pare l'estava agredint i va fer-lo fora de casa. La Laura també diu que el seu pare sempre havia maltractat la mare i recorda la quantitat de pallisses que li havia donat, que sempre tenia hematomes per tot el cos i que la mare li havia dit que no podia denunciar-lo perquè la tenia amenaçada.
4: Si tu em denuncies, jo aniré a la presó i tu al forat.
5: La Laura afegeix davant la policia que aquest no és el primer cop que el seu pare l'ha agredida, que ja ho ha fet altres vegades i en alguna ocasió ha hagut de rebre assistència mèdica. Explica que en un dels atacs estava embarassada de poques setmanes i que els cops la van fer avortar. I afegeix que el seu pare també havia agredit i amenaçat l'àvia paterna per aconseguir que li donés el patrimoni familiar.
2: La Laura dona més informació sobre la família. Explica a la policia que té un germà de 31 anys que es diu Joan, que també ha estat víctima de les agressions del pare i que la mare havia mort feia 3 mesos. La filla té clar que el pare l'ha agredida perquè tant ella com el seu germà li reclamen la legítima i l'home volia que hi renunciessin. Just després d'aquesta última agressió, la d'aquell dissabte 7 de febrer de 2004, la Laura truca a la policia municipal i una patrulla dels Mossos d'Esquadra es desplaça al domicili. Això serà important, ja veureu per què. Però abans hem de saber qui és el pare de la Laura.
5: El pare de la Laura és Joan Casals. El Joan té 60 anys i va néixer a Andorra, però està establert des de fa temps a l'Ametlla del Vallès. Té dos negocis, un de compra-venda de vehicles de gamma alta i un altre d'exportació i importació de qualsevol tipus de producte. El seu historial no està net. A mitjans dels anys 90 el van condemnar a Andorra per un delicte d'estafa relacionat amb la compra-venda de cotxes i poc després va marxar del Principat. Casals és vidu. Ja hem dit que la dona, la mare de la Laura, havia mort feia 3 mesos. La filla també viu a l'Ametlla del Vallès, en una casa al costat del seu pare, i el fill, el Joan, es va quedar a viure a Andorra.
2: Davant la denúncia de la Laura contra el seu pare per lesions, els Mossos el que fan és detenir Joan Casals com a presumpte autor d'un delicte de violència domèstica. El Joan declara davant la policia la mitjanit que va del diumenge 8 al dilluns 9 de febrer del 2004. L'interrogatori va anar més o menys així.
6: On era dissabte 7 de febrer a les 9 del vespre?
4: A casa meva. La meva filla em va trucar diverses vegades per dir-me que fes el favor d'anar a casa seva i que si no hi anava m'enviaria els Mossos d'Esquadra. Com que insistia tant i m'amenaçava, vaig decidir anar-hi per veure què passava.
6: Per on va entrar, a casa de la seva filla?
4: Per una porta que comunica el meu jardí amb el de la meva filla. I un cop allà vaig entrar dins de la casa per la porta dels safareigs, que sempre està oberta, i sempre que vull veure la meva filla, entro per allà.
6: Un cop a dins de la casa va agredir a la seva filla?
4: No, de cap manera. Li vaig preguntar què és el que volia i em va demanar diners. Li vaig dir que li podia deixar el que portava en aquell moment a sobre, però em va dir que no en tenia prou, que volia 3 milions de pessetes. Li vaig dir que ja en parlaríem dilluns, que miraria de deixar-li els 3 milions de pessetes, però que aquell no era el moment. Després vaig començar a marxar cap a casa meva. Però la meva filla se'm va tirar a sobre i em va esgarrapar la cara. El meu gendre també se'm va tirar a sobre meu, em va tirar a terra i em va pegar. Els vaig demanar que em deixessin marxar. No els havia fet res i, finalment, el meu gendre em va deixar anar i vaig poder sortir de la casa per on havia entrat. Un cop vaig sortir, la meva filla va tancar la porta amb tanta força que va trencar el vidre.
6: Sap si la seva neta té alguna malaltia a les cames o als malucs?
4: Sí, va néixer amb una cama més llarga que l'altra. Gràcies a la meva dona, la nena ara està bé. Es va cuidar de portar-la a uns metges especialistes a França perquè li tractessin aquesta malaltia. La meva filla i el meu gendre es van despreocupar totalment de la seva filla.
6: És cert que vostè va tirar la nena petita de la cadireta on estava asseguda?
4: Això és una barbaritat. És totalment fals. Jo mai faria mal a la meva neta.
6: Ha maltractat alguna vegada la seva dona?
4: Mai de la vida. En canvi, la meva filla sí que alguna vegada ha arribat a agredir la seva mare. I el meu gendre em va agredir a mi fa 3 anys, en una casa a Bellver de Cerdanya.
6: Sap si la seva filla ha hagut d'avortar alguna vegada?
4: No, és la primera vegada que sento això.
6: Alguna vegada ha agredit o maltractat el seu fill?
4: Mai de la vida.
6: Des que va morir la seva dona ara fa 3 mesos, ha tingut alguna disputa per l'herència amb la seva filla?
4: No, tot aquest tema està en mans dels meus advocats. La meva filla té greus problemes d'alcoholèmia i sempre he pensat que denunciant-la no l'ajudaria. Per això sempre he preferit arreglar aquests problemes en família i no anar a la policia.
2: Disputa familiar amb versions contradictòries. Com s'ho farà la policia per saber qui diu la veritat?
7: Crims.
2: El Joan diu a la policia que va oferir a la seva filla els diners que portava a sobre.
1: En el moment de la detenció, ell tenia 12.000 euros a sobre. A part de, pues, un anell d'or, un rellotge que era bo, però portava 12.000 euros a sobre. Què es fa a l'hora de la detenció? Pues se li demana si l'advocat es pot fer càrrec dels diners, l'advocat no posa cap problema, i voluntàriament el Joan li dona aquests diners al seu advocat. Posteriorment sabem que aquesta persona li agradava molt portar diners en metàl·lic, no utilitzava mai targeta de crèdit i fardava de tenir diners i contactes en diferents àmbits, des de polítics, jutges, i sempre portava diners a sobre i l'agradava dir això, que tenia diners.
2: Els Mossos posen el Joan en llibertat, però com que es tracta d'un cas de violència de gènere, el mateix dia 9 s'ha de presentar davant la justícia. El jutge li comunica que el judici ràpid per lesions es farà 2 dies després, el dimecres 11 de febrer, i el deixa marxar a casa.
1: Quan surt l'advocat li diu d'anar a dinar i ell diu que no, perquè li ha de donar de menjar al gos i perquè té que estendre la roba, el que diu, i ja és l'última vegada que l'advocat veu en vida el senyor Casals.
2: Tornem al dia 9 de febrer, quan el Joan declara davant la policia i es presenta davant del jutge. Aquella mateixa tarda del dia 9, a les 4, el Joan parla amb el seu fill, que ja us hem dit que també es diu Joan, per explicar-li tot el que li ha passat, i queden que tornaran a telefonar-se l'endemà, el dimarts 10 de febrer.
1: I el dia 10 ja no agafa el telèfon. I és quan el dia 10 el fill es denuncia a nosaltres la desaparició del seu pare, que és molt estrany i que no té contacte amb el seu pare. Donat que és una persona gran, una patrulla s'adreça al domicili de la població de l'Ametlla del Vallès per fer una inspecció a la casa, per mirar que no s'hagi caigut, que no l'hagi donat un atac de cor, que és normalment el que es fa.
2: El Joan fill ha avisat els Mossos, però encara no ha posat una denúncia oficial de desaparició. També ha trucat a la seva germana i a l'advocat del seu pare i cap dels dos no en sap res. Per la seva banda, la policia també parla amb la Laura i ella els diu que sovint el seu pare se'n va per negocis i no diu on va ni quant temps estarà fora. I afegeix que sap que li havien diagnosticat una infecció en una artèria. Amb tota aquesta informació, el que fa la policia és anar a casa de Joan Casals, però no hi entra. Recordeu que encara no hi ha cap denúncia oficial de desaparició. Quan arriben, veuen que hi ha roba estesa i senten un gos bordar des de l'interior del domicili. Cosa que el Joan fill troba molt estrany, perquè el seu pare mai té l'animal dins de casa. El cotxe de Joan Casals no hi és. Aleshores, els Mossos decideixen esperar per veure si torna a la nit. L'endemà, el dia 11, era un dia assenyalat a l'agenda de Joan Casals. Havia d'anar a judici perquè la filla, ja ho sabeu, l'havia acusat d'haver-la agredit. Doncs bé, el dia 11, el Joan tampoc es presenta davant la justícia i no avisa ningú que no hi anirà. Ningú en sap res. Al principi d'aquest capítol, l'inspector Domènech ens ha parlat d'una desaparició inquietant.
1: Primer, perquè és estrany la desaparició. Quan abans ha hagut una denúncia i ha estat detingut per un tema de violència dintre de la família, violència familiar, quan aquesta persona, tenia molts diners a sobre, aquí sí que ja es fa sospitar quants diners que tenia, una persona que tenia diners, es arriba la informació de que era una persona, que és andorrana, que tenia diferents negocis aquí a Espanya. També en aquell moment arriba la informació de que podria dedicar-se a algun tema il·lícit, com podia ser el contraband d'alcohol i tabac, amb compraventa d'immobles, també. Feia 3 mesos que havia mort la seva dona. També no es descartava un possible suïcidi d'aquesta persona. I també arriba informació de que estava barallat amb altres persones pel tema de negocis. Amb tot aquest conjunt es fa sospitar de que podia ser algun tema, sense causa aparent, podria ser des de voluntària, que marxés a Andorra, que marxés d'Espanya, pel tema del judici mateix. Podria ser un suïcidi, pel tema familiar que tenia, o inclús un tema criminal, per les diferents raons i sobretot per aquest tema del tema familiar.
2: Finalment, la nit de l'11 al 12 de febrer, exactament a les 3:40 minuts de la matinada, el Joan fill posa la denúncia oficial de desaparició i els Mossos entren al domicili. Joan Casals no hi és. Es dona avís a totes les patrulles, sobretot de la zona metropolitana nord, que és l'àrea de Granollers. S'envia la fotografia del desaparegut amb la descripció de les seues característiques físiques i també es donen les dades del seu vehicle. I aquest cop, la sort està del costat dels investigadors.
1: És el mateix dia 12, quan es localitza un BMW, que és nou, que porta a el Joan, bueno, Matilo d'Andorra, el Joan Casals, a un polígono industrial de Granollers. Es troba ben estacionat i es troba allà el vehicle. Bueno, això encara es fa més sospitar que ha pogut passar perquè apareix el cotxe, però no apareix ell. Bueno, aquest vehicle es troba perquè les patrulles, quan hi ha una desaparició, doncs es comença a donar avís a les patrulles del vehicle que portava el desaparegut, de les característiques físiques. Durant voltes la patrulla, al final troba aquest vehicle ben estacionat en un polígon industrial de Granollers. No sempre tenim aquesta sort de que es localitzi tan ràpid un vehicle. En aquest cas va ser ràpid.
2: El cotxe l'han trobat a primera hora del matí. Està ben aparcat a l'Avinguda Europa. No confondre amb la famosa Fonda Europa de Granollers, que és el cor de la ciutat. L'Avinguda Europa és una via principal del polígon industrial Palau Nord. I el vehicle està ben aparcat davant de l'empresa Crit d'Or, un negoci familiar que es dedica a l'elaboració de fruita seca. El cotxe no està forçat i a dins hi ha totes les coses de Joan Casals. Durant tot el dia 12, la policia busca l'home pels hotels de la ciutat i contacta per telèfon amb persones del seu entorn, però ningú en sap res. Al final del dia, els investigadors no tenen cap indici del que ha pogut passar, però a partir de les converses que han tingut es fan una idea clara dels conflictes personals de l'empresari andorrà.
0: Discussions i enfrontaments amb els seus fills, Joan i Laura, i el seu gendre, Carlos, per motius econòmics arran d'una herència per la mort de la dona de Joan Casals. Enfrontament amb un ciutadà rus no identificat, que conviu amb dues prostitutes russes anomenades Tània i Elena.
2: El trencaclosques es va fent gran. Ara ens hi surten russos. Tindran alguna cosa a veure amb aquest cas? Quin tipus d'enfrontament tenia Joan Casals amb aquest ciutadà rus que no sabem qui és? La policia parla amb la família i els comunica que ja han trobat el cotxe. I passa una cosa que els investigadors els crida l'atenció.
1: Es demana molt interès en poder recuperar aquest vehicle. Aquest vehicle no tenien, les famílies no tenien les claus, nosaltres com policia tampoc, i tant el fill que està, bueno, d'Andorra, que havia baixat, tant la filla com el marit de la filla tenien molt interès en recuperar aquest vehicle, que aquest vehicle el portéssim a una dependència policial, durant que ells diuen que és un vehicle que té molt valor. És un BMW que és nou i que té molt valor, i que si el deixen allà pues, podria ser que algú pues, el fes mal, se'l portés o...
2: La família té tant d'interès a recuperar el cotxe que tots tres, fill, filla i gendre, truquen per separat a la policia. De tots tres, el gendre, el Carlos, és el més insistent.
1: Com ja les diem on es troba el vehicle, el marit de la filla, passant al costat del vehicle, va fotre una ullada, veu que les cadenes i estris que ell normalment tenia al maletero estaven al seient de darrere del vehicle, i que diu que està molt enfonsat el maletero, que com si tingués molt pes la part de darrere del vehicle. I això no lo comunica a nosaltres per que retiréssim el vehicle. No lo diu, tot això no lo diu per telèfon. I és que he passat per allà, he vist com el vehicle està molt enfonsat cap darrere i sospito que pot haver alguna cosa rara a dins, i tot el que són la caixa d'eines, el que són les cadenes, perquè és un vehicle que posava molt a Andorra, estan als seients de darrere del vehicle.
2: Tanta insistència fa sospitar la policia, que decideix agafar el BMW i portar-lo a una comissaria per fer-ne una inspecció ocular. L'endemà, el divendres 13 de febrer del 2004, una grua trasllada el cotxe al pàrquing de la comissaria de Granollers.
1: S'han de forçar les portes per poder accedir dins d'aquest vehicle, perquè no havia manera de trobar cap clau d'aquest vehicle, i quan s'accedeix al maletero es veu un embolcall molt gran que possiblement tenia tota la pinta de que seria, podia haver un cadàver dins de tot aquest embolcall de sàbanes i mantes.
2: Hi ha realment un cadàver? Sembla que sí. Però fins que no arribi la comitiva judicial i els metges forenses, no es pot tocar res. Ja veurem què passa.
3: I'm ready, my lord.
0: Crims. Amb Carles Porta.
2: Els metges forenses i la policia comencen a desempaquetar aquell volum.
1: És un cadàver que es troba embolicat en diferents llençols, amb una manta, embolicat, amb moltes voltes, o sigui, amb molta, i una bossa de basura al cap.
2: Confirmat que hi ha cadàver. Ara cal saber qui és. Què diuen les empremtes? De seguida ho sabrem, però fixeu-vos en els detalls.
1: Es veu que té un fort cop al cap. La causa de la mort és el fort cop al cap. Possiblement amb un pal, amb una barra de ferro, amb una, algú de fusta. És un cop que l'han donat fora amb ell, però amb un objecte contundent. Per això la bossa de plàstic que l'havien posat al cap, perquè va sortir molta sang per la part del cap. Per la resta del cos no es veu ferides, anava amb roba interior i embolicat amb les dues mantes. Es troba un cabell que no seria d'ell i es porta a analitzar.
2: Aquestes mantes seran importants, ja hi arribarem. Els Mossos porten a analitzar el cabell que s'ha trobat i que no és de la víctima. Però això ja sabeu que trigui el seu temps i no sabem si serà una informació valuosa per resoldre el cas. De moment tenim les empremtes del cadàver. Joan Casals, pare de la Laura i del Joan, està desaparegut des de fa 3 dies, des del 10 de febrer del 2004.
1: Quan al final arribem a trobar el cadàver, perquè és desembolicar, en poc temps se pot identificar com que la persona que està dins seria el Joan Casals.
2: A partir d'ara, els Mossos deixen d'investigar una desaparició i comencen a indagar sobre un homicidi, el de Joan Casals.
5: Crims. Hi ha dues versions contradictòries del que va passar la nit del dissabte 7 de febrer a casa de la Laura, la filla de Joan Casals. La Laura denuncia el seu pare a la policia perquè diu que va entrar a casa seva forçant la porta i la va amenaçar dient-li que la mataria, que no cobraria res de la legítima i que tots els diners de la mare, morta feia 3 mesos, eren seus. La filla diu que fins i tot el seu pare va agredir la seva neta, que té 2 anys, i una malaltia a les cames. Assegura que la va fer caure des de la cadireta on estava asseguda i la nena es va donar un fort cop al terra. La Laura també explica als Mossos que el pare ha maltractat habitualment tots els membres de la família, a ella, a la seva mare i al seu germà, que es diu Joan, com el pare.
2: En canvi, Joan Casals diu a la policia que és la seva filla, la Laura, la que li va trucar insistentment demanant-li que anés a casa seva, que finalment hi va anar i que era per demanar-li diners. Diu que li va oferir el que en aquell moment duia a sobre, però que la filla n'hi va demanar més. Assegura que ella i el seu gendre se li van tirar a sobre i li van pegar, però que finalment el van deixar marxar. Nega que fes caure la nena petita de la cadira i també nega que mai hagi maltractat ningú.
5: També hi ha pendent l'anàlisi d'un cabell que s'ha trobat a les mantes amb què l'assassí o assassins han embolicat el cadàver de Joan Casals.
2: Unes mantes que seran importants per als investigadors, però que encara no sabem per què. I un últim element, que de moment tampoc se sap si tindrà alguna cosa a veure amb l'assassinat de Joan Casals.
5: Els investigadors saben que la víctima tenia un enfrontament amb un ciutadà rus que no tenen identificat. L'únic que saben d'ell és que conviu amb dues prostitutes que es diuen Tània i Helena, que tindran un paper clau en aquest cas.
2: Parem en la discussió familiar perquè encara no sabem qui va dir la veritat, si la Laura o el pare, Joan Casals. Segons la Laura, la baralla havia girat a l'entorn de l'herència que havia deixat la seva mare. Abans us hem dit que una patrulla dels Mossos d'Esquadra va anar a casa d'ella just després de la suposada agressió del pare, el dissabte 7 de febrer, i que aquesta visita seria important. Ara sabreu per què. Els agents que van obrir les diligències quan la Laura va anar a posar la denúncia van voler parlar amb la patrulla que havia anat a casa d'ella la nit dels fets. Recordeu que en la seva declaració el dia 8, la Laura va dir que el seu pare havia entrat al domicili trencant la porta del safareig per ficar la mà, obrir el pany i accedir a l'interior del domicili. Doncs la vigília, el dia 7, va dir això als Mossos que van anar a veure-la.
5: Va dir que el seu pare va trencar la porta del safareig quan va abandonar el domicili i no quan hi va accedir.
2: un altre fil penjant. Joan Casals va tirar o no va tirar la seva neta a terra?
5: Els agents asseguren que en cap moment ni la Laura ni el seu marit els van dir que el Joan havia tirat a terra la seva filla. És més, diuen que van veure la nena petita ben asseguda a la seva cadireta i els estranya que no els expliquessin res de tot això, ni que tampoc estiguessin preocupats per portar-la al metge per si s'havia fet mal al maluc.
2: Hi era o no hi era el marit quan van passar els fets?
5: En un primer moment, la Laura va dir que el seu marit hi era des del principi, però en la seva segona declaració a la comissaria va dir que el seu marit va arribar just en el moment en què el seu pare l'estava agredint.
2: I una última cosa. La Laura va declarar que el seu pare també havia maltractat el seu germà, el Joan. Què va dir el germà?
1: L'altre fill que té el Joan en Andorra diu que mai s'havia produït cap tipus d'agressió, que mai havia, que és una persona tranquil·la.
2: Tantes contradiccions fan que els investigadors arribin a una conclusió.
1: Li donen més raó al pare amb la seva declaració que no a la filla.
2: El cadàver de Joan Casals el troben al maleter del seu cotxe el divendres 13 de febrer del 2004. L'endemà, els Mossos tornen a entrar a casa de la víctima i es fa una inspecció molt més acurada per trobar pistes que els portin a l'assassí o assassins. Des que es va morir la seva dona, el Joan vivia sol a la casa de l'Ametlla del Vallès. Sobretot es fixen en les mantes i els llençols, però també en un paper on hi ha apuntats uns números de telèfon i dos noms, Helena i Tània. Ens tornen a sortir les dues prostitutes russes. L'advocat de Joan Casals, que no veia el seu client des de feia 5 dies, és qui pot aclarir qui són l'Helena i la Tània. D'entrada, resulta que són germanes.
1: L'advocat es diu que, bueno, la tal Helena i Tània, que serien dos noies d'origen rus, i que ell les coneixia perquè una d'elles tenia una malaltia i havia vingut al Joan Casals a parlar amb l'advocat per a veure si li podien trobar, pues, un metge especialitzat en la malaltia que tenia per curar-la.
2: La relació encara anava més enllà.
1: Que li havia muntat un domicili a Granollers amb la que seria la seva amiga més íntima, que en aquest cas seria la Tània, que aquest domicili estaria, pues, a Granollers, i que van fer un contracte, un pis de lloguer, estava de lloguer i es va contratar perquè elles poguessin estar en aquest domicili. Elles i ell.
2: Tot i que la policia no veu cap relació amb l'assassinat, busca les dues noies russes per interrogar-les.
1: Ja ens arriba la informació de que podrien ser dos noies que es dediquessin a la prostitució, que una d'elles treballaria amb el Club 2740 d'allà de la població.
2: La policia busca i troba la Tània. Li pren declaració el 14 de febrer a les 22:13 de la nit. L'interrogatori es va fer amb una traductora de rus.
6: ¿Des de cuándo conocía a Joan Casals?
7: Desde hace un mes. Joan vino al club de Alternet, donde trabajo, y mantuvimos relaciones sexuales. A veces en el club y otras veces fuera, junto con otras chicas. Pagaba el propietario para poder salir con ellas afuera, a bailar, a cenar.
6: ¿Dónde vive usted habitualmente?
7: En la calle Joan Coll. Joan alquiló un piso en la calle Aníbal de Granollers. Aproximadamente hace 2 semanas para que yo y mi hermana fuésemos a vivir allí, porque el piso donde estamos es pequeño.
6: ¿El piso de la calle Aníbal servía para trabajar?
7: No, Joan nunca me planteó que trabajase allí.
6: ¿Cuándo vio por última vez al señor Casals?
7: El lunes, día 9. Me llamó sobre las 6 de la mañana para decirme que le había cogido la policía, pero que ya había venido su abogado y que todo estaba bien. Luego nos vimos por la tarde. Me recogió en el club hacia las 7. Nos recogió a mí y a mi hermana y fuimos a cenar a un restaurante de la Mella de Vallès. Él cenó calamares, pies de cerdo y carne con salsa. Y bebió vino y whisky.
6: ¿Hasta qué hora estuvieron en el restaurante?
7: Estuvimos ahí aproximadamente hasta las 12 de la noche.
6: ¿Y después de cenar?
7: Joan nos dejó en casa y él se fue a domicilio de la calle Aníbal. Me dijo que me llamaría esa misma noche, pero no me llamó. Como no me llamaba, decidí llamarlo, pero no cogió el teléfono. Desde entonces lo he llamado cada día, pero no ha cogido nunca el teléfono, ni me ha llamado, cosa que no encuentro normal, la verdad.
6: ¿Alguna cosa más?
7: Sé que Joan últimamente había discutido mucho con su hija. Ella le pedía que vendiera la casa de Mella de Vallès porque no quería que fueran vecinos. Una vez vi a Joan llorar y le pregunté qué le pasaba. Me respondió que su hija le había dicho que estaría mejor muerto. Cuando su hija le pedía dinero, siempre le amenazaba con contar las cosas turbias a las que se dedicaba. Joan me dijo que su hija bebía mucho alcohol.
2: La mateixa nit, la policia també interroga la parella habitual de la Tània. Es diu José Toro Sánchez. Y eso que sentireu dramatitzat es un tros de la seva declaració.
6: ¿Desde cuándo conoce a Tania?
8: Desde hace aproximadamente unos 8 o 9 meses. La conocí en el Club 2740 de Granollers. Era un club de prostitución. Ella antes había estado saliendo con un compatriota suyo ruso que se llamaba Alejandro.
6: ¿Conocía a Joan Casals?
8: Solo lo he visto una vez en el club, pero nunca he hablado con él. Tania tenía una relación más intensa con este cliente. Él tenía mucho dinero y esto le permitía pagar unos servicios de ella durante muchas horas. Al final, Tania pasaba muchas horas con este señor y por eso la eché de casa hace un par de semanas.
2: Fixeu-vos que aquí en surt un rus que es diu Alejandro. Deu ser el rus amb qui Joan Casals té

0: i si bé no es troba una relació. A veure, les mantles, els llençols són llençols dels clàssics que podrien haver tingut relació o no, però no hi ha res que es pugui detectar una similitud exacta, i com a manta tampoc es troba cap relació per poder relacionar un cas amb un altre.
1: Un detall. La Tània diu a la policia que viu amb la seva germana en un pis del carrer Joan Coll. Doncs és el pis del Toro, el nòvio de la Tània. Tots tres vivien junts. El Toro va fer fora la Tània de casa seva just quan Joan Casals va llogar el pis del carrer Aníbal. Tornem als interrogatoris. El dilluns, 16 de febrer, a les 12:39 del migdia, declara la germana de la Tània, l'Helena. També ho fa amb l'ajuda d'una traductora. Aquest és un tros molt petit de la declaració.
2: El señor Casals les explicó a usted y a su hermana cuál era el motivo de la disputa con su hija y su yerno.
3: Nos dijo que era por problemas de dinero, que hacía muy poco que le habían dado 3 millones de pesetas y que ahora le pedía más.
2: ¿Les explicó algo más?
3: Sí, que su mujer tenía una casa en Ampurria Brava y que se la vendió, y que su hija le pedía el dinero de la venta.
1: Els policies aprofiten per ensenyar a l'Helena la fotografia d'un dels llençols que embolicaven el cos de Joan Casals i li pregunten si els reconeix. Ella respon que un dia va anar a dormir a casa de la víctima i que els llençols que li van donar eren del mateix color que el de la fotografia. Res més. Tornem a la cronologia dels fets. L'últim dia que la Tània i l'Helena van veure Joan Casals va ser el dilluns 9 de febrer a la nit. I el dia 10 ja ningú sabia res d'ell. Recordeu que el dia 9 al matí el jutge havia notificat a Joan Casals que el dia 11 es faria el judici dels maltractaments que havia denunciat la seva filla. Però tornem a la nit del 9. En les seues declaracions, les dues noies russes encara van donar més detalls de l'últim sopar que van tenir amb l'empresari andorrà.
0: Quan estan sopant en un restaurant conegut, que després nosaltres comprovem que és veritat, que estan sopant, que estan al restaurant, rep unes trucades i ell parlant per telèfon pues encara dona més detalls de com ha anat el tema de la discussió, de com ha anat el tema de l'herència, i és on les noies russes s'assabenten de que ell havia vengut a la casa que tenia a Empúria Brava, que per la casa li van donar 32 milions, però 16 en negre. O sigui, legalment eren 16 milions i altres 16 milions eren en diner negre i en metàl·lic. Que aquests diners els tenia ell, i les comenta a les noies, això és tot declaració de les noies, que, bueno, que ha buidat la casa, les coses de valor, que una part d'aquestes coses que ha buidat se les ha portat a la seva germana, la germana del difunt, que viu a Sabadell, els diners en metàl·lic i algunes altres joies, el dia següent vol anar a portar-les a Andorra.
1: Ara ja sabem que l'enfrontament de Joan Casals amb la seva filla ve pels milions de la casa d'Empúria Brava. L'última vegada que la Tània i l'Helena van veure Joan Casals va ser exactament la mitjanit del dilluns 9 al dimarts 10. Ara veureu com la policia s'ha fet una idea sobre l'hora en què van assassinar Joan Casals.
4: Hi ha testimonis que veuen sortir el Joan Casals del restaurant amb les dues noies aquella mitjanit. Hi ha gent que treballa al polígon on es va trobar el seu cotxe que diuen que el vehicle ja estava aparcat des de les 6 del matí del dia 10. Un testimoni que treballa com a repartidor a l'empresa Crit d'Or explica que el dimarts 10 va entrar a treballar a les 6:45 del matí i va veure el BMW de color blanc aparcat just al davant del negoci i que el dia abans, quan va plegar entre les 7 i les 8 del vespre, no hi era. Recordeu que la policia no localitza el cotxe fins al dia 12, que és quan pregunta als treballadors de la zona des de quan està aparcat en allà, i que el cos sense vida de Joan Casals no es va trobar dins el maleter fins l'endemà, el dia 13, i que els forenses determinen que almenys feia 48 hores que era mort. La declaració dels testimonis marca una franja d'hores molt concreta sobre quan haurien matat Joan Casals.
0: Des de, segons elles, a les 12 de la nit és quan el deixen. Nosaltres sempre avancem una mica més, que és l'última vegada que el veuen altres persones, que potser seria a les 11, 10 o mitja 11, fins a les 6 del dematí.
5: Crims amb Carles Porta.
1: Abans de continuar, resituem-nos.

0: Els investigadors creuen que Joan Casals l'han matat entre la mitjanit i les 6 del matí del dilluns 9 de febrer del 2004. Les últimes en veure'l han estat la Tània i l'Helena, que són germanes. La Tània és una prostituta amb qui el Joan es veu regularment des que es va morir la seva dona ara fa 3 mesos. Totes dues expliquen que el Joan té molt mala relació amb la seva filla, la Laura, perquè es disputen l'herència de la mare. El Joan té un altre fill, que es diu Joan Comell, que viu a Andorra. És qui denuncia la desaparició del pare. La Laura està casada amb el Carlos i 5 dies abans que la policia trobés el cadàver de Joan Casals, ella denuncia el seu pare per maltractaments. La relació entre Joan Casals i el gendre, el Carlos, tampoc és bona. A banda de la filla, el fill, el gendre i les dues prostitutes, la policia també interroga un tal José Toro, que és l'últim nòvio de la Tània. I un altre detall, els Mossos també s'assabenten que la víctima tenia mala relació amb un ciutadà rus que encara no està identificat però que té alguna cosa a veure amb la Tània i l'Helena.
1: I encara ens falta un personatge per entrar en acció. José María Fabregat, amic de José Toro i antic nòvio de l'Helena. La policia també l'interroga i explica que el dia 9, entre les 9 i les 10 de la nit, va rebre una trucada del seu amic Toro perquè anés a casa seva, al pis del carrer Joan Coll, i allà es va trobar amb l'Helena i la Tània. Era un quart de 2 de la matinada. Recordeu que la policia creu que Joan Casals hauria mort entre la mitjanit del dia 9 i les 6 del matí del dia 10. La forquilla d'hores és àmplia. Continuem. Abans us hem explicat que Joan Casals va anar a llogar un pis, el pis del carrer Aníbal, i va demanar al propietari de la immobiliària que el contracte hi inclogués la Tània. Però també us hem dit que més tard hi va tornar.
2: I els pocs dies d'haver fet el lloguer ens va vindre el senyor Casals per dir-se que aviam de quina manera podíem fer que aquest contracte ja no comptés ella, perquè, bueno, perquè estava una mica espantat. Es veu que havia vist algo estrany amb el exnòvio, segons deia ell, d'aquesta senyoreta, i, ja vam quedar que vinguessin tots dos i signessin. Pocs dies després van vindre els propietaris del pis, que vivien just al davant, i ens van dir que, bueno, que aviam què passava allà, que aquella gent només que hi estava de nit, que el cotxe del senyor Casals mai hi era, amb el pàrquing, bueno, ens van fer estrany.
1: Què o qui li va fer canviar d'opinió a Joan Casals? Què passava amb l'exnòvio de la Tània? Tornem de seguida.
3: Crims. Amb Carles Porta.
1: Els investigadors no acaben de trobar cap indici clar i tornen a interrogar tots els testimonis. La Laura, la filla, sembla la principal sospitosa, però no hi ha cap prova que la inculpi. Escolteu què va dir la Laura sobre el seu pare als matins de TV3 amb Josep Cuní.
4: Bueno, la meva mare el dia 13 de novembre pues va morir i aleshores pues, suposo que, bueno, clar, com tots ens... Bueno, tant com el meu pare com a tothom ens va afectar. Suposo que a ell li va afectar molt més, no sé de quina manera, i pues, de cop i volta em vaig començar a enterar-me que anàvem amb unes prostitutes. Bueno, jo pensava que coses d'algun dia, algun d'això no. Fins que vaig veure que la cosa durava ja molt. Ja veia que era una cosa constant, cada dia. Quan venia a casa meva, per exemple, per poder veure la seva neta, pues, ja l'estaven trucant. Vull dir que era... Bueno, aleshores el meu pare em va dir que... em va explicar, diu, bueno, que diu aquestes noies, diu, van... diu, estan amb un, el seu nòvio es veu que les van treure del pis, que el... Bueno, plorant al meu pare, diguent, sisplau, necessitem un pis, que aviam si ens pots ajudar a llogar un pis. Bueno, el meu pare els hi va llogar. Tot i això que jo li anava dient, papa, això no ho facis, que acabaràs perjudicat amb tot això. Bueno, físicament no era ell, mentalment tampoc no era ell. Vull dir, una persona que era, no sé, que tenia un caràcter que era un caràcter fort i tal. Al revés, era completament, hasta, bueno, vaig trucar al doctor, al metge d'allà de la Medial Vallès, perquè li dic, papa, no pots seguir així, i el va reconèixer, hasta el metge li va dir, diu, papa, Joan, estàs molt malament, això no pot ser, diu, aquests... Però, bueno, vaig intentar parlar amb la meva família, a part del cosí del meu pare, amb el meu germà, amb la germana del meu pare, els hi vaig explicar la situació, els hi vaig explicar, dient això, mira, que el papa està així, que sortament el Becker surt per les nits, no torna al matí, que, bueno... I per lo que he vist, bueno, tot ha sigut inútil perquè ningú em va fer cas.
1: Una filla que es preocupa així pel seu pare l'acaba matant? Qui va matar Joan Casals? La família? Algú de l'entorn de la prostitució? O algú que encara no ha aparegut? Fins aquí, uns malparlen dels altres i viceversa. La policia insisteix en els interrogatoris.
5: Que aquí veiem ja comencen a haver algunes contradiccions. Informació de la telefonia, que encara es dona més peu a veure que s'estan enganyant, que ja comencem a veure que estan mentint, com trucades que diuen que s'han produït i nosaltres per tarificació veiem que no s'han produït, o al revés, no es diuen trucades que nosaltres hem vist que s'han fet, sobretot moltes trucades que hi han entre els antics nòvios, entre el Fabregat i el Toro. Per exemple, una de les coses que van negar és que elles estiguessin, tornessin al domicili del Toro, quan nosaltres posteriorment trobem algun indici de que han estat allà.
1: La policia veu que les contradiccions entre la Tània, l'Helena, el Toro i el Fabregat cada cop són més evidents, i això fa despertar l'instint als investigadors.
5: Donades aquestes contradiccions, aquesta sospita, es fa pensar de que on s'ha produït el fet podria ser aquest domicili on vivien aquestes dues noies, on el Joan els havia posat aquest domicili de Granollers per viure. És per això que es fa una segona expressió ocular, en aquesta vegada sí que hi ha molt més detallada, i a diferència de la primera es porta als propietaris del domicili.
1: Aportarà alguna cosa més aquesta segona inspecció ocular? La primera cosa que estranya la propietària del pis és el matalàs.
5: El matalàs és nou, i el matalàs que havia era vell. O sigui, havien canviat el matalàs.
1: Això de moment no vol dir res, però la policia decideix visitar diferents botigues de matalassos a veure què en pot treure. A l'habitació hi ha altres canvis.
5: També es diuen que l'habitació de matrimoni, que hi havia dos tauletes de nit i que no estan. Han desaparegut dos tauletes de nit.
1: Podria tractar-se d'una renovació de mobiliari, però la inspecció ocular es troba una sorpresa molt gran.
5: I en la inspecció ocular es troben restes de lo que podria ser sang. Per què ho dic, això, restes? Perquè es veuen, són molt petites, no es pot distingir a la vista de que sigui sang, però dona positiu als reactius que nosaltres tenim per saber si és sang o no és sang. Clar, aquests reactius són orientatius. Hi ha altres productes que també fan donar positiu a la sang quan no és sang. A les gotetes de sang, una és a la paret i una altra és al terra, i està al dormitori on estava el llit, al costat del llit de matrimoni.
1: No són les úniques gotes.
5: Unes altres gotes de sang, també minúscules, es van trobar a l'ascensor d'aquest immoble, que és un ascensor que porta directament al pàrquing, que és on ell guardava el BMW, i allà es troba una altra taca de sang, i que això ja es portarà a analitzar al laboratori.
1: El resultat de l'anàlisi de les gotes de sang trigarà dies. Per això els investigadors decideixen estirar el fil del matalàs. Tornen a interrogar l'Helena, que diu que mai ha comprat un matalàs de matrimoni i tampoc ha anat mai a cap botiga a interessar-se per aquest producte. La policia comença una ruta de botigues de matalassos per esbrinar qui ha pogut comprar el matalàs nou que hi ha al pis del carrer Aníbal. I trobaran una cosa que donarà un impuls a la investigació. Un treballador de la botiga Don Colchón de Granollers reconeix l'Helena en una fotografia que li ensenya la policia. Diu que el dia 12 o 13 de febrer, no recorde ben bé la data, va anar a la botiga per preguntar sobre un matalàs de matrimoni, que no va arribar a comprar. Anava acompanyada d'una altra noia i també d'un noi. Li va semblar que tots tres eren russos. Els investigadors també visiten botigues de llençols i mantes. I a la botiga Ropa Hogar, una treballadora els diu que hi van anar les dues noies acompanyades d'un noi, però no recorda si al final van comprar o no. Diu que el noi, possiblement rus, era de constitució forta, d'1,80 m d'alçada, amb cabells entre rossos i castanys, ulls blaus i entre 25 i 30 anys.
5: Es demanem les càmeres de seguretat i ja teníem una foto de la persona, possiblement, que acompanyava amb aquestes dues noies.
1: I un últim detall. La policia mostra una fotografia de la manta de color marró que embolicava el cadàver de Joan Casals a la propietària del pis, i la dona diu que és una manta del domicili, però que ara no s'ha trobat enlloc. Amb tota aquesta informació, els Mossos tornen a interrogar l'Helena i la Tània. La policia sospita d'elles, però no té cap prova concloent que les incrimini.
5: Elles s'inventaven les seves pel·lícules, que anaven canviant conforme anava passant, i nosaltres li diem, però si tu abans havies dit una cosa i ja estàs dient una altra. Quan les interessava no sabien castellà i tenien que utilitzar l'intèrpret, que això és com les fa de pantalla a vegades. Moltes vegades elles saben parlar castellà, però diuen que no perquè no saben molt i llavors utilitzen l'intèrpret. I això les serveix, això ho fan molts estrangers, per pensar i poder escollir més l'hora de lo que tenen que dir, però amb molta frialdat, amb molta frialdat de no expressar els seus sentiments, no? Que no, lo que es diu en l'argot, no es derroten amb aquestes persones, no? No, no. Una de les mentires que es van dir, que al final sí que reconeixen, sí, vam anar a comprar un matalàs.
1: Les dues noies també acaben reconeixent que van trobar el cadàver al pis del carrer Aníbal on elles vivien i expliquen que van tenir por que les relacionessin amb el crim i per això van desviar l'atenció. L'inspector Domènech ens explica com ho van dir elles.
5: El moment de deixar-nos al domicili, nosaltres no vam anar a la casa, al pis que teníem, que pagava el Joan, sinó anem al domicili del Toro. I el dia següent, quan arribem al domicili, es trobem el Joan mort. Es trobem allà un cadàver i, com som estrangeres i som prostitutes i tenim por i estem mig legals aquí a Espanya, el que fem és netejar tot, anem a comprar el matalàs, el baixem amb l'escala, el fiquem dins del cotxe, el deixem al cotxe aparcat, però nosaltres no hem sigut. Ens trobem al mort, diguéssim, al domicili, no?
1: Elles diuen que van fer una neteja exhaustiva del pis, que els Mossos ja van trobar molt estranya la primera vegada que van entrar-hi, i van comprar un matalàs nou. Potser que sigui tal com diuen elles? Aquesta vegada les detenen, i una de les noies deixa anar una frase molt enigmàtica.
5: Aquí hi ha una frase que diu una de les noies quan nosaltres la detenim, i li diem, no hi ha cap persona, qui us acompanyava, no es vol dir qui és la persona que acompanyava a comprar el matalàs. I una de les frases que diu, que està en llicències, és prefereixo anar a la presó que està morta. És més segur la presó.
1: La Tània i l'Helena saben alguna cosa que no expliquen? Probablement sí. Estan encobrint algú? Evidentment que sí. Algú les amenaça? Qui? De què tenen por? I també hi ha la Laura, la filla del Joan Casals. Ens n'hem d'oblidar del tot? Els investigadors creuen que ha mentit sobre el seu pare. Per què hauria de mentir? Tots dos estan enfrontats per l'herència familiar de la mare. I no és poca cosa. Podria ser aquest el mòbil del crim? I encara ens falta saber qui és el misteriós ciutadà rus que sempre acompanya la Tània i l'Helena, amb qui Joan Casals també estaria enfrontat. Déu-n'hi-do de l'embolic. Però avui se'ns ha acabat el temps. Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.

Crims. Guionistes Lídia Orriols, Mercè Folch i Adolf Beltrán. Cas d'avui, Lídia Orriols. Muntadors musicals, Benja Estacio i Sergi Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio. Vols escoltar més podcast com aquest? Trobaràs tot el catàleg de Catalunya Ràdio a l'app de 3Cat i a Cat.

0: A les 4 de la tarda,
1: a Catalunya Ràdio comença...
2: No, Roger, aquest estiu és la tarda.
3: Sí, que ja ho sé, Marta, però és que jo he convidat uns quants amics.
2: Hola.
4: Oli.
3: A la tarda també ens agrada molt parlar del cor, oi, Marta?
2: Sí, i per això sóc aquí, però crec que hi falta algú, no?
0: De 4 a 7 de la tarda, la tarda de Catalunya Ràdio és la tarda de Catalunya Ràdio, amb Roger Carandell i Marta Delcor.
3: Ei, però que no surti d'aquí, eh?
2: La Juliana sí que està desapareguda, eh? Si ens necessita, ja dirà.
5: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 10.
6: Bona nit, us informa Agnès Marquès. El cas Zapatero fa un gir poques hores abans que declari davant el jutge un dels principals implicats en la presumpta trama Plus Ultra. És Julio Martínez, propietari de l'empresa on Zapatero feia d'assessor, Anàlisi Relevante, que avui ha fet un escrit en què implica l'expresident espanyol. Diu que era ell qui donava totes les indicacions i els passos que s'havien de fer per aconseguir el rescat i la comissió que havia de cobrar. Un punt que Zapatero ha negat des del principi. L'altre Julio Martínez de la trama, el president de Plus Ultra, ha fet un altre escrit en què ho corrobora. Més notícies amb Txell Garriga.
7: El govern de Iemen assegura que treballa per reprendre les exportacions marítimes de petroli de l'Aràbia Saudita després que els rebels Houthis han anunciat avui que inicien un bloqueig naval de l'estret de Bab al-Mandeb, pas d'entrada i de sortida del Mar Roig. Els Houthis, aliats de l'Iran, han justificat el nou bloqueig naval pels atacs contra l'aeroport de Sanaa, controlat pels rebels iemenites, i que atribueixen al govern de Riad. Els portaveus militars dels Houthis amenaça l'Aràbia Saudita d'escalar el conflicte si reben més atacs.
8: Les forces armades iemenites estan preparades per totes les opcions. Qualsevol escalada comesa per l'imprudent enemic saudita serà resposta amb una escalada completa i decisiva per la voluntat i el poder de Déu.
7: L'Iran, per la seva banda, ha llançat drons i míssils contra els interessos nord-americans a Kuwait, Bahrein, Jordània i l'Iraq. Donald Trump ha dit que la República Islàmica pagarà un preu molt alt per cada soldat dels Estats Units mort per aquest cap de setmana pels atacs iranians.
6: Brussel·les demana als països comunitaris que fins al 2030 perdonin totes les multes a les empreses que incompleixin els límits d'emissions de gas metà a l'hora d'importar petroli o gas natural des de l'estranger. Amb la incertesa per la crisi a l'estret d'Hormuz, la Comissió Europea diu que pren aquesta decisió per garantir que arribarà prou combustible durant els propers anys. El moviment també arriba després de la pressió exercida per diversos països europeus, però també dels Estats Units, Qatar i empreses petrolieres com ara la nord-americana ExxonMobil o l'espanyola Repsol. Són actors que han qüestionat la nova normativa comunitària que demana a les empreses que per importar petroli o gas natural a Europa hagin de reduir les emissions de metà als països estrangers d'on extreguin aquest combustible.
7: Un esclafit afectat aquest vespre al barri de Santa Eulàlia de l'Hospitalet de Llobregat, sense causar danys materials importants ni personals. Els forts cops de vent han fet caure arbres i branques, així com també un tendal exterior de l'escola Bernat Desclot, que també ha caigut. El recorregut de l'esclafit ha estat d'uns 500 metres, tal com ha explicat Juli Escriche, sotscat territorial dels bombers.
9: Aproximadament ha afectat una distància d'uns 500 metres entre el carrer Carrilet i Santa Eulàlia, carrer amunt, carrer baix. Es tracta d'un fenomen extrem, degut a les altes temperatures i a la bossa d'aire fred que teníem amb la pluja, i ha fet un esclafit que ha fet trencades de branques. És un fenomen extrem extraordinari en aquesta situació.
7: L'alcalde de l'Hospitalet, David Quirós, explicava que no hi havia cap avís ni alerta meteorològica.
10: Aquesta tarda no estava ni previst, ni havia cap alarma ni cap alerta. Ha sigut tres minuts que s'ha produït. A més, la incidència han sigut en aquests 500 metres entre els dos carrers. Vull dir que la resta de la ciutat, més enllà d'alguna branca i alguna situació una mica més delicada, no hi ha hagut una incidència rellevant.
7: L'Ajuntament ha buscat un espai alternatiu perquè el casal de nens que es fa a l'escola demà es pugui fer sense incidències. Els bombers han atès una vintena d'avisos per aquest mateix episodi. El telèfon d'emergències ha rebut un centenar de trucades. I a la Costa Daurada i a Barcelona s'ha fet marxar la gent de les platges i s'ha hissat la bandera vermella per la tempesta elèctrica.
5: Fins aquí les notícies.
0: Catalunya Ràdio. tu.
4: Catalunya Ràdio hi ha un programa que m'agrada molt, li diuen lo búnquer. Tres són, dos xicots i una noia. I allí me fan riure i és molt bo. Expliquen la vida de persones que està escrit en noveletes i la fan a la seva manera, amb un desparpajo.
11: El treball dignifica les persones.
4: I te'n rius sense gana.
11: Aquesta és una frase d'un hit.
0: Aquest estiu també hi ha lo búnquer. Dos xicots i una noia explicant noveletes amb desparpar.
4: Rius sense ganes.
0: De dilluns a divendres a les 10 de la nit a Catalunya Ràdio.
12: L'estiu és tu.
0: Catalunya Ràdio.
12: La llum dins dels meus ulls.
5: Som 3CAT.
12: L'estiu ets tu.
0: L'estiu ets tu.
12: Quan em mires i somrius.
0: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. A les 4 de la tarda, a Catalunya Ràdio comença...
2: No, Roger. Aquest estiu és la tarda.
3: Sí, que ja ho sé, Marta, però és que jo he convidat uns quants amics.
2: Hola.
13: Oli.
3: A la tarda també ens agrada molt parlar del cor. Oi, Marta?
2: Sí, i per això sóc aquí. Però crec que hi falta algú, no?
0: De 4 a 7 de la tarda, la tarda de Catalunya Ràdio és la tarda de Catalunya Ràdio, amb Roger Carandell i Marta Delcor.
3: Ei, però que no surti d'aquí, eh?
14: La Juliana sí que està desapareguda, eh? Si ens necessita, ja dirà.
0: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.
15: Visca la ciència. Endavant,
0: Marta. El búnquer.

0: 1957, Dartford, Kent, Anglaterra. En Basil Jagger és un entrenador personal que passa pel seu millor moment professional. Té 45 anys, està fort com un roure i la feina li va com la seda. És el personal trainer de moda entre els rics i presenta un programa de tele perquè la gent faci exercici a distància.
1: Com el que feia l'Evan Asarre.
0: No sé qui és.
1: No saps qui és l'Evan Asarre? La
0: no.
1: Puesta a punto.
0: No sé
1: és un
0: què.
1: Programa que feien a televisió espanyola.
0: No, no sé de què parles, Jair. No sé, no, jo, soc més jove que tu, encara que no ho sembli.
1: Era un programa, l'Eva Nassarre,
0: sí,
1: que anava amb l'Àstex.
0: Amb l'Àstex.
1: Feia de monitora d'aeròbic per avis que estaven al caire de l'embòlia.
0: Vale, eh?
1: Que era tothom als anys 80.
0: Sí, que és
1: tothom
0: veritat.
1: Tothom estava a punt de morir.
0: Tothom.
1: Si no era per una cosa, era per l'altra.
0: Doncs és més o menys això.
1: Vale.
0: Sí, són avis a casa mirant la tele i fent gimnàsia. El programa de tele que presenta en Basil és una classe d'aeròbic destinada als qui mai han trepitjat un gimnàs. El programa és un èxit, i amb ell, en Basil guanya una morterada de diners.
1: Sí.
0: Gràcies al seu bon sou, la família d'en Basil viu acostumada al luxe. Els seus dos fills adolescents són els més beneficiats
1: aviam.
0: De la bonança econòmica.
1: Aviam, aviam,
0: justament,
1: aviam.
0: Un dels fills
1: sí.
0: d'en Basil
1: sí.
0: és el nostre protagonista.
1: Sí.
0: Es diu Mick.
1: Sí.
0: Té 14 anys. Es diu Mick, eh?
1: Es diu Mick i el seu pare es diu Jagger de cognom?
0: Eh?
1: No!
0: Un moment.
1: No,
0: un moment
1: no. És que ja ho he vist.
0: Bueno, doncs no t'avancis.
1: Ja ho he vist.
0: No t'avancis.
1: Vale, o sigui, el pare d'en Mick es diu Jagger, fem la biografia de... M'has dit d'aquest tio que es diu Mick, fem
0: sí.
1: la biografia de Mick Jagger. O vaig molt equivocat, o aquest tio és el cantant dels Rolling Stones.
0: Aquest tio és...
1: Sí.
0: Efectivament, en Mick Jagger. A hores d'ara li diuen Michael. Michael.
1: És un altre, doncs.
0: És en Michael. De moment és en Michael. Però nosaltres li direm Mick directament, sí. perquè si no em despistaré. En Mick. Mick Jagger.
1: Sí.
0: En Mick és un noiet de casa bona, acostumat a viure bé. La màxima passió d'en Mick és la música. Li encanta col·leccionar discos de vinil. En té tants que la seva habitació sembla el museu del rock and roll.
1: Hem guanyat amb la tecnologia, hem perdut coses, però hem guanyat espai.
0: Sí que és veritat.
1: Això sí, eh?
0: Perquè ara tu tens la música a casa. En lloc.
1: No, a casa.
0: És que no és en lloc la música.
1: Bueno, encara tinc molta merda.
0: Tu tens merda,
1: eh?
0: Encara. Sí. Fes neteja un dia d'aquest quarto.
1: És que fa molta cosa.
0: Llenço,
1: fa molta cosa. Llençar els CDs i els discos,
0: Peyu.
1: No, estàs segur?
0: No. Jo què t'he no. d'explicar? Jo si tinc una col·lecció de pel·lícules Disney en DVD...
1: Fa servir el DVD encara.
0: No, però estan allà, no. Fa cosa llançar-les, també.
1: És que clar que fa cosa, perquè quan peti internet, què?
0: Ah.
1: Quan peti internet, els discos.
0: Pues
1: estem per la caire.
0: En Peyu està mirant el Rei León a casa tan tranquil.
1: Mira, vés a picar-li la porta ara, aviam si t'obre.
0: Ara en què et distreus, tu, eh? En Mick encara és jove, però ja se li intueix un talent artístic que el fa especial. A l'escola destaca en gramàtica i en música.
1: Doncs mira, no necessites res més per escriure una cançó.
0: No, de fet, l'amic Mick té una banda que ha format amb uns companys de classe. Toquen al graig de casa.
1: I què, com se'n surten?
0: Pues prou bé,
1: sí?
0: Tu. Els veïns dels Jagger estan prou de sort. La banda d'en Mick, els Blues Boys, són força acceptables. Toquen versions i se'n surten bastant bé. Bé. Un altre dels components dels Blues Boys és en Keith, un antic company d'escola d'en Mick. En Keith és el guitarrista de la banda i els dos es passen el dia barallant-se per ser el líder del grup.
1: Ja hi som.
0: Sempre passa.
1: La lluita d'egos, eh?
0: Sí, jo vull ser el líder.
1: Estem volgut ser el líder, que després ja sabem com acaba tot
0: jo
1: això.
0: Jo tingués un grup de música, jo faig lo del baix i deixeu l'altre ja que ho faci.
1: No? Jo et veia més com a bateria.
0: Bateria?
1: Sí. Hòstia,
0: però és que porto molt malament el ritme, eh?
1: Peyu, però és igual. És que si hi ha d'haver un tio a la banda que carregui ferros, és que has de ser tu.
0: Ah, sí.
1: Tots
0: sí.
1: ho sabem,
0: que
1: si no t'avorreixes.
0: Clar. Doncs bateria, ja m'agrada.
1: Ja
0: en Mick i en Keith estan molt segurs de si mateixos. Saben que tenen moltes possibilitats de triomfar i tenir una carrera exitosa. Per si de cas, però, els pares d'en Mick li diuen que continuï estudiant per si les coses es torcen.
1: Doncs molt bé, aquests pares.
0: Bé,
1: papa, jo vull ser artista.
0: Bueno,
1: estupendo.
0: Bueno.
1: Quan primer aprèn a fer anar l'Excel.
0: Ah, exacte.
1: I escriure una mica i després ja sigues el que vulguis.
0: Exacte.
1: Què estudia, però?
0: En Mick estudia comptabilitat.
1: Uf, quina imatge, no? Quina imatge ens regales. Mick Jagger estudiant comptabilitat.
0: Sí, noi.
1: Bueno,
0: Mick, me pots mirar com me surt el trimestre, Mick?
1: Que et faci la declaració, Mick Jagger, eh?
0: Home, Déu-n'hi-do.
1: Fantasia.
0: La surt, surt a tornar aquest cop. És bona idea que en Mick se centri en els números, perquè a l'inici de carrera, bueno, no és precisament per llançar coets. Al nostre amic li toca picar molta pedra abans de fer actuacions amb cara i ulls. Per sort, però, l'any 1961, una sala de concerts contacta amb en Mick per oferir-los la possibilitat que estaven esperant. Tenir una mica de regularitat en la seva agenda d'actuacions.
1: Això és el que vol un músic.
0: Un músic vol regularitat. Sí, perquè si no, s'atabalen. Els músics. Déu-n'hi-do, els músics. Déu-n'hi-do.
1: És que el moment màgic del grup, abans de tenir el primer concert, bueno, és que no hi ha res que funcioni.
0: No. Jo vaig actuar per tot Catalunya en festes majors, sí, i això, i darrere meu sempre solen actuar uns músics.
1: Ho has vist, eh? Això ho has vist.
0: Has vist
1: la prèvia, eh?
0: Clar, clar. I també penso, joder, si a mi ja aguantar fins a les 11 de la nit a vegades em costa, doncs imagina't ells fins a les 2 de la matinada que no comencen o així.
1: Bueno, és que després...
0: Llavors es droguen.
1: Surten com surten. Noi. Què vols que facin?
0: Què han de fer, pobrets?
1: És que si no et cremarien l'escenari.
0: Clar. El nostre amic Mick accepta l'oferta i aquella decisió es converteix en la més encertada que hagi pres mai. Al local, en Mick i en Keith coneixen a uns joves músics com ells amb qui formen un nou grup. Els Blues Boys ja són història. Ara és l'hora dels Rolling Stones.
1: T'agraden els Rolling Stones, Peyo?
0: Sí.
1: T'agraden els Rolling Stones?
0: Estones.
1: Estones, eh? Els Rolling Stones. Aquella gent, eh? Ostres. Què t'agraden més, els Stones o els Beatles? Escolti, home, no he de triar.
0: No, exacte, no pot agradar tot, no?
1: Què t'agrada, el Barça o el Madrid, vale?
0: Ah, això sí.
1: Vale?
0: No, perquè aquells idiotes que diuen jo sóc del Barça i del Madrid.
1: No, miri!
0: Va.
1: Policia!
0: Vagi a prendre pel sac.
1: Home!
0: Vostè què diu? Es pot ser dels Stones i dels Beatles? Sí, però del Barça i el Madrid, no.
1: És que ni el president del govern és capaç de voler quedar-hi en aquest estat.
0: De música, l'única cosa que no es pot ser dels dos és de Lluís Llach i Joan Manel Serrat.
1: Això sí que no, però, això sí que no.
0: Però de l'altre...
1: Això sí que no.
0: De l'altre, el que vulgueu. Ara, Lluís Llach i Serrat, no. No me pots defensar els dos. Això no.
1: No, pots defensar un.
0: Un. De fet, només pots defensar un. Els Stones continuen tocant versions d'altres músics. La feina encara justeja, però en Mick està molt esperançat. Han contractat un mànager que els ha promès un futur ple d'èxits.
1: Cuidado amb el mànager.
0: Sí, el mànager no ens ho agafem tot al peu de la lletra, no, el que digui el mànager.
1: No, perquè el mànager xerra massa.
0: Sí, i també beu una mica. I llavors xerra massa, tot és una cadena de...
1: En una, si teniu una banda de rock and roll, consell, heu de ser... Intenteu que el mànager no sigui més borratxo que vosaltres.
0: Clar.
1: Tu sempre més que el mànager.
0: Més borratxo que el mànager. Això és de primer de músic. En Mick guanya pocs diners i els pocs que guanya se'ls gasta com si li anés la vida. Tot i que encara no té ni 20 anys, la major part del seu pressupost sempre s'inverteix en el mateix. Whisky.
1: La vida de l'estrella del rock és això.
0: És així, noi.
1: No conec cap estrella del rock que hagi començat bevent trinaranjos.
0: És estrany, també, no?
1: Sí, és estrany.
0: Raro. En Mick ha començat un pèl massa aviat, però. Es comporta com una diva quan a hores d'ara encara no el coneix ningú. El nano va ben pujat.
1: Els fums de l'artista.
0: Sí, però espereu a ser famosos.
1: Sí.
0: No correu.
1: No comencem la casa per la teulada, tampoc, home.
0: L'any 1964, per fi, és el de l'èxit. El mànager dels Stones aconsegueix tancar una gira del grup pels Estats Units. Una sèrie de concerts que suposen el tret de sortida a la seva carrera. La gira és més aviat desastrosa, perquè a hores d'ara són uns desconeguts, però enforteix el grup. Tornen a Anglaterra al cap de 3 mesos amb un grapat de calés i amb un sac de cançons noves. Una d'elles els fa ser, per primer cop, número 1 de la llista d'èxits britànica. Els Stones ja són famosos.

0: El nostre amic Mick és una estrella. No pot ser més feliç. La mirada se li ha tornat de cop ben pura i brillant. En 20 anys ja té un contracte discogràfic i una mà de concerts anotats a l'agenda. Està inspirat i cada cançó que escriu es torna un èxit.
1: Aprofita per fer calés, home.
0: Aprofita, perquè del dia a la
1: nit... Aprofita, és que així et pot jubilar i no t'has d'anar arrossegant pels escenaris amb 70 anys.
0: Ah, amic.
1: Amic. No voldràs acabar com en Sabina.
0: No. El salt a la fama dels Stones arriba quan els Beatles estan en el seu punt àlgid. Si el grup de McCartney i en Lennon encarnen la figura del gendre perfecte, en Mick i companyia són just al contrari. Ells són els nois dolents del rock.
1: Ei, què et passa? Què passa? Què nano, passa? Parla bé, això no, per començar.
0: Exacte. Respecte.
1: Sisplau.
0: Els nanos són uns provocadors que es passen el dia borratxos i rodejats de noies.
1: Són els buos de l'època.
0: Sí, noi.
1: Que no, són uns borratxos, els buos, sisplau.
0: Els Beatles, sisplau. Joan Dausà, no, una mica? Sí. Els Stones, els buos.
1: Els Beatles, els Amics de les Arts.
0: Els Amics de les Arts, sí, que són més, clar.
1: Clar, són més. Joan Dausà és un sol, no pot competir amb els Beatles.
0: No.
1: Has de ser més.
0: Els Beatles, els Amics de les Arts,
1: sí.
0: Està bé, és un
1: que
0: bon
1: sí.
0: Paral·lelisme.
1: Conya, els Amics dels Arts els agraden els Beatles.
0: Segur que sí, com a tothom. No he conegut mai ningú que no li agraden els Beatles. Tampoc ho he preguntat a tothom, és veritat.
1: Però si algun dia un tio et diu, una tia...
0: A mi no m'agraden els Beatles.
1: Vostè és un imbècil.
0: Vostè calli.
1: Ja està, s'accepta i ja està.
0: Doncs sí. Els Stones són els dolentots i els Beatles els bons.
1: Que els Beatles no eren uns sants, tampoc.
0: És
1: que no demanaven Coca-Cola Zero,
0: no.
1: Free Sugar, auténtico mismo sabor.
0: No.
1: 5 calories.
0: No.
1: Que vaya enganyifa, lo de la Coca-Cola Zero. Ah, tu t'agrada la Coca-Cola Zero?
0: És que només m'agrada l'altra.
1: Per què?
0: L'altra la trobo molt dolça, l'altra. La normal.
1: Jo no sé, sóc incapaç de trobar la diferència.
0: Anda que no.
1: Sóc incapaç, mira, no distingues la diferència entre la Coca-Cola i la Pepsi.
0: Va, calla. Mira, perquè fa anys que ens coneixem, que si no et cardava un cop de puny aquí mateix. I mira que sóc poc violent. Hem deixat d'anar a bars que tenen Pepsi, la marca els ha parit. Que fan el canvi, els hi foten més barato i es venen a la Pepsi.
1: Coincidia, a més, que tampoc, clar, tampoc tenien Fanta. Tenien cas.
0: Clar, t'ho canvien tot.
1: Pepsi i cas en un bar?
0: No.
1: Per com és que ha tancat el bar?
0: Collons, home, doncs pues ja com no havia de tancar?
1: Ja t'ho dic ara. Bueno, i per aquell que venia heroïna al lavabo,
0: sí, també han tancat. Que no cal que sigui per lo mateix, eh?
1: No.
0: Bueno... Doncs sí que es nota la diferència, de veritat, Jair. Un dia farem una cata, si vols, ja veuràs.
1: Val.
0: En fi, com deies, els Beatles tampoc eren sants, però els Rolling van una mica més forts. Els han donat l'estatus de bad boys i ells l'han acceptat encantats.
1: Exacte.
0: Si quan en Mick era un mort de fam ja anava com una moto, ara que té el compte bancari engreixat com un porc de granja, el nano va ben revolucionat. Beu, es droga tant com pot i té una llista de mans que costa de creure.

0: Però aquí hem posat aquesta versió medieval perquè els tècnics els hi ha vingut bé, perquè no pinta res aquesta versió medieval aquí. Eh? És bé que ens agrada.
1: Ens agrada aquest punt decadent.
0: És que perquè la cançó es diu Moves Like Jagger, però no és ni del Rolling Stones.
1: Què va?
0: L'hem agafat pel Jagger, suposo.
1: Si és dels morts aquells del Maroon 5.
0: De veritat.
1: Va, però safreig.
0: Anem a safreig. Estàvem per encetar la carpeta de safreig.
1: Ens agrada.
0: Per començar, us diré que a mitjans dels 60, en Mick i en Keith s'emprenyen l'un amb l'altre per temes de faldilles. Resulta que el nostre amic s'embolica amb la xicota d'en Keith.
1: És que noi.
0: I en Keith, aquí ve el dato, com a venjança, fa el mateix amb la xicota d'en Mick.
2: No, ja, es veu que no hi havia dones.
0: Ah, no.
2: No hi havia dones.
0: Noi, mira, ha anat així, eh?
1: No, és que m'agradava aquesta.
2: Bueno, doncs busca-te'n una altra.
0: Exacte.
1: Això que... És la xicota del guitarrista. A què estàs jugant?
0: A què fas?
1: Que vols rebentar la banda o què?
0: Pues sí.
1: Sí.
0: Pues sí. El pitjor de la traïció és que la cometen per una simple qüestió d'ego. Els dos els sobren les pretendents, però les ànsies de ser el gall del galliner els fa fer coses com aquesta només per fer-se la guitza l'un a l'altre. La xicota d'en Keith només és una de les moltíssimes conquestes d'en Mick. La veritat és que el nano, aviam, no és precisament una bellesa tropical.
1: No, bellesa tropical no.
0: No, però té alguna cosa que el fa irresistible. Potser és la seva actitud o la manera com es mou quan canta. Sigui el que sigui que té, la veritat és que al llarg de la seva carrera el nostre amic Mick acumula una llista de mans que no et pots ni imaginar. Vols endevinar el número?
1: Sí.
0: És un concurs, una mica.
1: És un concurs.
0: Vinga.
1: M'agrada.
0: Aviam. Com que són moltes,
1: sí.
0: No cal que em diguis el número exacte. Et permeto fer una forquilla, si vols. Entre tantes i tantes.
1: Val, entre 100 i 300.
0: Més.
1: Entre 500 i 1.000.
0: Has de pujar una mica.
1: Entre, si et dic, entre 2.000 i 3.000, estem entrant en territori Julio Iglesias.
0: Sí, sí. I rei Joan Carles.
1: Ostres.
0: Segons el seu biògraf,
1: sí.
0: Al llarg de la seva vida, en Mick ha tingut 4.000 amants. De veritat, si arriba a ser guapo...
1: Merder a l'hora de recordar aniversaris.
0: Home,
1: que hi ha aquella gent loca que s'apunta a tots els aniversaris de la gent que coneix.
0: Sí. Sí, sí.
1: Agafa fort, eh?
0: Hi ha gent que...
1: T'apeta el Google Calendar, eh?
0: Cuidado, eh? La llista de mans i relacions d'en Mick inclou noms força coneguts. Us en dic alguns?
1: Va.
0: La Chrissy Shrimpton.
1: Si t'has d'inventar els noms, tampoc cal.
0: No, n'hi ha de més coneguts, eh?
1: Aviam.
0: La Marianne Faithfull.
1: Home, sí.
0: Aquesta sí, eh?
1: Sí.
0: La Marsha Hunt.
1: Sí, tant.
0: La Jerry Hall.
1: La Jerry Hall.
0: Sí. La Luciana Morat.
1: Sí.
0: Aquesta sí que us sonarà a tots. La Carla Bruni. Ojo.
1: Bueno, la llista de la Carla també déu-n'hi-do, eh?
0: Sí. L'Uma Thurman.
1: Ostres!
0: Angelina Jolie.
1: Angelina Jolie.
0: L'Angelina Jolie ha passat per allà, ha passat per allà. La princesa Margarita.
1: Princesa?
0: Sí, germana d'Elisabet II, eh? Cuidado. Oh. Bueno, millor la germana. Sí. I la Bianca Pérez, l'única amb qui s'arriba a casar, ho fa el 1971.
3: Ai, nena, has fet sort, nena.
1: Ai, que bé. Ostres, molts de noms. Se m'ha oblidat la meitat, eh?
0: Bueno,
1: tu creus que ells se'n deuen recordar?
0: No. A més d'aquest fotimer de dones, en Mick també té uns quants amants masculins.
1: Ep.
0: Començant per en David Bowie. Que, si voleu, podeu recuperar el capítol 12 de la quarta temporada, que allà ja ho avançàvem.
1: Ja ho avançàvem, i això és gros, eh?
0: En Mick va calent com les cabres i experimenta amb tot el que li passa per davant. A més d'estar desfermat amb el sexe, també ho està amb l'alcohol i les drogues. Es fot el whisky a litres i es torna addicte a la cocaïna, l'heroïna i l'LSD. S'ho fot tot alhora i, bueno, al·lucina per allà on va.
1: Has d'estar molt enganxat per tornar-te addicte a l'LSD, eh? Has de ser molt yonqui, eh?
0: Has de...
1: Bona combinació, a més
0: sí.
1: A més, eh? Ai, quin bajón de l'heroïna, em fotré una ratlla. Sí, home, sí. I per compensar
0: LSD.
1: Una mica de LSD.
0: I whisky, per barrejar-ho tot,
1: sí.
0: Per tirar-ho avall. Perquè us feu una idea del seu estat, un dia va tan col·locat que compra una mansió sense saber-ho.
1: Aquest és el dato bo. De la biografia, aquest és el dato que val calés.
0: Oh, es va fotre un hòstia
1: no.
0: Amb el cotxe.
1: No. 4.000, no.
0: Tu saps que un va passat de voltes quan se compra una mansió sense adonar-se'n compte.
1: Aquest és bo. I l'api que li va vendre, què?
0: Bueno, aquest té...
1: Aquest té un búnquer,
0: igual. L'empleado del mes.
1: Oh, però estava borratxo. Ja, però tenia quartos per pagar-lo o no? Perquè jo també puc intentar comprar una menció borratxo.
0: No.
1: A veure què em diuen.
0: Has d'anar molt borratxo per aconseguir-ho. Quan l'endemà al matí li arriben els papers de la compra, és ell el primer sorprès. No se'n recorda absolutament de res. En Mick va sempre carregat de drogues i això li porta més d'un problema amb la policia. El nostre protagonista té un bon àlbum de fotos a la presó, perquè sovint acaba al calabós pertinença de substàncies prohibides. Més enllà dels vicis, la carrera professional d'en Mick va tota vela. Els Stones col·leccionen èxits i omplen els estadis allà on van. Són les estrelles més grans del moment i això a vegades comporta ensurts. En un concert, per exemple, que fan a Altamont, a Illinois, Estats Units, mentre en Mick és a l'escenari, un membre de seguretat assassina a ganivetades a un dels espectadors.
1: Ostres! Això no t'ha passat al Sanglar Rock.
0: No.
1: I a part, què és el de seguretat?
0: El
1: I com
0: de seguretat.
1: Eren els altres? Com
0: Imagina't.
1: Eren els de caos?
0: Els violents. És que el pitjor que hi havia al concert eren els de seguretat, de fet. Algú va creure que seria bona idea encarregar la feina als Àngels de l'Infern.
1: Home, boníssima idea! Aquest, o sigui, va comprar la mansió i després va encarregar la seguretat el mateix dia.
0: Molt bé, nano. En Mick veu l'atac en primer pla, però segueix cantant com si res. Acaba la cançó, finalitza el concert i en Cabat se'n va de vacances com si no hagués passat res.
1: És que això, un artista el que ha de fer és això. Què et penses, que la Mariona Escoda no ho faria, això, també?
0: Home.
1: Si veu que estan apunyalant algú i ell està cantant una cançó...
0: Acaba. Ell acaba el concert i se'n va a Calella pel Frugell. Això és així.
1: Jo que potser trucaria a la policia abans d'agafar el cotxe a la Mariona, eh?
0: Sí, la Mariona és més responsable que en Mick Jagger. Fa pinta
1: no,
0: que sí.
1: No els coneixem
0: no els
1: a cap dels dos?
0: Cap dels dos.
1: No.
0: Cap dels dos. La dècada dels 70 i 80 són ben iguals, tot i que als 25 anys en Mick deia que preferiria estar mort abans que estar cantant Satisfaction quan fos gran.
1: Sí.
0: Ojo a veure si s'ha complert, eh?
1: Aviam.
0: Ara que té 40 anys, continua cantant-la amb molt de gust.
1: Bueno, què diuen els castellans? Poderoso caballero es don dinero.
0: Sí, senyor. A finals dels 80, en Mick intenta iniciar una carrera allunyada dels Stones, però el seu invent surt més aviat regular. El primer que fa és imitar el seu amic David Bowie i fer el salt al cinema. A en Bowie li va anar bé, però en Mick no té la mateixa sort. Cantant és molt bo, però actuant, pobret, fa més pena que una altra cosa.
1: Cadascú ha de fer...
0: Heu de saber el que sabeu fer. I fer allò. I tots aquests músics que deciden anar en solitari... No. Solitari no n'és, no.
1: Tots,
0: no.
1: Eh? Tots. Estàs... Ho has generalitzat, eh?
0: És que
1: fet, ho has dit així, eh?
0: Ho digue, un grup de... Digue'm, un músic que hagi deixat anar una banda, que estigués en una banda, que hagi triomfat, i digui, ara ho faré en solitari, i estigui triomfant.
1: Cap.
0: Zero. Doncs...
1: Les tinc.
0: Zero.
1: Amb Michael Jackson.
0: Sí, no, clar, no, si anem al detall sí que trobarem, però...
1: No, però, és veritat, tu preguntaves poder... A l'escenari espanyol.
0: A l'escenari català.
1: Català.
0: Català què? Català?
1: No, perquè no vull ofendre ningú que pugui estar un dia assegut aquí en aquesta cadira. Vale?
0: Jo de l'escenari català no conec ningú que hagi deixat un grup, se n'hagi anat en solitari i hagi triomfat.
1: I hagi triomfat, d'acord.
0: No ho conec. Presenteu-me'l. Que vingui aquí.
1: Acusa'm.
0: El nostre...
1: Va, sí.
0: Com us deia, el nano intenta la carrera musical en solitari, però el resultat també és força decebedor. Només li serveix per fer emprenyar la resta dels Stones i poca cosa més. Entre èxits i despropòsits, en Mick té temps d'anar deixant descendència. La seva primera filla neix el 1970. Al cap d'un any té una segona criatura, amb una altra dona. Entre els 80 i els 90 té un total de 5 fills més, amb dues dones diferents.
1: Qui és la mare d'aquest nano?
0: A veure.
1: Aquest de qui és? Tu de qui ets, nen? Nena, tu nena. De qui ets, nena? De qui ets, tu, nena?
0: Va, vés amb la teva mare, que tinc un concert. I encara en queda un, eh? Un fill que el nostre amic Mick té l'any...
1: Quin any?
0: 2016.
1: Com? Aviam.
0: Sí. 2016, quan ell ja té 70 anyets. Yes, yes, yo, amor a vida y a buen amor.
1: 8 anyets d'aquest bebè, aquest nen,
0: sí,
1: la nena.
0: Sí, senyor, sí, sí.
1: Ostres, mira. I se pot saber quants anys té la mare de la criatura?
0: Sí?
1: Sí.
0: Ho vol saber,
1: eh? Saber.
0: A veure.
1: Ell 70.
0: Ell 70, ella menys, ella.
1: Menys de 70.
0: Menys
1: sí, home,
0: de 70.
1: Menys sí, perquè si no seria un rècord, perquè sí, crec que amb 70 no se pot tenir un fill.
0: Una dona, difícil.
1: Una dona difícil.
0: Difícil.
1: Quants en té?
0: Ella en té 29. Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. De fet, hi ha un detall bastant bonic en aquest naixement. Resulta que quan neix el 8è fill d'en Mic,
1: sí,
0: ell ja té 5 nets i fins i tot un besnet.
1: A veure, a veure, a veure, a veure, a veure, perdona.
0: O sigui, en sí. Mic té un fill...
1: Sí.
0: Té un fill que és més petit que el seu propi besnet.
1: Això és un... Ostres, és un, és, perdona, que gros!
0: És liu, eh? És liu, eh?
1: Ostres, és que estic intentant fer l'arbre genealògic. I són... Què són entre ells?
0: És un tiet besnet. Un tiet...
1: Diguem
0: fill,
1: besnet,
0: fill de besnet.
1: Eh?
0: No ho sé com és. No ho sé,
1: mira,
0: no
1: hem
0: sé,
1: quedat no amb el teu... Si no, no us veureu.
0: No ho sé.
1: No us veureu.
0: Sí. És molt difícil.
1: Tiet besnet, eh?
0: Tingueu els nens per ordre.
1: Sí. Sí.
0: Per ordre. Primer els fills, després els nens...
1: No.
0: Ja està, per l'amor de Déu. En Mic és tot un veterà, però s'ha d'admetre que es manté jove. Encara ara és capaç d'aguantar un concert de 3 hores ballant sense parar. Tothom es pregunta com ho fa. Ell diu que el secret de la seva longevitat és un bon entrenament,
1: sí,
0: una dieta sana,
1: sí,
0: i molta meditació.
1: Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Molt bé, molt bé. I sang de nen, suposo,
0: sí,
1: també, una mica de tant en tant. Un xarrup, no?
0: A veure, sí,
1: què,
0: sí,
1: què,
0: sí.
1: Què, què,
0: no ets l'únic que creu que en Mic és una espècie d'obèlix de la cocaïna, una mica, no? Allò que de petit va caure la marmita,
1: sí, ja
0: i no...
1: Sí, només de veure-la allà. Ja. Ei, ei, ei!
0: Sigui el que sigui que el manté jove, la veritat és que la carrera d'en Mic s'estira com un xiclet. A dia d'avui, el nostre protagonista té 81 anys i segueix omplint estadis amb les seves gires. Ningú es vol perdre el probable últim concert dels Rollings. De moment, ja hi ha un membre dels Stones que ha anat cap al sot, a la bateria.
1: És veritat.
0: És el que fa més força.
1: El és el que ha de carregar els ferros.
0: El que els ferros, sí, el primer que es mor.
1: Sí, sí, ja està. En Mick Jagger, què porta? No ha de portar ni el micròfon.
0: Res, no porta. Els Stones, però, continuen actuant. L'últim concert d'en Mick al capdavant del grup es va produir fa ben poquet, 21 de juliol del 2024. S'haurà de veure si va ser l'últim o si encara els queden forces per fer una darrera última gira.
1: Has anat a un concert dels Rolling Stones?
0: No hi he anat mai.
1: Jo tampoc, però... i som a temps encara d'anar. Sí, imagina't, imagina't, eh? D'un tio que té 80 anys.
0: Trobo llarg, ho trobo llarg.
1: 3 hores ballant. Hores.
0: Jo, tots els artistes aquests que estan com competint per fer-ho... És com una competició de l'avi que aguanta més. Per l'amor de Déu.
1: Què vols dir? Que aguanta més en actiu o que el concert és més llarg?
0: Que el concert és més llarg és com una demostració de tinc 70 anys però faig un concert de 3 hores.
1: Doncs no cal.
0: Vostè li està passant lo de la gent gran, sí, que es fan carregosos.
1: És això.
0: Vostè ha de fer un concert d'una hora, com sempre.
1: Una
0: ja
1: hora.
0: Està. Una hora i mitja,
1: hora,
0: màxim.
1: Una hora. L'altre dia, mira, abans parlant dels Amics de les Arts, els Amics de les Arts van dir, farem un concert curt, una hora i mitja. I he pensat, coi, curt.
0: Oh, està bé.
1: Una hora i mitja està molt
0: està
1: bé.
0: Està bé, una hora i mitja.
1: Jo pago, me fas una hora i mitja...
0: I content marxes content cap a casa, perquè arribes a sopar. Perquè, si no, llavors problemes.
1: També et diré una altra cosa. Feu-los abans, els concerts.
0: Ah.
1: No passa res per fer un concert a les 7 de la tarda.
0: No passa res.
1: Que us penseu que us menys tenen. A les 7 de la tarda.
0: Les coses s'han d'acabar a l'hora de sopar. Perquè s'ha de poder anar a sopar. I ja està.
1: És així.
0: Punto. Mick Jagger, escolta'm, el voleu veure o no?
1: A veure quina foto ens ensenyes.
0: Guaita'l!
1: Home!
0: Oh! Aquí el tens, amb el micro a dins la pitxa.
1: És, sembla, d'una actuació d'aquelles de poble, de... Per ser, agafa el micròfon.
0: No, feu això.
1: En Mick Jagger, déu-n'hi-do, eh?
0: Sí.
1: Jo crec, et dic una cosa, ha guanyat amb els anys, eh?
0: Sí. Sí, és més guapo ara que de jove.
1: És molt interessant, bona tofa.
0: Sí.
1: I, bueno, a veure què deixem al nostre públic. És digne d'entrar al búnquer, Mick Jagger, sí o no?
4: Sí!
0: Bueno. Només un vot en contra. Suposo que la Roser, això d'un senyor de 70 amb una nena de 29, no li ha acabat de d'allò.
1: No sabem si és això, sabem si és això.
0: No.
1: No li agrada, però Mick Jagger seguirà amb nosaltres.
0: Fort aplaudiment per Mick Jagger, que entra al búnquer!
5: Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu
4: al 634 68 77 70.

0: Neus Rossell, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Mick Jagger sí o Mick Jagger no?
1: Sí, tot i que té raó aquesta senyora, que això és gros.
2: El nen aquest final se'l podia estalviar.
1: Sí, perquè ja després estem aquí pensant que si és besnet de fill de
2: massa feina.
0: Ja ho sé que és molt dur el que diré ara. Entro en territori del pur feixisme, eh? Però hi ha una edat que
2: s'hauria de capar la gent.
1: Ja està.
0: Anava a dir-ho de manera... A més, no, un eufemisme, però sí. No, molt bé.
2: Perdó.
0: No, és així.
1: Ja
0: és així. En fi, no, deia, musicalment, els Stones no són un grup que mati.
1: No,
0: que no t'emociona.
1: No, a mi no, però normal, també, sí. Va, us parlaré dels Àngels de l'Infern.
0: Home!
1: De Hells Angels. El grup es va fundar a Fontana. Fontana, sí.
0: Fontana.
1: Califòrnia.
2: A la parada de metro.
1: Exacte, l'any 1948. I estava format per excombatents de la Segona Guerra Mundial que buscaven aquest companyisme de guerra,
0: sí.
1: aquest camarada, aquest...
0: Clar, no? Què passa, camarada?
1: Sí, es podeu imaginar...
2: Gent que es va quedar amb ganes de fotre hòsties
1: a
2: la guerra.
1: Sí. Es podeu imaginar l'estil de persones que eren. Penseu que alguns van presentar-se com a soldats de manera voluntària i altres han estat al costat de la guerra. Moments traumàtics, provocats per ells també, molts.
0: Això, germana,
1: que no és un esplai.
0: No, no és un Els Àngels de l'Infern, aviam, si teniu el nom ja dona una mica de pista.
1: Sí, sí.
2: No? He puntat el nen als Àngels de l'Infern.
0: Ah,
2: no.
0: Molt bé.
2: No, Josep,
0: molt
2: no.
1: Bé. Van vestits amb jaqueta de cuir i pegats i van amb les motos Harley Davidson. De fet, és un requisit que has de tenir si vols entrar al grup. Tenir la moto d'aquest model concret i també, mira, com a requisit, també sí, tenir el carnet per conduir aquesta moto.
2: Està molt bé.
1: Perquè a mi m'agrada que vagin diferenciats.
2: Està molt bé.
1: Perquè els hi devia anar un nano dient, jo tinc la moto.
2: Màgic Andreu podria ser dels Àngels de l'Infern.
0: Crec que és dels Àngels de l'Infern. No? Bueno, no sé si ho és, però...
1: A part d'això, hi ha altres regles com comprometes de per vida i que t'acceptin el grup.
0: Per vida?
1: Sí. N'hi ha per tot arreu, no només als Estats Units, eh? Ara, mira, la pregunta n'hi ha per aquí. A veure, gent de Gironella, atenció a la pregunta.
0: Aviam.
1: Quantes persones formen part actualment d'aquest grup de motoristes considerat pels Estats Units una organització criminal? Us faig una forquilla, d'acord? Com també és.
2: Vinga, forquilleta.
1: Opció A, entre 3.000 i 4.000. Opció B, entre 7.000 i 8.000. I opció C, més de 10.000.
3: Més de 10.000 o què, gent? A veure, la C.
4: La
3: B o la C, si va.
0: La B o la C, eh?
1: B o C.
3: Si han de ser molts, no?
4: Jo
3: tiraria allà. Jo també.
1: Va, doncs.
2: La C.
1: Anem a ser la C.
0: Oh, no! Han tirat massa llarg.
1: No, era la B, no eren tants. La bogeria és contractar-los com a personal de seguretat. És que només calia indagar una mica sobre el tema, eh?
2: Sí.
1: Tu mires una mica què fan aquesta gent.
0: Mires,
1: i ja veus que no toca.
2: Cuidado.
1: Teòricament, els Rolling Stones es van contractar

0: sempre sostenia el nostre amic, en
1: Kate. El que li va robar la nòvia.
0: Llavors, aquí n'hi ha la pregunta cap a Rubí. Atenció a la pregunta.
2: Aviam.
0: Què li va passar al guitarrista perquè s'haguessin de suspendre els concerts a Barcelona i voltants? Opció A, va caure d'una moto d'aigua. Opció B, li va caure un coco al cap. I opció C, va caure d'una branca cocotera.
1: Ai, quant de coco, tu.
0: Sí, bueno, mira, m'ha agafat per aquí.
3: Ostres.
0: Què us sembla?
3: Aviam, tenia tants anys, potser... Jo diria que el coco.
4: El coco
3: és el coco. Jo diria que el coco és el més parucínio.
0: Sí. Que li va caure el coco.
5: Sí. Li va caure un coco al cap, eh?
3: Que li va caure un coco al cap.
0: D'acord. Anem a veure. És que m'ho diu com si fos un imbècil.
1: Està molt bé.
5: Amb aquesta edat de cada cop.
1: Sempre ens queixem que la gent no parla fort.
0: És que,
1: no,
0: és que m'encanta, però és que parla a poc també. Anem a veure si és la...
5: És l'alumne que vols tenir a classe?
0: Sí, el 8.
5: És això. És això.
0: A veure, la B? Doncs no.
1: No.
0: Al final no és l'alumne que vull a classe.
1: No.
0: Doncs és la C, va caure d'una branca cocotera.
1: Mare de Déu.
0: És molt fort. Hi havia gent que parlava de motos d'aigua, sí, però en Kate ho va desmentir dient que les motos d'aigua fan soroll i que són insuportables.
1: No el veia. No hi aniria. Què feia enfilat allà?
0: Bueno, el que va passar és que va caure d'una branca cocotera, va pujar-hi perquè sí, estava a les Fiji,
1: bueno.
0: Va voler agafar-se una altra branca
1: i deixar-se
0: i les mans molles, no se'n recordava que eren molles, pam, a terra.
5: No se'n recordava que tenia 70 anys.
0: Exacte.

0: convidada d'avui no ha caigut mai d'un arbre cocoter, però sí que s'ha menjat un pebrot picant.
1: Sí.
0: No sabem si ha anat mai en moto d'aigua, però segur que se'n sortirà, se'n sortiria. Perquè no sé com s'ho fa, però tot el que se li planteja ho acaba fent sense problemes. De petita es veu que va tocar un mica el piano i també sap ballar, jazz, claqué i fins i tot canta.

0: És, i estava cantant.
1: Ja, ja, sí,
0: és coneguda a les seves terres com la nena de la Giuseppa.
2: De Cala Giuseppa.
0: De Cala Giuseppa. I la gent del poble fa temps que demana una plaça per ella. Veurem si ho aconsegueixen.
1: No.
0: De moment, el que sí que ha aconseguit és que l'imitin a Polònia, on hi apareix amb Toni Soler.
3: TV3 és casa meva. Ah, que et penses que treballo des de qui vaig fer la comunió?
4: Sí, doncs hem de parlar d'un tema molt important. Si es permets, anem...
3: És el... Doncs aquí tenim en Toni Soler, el que hem vist sent el marit de la Rosa Andreu amb el Als de Tele.
0: A,
3: de
0: a més, sí, això no pot dir tothom, va aconseguir tenir dos programes amb el seu nom, en directe a Maripau
1: sí.
0: i l'hora de la Maripau Huguet.
1: Això és gros.
0: On, això és gros, on en aquest últim s'hi parlava de la telenovel·la catalana del moment. En aquest cas era Nissaga de Poder.
1: Sí.
0: Atenció a la pregunta complicada de la Maripau.
1: Ai.
5: Quins motius Josep Maria tindria l'Amadeu per no matar el Fèlix?
6: Oh, no ho sé, esclar, és que és un plantejament de sobte que no, a lo millor no me'ls he fet gent ni mai jo mateix, aleshores doncs...
0: No, pobre, estava ben fumut.
1: Molt atrapat, eh?
0: El fenomen era tal que fins i tot a les sèries es parlava del seu programa i d'ella també, de lo guapa que és.
1: Va.
7: Bona tarda.
8: Què fa?
7: Aquí a un
8: minut.
1: T'agrada el programa de la Maripau? Però si és un rotllo, suposo que te'l mires perquè ella està bona.
4: No, m'agrada el programa. A veure, ella està bé, però no hi té res a veure. M'encantaria anar-hi, tio. Mira que ben entrevista la tia. Té una gràcia, té un estiu.
1: Vols dir? Jo només veig que està bona, eh?
0: La seva elegància és un tema recurrent al capítol de Plats Bruts, que si voleu recuperar el títol Tinc bon cor. Evidentment, ells no parlen de l'elegància, sinó que tornen a l'estil d'abans.
8: Mobles nous, t'agraden?
4: No, vull deixar de la malaltia que el David li ha dit a la Maripau.
1: Que també et mires la Maripau? Suposo que te'l mires perquè ella està bona.
4: No, m'agrada el programa, ella està bé, però no hi té res a veure.
1: Jo la trobo un monument.
4: No canvis de tema.
0: Afortunadament, la nostra convidada té molt més que bona planta, i és per això que la tenim aquí entre nosaltres per conversar amb ella, amb la persona que ha fet 25 anys de directes i saber una mica més sobre la seva vida. Rebem amb un fort aplaudiment a Maripau Huguet.
2: Quin públic més agraït.
1: Sempre.

0: sempre.
1: Et trobes bé, Maripau, tot bé?
2: Perfecte.
1: A la nit bé.
2: Carolina m'ha anat la mort de bé. Carolina, no?
0: Carolina, es deia aquell pebrot que es va fotre ahir, que tothom estava aquí expectant, perquè li van dir a la Maripau, mengen molt poquet, Maripau.
3: Es va fotre
0: i es va cardar mig pebrot. Que és, deu ser l'única persona a Catalunya que s'ha cardat mig pebrot d'aquest estil.
2: També t'he de dir que em va salvar bastant un got de llet, eh?
0: Sí,
2: és el... Va donar una senyora fantàstica.
0: És el truc, és el truc.
2: El Mick Jagger no sé si l'havia provat.
1: Ah, no sé, ha provat altres coses, segur. Heu de saber que la Maripau té una cosa en comú amb Barack Obama i Steven Spielberg. A veure, la gent de Sabadell, no sé com aneu amb això. Quina cosa tenen en comú aquestes tres persones? Opció A, els tres tenen una pestanya de color blanc a l'ull dret. No la mireu, no,
0: no la mireu. No.
1: Opció B, els tres van ser convidats per Bruce Springsteen a un concert seu. Ah. I opció C, els tres van coincidir a una gala benèfica als Estats Units.
2: Idea.
1: Què us sembla?
4: Per la reacció de la Mari Paula.
2: Què?
5: No, no, dono pista.
2: Què
0: creieu? La C.
1: La C, de la gala benèfica. A veure si és la C.
2: Oia, m'agradaria que m'haguessin convidat als Estats Units a una gala benèfica.
1: Però sí que et van convidar, no? A un concert?
2: A una gala benèfica, no, a un concert del Bruce.
0: Ah, sí? Qui et va convidar? El Bruce?
1: El Bruce!
2: El Bruce!
3: El Bruce! I nosaltres parlant de ximpleries aquí? Aviam, com va anar això?
2: El Bruce i jo ens estàvem banyant en una piscina.
0: Perdona!
1: Que clar, aquest titular,
0: Déu
1: meu.
0: A veure, expliquem. Anem a posar context, Maripau.
2: És veritat, sisplau, el que
0: sí,
2: dic.
0: No. Ens ho creiem.
2: No són efectes del Carolina. No. El Bruce i jo ens estàvem banyant a la piscina de l'Hotel Florida de Barcelona.
0: Sí.
1: D'acord.
2: On ell, sempre que ve a Barcelona a actuar, s'hi allotja.
0: Vau arribar-hi per separat, entenc.
2: Sí. D'acord. Ens estàvem banyant. Jo estava encara a l'aigua. Ell va sortir i se'n va anar a la piscina del costat, que era com un jacuzzi.
1: No era dels petits, amb pipí, eh?
0: No, jo no li veig final, encara.
1: I què, i què?
2: Tenim programa, encara?
0: Sí!
3: Mare de Déu, i pot ser monogràfic.
0: Exacte.
2: Va sortir de la piscina i ell va sortir del jacuzzi i es va posar el barnús. La veritat és que no tenia mal aspecte.
0: El barnús.
2: El banyador. Portava un banyador negre.
1: Ah, mira.
0: Ens agraden els detalls.
2: Sí. Va sortir, jo em vaig posar el barnús i aleshores la noia de relacions públiques de l'hotel, amb qui tenia amistat per actes que havia presentat, i etcètera, doncs va venir i em va dir, saps qui és aquest senyor? Jo no sabia qui era.
0: Oi.
2: Diu, saps qui ets? Dic, no, ara no hi caic. I així, eh? I diu, és el Bruce Springsteen. Dic, no pot ser. I aleshores, sí, vaig dir, sí. Diu, vols que te'l presenti? Dic, home, sí, però a mi no em coneix de res. Dic, jo te'l presento. Va venir amb ell, me'l va presentar, li va explicar qui era jo, però vaig pensar, si no em coneix de res, no? I li va explicar, i aleshores li vaig dir, home, m'encantaria que vinguessis a un programa meu, però sé que és impossible. I em diu, mira, no se sap mai, però tu has estat mai en algun dels meus concerts? I jo no hi havia estat mai. I li vaig dir, sincerament, no. T'agradaria? Dic, m'encantaria. I diu, què fas aquesta nit? Dic, res.
3: Bon flexing d'en Bruce, aquí.
2: I aleshores ell actuava al Camp Nou, a l'encara Camp Nou de Barcelona. I bé, jo estava allà amb uns amics, també amb els meus pares, amb uns amics de Lleida, i em va dir, quants... Dic, és que estic amb uns amics. Diu, vols venir a veure? Em dic, home, sí. Diu, estic amb uns amics. Diu, quants sou?
0: Hòstia.
2: Home, dic, no, vaig ser prudent, dic, tres, vaig dir. És que estava molt nerviosa en aquell moment. I bé, i aleshores em va dir, molt bé, em anota un número de telèfon.
0: Oi.
2: I em diu, truques... Això és cert, eh? No m'ho invento.
3: Mai dubtaríem de tu, Maripau.
2: em diu, truquen a aquest telèfon i aleshores és producció, ja t'ho arreglaran i et diran en quina porta has d'entrar, et donen les entrades. I vaig pensar, oi.
0: Oi.
2: Oi. Oi. Vaig dir, molt bé, doncs encantada i tal. Diu, a on dines? Dic, no, jo aquí amb els meus amics. Però molt amable, eh? Super amable.
0: Sí, ja, ja, et diuen ser amable, ara.
2: Super amable. No hi havia cap intenció de lligar amb
0: mi. No, no, no. Cap ni una.
3: Favor,
0: ni
3: favor,
0: una.
3: No, sisplau.
0: A mi no m'ha passat, però...
2: Que vaig anar corrents als meus pares i els hem dit, és que, si us ho explico, no us ho creureu. I aleshores ell passava per allà i, clar, van veure que era ell. I, sí, sí, vaig trucar en aquell telèfon, em van contestar en anglès, vaig dir, mira, em dic tal, m'acaba de passar això, i em diuen, sí, sí, ja ens ha dit el senyor Bruce que trucaries.
0: Carai.
2: Sí. I ja està, molt bé, doncs a quina hora venir? Mira, a tal hora per la porta tal del Camp Nou. I vaig pensar, que els dos amics de Lleida s'ho van organitzar i va dir, jo vinc amb tu. I aleshores, sí, sí, a tal hora ens en vam anar, els meus pares van marxar cap a Lleida i quan vaig arribar al Camp Nou amb una recepció que hi havia, van dir, sí, sí, sí, tens aquí les entrades. Després, quan es va acabar,
3: ara
2: vaig voler...
3: Ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara,
2: ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, vaig tornar a trucar-hi l'endemà.
0: I tampoc.
2: I tampoc.
0: Oh. Ja està.
2: I aquí es va acabar
1: des d'aquí
2: la meva relació amb
1: Bruce Springsteen. Dóna-li les gràcies, que tenim constància que ens escolta en Bruce Springsteen.
0: Déu-n'hi-do.
2: Doncs, Bruce, mil gràcies. Thank you so much.
3: Ostres,
0: gran anècdota, Mari Pau Getty i Bruce Springsteen.
2: No m'he inventat res, eh?
0: No, ens ho creiem. No l'ha encertat absolutament ningú del públic. I com diu la nostra normativa, per incompetència general, tots podreu aconseguir el magnífic lot de conserves, Ferrer! Per qui serà això?
3: Estava pensant que també hem de dir que tal com es va instaurar exacte aquesta setmana amb la Juliana,
0: sí,
3: la Mari Pau, la nostra convidada, també té dret a participar.
1: Però només si no ho saben, no?
3: Si ella encerta, no,
0: si
3: és igual,
0: no
3: pot passar per
1: davant. No, no, no, no, no pot passar per davant, perquè gens, jo crec gens que la sabrà, llavors.
0: Sí? Sí.
3: Doncs vinga, va, aviam qui encerti la cançó de Neus.
0: La Mari Pau la sap, eh?
2: Sempre la mateixa. Ostres.
1: Sí.
0: Atenció, la Maria de Mataró, que ho ha endevinat, i tota la seva família, que sembla que no havien guanyat mai res, diria, perquè l'eufòria és desmesurada. Cap a Mataró se'n van les conserves. Fort aplaudiment per ells i per la Neus.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
2: Una cigarreta. O un bosc cremant. Una barbacoa. O les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: A Catalunya Ràdio ens apassiona el ciclisme i per això sintonitzem Ràdio Volta.
1: Ràdio Volta, el podcast de Catalunya Ràdio amb tota l'actualitat del món del ciclisme.
4: Amb el Joan Antoni Fletxa.
5: El més difícil que tenia el
4: Ràdio. I amb la Mireia Benito.
1: Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta. Els dimarts a l'API web de Catalunya Ràdio i també disponible a la plataforma 3CAT.
6: Amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
7: A les 4 de la tarda,
8: a Catalunya Ràdio comença...
9: No, Roger, aquest estiu és la tarda.
10: Sí, que ja ho sé, Marta, però és que jo he convidat uns quants amics.
9: Hola.
11: Oli.
10: A la tarda també ens agrada molt parlar del cor, oi, Marta?
9: Sí, i per això sóc aquí, però crec que hi falta algú, no?
7: De 4 a 7 de la tarda de Catalunya Ràdio és la tarda de Catalunya Ràdio, amb Roger Carandell i Marta Delcor.
10: Ei, però que no surti d'aquí, eh?
9: La Juliana sí que està desapareguda, eh? Si ens necessita ja dirà.
7: Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.
12: Hola. A veure, la meva pregunta és per la Mari Pau.
13: Sí.
12: Recordo la meva primera lliçó de balls de saló i em van dir, en el ball l'home és qui mana. Molt bé, però quan el teu ballador no té ni idea de com es fa, com li dius, com li fa saber? Jo una vegada ho vaig dir... Vaig dir, no et puc seguir perquè no segueixes bé el ritme. I em va contestar, és que el meu ball és ball artístic. Potser no vaig ser massa diplomàtica, però com ho faries tu sutilment per fer-li saber que no té ni idea? Gràcies.
14: He de contestar?
13: Sí. Sí, Mari Pau.
14: Doncs, no sé, intentaria portar-lo cap al meu terreny, sí. D'entrada. Per allò de, mira, ja t'agafo, jo et porto una mica, i ens anem movent, perquè, clar, si tu en saps i ell no en sap...
13: És terrible.
15: Ah, és que això...
14: És terrible.
15: I teòricament mana ell...
14: Però... Tu tens més a guanyar, perquè si tu vas dominant, ell, com que no en sap, al final ve al teu terreny i et segueix.
13: Ja. Va.
14: Ho tinc comprovat.
13: Sí.
15: Ah, d'acord. Sí, que no cal dir res, només anar
14: no fent. No cal dir res. Ja deixa que flueixi.
15: En Miquel de Mataró diu que ens vol dir alguna cosa.
16: Sí, mira, que tenim aquí... Unes croquetes per tu.
13: Ah.
15: Croquetes?
16: Sí.
14: Que piquen.
13: No piquen, Mari Pam. Croquetes que no
16: ben
13: piquen.
16: Ben casolanes.
13: Ah, en Miquel ha portat croquetes.
10: Ostres, croquetes sí. Per la Neus. Ja
13: es nota
10: la
13: per la
16: pica. La mare que estava lluitant per els tiquets per venir, m'ha dit, mira, si deixeu que els meus fills vinguin, us faig croquetes.
13: Oh, que bona! És el xantatge, eh? Doncs ja ho sabeu com es fa per venir de públic al búnquer.
16: Hem llevat ben d'hora per fer-les, eh?
15: Oh, gràcies.
13: Home, fetes d'avui. Tasta en una, Neus, tasta en una.
10: Sí, menja croqueta.
13: Menja. Oh.
14: Oh.
13: Oh.
14: Oh. Amor de mare, no? Són...
13: Vols fer alguna pregunta, Miquel? A banda d'entregar-nos les croquetes?
16: Sí. Qui seria el personatge que més us han sol·licitat que no hagi aparegut al búnquer o que no vulgueu que aparegui al búnquer?
13: Personatge més sol·licitat? Ostres...
15: Jo si no fa res vaig menjant, eh?
10: Sí. No ho sé, sí que és veritat que la gent té personatges recurrents. Parleu d'Aznar... Bueno, Florentino Pérez...
13: El que passa molt sovint a vegades és que la gent descobreix un personatge i diu, hauríeu de fer aquest. I mira, veus que ja el vam fer.
10: Sí.
13: Vull dir que abans de recomanar-nos un personatge, la primera feina que se'ls demana, sisplau, és que mireu si ja l'hem fet.
10: Sí, perquè són 746 programes, però Google és el vostre amic.
13: Sí.
10: Tu poses personatge més búnquer i ja te'l troba.
13: Exacte. I ja està. I a banda d'això no innovarem més, perquè aquest any hem decidit portar convidats i quan ho vam dir al Twitter, la gent es va posar les mans al cap.
10: Ara sí que ja no us miro mai més.
14: Ho sento.
10: Per què? Per què toqueu les coses que funcionen? No heu de tocar. És que...
13: Bueno, tu...
15: Jo vaig sentir, Mari Pau, que ho deies això en una entrevista. comentaves que molta gent es queixava quan hi havia canvis, hi havia moltes queixes sobre els canvis.
14: Sí, sí.
15: Mai eren cap a bo, eh? Tot
14: mai.
15: Era
14: normalment perquè la gent s'habitua a un tipus i el familiaritza, se'l fa seu, i diu, no, això no ho toquis, que ja està bé.
13: Sí.
14: Però si ho toquem, ho espatllem. No
15: és fort, aquesta filosofia.
13: Però això és Catalunya, eh?
15: Sí,
13: Catalunya és...
15: Sí, és així.
13: Catalunya és, quan hi ha els mateixos, sempre hi ha els mateixos.
14: Sí.
13: Poses un de nou, qui és aquest? Aquest és nou.
10: No el conec de res.
15: És ben bé així.
10: Ja sabeu que el públic no se li ha de fer mai cas.
13: Mai.
15: No, perquè si no...
10: Això és així.
13: En general, el públic no entén res. No feu cas al públic, en general.
10: No, part del nostre públic, és un públic meravellós.
13: Sí.
5: Al búnquer o no, eh?
13: Demanem l'opinió per fer entrar la gent al búnquer, sí, això sí.
15: Home, sí.
5: Feu cas, no?
15: Sí,
5: sí.
10: Tenim dret de veto, però ho fem cas.
14: Jo he de dir una cosa.
13: Endavant.
14: Que contribueixo a que el públic arribi aquí.
13: Per què?
14: Perquè des jo i l'equip, diguem, l'equip i jo, des de la redacció, des del servei d'atenció, com que ens pregunten tant què hem de fer per venir al búnquer,
13: sí,
14: doncs donem la resposta.
15: Al
14: búnquer arroba...
10: Perquè tu, Maripau, que ets una persona... per Catalunya ets una persona molt correcta, mai has tingut ganes de contestar un mail dient senyora, deixi donar pel cul?
14: Ai!
13: No tenim més temps. Oh! Aquesta no la podrà contestar, però en tenim alguna altra.
15: Vinga,
13: a veure.
15: Sempre ens agrada saber quina és la primera feina dels convidats. Quina va ser la teva?
14: Ui! Collir fruita amb el meu pare.
15: És que què vols que collir?
14: Sí, sí, i aleshores li vaig dir, papa, com que no em pagues, vull entrar a treballar en un lloc, i diu, amb una càmera de fruita. Vaig dir, perfecte, però em vaig avorrir molt. I vaig dir, torno al camp a collir peres, manzanes i el que sigui.
10: O sigui, vas acabar a TV3 per fugir de la fruita.
14: No, home, no. Però els estius era durillo, eh? Haver d'estar treballant. Però molt contenta, ho tornaria a fer.
10: Escolta, Maripau, què passa amb els accents de TV3? No trobes a faltar que s'escoltin més accents? Part del neutre? Neutre?
14: Home, estaria bé escoltar-ne més, però va estar molt bé començar a escoltar doncs, l'accent de Lleida.
13: Va ser la primera.
14: Una de les primeres, potser sí. Sí, jo crec que...
5: Què fa aquesta de Lleida?
14: No, em deien, tu ets la nena de Lleida, deien, la de les pessetes, perquè quan el Filip I hi havia un concurs que eren les pessetes. Aleshores, en 25.000 pessetes. El que donaven 25.000 pessetes,
13: eh? Hòstia, nano, és que un cotxe, 25.000 pessetes.
14: Ja, el concurs de les imatges. Doncs la gent deia, la nena de Lleida, molta gent estava... Els de Lleida estaven encantats de la vida.
13: Clar,
14: molta gent es va pensar que era de València, per les es finals, i deien, no, sóc de Lleida.
13: Bueno, hi ha gent que els hi canvies una mica i es mareja.
14: Però està bé que hi hagi accents diversos.
13: Sí. Molt bé, doncs moltes gràcies, Maripau, per acompanyar-nos aquests dies al Búnquer. Nosaltres hi tornem, com sempre, a la 1, a Catalunya Ràdio. Que vagi bé.
14: Adéu-siau.
5: Adéu.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bona nit, us informa Ignasi Abad. Els Estats Units han iniciat una nova onada d'atacs contra l'Iran per desena nit consecutiva. Segons ha informat el Comandament Central Militar Nord-americà, l'objectiu és mermar les capacitats militars de la República Islàmica per atacar els vaixells comercials que naveguen per l'estret d'Hormuz, pas d'entrada i sortida del Golf Pèrsic. Precisament aquest dilluns s'ha obert un nou front al conflicte bèl·lic a l'Orient Mitjan i en un altre punt geoestratègic fonamental pel comerç marítim internacional, al Mar Roig. L'Aràbia Saudita ha advertit als hutis del Iemen que respondrà amb força l'amenaça dels rebels iemenites de bloquejar les exportacions de petroli saudites al Mar Roig, tal com ha anunciat el portaveu militar dels hutis.
2: Les forces armades iemenites declaren un embargament marítim contra l'enemic criminal saudita, basat en l'equació ull per ull, amb efecte immediat.
1: L'amenaça dels hutis se centra a l'estret de Bab el-Mandeb, per on passa el 7% del petroli mundial. Més notícies, Oriol Pujadó.
3: El president sortint de Colòmbia, Gustavo Petro, fa una crida a la vaga general indefinida si el govern de l'ultradretà Abelardo de la Espriella, que assumirà el càrrec el pròxim 7 d'agost, deroga la reforma laboral de la seva administració. Així ho clamava en el seu últim discurs públic des de Bogotà en motiu del Dia de la Independència de Colòmbia.
4: Si van a tumbar las estabilidades, las condiciones laborales conquistadas en este gobierno, huelga general e indefinida en Colombia.
1: Al Regne Unit, el nou líder laborista Andy Barnham ja ha pres possessió del nou càrrec de primer ministre britànic i ja ha començat a perfilar el seu executiu. I destaquen noms com el de John Healey, el ministre de Defensa, que va dimitir del govern d'Starmer i que assumirà la cartera d'Economia, o el de Ed Miliband, que passa de ministre d'Energia a titular d'Afers Exteriors. En el seu primer discurs, Barnham ha promès solucionar els maldecaps de la vida quotidiana dels ciutadans.
5: Construïm un nou sentit nacional d'unitat, propòsit comú i positivitat. Fem d'aquest el moment en què el Regne Unit torna a creure, el moment en què recuperem l'esperança.
3: Durant el primer semestre de l'any, els delictes a la ciutat de Barcelona han baixat un 11%, gràcies sobretot a la reducció dels furts, que continuen sent el delicte més habitual. En canvi, els homicidis gairebé es dupliquen, amb 9 casos, la majoria relacionats amb el crim organitzat. Són dades de l'última Junta de Seguretat Local que s'ha fet aquest dilluns a la capital catalana.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dilluns a la tarda un jove de 18 anys relacionat amb la mort violenta d'una dona de 75 anys, veïna de Soses, al Segrià. El crim va passar dissabte a la nit, quan la dona havia sortit a passejar la gossa als afores del poble. El cos es va localitzar poc després en un camp de panís amb un tall al coll i ara estava allà per determinar les causes del crim. Aquest succés ha commocionat el poble, que està de dol oficial fins aquest dimarts.
6: And everyone makes fun of him.
1: Carrie, de Brian De Palma, i Quién puede matar a un niño, de Narciso Ibáñez Serrador, dues pel·lícules clàssiques de terror fantàstic que fan 50 anys seran l'eix central de la 59a edició del Festival de Sitges. El certamen se celebrarà del 8 al 18 d'octubre.
3: El director artístic del Festival Àngel Sala ha fet aquest dilluns un avanç d'aquesta programació.
7: Carrie, un gran èxit, un clàssic, una pel·lícula impactant en el seu moment, i ara també lo combinem con el 50 aniversari d'una pel·lícula bàsica del cinema fantàstic espanyol i mundial, que és Quién puede matar a un niño, de Narciso Ibáñez Serrador, i que a mi deriven una mica també el tema de los nens complicats en la història del cinema fantàstic. Dos leitmotivs jugant en tota la programació del festival.
3: A Sitges s'hi estrenarà la sèrie Carrie, que ha dirigit Mike Flanagan, amb el vistiplau de l'autor de la història Stephen King, i es podrà revisitar altres clàssics del cinema fantàstic i de terror que s'han restaurat, com The Devils o King Kong.
1: I als esports, la selecció espanyola de futbol, amb un total de 9 jugadors catalans, continuen festejant a Madrid la consecució del títol al Mundial. Les celebracions han començat amb les recepcions institucionals als palaus de la Zarzuela i la Moncloa, han seguit amb una rua pels carrers de Madrid. Tot plegat ho han seguit prop de 2 milions de persones.
3: Per cert, que la final entre la finalització del partit i l'entrega de trofeus es va saldar amb algunes baralles entre jugadors damunt la gespa. En aquest sentit, la FIFA ja ha anomenat un instructor disciplinari per analitzar els incidents.
1: El Barça aquest dilluns s'ha reincorporat al defensa uruguaià Araujo. En els propers dies s'espera que també s'exerciti amb l'equip l'extrem alemany Karim Adeyemi, que ha de ser confirmat aviat com a nou jugador blaugrana.
3: I en tenis, Paula Badosa ha perdut la final del torneig de tenis de Iași, a Romania, a mans de l'egípcia Mayer Sheriff. La begurenca perdia per 4-6 i 0-4 al segon set quan s'ha hagut de retirar per problemes físics.
0: Fins aquí les notícies.
8: Catalunya Ràdio.
0: Som 3CAT.
8: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: Bona nit. En el sorteig de midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
9: 28 de desembre de 1953.
0: I el número de la sort, el...
9: 5.
0: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos 11 Ponés o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
10: Qui diu que a l'estiu no passa res?
11: Un Mundial de futbol amb 104 partits.
10: El mercat del Barça de Flick. Els reforços del nou Barça sense Alexia.
11: El nou projecte de Monchi a l'Espanyol.
10: La recomposició del Girona segona.
11: Ja sigui a la platja, ja sigui a la muntanya.
10: Ja sigui al cotxe o a l'oficina.
11: El sol o a l'ombra.
10: Escolta el Tot Costa.
8: Cada tarda a partir de les 7, el Tot Costa més esportiu. Els hàbits saludables formen part d'una tendència creixent vinculada a la millora de la salut física, mental i emocional.
12: Intento ser plàstica, però sí que necessito estructurar-me.
13: Estar en contacte amb les plantes és una manera d'alliberar-me.
8: Cuidar les rutines quotidianes i projectar una imatge coherent pot reforçar la confiança, la seguretat i el benestar general.
14: Hi ha persones que habiten més un món...
8: Estil de viure. El podcast de Míriam Victòria. A l'API web de Catalunya Ràdio.
0: I també disponible a la plataforma 3CAT. L'estiu
8: ets tu. Catalunya Ràdio. La llum dins
0: dels meus ulls. Som 3CAT.
8: L'estiu ets tu. L'estiu ets tu. Quan em mires i somrius. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Revolution.
15: People that will change the... Bona nit, oients de Catalunya Ràdio. Benvinguts al Revolució 4.0. Ens fa molta il·lusió compartir les nits d'estiu amb vosaltres, els millors moments del programa, cada nit de dilluns a divendres, de 11 a 12 de la nit.
16: Revolució 4.0, amb Chantal Llavina.
15: Volem començar amb un debat. Amb un debat sobre una qüestió que cada dia és més preocupant. Som addictes al mòbil i a les pantalles? Pares i mares, fills i filles, què podem fer per evitar-ho? Quins riscos correm amb un ús excessiu del mòbil? En parlarem avui a fons amb tres grans especialistes.

0: atents al mòbil, sou addictes al mòbil, utilitzeu massa el mòbil, us heu de quedar a escoltar aquest programa. També amb Jonathan Escobar parlarem d'intel·ligència artificial. Concretament, diu que ens explicarà allò que ningú explica i acabarem el programa parlant d'aplicacions. I atenció, emprenedors i emprenedores, estigueu molt atents perquè podeu rebre un premi. Com serà el món de demà? Com seran les xarxes de demà? Com serà el mòbil de demà? Comencem a revolucionar-nos.
1: En què? La revolució digital està transformant el món. Vols ser espectador o protagonista d'aquesta transformació digital? Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xandall Llavina. En què? En què? El debat 4.0.
0: Atenció, al voltant del 48% de la població mundial, això vol dir gairebé 4.000 milions de persones, creu que té una dependència excessiva de l'smartphone. Consultem el mòbil gairebé 150 vegades al dia, això vol dir que entre raons professionals i personals, moltíssima gent utilitza el mòbil unes 5 hores al dia, repeteixo, 5 hores al dia, i gairebé 8 de cada 10 persones diuen que pateixen si s'obliden el mòbil o si es queden sense bateria. I podria seguir amb dades i dades que confirmen que l'addicció al mòbil i tot el que tingui pantalla és com més va creixent, s'ha convertit ja en un dels problemes principals que ha d'afrontar la nostra societat. I avui tres grans especialistes que us presento, segur que alguns ja coneixeu. Marc Massip, psicòleg especialitzat en addiccions, CEO de Desconecta, què tal?
2: Hola, què tal, Xandall?
0: Si et digués som massa addictes al mòbil, què em diries?
2: Que sí.
0: Pares, fills, quina edat la més preocupant?
2: Amb dos, però la més preocupant l'adolescència. Evidentment, el cervell no està tan desenvolupat com en els adults i els riscos que això comporta són molt més grans que pels adults.
0: També saludem a la Gemma García Enric, psicòloga, també experta en conductes addictives del Centre Espot. Què tal? Podem revertir-ho? És un problema dels joves o ja de qualsevol edat, em diria?
3: Hola, bon dia. Bé, és un problema de qualsevol edat. Sí que és cert que hi ha edats més vulnerables, no? Com ha comentat també el Marc, que serien per mi el tema de la infància, vale? I el tema de l'edat de l'adolescència, no? On d'alguna manera són més vulnerables a situacions de risc. Però sí, evidentment, és una situació que es pot revertir.
0: Es pot revertir. Miquel Pellicer, periodista i antropòleg, director d'Estratègia Digital de la UOC, a tu també et pregunto què cal fer, què cal regular més les xarxes socials, les lleis han de ser més contundents contra alguns algoritmes?
4: Hem de regular les empreses tecnològiques, hem de fer lleis supranacionals que d'alguna forma ajudin a fer aquests controls i sobretot jo crec que també és un tracte personal a les famílies, a les escoles, té múltiples solucions i solucions que no són gens fàcils.
0: Molt bé. A veure, és un debat, per tant podeu anar participant els tres, però situem primer, Marc, a l'audiència. Quan una persona és addicta al mòbil, sigui jove o adolescent o també un pare, com ho pot detectar?
2: Bueno, s'ha acabat el debat, amb el que ha dit el Miquel, mentre ho fem tot. Jo estic prou d'acord, inclús amb que és difícil. Bé, quan parlem d'addicció, recordem que l'addicció al mòbil encara no està catalogada com a tal al DSM-5 o per l'OMS, jo crec que és qüestió de temps. Si bé, quan parlem d'una addicció, a mi m'agrada molt basar-nos en tres espais, la feina, o la preacadèmica, depenent de l'edat, la família i la vida social, no? Quan hi ha una afectació dins d'aquestes àrees o en vàries d'aquestes àrees. Més enllà del síndrome d'abstinència, que és evident, crec que és molt important fer focus en la substitució d'activitats. És a dir, quan jo deixo de fer alguna cosa per consumir. Ho veiem molt clar amb les drogues, ho veiem molt clar amb l'alcohol, ho veuríem molt clar amb el joc i amb la pèrdua d'aquests diners. Veiem-ho amb les pantalles. Amb els nois, deixen d'estar amb els amics, deixen d'estar amb la família, deixen d'estudiar, deixen de fer activitats esportives o artístiques. I quan tu ara parlaves del temps que hi passem, deies 5 hores de mitja al dia, te'n queden 19, i 8 has de dormir, te'n queden 11, i has de treballar, te'n queden 3.
0: Per tant, hores, però et pregunto, si són hores d'un nen o una nena davant d'una pantalla, ja sigui una tauleta o un telèfon, és addicte quan passa, estem parlant de joves, més de 5 hores, 6?
2: Bueno, no, jo no parlaria de temps.
0: No podem saber pel temps?
2: Aquí hi ha el què i el com. No és el mateix el que facis si tens, per exemple, una feina TIC com la que tens tu, que un nen de 12 anys que no té cap feina TIC. Ho deia la Gemma, la infància. Bueno, escolti, la infància no és un problema dels infants. La infància és un problema dels seus pares o de la negligència que compleixin. I a l'adolescència és sumar. Tens que anar a l'escola, tens que dormir, tens el que tens.
0: Gemma, com detecteu? Després, jo crec que la primera part del debat vull parlar més dels joves i després també dels pares. Com ho detecteu vosaltres?
3: Val. Una de les coses també que comentàveu ara, no? Si el temps era el que ens limitava o el que ens deia realment que hi havia un problema. El temps, evidentment, influeix, però hi ha altres aspectes claus que són, per exemple, l'ús que fem, no?, d'aquestes pantalles. Vull dir, un ús que sigui incorrecte, com per exemple per entrar en continguts que no són adequats per l'edat o per entrar en edats que no són adients per poder utilitzar les pantalles. I sobretot per mi molt important és que hi ha darrere, no?, d'aquest consum de les pantalles.
0: Què hi ha darrere d'aquest consum?
3: Bueno, normalment nosaltres veiem que un percentatge molt alt dels aquests adolescents que estem tractant,
0: sí?
3: Moltes vegades l'addicció a les pantalles o l'addicció a substàncies, ¿vale?, és un símptoma més d'alguna cosa que està passant, ¿vale?, que normalment pot ser la mala solució a problemes que ja tenen o una manera d'enfrontar-se a situacions estressants o a situacions que tenen en aquell moment. Llavors, tu comentaves com ho detectem. A veure, hi ha uns signes d'alarma molt clars, no?, que venen en relació, per exemple, a la pèrdua, no?, a la pèrdua d'altres activitats que fins ara eren gratificants, a situacions d'irritabilitat quan no poden disposar d'aquests aparells, a no acceptar les normes i els límits. És a dir, en definitiva, d'alguna manera, lo important és veure que hi ha una afectació significativa,
0: clar,
3: en la vida d'aquesta persona.
0: Però m'heu parlat de símptomes, val, que tenen un altre problema psicològic, però també tenim unes xarxes socials addictives, que en parlarem, i dels algoritmes, i el Miquel coneix bé perquè aquestes xarxes socials també tenen els algoritmes que fa que ens enganxin. I Austràlia, per sort, han prohibit les xarxes socials dels menors de 16 anys. No sé si t'agrada, i això també hauria de venir cap aquí.
4: És un primer intent. Al final el que estem veient és que la legislació és important, la consciència des del punt de vista acadèmic d'intentar explicar i analitzar per què passen aquestes coses és fonamental, i sobretot perquè vivim en un context en el qual hi ha hagut una evolució de tot l'entorn digital. L'entorn digital de fa 15 anys no és l'entorn actual. En quin sentit? Hem passat d'unes xarxes socials que eren bàsicament entorns de compartició, entorns de diàleg, a entorns que d'alguna forma estan basats des de dos punts de vista. Primer, una agressivitat en quant a l'economia d'atenció, és a dir, cada cop estan més dissenyats aquestes xarxes socials i plataformes digitals per aquestes addiccions, i dos, perquè veiem uns patrons foscos a l'hora de la usabilitat d'aquestes xarxes socials. Ja no només és l'escroll infinit, sinó que d'alguna forma s'han anat dissenyant aquestes plataformes per desenvolupar tot això. Per tant, legislació, sí, és un punt de partida, però no crec que tot es pugui legislar des del punt de vista de prohibir i de posar, com si diguéssim, filtres o barreres. Jo crec, clar, que, per això insistia, que hi ha una qüestió multiformal que hem d'analitzar.
0: Perquè quins riscos en salut mental corren els joves, Marc?
2: Jo li veig molta patologia dual. És a dir, la nena que té un problema de trastorn alimentari, on ara compara els cossos, és a la xarxa. El nen que consumeix, on troba el consum, és a les xarxes. El nen que té una fòbia escolar o una fòbia social es veu més magnificat perquè es queda a casa i té les pantalles per refugiar-se. I diran, no, escolti, això ja passava. Bé, passava menys. Això és el primer, passava menys, i les dades així ho posen. I que passin els anys i estigui passant igual o més és molt mala idea, no? Jo sí que penso, com tu deies, que hi ha, sempre hi ha, en una addicció hi ha un origen de malestar, però aquí hi ha ou i gallina, no? Les xarxes, jo sempre t'ho dic, són, sí, la nova droga del segle XXI.
0: Titular del Marc Massip, les xarxes són la nova droga del segle XXI.
2: Bueno, a mi em recorda molt a la heroïna. Sempre t'ho dic, és la heroïna del segle XXI. Va arribar, no sabien el que era, la gent ho va provar, era al·lucinant, i amb el temps vam veure, doncs, que hi havia morts, que això no anava bé i de més, no? calen lleis...
0: Perdona, quines xarxes? Instagram?
2: Jo ho tinc molt
0: WhatsApp,
2: clar.
0: WhatsApp, consideres WhatsApp xarxa? Facebook? És a dir, quina link? Quina
2: bueno, no, les considerem les que són, no? Des de YouTube, WhatsApp, Instagram, TikTok, Facebook... Però és veritat que unes tenen uns components més...
0: Totes és heroïna? Heroïna digital?
2: Absoluta, absoluta. I és veritat... Prohibim, farem un gran pas, estic totalment d'acord, i ens caldrà després molta conscienció, molta educació. Però hem fet alguns passets. Abans
0: tu que
2: deies...
0: parles amb el govern espanyol, tu hi parles...
2: Bueno, sí, els assessoro, sí,
0: I,
2: sí.
0: I ho heu parlat, això, de començar a prohibir?
2: Sí, des de fa 2 anys.
0: I què?
2: Sí. Bien, estamos en ello, les coses de palacio.
0: Van despacio.
2: Van despacio, però fixa't que abans, la consciència social de la que parlava el Miquel és molt interessant. Abans tu ensenyaves que el teu fill tocava una tablet amb 3 anys i era la bomba. I mira el meu fill el que és capaç de fer. Ara ets un pare negligent. I que tinguem, com que t'agraden els titulars, els pares que fan servir les pantalles en l'educació dels seus fills en el dia a dia són pares que viuen molt més còmodes. O sigui, educar amb pantalles és molt còmode. El que és molt incòmode és curar un nen malalt en salut mental. M'explico? I llavors, és veritat que sempre hi ha un origen, però la potenciació, inclús a vegades l'origen de les pantalles, fa que hi hagi aquest malestar.
0: Clar. Perquè, Gemma, els pares i mares som exemple. És veritat que ara ens està escoltant gent que és teu, un advocat, un periodista, però com a pares, jo també, tinc una filla de 10 anys, utilitzo el mòbil i, evidentment, jo tinc com pauses programades, que és un armari màgic, jo sempre ho explico, que en aquest armari es posa la tauleta de la meva filla, el meu telèfon, i parem, pauses programades i no s'utilitza. Però, igualment, acabem utilitzant més, no? Per tant, com ajudeu? Explica'm exemples, no? Què els dieu aquests pares que tenen fills enganxats als mòbils?
3: Bé, poder un aspecte principal és fer una autoobservació d'un mateix, no? El que tu deies, és a dir, tenir que ser capaços de reflexionar, per exemple, en quin moment utilitzo jo les pantalles, no? Per necessitat...
0: Bé, jo per feina, clar, val. Grups de WhatsApp, no? Val. E-mail, a més, ara ChatGPT, amb intel·ligència artificial, més ús del mòbil...
2: Jo no estic d'acord,
0: Ara m'ho diràs després.
3: Però, per exemple, dintre d'aquest espai, no? Quan tu estàs a casa, per exemple, no és el mateix dedicar-li un moment que tinc que fer una feina que no estar una miqueta com obsessionats de dir, ostres, vaig a mirar constantment, no, les notificacions, vaig a mirar els correus electrònics. Això estic fent en el metro.
0: Treure's notificacions és un...
3: És un bon element.
4: És un bon pas.
3: Vale? És un bon pas. Però... pensa que estem com situats com si visquéssim la vida en micromoments. És a dir, que no es donem ni temps per estar 5 minuts sense estar connectats o sense estar informats de res.
0: Però molta gent teletreballa i ha d'estar connectat.
3: No. Quantes hores estem treballant al dia?
4: Vull dir... Jo crec que hi ha una mala interpretació del concepte breaking news, no? Jo ho miro des del nostre punt de vista més periodístic. Moltes vegades estem enganxats al titular, a l'última notícia, a veure què diu segons quin mitjà de comunicació. Jo crec que això ens crea una ansietat constant a no perdre'ns de l'actualitat. Jo crec que això és un factor que al final, entre cometes, és una excusa. Jo crec que en el món de professional hem de ralentitzar encara molt més les constants vitals de la nostra professió. I em feia gràcia el que deia el Marc, perquè al final l'exemple d'Austràlia, al final estem parlant de coses que sembla que l'addicció al mòbil sigui, bueno, només un problema d'estar enganxats al mòbil o a les pantalles. Però ja no és només això. El cas d'Austràlia sorgeix perquè hi ha el cas de l'Oliver Hughes, un adolescent de 14 anys, que a partir de veure vídeos de YouTube comença a primar-se i comença a tenir uns hàbits molt, molt poc saludables. Llavors, això acaba amb un suïcidi, acaba amb unes conseqüències. Llavors, no és simplement l'addicció per l'addicció, és l'addicció per una qüestió, una, de creació d'ecosistemes de continguts nocius, dos, i de conseqüències respecte a la salut de les persones. I en el moment on estem de... sona llunyà, no?, el tema de la postpandèmia, però tota la postpandèmia i tot el que ha vingut després ha creat uns problemes en quant a salut mental molt clars.
0: Marc Massip, amb tu del ChatGPT de la IA no havíem parlat, però escolta, la gent parla amb el ChatGPT i s'està més estona al mòbil i fins i tot el fa servir de psicòleg, adolescents i pares.
2: Abans et diré que no estic d'acord amb que necessitis utilitzar-lo tant tu, eh? Quants anys fa aquest periodista? Que ens coneixem fa molts, però quants fa
0: jo,
2: aquest periodista?
0: Home, ja té una edat, doncs fa més de 25 anys.
2: I ara ets bona al principi o has sigut bona ara al final?
0: Home, jo sempre he estat treballadora.
2: Què et vull dir amb això? Que ja éreu capaços, l'altre dia parlàvem amb el Carles Fite, ja éreu capaços de fer lo bé que ho feu.
0: Clar.
2: Ara és que estic molt d'acord amb el Miquel. Ara tengo que ser el primero, tengo que estar conectado.
0: Deixes el mòbil a l'armari
2: i què estarà passant? Què m'estaré perdent que no estaré fent? No? O sigui, és igual de dolent tenir-lo que guardar-lo, perquè estàs pensant en el que passarà. Jo penso que som molt capaços, el metge d'operar, el periodista d'informar, el professor d'ensenyar sense pantalles, i ens ha semblat que no. I amb el ChatGPT, a nivell terapèutic hi ha una cosa molt important.
0: Passa més estona, també, perquè és una altra aplicació que hi ha al mòbil.
2: Per mi els periodistes són molt afectats. Molt afectats. El cardiòleg, no.
0: Els advocats i financers, també, eh?
2: Bien, però els periodistes, el que ara no presenta la primera notícia, el primero ja és... No. Escolti, si igual faig un article amb un criteri que té molt més gràcia que és el primer o no. En quant a tractament, és fonamental treure'ls el mòbil. I això costa molt de dir. I ja els hi traiem el mòbil, això és gràcies a la doctora Penzol, a la psiquiatra que tinc que desconnecta a Madrid, que va dir, tots els nens que vinguin aquí els hi traurem un mòbil en fase inicial. I després ja en parlarem. És veritat que tots els tornem, perquè la idea de que un nen de 15 anys...
0: Però els hi traieu durant tot el dia, eh?
2: No, els hi traiem, no hi ha mòbil.
0: I de forma, no hi ha mòbil en una setmana.
2: No, i de forma amb temps indefinit. És a dir, quan estiguis preparat i estiguis bé i puguis tenir-lo, ja te'l tornarem.
0: I els pares i mares també?
2: Sí, si no, escolta, que busquin un altre centre, que n'hi ha molts, eh? Però, fixa't, jo vinc per una altra cosa i també et trec el mòbil. Perquè estem veient uns resultats al·lucinantment positius. Val? Perquè pot ser un mètode d'evasió o, com deia molt bé el Miquel, trobar com curar este malestar i, per lo tanto, corta-te, índex més alt de suïcidi de la història adolescent a Espanya. I el ChatGPT, ja et deixo, és una gran oportunitat. Saps de què? De rebre un mail amb faltes d'ortografia. Perquè veuràs que el mail te l'han escrit de debò. Perquè ara ja tot ho escriu al chat. O sigui, ens enamorarem,
0: també
2: ens agradarà l'error.
0: Podries passar pel Google Traductor
2: o
0: Softcatalà, que també t'ho corregeix.
2: El ChatGPT per mi és una oportunitat de tornar a l'error, que és, els que estem casats sabem que és l'única forma d'enamorar-se amb els errors de la parella, i tornarem a valorar aquesta part més humana, que té carències, és massa perfecta. A mi m'avorreix molt, ChatGPT, és massa perfecta.
0: Gemma, avui som conscients que hi ha molts adolescents que passen pel centre del mar, desconnecta, també pel teu centre, es pot... Però parlem ara de pares i mares, perquè jo també m'he trobat amb oients de... Estic enganxat. I estem enganxats. I vivim una societat que això és el tercer braç, aquest mòbil que tinc a la mà, i ens agradi o no, constantment estem online, en WhatsApp, en Telegram... Què li dieu als adults que tenen addicció?
3: Bé, els adults que tenen addicció, el que és més important per mi és pensar què hi ha darrere d'aquesta addicció, que és el que estàvem dient abans. Val?
0: Moltes vegades... Pot haver-hi, però a vegades hi ha feina, eh?
3: Sí. Perquè
0: aquí et compres un viatge, llegeixes el diari, aparques el cotxe... És que tot ho fas per aquí, pagues la zona blava... És que si jo començo a mirar... Clar, jo passo moltes hores, però és que pago la targeta de crèdit quan vaig al súper, és que compro un viatge... Tot ho faig per aquí...
3: Sí, és una eina que ens ha de servir per fer la vida més fàcil, però no per supeditar la nostra vida al mòbil. Llavors, és molt important entendre, d'alguna manera, doncs, que ha d'haver-hi un límit del temps, ha d'haver-hi un ús adequat, i de cara als pares és important, d'alguna manera, que ells siguin un modelatge correcte pels fills. Perquè moltes vegades ells et venen, no?, a la consulta, te porten el fill i te diuen, té un problema amb el mòbil i vull que me'l solucionis. I són ells mateixos el que et diuen, els meus pares són els primers que estan enganxats, són els primers utilitzant el mòbil a la taula.
2: Però els pares poden mirar el mòbil a la taula. Poden mirar, els fills no. El pare pot conduir, el fill no. Jo em puc prendre una cervesa, el meu fill no. Si jo miro un mail important de feina a la taula, el puc mirar, i el meu fill no pot mirar un TikTok, perquè no hi ha TikTok important. Si vostè mira mails tot els sopars, tots els dies, ja no. Evidentment, jo evidentment puc conduir, no he de mirar el mòbil. Però hi ha coses que els pares podem fer i els nens no. Això se'ns ha passat. I aquesta part d'autoritat no la podem perdre.
0: Miquel, em deies que volies introduir dos elements en aquest debat.
4: Sí, el Marc ha introduït el concepte error. El concepte error em remet a un llibre del Richard Sennett del 2008, que es diu L'artesà. L'artesà al final contraposa una cosa que és interessant, és a dir, l'aprenentatge lent, l'aprenentatge en els errors, la consciència del procés. Jo crec que, des d'un punt de vista... un concepte que aquests dies hi estic pensant molt és davant la intel·ligència artificial, per què no anem a trobar aquest concepte de la intel·ligència artesanal, a fer les coses lentes, a fer les coses productives però aprenent, d'alguna forma recuperar el fet de les mans. I tu em diràs, hòstia, però si ens dediquem a les xarxes socials, què són les mans? Bueno, doncs les mans també és les converses, la ràdio, el poder trobar-nos, el poder fer entrevistes, el poder explicar, i segueixo amb la idea dels breaking news, crec que ara mateix la importància del periodisme no està en els breaking news, està en el context, explicar les coses per què passen. I després, Chantal, sí? Entrant des del punt de vista de les xarxes socials, a la revista Comín de la UOC, fa uns mesos vaig introduir un concepte que era l'índex de desenvolupament digital. Què és això?
0: Què és això?
4: L'índex de desenvolupament digital ve a ser una cosa semblant al índex de desenvolupament humà que tenen els països, és a dir, el grau de justícia, el grau d'equitat, el grau d'igualtat, etc, etc. Per què no les xarxes socials i per què no les empreses digitals tenen un rànquing i estan rankejades en funció d'una sèrie de paràmetres que d'alguna forma construeixen quines són aquelles xarxes o plataformes que d'alguna forma són més humanes, ens ajuden a més a moderar continguts, ens ajuden a d'alguna forma detectar les que són menys nocives, perquè jo crec que sent conscients d'en quina posició està cada xarxa social, trobarem molt sentit.
0: Us pregunto també, Marc Gemma, les lleis han de ser més contundents contra alguns algoritmes d'empreses, plataformes digitals, de xarxes socials?
2: Sí.
0: I per què no ho passa?
2: Perquè els interessos econòmics són molt superiors.
0: I què? I el món on anem? On va el món?
2: Bueno, fa temps que anem així, no?
0: Anem malament.
2: Això va passar el 2008 amb el tabac, que donava molts de diners. Arribarem a això? Sí, arribarem a anteposar la protecció del menor a aquest ingrés econòmic? Segur que sí, però no és tan fàcil.
0: Què demanaries ara? Què demanaries al govern espanyol, per exemple, amb normativa?
2: Fixa't que
0: tu
2: sigui...
0: que coneixes bé el sector, i després la Gemma, què demanaríeu?
2: A mi, si em fessin cas des del 2012, jo no tindria feina. Ah. Per la qual, quan jo demano, és molt altruista, eh? Demanaria lleis estatals que regeixin l'ús de les tecnologies a les tecnològiques, no a les famílies, ojo, aquí els pares no els hem de dir el que han de fer, i molt acompanyament a la vegada pedagògic a famílies, escoles i professionals, no? Una si l'altra no funciona.
0: Més xerrades a les escoles,
2: sí,
0: que falta, eh?
2: Però tu vas a xerrar i després el youtuber diu una altra cosa i s'acabó. Per tant, o anem de la mà prohibicions i educació o no servirà cap de les dues.
0: Gemma, estàs d'acord amb el Marc?
3: Sí, totalment. I sí que és important tindre en compte, no, de tots aquests algoritmes que tenen que veure, doncs, per exemple, amb conductes addictives, no? I sobretot també amb la protecció dels drets, no? I molt també amb la protecció sobretot de la infància.
0: Ens queden 3 minuts. M'està encantant aquest debat avui amb el Marc Massip, amb la Gemma García, el Miquel Pellicer. Preguntes que ens podem fer, oients, si som addictes al mòbil. Ens sentim inquiets o nerviosos quan no tenim el mòbil? Mirem el mòbil encara que no hàgim rebut cap notificació? Penseu, passem més temps del que voldríem utilitzant el mòbil? Hem intentat reduir l'ús del mòbil sense èxit? Jo crec que tots ens sentim identificats, i jo mateixa, que t'ho deia, Marc, també la meva feina és TIC, i per tant, però sobretot, per acabar, missatge d'alerta, perquè a mi m'agrada que aquest programa de divulgació serveixi per ajudar els oients. Quin missatge d'alerta a l'oient que t'està escoltant de Revolució li diries, mira, si et passa això a tu o al teu fill o teu fill, alerta.
2: Jo crec que els pares saben molt bé quan als seus fills els hi passa alguna cosa, quan els hi baixen les notes, quan els seus estats emocionals varien, quan comencem a veure que els ulls estan més vermells o que hi ha més tristor o que s'amaguen més els braços, ja que està molt atent en una vigilància passiva per no agobiar l'adolescent, perquè clar, si els hi preguntes com estan ja ets molt pesat, però sí, està molt atent a el que és el teu fill i a les variacions que hi hagin.
0: Molt bé, Gemma, la teva recomanació final?
3: Sí, per mi és important tenir una bona educació digital, perquè la digitalització és important, evidentment, fer una bona detecció precoç i una intervenció primerenca.
0: Molt bé. Miquel, el teu darrer titular?
4: Al final, no tant des d'un punt de vista de què passa amb els fills, que és important estar atents com a pares, però sobretot treballar molt l'interval. L'interval significa deixar espais de relax en les tecnologies. I introduir el concepte de la intel·ligència artesanal, perquè al final el que necessitem també és trobar hobbies i trobar coses que ens permetin desconnectar d'aquests aparells, d'aquestes andròmines, i sobretot fer coses amb les mans, ceràmica, pintura, llegir... Per què no ens dediquem més a llegir?
0: O, oh, escolta, fer esport, anar a córrer, no, Marc? Alguna recomanació més?
2: Mira, jo...
0: Desconnectar...
2: Amb... No, m'agrada molt, això de l'artesanal.
0: T'ha agradat intel·ligència artesanal,
2: El portaré a casa, perquè us ho expliqui bé. Sí, m'agrada molt. Saps què pensava l'altre dia?
0: Què?
2: Dic, mira que han fet coses, i si han deixat calés, i n'estan guanyant més, les tecnològiques, ara ha sortit la intel·ligència artificial, i surten telèfon, fan de tot, però no han aconseguit ni un petó, ni una mirada, ni una estrada de mans, ni una abraçada. O sigui, amb tot el que porten invertit...
0: Però encara no s'hi han apropat. No, t'he d'ensenyar uns robots que està fent Tesla, Marc, que l'altre dia els vaig veure, que sí que fan petons, i que també et pleguen la roba.
2: Vale, però no te miran, com quan algú te quiere.
0: Són lletjos, això.
2: que de veritat, que ens quedem amb el missatge de lo real sempre serà superior a lo virtual.
0: Ja, això sí. Mm. Això sí, però anem a una societat, hi ha molts problemes de salut mental, i per tant, per nosaltres era important que tractéssim el mòbil. Defensem la tecnologia ens ajuda a moltes coses, però també l'ús que fem amb aquest mòbil hem de tenir en compte pels nostres fills, filles i per nosaltres mateixos. Per tant, m'ha encantat. Gràcies, Miquel, gràcies, Gemma, Marc, gràcies per venir a portar el vostre punt de vista i el vostre coneixement per abordar aquesta qüestió que és tan important. Moltes gràcies.
1: Revolució 4.0, Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Chantal Llavina. Revolució 4.0. Ens trobareu dos dies, els dissabtes i els diumenges.
5: Me gustas tú, me gustas tú, me gustas tú.
1: Com serà la Catalunya del 2030?
5: Quédate així, quédate aquí, amb mi.
1: Dissabtes a l'app i web i diumenges de 10 a 11 de la nit. Revolució del treball, amb Jonathan Escobar.
0: Atenció a aquesta notícia. Més del 99% dels actors del sindicat Equity de la indústria cinematogràfica i televisiva del Regne Unit van votar en contra de la IA que la IA escanegés digitalment. Aquest sindicat té més de 40.000 membres, per tant, estem parlant de moltíssims actors i actrius. Tenen por que en un futur els puguin clonar i, per tant, es puguin fer pel·lícules i sèries amb la seva presència, però sense que calgui que actuin i sense rebre cap compensació econòmica. És una prova més que és urgent regular molt bé la intel·ligència artificial per evitar situacions complicades, perquè com sempre diem aquí, la revolució en la tecnologia no és bona o dolenta per si mateixa, sinó que l'important sempre és l'ús que se'n fa d'ella. I molt contenta de saludar Jonathan Escobar Marín, CEO d'Acció Global. Què tal, com estàs?
6: Molt bé, Chantal, doncs content d'estar amb tu a aquesta entrada d'any.
0: Això, ja som al 2026, què tal? Què tal? Què espera aquest 2026? Molts objectius, molts reptes?
6: Doncs sí, més creixement, creixement empresarial, creixement de les nostres inversions, creixement individual, creixement. Aquesta és la paraula del 2026.
0: Molt bé. Creixement, tu també com a consultor, també amb intel·ligència artificial, em vols explicar històries novedoses que esteu treballant, perquè la IA és present també en la vostra feina.
6: Total, sí, doncs en el 2025 vam invertir, pues, com mai ho havíem fet, en diners i en recursos, en desenvolupar una capa d'intel·ligència artificial en la tecnologia que nosaltres ja teníem.
0: Quin ha estat aquest recorregut amb intel·ligència artificial?
6: Doncs déu-n'hi-do, no només amb intel·ligència artificial, Chantal, vam començar el 2018, del 2018 al 2020, bàsicament vam començar el problema a resoldre, volíem resoldre el problema que hi ha entre les estratègies, saps, dels powerpoints que fan els directius i després l'execució d'aquests powerpoints en prioritats clares, amb equips d'alt rendiment. Després, el 2021, el que vam fer és patentar la nostra tecnologia i la nostra metodologia, les dues coses, i del 2021 al 2024, 25, vam desenvolupar i posar en marxa aquesta tecnologia, i aquest 2025 ha sigut l'any de posar intel·ligència artificial per sobre la nostra tecnologia.
0: Clar. I vosaltres, quan recomaneu que hi hagi intel·ligència artificial, quan una empresa, per exemple, decideix incorporar aquesta intel·ligència a la seva tecnologia, imagino que hi ha moltes maneres d'abordar-ho, no? Com ho plantegeu, que es pugui explicar, perquè hi ha moltes

0: el generatiu, quins models d'allà utilitzeu, és a dir, una mica la part de la cuina?
1: Doncs mira, comencem per, abans de la intel·ligència artificial o l'LLM, el llenguatge, no, que fem servir, nosaltres el que més ens ha costat en aquest 2025, Chantal, són les dades. Hem començat amb un data scientist a treballar el primer, la nostra captació de dades, la nostra qualitat de la dada, la nostra estructuració de la dada, i a partir d'aquí a treballar molt el que se li diu que ha après aquest any a l'intent del client. És a dir, què vol dir l'intent? Doncs vol dir que quan un líder, un CEO, li pregunta a la nostra tecnologia, per exemple, digue'm quin és un líder emergent en la nostra organització. Doncs això un CEO pregunta d'una manera, però si tenim 100 CEOs o 100 directius, ho pregunten de 100 maneres diferents. Per tant, extraure la intenció que té aquesta persona darrere d'aquesta pregunta és un element clau, i això fer un match amb l'estructura de dades que hem portat a terme. Aquests són els dos elements principals. Fixa't que no t'he parlat encara de l'LLM, no t'he parlat ni de Claude, ni t'he parlat de ChatGPT, ni Grok, ni cap llenguatge. La clau, i on hem invertit aquest any els diners i el temps, ha estat en aquests dos elements. La qualitat de les dades, amb els data scientists, i després en treballar molt bé l'intent dels CEOs quan fan preguntes sobre l'execució de la seva organització.

0: Jonathan, anem explicat el revolució. Els tios d'avui en dia, els directius, utilitzen la intel·ligència artificial, és una ajudant, i per tant, posa'm exemples de sectors que treballeu i quines preguntes estan fent i com ajuden a ella en els tios i els directius perquè ho entengueu. Com els ajuden a prendre decisions?
1: Pues, per exemple, no? Treballem molt amb el gran consum, i en el gran consum, pues, algunes de les preguntes que tenen el CEO dintre de l'execució és, escolta, amb quins retailers, no? amb quins canals tenim l'execució més estancada, on tenim més decisions que hem de prendre, amb qui hauríem de sentar-nos la pròxima setmana a treballar, perquè si no, no aconseguirem els nostres objectius. És a dir, al final, preguntes molt concretes per aconseguir, per anticipar-nos a la consecució dels objectius. Quan parlem, per exemple, d'una empresa digital, doncs al final aquí parlem molt més d'usuaris, parlem molt més de transaccions amb aquests usuaris, doncs el mateix, no? On estem tenint problemes en la traçabilitat o transacció dels usuaris. Canvia molt en funció del context i del sector que tenim, però sempre són preguntes que estan relacionades amb CEOs que volen entendre on tenen problemes en la seva organització, problemes d'execució.
0: Val, però ja saps que alguna ja al·lucina i, per tant, ens pot estar preguntant ara un directiu, un CEO, Jonathan, com pot ser que jo li faci cas i que tingui raó i no m'equivoqui?
1: M'encanta aquesta pregunta perquè és on hem on aquest any hem tingut moltíssimes dificultats. I torno a el que et deia abans. L'LLM, el ChatGPT, el Cloud, el Grok, el llenguatge que sigui, al·lucina. Per tant, el que hem fet i el que s'ha de fer és que l'LLM treballa sobre una base de dades que és la teva. És a dir, sobre unes dades que són les teves i que, per tant, no està agafant informació de fora. El que està fent l'LLM és utilitzar la seva intel·ligència, la seva capacitat de racionalitzar, d'estructurar dades, de connectar punts, però amb les teves dades. Per això et deia abans la importància de començar a treballar amb data scientist, de la captació de la dada, la qualitat de la dada, l'estructuració de la dada i la teva infraestructura tècnica perquè aquesta dada després l'utilitzi la LLM amb qualitat i no hi hagi al·lucinacions. Nosaltres ens hem obsessionat amb això perquè al final no li podem donar al CEO un CEO una dada inventada. Per tant, fixa't que parlem molts dels llenguatges, no?, d'intel·ligència artificial, i en canvi es parla molt poc del que deia abans, de la ciència de les dades i d'aquesta estructuració perquè la intel·ligència artificial no doni dades i informacions que són al·lucinacions i que, per tant, podrien fer molt mal a una organització.
0: Això que expliques, pot fer-ho servir qualsevol directiu de qualsevol sector?
1: Sí, és a dir, nosaltres al final tenim sectors de gran consum, del retail, de la tecnologia, de la indústria, al final estem, i a més amb els 5 continents ara mateix, amb el qual, sí, qualsevol directiu de qualsevol sector i de qualsevol context cultural.
0: Per què creus que la intel·ligència artificial ens dona millors resultats? Sí que aquí m'ha explicat moltes vegades el Revolució que la intel·ligència artificial té un coeficient intel·lectual de 145 i un humà de 100. Per tant, qualsevol directiu que utilitzi la intel·ligència artificial vol dir que té una eina que l'ajuda a no pensar, perquè mira, l'AIA no pensa, sinó que té moltes més dades que l'ésser humà i que, per tant, la recomanació serà positiva, evidentment introduint aquestes dades que vosaltres dieu.

0: parlem?
1: Correcte, a nosaltres ens agrada parlar de la intel·ligència augmentada. És la intel·ligència augmentada de directius, en aquest cas, que treballen en la intel·ligència, primer, de les seves dades, molt important. L'únic que estem fent és posar intel·ligència a les seves dades i intel·ligència artificial.
0: Clar. Per tant, avui estem explicant amb el Jonathan Escobar aquesta intel·ligència augmentada. Nosaltres hem parlat moltes vegades de humans més IA. Al final, també, la intel·ligència artificial és com la calculadora, que diem, si la calculadora no la vam deixar al calaix, no deixarem al calaix la intel·ligència artificial. Et costa convèncer a directors que s'ha d'utilitzar la IA o no? O tothom ja ha canviat també aquest prisma? Què em diries?
1: Doncs la veritat és que nosaltres no. Al final, el que els encanta és tenir més dades, tenir més informació, tenir més velocitat. Per nosaltres està sent molt fàcil, perquè al revés, el que anem és una mica nosaltres per darrere, perquè ens demanen utilitzar aquesta tecnologia, poder-la també. Ara ens estan demanant que els seus equips també la puguin tenir. Perquè, clar, com a ells els hi ajuda molt, doncs, al final el que volen, un element que nosaltres traiem molt, que és el lideratge distribuït. No només l'utilitzem nosaltres, sinó anem a donar-li als nostres equips. Una vegada hem vist que ens funciona molt bé i que volem donar-li. Per tant, jo crec que no. Jo crec que aquest any 2025 ha sigut l'any de la democratització, Xantal, de la intel·ligència artificial, i espero molt més d'això en el 2026.
0: Clar. Per tant, el que ens deia el Jonathan és que primer són els directius i els CEOs que han demanat treballar amb intel·ligència. Com ha vist que li funciona bé, ha dit vull que el meu equip també l'utilitzi, no? I que, per tant, ara tenim ja equips multidisciplinars amb intel·ligència artificial, correcte, Jonathan?
1: Així és, Xantal, t'estàs convertint en una experta del nostre model i del nostre mètode,
0: O sigui, jo crec
1: al final t'haurem de fer una oferta de treball, no sé si entrem aquí en conflicte amb Catalunya Ràdio, però Déu-n'hi-do.
0: Puc ser consultora digital? Home, és que clar, jo també tinc molt de coneixement, us escolto tant a tots, no?
1: És que són moltes hores d'aprenentatge conjunt. I a més els companys del Revolució doncs ens ajuntem, fem coses junts i creem coses pel país, que és important.
0: Clar que sí. Per acabar, aquest 2026 seguirem parlant d'intel·ligència artificial i sobretot d'agents intel·ligents també. Aquest serà un altre tema que hem dit, i el programa de Nadal ja ho dèiem. Escolteu, oients, agents intel·ligents serà un tema.
1: Sí, de fet, l'any que ve aquesta és la següent evolució, És a dir, al final, com fem que aquest copilot que hem creat, que li diem Wall-E, per cert...
0: Com li dius Wall-E? On està Wall-E?
1: Wall-E Intelligence, perquè la nostra plataforma es deia el Wall i li hem posat aquesta capa d'intel·ligència. Doncs l'any que ve és fer que el Wall-E es connecti amb altres tecnologies dels nostres clients, i a partir d'aquesta interacció, d'aquesta suma de capacitats de les diferents tecnologies i dels diferents, inclús, llenguatges, doncs al final traiem cada cop solucions més efectives pels nostres directius i pels equips multidisciplinars, com ja deies tu.
0: Molt bé, Jonathan Escobar Marín, CEO d'Acció Global, felicitats per aquesta feina, que evidentment va canviant de la transformació digital que parlàvem el 2017, ja estem ara parlant de la intel·ligència artificial a dins de totes les empreses. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies i bon any a tothom.
2: Hola, què tal? Aquí Joan Dausà. Vull felicitar a la Xantal i al Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio per aquests 10 anys de feina bonica, parlant del futur, obrint debats necessaris. Així que moltes felicitats per com a mínim 10 anys més i ens veiem al futur. Una abraçada.
3: Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina. Revolució 4.0, Catalunya Ràdio, desena temporada amb Xantal Llavina. Un emprenedor veu oportunitats allà on uns altres només veuen problemes. Michael Gerber. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
0: I ara volem continuar parlant de mòbils i altres dispositius, però des d'una altra òptica, perquè, com hem dit, n'hem de fer un consum responsable i estar molt a l'aguait per no ser-ne addictes. Però no podem girar l'esquena a la realitat que vivim, una realitat que ha implicat en si, com no, l'ús del mòbil i de molts altres aparells. I Saludem avui a un expert, és el Roger Vilanou, president de l'Associació Catalunya Mobile i managing director de Donamis, agència desenvolupadora d'aplicacions. Què tal, com estàs?
4: Molt bé, bon dia.
0: A veure, quan parlem del sector mobile, de què parlem?
4: El sector mobile, al final, és un ecosistema d'empreses que col·laboren entre elles perquè, al cap i a la fi, tinguem un dispositiu mòbil a les mans amb unes aplicacions connectades a internet i que, per tant, tinguem una experiència excel·lent, no?, amb aquest tipus d'eines. Són empreses, habitualment, del sector de les telecomunicacions, del hardware, inclús de màrqueting per promocionar les aplicacions, i empreses com la nostra, desenvolupament d'apps.
0: Clar, viu un bon moment al sector, evidentment, no?, i a més sé que heu impulsat els Premis Catalunya Mobile per premiar també aquestes aplicacions, correcte?
4: Correcte. El sector està en un molt bon moment. És veritat que el nombre d'usuaris ha anat estabilitzant-se, evidentment, però estem parlant de més de 3.000 milions d'usuaris a tot el món a Google Play i App Store. Això és una oportunitat espectacular per als emprenedors catalans per llançar una aplicació que darrere tingui un negoci, no? Els premis els hem llançat, bàsicament els hem impulsat per reconèixer el talent català, perquè realment la innovació catalana tingui un reconeixement, com dèiem. Aquests premis el que busquen és premiar aplicacions que estiguin ben fetes. Ben fetes hem d'entendre aplicacions que tinguin...
0: Fetes a Catalunya, a Espanya?
4: Sí, fetes per gent de Catalunya, empreses o emprenedors autònoms amb seu social a Catalunya.
0: Val. I és millor app, correcte, millor app salut, d'esport i en català?
4: Tenim diverses categories. Tenim esport, salut, educació, ciberseguretat, d'empresa, utilities, que es diu energies i telecomunicacions, i especialment una categoria que és per la millor app feta en català. És important perquè, com bé sabeu, si us configures el mòbil amb idioma català, moltes aplicacions surten en anglès perquè no estan traduïdes, i això és bastant dolorós. D'aquestes categories, cada aplicació que guanyi serà seleccionada per definitivament escollir la millor app catalana del 2025.
0: A més, el Roger és també autor del llibre Com crear la teva app d'èxit, en què expliques, no?, el que has après en 20 anys de trajectòria professional. Dona'm consells pels oients que ara mateix vulguin crear la seva app perquè estiguin ben enfocat i no facis una aplicació que no tinguis clar que després utilitzarà, no? Què diries, per exemple?
4: Bé, el primer element clau és no enamorar-se bojament de la teva pròpia idea, no? Perquè al final, quan tens una idea, dius, ostres, és perfecta, perquè en el teu cervell tot funciona. Però quan portes en el mercat, a la realitat, és on apareixen les friccions. Per tant, el més aviat possible, poder-la portar al mercat i validar que realment encaixa, no?, que té èxit, amb la mínima inversió econòmica possible, també, no?, per no desgastar-te. Això és clau. Com pots poder arribar i validar ràpidament el mercat abans inclús de desenvolupar-la? Normalment recomanem dos tipus d'estratègies. La primera, fer enquestes als usuaris potencials perquè realment puguis detectar si realment aquella necessitat la cobreix l'aplicació o no. I també el que es treballa molt són prototips visuals interactius, que podem arribar a fer dissenys molt elaborats d'aplicació mòbil per validar que també la idea baixada al potencial aplicació encaixa, no?
0: Si parlo d'apps mundials que són molt importants, posaria, per exemple, doncs, el WhatsApp, que és molt utilitzat, xarxes socials, no?, Instagram, per què no, la manera de buscar les vacances, Booking. Si jo et dic, diguem, algunes apps catalanes que han estat importants, què em destacaries? Algun exemple, d'alguna que ha estat útil, què destacaries?
4: Bé, és difícil saber vas l'origen de l'aplicació, però, per exemple, així d'innovació, em va sorprendre molt l'aplicació de Julio Gas, de Naturgy, per poder llegir el compte de gas des del mòbil. Ho dic perquè té una relació d'innovació espectacular, no? És a dir, amb la càmera del mòbil puc llegir el comptador i puc canviar la lectura. És una innovació més aviat empresarial, però que també afecta l'usuari, li fas la vida millor i té una eficiència operativa sorprenent.
0: Clar. I com es pot promocionar una app? Perquè, clar, hi ha tantes apps. Què diries, no? Per què una app és més descarregada, baixada? Com pot seguir? Com es pot tenir, no?, més visibilitat?
4: Bé, el primer de tot, quan... diverses estratègies, però la primera és xarxes socials, les has d'aprofitar, és a dir, inclús abans de tenir l'app feta, ja les pots utilitzar la comunicació a través de xarxes socials per veure si té feedback, si la gent li està encaixant la idea. Això ho pots treballar amb les imatges del mateix prototip que pots haver dissenyat. Això és una primera instància, no? Anar escalfant motors. I després, quan ja estàs en la fase prèvia de la publicació, es treballa molt el que es diu l'ASO. L'ASO és el que poder conèixer més com a SEO de les webs, del que és utilitzar paraules clau perquè a Google et trobin. Doncs l'ASO és portat a Google Play i App Store. Utilitzar unes paraules clau per les que saps que els usuaris teus objectius buscaran a Google Play i App Store la teva potencial app. Aquelles paraules clau les utilitzes a la fitxa de l'aplicació, els screenshots, els títols, de manera que ràpidament apareixes en els rànquings quan et fan aquesta cerca d'aquestes paraules clau i pots aconseguir descàrregues orgàniques sense cost. Després, a partir d'aquí, ja ve tot el món del paid media, no? De pagament d'anuncis a través de Meta, Google Ads, tot plegat. És important també tenir col·laboracions amb influencers. També s'està utilitzant molt aquesta via, funciona realment bé, i òbviament aparèixer a mitjans especialitzats sobre el teu públic objectiu o de la problemàtica que està resolent la teva aplicació.
0: Molt bé, per acabar, com es pot aconseguir més finançament per fer una app? Què em diries?
4: Depèn de l'estat o la fase en què es troba el projecte. Inicialment, ningú en principi posarà diners. Al principi has de tirar recursos propis, família o amics, o alguna subvenció o premi que puguis aconseguir. Un cop tens l'app disponible i ja l'has fet, aquesta primera versió mínima però vàlida per al mercat, doncs és tenir una sèrie de mètriques de veure l'adopció de l'aplicació que tinguin d'èxit i ho puguis presentar doncs, a inversors privats tipus business angels, incubadores, acceleradores, i aquesta gent el que et permetrà és posar-te recursos per créixer, no? És la fase de creixement. I per última fase tenim la consolidació i expansió, que simplement vol buscar internacionalitzar l'aplicació, i això ja estem parlant de fons d'inversió.
0: Molt bé. Doncs, Roger, celebrem que el sector del mòbil visqui bons moments, bones notícies per la gent que vol desenvolupar aplicacions i incorporar-se al sector tecnològic. Tenim molts emprenedors i emprenedores, gent amb molt de talent i en venda, però sempre hi ha lloc per a més idees. Gràcies per haver vingut al Revolució. Gràcies.
4: Moltes gràcies.
3: Catalunya Ràdio. Baby, it's a new age. Revolució 4.0. Amb Chantal Llavina.

acabem programa avui amb una frase de l'actriu Hedy Lamarr, que va ser la inventora de la tecnologia que va permetre desenvolupar el sistema Wi-Fi. I diu així: la creativitat no té límits quan no acceptes el no com a resposta.

0: Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina.
1: Heu pogut escoltar els millors moments del Revolució 4.0 d'aquesta temporada. Moltes gràcies per seguir-nos. Recordeu que durant tot l'estiu, de dilluns a divendres, ens podreu escoltar cada nit de 11 a 12 de la nit a l'antena de Catalunya Ràdio. Gaudiu de l'estiu i ens retrobem cada nit per pensar i reflexionar.

0: L'estiu ets tu. Quan em mires i somrius. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
2: Bona nit, us informa Ignasi Abad. Dos dels principals investigats en la causa sobre el rescat de Plus Ultra impliquen José Luis Rodríguez Zapatero en l'operació i en el cobrament de l'1% de l'ajuda per presumptes tasques d'intermediació. En dos escrits enviats al jutge, el president de l'aerolínia i el propietari d'Anàlisis Relevante, a l'empresa de consultoria on l'expresident espanyol feia d'assessor, contradiuen la versió que havia donat fins ara l'expresident. Zapatero sempre ha negat tenir res a veure amb el rescat. El propietari d'Anàlisis Relevante i amic personal de Zapatero, Julio Martínez Martínez, ha fet arribar al jutge un escrit abans de comparèixer aquest dimarts a l'Audiència Nacional, en què assegura que l'exmandatari socialista era qui marcava els passos a seguir per aconseguir el rescat. En un altre escrit, el president de Plus Ultra corrobora al jutge aquests pagaments i el xifra en mig milió d'euros. Més notícies, Oriol Pujador.
3: Un esclafit ha afectat aquest dilluns al vespre al barri de Santa Eulàlia, a l'Hospitalet de Llobregat, sense causar danys materials importants ni tampoc personals. Els forts cops de vent han fet caure arbres i branques, així com un tendal exterior de l'escola Bernat Desclot, que també ha caigut. El recorregut de l'esclafit ha estat d'uns 500 metres, tal com ha explicat Juli Escrits, sots cap territorial dels bombers.
4: Aproximadament ha afectat una distància d'uns 500 metres entre el carrer Carrilet i Santa Eulàlia, carrer amunt, carrer baix. És tracta d'un fenomen extrem degut a les altes temperatures i a la bossa d'aire fred que teníem amb la pluja, i ha fet un esclafit que ha fet trencades de branques. És un fenomen extrem extraordinari en aquesta situació.
2: La calor extrema d'aquest inici d'estiu, combinada amb la falta de pluja, han fet caure el nombre de mosquits a uns nivells que no veiem des que es va acabar la sequera ara fa un parell d'anys. Ho ha explicat Josep Joan Domènech, president de l'associació que agrupa les empreses que es dediquen al control de plagues.
5: Que el règim de pluges ha estat molt baix. I per un altre costat, aquests pics que tenim de calor no els hi agrada massa, llavors els veiem menys.
2: En canvi, les paneroles aguanten i en alguns llocs fins i tot n'hi ha més que l'estiu passat per aquesta època.
3: L'alerta per risc d'incendi a Catalunya s'allargarà tota la setmana. Els agents rurals mantenen activat el nivell màxim per risc extrem d'incendi forestal en 74 municipis de 13 comarques. La temperatura serà molt elevada durant tota la setmana i arribarà al pic el dijous. Mentrestant, a Guadalajara s'incrementen a 38 els municipis evacuats per l'incendi que crema des de dijous a la Sierra Norte. El foc continua actiu, ja hi ha 14 municipis confinats i més de 25.000 hectàrees cremades.
2: Raúl Moreno participarà aquest dimarts en la seva primera reunió de govern com a nou conseller de Drets Socials i Inclusió, en substitució de Mònica Martínez Bravo, que ha plegat per motius personals. Moreno ha pres possessió del càrrec aquest dilluns al Palau de la Generalitat. El president Salvador Illa ha assegurat que el mandat de Raúl Moreno serà continuista.
6: Canvi de conseller, sí. Canvi de polítiques, no. Manteniment i estabilitat de les polítiques i els objectius. Segon missatge, una defensa encesa del servei públic.
2: Aquest és el primer canvi que Salvador Illa fa al seu govern. L'actriu Rosa Boladeres ha estat distingida aquest dilluns amb el Premi Teatre Memorial Margarida Xirgu per l'obra Tinc un bosc al cervell. El guardó premia la millor intèrpret de la temporada de teatre a Barcelona.
3: L'actriu, amb una àmplia trajectòria sobre els escenaris, ha reconegut a Catalunya Ràdio que rebre el Premi Margarida Xirgu l'emociona.
7: És un premi en nom de dona que ens uneix les unes a les altres. En aquella espiral allà a la plaça Margarida Xirgu em ve sempre com una imatge de tot de dones que es donen la mà i que aquesta espiral s'eleva cap a l'univers d'alguna manera en nom de la Margarida Xirgu, no?
3: Precisament Tinc un bosc al cervell és una de les obres nominades als Premis Teatre Barcelona, les candidatures de les quals s'han donat a conèixer aquest dilluns. Boladeres és finalista com a millor actriu i Alicia Gorina per direcció d'aquest muntatge a la Sala Beckett. Els espectacles El barquer, De lliure i Com vaig aprendre a conduir són els que tenen més nominacions en aquests guardons, que es lliuraran el 28 de setembre.
2: I als esports, la selecció espanyola de futbol, amb un total de 9 jugadors catalans, ha festejat aquest dilluns a Madrid la consecució del títol del Mundial. Les celebracions han començat amb les recepcions institucionals als palaus de la Zarzuela i la Moncloa, han seguit amb una rua pels carrers de Madrid i s'han acabat a l'escenari de la Font de Cibeles. Tot plegat, ho han seguit prop de 2 milions de persones.
3: Per cercar durant la final, de fet, entre la finalització del partit i l'entrega dels trofeus, hi va haver algunes baralles entre jugadors de mula gespa. En aquest sentit, la FIFA ja ha nomenat un instructor disciplinari per analitzar aquests incidents.
2: El Barça aquest dilluns s'ha reincorporat al defensa uruguaià Araujo. En els propers dies s'espera que també s'exerciti amb l'equip l'extrem alemany Karim Adeyemi, que ha de ser confirmat aviat com a nou jugador blaugrana.
3: A la segona divisió, encara en futbol, el Girona ha començat aquest dilluns la seva estada de pretemporada a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa.
2: I en tenis, Paula Badosa ha perdut a la final del torneig de Iaşi a Romania a mans de l'egípcia Mayar Sheriff. La begurenca perdia per 4-6 i 0-4 al segon set quan s'ha hagut de retirar per problemes físics.
1: Fins aquí les notícies. El matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
8: L'estiu canviem horaris i rutines. El que no canviem són les ganes d'acompanyar-vos i explicar-vos què passa. Perquè al matí de Catalunya Ràdio continuem pendents del que passa al món i també a casa nostra.
1: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
8: Aquest estiu, passi el que passi, som aquí per explicar-vos-ho. I també tindrem temps per l'entreteniment. Us acompanyem allà on sigui.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.

0: L'ofici de viure. A Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
1: Avui a l'ofici de viure, enveja la família, amb Mati Segura i Antoni Bolinches. L'enveja és un sentiment corrosiu, des de l'estereotip de la madrastra del conte de la Blanca Neus fins a la Sofia, que enveja i odia profundament la seva mare, Teresa, a Mirall Trencat, de Mercè Rodoreda. La literatura de tots els temps en va plena d'enveja perquè és un reflex de la realitat. I com escriu la psicòloga Julieta París, conec persones, diu ella al seu llibre La belleza de l'ausència, conec persones que han de silenciar les seves fites perquè algú de molt a prop els desvaloritzaria, de vegades fins i tot la seva pròpia mare. No hi ha cap vincle que se salvi, segons aquesta psicòloga, de la possibilitat de l'enveja. Podríem pensar que hi ha llaços o relacions immunes a aquesta, entre cometes, malaltia. Però el cert és que no hi ha cap relació, diu, que se'n salvi. Hi ha l'envejós i hi ha l'envejat. I aquesta darrera podria semblar avantatjada, però no ho és tant, perquè, com diu Julieta París, compartir és un dels verbs més humans que existeixen, i no poder accedir a compartir en cercles immediats és molt dolorós. Acceptar que algú del nostre entorn familiar o pròxim ens té enveja és molt difícil i pot arribar a ser traumàtic. Si algú de casa ens enveja, potser la confrontació està servida. El problema és que la persona envejada pot no adonar-se del que està passant i no entendre res del que està passant amb qui té al costat. Conclou la Julieta París que només amb la perspectiva que donen els anys entendrem que aquell cúmul de malentesos amb la persona que tant estimàvem, ja sigui una germana, la nostra mare o aquella parella, estaven tenyits d'enveja i recel.

0: Avui a l'Ofici de Viure, enveja la família, amb Mati Segura i Antoni Bolinches, psicòloga, psicòleg, amics del programa. Ben retrobats, Antoni i Mati, gràcies.
1: Evidentment, trobats, retrobats, i que ens seguirem retrobant.
2: Esperem per molts anys. Bona tarda.
0: Esperem, efectivament. N'heu vist vosaltres molta d'enveja al llarg dels anys, com ens explicava també la mateixa Julieta, Antoni?
1: Sí, el que passa que la primera qüestió que s'hauria de plantejar és que entenem, des d'un punt de vista de definició operativa, per enveja. Si entenem per enveja un sentiment negatiu, per greu i comparatiu envers virtuts alienes, i que nosaltres, en lloc d'intentar arribar al model, el que volem és que el model deixi de ser model, seria enveja. Però si intentem arribar al model, és admiració. Per tant, com deia Bertrand Russell, si volem que el món canvi, hem de canviar l'enveja per admiració. I això només depèn, i en aquest sentit ha fet una consideració interessant quan diu que amb els anys es pot curar l'enveja. Evidentment, perquè les persones madures no tenen enveja, admiren, i com admiren es milloren, perquè s'admirallen amb la persona admirada. Però clar, si el que volem és desposeir a la persona admirada, aleshores ens empobrim nosaltres, i la enveja aleshores és un element destructiu per la nostra autoestima i també per les relacions interpersonals.
0: Però si la persona no vol millorar i no hi ha aquesta evolució, no converteix l'enveja en admiració, continua sent enveja,
1: evidentment,
0: i pot passar tota la vida envejant algú de la família.
1: I això es destrueix a si mateix i fa que per aquest sentiment negatiu persistent, també el que fa és crear una profecia autocomplidora negativa, perquè quan més enveja, més les persones que senten, que reben aquest sentiment negatiu, s'allunyen de la persona que els està envejant. En canvi, la persona que admira fa que l'admirat es senti còmode amb la persona que l'admira, per la qual cosa ens enriquim de l'admiració i ens empobrim de l'enveja.
0: L'enveja, explica la Julieta París, té lloc entre companys de feina o de classe. Existeix entre amigues i amics, però també entre germanes i germans, i a la parella. I, per més difícil que resulti d'entendre, també entre mares i filles i pares i fills. A tot això, hi estàs d'acord, Mati Segura? Ho has vist?
2: Sí, és que a més és que me'n vaig adonar que tenim com poques definicions d'enveja, no? De fet, vaig fer aquí una espècie de classificació de la quantitat de situacions en què ens trobem, no? En teràpia de parella, els germans... Clar, l'enveja, a diferència de l'admiració, com ha dit l'Antoni, jo vull rebaixar aquesta persona, per dir-ho d'alguna manera, és una barreja entre la ràbia, el fet de que és injust que tu tinguis això, i la tristesa, que jo reconec que no ho podré tenir. Aleshores, el que hi ha és com una necessitat d'aplastar, no? I una cosa, com m'heu dit a la introducció, és l'envejós, i l'altra cosa és la persona envejada, que moltes vegades no n'és conscient. Veiem, doncs, per exemple, germans que et diuen, però és que no sé què li he fet, no? Diu, sempre que li dic alus, com aquestes ganes de desvaloritzar-me, de tirar-me per terra, i que no és reconeguda, no? Entre germans potser és la que veiem més, però és que ara imagineu-nos el cas de dos germans que els dos comencen practicant un esport, i és un esport molt valorat en la família. Els dos entrenen, els dos, però un resulta que és bo, que el criden per anar a la selecció. Clar, fixem-nos en la situació. Els pares què fan? El valoren, no el valoren? Seria absurd no valorar-lo. L'envejat com se sent? El que destaca, què té que fer? Seguir o deixar de destacar una mica per no generar enveja? Vull dir que no són quadros tan senzills de gestionar en família.
0: No, gens ni mica, és una complexitat. O sigui, per tant, per l'enveja no hi ha fronteres.
2: No hi ha fronteres, i de fet, tots ho hem vist, no? Clar, quan l'enveja necessita temps, no? L'enveja cau en un ego més alt que una autoestima, i és una cosa que va fent amb el temps. I el resultat de l'enveja més greu, pues, podia ser, per exemple, la difamació, no? Els envejosos es dediquen a difamar, es dediquen a treure-li fins i tot, el cas extrem, la humanitat, no?, en aquella persona.
0: I d'això les xarxes socials n'és ple, eh? Bé, l'enveja pot sorgir en relacions horitzontals, diu la Julieta, de tu a tu, és a dir, entre amics, germans, parelles o companys, o també relacions verticals, aquelles on apareix un cert poder sobre l'altre, entre pares i fills, o amb el cap a un directiu. O sigui, entre, per exemple, una mare cap a una filla o d'un pare cap a un fill, hi pot haver enveja, també?
1: Molt bona pregunta. I jo no et contestaria de manera categòrica, perquè l'enveja que pot provocar el greuge comparatiu de veure que tu surts amb desavantatge de la comparació amb el model podria quedar neutralitzat per l'estimació que es té cap al pare o cap al fill. Aleshores, en molts casos es viu aquest tipus de relacions de manera ambivalent, i a vegades predomina l'enveja i a vegades predomina l'admiració. Però aquí també hi ha un tema que nosaltres podríem resoldre. Com tu saps, en un dels meus aforismes dic que no podem evitar que ens critiquin. El que bé podem evitar és que tinguin raó. Per tant, jo puc prendre consciència que per determinades característiques, determinades persones em poden tenir enveja, però jo la puc neutralitzar creant una dialèctica positiva que faci que aquestes persones, al valorar-me positivament, deixin d'envejar-me, tinguin empatia i simpatia per mi i puguin transformar l'enveja en admiració. Per tant, és una dialèctica que s'alimenta recíprocament. El que haurien de fer tots és no ser envejosos, i aleshores ens convertiríem en admirables, i aleshores neutralitzaríem l'enveja. Per tant, tant si som els que envegem com si som els envejats, podem fer alguna cosa per neutralitzar aquest sentiment, evidentment nefast, tant pel que enveja, però que també perjudica l'envejat, evidentment.
0: Ja, té alguna cosa a veure amb l'autoestima, Antoni Bolinches? És a dir, la persona que enveja sistemàticament, que és envejosa de mena, depèn, no? Que té molta enveja.
1: Depèn de l'autoestima, també depèn de l'autoimatge, de l'autoconcepte i de la competència sexual, d'acord?
0: Ah, sí? De la competència sexual,
1: clar,
0: també?
1: Clar, perquè tu pots envejar tenir un penis com el de Nacho Vidal. Mejorando lo presente. Entens? Mai ho sabem. La meva teoria de la seguretat. Evidentment, tu pots envejar la bellesa i estaríem en un tema d'autoimatge, o la intel·ligència, i estaríem en un tema d'autoconcepte, o la seguretat global, que depèn dels quatre factors alhora. La meva àvia deia: dime de què presumes i te diré de què careces. O sigui que, dir, quan envegem alguna cosa és perquè nosaltres voldríem tenir allò que veiem amb aquella persona. Però a vegades es pot donar la paradoxa que veiem aquella persona una cosa que no té, però que nosaltres creiem que té perquè nosaltres ens falta. I això complicaria la valoració de l'enveja.
0: Diu la Julieta París Matí que en un dels vincles en què l'enveja per ella és un assumpte especialment greu és el maternofilial. Com pot ser això, es pregunta? Com pot una mare no desitjar el millor per als seus fills o no alegrar-se de les seves filles? És molt possible que darrere d'una mare envejosa ens trobem amb una mare narcisista.
2: Potser seria una mica l'extrem, però... No, però aquest... aquest perfil l'hem vist i de fet és, fa molt mal, no?
0: El de la mare envejosa.
2: El de la mare envejosa. Sí, mares que no se n'alegren de que la seva filla doncs, o estudi una carrera o faci ballet o surti, no? I aquí sí que veiem moltes vegades les nostres frustracions personals. En el fons m'estàs fent un mirall. Si tu ets, has estat més valenta, més atrevida, has tingut més cura, el que sigui, i m'estàs fent un mirall del que jo no vaig ser capaç de fer. Clar, ser mare, primer de tot és ser persona, i el fet de ser persona no vol dir que jo no tingui una baixa autoestima ni que no tingui coses per solventar, no? Encara que t'estimin, o en pares, eh? Bueno, aquí he parlat de la mare, però jo penso que es veu igual en pares i en mares, que et diu, és que sembla que els hi boicotegen tot, en els fills, no? Si faig això, no, això no, això no poc. I sí que hi ha un principi de prudència, no?, que com a pare sempre patim més i sempre veiem més perills que potser dels que reals són, però que moltes vegades el que veus és aquesta manca de que m'estàs posant en un mirall que jo no vaig ser capaç de fer. Per molts pares, la immensa majoria, jo diria, això ho vivim com una admiració, no? Uau, sí, el meu fill que fa, exacte, i ho expliquem als quatre vents. Però hi ha vegades que també hi ha aquest punt del que sé que jo mai faré.
1: És menys infreqüent dels pares cap als fills, però és més freqüent dels fills joves que amb els pares o mares més grans, admirables. L'altre dia, una noia jove, atractiva, em deia, bueno, és que quan vaig amb la meva mare, en lloc de dir-li a la meva mare quina filla més guapa tens, ho fan al revés i em diuen quina mare més guapa tens. Per què? Perquè resulta que la mare és més guapa que la filla. La mare voldria que la seva filla fos guapa com ella, però clar, ella no li genera el greuge comparatiu. És la gent que quan les veu juntes, clar, no li poden dir a la filla que és més guapa que la mare, perquè l'evidència no ho reforçaria. Aleshores, per afalagar la filla, resulta que afalaguen a la mare. O sigui que, en aquest sentit...
2: A vegades, la versió... M'he trobat amb el fill, és el fill d'una persona pues, que ha destacat, molt coneguda, que ha destacat moltíssim en el seu àmbit, no? Clar, ell ha viscut sempre a la sombra de tu ets el fill de... Tu ets el fill de... clar, a sobre va triar el mateix tipus d'estudis, però... Però clar, és que no podrà arribar mai, no? Perquè...
0: Sí, no és fàcil, eh?
1: No, i la parella, i les parelles... Compte que hi ha parelles, per exemple, encara que la dona viu més a l'èxit vicari per tradició cultural i pot estar contenta de l'èxit del seu marit, més que no pas el marit de l'èxit de la dona, malgrat això, quan la dona, vull dir, la referencien socialment, no com ella persona, sinó com ella parella de menganito o zutanito, pues hi ha dones que estan perfectament instal·lades en una relació sòlida, rica, i que quan el marit té un èxit que ella no està en condicions de gestionar, perquè des de fora li comencen a tipificar, a qualificar com dona de... O sigui, deixa de ser persona des d'un punt de vista social per convertir-se en parella de tal o qual persona que destaca en un moment determinat.
0: Avui a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, Enveja la Família, amb Mati Segura i Antoni Bolinxés.
3: Sòcrates, l'enveja és l'úlcera de l'ànima.
0: L'enveja entre germanes, diu la Julieta París. És una cosa que els psicòlegs veiem molt en consulta i és possiblement una de les primigènies. Moltes vegades s'assumeix que els germans tenen gelosia, però no enveja. I això, diu aquesta psicòloga, és un error. És possible que la gelosia de la infantesa acabi derivant en enveja, però són dues coses diferents. Sí, vosaltres sí. Teniu diferència?
1: Sí.
2: La diferència... A veure, la gelosia és tinc por... de que tu te'n vagis, parlo amb parella per posar l'exemple, eh? O sigui, veig que la meva parella filtreja amb altres i tinc por de que tu te'n vagis, això seria gelosia. Però si el que faig és com és que a tu et miren més que a mi, això és enveja. Amb els germans podíem fer el mateix símil, no? De, si veig que la mare doncs, expressa més sentiments, o el pare expressa més sentiments cap a un dels germans, home, jo tinc por de quedar-me... Hòstia, que no m'estimaran. Ara, si jo veig que tu tens unes característiques que destaques més que jo, o et donen més el que sí, que a vegades pot ser real, el que sento és enveja. O sigui, és, un és, tinc por de quedar-me sense el teu afecte, això seria una gelosia, i l'enveja és, tinc por, ai, per què tu tens més que jo?
1: Coincideixo.
2: Més o menys, eh?
1: Coincideixo perfectament amb el que dius, Mati. Des de la perspectiva de la meva classificació dels quatre factors de la seguretat, la gelosia té a veure amb l'autoestima, que no em sento prou estimat. En canvi, l'enveja tindria més a veure amb les variables diferencials i, per tant, si són físiques amb l'autoimatge, el meu germà és més guapo que jo, i si són intel·lectuals, amb l'autoconcepte.
0: Aleshores, pot passar que dues germanes ja de petites, una d'elles, o germans, tinguin enveja i això es vagi mantenint amb els anys fins que són adults?
2: És que l'enveja és que dura molts anys i a vegades és que hi ha persones que no l'han reconeguda perquè, per exemple, una de les coses que més enveja fa és l'enveja social i com la mesures, com mesuro que tu caus més bé als altres, que clar, a vegades, i pot ser que ni se n'adoni, no? I el que et manifesta diu, és que no sé què li he fet jo, no sé què li he fet, però si li dic, pues mira, he anat al cine, va, sempre estàs en el cine, no? O sigui, no hi ha aquest reconeixement de res. I de fet, el destacar socialment és un dels factors que més fa, però en família o fora, o en les escoles, no? Els tipis, digue-li movings, digue-li bullings, digue-li l'etiqueta que tu li vulguis posar, no? Però que en el fons és tu tens una cosa que jo voldria tenir, i això no és tangible. És molt difícil veure-la. I a vegades doncs, és aquest reconeixement social, que tu ets més simpàtic que jo, que llavors, clar, voldràs... anirem a destruir.
1: Hi ha l'èxit professional. Per tant, tu, Gaspar, fes el favor de no tenir èxit amb l'ofici de viure, perquè si no estàs generant enveges professionals...
0: En el tema de l'èxit social, això aplicable també a la parella. Diu la Julieta que quan els èxits de la teva parella no són els teus, cal que revisis la percepció del teu valor i per què sents el triomf del teu company de vida com una amenaça.
1: Sí, per la mateixa raó hi ha una frase genial que ho explica, però en positiu, que diu, quan l'èxit de la teva parella és un èxit per tu, la parella tindrà èxit. I saps quin és el problema? Que no sé si l'aforisme és meu o és d'un altre.
0: Però... Perquè són molts anys, ja, sí, Antoni, fent ja no aforismes, sé. Recollint aforismes...
1: Sí, ja no sé si és meu o és d'un altre.
0: Però bé, celebro que ho reconeguis, eh? Sí, perquè sí. Moltes persones el que farien seria adjudicar-se l'aforisme directament.
1: No, i ara ja no ho recordo. Recordo els aforismes, però estic perdent la memòria, perquè, clar, aforisme és la idea, i en canvi, l'autor, des d'un punt de vista de la importància de l'aforisme, només és rellevant per fer justícia intel·lectual. Mm-hmm. Hem de dir que hi ha quantitat d'aforismes meus que diuen altres persones, però no diuen que són meus. Això és el que és dolent, apropiar-se del que diu un altre que sembli que ho dius tu.
0: Des d'aquí reivindiquem els aforismes d'Antoni Bolinxés.
1: Veus, això seria una mostra d'enveja. Si tu dius que l'aforisme és d'Oscar Wilde, estàs admirant Oscar Wilde. Si jo dic un aforisme d'Oscar Wilde com si fos meu, jo m'estic afirmant en mi perquè envejo Oscar Wilde.
0: L'enveja és una malaltia, diu la Julieta París, silenciosa, que va menjant-se a poc a poc l'alegria vital de qui la pateix. Una persona envejosa mai no pot ser alegre per molt que cregui que s'alegra, entre cometes, pel que no els va bé als altres. Això no és alegria, és més aviat ira encoberta, una coartada per les seves pròpies carències, una anestèsia per al que no es vol afrontar el que li passa. O sigui, la persona envejosa pateix.
1: Sí, pateix i fa patir. Aquest és el problema, perquè crea relacions asimètriques, destructives, empobridores, o s'allunya de la persona a la que enveja per no tenir el sentiment negatiu. Per tant, en un cas crea mal rotllo i amb l'altre s'aïlla socialment de les persones que, si convertís l'enveja en admiració, li servirien per emmirallar-se en positiu.
0: Això que és la segona vegada que ens ho explica l'Antoni, no sé com es pot fer, com puc convertir l'enveja en admiració.
1: Primer reconèixer l'enveja, acceptació superadora. Jo t'envejo a tu, sé que això és dolent per mi i és dolent per tu. Llavors dic, quines coses envejo del Gaspar Hernández? La seva veu,
0: la
1: seva tranquil·litat, el seu cabell, és més guapo que jo, tot això és envejable. Més jove que jo, més tot que jo. I aleshores jo què? Com ja no puc tirar enrere i fer-me jove com tu, intento fer-me savi com tu, o parlar de manera, podríem dir, calmada, reposada.
0: Això seria l'acceptació superadora.
1: Evidentment, això seria l'acceptació superadora. Amb aquests atributs sí que tinc un marge de millora. Amb el del Nacho Vidal ja no.
0: Mati, continuem parlant de la persona que pateix, que pateix degut a l'enveja.
2: El que deia l'Antoni, no? O sigui, de fet, ja això seria de que comparem-nos amb una altra dimensió, no? I a vegades l'exemple que poso per ensenyar el que és l'admiració, doncs jo canto. Si jo volgués cantar com la Montserrat Caballé, doncs evidentment el que faria és deixar de cantar, perquè no hi arribaré, o presentar els programes com el Gaspar Hernández. No, segurament tots tenim aquella dimensió en què ens en sortirem més bé, no? Perquè per això a vegades que es diu, bueno, si l'enveja pot ser una motivació, bueno, pot ser una motivació o un donar-me compte fins on puc arribar jo, no? En el cas dels esports o on sigui.
1: Però
2: perquè
1: ja si no... comença a evolucionar cap a l'admiració.
2: Sí.
1: L'enveja mai t'incentiva la millora.
2: No, això és el que volia dir. Sí.
1: Aquesta és la qüestió.
2: Sí, però és veritat que a vegades pues, potser no podrem admirar, no? O sigui, el que si el meu germà doncs, és més carismàtic que jo a nivell social, doncs, bueno, pues, potser m'hauré de donar compte que en un grup no tots tenen que ser el carismàtic. Potser hi ha molts altres llocs en aquest grup que a mi m'aniran bé, no? Però que hi ha una manca en general, no? Una manca d'acceptació. Potser també ens han ensenyat a que tu esforça, tu millores, sí, i ho aconseguiràs tot, que no hi ha hagut... I què passa? Que si no acceptem, ens resignem i no fem res, no? Sí. Com deia, no? Dic, tinc enveja, el que faig és allunyar-me.
1: Ara, clar, l'enveja és conseqüència d'un determinat model de situació. Una societat competitiva naturalment fomenta l'enveja, perquè resulta que si no ets el primer, no ets ningú. O sigui, per això jo sóc dels que crec que no es tracta de competir amb els altres, sinó de competir amb el nostre potencial. Però és un problema també de l'èxit frívol competitiu.
2: No? Però això, clar, en el cas de... crec que està canviant, però no tant, no? Amb el cas dels homes. A veure, el patriarcat va molt bé pels homes a nivell social, però a nivell individual és una porqueria, perquè es compara amb el Nacho Vidal,
1: correcte,
2: per exemple.
1: Correcte,
2: no?
1: Correcte.
2: Però, per exemple, doncs, veus casos, explico un cas perquè els hi vaig dir que l'explicaria, però no, perquè ho sapiguessin, no? Era un noi i una noia, havien estudiat a la mateixa universitat, la mateixa carrera, es van enamorar, es van casar, van anar a treballar a dues empreses diferents, i en l'empresa del noi hi va quedar una vacant, diguéssim, de cap o de director de promoció.
1: Sí.
2: I la volien amb una persona externa, i el noi va dir, ostres, a la seva dona, presenta-t'hi, que el teu perfil, que tens moltes possibilitats, o sigui, va ser el mateix noi el que li va dir, no és un tema de que no volgués ni res, va ser... Es va presentar i va guanyar. Clar, això va suposar un canvi en la família, no?
1: Sí.
2: I ell manifestava, com sapiguent-li greu, no? Però, ostres, l'home encara és el que portava els diners i que a ell li semblava absurd tenir aquesta por, perquè, hosti, racionalment, i això ho tinc superadíssim, sí. Però perdre aquest rol...
1: Sí, sí, a l'inconscient col·lectiu, el masclisme heretat...
2: Exacte. Oi.
1: Que hem de revisar, ja estem revisant...
0: L'Antoni també... Bolitxés acaba de publicar una nova edició del Síndrome de les Supermujeres, de l'editorial Amat, que perquè les dones d'èxit tenen més dificultats amoroses, que està tenint molt bona acollida, perquè realment n'hi ha moltes de dones amb dificultats amoroses, dones que en podríem dir d'èxit.
1: Clar, pel que explica la Mati, des del moment, fixa't, que el propi marit fa que la dona arribi a aquest lloc d'excel·lència, amb ell se li genera un greuge comparatiu. I com l'home vol ser l'admirat i no l'admirador, l'home que té èxit optimitza les seves possibilitats de trobar parelles adequades. En canvi, la dona que té èxit alhora també segueix enamorant admirativament, per la qual cosa li costa més trobar homes admirables. D'aquí la meva tesi de que l'home d'un perfil d'excel·lència optimitza les seves possibilitats amoroses. I la dona amb un perfil d'excel·lència limita les seves possibilitats amoroses per una doble via, perquè ella segueix enamorant admirativament i troba menys homes admirables, i perquè aquests homes admirables, com alhora prefereixen ser admirats, trien relacions més còmodes. O sigui, aquí hi ha un problema. L'home prefereix relacions còmodes i la superdona necessita relacions vives. Vol que la relació l'enriqueixi. Pel que deies tu, l'home el sent més competitiu professionalment. Després, mentre no estigui malament en una relació, ja està bé. I la dona vol una relació viva. No té prou amb no estar malament. Necessita estar bé. Aquest problema ja el vaig d'alguna manera formular quan vaig escriure L'art d'enamorar i també Sexe savi. Perquè, clar, tot amb 60 anys el model de relacions de gènere ha canviat tant i tant que els homes estem desorientats i les dones esteu decebudes.
2: Però no creus que les dones també hauríem d'admirar altres perfils?
1: Totalment d'acord.
2: M'entens que clar...
1: Però
2: que,
1: tampoc podeu baixar el llistó.
2: És que què vol dir baixar el llistó? Si baixar el llistó només és amb el camp laboral, que això no té solució, no?
1: Sí.
2: Però potser hi ha d'altres... Potser les dones també necessitem admirar que no tot és l'àmbit laboral.
1: Evidentment. Jo per això estableixo 5 perfils diferents de superdona. La castradora, que ja li traiem el superlatiu perquè castiga els homes per no ser com ella vol, i això no és bo ni pels homes ni per ella que castiga. Però els altres 4, que és la reactiva, la conformada, la facilitadora i l'autosuficient, fan això que dius tu, Mati. Valoren globalment la relació, no tenen tan present l'estatus econòmic o professional, sinó els valors personals. I fixa't que amb l'enamorament masculí i femení hi ha una diferència essencial, que l'home, d'entrada, valora més el físic. I la dona, mentre el físic de l'home no li jugui en contra, valora altres aspectes, per la qual cosa, evidentment, és més fàcil que una superdona vegi valors personals amb un home que no un home es dediqui a trobar valors personals amb una dona que d'entrada no li agradi prou físicament.
0: El llibre es titula La síndrome de les superdones.

0: treballar una mica fins que dir, a veure, aquí tenim molta dissonància cognitiva, no? Jo no vull reconèixer que tinc enveja, jo no reconeixo que és que tu guanyes més que jo. No, no és per això, però és que, clar, si estàs tantes hores fora, aquestes hores no sé què, no dediques prou estona a la parella, clar, ens excusem moltes vegades,
1: sí,
0: no?
1: Sí, tot
0: clar,
1: això.
0: Sí, l'enveja ens excusem molt, si no la reconeixem, que la sentim ni amb germans, ni a la feina, o sigui, no és que tingui enveja, però és que a tu tot el dia t'estan donant més facilitats que a mi, no? Clar, aleshores vull dir...
1: Sí, moltes vegades, diu la Julieta París, la maquillem, amb comentaris, per exemple, despectius que treuen valor a l'altre, com per exemple, o parlem per exemple d'enveja sana, que diu que és un calaix de sastre.
0: Jo és que no m'agrada aquesta expressió, l'admeto, però no m'agrada.
2: Jo no l'admeto, perquè l'enveja sana és admiració. L'enveja mai és sana. Mira, ja que parleu d'això, fa molts anys amb aquesta mateixa casa, evidentment explico l'anècdota però no dic la persona, una dona, superdona, molt coneguda, molt famosa, en un dels debats mentre estàvem fora d'antena va dir, pues quan estic en un lloc públic en una relació social i les persones que comparteixen aquell moment parlen de mi i dels meus èxits, jo començo a parlar del meu marit i dels seus èxits. Sí. I per tant, i nosaltres podem afavorir, però clar, si jo me'n beneeixo dels meus èxits, tu estàs al costat, que és la meva dona, i no et faig gas. I quan acabem de sopar, jo dic, veus, Mati, com me'n miren? Pues clar, jo t'estic, evidentment, estic agreujant. I potser d'entrada tu estàs tenint un èxit vicari, estàs contenta del meu èxit, però quan jo t'escloc a tu i et deixo de tenir present perquè el meu narcisisme, per això deies abans d'una manera molt pertinent, la variable de narcisisme que pot generar les enveges alienes, perquè a vegades és un sentiment del que enveja cap a l'envejat, però a vegades és l'envejat amb el seu comportament que pot generar aquest sentiment negatiu amb l'altre.
0: Passa que això seria, això seria el cas típic d'enveja i no gelosia en una parella. No?
2: Exactament.
0: El que passa que és això, penso que hem d'anar tots a parar en els nostres valors personals, no? I admetre doncs, que no ho podem tenir tot i admetre que som fantàstics en moltes àrees, però en altres no. No. I clar, perquè si sempre, de fet, l'autoestima té el defecte de la comparació. I clar, ja compara't amb qui vulguis que sortirà guanyant amb alguna cosa. O és més llest, o és més alt, si té parella, perquè té parella, si està sol, perquè té més temps lliure. Clar, a l'envejós es compara sempre constantment amb la dimensió que surt perdent.
2: Exactament.
0: I aquí si no fas una reflexió de tu com a persona, mirar-te la teva autoestima i admetre doncs, que podem ser bons amb algunes coses, però no podem ser bons amb tot les 24 hores del dia, sempre tindràs enveja, perquè sempre et posaran davant teu aquelles errades, aquells fallos, tot el que surti, que faran que sempre t'estigui constantment envejat.
1: Per tant, una persona envejosa ens pot inspirar compassió.
0: Sí,
2: per això és com gestionem aquelles realitats susceptibles de generar greuges comparatius. Una anècdota personal. Quan jo sortia amb l'Scarlett Johansson, un dia vam anar a una festa que estava el George Clooney i el Brad Pitt, i a partir d'aquell dia ja vaig superar tots els meus greuges comparatius i vaig reconèixer que ells dos eren més atractius que jo. I des d'aleshores la meva enveja es va convertir en admiració.
3: Heràclit. La nostra enveja sempre dura més que la felicitat dels que envegem.
1: Diu també la psicòloga Julieta París, amiga del programa, que una de les evidències més clares d'enveja, ho diu a La bellesa de l'ausència, és quan no pots compartir res del que et passa perquè l'altra persona no vol ni sentir parlar del que t'està passant. I això de vegades passa amb els pares o entre germanes. Ella diu conec dones que no poden compartir amb la seva germana

0: el que aconsegueixen les seves filles o els seus nets, sí, perquè això comportaria un cisma familiar.
1: Sí.
0: Tal qual.
2: Totalment d'acord.
1: Tal qual. I aquesta ura i a vegades aquesta gelosia de segona... I que a vegades pot ser real, eh? Vull dir, a vegades, aviam, si els meus pares realment tenen una expectativa amb el meu germà que no tenen amb mi i amb ell l'afavoreixen molt més, doncs, no només sóc jo la que sóc envejosa, és que hi ha... Però sí que és veritat. Si els meus fills resulta que van sortint molt estudiosos, amb molt bones notes i bons esportistes, i resulta que la meva germana està passant per un procés que, doncs bueno, pues perquè el noi se li ha encallat a la noia, se li ha encallat una mica, doncs no pots...
2: Sí, has d'anar en compte.
1: No, has d'anar en compte.
2: Jo sempre dic que l'èxit ens l'hem de fer perdonar, amb el bon sentit de la paraula.
0: L'èxit ens l'hem de fer perdonar.
2: Sí, sí, per no crear que enveges innecessàries. Que si tu m'estàs dient que el teu fill té problemes amb els estudis, jo dic, ostres, pues el meu sempre treu un excel·lent. Que no t'estic ajudant gens, m'explico.
0: Que l'Antoni ja està en una altra divisió. Home, sí, és veritat, des del moment en què ja fa no sé quantes dècades que no es discuteix amb ningú,
2: sí,
0: ja, clar,
2: sí,
0: tens com totes aquestes estratègies.
2: 48 anys. D'aquí 2 anys trauré el llibre.
0: Sí, sí, que es dirà... Que
2: 50 anys sense discutir amb ningú.
0: I això va a missa, vull dir que no és, ara no és una broma, que ens deixen anar unes quantes bromes al programa, però aquesta no és una broma.
2: El problema... és que ara no puc discutir amb ningú, o no podeu abusar perquè, tot el clar, que vulgueu, perquè no trencaré l'estadística.
1: Però no discutir no vol dir donar la raó.
0: És donar la raó als tontos, això?
1: No, no crec que no.
2: Donar la raó, no. Però evitar crear polèmiques estèrils, perquè deia Freud que ningú li està donant a entendre allò que no està dins seu. Per jo, per molt que m'entesti en convèncer-te tu d'una cosa que tu no vols, quina necessitat tinc jo de despersonalitzar-te, qüestionar-te? És més, jo crec que un dels pitjors abusos que existeixen en la nostra societat és l'abús intel·lectual. Aquelles persones que utilitzen la seva intel·ligència i la seva facilitat d'expressió com eina i arma perquè els altres vagin molt en compte, perquè si no aquesta persona els castigarà dialècticament. És a dir, l'abús intel·lectual també hauria d'estar penalitzat.
0: Molt interessant, molt interessant aquest concepte. Un dia hi hauríem de dedicar un programa, perquè no n'hem parlat mai. Doncs, o sigui, es tracta també de veure-hi més enllà, Antoni, i dius si l'altre...
2: Intel·ligència constructiva. Si volem evitar greuges comparatius, intel·ligència constructiva. Cada un fer sentir bé l'altre amb l'exercici de la seva intel·ligència. Per què? Doncs perquè... els trets personals estan per gestionar adaptativament i no per exhibir de manera narcisista.
0: Tornant, per tant, al que ens queden 9 minuts, tornant al que dèiem en començar, al concepte d'acceptació superadora, Antoni Bolinches, per les persones que ens estiguin escoltant i que se sentin, entre cometes, víctimes de l'enveja d'una mare, d'un pare, d'una germana, etc. Des d'aquesta acceptació, tu el que proposaves... és... perquè, clar, ja potser hi ha una ferida. Llavors aquesta persona...
2: Aquest és el tema, no?
0: Clar, jo sento, em sento que tota la vida he estat envejada, per exemple, per la meva mare. Què pot fer?
2: I a l'inrevés. Primer, la presa de consciència. Acceptar, però no acceptar passivament, de manera sadomasoquista, sóc un desgraciat perquè el meu pare era Freud. Jo sempre poso aquest exemple. Si el meu pare fos Freud, jo tindria complex d'inferioritat. Per tant, o sigui, a vegades, curiosament, allò de bo que poden veure amb nosaltres és simplement perquè els referents comparatius no estan a l'alçada del referent comparat. Per tant, però hi ha vegades que no és mèrit nostre. O sigui, ser més intel·ligent o ser més guapo és un mèrit, no? És una cosa que ens ve donada, perquè no la utilitzem bé en lloc de fer sentir a l'altre malament. Molts fills que es queixen dels pares, i els dic, i escolta, i la intel·ligència de qui l'has heretat? I em diuen, pues del meu pare. I la bellesa de qui l'has heretat? De la meva mare. Per tant, ja s'ha heretat alguna cosa bona. Sí, sí, pues utilitza això bo que s'ha heretat per gestionar bé allò que t'ha agraviat. Sí, perquè Sí, o ens millorem nosaltres, o pitjor per nosaltres i pels altres. Si volem que el món canvi, es tracta d'utilitzar la intel·ligència constructiva al servei de l'acceptació superadora de la realitat, perquè només puc canviar allò que prèviament accepto. I a partir d'aquí, clar, cada metodologia proposa les seves eines, les de la teràpia vital, acceptació superadora, diàleg intern, conductes d'autoafirmació i decisions crucials. Per clar, jo estic criticant durant 5 anys a la meva parella i aleshores li preguntes a la persona i per què estàs amb ella? I aleshores entren en conflicte amb la seva pròpia incongruència i em diuen no, perquè l'estimo. I aleshores dius, i si tracta així, per què l'estimes? I aleshores comencen a revisar que allò no era estimació, sinó dependència emocional.
0: Mati Segura, ens estem deixant alguna cosa important sobre l'enveja a la família que no hagin dit, amb el benentès que donaria, és un tema que donaria per molt, eh? Donaria molt, per exemple, si convidéssim a nosaltres un notari, ens diria, ens explicaria com en qüestió d'herències sí, no? Les enveges familiars fan sí. Aquí, hi ha un dop, pot haver-hi sí, grans sí. Altabaixos, eh?
1: De fet, doncs és un moment on es veu molt l'enveja, no? Jo que he estat tota la vida cuidant els meus pares, ara va i resulta que no surto tot lo afavorida i clar,
2: aquí... És que la pròpia figura de l'hereu...
1: L'hereu,
2: sí. Mira, un aforisme que no és meu, però és una reflexió genial, sí. Que diu... La família és allò que queda després de repartir l'herència.
1: Sí, a mi m'havien dit aquest també, la família és allò que queda després de repartir l'herència, no? No, el que amb aquesta acceptació superadora que dius és que home, és que això és molt important, no? Perquè si l'acceptació no és superadora, queda una resignació, i amb la resignació no anem enlloc, o sigui, no es tracta de resignar
2: no, pobresa, perquè seria clar. Acceptació passiva.
1: Exacte.
2: La superadora és canvio el que puc i porto millor allò que no puc canviar. Però resulta que quan canvio el que puc, me n'adono que puc canviar més del que pensava.
1: Sí.
0: I si la persona... és morta, eh? És a dir, si ens està escoltant algú que durant bé tota la part de la seva vida ha notat l'enveja, d'aquest pare o d'aquesta mare que ja no hi són, o germana o germà o qui sigui, ja no és viva, però allà hi ha encara una ferida oberta. Això s'ha de treballar durant molts anys, a consulta...
1: I és que, clar, hi ha alguna cosa, no?, que aquí més qui menys potser li ha passat, no?, en el moment en què la persona és mort és quan te'n dones compte de tot el que no sí. Li has dit, no? O sigui, oi, per què no li vaig dir a la meva mare, sí, per què sí, no sí. Li vaig dir al meu pare? Bé, no sé si això els consolarà, no?, però com a mínim que sàpiguen que no els està passant res estrany i que és un sentiment que a vegades portem aquí, per què no li vaig dir, per què no ho vaig arreglar. De totes maneres, sí que utilitzem tècniques, i les tècniques, doncs, molts ja les coneixeu, com, ostres, doncs, escriure una carta, parla amb ella, i això és bo, sens dubte ens ajuda. Ara, el que també té que haver aquest concepte de, bueno, en aquell moment no vaig saber com fer-ho. I el que no puc és carregar tota la vida amb això, no? I tenir-ho clar i passar del saber-ho al creure-s'ho. No?
2: Hi ha persones que fins i tot van al cementiri
1: sí,
2: i parlen i es dirigeixen i demanen perdó i fan les paus. Ara millor que ho fem en vida.
0: Avui a l'Ofici de Viure hem volgut parlar d'aquesta enveja a la família que, com dèiem, donaria per tot un serial. Bé, ha donat, de fet, ha donat molts serials. I no només les enveges a la família, sinó els secrets a la família, Però això obriria també un altre àmbit. Moltes gràcies a l'Antoni Bolinxés i a la Mati Segura per haver tornat al programa. Enhorabona, Antoni Bolinxés, per aquest, jo ja diria que long seller, O sigui, no best-seller, sinó long-seller del síndrome de les supermujeres.
2: Però que, curiosament, s'està convertint ara en best-seller, perquè el problema, com deia la Mati, s'ha generalitzat. Quan vaig escriure el llibre, el percentatge de superdones era inferior a l'actual. I el que era un problema emergent, ara és un problema creixent. Hi ha dones amb 30 anys que ja es veuen identificades amb el perfil, quan la mostra inicial era de dones entre 40 i 60.
0: Gràcies, Antoni, i enhorabona. Gràcies, Mati. Fins una altra.
1: Fins una altra.
0: D'aquí uns instants, Sergi Torres tancarà un programa.

0: A Catalunya Ràdio, l'ofici de viure. Amb Gaspar Hernández.
1: Sergi Torres, tancant l'ofici de viure. Sergi, ben retrobat.
2: Gràcies, Gaspar.
1: Moltes vegades en aquest programa hem parlat de si una parella pot acabar bé. Hi ha un escriptor que es deia Marcel Proust, un gran escriptor, que deia si una parella pogués acabar bé després de separar-se, no se separaria. Però, en canvi, tu a Suècia estàs comprovant el contrari, oi?
2: Sí, estic comprovant que les relacions són orgàniques i a vegades, així com s'inicien, doncs perden el sentit i d'alguna manera nosaltres entenem com que s'acaben, però en realitat es transformen. I a més trobo aquí amb una anècdota que explico molt breument i que em va fer veure que estem molt més dins d'idees culturals que el que la realitat és en si mateixa. Jo explico. Se'm va punxar una roda i jo tinc una amica aquí a Suècia, un veí, i li vaig dir, hòstia, Ricard, sisplau, em pots ajudar amb això? Tinc aquest forat i no sé. Diu, sí, vés al tal lloc, hi ha tal persona que t'atendrà. Vaig anar allà, un home molt simpàtic, em presenta, pam, pam, em comença a reparar. Ostres, em falta tal material. Un moment que truco a algú que ho porta. Ve aquesta persona i, ostres, aquesta persona era la parella del meu veí, del Ricard. I s'abracen efusivament. I vaig pensar, mira, som bons amics. I em diu, no, és la meva exparella. I ell és el pare dels meus fills. I els vaig veure, ostres, i es porten molt bé. Ah, mira, que curiós. Comença a reparar el pneumàtic i ve una dona. Hola, i s'abraça amb qui és la parella del meu veí, que és l'ex del que m'està reparant el pneumàtic. I s'abracen efusivament, hola, hola. I m'expliquen, no, és l'actual parella de la meva exparella. I dic, ostres, un moment, què està passant aquí? I m'expliquen que aquí a Suècia és molt normal que les exparelles siguin amics. I aleshores em vaig adonar de que, ostres, potser és un fet cultural també el que nosaltres vivim dins la nostra cultura, de que una exparella és algú que és ex i que ja no t'hi trobes més, quan en realitat forma part de la teva vida, hi ha hagut un aprenentatge, hi ha hagut algú bonic, i per què ho hem de viure de la manera que ho vivim? I em va fer reflexionar i vaig descobrir fins a quin punt, quan veiem la realitat, el que estem veient és una realitat cultural, que no està allà i ens l'inventem.
1: Sergi Torres, doncs és un gran aprenentatge, eh? A part del fet que vas poder... que te'n vas sortir pel que fa a la roda, eh?
2: Sí, sí, sí, tot bé, tot perfecte.
1: No, doncs gràcies per haver-nos-ho explicat. No cal dir que en Sergi, efectivament, està parlant des d'Estocolm. Gràcies, Sergi. Una forta abraçada.
2: Una abraçada.
1: Als oients i a les oients també. Una abraçada.
0: Si t'ha interessat aquest episodi, en trobaràs molts més al catàleg de podcast de Catalunya Ràdio. Descobreix-los a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
2: Bona nit, us informa Quim Balaguer. Dos dels principals investigats en la causa sobre el rescat de l'aerolínia Plus Ultra assenyalen José Luis Rodríguez Zapatero com el factotum de l'operació i l'impliquen en el cobrament de comissions presumptament per tasques d'intermediació. El propietari d'Anàlisis Relevante i amic personal de l'expresident, Julio Martínez, ha fet arribar al jutge un escrit abans de comparèixer aquest dimarts a l'Audiència Nacional en què assegura que Zapatero era qui marcava els passos a seguir per aconseguir el rescat. En un altre escrit, el president de Plus Ultra, que també es diu Julio Martínez, corrobora al jutge aquests pagaments i els xifra en mig milió d'euros. Zapatero sempre ha negat tenir res a veure amb aquest rescat. De fet, era així de taxatiu quan es feia pública la seva imputació.
3: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra.
2: El rescat de l'aerolínia Plus Ultra va costar 53 milions d'euros a les arques públiques. Ara altres informacions, Joan Trias.
4: Raúl Moreno participarà aquest dimarts en la seva primera reunió de govern com a nou conseller de Drets Socials i Inclusió, en substitució de Mònica Martínez Bravo, que ha plegat per motius personals. Moreno ha pres possessió del càrrec aquest dilluns al Palau de la Generalitat. El president Salvador Illa ha assegurat que el mandat de Raúl Moreno serà continuista.
5: Canvi de conseller, sí. Canvi de polítiques, no. Manteniment i estabilitat de les polítiques o objectius, no. Segon missatge, una defensa encesa del servei públic.
2: El president sortint de Colòmbia, Gustavo Petro, fa una crida a la vaga general i indefinida si el govern de l'ultradretà Abelardo de la Espriella, que assumirà el càrrec el 7 d'agost, deroga la reforma laboral de la seva administració. Així ho clamava en el seu últim discurs públic des de Bogotà, amb motiu del dia de la independència de Colòmbia.
6: Si van a tumbar las estabilidades, las condiciones laborales conquistadas en este gobierno, huelga general e indefinida en Colombia.
4: Durant el primer semestre de l'any, els delictes a Barcelona han baixat un 11%, gràcies sobretot a la reducció dels furts, que continuen sent el delicte més habitual. En canvi, els homicidis gairebé es dupliquen, amb 9 casos, la majoria relacionats amb el crim organitzat. Els delictes amb armes de foc se relacionen principalment amb tirotejos entre bandes criminals, una xacra que, segons l'alcalde Jaume Collboni, cal eliminar.
7: No volem aquesta gentussa a la nostra ciutat. No volem que la nostra ciutat es converteixi en un camp de batalla d'aquestes bandes criminals organitzades vinculades, sobretot, al tràfic de drogues.
2: Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dilluns a la tarda un jove de 18 anys relacionat presumptament amb la mort violenta d'una dona de 75 anys, veïna de Soses, a la comarca del Segrià. El crim va passar dissabte a la nit quan la dona havia sortit a passejar el seu gos pels afores del poble.

0: gesta vitrigevi!
1: És el so de les protestes de milers de joves que avui s'han mobilitzat pels carrers de Nova Delhi, a l'Índia.
2: Denuncien la corrupció en el sistema educatiu i els exàmens oficials després de la filtració de les proves d'accés a les facultats de medicina. Alguns manifestants denunciaven l'ús de la força policial.
3: Estàvem fent una marxa pacífica, no fèiem res malament, no teníem cap arma a les mans, simplement protestàvem. De sobte, la policia ha començat una baralla amb nosaltres i ha començat a disparar gasos lacrimògens. Hi havia dones, nens i gent gran que han quedat encegats durant 5 o 10 minuts pel gas.
4: Quan ens obliguen a recular, ens en retirem i tornem a avançar. Aquí no hi ha extremisme, ningú causa aldarulls, no hi ha cap revolta. Volen que responguem com ho fan ells, però no ho farem.
2: Enmig de la tensió, els líders de la protesta s'han reunit amb el ministre de Salut, que s'ha compromès a traslladar les seves demandes al govern. De moment, però, no han tingut resposta.
1: Esports, la selecció espanyola de futbol ha celebrat aquest dilluns a Madrid la consecució del títol al Mundial. La festa ha començat amb les recepcions institucionals, els palaus de la Zarzuela i la Moncloa, ha seguit amb una rua pels carrers de la capital de l'Estat i s'ha acabat a l'escenari de la Font de Cibeles. Tot plegat ho han seguit prop de 2 milions de persones.
2: Per cert que al final, entre la finalització del partit i l'entrega de trofeus, hi va haver diverses baralles entre jugadors damunt la gespa. La FIFA ja ha nomenat un instructor disciplinari per analitzar aquests incidents.
1: I el Barça aquest dilluns ha reincorporat el defensa uruguaià Araujo. En els propers dies s'espera que també s'exerciti amb l'equip l'extrem alemany Karim Adeyemi, que ha de ser confirmat aviat com a nou jugador blaugrana.
2: A segona divisió, el Girona ha començat aquest dilluns la seva estada de pretemporada a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa.
5: Fins aquí les notícies.

0: Samantha Hudson, com els artistes del Renaixement, té moltes facetes. És cantant, performer, icona queer, influencer, sobretot és la dona que totes voldríem tenir d'amiga. Irreverent i espontània, defensa que el camí més recte per ser llesta és fer-se la tonta. Va a tots els programes de televisió, diu el que li sembla i acaba de treure un tercer disc que es diu Música per a muñeques. Ho fa tot i no fa res, i ens fa molta il·lusió que passi per Les dones i els dies.
1: A Catalunya Ràdio, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
0: Samantha Hudson, com estàs?
2: Bona tarda.
0: Escolta, tu ja noto la veu aquella que tenies l'11 de setembre, que et vas posar allà a l'Instagram.
2: Home!
0: Estàs descobrint Catalunya ara o què?
2: Ja l'havia descoberta, però m'estic enamorant cada cop més.
0: Sí.
2: Ah, m'encanta vindre. És que estimo Catalunya, i estimo Barcelona i estimo el periodisme català.
0: Sí, són més simpàtics que els de Madrid, o no?
2: Jo no per simpàtics que també, sinó perquè prepareu les entrevistes molt, saps? Feu les preguntes. Un és un artista, llavors. Jo vinc també a promocionar la meva obra, els meus concerts, i sempre cau la pregunta, i sempre la feu. I ja després, pues, esto es un toma y dale, també. Jo sé que cedo, entonces me preguntes algo, però els deures ho feu sempre.
0: Fem els deures,
2: sí,
0: que maco.
2: I és genial. No sé, és una cosa, no, és que jo soc catalana. Xernega, però catalana.
0: Però t'estàs posant catalana de sobte perquè en realitat ets de Mallorca, no?
2: Soc de Mallorca, sí. També soc mallorquina.
0: Ho ets tot en la mateixa persona.
2: Soc tot, sí. No, però m'encanta. Els països catalans. Sóc el somriure més amable dels països catalans.
0: En aquest disc de Música per a muñeques hi ha una frase que em va fer molta gràcia, que diu: perdo el col·làgen i la fe. Escolta'm, tens 26 anys i ja t'estàs preocupant per si perds el col·làgen?
2: És una cançoneta que s'anomena Mela Pela i que concretament va d'estar en una espiral de festa, no? D'aquestes dinàmiques tan tòxiques, de l'autolesió que et provoca la nit i de, bàsicament, estar en un after desqualquierada i dir, otra vez me ha tocado esto. I llavors jo crido, perdí el colágeno, perdí la fe. Perquè, claro, és que cada hora que passa en un after hour sientes com se va yendo el colágeno de tus poros, ¿no? Y dices, ¡no! Mañana estaré decrépita. Y ya pierdes la fe también en ti misma, la humanidad, en la noche y el día, en el espacio-tiempo.
0: Però escolta, 26 anys, tu no pots perdre el col·làgen, no?
2: Encara no, ja se'm salva. Però has d'anar amb compte, eh? Jo estic intentant dormir per lo menys 8 hores quan puc, saps? Ja estic com aquest mindset de, vale, ara perquè vaig dir com de xula, no? Jo puedo con todo, soc joveneta, m'aniré de festa, 3 dies, tornaré, no? Bien bacala, ben boja, però sí. És que luego llega un momento que a los 70 años, por ejemplo, dice tu cuerpo, ¿et recordes d'aquesta festa que et vas pegar als 26 anys?
0: Això qui t'ha explicat?
2: Pumba!
0: Això t'ha explicat algú, no? Perquè tu encara no ho saps, això.
2: Jo vull viure.
0: Tu ets molt llesta, sí. Ja vas veient com va la cosa.
2: El que m'envolta, jo l'observo, escolto les meves amigues, escolto la meva repre, jo aquesta sabidoria la vull tenir tota.
0: Doncs vinga, anem a sentir la Samantha i ara comencen les preguntes, que ho hem fet tots els deures, com diu ella.

0: Quan ets prisionera i prisión, vas fort aquí, eh?
1: Sí, aquesta és una cançó que parla del procés creatiu. És una col·laboració amb Sara, que jo crec que és una artista que té un procés creatiu meravellós, que és superautèntica, no?, i que sap molt bé condensar totes les seves idees, el seu univers, i materialitzar-lo en una nova era, en una nova etapa, sap reinventar-se. Llavors, era la sacerdotisa que faltava en aquesta litúrgia, que és el nom de la cançó. I sí, moltes vegades ets la teva pròpia prisionera, no? O sigui, prisionera i prisión.
0: I també és un disc, tu deies, ara parlaves d'aquest imaginari bacala, no?, de nit, de discoteca i tal, però tot el disc a mi em sembla que és bastant fosc i parla d'una ciutat que t'expulsa, d'una ciutat que no és amable, de perdre la fe, de perdre el col·làgen, o sigui, és durillo el disco. O sigui, amb aquesta capa de bon rotllo i no sé què.
1: Mira, però jo això és un díptic, no?, amb l'anterior àlbum que s'anomenava Ove i era bàsicament un homenatge a la festa, a la llum del club. I això és la continuació i és un homenatge a les ombres del club, no? Jo m'inspira moltíssim, pues, l'escena club, les discoteques on jo vaig a ballar amb les meves amigues, no? Tota la música que aprenc, que escolto allà, els DJs, m'empapo d'aquestes idees, i llavors em semblava molt coherent continuar amb la mateixa línia estètica, perquè jo sigo siendo esa raverita, sigo yendo a esos mismos espacios y me siguen en les han dado de la misma manera. Però si l'anterior àlbum era la festa, jo crec que això és la ressaca. És la bajona del dia després. Llavors té molt d'existencialisme, molt de preguntar-te qui ets, no?, a on vas, quina és la teva realitat. Crec que l'espiral és una constant en aquest àlbum, però sobretot parlo de l'experiència de ser una persona dissident del gènere perseguint els seus somnis a una gran ciutat. Però això s'anomena música para muñecas. Muñecas és un término que defineix a les dones trans, no? Ve de la cultura ballroom dels anys 80, i llavors és la meva música d'una muñeca per a mis muñecas, perquè tot i que sigui una mena de diari personal, jo crec que té una experiència molt universal o molt traslladable a les persones que m'envolten, no? Aquesta jovenet queer que fan l'èxode de la seva ciutat petita cap a una gran urbe i tenen una maleta de somnis.
0: I perquè hi ha molta gent, m'imagino, no ho sé, que et deu escriure i et deu dir com t'ho has fet, no? Perquè jo estic encara al meu poble i m'és molt complicat, ningú m'accepta, m'estan fent bullying per tot arreu, sí. I tu ets la seva llum.
1: I elles són la meva llum, també. Això és una relació bilateral i horitzontal sempre, i jo agraeixo molt la gent que m'estima, no?, i que segueix la meva proposta i que fins i tot em pot considerar un referent, però jo vull que sàpiguen que, tot i que jo sigui una superestrella, només tinc sentit dins d'aquesta constel·lació que som totes nosaltres, perquè és la meva comunitat.
0: Però bueno, els estàs dient ja una cosa molt bèstia, que no tot és llum i no tot és felicitat, que aquest camí serà un camí ple d'espines, també.
1: Sí, sí que ho és, perquè la realitat és que la majoria de vegades som una víctima del nostre context. I això és una realitat que pot semblar molt òbvia, però et costa anys i et costa experiència, sobretot, d'adonar-te, perquè et passa una desgràcia i tu penses que és la teva culpa, no?, en exclusiva, però influeixen moltíssims de factors. I efectivament, viure una gran ciutat perseguint aquestes ambicions, a més sent una persona de qualque mena desplaçada en els marges, carai, ¿sabes? És un treball bastant laboriós. I quería hablar de totes aquestes coses. Aquest any he estat molt present, molt connectada amb les meves emocions, en part gràcies a la teràpia dels estrògens.
0: Com ha sigut això de la teràpia dels estrògens?
1: Pues va ser molt natural. La meva transició al llarg dels anys sempre ha sigut molt natural. Llavors, un dia em vaig plantejar, mira, i si ho faig ara, ja? I veig com em sentes, i verdaderament és el que vull, saps? Com, sí, aquest és el meu camí. Perquè jo no, tampoc ho sabia, no? Però no sabia No era lo que quería, però tampoc era lo que no quería. Llavors havia de provar.
0: No, i que tu no has sigut genial. Mai dogmàtica, o sigui, sempre no has dit, no t'ha agradat que et classifiquin, no? Per tant, tu estàs provant això i si en un moment donat veus que no t'agrada, potser ho deixes, o no sé. Sí. Ara ja no, dius que t'has sentat molt bé.
1: M'ha sentat molt bé. És veritat que, clar, ha sigut un canvi molt gran perquè abans jo era una mena d'autòmata, molt lògica, molt pragmàtica, feia sempre una síntesi molt exacta i precisa de les meves situacions, no? Fins i tot del trauma, i era una avantatge perquè m'ajudava a arribar a una conclusió molt profitosa d'una manera molt aviada, però clar, també m'estava deixant pel camí una part fonamental que és les emocions, no? Els sentiments, i un cop t'aixeques el llit un dia de sobte i t'adones que no has processat totes les coses que t'han passat des dels 15 anys i que mai t'has demanat, vale, has tirado para adelante, però ¿y cómo te sentiste en esas ocasiones, no? A més, jo que, caramba, o sea, vaig començar amb una excomunicació amb 15 anys, amb una polèmica, no?
0: Explica'm una mica, perquè potser hi ha gent que no ho sap, però va ser un vídeo per un final, per un treball de final de l'institut, no?
1: Fixa't que no era final d'institut.
0: Imagina't.
1: És que sembla molt com de final de curs, veritat?
0: Sí? I què de què
1: va
0: era?
1: Va ser el començament de curs. Com abans d'anar-me a les vacances de Nadal,
0: sí.
1: Em varen convidar, no? Em varen demanar fer un videoclip de temàtica lliure per l'assignatura de cultura i de visual. I jo vaig dir, bueno, pues ja que vaig a fer un videoclip, també faré una cançó. Llavors vaig produir, vaig compondre, vaig escriure, fins, no sé, és que hice todo, perquè llavors estan com redimits.
0: Perquè a més tu eres una bona alumna.
1: Jo era molt bona alumna, jo mai he suspès res.
0: Tu eres l'enveja de totes les veïnes.
1: Una mica. Sí, jo treia molt bones notes. I em varen posar un 9, i això pues, enfureció moltíssim el professor de religió.
0: Perquè era un vídeo on deies ser maricón, no?
1: Sí,
0: cosa
1: el vídeo s'anomenava Soy maricón, i era una crítica als abusos de l'Església Catòlica contra el col·lectiu LGBT, concretament contra les persones homosexuals. Mm-hmm. I, bueno, pues trascendió assumpte d'interès públic quan el professor de religió se quejó al bisbe de Mallorca i s'armó la Mari Morena.
0: Però vaja, això va ser la millor empresa de màrqueting de la teva vida,
1: la
0: no?
1: La millor campanya de màrqueting amb un coste total, sí, de 0 euros. Jo vaig començar i vaig dir, vale,

0: Lady Gaga, ja sabeu que és divendres. Canta, canta, filla, canta.
1: Ai, és que és tan bonica aquesta cançó.
0: Lady Gaga, ja sabeu que és divendres i sempre que convidem a una de les nostres estimades convidades que ens fa il·lusió que vinguin, els demanem una llista de cançons
2: sí.
0: que siguin importants per la seva història.
1: Sí.
0: I Lady Gaga havia de ser la primera.
1: Mira, jo me'n recordaré sempre del moment primer en què em va canviar la vida i és el 2011 quan la Lady Gaga publica Bad Romance, ¿vale? I el meu germà era superfan. I el meu germà sempre m'ha inculcat els seus gustos i les seves preferències musicals. Llavors, el videoclip de Bad Romance sortia a les 12 del dematí i em va aixecar del llit. Jo tenia escola el dia següent, però em va aixecar del llit i m'ha dit: Samantha, tienes que ver este vídeo. Por favor, mira este vídeo ahora mismo. Es lo mejor que te va a pasar. I jo, amb les leganyes, no? Ai, Rubén, que demà tinc escola, saps? I vaig veure el videoclip i vaig dir: gràcies. Gràcies, m'ha canviat la vida, no vaig ser la mateixa. Ella, la Lady Gaga, em va ensenyar la teatralitat, el concepte de performance, de show, del dramatisme en la moda, no? El seu discurs era tan fresc, tan autèntic, o sea, és que és un artista que m'ha inspirat sempre. I aquesta cançó, que és una de les menys conegudes, és tan bonica i tan desgarradora i em dona molt bons records.
0: Has parlat de dues coses molt importants a la teva vida, del teu germà, que ha estat superimportant per tu, però fer de llatí grec, no?, si no ho tinc mal entès.
2: Sí, sí.
0: O sigui, una persona de...
2: Sí.
0: De profit.
1: Hombre, por eso tengo este verbo yo tan florido, porque me enseñaba la música y todos sus libros de texto, entonces algo iba cogiendo esta esponja.
0: Clar, el teu germà ha sigut molt important perquè és gay, ell t'ha ensenyat moltes coses i també vas tenir com un model a casa, no? Amb tot el que et passaria, institut, ho has dit algunes vegades, jo era un nen gordo que anava amb el cap rapat i portava sí. roba estranya, no?
1: Sí, sí. És veritat que el meu germà era molt pitimini. O sea, él tenía disforia de clase total, entonces era un marieta, pero que le agradaba. Era como molt frívolo, molt superficial, i mai vàrem parlar d'aquestes qüestions, no?, del gènere, de la sexualitat, d'una manera literal, però, i ell ho sap a dia d'avui, jo s'ho he contat ja, i ens estimem moltíssim, no em canviaria per res, però per a mi fue, pues, és que clar, tu imagina't, que ja dins de la teva casa tens una persona LGBT i ja veus com es desenvolupa amb els teus pares, no? Com el tracta la societat, entens la sexualitat ja d'una manera propera, íntima, confident, o sigui, m'ha va
0: obrir. El que passa és que el teu era un pas molt més endavant.
1: Sí, o sigui, sí. Ell se quedava atrás, ja.
0: Clar, la gent estava preparada perquè potser algú fos gay, però que fos trans ja era tota una pel·lícula.
1: Sí.
0: I més el Magaluf d'aquesta època. Época, ¿no?
1: Sí, y el de hoy en día también.
0: Y el de hoy también, ¿eh?
1: Sí, sí, porque hay unos guiris más insoportables. Abans por lo menos eran borrachos. Ahora son como heterosexuales que toman shisha yeah. y van así como de wannabes y son insoportables. Pero sí, fue claro, la meva mare ya estaba preparada, no vale, dos fills marietas y de sobte va a veure el videoclip y va a dir: perdona, ¿cómo que Samantha Hudson? ¿Qué es esto? Y, pero es que els estimo moltíssim. Es que han fet tot gent. Genial. Es van quedar al marge quan no sabien què fer, quan no comprenien les coses.
0: Però mai en contra, eh?
1: Sí, mai en contra.
0: Perquè, a més, tu vens d'una família de treballadores i ta mare netejava sí. cases o neteja
1: sí.
0: i ton pare era picapedrer, que diu, a Mallorca.
1: Sí, sí, sí, mi padre era humanitas, com vivien a Malú, pues ell feia les reformes, no?, de tots els locals, les discoteques, i la meva mare netejava els hotels. Llavors, pues bueno, hacía lo que podían, sobrevivíamos a todo, y claro, de repente esto era como una novedad, però ho han fet genial i han canviat moltíssim i és que ens estimem tant i tinc una sort i em sento tan privilegiada perquè aquest context és que t'ho posa molt fàcil, saps? Dintre de que sí, pues, si me ponia un legging me regañaban o intentaban, sabes, como sobre todo al principio, per por, per que no volien que jo...
0: Que et fessin mal, no?
1: Sí, que em fessin mal al col·legi, al carrer, no? No sentien, ells veien que la societat encara no estava com preparada per este huracán que tienes aquí sentada adelante, i no les faltava razón, però nunca me dejé achantar tampoco.
0: Escolta, m'has parlat de ton germà i m'has parlat de la roba, que la roba és molt important per a una persona trans, perquè quan et poses la primera peça de roba, aquí hi ha un canvi, per perquè hi ha una visibilització de cara als altres. És igual el que els altres pensin, no? Sí. Recordes quina va ser aquesta peça de roba que tu vas dir aquí avui... Estic fent el meu statement, per dir-ho d'alguna manera.
1: Mira, me'n recordo dos moments, no?, molt importants. Un va ser quan vaig començar el col·legi, com a primero, ¿sabes?, de primària, i jo portava una camisa i me'n vaig deixar un hombro fuera. Así como caído, ¿no? Que a mí me gustaba ese corte. Lo había visto en Disney Channel o no sé dónde, alguna tía. Y me dijo la meva mare, pero això no te pots posar. Y yo vaig dir, ¿per qué? Me dijo, porque això és de dona.
0: De nena.
1: És de nena. Y yo li vaig preguntar, ¿y no hi ha una camiseta con el hombre al aire, pero que sea de chico? ¿Sabes? Entonces, recuerdo que ese fue el primer contacto que dije... Uy, esto de los roles de género, qué extraño, ¿no? ¿Por qué no puedo llevar esta camiseta? Y después, als 13 anys, jo vaig començar a explorar els horitzons, ¿no?, de la identitat i vaig dir, bueno, potser sigui una dona trans. Llavors, ¿per què no em travesteixo? ¿No? Y probo una otra cosa que no sea este pantalón bochornoso, esta camiseta aburrida y este código de hombre normativo que me han impuesto. Y le vaig robar tot l'armari a la meva mare y vaig sortir a Magaluf con todos los guiris, con todas mis compañeras de clase, los institutos al lado, y claro.
0: ¿Y cómo te vas a sentir, tú?
1: Genial.
0: Sí, ¿no?
1: Sí.
0: Vas dir, això és lo meu.
1: Em van tractar supermal tota la gent, sobretot la gent local, ¿no? Porque, claro, era la comidilla de los institutos, sabien quién era yo, era la única persona.
0: També traies bones notes, recordem, ¿eh? Que això jo crec que feia ràbia per dues bandes.
1: Hacía ràbia per dues bandes.
0: Perquè eres la Priscila, reina del desierto,
1: sí.
0: I a més, traies bones notes.
1: Traia bones notes. I recuerdo que, claro, unas caras de asco, perquè que ya ser uno de los pocos gays visibles de la isla, por no decir el único, es una tortura, pues claro, imagínate que aparece semejante portento de travesti con el flequillo al lado, los maquillajes de mi madre, una americana con un legging, con un tacón bajito, o sea, un despropósito, pero vas a decir, y esperanza, ¿no? Y puc pensar més enllà, y ho puc fer ara. No he d'esperar. I em sento còmoda i estic preparada per fer-ho. I, bueno, des d'entonces...
0: I quants anys tenies?
1: 13 anys.
0: Uau, la jefa.

0: meravellosa que, vaja, ja em queies bé, Samantha, però amb això m'has tocat el cor, perquè les Biscuit Salé, aquesta banda de Barcelona, una mica com de l'època d'Astro, etc.,
1: sí,
0: és una meravella, aquesta cançó, i és una mica del que estàvem parlant ara, no?
1: Sí, no, és que jo estic flipant, les cançons entren, no? Com tot, la narrativa és perfecta. I esta cançó, és que vull dir-te, quan vaig començar a fer música, a mi m'inspirava molt aquesta escena. Aquesta escena, l'electroclash dels 2000, el putilàtex, Pestanya i les Pony Girls, Chico i Chica, LK, no? Toda esta... Les Biscuit Salé les vaig conèixer anys més tard, no? Però és que ese pedazo de onda, aquesta cançó, aquesta xuleria, aquest desfarrame de looks, de lletra, no? És que és perfecta i em defineix moltíssim, no? I, clar, és que ese pedazo de onda, este pedazo de onda i ese pedazo de onda.
0: Este pedazo de onda i este pedazo de travesti, que ho dius molt, que ho dius molt, i a mi m'agrada molt perquè és una paraula que durant molts anys va estar denostada. Ara tot és trans, que és com jo crec que lo políticament correcte, no perquè els trans ho siguin, sinó perquè s'ha buscat una manera que a vegades ens sembla menys ofensiva, o el que sigui, no? Però clar, travesti encara és una paraula abans directament denostada, ara una mica perillosa. Sempre estàs allà...
1: Jo em moc el perill. Saps? Sempre. Però hi ha gent que sent més còmoda utilitzant trans, perquè la representa més, però a mi m'agrada travesti. M'agrada travesti perquè jo sento que estic en la mateixa onda, nunca mejor dicho, que les transformistes, que les drag queens, que totes les performers de la nit, no? Que totes les meves companyes no binàries, perquè jo me'n considero no binària, tot i que prefereixo els pronoms femenins, no? Però no em sento ni una dona ni un home, no? Sóc una quimera de l'enmig. I m'agrada aquesta definició i m'agrada travesti, sobretot perquè crec que té aquest component revulsiu, aquest component que encara desafia una mica l'ordre establert, no? Sobretot en una època en la que el trans s'està utilitzant com una herramienta política, és un término muy denostado, ¿no? Todavía genera esto, yo pienso, bueno, pues si esto os da miedo, si lo trans creéis que es el demonio, esperad a conocerlo travesti, ¿no? Per els orígens, sí. També.
0: I també hi ha un tema de respecte cap a la història d'aquest país, sí. Perquè hi ha darrere del transvestisme, justament tornant a la música per a muñeques, que és el títol del teu àlbum, tot aquest patiment de totes aquestes dones, d'aquests travestis que estaven al carrer, no? I que es dedicaven moltes a la prostitució, és a dir, que no tenien espai, no? I que ara els volem posar a carrers, però durant anys les hem escopit pràcticament, no?
1: Les hem escopit i són persones que han lluitat i que han estat, però en contra del sistema d'una forma tan radical, tan digna, tan honorable, no? I tant a tenir en consideració que jo crec que el mínim que han de fer és un homenatge, perquè no hem d'oblidar que les revoltes de Stonewall varen ser la Marsha P. Johnson i la Sílvia Rivera, ¿sabes? O sea, les que varen estar allà llençant pedres a la policia perquè ens volia apresonar, per ser persones de la LGBT, varen ser elles. Els discursos, aquell discurs que va fer, no? Com amb tots els marietes, i ella contava que havia estat en la càrcel, que l'havien cerrat en el calabozo, que l'havien apalizado, que la gent despertara. I aquí a Barcelona, a la primera manifestació de l'orgull, el 77, també varen ser les prostitutes, les dones trans, les persones racialitzades, les que varen lluitar per primer cop pels nostres drets, no? D'una manera organitzada i cridant al món que ja n'hi ha prou. Caramba.
0: Escolta, diries que tens nostàlgia del temps que no has viscut? T'hagués agradat estar aquí el 77? Perquè jo t'hi veig,
1: Per una banda, sí. Per una banda, jo crec que era una escena tan autèntica, no? Però, clar, també és que a què t'exponies? És que, o sea, quan parles amb veteranes, no? Amb travestis de les d'abans, amb dones trans que ja tenen 70, 80, 90 anys, et conten unes històries terrorífiques de repressió. I deuen estar tan contentes de veure ara.
0: I és que fixa't... a més, a tu també et deuen parar pel carrer i deuen dir, ei, o sigui, el que has fet tu, jo no ho vaig poder fer a la meva època. Que tu surtis a la tele, que surtis a tots els programes de tele que has sortit, també, també fas una mica de ràbia, ja, tots els programes de la tele que has sortit, que estàs a tot arreu, estàs hasta els de la cuina, aquell que ja no sé ni com es diu, Masterchef, estàs a tots, o sigui, clar, això és una rigiditat a tope.
1: És gràcies a elles. O sea, ellas caminaron para que yo pueda correr simple y llanamente, y yo lo tengo en consideración todos los días de mi vida, porque hem de recordar la història, no? I jo crec que això és un problema que tenim ara, que no ens ensenyen la història al col·legi, als instituts, no coneixem la història, no coneixem la dictadura, el feixisme, no? Llavors, pensam que aquesta ola d'extrema dreta és desitjable, com que aquesta cosa neoliberal, capitalista, yanqui, d'aspirar a ser un multimillonari lunàtic que solo se preocupa por el dinero i la individualitat, això és més desitjable que l'esquerra, no? Que la col·lectivització. I en certa part crec que és per no recordar la història, per no aprendre-la, per no conèixer-la i per no estar connectada amb les nostres arrels i la gent que va lluitar i que possiblement va morir perquè nosaltres arribéssim a on som ara. I això és molt important. I jo, orgullo travesti siempre, es que quieres que te diga, pero claro, había sido un piporreo, aquí claro, es el molino, las ramblas, o cañas, que claro, es que tenéis buena escena además en Barcelona.
0: Teníem bona escena i també teníem bon sida. Sí, yeah. Ho hem de recordar tot.
1: Per això ho dic, que ja, jo, pues mira...
0: T'has salvat de moltes coses,
1: sí,
0: també.
1: És veritat que ara hem sortit de la marginalitat per estar completament en el foco de la pitjor manera, sí, no? Que siguin manipulada i utilitzada per tots aquests feixistes per sembrar l'odi i el caos. Però, bueno, por lo menos hemos dado unos cuantos pasos adelante. I aunque l'escena de antes m'engatuse, m'encandile i m'encante saber de ella, yo creo que me quedo donde estoy hoy. Que también hay un trajín de no temenés.
2: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. O sigui...

0: sentint les dones i els dies. Avui entrevistant a Samantha Hudson i Hudson, no sé mai com ho he de dir, però no sé si és la... Sí? De Hudson de Felanich o de Hudson de...
1: Molta gent diu Houston, que em sembla, perquè tenim un problema.
0: Avui entrevistant a Samantha Hudson i fent, parlant de moltes coses i posant la seva llista de música preferida, com aquesta Ray que estàvem sentint ara.
1: Sí, si no coneixeu la Ray, heu d'escoltar-la, perquè ella és possiblement una de les millors artistes del moment. És impressionant, la veu, la, com compon la música, no? La proposta, el directe que porta una banda, aquesta cosa com jazz, tan clàssica però tan actual, tan moderna, ella és sensacional. I la seva obra parla també de les addiccions, de l'espiral, de les dinàmiques autodestructives, no? De com ella passa pues, d'una relació violenta, de maltracte, de sobte estar ficada en un alcoholisme tremendo, i jo crec que connecta molt amb la temàtica de música per a muñeques, no? Amb aquesta reflexió de l'autolesió, del bucle, de perseguir sempre el caos, que és una cosa que jo he fet moltíssim, perseguir el caos, no? O si solo pudiera narrar mi vida a través de situaciones rocambolescas. Perquè, pues, cuando socializas tanto la violencia, yo creo que al final terminas reproduciendo eso. O más que reproduciendo, terminas sintiéndote propia y cómoda en situaciones muy extremas. Y darte cuenta, caramba, implica tantísimas cosas, pero una tiene que tratarse bien. Y sobre todo... M'ha ajudat molt.
0: Ha anat molt bé, aquesta primera setmana de teràpia.
1: M'ha anat
0: genial. Estàs massa sí, corrent ja.
1: Era estrany, perquè clar, jo li contava tots aquests traumes, no com a... Ah, no, pues sí, me pasó esto y lo otro, no sé què. I ella em deia... Ho sento, i jo pensava, per què no estàs cridant i rient-te? Saps? Perquè saps? Jo encara tenia el xip de les meves amigues, que les pobres també estan boges, com jo. I, claro, sempre contamos... Tener amigas es hacer terapia, pero ninguna mejora. Entonces, claro, tú cuentas una cosa, una se ríe, la otra tal, y de repente que alguien te diga, hostia, ¿y eso cómo te hizo sentir? Yo pensaba, qué raro, ¿por qué me preguntas esto? Però
0: clar, és una defensa, no, això també, perquè tu t'has sentit dir a vegades, prefereixo, per exemple, homes que em maltractin, perquè així ja saps de què va la pel·lícula, que sí. Els tios que et tracten bé, que no sé com socialitzar amb els tios que em tracten bé, per exemple.
1: És més en el sexe, aquesta afirmació. Sí. O sea, mis novios han sido siempre ideales, mai he tingut una relació tòxica, no me gustan los malandros, ¿sabes? Yo soy más de panoli. A mí un pagafanta es lo que me gusta, un chico modosito, bueno, que me trate bien. Es veritat que...
0: En tenim, que la ràdio...
1: Pues, o la ràdio està plena, Pleníssima. Però...
0: D'aquests segons,
1: Sí, la meva vida sexual ha estat molt marcada per el trauma, per tomar decisions a una edat molt temprana, caure presa d'homes molt majors que s'aprofiten, no? És que tu et sents una femme fatal i vols experimentar, però encara ets una nina i no te n'adones.
0: Això és una cosa de la que no es parla gaire. De que esteu en un moment que esteu buscant la vostra identitat i hi ha homes que se n'aprofiten, no? Homes clar, més grans.
1: I sobretot que jo era petita, estava a l'institut, llavors jo pensava, vale, m'agraden els homes, llavors tindré cites amb homes i tindré sexe amb homes, no? Perquè com explores la teva sexualitat? Mm-hmm. Però què passa? Que era l'única persona visiblement queer que jo coneixia al meu entorn. Llavors, no hi havia gent de la meva edat amb la que jo pogués tenir una relació sana. No hi havia... No podia trobar-me amb un noi a la biblioteca i que s'encaiguessin els llibres i agafar-nos la mà amb aquesta cosa romàntica. Això no et passava, era todo como clandestino, tenies por de sofrir una agressió, llavors feies el que podies i cercaves aquestes relacions pues, en discoteques. De vegades tenies sort i trobaves persones afins i normals, i de vegades, pues claro, t'enfrentaves a unes situacions que con mucha suerte pues, te hacen más fuerte, pero la verdad es que la mayoría de ocasiones te destrozan. I llavors sento que encara em costa, no?, com que la meva sexualitat està una miqueta troncada i he d'aprendre a configurar de nou aquesta intimitat, no? Reaprendre a com tenir la confidència amb les meves parelles sexuals, a posar els meus límits i a comunicar-los i a triar la persona adequada que també comprengui aquesta situació. Entonces, pues bueno, sí, he escogido Raye porque ella es espectacular, pero bueno, lees las letras y te quieres tirar por una ventana en plan, ay, Dios mío, por favor. No me ha dado como pena porque ya están, tiene tanta luz que de repente dices, alcoholismo, drogas, tal, no sé qué, este hombre que abusó de ella y lo cuenta en las canciones y piensas, quiero darte un abrazo. Y yo a música por muñecas volia fer això, com obrir-me i que fos un espai de comunitat, de reflexió, però sobretot de ternura i de carinyo per a les meves muñecas i per a jo mateixa i també per a la meva nina interior.
0: Estem totes en aquesta foscor, no? Seria la frase. Totes ens hem banyat en fang alguna nit.
1: Sí, però això és poderós, perquè és el que deia, no és la teva culpa com a individu. És una cosa que ens passa a totes, no? I que forma part d'un patriarcat, d'una societat, d'una estructura cultural, econòmica, d'una herència de tots aquests anys, de tota la història. I hem de comprendre això. I hem de comprendre que el que ens passa no és un cas aislat, sinó que sirve a una cosa que escapa a nuestras manos, ¿no? Y que está fuera de nuestro control, para no desvivirnos por sentir que nos merecemos todo lo que nos ha pasado y sobre todo para no sentirnos solas. I'm a fool to want you.

0: Una tonta por quererte, que es un llibre de Camila Sosa.
1: Sí.
0: Que és... però assombrós, és preciós. Ella és una autora trans i són relats curtets sobre persones majors, persones molt petites i travestis. I la seva vida. I narra amb una exactitud tan impressionant aquesta cosa que parlàvem, no? D'una vida tortuosa però revestida amb una dignitat apassionant, no? Esta cosa travesti de haber pasado por lo peor, haber nadado las alcantarillas, ya no así, salir ilesa y ataviarte con toda tu lujuria, con tu mayor sonrisa y decir, pues sabes que sigo siendo un ser mitológico y he vivido una miseria tremenda, pero soy un animal fantástico. Pues es que al llibre hi ha un relat que és fictici, però que surt la Billie Holiday i te recomana que escoltis aquest àlbum. I és que, claro,
1: tu vas anar allà de genolls a escoltar-ho tot.
0: Sí, i si tienes un buen altavoz, yo te prometo, puedes escuchar como las comisuras de los labios tocándose, ¿sabes? Como de que se acaba de tomar un whisky la tía y tiene todavía todo el caramelo en el... Es que es precioso. I contra todo pronóstico, jo escolto moltíssim jazz, molta bossa nova i m'agrada estar tranquil·leta.
1: Romàntica, romàntica, però l'amor romàntic no, eh?
0: L'amor romàntic no.
1: És una... Però fins i tot sent travesti, t'has hagut de reformular l'amor romàntic, perquè és que l'amor romàntic és una droga que ens hem menjat tots. Tu abans has parlat d'un canal de Disney.
0: De Disney Channel.
1: I jo crec que totes hem mamat això des de petites.
0: Totes hem de reformular l'amor romàntic, no? Però especialment quan ets una persona travesti, és un exercici molt conscient, perquè tu pensa que a totes ens diuen l'amor, ja no l'amor romàntic, l'amor en general, el que concebim com amor és la parella, és aquesta cosa per a tota la vida, és el teu príncep blau, és aquesta cosa passional, com el que veiem a les pel·lícules. I això és una cosa molt cruel, perquè et dona el missatge de que si tu no encaixes en aquesta narrativa, si tu no ets com aquests personatges, no pots accedir a aquest amor. I que si tu no tens el teu príncep blau, si no tens una relació duradera, si no et manten flors per Sant Valentí, això no és enamorar-te. I és tan avorrit aquest concepte, sobretot perquè quan tu eres travesti, a lo mejor tienes mucha suerte, però normalment t'enfrentes a persones que duden, a persones que te fets xic, a gente que te mantiene en secreto, a gente que con el calentón sí, pero luego
1: no.
0: Se ha corrido y ya se olvida de ti y vuelve a despreciarte. Ligas con un chico que parece que va todo viento en popa y te bloquean Instagram. Entonces, claro, el que dèiem, no? Eres una víctima de tu contexto. I totes aquestes coses, aquestes inseguretats de la gent, no són la meva responsabilitat. Llavors, ¿por qué? Si el meu context m'impossibilita aquesta narrativa, he de sentir que és la meva culpa i que sóc jo la que no aconsegueix l'amor romàntic. No, simplement aquesta narrativa és un claustro tan pequeño, però tan pequeño que muy poca gente puede inscribirse en él. Y yo me niego a ser presa de esa narrativa. Yo quiero escribir mi propio guión y configurar
1: el
0: meu concepte d'amor.
1: Però el teu guió és tenir moltes parelles, tenir-ne només una perquè tenir-ne moltes és cansat.
0: El meu guió és tenir el que em dongui la gana. Vale. I el que funciona en aquest moment. Pot ser tens una parella i no vols obrir la relació, o pot ser venen tres de sobte i fer una triella.
1: Yeah.
0: Jo crec que sóc poliamorosa i sempre he tingut relacions obertes, però és que és algo tan personal i és un diàleg. L'amor és un diàleg entre dues persones o més, no? Però t'has de comunicar i has de posar en comú una cosa que funcioni i que per a vosaltres sigui important i sigui bonica i sigui sobretot genuïna i autèntica. Llavors, si me viene algo en mi vida que es auténtico, yo lo recibo con los brazos y con las piernas abiertas, por supuesto.
1: Piernas.

0: Ens encanta que soni Nina Hagen al programa. Aquí hi ha una persona que va estudiar alemany per culpa d'aquesta dona. O sigui que tot pot passar.
1: Ella és total. Creo que ahora es un poco terf.

0: qué rabia me da, pero me da igual. Yo me quedo con lo que... En este caso sí separo la obra del artista, ¿vale? Porque la Nina Hagen... Jo crec que si tu veus les meves primeres intervencions, no? o els meus primers espectacles, les sessions de fotos que vaig fer quan vaig començar, no? El 2019...
1: T'ha marcat absolutament.
0: Clar, veus la meva estètica, dius, vale, aquesta noia... ha begut directament de la Nina Hagen, perquè ese maquillatge, esos gestos, esas muecas, esa estètica punk, però tan estrambòtica com... Ella semblava que s'havia embadurnat de pegamento i s'havia pegat una volta per un bazar. I unes peluques, uns polièsteres, unes teles i la manera de cantar. Esa teatralidad, o sea, ópera punk. ¿Qué es esto, sabes? Yo que ni fue una figura muy fundamental para yo configurar mi propuesta, ¿no? Y al començament feia aquesta cosa esperpèntica, com de neo-vedette, però molt teatral, molt impostada, i la Nina Hagen va ser una gran inspiració, sense dubte.
1: No seré jo una obra d'arte. És aquesta sèrie de Filmin que hem vist durant setmanes, que m'ha pres un munt de coses, ara que no en sent ningú. Qui t'ha decebut més, els que porten als museus o els artistes? D'això que has fet.
0: Uf!
1: Pregunta difícil.
0: Qué duro. Yo no sabría qué decirte. Creo que me ha sorprendido todo el mundo bastante para bien.
1: Sí.
0: Sí, perquè fins i tot les persones que porten les institucions reben la crítica d'una forma que, mira, por lo menos, pues es como hay que ser. ¿Sabes? Y son conscients del discurs anticolonial, no? De conceptes que broten de l'underground, d'artistes emergents, de les converses, no? Que hi ha en els entorns més polititzats i agafen aquesta cosa també i por lo menos conocen i entienden i m'ha sorprendido todo el mundo para bien. És que jo gaudeixo molt de les conversacions. La gent es pensa que sóc àcida, que sóc incisiva, que sóc quasi com una cosa... Però això és con los que se lo merecen. Però, claro, és que jo estava encantada i vaig aprendre tantes coses.
1: Per tu era una festa, no? O sigui, aquestes entrevistes amb gent d'un món que no és el teu. Mm-hmm. És a dir, que d'alguna manera tens 26 anys i si no fossis periodista o tinguessis una feina relacionada seria molt difícil entrar en aquest món, sí. Que a més és aquest món de la galeria d'art que, com dius tu, als lavabos moltes vegades no s'hi pot entrar i això és un drama, no? És un món que des de fora fa por i és inaccessible.
0: Sí, això és un problema i ho han de solucionar les persones que pertanyen a aquesta indústria, no? És que no pot ser que arribis al museu i la cartela tingui un llenguatge críptic, codificat, que no saps el que està dient, no? I jo crec que també els artistes és com quan hacías una redacció, no? O un currículum, i tu lo inflas i pones coses i dices, venga, a ver...
1: Venga, els carrerons de la iaia.
0: Es la analogia del género i los códigos sociales de tal... ¡Pum! ¡Hala! Y dicen, pues...
1: Pero si no se entén res.
0: No he entendido nada, no sé qué estoy diciendo, pero suena bien. Y lo pongo ahí. Pero si volem que la institució s'apropi a la gent i que la gent s'apropi a la institució, hem de fer una cosa més democràtica, més llana, més accessible i que faci més gust, no? Perquè si no, ens quedem amb un producte de nínxol i això em dona molta ràbia. No has d'anar al mític museu, és que pots anar a veure el teu amic que està fent una exposició, pots comprar art a un artista que segueixes a Instagram,
1: no? Tu quan no? tinguis pasta ho faràs? Et gastaràs tots els diners?
0: Jo amb... ho faig, ja.
1: Ho fas, ja?
0: Sí.
1: Mira-la.
0: Perquè tinc la sort de que moltes amigues són artistes, totes molt precaritzades, i sempre que puedo, pues mira. És verdad que luego, claro, está esta cosa de que no te lo compres, te lo regalo. Y yo, bueno, no, pero tal, no sé qué. O sea, es como esta cosa de que siempre nos da como apuro que las amigas nos compren cosas, ¿no? Y luego, pues, molta gente que me envía, o yo que sé, una nina que estudia Bellas Artes y me ha fet un cuadro y me lo manda. Pues ahí locas con el salón y me quedo tan a gusto. Es que me parece maravilloso. Y también, pues, no lo sé. Si he aprendido algo es que si crees que eres una obra de arte, lo eres. Y por lo tanto, si crees que lo que estás viendo es artístico, lo es.
1: I tu et sents una obra d'art?
0: Sí.
1: Sí? Perquè tu ets una performance amb potes.
0: Sí, jo tinc aquest concepte.
1: Sí, en riu tant de la Marina Abramovic. Tenim a la Samantha Hudson.
0: A veure, vaig néixer l'11 de setembre. Clar. Vale? O sea...
1: Exacte.
0: Després m'he criat amb Magaluf. m'han excomunicat, o sea, jo és que, claro...
1: És que tu, de tu han de fer una pel·lícula.
0: És que no soy una performer por gusto, és que no me queda más remedio. Yeah. És que yo digo, con toda esta historia tendré que aprovecharlo, ¿no? Al menos que me llamen a algún programa para contarlo, porque son tantes casualitats, ¿no? Y una trayectoria tan boja que yo, vamos, o sea...
1: I escolta, i qui t'agradaria que fes la peli de la teva vida? Perquè jo ho veig, eh? Jo veig un Florida Project, però potser no és el teu tipus de director.
0: Hombre, no, Sam Baker és el meu director favorit.
1: Ah,
0: ara mateix, aquí. Totalment. O sea, me queden com dues pel·lícules que ver d'ell, però Florida Project com és? I Tangerine. Bueno, y Anora, y Starlet también es muy chula. Me encanta cómo dirigéis. Así que, pues mira, Sam Baker y de repente que me interprete Tilda Swinton.
1: Mírala. Ala. No te poses per poc.
0: Por ejemplo, hombre, es que no es para menos. ¿Eh?
1: Sentim una última cançó de...
0: Venga.
1: Música para muñecas.
0: Sí. Va.

0: romàntic i en aquesta cançó les deixa anar. No només està parlant d'aquestes nits, sinó també d'aquestes ciutats que no ens acullen, que no hi ha lloc. Com t'has de formar i com has de viure amb llibertat si no tenim on caure mortes, no?
1: Exacte, i sobretot en els temps que corren, no? Amb aquest mercat especulatiu, tot el que està passant amb l'habitatge, amb els rentistes, és que és un sitio muy hostil, muy violento. I abans, pues, pot ser que deies, bueno, la capital, igual, pues bueno, cambio de lugar, però és que està tot el continent impossible. O sea, quiero decirte, es que vayas donde vayas, está ese problema, ¿no? Y no puede ser, no puede ser que pase esto. Que es que tengamos que gastar todo nuestro sueldo para pagar una casa que jamás va a ser nuestra y que tampoco es una casa que te compense excesivamente. Que es que ya los precios que pagan...
0: A més, tu necessites una casa gran perquè amb tot el que et regalen les estudiants de Belles Arts,
1: bueno,
0: ja no hi cabràs al final.
1: I l'armari que tengo, hija.
0: I l'armari, perquè la roba t'encanta, eh?
1: M'encanta la roba, sí. Després em poso sempre el mateix, com un dibuixet animat, però m'encanta tenir la roba ja. Perquè el dinero me gusta verlo colgando de mi armario. Y pues mira, me compro esta mazelita. Además, yo qué sé. Y no son cosas muy caras tampoco, pero este traje de abuela que me puse en tal año y lo tengo ahí, siento que es como mi hemeroteca.
0: Meravella. Escolta, per acabar, posem la Chabela Vargas, que trobo que és molt de final.
1: Sí.
0: I, per cert, 8 de novembre.
1: 8 de novembre.
0: Que és d'aquí res. La podreu veure a Barcelona, a la sala Resmatàs.
1: Sí.
0: Triomfant, com la Nina Hagen de Magaluf, que és...
1: Claro. I esta canción... Espera, que ja
0: termino. Posem-la, posem-la.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
2: Bona nit, us informa Quim Balaguer. L'alerta per risc d'incendis a Catalunya s'allargarà tota aquesta setmana. Els agents rurals mantenen activat el nivell màxim per risc d'extrem d'incendi forestal en 74 municipis de 13 comarques. Les temperatures seran molt elevades durant tota la setmana i arribaran al pic dijous. Mentrestant, a Guadalajara ja són 38 els municipis evacuats per l'incendi que crema des de dijous a la Sierra Norte. Ja hi ha 25.000 hectàrees cremades. El director d'emergències a l'incendi és Juanjo Fernández.
3: Hemos estado empezando una transición de estrategias defensivas, de simplemente y exclusivamente defender poblaciones, a empezar a un ataque a esos frentes de llamas, sobre todo en los flancos y en zonas de cabeza.
2: En canvi, l'incendi, que també va començar dijous a l'Aragó, ja està estabilitzat després de cremar unes 15.000 hectàrees. Repassar altres informacions, Joan Trias.